0: RAC 1. Tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Però com que l'hem de tornar a repetir aquest programa ara, per favor? A mi ningú m'ho havia avisat, nosaltres no tenim res preparat ara. Per favor, escolta, vine, que l'hem de tornar a fer les dues de la matinada del programa aquest.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa,
2: bon
1: que tal estàs?
2: Bon
1: també l'Eder Benito, que és l'estudiant en pràctiques, doncs molt bé. Que, per cert, agafa el micro un momentet, Eder, perquè això és una cosa que nosaltres hem de parlar immediatament. Quina pel·lícula vas veure l'altre dia amb la teva nòvia? Et vaig preguntar ahir, què vas fer el cap de setmana? I tu em vas dir...
3: Vaig veure Mamma Mia, per primera vegada.
1: Per primera vegada, eh?
3: Ahir vaig veure la 2.
1: Això t'anava a dir. I et va agradar, o sigui, tu el cap de setmana vas veure Mamma Mia, Meryl Streep, no?
3: Sí.
1: Sí. I amb la teva nòvia al costat, etcètera, eh?
3: Sí, sí.
1: Sí, sí, això va molt bon plan. I ho diem perquè després la joventut, que creiem que està tota l'estona doncs, fent bombes amb llaunes de Coca-Cola als parcs...
2: Fent botelló...
1: Fent botelló... Bueno, això és que ens encanta, això ho fa la joventut, ens sembla que està bé. Menjant pipes, però fer... Saps? Que, o sigui, no, votar a l'ultradret... No, tu estaves a casa teva...
3: Acollit, veient Mamma Mia.
1: Mamma Mia. I tu no l'havies vista?
3: No.
1: No, i et va agradar, eh?
3: La primera em va encantar.
1: I la segona?
3: La segona no.
1: La segona menys. Veus? És que ja t'ho vam dir, eh?
3: No sé si...
1: Igual l'Ester que era Gister, però no el marquis.
3: Però vaig estar parlant amb la meva nòvia, no sé si és que em sembla dolenta o és que la primera em sembla tan bona
1: ja
3: que aquesta és normal.
1: Però tu la primera, això també és una cosa que l'hem de considerar, a tu la primera t'ha agradat com només pot agradar un mariquita. O sigui, l'home modern trobo que us esteu obrint, no? O sigui, està bé, perquè...
2: La nova masculinitat.
1: La nova masculinitat, l'home modern, ja, no és això, com es digui això.
3: Parteix de la base d'Ava.
1: Clar, que ja... és que tu ja t'agradava Ava d'abans.
3: Sí, clar. Però és que no conec a ningú que no li agradi Ava.
2: Bueno, no,
1: jo tampoc,
2: hi ha joves
1: perquè...
2: que no coneixen Ava, eh?
3: Però no ho coneixen, no que no els agradi.
1: Ja,
4: però
1: clar,
4: fixa't
1: clar.
4: La seva nòvia com està omplint llacunes de l'heterosexualitat, no? Això, aquesta tasca que sempre fem les dones, no? D'agafar sí. Els homes de la mà i dir, mira, t'ensenyo coses.
1: Jo de ser tia ho trobo tan cansat. Un aplaudiment per Luciana Péquer, per favor, un aplauso. Que és una super periodista argentina. ¿Qué tal estás?
5: Muy bien, muy contenta, gracias.
1: Es agotador lo de ser mujer, ¿eh? Porque encima tienes que acompañar en gilipollas esto, saber Ava de la mano por las lagunas, rellenar las lagunas del tolaba de lado. Tú has acompañado a muchos tíos de la mano. ¿Qué remedio, no?
5: ¿Qué remedio? Todo lo que tienen para agradecer y no... Y encima gostean.
1: Y encima gostean.
5: Los cara duras.
1: Una cosa, y al... Tú eres una periodista argentina, nascuda a Buenos Aires... Però ets aquí vivint a Madrid, però m'agradaria saber exactament per què ets avui aquí. Bé, a part, perquè és un llibre que es diu La Audiocràcia, que ara en parlarem, Libros del Cau, però ets aquí perquè no pots estar allà, no?
5: Sí, vine por las amenazas que tenía por denunciar abusos sexuales, especialmente el de una actriz argentina que es Thelma Fardín, que hizo una serie que se llama Patito Feo y que fue violada por esa serie por el galán principal. Y las amenazas además tienen que ver con el entorno del gobierno de Javier Milei y con la Fuerza Aérea Argentina.
1: ¿Qué tipo de amenaza...? ¿Qué por la Fuerza Aérea Argentina? ¿En qué sentido? Es decir, que la cosa va...
5: En el sentido de que hice la denuncia por las amenazas y la justicia comprobó que provenían de una persona con dirección fiscal en el edificio de la Fuerza Aérea y que después lo defendió un abogado de la Fuerza Aérea ascendido a capitán por el gobierno de Javier Milei.
1: És a dir, que l'exèrcit estava darrere, l'exèrcit, per tant el govern de la nació estava darrere d'aquestes amenaces. Quin tipus d'amenaces eren, si t'ho puc preguntar?
5: Las amenazas eran digitales, pero justamente lo que se demuestra con la investigación judicial es que no son trolls, anónimos, algo orgánico de internet en relación también a todo lo que está pasando con las amenazas a periodistas en España, sino que provienen de sectores organizados, además con vínculos muy estrechos entre España y Argentina, las fuerzas de la extrema derecha, como Agustín Laje, que estudió en Navarra en España, que forma parte de estos hostigamientos digitales.
1: Tú, por ejemplo, relacionas, podríamos relacionar el hostigamiento, por ejemplo, que rep Begoña Gómez, la esposa del president del govern, Pedro Sánchez, per part del vice, o l'hostigament de Javier Negre a altres nivells, tenen a veure amb l'hostigament que tu has rebut? És a dir, estan connectats aquesta gent?
5: Estan directament connectades, ¿no? En principio, en su primer viaje no oficial, Javier Milei insulta a Begoña y eso rompe por primera vez en una relación histórica entre Argentina y España.
1: Retiran a la embajada, ¿no? Em sembla.
5: Retiran a la embajadora y va un embajador ahora, pero volvió a venir y siguió insultando a Javier Milei, bueno, el presidente. Javier Negre fue acreditado en la Casa Rosada, que recién ayer volvieron los periodistas porque se dio la censura más grande en la historia de Argentina, que sacaron a los periodistas de la Casa de Gobierno. Uh-huh. Él fue corresponsal y compró la mitad de La Derecha Diario, que ahora tiene La Derecha Diario en España y toda Latinoamérica.
1: Pero Javier Negre, yo he estado con él en tertulias cuando no era tan facha, uh-huh. Y este señor, ¿cómo ha podido comprar un diari? Me pregunto, porque te aseguro que no, porque amb el sou de tertulia que jo li, que jo ensumo que tenia...
5: Ese es el gran trasfondo del que tiene que responsabilizarse la justicia en España y la Unión Europea. ¿Cuáles son los fondos que están financiando los ataques digitales en Argentina, en Honduras, en Perú, en Ecuador y en España con lazos entrelazados y con fondos que están financiando esa extrema derecha y que indudablemente vienen de Europa?
1: Bueno, parlarem amb la Luciana. Un aplaudiment per la Luciana Peque, joder. Parlem amb ella de la odiocràcia al fondo, a la derecha. Ella és una de les periodistes més importants a Argentina i ara actualment ha de ser, ha de residir aquí a Madrid a causa de l'hostigament, no? De l'assetjament, de les amenaces de l'extrema dreta, però de l'extrema dreta oficialitzada, pagada amb els impostos dels argentins des del ministeri, el que seria l'equivalent al ministeri de guerra, no? Com diem això d'aquí, de defensa, diuen aquí a Espanya, al a Argentina. Ara parlarem amb tu, però abans, senyores i senyors, amb tots vostès, Jordi Serrano. A veure, Jordi Serrano, ja saben vostès que és professor d'història, historiador i, a més, catedràtic, com era allò, emèrit?
6: Rector emèrit de l'UPEC.
1: De l'UPEC, que és la Universitat...
6: Progressista d'Estiu de Catalunya.
1: Progressista d'Estiu de Catalunya. Això potser hauríem de parlar-ne també quan la gent s'hi pot inscriure ja o no?
6: Li diré el nou rector, sí. Jo, França, que...
1: El coneixem perfectament, que vingui un dia i en parlem, perquè això és genial. Bueno, llavors, nosaltres tenim distintes coses a parlar amb tu, però la primera cosa que volem parlar és comentar tres, vols comentar tres temes d'actualitat, els vols comentar en un minut, no? És a dir, tres temes d'actualitat en un minut. Coneixent-te, ja et dic que no seran tres temes d'actualitat en un minut, perquè ets més rollero i jo també, o sigui que no en un minut. Però la primera notícia que vols comentar és que tu proposes donar el Premi Nobel d'Ecologia a Donald Trump.
6: Clar. A veure, no hi és...
1: Dono a repetir-ho. Sí. Proposes donar el Premi Nobel d'Ecologia a Donald Trump.
6: Sí, a veure, un aclariment, no existeix el Premi Nobel
1: d'Ecologia. Però tu el crearies, però, fins i tot,
6: hauria
1: si s'hauria d'existir, sí. Tant.
6: Però llavors, tant. Jo per què el donaria a Donald Trump? Perquè aquest país tan burro que ha començat a bombardejar l'Iran, sí. No? I que no sap que allà hi ha l'estret d'Hormuz. I no sabia què hi passava. I no va fer cas de cap dels assessors. Li van passar un vídeo fet pels israelians, un vídeo amb moltes bombam, i el van convèncer que ho fes. Llavors, què ha passat? Home, que ha col·lapsat a la circulació de gas i petroli per l'estret d'Hormuz,
1: sí.
6: I ara Europa té un problema brutal, la Xina té un problema brutal, el món té un problema brutal.
1: Mira tu.
6: Perquè no ho havia previst. Ja. Perquè, clar, és així de... Llavors, això què ha provocat? Home, que tots els països diguin, ostres, l'eòlica, la fotovoltaica i la hidràulica, potser que això ho posem a primera divisió, perquè, clar, aquí passa alguna cosa, al món molt lluny, i, bueno, ja hem vist com ha pujat el preu de totes aquestes coses, diguem-ne, no?
1: Per tant, gràcies a l'acció de Donald Trump a l'estret aquest d'Hormuz, els països posaran les piles, creus tu, amb les renovables, les alternatives sostenibles i tot això. Per tant, Premi Nobel d'Ecologia a Donald Trump, segons tu, perquè, molt bé, doncs mira, té tota la raó, Doncs clar, sí senyor, sí senyor. I per fi nosaltres... O sigui, és que, efectivament, Donald Trump ens està fent adonar de moltes coses, la part positiva de Donald Trump és que ens fa adonar de moltes coses que estàvem fent exactament fatal.
4: I com li arribi aquesta idea a ell, és capaç de demanar-ho, eh?
1: Ell vol el de la pau, però bueno, també li poden donar. Bueno, escolta una cosa, dius... Un altre tema d'actualitat que tu vols contra és tothom sap que a Catalunya som dels últims a l'informe PISA.
6: Bueno, ara aquests dies hi ha un gran debat al món de l'ensenyament, vagues, no sé què, i el Departament d'Educació ha tingut la brillant idea, que jo estic molt a favor, de posar Mossos d'Esquadra als instituts.
1: Sí, no? Clar.
6: Mossos d'Esquadra, com tothom sap, cobren una mica més que els mestres i els professors, però tenen molt menys formació, perquè per ser profe i mestre has de tenir un grau, per ser mosso has de tenir el batxillerat.
1: Ja t'entenc.
6: Llavors, per solucionar el problema dels instituts, hi col·loquem mossos. L'error de la consellera Niubó és que ha dit, com aquí aniran sense porres, sense pistola...
1: Un rotllo, patatero.
6: No, jo estic en contra.
1: Jo també, jo també. O sigui, veure, jo també,
6: si
1: jo també.
6: Posem
4: mossos, vagin amb tot, no?
6: Clar, amb sí, tot, sí. Perquè...
1: Home, a mi, per exemple, com a mariquita, imagina que estic estudiant jo l'EGB o el... Em poses un mosso a escola, estan tots boníssims.
4: Uniformat, no?
1: Uniformat, amb la porra... amb la, tota la mandanga aquesta, i hosti, vamos, increïble.
4: No t'enfocaries en...
1: M'enfocaria al paquet del mosso d'esquadra i possiblement...
6: I a més, podríem fer una activitat extraescolar a l'hora del pati.
1: Home, i tant que podríem fer una activitat extraescolar al mosso d'esquadra amb porra, mare de Déu, Quan jo feia bup, és exactament el que necessitava,
6: Una una mica diferent de la que t'estàs imaginant.
1: Ah, sí?
6: Que els professors ensenyin a fer manifestacions als alumnes.
1: Ah, mira, clar.
6: I llavors hi vagi la Brimo.
1: Ah, la Brimo.
6: I el pegui.
1: Clar que sí, uns bons catxetes de mosso d'esquadra a l'EGB, uau.
6: Així s'aprendran.
1: Amb xifla.
6: Canviar les coses és molt difícil.
1: Clar.
6: És molt dolorós. Aprendran què vol dir tenir blaus de les porres, que els mossos en diuen defenses, que en realitat no són defenses, són atacar. I, bueno, també podríem fer una última cosa, que és avisar al Ministeri de Defensa que hi enviï soldats.
1: Calla, perdó, mira, entra, guapa. Amb tots vostès, ara no sabem exactament què collons hi fa aquest senyor aquí, perquè, esclar...
4: Qui és?
1: Oriol Nolis, bravo. A veure, seu aquí ràpidament...
4: Marcada,
1: no t'havia, per favor.
7: Com un
1: tomàquet. Què te la va dir, Oriol? A veure, la primera... L'Oriol Nori és el director... De què collons dirigeixes ara?
7: La 2CAT.
1: De la 2CAT. De la 2CAT, sea eso lo que sea, també, perquè vagis espavilant. Una cosa, la 2CAT, sincerament, em trobava a faltar Radio Televisió Espanyola?
7: Sí. El problema a faltar, ja ho saps.
1: Sí. Si hagués estat per tu, acabés calat. Si hagués estat per tu. Digues la veritat.
7: Sí. Sí.
4: Home, ell és el que et fitxa, no?
1: Ell és el que
4: amb tu va començar tot.
1: Sí, sempre ho agraeixo, eh?
7: Sí, és una història d'amor personal i professional la que tinc amb el Marc.
1: Sí. Home, no ens vam morrejar. Això ho tornaré a explicar. Amb aquest senyor no ens vam morrejar quan érem petits perquè ell tenia 17 anys i jo tenia 18 i vaig ser tan estricte que vaig dir no, que tu ets menor d'edat.
6: Hòstia!
1: Però me'n penediré tota la vida, he de confessar. Vas maquillat?
7: Sí, perquè m'han fet unes decles... Com ho saps?
1: Perquè, bueno, t'haig de radiant. Ja, però... No, tu l'has vist, Luciana. Però Luciana ja... Pecker, la coneixes?
7: Personalment no, home, però content de conèixer't.
1: Clar, una periodista increïble. Vale, quines decles has fet?
7: Pel premi que li han donat... Felicitats a vosaltres i felicitats a nosaltres.
4: Premi,
7: Ens els han donat els dos. El Premi Nacional de Televisió...
1: Això és una cosa que l'estan fent molt ara. El govern de l'Illa, estarem d'acord, que ho equilibra tot molt, potser massa, Està
4: el
1: tothom content.
4: El 3CAT...
1: Tu al 2CAT us han donat el premi?
7: A Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya.
1: Home, molt bé, felicitats. No me n'havia enterat.
4: Però també el 3CAT,
1: Què és?
4: I RQ.
1: Però llavors aquesta premi, quina merda de premis són, si han donat premis a tothom, diguéssim, jo flipo, no?
4: És com el Cone, medalles per tothom.
1: Medalles per tothom, o què és això? Què estem?
7: Però això pregunta-li qui els ha donat, no ho sé.
1: Vaja-te-la. Bueno, escolta una cosa, i em trobo a faltar, tu?
7: Et trobo molt a faltar, I m'ho diu molta gent,
1: Truca'm, doncs.
7: Sí, sí. Escolta, estàveu fent un programa aquí.
1: Ai, sí, perdona.
7: Perdona, em sap greu que...
1: No.
7: Vull dir que us deixo que continueu.
1: Si voleu,
7: que
1: marxeu. Si perdona,
4: Si vols, marxem.
1: És que este senyor estuvimos a punto de follar cuando éramos pequeños.
4: Tienen algo pendiente.
1: Te hago la entrevista otro día, podeu anar marxant tot el país. Si podeu baixar les llums de l'estudi... T'imagines? Oriol Nolis, director del...
7: Gràcies.
1: Bravo.
7: Bravo per vosaltres.
1: Bravo. Felicitats pel vostre premi i felicitats a RQ també,
7: També, per tots,
1: Mira, ja estan posant les llums de prostibulàries. És que aquests estudis... Posa-li a l'Oriol Nolis una llum prostibulària. Tenim les llums prostibulària. Mira si no. Tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun. Mira.
7: Molt suggerent,
1: Molt suggerent,
4: Programes de nit.
1: Ai, Oriol. Truca'm bo et truco,
7: Et truco, sí.
1: Ara.
7: Vinga, gràcies.
1: Una abraçada, Oriol Nori, director de la 2CAT, joder, menys TV3 i més 2CAT, home, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de TV3. Bueno, a veure, estàvem dient... Aquests premis nacionals que li han donat premi nacional a tothom, diguéssim.
5: Sí,
1: mare de Déu. Han dado unos premis nacionales... Que s'ho han dado tot aquí, sí, de comunicació, que clar, aquí tanto català comunicando... Que els
5: fins i tot el Banc Sabadell.
1: El Banc Sabadell també.
5: També, per campanya publicitària.
4: Bueno, la gent, els mitjans estan molt contents quan la OPA, perquè es van gastar molts diners en publicitat, molt i van bé. Ser temps de vaques gordes com abans.
1: Clar, quan... és veritat.
4: A mi em consta que els mitjans estan molt contents.
1: Com va acabar allò de la OPA i el Banc de Sabadell?
4: No la van fer.
1: No em vaig enterar. És que estic tan centrat en... No, me'n recordo, perquè hi havia un mai que vaig desconnectar amb allò de que sí, que si no, pot fotir el que vulguin, escolti, ja.
5: Els accionistes van dir que no volien vendre.
1: A veure, Serrano... Els Mossos d'Esquadra, molt bona idea, però tu trobes que no haurien d'anar de paisà, sinó que haurien d'anar amb la porra, amb les manilles, amb totes les classes i tal, i ensenyar als mestres com escapbolir-se dels Mossos d'Esquadra i de les porres i dels Mossos d'Esquadra i la Brimo.
6: Organitzin manifestacions, ja envien la Brimo, així els nens ja
1: aprenguin. Va aparèixer un subintendent, o com es digui això, dels Mossos d'Esquadra, al mes 324, o el 324, o mes 324, el de la Marina.
5: De la Marina. El mes nit.
1: Que va dir que això... ell va dir-ho, jo vaig escoltar, que Mossos d'Esquadra i cossos policials a les escoles n'hi ha hagut sempre.
4: Ui, sí.
1: I si va, dius, i si vas fora d'Espanya, ni t'explico.
6: Sí,
1: va dir aquest senyor. Sí, jo, primera notícia, perquè...
6: Als Estats Units posen un arc per veure si la gent posa pistoles i...
1: Ja t'entenc.
6: No,
1: val.
6: Seria el model millor. Però bé, jo hi posaria més a més a l'exèrcit, amb militars amb subfusells a cada aula,
1: clar.
6: I un tanc a la porta, sí, no? Sí. Perquè quedi clar el paper que han de jugar les escoles en el futur.
1: Exacte.
6: Que és de futurs soldats.
1: Sí, futurs soldats, exacte.
6: No ens quedéssim curts.
1: Tu trobes que a mi, si és que em sap un greu, m'apuntaria a un curs... Tornaria a començar tot?
5: Tornaries a l'EGB, pare.
1: Perquè jo crec que de sobte, t'hi penses que jo li podies llepar la porra a algun d'aquests Mossos d'Esquadra?
6: Bueno, jo crec que hauries de reivindicar...
1: Són com de xarol, no? És que m'encanta. És que jo m'estic posant catxonda.
6: Però que hauries de reivindicar que torni el servei.
1: Són de pell, diu. I tu com ho saps, Joel? Em diu el Joel per casco, són de pell. Has llepat alguna porra de Mosso d'Esquadra? No, hi tens un món, de veritat, és increïble. Bueno, anava per voler anar a la notícia.
6: Sí.
1: O volies rematar això?
6: No, per la següent.
1: La següent és que... Bueno, això és molt interessant també, perquè realment la següent notícia, que la trobo ara, és la indústria de guerra a Catalunya. Sí. Bueno, avui estem llegint a l'Ara, per exemple, pàgina 5 de l'edició de paper de l'Ara, la defensa
5: militar,
1: pot crear fins a 10.000 llocs de treball fins al 2030. Un estudi de la Cambra... Serà la Cambra de Comerç o què és això?
6: Sí, sí.
1: Destaca el potencial de la indústria dual. Que aquesta és un altre subterfugi. Què serà això de la indústria dual? Entre parèntesis posen ells, civil i militar. Ens estan colant aquí una cosa... Què és aquesta cosa? A veure, tu això també volies destacar, no? La indústria de la guerra a Catalunya.
6: Perquè sóc historiador, però en tant en quant parlo d'actualitat.
1: Molt bé.
6: Normalment parlem de fa segles.
1: Molt bé.
6: Llavors, vaig sentir això... Ho presentava Roger Torrent, que va ser el president del Parlament de Catalunya,
1: sí.
6: No? Amb què s'ha de guanyar la vida la gent, també, sí. Preguntant-se, i diuen que a Catalunya haurien de fomentar la indústria de guerra perquè creeria, podria facturar 1.000 milions.
1: Que ells diuen de defensa, que aquesta seria la primera cosa.
6: Bé,
1: clar.
6: Jo crec que l'estudi és massa prudent, i jo el que proposo és que...
1: Perdona, ell diu que es podrien facturar 1.000 milions de més, eh?
6: Correcte.
1: Catalunya.
6: Sí. I...
1: Però sí, no, però...
6: Ja. Bueno,
4: fixa't que mai es fan d'una ONG, no? Joan Clos amb els rentistes immobiliaris, sí, sí. Aquest amb la indústria armamentística...
6: Sí, però bueno, jo crec que també es queden curts, val? Jo el que proposo és que Catalunya, el que ens posem a fabricar... Són bombes de dispersió,
1: ara,
6: en castellà
1: ara.
6: Bombes de racimo,
1: ara.
6: Perquè la gent tingui una idea clara. Això són unes bombes que es tiren,
1: sí.
6: I cada, hi ha un altímetre, cada X metros,
1: bum.
6: Deixen anar moltes bombes.
1: Són com els focs artificials, però amb bomba.
6: Exacte.
1: Amb la gent a sota, clar, perquè si no té gràcia.
6: Amb diversos nivells, i a més aquestes bombes tenen formes... que semblin jocs.
1: Clar,
6: amb
1: molt bé.
6: Colors cridaners,
1: sí,
6: perquè
1: sí.
6: Els nens els agafin.
1: Que és com el tabac d'ara.
6: Exacte. Llavors...
1: que bueno, és de color rosa.
6: Aquí va haver una convenció el 2008, Espanya ho va firmar el 2009, que el 2010 va entrar en vigor, però hi ha una empresa a Saragossa que es diu Instalaza.
1: Perdona, aquesta convenció que va dir que es van prohibir aquest...
6: Clar. I llavors això són els països que s'adhereixen. Per què?
1: De dir, no, aquesta, nosaltres tanc sí, o míssils d'aquestes característiques sí.
4: I Espanya va dir que no, no? Que no, que no volia això. Fabricar sí, aquestes...
1: Però... Que ja fabricaria alguna altra cosa, no? Però això no.
6: Un cop ho havia firmat i va entrar en vigor, al cap d'un any, Instalaza, una empresa de Saragossa, continua oferint
1: el seu catàleg
6: bombes de dispersió.
1: Ah, això a Saragossa, i... però Saragossa segueix en Espanya,
6: sí,
1: doncs.
6: Sí, i llavors el responsable, Pedro Morenés, va acabar sent al cap d'un temps ministre de Defensa de l'Aznar. Sí. Bé, es podrien crear moltíssimes empreses, i a més això crearia a les llars catalanes uns diàlegs a l'hora de sopar molt interessants.
1: Ara. Que va, perquè hi ha molta desconnexió entre al voltant de la taula, hi ha desconnexió amb això, els mòbils, les xarxes socials, la gent està només per lo seu, i no hi ha una conversa amb el teu pare, amb la teva mare, no, li sap, no saps què fa el teu pare, saps? Llavors, exacte,
6: jo,
1: què, quina mala idea.
6: I avui, carinyo, què has fet? No, bueno, avui he ajudat a fabricar 10 bombes de dispersió, amb el qual calcula que uns 3.000 nens igual quedaran morts o amputats. Una gran discussió de la sobretaula per després anar-te'n a dormir tranquil·lament. O sigui que podríem portar una empresa, una filial d'aquesta empresa a Mollerussa i a fabricar aquestes coses.
1: Exacte, llavors, pues, 10.000 llocs de treball i 1.000 milions de factura.
6: Si ho fan a Estats Units, a Rússia i Israel, ara mateix,
1: exacte. I
6: perquè
1: això,
6: no
1: perdona,
6: ho podem fer nosaltres.
1: Això que diuen aquí, de que la Cambra de Comerç diu aquesta indústria dual, que això no ho havia escoltat mal jo, indústria dual civil i militar, això què collons és? Indústria dual civil i militar, que és aquesta cosa que ens volen fer creure que la carrera armamentística, igual que la carrera de la NASA, repercuteix després en, inventen, jo què sé, el Hello Catil, o jo, no? O sigui, és aquesta cosa que després, no sé, a cap de 500 anys d'haver matat, diuen, no, doncs aquest, el velcro, no? Nosaltres rebem de tota la carrera, no? Això, el velcro, llavors, el velcro, no? O sigui, tenim el velcro, perquè no és això. Que és igual que això també, indústria dual, civil i militar, és igual que allò, quan diuen, com ho fan anar allò? Que a mi em posa nerviosíssim cada vegada que ho diu algú. No, la col·laboració público-privado. Público-privado, pues usted paga sus impuestos, les empreses que paguin els seus impostos, i aquesta seria la col·laboració público-privado, no? Però és increïble, no?, aquest tipus de coses que ens fan.
6: Si una empresa pot fabricar una bomba de dispersió, un obús o el que sigui, i es pot fabricar un pot de cuina.
1: Sí.
6: No, clar, a veure, si és acer i és no sé què,
1: això és
6: industria dual. Si no, sabem què inventar-nos per d'eufemismes per no parlar.
1: Però després també en aquest país a sota necessites unes màquines que facin mascaretes o respiradors i no hi ha. Això devem correm-hi tots, diguéssim.
6: Sí, sí.
1: Bueno, escolta, moltíssimes gràcies. No,
6: deixa'm acabar amb una frase.
1: Amb una frase, és molt curta. Per favor.
6: D'un llibre, Les de la Cova, de Manises, de Paula Huerta, que diu: érem tan pobres que no teníem maldat.
1: Érem tan pobres que no teníem maldat. Jordi, moltíssimes gràcies. No deixin d'aplaudir amb tots vostès Luciana Péquer. Bravo. Bueno, hola un altre cop. Què tal estàs, amiga?
8: Muy bien.
1: Ella és una de les periodistes més importants i més reivindicatives i que més ha arriscat a l'Argentina i tot el que seria Llatinoamèrica. És punta llança en moltes coses. Practiques un periodisme feminista, diguéssim, no? Bueno, sí. Feminisme en general, no? A banda de periodista, suposo que... I avui la tenim aquí perquè, gràcies als llibres del caos, tenim sobre la taula un llibre que es diu La odiocràcia, al fondo a la dreta, amb pròleg de la nostra estimadíssima amiga Lucía Ligmaer. Bé, molt recomanable el llibre, és exhaustiu, o sigui, fila primíssim, i explica una mica la història de l'arribada del poder de Milei i com aquest poder es desplega i com el poder de Milei està connectat amb, diguéssim, el feixisme global o internacional. En la portada aparece un collage de la motosierra, aquesta, i després apareixen els rostres en un collage de Trump, Elon Musk, aquest al Milei i Santiago Abascal. El relaciones, per tant. És a dir, estan com empastados. És com un mismo monstruo, no?
8: Exacto. Sí, me parece que es muy importante mostrar que Argentina es el laboratorio de la extrema derecha. Que lo que también dijo Dolores Fonsi, la actriz y directora de cine que ganó el premio Goya con la película Belén, que es: venimos del futuro y estamos advirtiendo lo que pasa cuando la extrema derecha llega al poder, y que además no es violenta cuando llega al poder, sino que llega al poder a partir de la violencia. Entonces hay cosas que a nosotras ya nos pasaron, como el ataque primero a las periodistas feministas, después a las periodistas mujeres en general, y después a todos los periodistas. La Argentina bajó 11 puntos en el ranking de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de expresión, y eso es
5: lo que ya está pasando con los ataques a las periodistas feministas, especialmente en España, ¿no? Con muchísimos casos. Y otras cosas que pasan, aunque no hayan llegado al poder, ¿no? En el barrio de Lavapiés, esta semana me asomé a la ventana y estaba...
1: ¿Dónde vives, en Lavapiés? Yo estoy en la calle Valencia.
5: Ah, bueno, muy
1: cerquita.
5: No digas
1: muy cerquita, ¿eh?
5: Bueno, ahí abajo estaba el Núcleo Nacional con un ataque neofascista para pedir la deportación de las y los migrantes, entre los que por supuesto me encuentro, y en contra de este proceso de regularización en un barrio y en un lugar a donde estaban jugando los nenes en la calle y los sacaron para ir armados, ¿no? Entonces, esa violencia ya está en España y esa violencia no nace sola. Esa violencia la agita Javier Negre desde las redes sociales con los ataques racistas en Murcia. Esa plata no es que es orgánica de las personas que opinan de repente a extrema derecha. Sale de fondos que sabemos que están financiados por grupos o por think tanks de extrema derecha de Estados Unidos, de la Unión Europea, ahora por fondos reservados de los servicios de inteligencia de Argentina, que eso también va a Honduras, que intenta atacar los gobiernos de México y de Colombia en este momento. Entonces, no se puede leer a lo que pasa en territorio español sin entender lo que está pasando con la extrema derecha en Argentina.
1: Una de les coses que tenen tots aquests individus que arriben al poder és que performen una hipermasculinitat. És a dir, van, fa moltíssima gràcia, perquè és que hi ha moments còmics en el teu llibre, perquè tu tens una... Vamos, ets irònica, hi ha xispa. Em fa gràcia aquesta cosa de que tu et vas sorprendre un dia que anaves no sé on i que vas veure que uns senyors amb una motosierra talaven uns arbres, uns troncos, i dius, ah, coño, estos sí que són uns senyors, uns mascles que saben fer funcionar la motosierra, diguéssim. No com aquests que practiquen hipermasculinitat, performen, simulen masculinitat, no és aquest facho masclisme, que a més és fals, no és ni mascle, o sigui, no té res a veure amb els homes, fins i tot, no?
5: Me importa mucho sacar el mito de que la extrema derecha trae de vuelta al macho este que vos decías recién cuando decías de los mozos.
1: Claro.
5: Uno que vos decís, bueno, es fuerte, me va a salvar, me va a proteger, sí. Porque es cierto que muchas mujeres maricas trans decimos, bueno, no, que vuelva favor, alguien
1: vuelva,
5: que...
1: No, un caballero que nos que nos coja por la cinturita y nos invite a una copa de champán. Este caballero, ¿dónde están? No, ese no va a volver, no es este. No estamos hablando de este.
5: No estamos hablando de este. O decís, por ejemplo, ahora estuve en Honduras y vi por primera vez una motosierra para hombres que hacen casas. Claro. Y ahí sí suspiro y te digo, bueno, que venga un señor carpintero y me da una casa.
1: Claro, un carpintero, por favor, este.
4: Señor. Y carpinteros sí, fascistas no.
5: Exacto. Carpinteros sí, fascistas sí. Por supuesto que suspiro por un carpintero. Pero cuando vemos el video de Milei regalándole la motosierra a Elon Musk, la prenden y no la saben usar. O sea, son falsos machos.
1: Eso, ahora.
5: Son los no machos que se quieren hacer los machos y que su única performance es la violencia y, por supuesto, esa extensión peniana de la motosierra que lo usan directamente como un genital peniana. Extendido.
1: Sí, sí.
5: Y eso ya lo sabemos, es cuando no son machos de verdad.
1: Una cosa, ho has apuntat al principi i, esclar, hem d'estar molt atents, això, les que són feministes és que ho tenim claríssim. O sigui, van a per les dones el primer, diguéssim, són antidones.
5: Son antimujeres absolutamente, eso ya lo vemos, también llega acá, por supuesto, esto que se conoce como el fenómeno de los incels, los MGTOW, los hombres que huyen de las mujeres, etcétera, son hombres que odian a las mujeres. A mí hay algo que también me parece un signo muy importante de la masculinidad clásica, ¿no? Mi abuelo Benito, que era de España, un gallego que emigró, que era fuerte, y decía a mi abuela, yo voy a la cancha de fútbol porque soy un hombre de pelo en pecho. Bueno, esos no son ellos, no son hombres de pelo en pecho, no son hombres fuertes. ¿Qué era la masculinidad clásica? Que después las feministas decimos, bueno, con eso no alcanza. ¿Pero qué respetaban? A la madre, a la hermana y a la hija.
1: Sí.
5: Bueno, algo es algo. Sí. Por algún lugar teníamos para empezar a hablar.
1: Sí, sí.
5: Ellos no quieren ni a la madre. Y es muy literal.
1: Sí, sí.
5: Marcos Galperín es el empresario con más dinero de la Argentina, vive en Uruguay, en otro país, solo para evadir impuestos. Es uno de los, digamos, de los más importantes defensores de Javier Milei, a quien Javier Milei beneficia, y ayer se rió de que una jubilada, una pensionada, no tiene para comprarse los remedios porque le bajó la jubilación, y es porque en Argentina logramos que las mujeres que trabajaron de trabajos no remunerados, o sea, que fueron madres, cambiaron pañales, criaron, trabajaron en el hogar, tengan una pensión. Bueno, eso es trabajo, pero ellos se ríen como si no lo fueran. Milei también dijo, mi mamá cobra una jubilación y nunca trabajó. Mientras que está en la Argentina, tanto legislado en leyes como en la administración pública, que las mujeres tienen derecho a acceder a la jubilación por ese trabajo no remunerado. Pero no quieren ni a la madre literalmente. Y ese es un cambio en la historia que quiebra completamente la masculinidad tradicional. Por lo tanto, estamos hablando de una misoginia exacerbada porque es odio a las mujeres, no es la masculinidad clásica.
1: A la Argentina, tu parlas de la legislació, ja una de les legislacions més avantguardistes, punteres, més a to i més en sintonia amb els drets humans, més exemplar, és la que teniu sobre la qüestió de la memòria històrica, la de la jutjar els culpables de la dictadura, de les distintes dictadures, etc, etc. Encara ara hi ha judicis, hi ha condemnes, vull dir, és una cosa que s'ha afinat molt, gràcies a les madres de Plaza de Mayo, per descomptat, que no sé si tienen el Premio Nobel, però
5: no lo tienen, que és una vergüenza mundial, no? Clar. ¿No? Y está viva Estela Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que por lo menos debería tener el premio Príncipe de Asturias en España, y que por presiones políticas a favor de Milei todavía no lo tiene, así que está a tiempo España de darle ese premio a Estela Carlotto.
1: Exactamente. Bueno, España tiene mucho que aprender de la Ley de la Memoria Histórica Argentina y también de aquests procesos judicials per recuperar la memòria i per recuperar, bueno, etc.
5: És algo central.
7: Amb això fan molta enveja, eh?
1: Amb Argentina, exacte. Sí, però Milei... No, vas a decir, perdona.
5: No, Marque, es algo central que se entienda que también este castigo a Argentina, esta invasión de Estados Unidos, que ya, digamos, por ejemplo, Milei esta semana piloteó aviones estadounidenses en territorio argentino, que es como una invasión consentida sin permiso del Congreso, tiene que ver con disciplinar a un pueblo en el que hay 1.200 genocidas presos. Es el país que más avanzó en el juicio de delitos de lesa humanidad. Tiene mucho que aprender España.
1: Y Alemania, ¿no?
5: Y Alemania.
1: Está para la banda de Alemania, Argentina, en aquests casos.
5: Por supuesto, ha superado los juicios, tanto el juicio a las juntas como después los juicios en los tribunales federales han superado ampliamente a los juicios de Nuremberg. Y eso habla de qué podría pasar desde el caso Epstein hasta lo que está haciendo Estados Unidos en el ICE, hasta lo que están haciendo en Irán o en Gaza, si se toma el ejemplo de Argentina. Por eso aniquilar el ejemplo de Argentina es una forma de disciplinamiento mundial.
1: Hi ha una altra cosa que parles al llibre, que a mi m'ha preocupat molt, que és que Milei vol derogar la protecció de los glaciares. A canvi de nada. En aquests glaciars, possiblement hi ha liti, hi ha minerals, ara resulta que los minerales raros, no sabíem nada de los minerales raros, i ara resulta que tothom vol minerals raros, exactament. Derogar la llei de protecció de los glaciares a canvi de res, diguéssim, en empreses per posar-los a disposició d'empreses franceses, d'empreses possiblement espanyoles, d'empreses europees, perquè, clar, el colonialisme segueix funcionant. Europa defensa, bueno, no sé si la defensa ja, però la democràcia, diguéssim, i es fa el fi amb la qüestió, amb qüestions democràtiques, però després Llatinoamèrica segueix sent un país per colonitzar, no? Com sempre, que això seria una de les crítiques del llibre més importants. Però, clar, jo em plantejo, nosaltres no podem deixar en mans del nacionalisme o dels estats nacionalístics, o com es digui, el que seria bé comú global, perquè els glaciars que toquen a l'Argentina, al cap i a la fi, són patrimoni universal, és a dir, hauríem d'estar intactes, perquè depenem del preglacial, diguéssim, de l'Argentina, no? Això és preocupant, no?, aquesta ingerència primer europea i nord-americana en sol argentí, i després també el derrogar lleis que a la millor, jo sé si els estats, si hi hauria d'haver una comunitat internacional que gestionés, diguéssim, el que seria el patrimoni terraqui, que és comú.
5: Exactamente, Marc. Yo creo que Europa se cayó demasiado sobre el proceso de Javier Milei en Argentina, y se cayó porque el sueño era que Europa mantenga la democracia y que América Latina sea un neocolonialismo, que él es de esto. Litio, lo que ahora llaman tierras raras, antes los raros éramos nosotros, que él es de oro, petróleo, gas, agua, todos los recursos naturales que tiene América en general y que tiene Argentina. Milei venía a entregárselos en bandeja y entonces, bueno, si era antidemocrático no importaba. Hasta que eso fue no solamente continuar con el neocolonialismo, sino tirarse un tiro en el pie. Porque esa extrema derecha es la que ahora está operando sobre la democracia europea y también sobre la democracia en España. ¿A cambio qué? Dar en bandeja los recursos naturales con una ley que se llamó RIGI, que no pide ni siquiera que el trabajo sea argentino. O sea que Argentina no gana nada. Y Milei además acaba de lograr la aprobación de la derogación de la ley que protegía los glaciares. Eso afecta a todo el mundo porque sacar a los glaciares va a aumentar el calentamiento global. Esto ya lo logró aprobar, que para mí es lo más terrorífico que se ha generado en este gobierno, que tantas normas terroríficas aprueba. Y por supuesto va a perjudicar a todo el mundo con el perjuicio a los glaciares en Argentina. Él dice que no creen en el ambientalismo, que son terroristas, que hay que destruir la naturaleza. Es un discurso absolutamente crudo. Ahora hay un amparo con más de 100.000 firmas para intentar parar este acuerdo y por supuesto que creo que además desde España se tiene que hacer un litigio estratégico porque el nuevo acuerdo Mercosur y América Latina con Europa implica que no puede haber derogación de protección ambiental. Ajá. Por lo tanto, se puede iniciar un litigio desde España y ojalá que se pueda hacer.
1: Bueno, eso lleva interessantíssim l'audiografia. Al fondo a la derecha, Luciana Pecker, en pròleg de Lucía Ligmaer, nostra amiga. Això ha dit
5: genial,
1: Lucía. A Libros del Caos, l'audiografia, al fondo a la derecha. Perquè hem d'estar... No hem parlat de les solucions, diguéssim, que aportes a la gent que se lea el libro. O el millor has de tornar, que consti. Moltíssima gràcies, Luciana Pecker.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
9: Tens una empresa que pensa en el futur, respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ara anem a parlar amb la Begoña Gómez Urzay de Felicidad Blanc, que això és una cosa, és un personatge increïble i fascinant. Però vostès sabran que avui nosaltres ens hem de guanyar la vida a les 23 hores a la Sexta, presento cara al show amb Berto Romero, Judit Martín Alaska, Yolanda Ramos i Fangoria. O sigui, això no t'ho pots perdre, però és un programa que ens ha sortit rodó.
4: Perfecte, ja estarem a les 11, eh?
1: Berto Romero i Judit Martín, graciosíssims. Bueno, una cosa... Que
4: I després, com que ara ve bon temps, si vols descobrir una peça o diverses peces de roba perquè t'acompanyin aquesta temporada, a on pots anar?
1: A la Roca Village.
4: A la Roca Village, que en saben molt i tenen molt bon gust. I a més a més tenen venda privada on descobriràs les millors peces amb un 20% de descompte addicional. Registra't al membership de la Roca Village del 7 al 25 de maig.
1: I acaba estant mona, perquè s'ha anat a la Roca Village a 6:45, a les 6:30, a 18:30, a la Tapeina del Raval es presenta el llibre de la periodista Luciana Pecker, La Audiocràcia, al fons de la dreta, en un dia la que pot ser interessantíssima, Brigitte Vassallo, què més vols? Deies que molt ràpidament que la solució, moltes vegades una de les solucions que tu aportes al llibre, bueno, i públicament, al feixisme actual i aquest feixisme que està tan organitzat és que ens organitzem nosaltres també, diguéssim, no? Tornar a trenar complicitats, diguéssim.
5: Exacto, hay que encontrarnos, unirnos, juntarnos, arengarnos, porque si ellos están unidos, el feminismo y la oposición a la ultraderecha tiene que estar unida.
1: Ara, molt bé. Amb tots vostès, Begoña Gómez Urzay, bravo. A veure, publicat un llibre, s'ha reeditat un llibre.
4: S'ha reeditat un llibre imprescindible. Espejo de sombres de Felicitat Blanc, amb una edició boníssima de Virginia Trueba-Mira. El pròleg ja és...
1: increïble, no?
4: Mel.
1: Aquesta és la reedició?
4: Aquesta és la reedició, sí, de Càtedra.
1: Ah, però... ah, Càtedra, exacte.
4: És que jo que el llibre el tinc. Sèrie. Sí, no, però el pròleg val molt la pena, eh? I com es posa tot en context. Perquè ja sabeu que aquest any és un any una mica que tira cap a la nostàlgia, que es celebren 50 anys de moltes coses. El 2026, home, tant per... clar, el 1976, acaba de morir Franco, passen moltes coses. Em fa una mica de vergonya parlar d'això davant d'en Jordi, que ho farà millor. Però és així. Una de les coses que es celebra és el 50 aniversari d'una pel·li fonamental d'aquella època, que és El Desencanto.
1: El Desencanto.
4: Boníssima pel·li de Jaime Chávarri, produïda per Elías Querejeta, què passa amb aquella peli, no? Aquella peli, el que fa...
1: Què era Chavarri, Desencanto?
4: Es posa la càmera davant d'una família en estat de descomposició, una família que havia estat importantíssima per la jerarquia franquista, la família del poeta Leopoldo Panero, que havia estat una mica el poeta oficial del franquisme. Sí. Ell ja havia desaparegut. Queden la vídua, Felicitat Blanc, i els tres fills, que són Juan Luis, Leopoldo Maria i Michi. Dos d'ells poetes, el tercer un bohemi, tot tipus, diguéssim.
1: Bueno, un poema, jo diria que el Michi també era un poeta de la seva manera, sí. Perquè de vegades, oi?
4: Sí, sí. Dos, exacte. I aquella pel·lícula què passa? Que la que emergeix com la figura que fascina a tothom és la mare, és Felicitat Blanca.
1: Però perquè et quedes flipat
4: amb el que diu i com ho diu i el que diu. Com diu les coses, aquella prosòdia, aquella manera de parlar, de declamar, no? Tan teatral. M'ha escoltat
1: una mica, tenim un tall, Felicitat Blanca, sona així.
10: Buscaba incansablemente a Leopoldo y siempre me lo encontraba con Luis Rosales. Bueno, esta ya fue una tónica de mi vida, porque durante toda mi vida me encontré a Luis Rosales al lado de mi marido, salvo en raras y excepcionales circunstancias. Entonces no se atrevía a hacerme lo que me hizo después, que es que me decía, cuando pasé no me interrumpas, tú vas por un lado y yo por otro. Entonces nos cruzábamos y yo irónicamente le decía, adiós, hasta luego. Y cruzábamos dos o tres veces el camino, ¿no? Pero entonces no. Entonces no se atrevía a eso. Paseábamos juntos de la mano. Hay varios poemas que recuerdan ese ir de la mano por los campos de Castrillo. El otoño, precisamente, está unido en mi recuerdo a la soledad.
7: Mira tu.
4: És que els poemes que li dedicava Leopoldo Panero com a una dona abnegada a casa no tenen absolutament res a veure amb el que era ella. I ella ho diu també al llibre aquest. Diu, aquests poemes no sé d'on havien sortit, no? Era com una mena de
8: promeses ideació. Però les intimitats així... No,
4: clar, s'obren i fan aquesta cosa tan anticatòlica, antiespanyola, de rentar els drams bruts fora de casa, no? De fet, a l'estrena, el dia de l'estrena, molta gent que eren amics dels Paneros surten de la sala de cine, entre ells Luis Rosales i la seva dona.
1: Que era l'oligarquia franquista, diguéssim,
4: clar,
1: no?
4: Clar. Perquè que estan flipant amb això.
8: Indignats, no?
1: Clar, clar.
4: Llavors, una de les persones, tots els intel·lectuals, joves intel·lectuals d'esquerra, s'obsessionen amb Felicitat Blanc... També ella cau en aquesta cosa de convertir-se en musa, no? Li diuen Betty Davis, Greta Garbo, no? Aquestes coses també que són una mica cosificants, no?
1: Després de l'estrena de la pel·lícula.
4: I una de les persones que s'obsessiona amb ella és Natividad Massanés, que és una jove feminista que a mi em recorda una mica biogràficament a la Natàlia del Temps de Cireres, de la Montserrat Roig, perquè també és aquestes dones que havien marxat, perquè hi ha un moment que les dones han de marxar al seu país, com la Luciana, i havien tornat, en aquest cas... just després de la mort de Franco, i ella tenia un projecte, i un dels projectes que volia fer era una sèrie de biografies de dones silenciades.
1: Uh-huh.
4: I per la dona per la que vol començar és Felicitat Blanc, a qui també ha descobert aquesta pel·lícula. Doncs aquesta Natividad Massanés, que havia viscut als Estats Units, havia estat implicada al moviment feminista de Betty Friedan, mm-hmm. el Partit Nou, que jo sempre m'imagino, no?, aquesta dona, aquesta gent, quan tornava a Espanya, el que es devien trobar, no? O sigui... amb altres aires també, o els argentins de l'exili, moltes vegades ho han explicat, no?, que van venir aquí després de la dictadura, l'Espanya que es van trobar al 78.
1: Era un desastre.
4: Una cosa bastant túrbia. El cas és que aquesta dona, Natividad Massanés, es posa en contacte amb Felicitat Blanc i li diu, fem la teva biografia, escrivim, deixa'm escriure la teva biografia. Ella primer li diu que no, la Felicitat Blanc li diu que no, que la vol que l'escrigui una mica dels seus fills, no s'acaben de posar d'acord, insisteix una mica, al final es posen d'acord i fan un sistema curiós que com que la Felicitat Blanc tenia aquesta manera de parlar...
1: Clar, és que era increïble. És que el que t'atrau d'aquesta senyora a la pel·lícula...
4: És la manera de parlar,
1: primer la manera de parlar, de moure's i com... I tot. I després el que diu. Però sobretot la forma de narrar, és una narradora
4: doncs
1: increïble.
4: És una bona idea, diguéssim, aprofitar aquesta habilitat seva, aquesta oralitat en particular, sí. Per dir, farem una cosa, tu parlaràs, m'explicaràs la teva vida, ho gravarem, i després transcriurem aquestes cintes i ho escriurem entre les dues.
1: Val.
4: Que és el que fan amb aquell llibre que apareix un any després de la pel·lícula, que és Espejo de sombras.
1: Molt bé.
4: És veritat que Natividad Massanés volia donar-li un marc més feminista, aquest llibre hi fa un pròleg i retoca, segons Virginia Trueba, algunes de les declaracions perquè sembli més ortodoxament feminista, una dona que biogràficament no podia ser feminista.
1: Ja l'entenc, clar.
4: De fet, s'ha dit d'ella que era feminista en estat sauvage, no? Perquè era una niña bien del barrio de Salamanca, casada amb un jerarca franquista que jugava en hockey als anys 30 a Espanya. Havia tingut certa relació amb la Sin Sombrero, no?, que eren aquestes protofeministes.
1: Sí, però de passada, clar.
4: Però de passada, no podia tenir una teòrica feminista, aquesta una teoria feminista, aquesta dona, que la biògrafa sí que li vol donar, diguéssim, no?
7: Imposar, i no.
4: Imposar. Però tot i així, o sigui, de fet, això, a mi, aquesta tibantó, diguéssim, entre les dues, fa que el llibre sigui encara més interessant, no? S'ha dit d'aquest llibre que és una heterobiografia, perquè no és una autobiografia, perquè és una biografia escrita per una altra persona. Llavors, això, ara s'ha realitat per càtedra amb aquesta edició de Virginia Trueba i val moltíssim la pena.
1: I val moltíssim la pena. Una cosa que t'anava a dir, no sé si algú l'ha vist a la pel·lícula... A veure, és que ho sabia. Sí. Posa-li per fora la nostra. Tenim aquí la Paloma Rodríguez, que ens ha vingut a veure. Ole. T'acompanya.
11: Estoy contentísima.
1: ¿Estás contentísima?
11: Estoy contentísima de que Begoña mencione esto. Yo cuando era jovenzuela, en la facultad, unos raros y yo, estábamos fascinados, bueno, con el panero, con el que estuvo en Mondragón, pero con la película El Desencanto. Y nos reíamos mucho, decíamos, pero esta mujer, ¿de dónde ha salido? Y además El Desencanto, que realmente es una peli que te transmite ese desencanto, con la señora llamada Felicidad. Sí, teníamos un cachondeo, entonces estoy súper contenta que toque este tema.
1: Doncs recordem a Càtedra, readita...
4: Espejo de
1: sombras.
4: I s'ha dit que aquesta dona, després ja als anys 70, s'ho va passar molt bé, va començar a anar a l'Oliver, va començar als clubs nocturns de Madrid, amb gent molt jove...
1: Al local, després va fer alguna pel·lícula.
4: Va fer alguna pel·lícula. Aquesta dona acaba de fer una pel·lícula que es diu Calé, que va de lesbianisme gitano amb els germans Flores,
1: sí,
4: i sortia
1: en
4: viu amb uns quants papers com a actriu, que llavors la posaven a fer de viuda, això, un parell d'anys abans de morir.
12: En quants anys queda viuda, perdona, ho saps això?
4: No sé quants anys queda viuda.
1: Escolta'm una cosa...
4: Però va viure fins a l'any 90, es va tenir temps de passar-s'ho bé i de desmalenar-se una mica.
12: Sense aquell home que estava...
1: Espejo de sombras, edició de Virginia Trueba. Mira, amb un pròleg molt interessant, a Càtedra, Letredes Hispàniques, uns llibres clàssics, no t'ho perdis. I si no heu vist la pel·lícula, també mireu-la, perquè val la pena.
4: Home, sí, i la continuació, després de tantos anys.
1: Després de dos anys, mare de veritat.
13: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
14: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
13: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
14: I escolta el que vols.
13: Quan vols.
1: Doncs escolta, per repassar, avui a 6:45 a l'Ata Peinada al Raval, la presentació de l'Audiocràcia Luciana Péquer. T'agraïm molt que hagis estat aquí avui amb nosaltres.
15: Moltíssimes gràcies.
1: Una xerrada que fareu amb Brigitte Vassallo, que Brigitte Vassallo ve divendres. Torna el vostè primer el divendres. El llibre de Felicidad Blanc, Espejo de Sombras, edició de Virginia Trueba. Mira, a Càtedra, Letres Hispàniques i també la pel·lícula. Avui, cara al xou, a les 6, ai, a les 6, a les 23 hores de la nit, no t'ho perdis, perquè és un programa que és boníssim i que parlareu demà, si no. Que vagi molt bé, fins demà, gràcies a tots. Adéu! Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir. O a la discoteca.
13: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
16: Quina hora és?
17: Quina hora és?
16: És la de Contaminés.
17: Sí, tenim a nosaltres en Juli Pijuli.
16: A França et volen ficar a la presó si fa rave.
17: Sí.
16: Si ens toquen a una, ens toquen a totes.
17: Bueno, per casualitat tu vas anar a la rave?
16: Sí, hi ha festa, i en Juli. Però Juli, sí. Sinònim de festa.
17: Ja has anat, eh? I què tal?
16: Saps la rata de la pel·lícula Ratatouille?
17: Sí.
16: La vaig conèixer allà. La rata Remy se'm va enfilar al cap i va començar a estirar els cabells, com a la peli. Primer no sabia si volia que ballés tecno, que preparés una truita. Va ser les dues coses alhora.
17: Vols dir que això t'ho fa... Juli!
16: La rata.
17: Vols dir que això t'ho fa una rata i no alguna cosa que vas consumir en aquesta rei?
16: Doncs per berenar vaig menjar creps.
17: Però tampoc em refereixo al berenar.
16: De Nutella.
17: Nutella.
16: Amb sucre glacé. Sí. Només que el sucre glacé doncs, venia de Colòmbia. Era un sucre glacé. Ah. I com diuen els francesos, liberté, égalité i sucre glacé.
13: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
18: Escolta'm una cosa.
19: Jo em molesto a tu quan estàs fent programa.
18: Em molestes molt.
19: Em molestes?
18: Em molestes amb una targeta. No, però, si no juga el Barça, per què hem de fer la Champions?
19: No, és que jo encara estava amb lo de les temperatures i les tempestes, eh?
18: Sí.
19: És que jo, a mi se m'ha acumulat la feina avui.
18: Ja, ja sabem per què no presenta habitualment el 14-15.
19: No mata,
18: per
19: què?
18: Perquè no sé llegir. No sé llegir. Ai, cuqui.
19: A més, estaves dient tot el contrari. Que no és un lapsus on portava molt a que la gent sortia amb maniga curta i sense paraigua, no?
18: Sí, sí, sí. Guanyaran terreny les temperatures o les tempestes. No sé, al final no m'ha quedat clar.
19: Descobrir, no? Tria la teva aventura.
18: Mira, vosaltres porteu una samarreta de maniga curta a la bossa i un paraigua.
19: Ara,
18: i en funció del que us trobeu, aneu fent-se a tots.
19: Bueno,
7: professional. Quin professional, sí senyor.
19: Mira, doncs parlant de professionals, em va molt bé per lligar el següent tema.
7: A veure.
19: Xavis, avui hem descobert, gràcies a les xarxes socials, un autor de cançons que guanya molts diners gràcies a haver compost aquest temacle.
15: Bomba para bailar, esto es una.
20: Bomba
15: para gozar, esto es una.
20: Bomba
15: para mediar, esto es una.
20: Bomba.
18: És la bomba de King Africa, que és la versió del grup bolivià Aful Aful, que diu, Aful Aful, saps això?
19: No.
18: Hi ha un moment, no sabeu la història de la bomba?
19: No.
18: Un moment.
19: Què està passant aquí?
18: Anàvem a explicar una altra cosa, però no sabeu què va passar amb la bomba? La bomba no. És una versió, i King Africa va tenir problemes a nivells de drets, perquè és una còpia que es pensava...
19: És una versió d'un altre grup.
18: És una versió, i clar, no van avisar l'altre grup. I per arreglar-ho, hi ha un moment que...
7: Llavors no se'n diu versió, se'n diu plagi.
18: Exacte.
19: Ara, és un
18: problema. Hi ha dues versions, la primera, que va petar-ho, i el cap de...
19: Que va petar-ho perquè és la bomba.
18: Exacte. Va fer una versió que diu, aquí se viene Azul Azul, citant el grup com a disculpa de cara al grup.
19: Molt bé.
18: Clar, no ho sabíeu, això?
19: No tenim
7: vida.
18: Pues hi havia dos versions de la bomba. Una, exacte, una, sí. La bomba i l'altra el C4, cadascú amb les seves coses. Però bueno, el resum és que el compositor del grup Azul Azul, que és el Fabio Zambrana Marchetti, que és bolivià, ha explicat en un podcast el que arriba a guanyar només de drets d'autor aquesta cançó.
21: La bomba me cambió la vida en todos los aspectos, sobre todo económico. Es el 90% de mis ingresos hasta el día de ahora.
19: No.
21: Gracias a esa canción. Mi mejor año yo gané $750,000 en un año.
22: Sin hacer nada. O sea,
21: claro.
22: No fue el año que la compusiste ni
21: tocar en vivo. Estoy hablando del año...
22: de los derechos que te dio.
21: Ahora, hay que entender algo. La bomba yo la compuse en el 98, pero esa historia empieza 12 años antes,
19: por
21: cuando
19: favor.
21: Yo me propuse componer una canción por día hasta tener un hit mundial. Más de 3,000 canciones que no me funcionaron. Miles de noches llorando, destruido, porque no, mis canciones eran una mierda, hasta que por fin me salió la bomba.
19: Ni que la bomba fos la bomba, ¿no? També.
7: No va canviar res, tampoc.
19: $750,000 per no fotre brot, vull dir que la feina ja l'has fet tu a casa.
7: Que lleva dinero.
18: Imagina't el King Africa des de casa també, que va plagiar això, eh? Vull dir que també va rascar una mica.
19: Escolta, i tot això que fem a RAC1 no genera drets? Vull dir que un dia plaguem i que generi drets.
7: No.
19: I ja no fa falta que vinguem. Mira, demà podríem posar el primer programa.
18: No, millor que no, millor que no. Jo crec que no vull tornar a escoltar el primer programa. Jo crec que no vull començar a escoltar els Saloners fins fa dos dies.
19: Tens una mica de raó. Xavis, gràcies per la vostra paciència.
7: A vosaltres.
19: I per informar-nos també. Gràcies, guapos.
7: Ole, ole.
23: La talanera, la talanera.
24: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els Saloners del versió RAC1. Amb Marc Bala
19: i Guillem
24: Estadella.
25: És normal, hombre.
24: Me passo de conya.
25: Pues vinga, anem.
19: Molt bona tarda a tothom. Passen pràcticament 9 minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som...
26: Alegria!
19: Clar que sí, bon programa 382 a tothom. I escolteu, abans d'obrir l'altra versió del dia, dues cosetes. Una molt ràpida, avui dia 5 de maig, que és s'ha parlat molt, que és l'aniversari del Salvador Illa.
18: Ah, sí?
19: Però és que també és l'aniversari de la meva mare. I des d'aquí, rotllo, mama, hola, et vull felicitar per l'aniversari. És una cosa que sempre s'ha fet a la ràdio i que avui no volia perdre l'oportunitat. I l'altre tema és un tema que hem parlat avui a la reunió i que ens ha afectat a tots els taloners, eh? I taloneres.
27: Bona tarda.
19: Bona tarda,
18: la Segarra.
27: Escaparé que així, sense ser presentada. Efectivament, aquest equip ha estat agredit i atacat per l'espècie invasora i que,
19: ara,
27: amb el bon temps, comença a fer acte de presència en aquest nostre país.
19: Ai.
27: Atenció, perquè ja han arribat els mosquits.
19: No!

0: Però què són aquests pulmons?
1: M'he marejat, eh? Hòstia.
0: Home, està d'allà, no m'estranyes vermell com el micro de RAC1.
2: Però estàs bé, Raí?
1: M'he marejat de veritat.
0: És que a part...
2: Beu aigua,
1: com
2: beu
1: ho fa
2: aigua.
1: Això, l'Òscar Dalmau?
0: Pues, perquè no, pues, no ens podem comparar. No, ens
1: no
0: podem
1: ja ho
0: comparar.
1: Sé, ja ho sé, ja ho sé.
0: Són molts anys, sí.
2: Un
0: dia no fume...
2: L'Òscar Dalmau té un diafragma.
0: I algun cop és gravat.
1: T'he de dir que jo estic molt preocupat. Jo aquesta nit he patit. Des de les 4 del matí que he tingut el... aquest ronron, ara, això. I dic, no pot ser, si és 5 de maig. Per favor! Vull dir, què està passant?
0: A mi aquest pont, un mosquit m'ha fet gaslighting.
1: Com?
0: Això va ser una nit que ni de cop em va picar un mosquit a la mà.
1: Sí?
0: Picada que va comportar que estigués 40...

0: però ni rastre. Lo que a la nit per mi era motiu per demanar la baixa.
1: Laboral, eh?
0: No, laboral, familiar, tu, de tot, que em ambient, tanquessin. Riu-te'n d'aquests del barco de Canàries. Perquè, no. Perquè m'aïllessin...
2: Alba, no per favor.
3: No, no.
2: Per favor.
0: Els que estan bé.
1: Bueno, ves que no sigui això com està...
3: No, aquest tema ja...
1: Tu que volies enviar un mail a @direcciorracu.net, que deu ser aquest el mail, no?
3: Sí, direcció bueno, arroba...
1: Direcció@racu.net.
0: Això és Instagram, el que has dit tu.
3: T'imagines un Instagram de direcció? @direcciorracu.
1: Tu li has dit, ei, Eulàlia, què passa, màquina, no?
0: No, jo li dic senyora.
1: Ah.
0: Hola, senyora Eulàlia. Li escric només amb una mà. Això farà que hi hagi alguna falta d'ortografia. Perquè l'altra la tinc completament convalescent, degut a la picada...
1: Ai...
0: d'un mosquit, però perquè no l'he vist, podria ser un dinosaure. Atentament, Alba Suara, o alguna cosa així, saps?
1: Alba Suara.

0: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem.
2: Ari,
3: no,
2: en plan...
3: Bernat i Lari. Que diu Bernat Hilari, però no és Bernat Hilari d'una senyora. És Bernat Hilari de Hilario con H.
2: Claro, jo pensava que venia con el mago Hilari.
3: No.
2: Lari, no Hilari.
3: No, no, no.
4: Quantes confusions,
2: hagués valgut més la pena que m'hagués agafat la baixa, jo.
3: La cosa és que hem de vigilar amb els mosquits, perquè són els animals que més maten. Ni taurons, ni
2: els taurons se'ls ha fet una mala publicitat.
3: Un mosquit et pica i ves que no porti el dengue i dengue-rengue.
4: Jo... em desperto mitjanit i veig un mosquit o un tauró, prefereixo veure un tauró a l'habitació perquè no t'ataca, no et farà res.
3: Bueno, si està a l'habitació no neda, també, clar.
4: Per
3: no?
4: Això, el canvi el mosquit...
2: Que el tauró és gairebé vegà.
3: Pots matar aquest mosquit a l'Ujan?
4: Mira! Oh, quin descans!
2: Que reparteixin pistoles a tothom.
3: No! Mira als Estats Units.
4: Crec que ja hem fet prou xerinola.
2: Sí.
4: Ara ens hem de posar seriosos perquè obrim l'altra versió del dia.
2: Negre.
4: Va, que comencem l'altra versió del dia parlant d'un fet que cada cop es dona més a les universitats, i és que els estudiants cada cop van menys a classe, cosa que
3: un moment, en sèrio.
4: Perquè em talles amb la notícia.
3: Un moment. Perdoneu, nois, però crec que obrir l'altra versió avui amb aquest tema no és el tema principal avui. Vosaltres no mireu el calendari dels dies mundials?
4: Bueno, però no és tan important com que la gent fa campana a les unis.
3: Perdona una cosa, avui és un dia molt important.
2: Quin dia és avui?
3: Vinga, avui és el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa!
2: No, no!
4: No!
3: Un moment.
4: Però, Guillem, que portem tota la temporada escoltant el teu portuguès.
3: Home, i amb més
2: motiu.
3: Però
2: que hi ha coses més importants d'estar d'ell,
3: No, et dic una cosa. No podem obviar que avui, si portem donant la tabarra de que jo parlo portuguès tota la temporada, i avui, que és el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa, no li farem cas.
2: Vas anar 13 dies al Brasil.
3: I quins 13 dies? Per mi van ser 4 anys.
4: Fem una cosa, Alba. Deixem-lo parlar res 5 segons en portuguès i ja passem al tema de les universitats.
2: Exacte.
3: Ah, que no. No parlem en portuguès. He trucat.
4: No, home, no, Guillem.
3: Sí.
4: Però això porta molt de temps.
3: No, però fer trucades.
4: Com?
2: A Portugal, que és molt car.
3: No, perquè no vull bronques. He trucat a Acadèmies d'Idiomes de Catalunya per felicitar-los pel tema del portuguès.
2: A mare que el va.
4: Home, ells sí que deuen parlar portuguès.
3: Clar, per això... Bueno, no creguis, Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de... Salva tu base! Després la gent diu, hòstia, és que crides, bueno,
4: és que m'obliguen.
2: Això molesta, que cridem. No n'entén res del programa.
3: Entre l'inici dels mosquits i això. Salutacions a la gent que ens escolta amb auriculars.
5: No soy yo nada, coño.
3: Exacte. Comencem trucant a l'Escola Oficial d'Idiomes de Reus, eh?
2: Ah, mira.
3: Sí, la meva dubte és, a Reus si parla portuguès...
4: Segur.
6: Oficial d'Idiomes, digue'm.
3: Bon dia, què tal?
2: No.
3: Això és una escola d'idiomes, no?
6: Sí.
3: Trucàvem per felicitar Jonis, a la gent que fa la portuguès.
6: No en fem de portuguès, aquí.
3: No en feu portuguès, eh?
6: No
3: en fa la portuguès?
6: No, aquí no en parlem de portuguès.
3: No.
6: Entenem, però no parlem portuguès.
3: Heu fa l'open portuguès o no?
6: Jo crec que sí, que el parles bé.
3: M'ho invento tot, eh? És qüestió de tenir... de que pensis que estàs a Rio de Janeiro i et surt sol això, eh? Ah, eu tengo titulinho portuguesa do sábado do Brasil.
6: Tens o título do Ronaldo? E aqui tu vais o título.
3: Ah, eu tenho o titulinho do Ronaldinho Gaúcho, hein? Eu tenho o título do festeirinho, do falador de português, do carioca.
6: Trabo que eu parlo as prou bem,
3: eh? Eu falo bem, né? Mira, ei, Madalena, coxa...
2: Não.
3: Madalena, desfruta. Estás flipando ou não?
6: Estem flipant, que no estic sola.
4: Ostres!
3: Bon dia, obrigado!
6: Obrigado!
3: Obrigado, ciao!
6: Ciao, bambino!
3: No, e questo è italiano, Vigila l'idioma.
4: Quina barreja, nano, entre el portuguès, el català i l'italià,
2: Tu lo que tens és una cara més dura.
3: El que m'ha encantat és que la senyora, de cop i volta, ha vist que hi havia un zumbat parlant-li en portuguès, i diu, vaig a posar l'altaveu, perquè ho senti tothom d'aquí de l'escola.
2: Per repartir una mica el divertimento.
3: Escolta, a Reus parlen italià, no parlen portuguès, no passa res. Anem cap a Barcelona?

0: a una escola d'idiomes de nivell.
1: Fundació
0: Sig,
1: bon dia.
0: Bon dia, què tal? Tot bé o què? Això és una acadèmia d'idiomes?
1: Sí, Fundació
0: Sig. Hoy día es día de la lengua portuguesa. Llamo para felicitar.
1: Molt bé, a qui vol felicitar?
0: Eu quero felicitar a toda la gente que aprende portuguès. Eu sono muito fan.
1: Pues moltes gràcies.
0: Aquí, però aquí feu...
1: Sí, moltíssimes gràcies.
0: Aquí feu portuguès o no?
1: Li passo a la secretaria d'idiomes. D'acord? I així s'hi poden aconsellar.
0: Perfecte. Obrigado. Aquí, que hi ha hagut un tema, ai, que de cop i volta m'han passat amb la secretaria...
2: Tan preciosament,
0: del SIC, això. M'han passat allà, de cop i volta se m'ha posat una senyora... Clar, és un lloc que de fet m'he fixat que és ric.
2: Ah, sí?
0: Està car. Ara ens ho expliquen.
2: Sí, tu pagues la matrícula i ja parles directament l'idioma.
0: Sí. Tu parles la matrícula, bueno, com els màsters del Casado. Escolta.
3: Sí, qui diamants, bon dia.
0: Bon dia!
3: Hola.
0: Què tal? Truquem perquè avui és el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa i trucàvem per felicitar tota la gent que està aprenent portuguès. Aquí feu portuguès o no?
3: No fem de portuguès.
0: Què me dius?
3: Anglès, francès...
0: No fan portuguesiu? Samba tu Brasil?
4: No, no.
3: No ens han demanat mai, tampoc.
0: No es demana gaire el portuguès aquí a Barcelona o què?
3: En aquesta zona no gaire.
0: A quina zoninha? Jo ja me diu...
3: Estem a Sarrià Sant Gervasi.
0: Fijinhos, No em parla portuguesiu,
3: Com veig pels negocis, per l'anglès.
0: A veure si hauré de ser profe de portuguesinho,
3: Mira, doncs si t'animes...
0: No m'ho diguis dos cops que calia un curs de portuguès en dos dies, Portuguesinho para damasinho.
4: No.
0: Eu sou Guillermino Gaucho, novo professor de lengua portuguesa.
3: Vinga, doncs si t'animes jo li proposo la direcció.
0: Fes la proposta.
3: Vinga, la fem.
0: Perfecte, doncs obrigado.
3: A tu.
0: Ves que el dia que et facin fora d'aquesta emissora jo me'n vaig al SIC aquí a Sarrià a parlar portuguès. Escolta, he seguit trucant i ara anem cap a Lleida. Atenció, perquè... Sí, he trucat a l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida, perquè després digues que no parlem de Lleida, i ens hem endut una sorpresa.
5: Hola, Pijal d'Idiomes, diguin.
0: Bon dia, què tal?
5: Sí, bon dia.
0: Molt bé, mira, què tal? Truco de la ràdio, truco de RAC1, que avui és el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa, i dic, vaig a felicitar la gent que parla portuguès.
5: Ah, doncs, em sembla que et conec.
0: Ah, sí?
5: No ho sé, la veu, podria ser o no?
0: Som dels taloners del versió RAC1.
5: Ah, et sento cada dia.
0: Ah, sí? Ai, quina alegria! Molt bé, que bé, escolta.
5: I tant.
0: Molt bé,
5: molt
0: bé.
5: I tant, us sentim, que cada dia us sento, a la de Linyola, sobretot, perquè com que som de Lleida...
0: De la Fuliola,
5: de la Fuliola. Ah, de la Fuliola, perdó, de la Fuliola, sí.
4: Què?
0: Ara s'emprenyarà l'Alba quan senti això,
4: A mare que el va.
0: Nosaltres que som molt fans del portuguès i dic, anem a trucar perquè avui és el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa, però veig que aquí a Catalunya no triomfa el portuguès,
5: Saps el que passa? Que aquí a l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida no fem portuguès. No, fem 8 idiomes, però portuguès no és un d'ells.
2: Vaja.
5: No en falam portuguès.
0: I tu fala un poquinho de portuguès o qui?
5: No, però com que veig que tinguis aquest accent i col·le, doncs jo també.
4: Mira!
2: T'ha calat, però té caladíssim, aquest senyor.
0: T'ha calat des d'aquí, una abraçada.
4: L'espavilat que és per calar l'estadella, que té més cara que esquena,
0: sí.
4: És la intel·ligència que li falta per diferenciar Linyola de la Fuliola.
2: No, perquè s'ha confós, pobre senyor.
4: A mi, que un pixapí s'equivoqui...
0: No, que si és de Lleida, aquest
4: mira,
0: senyor.
4: Mira, són tots fills de cosins aquí a Barcelona.
0: No, home.
4: Sí, aquí tots s'ho fan entre ells, però no saben què més Catalunya. Però que algú del territori, de la demarcació de Lleida, confongui Linyola i la Fuliola, quan jo me n'encarrego 300 vegades al dia de dir la Fuliola, que m'haurien de pagar un sou als de l'Ajuntament...
2: Però els dos acaben amb bola.
4: I quan la Fuliola és molt millor que Linyola, molt millor, home, em sembla ofensiu.
0: Et dic una cosa, aquest home no passa res perquè ens escolta, m'ha dit, amb retard.
4: Ah, llavors, moltíssimes gràcies.
0: Vull dir que ens escoltarà...
4: Ah, ens escolta en retard.
0: Vull dir, que ell, o sigui...
2: A Lleida la ràdio arriba igual que aquí.
0: No, que ens escolta en podcast i ens escolta pels matins. Per tant, hola, bon dia, Jordi. M'ha dit que quan s'aixeca ens escolta.
2: Vale.
0: Per tant, bon dia, Jordi.
2: Bon dia.
0: Quando ci li vanci.
4: Jordi, bon dia i situa't.
2: Va, que ara sí, m'ha interromput una miqueta el Guillem, però ara sí que parlarem de l'absència a les classes de les universitats catalanes. I és que resulta que els estudiants van cada cop menys a classe i el professorat no sap què fer amb aquesta realitat.
4: De fet, el degà de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra ha enviat una carta a l'alumnat de primer i segon de carrera, on, entre altres coses, assegura que ha detectat nivells baixos d'assistència a classes, implicació deficient en el seguiment d'assignatures, tasques fetes amb poc rigor, actitud poc compromesa amb el procés d'aprenentatge, implicació mínima, treballs no presentats, falta de responsabilitat individual i etc. En resum, una situació decebedora i preocupant.
0: Però és un moment, universitats i fer campana, on és la sorpresa?
2: Home, però s'ha posat molt seriós, el degà.
4: Molt.
2: Mira, ja sabeu que a nosaltres, als Teloners, ens agrada molt comprovar empíricament qualsevol notícia, per això avui hem anat a la universitat a veure si l'alumnat va o no a classe. Aquí comença un reportatge a peu de... Tens els apunts?
4: Baixat al carrer i avui he anat al lloc que més m'agrada anar del món mundial, que és a les universitats.
0: Molt bé.
4: Sí, m'encanta anar a fer reportatges amb els universitaris. I el primer que he descobert és el motiu real pel qual l'alumnat, no està anant a classe. És útil anar a classe?
6: A veure, és que hi ha algunes classes en què es comencen a llegir un PowerPoint i no, és que per això...
4: Bueno, potser el mestre us vol demostrar que sap llegir.
6: Oh, jo també. Ens agradaria unes classes una mica més dinàmiques.
4: Focs artificials, no. Unes mogroneres...
6: Ai. No, però no sé, sigui una mica més dinàmic, que no llegeixi tot el rato, i a vegades que ens doni una mica de descans, perquè a vegades fer dos hores seguides, pues cansa.
4: Ai, cansa molt, Cuca, dues hores.
6: És que...
4: T'has cansat?
6: Sí.
4: Estudieu?
6: Dret.
4: Vale, t'ho has hagut de pensar, Vas tan poca classe que t'ho has hagut de pensar.
6: No.
0: Ai, pobret,
4: Quan li he preguntat què estudiava, ha mirat a l'infinit, en plan, jo qui sóc, què faig aquí...
2: Pues ha mirat noi, els apunts,
4: exacte,
2: no?
4: Exacte. Aquest noi formava part d'un grup que estava en el bar i m'han explicat que ells no van a classe perquè ells tenen un altre model per cuidar-se i per no desgastar-se. Hola, bon dia, què feu aquí?
6: Descansar de les classes.
4: Descansar de les classes vol dir que ara mateix hi ha classes en curs?
6: Pot ser.
4: Pot ser. Sí. Qui ho sap?
6: La gent que ja hi ha classe.
4: O sigui, la gent que ha anat a classe sap que hi ha classe o no hi ha classe ara mateix.
6: Sí, però ens repartim.
4: Ah, repartiu les classes?
6: Hi ha companyerisme, després demanem una mica de punts. Són moltes hores, si no, i hem de descansar.
4: Clar, és molt cansat estudiar.
6: Sí.
4: Poc se'n parla.
6: Sí.
4: També de ser cansat tindre aquests ulls de color verd.
6: Ai, merci.
0: Ai, Alba.
2: Ara feia dies que no et posaves en aquests...
4: Però...
2: No
4: heu vist els ulls d'aquest noi. O sigui, no els heu vist. Jo podria viure...
2: Podries estudiar la carrera dels seus ulls.
4: Podria ser sa mare... Exacte. Podria ser sa mare i, a més, podria viure dins dels seus ulls.
0: Pensava que anava a seguir molt mitjà la frase.
4: No, home, no, cony, no. No feu això amb els vostres fills. Escolta una cosa, he trobat una taula plena de noies que estudiaven criminologia. I les noies que estudiaven criminologia m'han explicat, una d'elles, que no li cal anar a classe perquè ella segueix un model molt més autònom. Classe et tocaria ara.
7: Sociologia del dret. A més, ens han canviat directament tres cops al profe, hem dit, ja està, no entrem, ja està.
4: Perquè cap profe pot sostenir fer sociologia del dret.
7: Exacte.
4: Sociologia del dret, això s'ho inventen.
7: Totalment. Bueno, estem fent el mateix que en totes les assignatures.
8: Sí, els mateixos conceptes, els mateixos autors, tot lo mismo.
4: Trobes, o sigui, per tu és necessari una classe?
8: Per mi no. O sigui, jo realment m'ho puc treure sense entrar. Però bueno, sí que ajuda bastant.
4: Però si ho pots fer tu sola, senyal que els professors no són tan necessaris.
8: No és que no siguin necessaris, però bueno, sí que et donen recursos i jo què sé, per exemple, hi ha alguna assignatura que no entro però perquè trobo recursos fora que ja són suficients.
4: Jo pensava que tu voldries extingir tots els professors universitaris.
8: No.
4: Catedràtics, we love you.
2: Aquesta tia és cum laude en anada sobrada, no?
4: Bueno,
2: no fa falta entrar classe.
4: N'hi ha que ens hem tret carreres entrant poca classe. Vull dir, això és un fet.
0: Ah, sí?
4: Sí. Jo vaig haver una assignatura,
0: Encara
4: no sé quina cara fa el professor, que quan vaig arribar a l'examen, no m'utilitzeu d'exemple, mireu com he acabat. Però jo vaig arribar a l'examen i els vaig dir a uns companys, quan arribi, aviseu-me.
0: Que no sé què.
2: Quan arribi.
4: Jo vaig fer una assignatura que es deia macroeconomia. I llavors jo l'assignatura de macroeconomia...
0: Te la passaves al bar.
4: Jo tenia les classes magistrals i els seminaris, que eren obligatoris els seminaris. I jo vaig anar a la classe al seminari de macroeconomia i hi havia un noi a fora, que per mi era de la meva edat. I li vaig dir, hola, què tal? Què vens al seminari?
0: No.
4: Jo li vaig dir, és que és el primer dia que vinc. No he anat a cap classe. I em va dir, hola, em presento, sóc el teu professor.
0: No!
4: I jo li vaig dir... Era molt jove, Jo li vaig dir, buah, superjove... No, era argentí, jove, bueno... I llavors, jo crec que li vaig dir...
0: Que va follant.
4: No,
2: Guillem, no, no portem no, tot no, aquí,
4: no,
2: eh?
4: No forniqueu amb els vostres alumnes.
2: Que era macroeconomia, eh?
4: No, no microeconomia. Els alumnes.
0: I més si és un professor argentí.
4: No, i llavors ell es va quedar tan content, jo li digues tantes vegades que era jove,
9: happy papa,
4: que jo crec que li vaig caure en gràcia, i llavors a partir d'aquell dia va anar a totes les classes, em fotia de primera fila i el saludava, en plan, mira, estic aquí! Bueno, un buit. Què?
2: Tremendo.
4: Mireu, aquestes noies eren estudiaven criminologia. Estan estudiant criminologia, vale? Però estan al bar. I llavors jo els he dit, anem a veure què és tot allò que podeu aprendre estant al bar, perquè al bar també pots aprendre coses. I n'hem trobat bastantes. És veritat que, els crims estan al carrer.
8: Clar, has d'estar fora, has de veure les coses.
7: Ens van demanar un treball sobre com millorar alguna zona de la universitat per que baixi el crim, i com estem tan familiaritzades amb la cafeteria, la vam fer de la cafeteria.
4: Una cosa, que hi ha crims a la universitat?
7: Bueno, a veure, el primer que ens van dir els de la cafeteria quan vam arribar és no deixeu el bolso al terra, que us el treuen.
4: És un crim de parvulari.
8: No, no, aquí la gent és molt xil, molt tranquil·la. Bueno, però exhibicionisme com a molt.
4: Epa, com? Què? La gent ensenya coses.
8: O fan coses, ho deixem allà.
4: Però fer l'amor no és un crim, Cuca.
8: No, però delante de los pobres no se come.
4: És enveja, Cuca.
8: No, jo estic molt bé.
4: Sí. Se't nota superbé.
8: Està servida.
2: Ha revolucionat la universitat avui, Cuca?
4: No, venen revolucionats de casa, us asseguro. Mireu, la conclusió que proposo jo a la consellera d'Universitats i Recerca és que si Mahoma no va a la muntanya va a Mahoma, sí, o és que el professor et surti a les classes al bar.
2: I hem d'acabar l'altra versió del dia parlant de l'última debat Bunny, perquè als Estats Units, com sabeu, aquesta matinada s'ha celebrat la Met Gala, la festa inaugural de l'exposició de moda més important de l'any del Museu Metropolitan de Nova York. Doncs bé, per la catifa vermella hi han desfilat artistes i estrelles de cine i la televisió amb dissenys, podríem dir, bastant excèntrics, per dir-ho finament. Un dels looks que més s'ha comentat ha estat el del porto-riqueny Bad Bunny, que s'ha presentat a la gala caracteritzat de senyor gran.
0: Home, ja fa les cançons, no? Allò de ja, i crida la seva àvia. Vull dir que és una mica el rotllo d'aquest home.
4: Bad Bunny va triar una proposta arriscada, va arribar a la catifa vermella lluint un maquillatge que el feia semblar un home molt gran. L'artista de 32 anys va fer broma durant una entrevista dient que li va portar 53 anys crear el seu conjunt per la vetllada.
2: Mireu, ara que hem vist com serà Benito Antonio Martínez Ocasio, home, quan sigui gran...
0: Ja té nom de senyor gran, eh?
2: Home, és que Benito ja fa de senyor gran. De fet, els taloners ens hem volgut imaginar com podria adaptar ara les seves cançons a la tercera edat. Mireu, he decidit versionar la de Café con Ron.
4: Epa!
2: Ara serà cafè descafeinat en rom sense alcohol. En aquest cas, no sé si em podríeu ajudar a fer els coros, Guillem
0: home,
2: i Alba.
0: Sí, què s'ha de fer, què s'ha de fer?
4: Jo estic de peu, ja.
2: Vinga, doncs tots drets, perquè començarem a cantar la cançó de Bad Bunny de la tercera edat.

0: Oye, brother, aquí va Bunny jugando la petanca desde Nueva York.
1: Por la mañana, café.
2: Hem fet molt bé.
3: Jo estic recansat, eh? Anem a publicitat i en calma, eh?
4: Escolta, anem a publicitat, però que ja escalfi per la banda la Mar Puga, que obrim el Pugatori. Sabeu que és aquest espai on els oients ens podeu enviar tot tipus de consultes i de dubtes, i ho podeu fer, encara sou a temps, amb notes de veu breus, al 680 70 70 60. Quatre anuncis i ara tornem. Som els taloners del Versió RAC1. Fins ara.
5: Taloners a publicitat.
4: Hola. Hola, bon dia, que truco al racó de la Rosa.
6: Sí.
4: Entenc que es diu el racó de la Rosa perquè teniu roses o perquè tu també et dius Rosa?
6: També me llamo Rosa.
4: Què dius? Estaves destinada a tenir una floristeria amb roses?
6: Esto digo yo.
4: Si t'haguessis dit Margarita, haguessis canviat el negoci
6: també,
4: o no?
6: També, Margarita, vendo de todo. Si quieres, hazme una videollamada y lo miras.
4: Ay. Podem venir un dia a la botiga.
6: Vale, ¿cuándo vendrás? Te puedo dar pétalos al final de la noche.
5: Els taloners del Versió RAC1 i a prendre pels sacs les migdiades.
6: Vale, ya me dirás si te haré un precio.
4: Doncs mireu, exactament 3:45 de la tarda, obrim el Pugatori, que és el consultori dels taloners, on podeu enviar-nos totes les vostres preocupacions, neguits, consultes, el que calgui. I com es pot fer això, Alba?
2: Doncs molt fàcil, enviar una nota de veu breu al 680 70 70 60. I llavors la Mar Puga s'encarregarà de respondre-ho absolutament tot.
4: Doncs va, entrem a matèria i ho fem saludant a la nostra estimada Mar Puga, la reina del Pugatori.
7: Home.
4: Mar, bona tarda.
7: Bona tarda, talumés. Què tal?
4: Hem rebut moltes notes de veu, no?
7: Home, moltes. Aquesta setmana estic molt contenta.
4: Però encara poden seguir enviant-ne, eh?
7: Poden seguir enviant. A mi m'agrada rebre moltíssimes, perquè així triem realment, saps, aquelles de dir hem donat a la Diana.
2: Sí.
4: 680, 70, 70, 60.
7: Qualsevol consulta. Amor, sexe, feina, amics, el que sigui. Aquí ho parlem de tot.
2: El que t'inquieti.
7: El que t'inquieti. Mira, aquesta primera noia, per exemple, l'inquieta un dilema universal pel que us, els que us agrada viatjar. Ara que ve temporada de bon temps, no? Segur que teniu ja viatges planificats.
2: Sí.
7: Doncs ella ens comenta això.
8: Necessito consells sobre un tema que em té una mica preocupada. Jo normalment viatjo amb un grup d'amics cada any a l'agost, una setmaneta, i ens encanta, ens ho passem genial, ens estimem moltíssim, però sempre tenim un problema, que és que la meitat del grup som més rotllo amb calma, visitar llocs, però fer també platgeta, fer plan de xiringuito, etc. I l'altra meitat del grup és molt més a saco. Visitem 20 pobles al dia, no sé quantes esglésies, no sé quantes... I clar, això sempre genera una mica de rifirrafes, per dir-ho així. Ens aniria bastant bé algun consell que creieu que ens pugui ajudar per no enfrontar-nos tant en aquest sentit.
2: Clar.
4: És un meló molt gran, això, eh?
7: 20 pobles al dia, eh? Mare de Déu, quina ansietat. Clar, amiga meva, jo no viatjo. Aleshores, aquí s'acaba la
3: tonteria. No viatges, tu?
7: Jo no, a mi no m'agrada viatjar.
3: Però què dius ara?
4: Hi ha molta gent com tu, eh?
7: Sí, eh? Jo, tots els meus amics viatgen un munt, i jo és allò, al final els hi vaig dir, mira, us amargo el viatge, perquè vaig enfadada, perquè vaig com forçada, no?
3: Ai.
7: I no has de fer les coses per obligació.
2: No.
7: I jo les feia per obligació. Per tant, jo no viatjo i no tinc aquests problemes. Et diria que no viatgis, però com no ho faràs, no? Entenc que sou un grup d'amics, però hauríeu d'intentar viatjar sempre amb gent que t'entenguis. O sigui, jo crec que els viatges és molt important saber amb qui vas. I anar a la mateixa sintonia. I abans de marxar, parlar-ho.
4: Sí, però a vegades el mal és que ho has d'haver provat abans i per tant no funciona durant les vacances.
2: O que siguis incompatible, igualment vulguis viatjar junts.
3: És que per mi hi ha un tema de conceptes. Una cosa és viatjar, l'altra anar de vacances. Que ens equivoquem.
2: Quin petit
3: apunt. Anar de viatge, tu ja saps que pringaràs. I anar de vacances, anar a rascar-te la figa amb les dues mans.
7: Clar, aquí jo crec
3: que és el tema.
7: Aquí és viatge de vacances.
3: Hi ha gent que enganya, que diu, no, anem de vacances. I mentida. Ai, vas de viatge.
2: Traïdors.
3: I et tenen 2.000 activitats preparades. El fritur, a l'anar aquí, a l'anar allà. No, anem a aquesta cafeteria que és viral. O sigui, hi ha un punt que jo dic, escolta, I'm on vacation. Una mica de calma.
2: Yeah.
3: Saps?
2: I el TikTok ha fet molt mal.
3: El TikTok no ha fet mal. Ho ha destruït tot.
4: No, i també et diré que a qualsevol lloc on hi hagi una mínima cua, fujo. Montefuji, perquè hi ha més coses per veure.
3: Al Montefuji hi ha molta cua, no hi vagis.
7: És que el TikTok és tot molt idíl·lic, i després vas i està tot allò ple de gent, o sigui, és molt agobiant, viatjar.
4: I t'he de dir que els llocs no són tan macos a vegades en directe, perquè tu veus la foto que fa la gent. Però mira, si tu canvies una mica la perspectiva, hi ha un edifici lleig al costat, hi ha una senyora per allà que no sé.
3: Et diré una cosa. Aquest estiu he sigut molt pesat. Sí. Vaig anar al Brasil.
2: No em diguis!
3: No ho havia dit
2: última
3: encara.
2: Última hora!
3: No
2: posa última hora!
7: A mi no m'ho havies explicat.
2: I no vas aprendre pas una mica de portuguès?
3: Eu falo portuguès.
4: No l'incitis. Alba, no l'incitis.
2: Que no puc més amb aquest tema.
3: Vaig veure el Cristo Redentor. Allò que és una de les 8 meravelles del mundo.
7: Home.
3: Tremendo truño! Tremendo truño!
7: Veus, és que viatjar...
3: Un tros de formigó, ple de gent! Vaig pujar allà! Però, dues hores per pujar!
4: Sentim,
3: a veure el Cristo Redentor!
4: Calma't!
3: Hi havia més gent que el Palau Sant Jordi veient el Cas Grasses!
7: Però per què te'n fas?
2: És a l'estadi olímpic, però estic amb tu!
3: Encara no han actuat allà! Actuaran!
7: Clar, t'imagina't si aquesta noia de l'àudio i arriba amb el Guillem a Brasil, pobreta.
3: Et dic una cosa, tu no vols viatjar, tu vols estar tranquil·la? Vés a Cunit, vés a la platja.
2: O a la Foliola. O a Linyola.
7: Clar.
3: Però tu dic en
7: seriós. O a l'Estartit.
3: No puc amb la gent que de cop i volta es pensa que és wedding planner, que és a weekend planner, i que t'ho planifica tot, de veritat.
2: Que ho has patit de prop, això, que t'ha molt afectat.
7: Molt.
3: Dic nom i cognoms, no tinc por. Abraham Oriols García, periodista TV3.
2: Ostres.
3: Tremendo plasta amb els viatges.
2: Ostres, què dius
4: ara? És el típic del PDF.
3: És el típic que té un drive. Mira, aquest estiu anem a Tailàndia. Ja té el drive des del juny de l'any passat.
7: Va, home, va.
3: Que no, hem d'anar aquí, hem d'anar allà, agafem els vols, agafem tal. Deixa fluir una mica, xoxete.
7: Veus?
3: Hi ha un punt que a mi m'angoixa. I a part també...
2: Ui.
3: És... tremenda rata. Parlem de la gent que és una rata al viatge.
2: Això em fa molta ràbia.
3: Que tot ho passa amb el tricount, que de cop i volta... Ui, ui, m'he comprat un imant. Oferta 3x1. No poso un tricount, però n'hi ha un que és gratis.
7: Està molt alterat, eh?
4: Sí, no.
2: Jo la gent rata crec que la llei està sent molt laxa menys.
3: Ara, la gent... Jo, mira, hi ha dos tipus de persones amb les que tu viatges al món. Jo he escollit ser una. Hi ha gent que organitza bons vols, bons viatges... i bones festes. Ostres. Jo sóc el del buenos días, buenas tardes y buenas noches.
2: Les cures del centre.
7: Mira, però tu ets un exemple clar, l'Abraham Oriols. Estàs dient que t'angoixa per viatjar. No viatges amb l'Abraham Oriols, doncs aquesta dia és el mateix.
2: No, perquè sap greu dir-li que no amb un amic. El que has de fer és... Jo he viatjat molt amb moltes amigues i hi ha d'haver moments de dir... Tu vols fer, una amiga meva, un cop vam anar a Colòmbia, volia fer un trekking, que jo pensava, és que a mi m'hauran de vindre a buscar el 112 des de Catalunya, aquí, saps? Una cosa molt dura.
7: Clar.
2: Jo ja em vaig veure que no ho podia fer, li vaig dir, tu fas el trekking aquest de 4 dies de destrossar-te els turmells, i jo em quedo en aquest poble, i durant aquests 4 dies mos separem.
7: Això.
2: I no passa res.
3: Ara. Som gent adulta i civilitzada.
2: Més que mos separem i siguem sent amigues que no pas que vulguem fer-ho tot com a siameses i mos enganyem.
7: Per tant, no viatgis o ves amb gent de confiança i digues les coses clares. Anem a la següent nota d'àudio, que és un noi. Aviam si t'enfades tant, Guillem. Preocupat per un dilema universal sobre els taxis.
9: Hola, bon dia. Necessito la vostra ajuda amb tema taxis. Vosaltres, quan pugeu a un taxi, us asseieu al davant, al costat del conductor o al seient de darrere? Perquè jo m'assec al seient de darrere per deixar-li el seu espai, però potser estic semblant una mica border. Ja direu, merci.
2: Lo paro, que ja l'ha dit.
3: Un tema, eh?
4: Ho tinc claríssim. Si vaig sol,
7: què fas?
4: Has de buscar el lloc amb més espai i més allunyat del conductor, perquè
7: és
4: molt violent posar-te al damunt del conductor.
7: Clar, jo li vull dir a aquest noi
4: que
7: no és mala educació, perquè pràcticament tothom va darrere i el taxista està treballant, vull dir que ja sap que probablement et posis darrere. Però una noia de Lleida, una vegada em va dir que a Lleida aneu molt davant els taxis. És veritat, això?
2: Que a la Foliola no hi ha taxis. Bueno, hi ha el taxi Molina, però és una furgoneta gran que porta la gent a l'Espont. Com que no tenim transport públic,
7: necessitem
2: un senyor particular. Home, si vaig amb el Molina em posaré davant, que som amics de tota la vida.
7: Clar, a mi... Per mi
2: jo a Lleida no ho he freqüentat. Jo aquí a Barcelona he agafat taxis i pujo darrere. Jo pujo darrere per un motiu molt fàcil, que és que quan pujo... M'imagino com si em gravessin.
7: Mira-la.
2: Saps allò de taxi? I de cop és Sexo en Nova York i jo pujant al taxi.
7: Bona.
2: Però és un tema
7: per
2: imaginació. L'agafo un cop a l'any.
7: Jo sóc d'anar darrere al taxi si em ve de gust. Ara us diré que si veig que el taxista està de buen ver, saps?
4: Comencem per aquí.
7: No, però si és un possible candidat a la teva llista de pretendents amb un taxista,
3: és veritat que
7: home, posa't davant.
3: Que el món taxista el freqüenta gent ja granadeta.
4: No, per què. Hi ha molta gent jove que m'està agafant.
3: El 70%, 80% dels taxistes són gent ja... grandeta. Vamos, el que jo he pogut experimentar, potser m'equivoco, no vull generalitzar. I tu és un públic que freqüentes.
7: Clar, és el meu públic. Jo he de dir que jo vaig lligar amb un taxista una vegada.
3: Com?
7: Va ser a Sant Sebastián, per tant, no crec que ens estigui escoltant.
4: Aviam com
7: I
4: va
7: anar anava això. Davant, jo anava davant. Clar, per tant, si vols un tema tal, posa't davant el taxi.
3: I va pujar la bandera o no?
7: El taxista em va dir que no li anava el de Tàfon i que li pagara con Bifum. Que implicava donar-me el seu mòbil. Per... Clar.
2: Vaya màster.
4: I com va acabar la carrera?
7: No, saps què va passar? Em va deixar a l'hotel, ens vam donar el número, vam començar a parlar i, casualitats de la vida, una amiga meva, que estava a una altra festa, va agafar el mateix taxista.
3: No.
7: I em va enviar una foto amb ell. Típic de, ai, mira'm què estic. I al mirar la foto, portava un anell de casat.
2: Són els pitjors.
7: Sí.
2: Red flag. Us caseu.
7: Red flag.
2: Invertireu 50.000 euros en una festa no perquè després el primer que faiguin és buscar un altre. Que si t'has casat, siguis conseqüent. Tio, t'has casat, xatxo. Tens una relació tancada.
7: Clar, això
2: si,
7: no ho sabem,
2: Si tens por al compromís, si porta l'anell, nena. Si té 60 anys, ho sap... No pot dir-li por i amor sense tindre un ictus.
7: Era jove,
2: si
7: era 40.
2: Si tens un compromís, l'has de complir. I si no, ets un covard. Ui. Vingui la policia i et detengui. Estic farta dels homes grans casats que fan llàstima i pena girant la canya a altres dones. S'ha acabat, tio, tens un compromís. I si no el pots assumir, doncs mira, noi, no ho sé.
3: Home, el compromís et dic una cosa. De cop i volta...
7: Home, aviam, una
4: també
7: personal,
4: estem donant per fet que té una relació tancada
7: clar,
4: per portar-me amb ell,
7: Sebastià,
4: la gent es casa i té relacions obertes.
3: Jo estic amb l'Alba en aquest sentit,
2: Digueu-me un home de 60... més de 60 anys que tingui una... 5, més de 50. Una relació oberta.
7: No, jo em conec,
2: A partir d'ara jo pujaré els taxis i els hi diré. Tens una relació oberta?
7: Vale.
2: Hola.
3: Hola, tens una relació oberta? Porta'm a Gran Via número 24, no?
2: Hola, Gran Via 25. Relació oberta? Check. Vaig parar el taxi.
3: També són autònoms els taxistes, vull dir que també són almes lliures, saps? Està tot el dia a la carretera.
7: I aquest era de nit, em portaven una festa.
2: Si no és taxista, és camioner, si no és empresari, si no és periodista, si no és...
7: Sempre els excusen.
2: Sempre l'excusa.
7: La conclusió al noi del taxi és que si vols sí que et posis davant i si no vagis darrere, que no és de mal educat. Anem amb la següent nota de veu. Que aquesta és bastant dura. Igual algú se sent identificat perquè és sobre els veïns, problemes amb veïns.
10: Tenim una mica de problema a la comunitat de veïns perquè just la nostra veïna del costat, que és una noia joveneta, entre setmana res, però cap de setmana els pares se'n van i ella convida nois. I tenen relacions a un volum que no és normal. Ens despertem per la nit, ens desperta les meves filles i ara últimament desperta. Tenim una gosseta i la gosseta es desperta dels crits. Què passa? Que la gosseta es posa a bordar i ara resulta que els veïns se'ns queixen de que la gossa borda a les 12, a la 1 de la nit, a les 2, però la gosseta clar, es desperta dels crits que fa aquesta noia. Clar. A mi em sap greu dir-los-hi als pares que la seva filla fa aquestes coses cap de setmana, perquè tampoc la vull delatar. Però, clar, ara els veïns m'acusen de que la nostra gosseta és una maleducada que es posa a bordar a les tantes de la matinada.
11: Aquí no hi hem viva, aquí no.
4: Aquí es gira la cosa, perquè clar, primer penses que s'està queixant dels sorolls, però no, s'està queixant de ser acusada de molestar amb el gos arran del sexe de l'altra persona.
7: He de dir que en tema veïns jo tindria la sang bastant freda, li diria a la nena, li diria, escolta, em fas massa soroll, les teves relacions baixa-les i si no les baixes parles amb els pares.
4: Em porta't el gos tu i te'l quedes mentre estàs fornicant.
7: Altra opció, que jo veig molt factible, és fes-li la competència. Quan estigues amb el teu marit... tu em molestes? Fem una guerra. Aviam qui és més xula. A veure quina crida més. Perquè segurament també a la nena la molestaràs en algun moment. Et dic que aquesta nena estudiarà o dormirà o farà alguna de la caina, no? En algun moment.
4: Però has de vigilar els gossos que si no tanques la porta i et veuen fornicar, hi ha molts que pugen al llit,
7: No, absolutament.
4: Aquell respirar.
7: No
4: allò els agrada als gossos,
3: A mi m'ha passat amb el Paco.
4: Sí,
3: que s'ha pujat i jo mentre estava tenint relacions sexuals m'estava follant la cama. No sé si contava
4: trio. Això és un trio. Això és un trio.
3: Jo, Paco! Sí.
7: És que
4: però Paco li deies a l'altre o al gos?
3: No, amb ell. Sí.
7: També diré que davant dels veïns jo deixaria la nena en evidència. Quan es queixin del gos, explica per què borda el teu gos, no? O sigui, perquè sempre passa... Ai, pobre.
2: Cridava més la perra, no?
7: Claro, quina és més perra? Mi perra o la vecina?
4: N'hi ha dues a quatre potes.
7: Home, per favor! Comunicació i ànims amb els veïns.
4: Marc Puga, moltíssimes gràcies pel teu pugatori. Moltes gràcies. Hem de fer uns anuncis, que serà molt breu, i a la tornada sabrem quin és el millor entrepà de Catalunya. Ostres. No us ho perdeu.
12: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sacs les migdiades.
13: tornem la publicitat amb els taloners. Oh, yeah!
4: Sagarra, Estadella, teniu la Carmanyola per demà, no?
2: Home!
14: Home, quina il·lusió, lo de demà, eh?
4: Lo de demà és gros.
2: Jo he vist totes les marques que hi ha. Em penso gastar una de pasta.
4: Jo també portaré per gastar. Sí,
2: jo
4: sí,
2: també.
4: Sí, sí, sí. Demà marxem, com si fos un nen petit.
2: La cosa que es diu targeta de crèdit. Sí.
4: No, però jo vaig amb efectiu i això és el que gasto. Ja,
14: recordeu que demà anem a fer un programa, no de compres.
4: Bueno, però després. Ah, després.
2: Algú vol fer un bisum per les meves compres i jo encantada.
4: Demà marxem al rec.0. Farem el programa en directe des del barri del Rec a Igualada i gaudirem de la moda, de la cultura i la gastronomia a la nova edició del rec.0, que se celebrarà del 6, és a dir, demà, al 9 de maig. No hi falteu, us hi esperem el proper dimecres, és a dir, demà, de 3 a 4 de la tarda, al pati del museu. Si esteu per allà tombant, diu, oi, on són els taloners? Al pati del museu. Veniu i viurem junts una nova edició del rec.0.

0: parlant amb un amic del programa, és l'Abel de la Tasqueta de Cal Miguelín, home, del Pla del Penedès. Segurament, potser el recordeu, perquè no fa ni un any va anar als Estats Units per participar al concurs del millor entrepà del món amb un especial de Cal Miguelín. He de dir que també va fer el Tolonero. Doncs bé, ahir va anar fins a Madrid per participar amb un nou entrepà al tercer campionat dels millors entrepans de tot l'estat.
1: Bueno, ja el tenim al telèfon, no?
0: Sí, el tenim al telèfon.
1: I està des de Madrid, eh?
0: Encara no ha tornat.
1: Encara no ha tornat, encara no ha tornat.
0: Abel, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Catalunya.
0: Bueno, enhorabona.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Bueno, aquest any ha sigut especial. Ens hem tornat a convertir en campions de Catalunya, d'entrepans. Oh. I bueno, i top 15 d'Espanya. Ara mateix encara estic a Madrid. Estic aquí a la Gran Via. Digue'm.
1: No t'hem dit res i tu ja tires, eh?
0: Sí.
2: Ja tiro.
0: ho arribo a saber i no ens preparem les preguntes.
1: No, clar, vull dir...
2: Ja tiro.
1: Vale. Però escolta'm una cosa, que aquest any has tornat a anar, diguéssim, com a campió de Catalunya al tercer campionat del Mejor Bocata d'Espanya, no? I com ha anat aquest any?
2: Bueno, aquest any no ha pogut ser. Hem quedat top 15 d'Espanya. Bueno,
1: top 15 què vol dir? Que és el 15 o més amunt?
2: No. Vol dir que estem entre els 15 millors d'Espanya.
1: Ah!
2: I bueno, l'any que ve...
0: Abel, d'aquests 15...
1: En quina posició?
0: En quina posició, això vull dir. Clar, volia
2: bueno,
0: dir,
2: no ho diuen, no ho diuen. Només diuen els 3 guanyadors i els altres no ho diuen.
1: Bueno, tu pots dir que ostres, que amb el ritme que portes de fer entrepans, que ho petin, vull dir que està molt bé també el tema, des del Pla del Penedès, tu.
2: Doncs sí, estem molt contents. El nostre objectiu d'aquest any, quan em vaig apuntar, era guanyar el campionat de Catalunya, que el vam assolir. I bueno, i en tirar endavant, a corregir una mica els errors que hem fet aquest campionat i segurament l'any que ve hi tornarem a ser i a lluitar pel millor entrepà.
1: Perquè aquest any quin entrepà portava? O que és així una mica diferent, no? He vist?
2: Sí, aquest any era totalment diferent a la meva línia. Era un entrepà de vedella machada. El rostim amb vi del Penedès, a foc molt, molt, molt lent, i quan està matxat li posem com una mica de pico de gallo per sobre per notar el fred i el calent.
3: Que bo, contrastos.
0: Se m'està desfent la...
2: Sí.
0: Se m'està desfent tot. Escolta, llavors, clar, millor de Catalunya, hi havia molts catalans també participant-hi o no?
2: Sí, em sembla que érem uns 10 o 12 participants, no me'n recordo massa bé. I bueno, al final hi ha molt, molt de nivell i supercontent de tornar a rivalitar el títol de campió de Catalunya.
1: Escolta, per anar acabant, el Tolonero encara es ven o no a la Tasqueta? Hi ha molta gent que ve preguntant pel Tolonero o no? Aquest entrepà que porta el nom del programa.
2: El Tolonero el tenim a la nostra carta d'entrepans i és un dels tops de la Tasqueta, el demanen molt i sí, la gent li encanta, ens el demanen. I de moment és un dels nostres tops d'allà.
3: Que bé,
0: home,
3: algun
0: dia creus que podríem arribar a ser el millor entrepà de Catalunya com a Tolonero o no?
2: Bueno, ens podem plantejar algun any presentar-lo. No estaria malament, oi?
0: Nosaltres fem de pinches.
1: Ah.
2: Sí. Sí, així no hauríem de pensar en crear un de nou. L'agafo de la carta, presentem i ja està. Així ja dic,
1: no trenquis el cap.
0: Abel Moreno, de la Tasqueta de Cal Miguelina del Pla del Penedès, moltíssimes gràcies, enhorabona i fins aviat.
2: Moltes gràcies a tots.
0: Adéu, guapo.
2: Gràcies, adéu.
0: Toni Clapés, bona tarda,
4: guapo.
0: Què tal?
4: Bona tarda.
1: Què passa, màquina?
4: Doncs mira, ara fa una estona veient un vídeo que el Marc Serra ha gravat a la Cailà fent uns exercicis on, bueno, pràcticament ens ha ensenyat tot.
1: Però què ha passat?
4: No sé, aquest equip cada dia fa coses més estranyes.
0: On està aquest vídeo?
4: Vosaltres esteu tocadets, però el que és l'equip del programa, la redacció...
0: L'estic veient, eh?
4: Sí.
1: Ah, però que està oberta de cames.
0: Ui, però això...
4: Sí, farà mal.
0: No l'havia vist mai...
1: Ui, però se li veu tot el...
4: Tot. Ens ho ha ensenyat tot.
0: Ens ha ensenyat el codi postal i tot.
4: Sí.
3: Hòstia, està fort, la Cailà, per ser que és una dona gran. O sigui, que no tenim tant.
0: Molt bé.
3: No, perdó.
0: Molt bé.
3: No. no, no, vull dir que no té 20 anys, que ha tingut 3 fills, que té una carrera molt forta darrere, que és una dona de bandera i està forta, és un exemple. M'estic fotent molt nerviosa.
0: Li has dit gran a la Cailà?
1: No. Gran a la Cailà.
0: Li has dit gran a la Cailà?
3: No, perquè no, no, no...
0: Mira, ja...
1: Marta Cailà!
0: Està arribant Marta Cailà.
3: Però que jo adoro Marta Cailà.
0: Ui.
4: T'ha faltat dir que no porta el taca-taca.
1: No, però no li cal. Perquè fa aquests exercicis,
3: volta,
1: però...
3: Volta, com entre.
0: Però si Marta Cailà no deu arribar ni als 50.
1: Bueno, sí que arriba més.
3: Esteu Marta Cailà és la millor.
4: Els tres esteu quedant molt malament, eh?
1: No, què passa?
0: No, si jo estic dient que és molt jove.
1: Jo a la Marta Cailà, perquè està casada, si no li tirava la canya.
4: Acaben de dir que estàs molt bé
3: per... Per ser una dona gran?
4: Ho has escoltat?
3: No, Marta, no, Alba.
4: Sí. I tu has dit una dona.
3: No, a veure, un moment. Tu has entès?
5: Un moment.
1: Vieja xotxona, eh?
4: Aquest és el nou feminisme.
5: No, però un moment.
3: No, que li faltava l'altre.
4: Entre vosaltres.
3: No.
4: Aquest és el nou feminisme. L'Alba t'ha dit vella i que vas arrossegada.
0: Que ets una vella i que et, i que et feia amb el taca-taca.
4: Sí. I bolquers.
0: Que no portis bolquers pel tema de la goteta del pipi.
5: No, jo no tinc goteta del pipi.
4: Això ho ha dit l'Alba.
1: Bueno, però tu
3: quina barra que tens. No.
4: Home, i tant que ho ha dit.
5: Jo no tinc goteta del pipi.
4: Però es pot llegir entre línies.
0: S'ha interpretat així.
3: Jo la goteta del pipi ho hagués dit si hagués parlat del clapés. Com que he parlat de la Cailà.
4: Ara m'estàs desviant.
3: No ho diria mai, això, de la Cailà.
4: Però si has dit entre línies que portava Tena Lady, no?
3: Va, sí. No, si la portés, no passaria
5: Mira,
3: res.
5: Va, Marta, però això...
4: Has estat molt malament,
5: Alba. Jo soc molt sincera. Si portés Tena Lady, ho diria.
4: Jo també. A mi m'ha dolgut.
5: Li aporto la Tena Lady, però no la porto.
4: A mi m'ha dolgut. I per això jo t'estic defensant. Ella, no? Clar, per la Cailà, no per mi.
0: És que tu has de defensar el teu equip.
4: Home,
0: clar, normal.
4: Home,
3: ai, perquè és el més feminista de la redacció.
4: Home, evidentment. Evidentment, molt més d'aquests que tot el dia obriu la boca i que, escolta, molta boca i res.
5: A veure... realment, en comparació amb ella, siguem sincers, sóc una dona gran perquè tinc 53 anys. I tu en tens...
1: I lo maca que estàs.
3: 33.
5: Clar.
4: Bueno, 33 ja no ets tan jove. Vas de jove, però ja no ets tan jove.
3: No, vaig dir jove, jo tampoc.
4: 33, a l'edat que va morir Jesucrist,
5: Home, és molt més jove que nosaltres, Toni. És molt més jove que nosaltres.
3: Cabrons!
5: Però jo he volgut fer un exercici a la redacció.
4: Sí, bueno, que no sé a què venia aquest exercici.
0: Podem veure com he ensenyat...
4: Bueno, què ha ensenyat la Cailà?
1: El conyo i postal.
4: Vale, pues ja està.
5: A veure, un moment, jo no he ensenyat res perquè porto pantalons.
4: No, però ho has intuït.
5: Porto pantalons i per tant aquí no sabis.
4: El teu manso, no sé què en dirà del vídeo aquest, que realment
1: ha sigut trist.
3: És que no és la teva propietat.
5: La culpa...
4: No, però perdona.
5: El meu manso no ha de dir res.
3: Ara,
5: un número 1. Jo faig el que vull amb el meu cos i a la redacció.
4: Vale, doncs el proper dia vin amb el tanga i fas la secció amb el tanguet. I ens ensenyes el culet i el punyet.
5: Toni! Toni!
4: Targeta vermella,
3: si
4: eh?
3: No passa res. Si ell Toni.
4: Però si ella vol...
5: Jo no vull ensenyar el meu... A veure, un moment, jo no li vindré el tanga, no ensenyaré res.
4: Jo crec que el vídeo que has fet no calia.
1: És provocatiu.
5: No, és que el vídeo no calia, efectivament.
4: A qui te l'ha fet?
5: Me l'ha fet el Marc Serra.
1: El Marc Serra d'un boyer.
4: Sense permís.
5: I l'he renyat diverses vegades i he dit prou. Li he fet un cop al clatell i tot. Això no s'havia de gravar. Això era una cosa íntima.
1: Tota la raó. Què fa després amb això, Marc Serra? Ui, que bé.
3: Ara
4: no, ui.
3: Ara
4: és que al final va desembarcant el versió aquí, ara.
1: Això què és?
5: Són les 4 i 2.
4: Bueno, és la manera de fer la transició.
1: Totalment.
4: Aviam, Marc Serra, a veure, per al·lusions.
0: Exacte.
1: El paparazzi.
4: Aviam, tu has gravat la Marta Cailà sense permís, sí o no?
5: Totalment. No m'has demanat permís.
0: Perquè he pensat que era un moment històric que s'havia de retratar d'alguna manera i s'havia de tenir d'alguna manera.
5: He vingut i t'he fet una clatellada.
0: Sí.
5: I què has continuat fent, tu?
0: He continuat gravant.
3: Poc li has fet.
0: Perquè la Marta, amb un llenguatge corporal que no verbal, incitava a continuar la gravació.
3: Quina barra!
0: Claríssimament.
5: Tens molta barra.
1: Però
5: aquest exercici us ha interessat per la fàcia de la...
4: Però aquest és el nucli de la cosa.
0: Que s'havia de quedar gravat.
5: Era un exercici pràctic perquè treballeu el vostre core.
1: Què és el core?
4: El core, tot el que és la fàcia abdominal.
5: És tota la part de la fàcia abdominal.
4: Si poses un interès, que tu no has mogut mai el core en ta vida.
0: Perdona,
4: si he posat l'interès.
0: Si me l'han obert i tot.
4: Va. Per això te l'han obert, però no el fas anar.
5: Mira, ara diré una informació que jo m'he assabentat enterat d'això a través d'Instagram. Tan sàvia la Marta.
6: Penseu que en tot això no hi ha cap doctor.
4: Vés-ho arreglant, vés-ho arreglant tu.
6: No hi ha cap doctor pel mig, eh? Tot és Instagram.
5: No, no, però jo miro vídeos d'experts.
3: És una periodista de banderes.
4: Instagram, bo. El món Instagram era el millor món, eh?
5: Escolta'm, el món dels abdominals, que havíem, ens havíem matxacat anys enrere amb fes abdominals, fes abdominals, malament.
4: Malament.
5: Si tu tens panxeta, que és el meu cas. Jo tinc una mica
4: ui,
5: de panxeta.
4: Sí.
3: No, res, no, no.
4: Tens. Ui, mira, la Cailà s'està... Ai, perdó, la Foquet s'està descollonant que la tinc a sota la taula rient, dient, home, per favor.
5: Jo tinc una mica de panxeta.
4: Mira, va, Cailà, va. La... Ets exagerada, mira, també. Això, perdona, això és un insult als que tenim panxeta.
6: Sí, aquesta
3: és una raó. Perdona, Toni, tu també no et pots ficar a la bandera de la panxeta.
4: No, però et pot insultar el Marval, eh? Això sí que el Marval es pot sentir interpel·lat, eh?
3: Portaveu de totes les
4: llums. No, però jo ja intueixo el que... Jo he de dir...
5: Ja ha rebut.
4: Home, no està claríssim. T'has sentit interpel·lat, no?
7: No, jo no em sentit interpel·lat.
4: Home, tu creus que la Cailà té panxeta?
7: No.
4: Home, el qui té panxeta ets tu.
7: No.
4: Tampoc la tens. Doncs pues aleshores ja no sé qui té panxeta.
1: El sindicalista.
7: Jo el que espero... Com a...
4: estic, parlo per tu, eh? Home, m'he sentit dolgut.
7: Sí, però tu com a ex-gordo m'entens?
4: Sí, home, clar.
7: Tu ets ex-gordo, vull dir...
4: Clar, jo com a ex-gordo.
7: Com a ex-gordo m'entens?
4: El que està dient la Cailà, em sento insultat. No, sí, perquè tu ets aquest típic comentari de... Tinc que fer una mica de règim perquè em sobra un quilo i mig a la ungla del peu.
5: A mi m'agrada, no, m'encantaria,
4: no, no.
5: Això
4: no
5: ho tinc.
4: No tens panxa.
5: Tenir una panxa d'aquestes fortes.
4: I la Folquet s'està descuidant de riure. Va,
5: fortes.
1: Va. Ara arriba
5: però
1: el senyor Marcelí.
5: Però deixeu-ho, Cailà, vulgui el que vulgui. I això es treballa amb aquest exercici que jo he mostrat avui a la redacció, que és molt útil.
7: Jo que vull saber... Però per la gent que li interessi, com és aquest exercici.
4: Sí, fes-ho una altra vegada, que el tornarem a gravar amb càmeres millors
5: això,
4: que el que hem gravat.
5: Això queda a la intimitat del programa.
7: Sí, perquè vam baixar la 3, perquè això és un plató que riu tant per la TV3.
4: Està ben gravat.
3: Aquí es podria fer classes de ioga en directe.
7: Sí.
3: Estem perdent diners.
7: I sex en també es pot fer.
1: També sex en directe?
7: Si fos un sex shop.
3: Si és consentit, es pot fer.
4: No, però un moment, que la Marta ho explica, que és molt interessant.
5: Venga, és un exercici passando. Que l'anomena...
4: Senyor Virgili, bona tarda.
7: Espera.
4: No, no, sentim.
8: Hola. Bona tarda. Perdoneu, però quina hora tenim?
4: Perquè... Les 4 i 5, però sí. Hi ha un debat.
6: No s'ho perdi, això que passarà ara, eh? Que això li interessa també a vostè.
5: Miri,
6: ja
5: vostè...
6: Cames en l'aire.
5: A vostè li aniria molt bé.
6: Cametes en l'aire.
4: Cames en l'aire.
6: Sí.
5: S'ha de posar.
8: A veure...
6: Fes-ho,
5: panxa
6: fes-ho,
5: enlaire.
6: Jo t'aguanto el micròfon.
5: O sigui, vostè s'ha d'estirar a terra, panxa enlaire.
6: La cadira, mateix.
5: No, no penso fer-ho aquí una altra vegada, perquè ja he pagat ja...
4: Si m'estiro a terra...
7: Però els oients no ho han vist, hauríem de penjar el vídeo.
1: Jo crec que s'ha de penjar el vídeo.
5: Pobre...
6: És divulgació.
5: La Marta ho sabrà explicar molt bé. Pobres de vosaltres que pengeu aquí.
4: Ja, home, però si la gent no sap...
5: Tindreu una denúncia per meva, perquè és un vídeo sense consentiment. Ara!
8: Per què riu?
5: Us denunciaré, eh?
4: Com podeu veure, hi ha molt bon ambient al programa.
7: Ja l'estem borrant, eh?
5: No, ja el podeu borrar.
4: Ja el podem borrar, eh?
5: Jo l'explico
4: per dir. És perquè la gent ho entengui.
5: No, jo ara ho explicaré en paraules, que també es pot entendre.
6: El vídeo el tinc jo.
4: No, no, el té tothom, Marc.
6: Que les envies al grup. Si les borreu vosaltres, jo el tinc l'original.
5: Ja et pots esborrar aquest vídeo.
6: Vols que fem un OnlyFans?
5: No!
6: Aquí traiem diners, eh, Marta?
5: Jo explico als oients. Us heu d'estirar.
8: Jo si m'estiro a terra...
5: Panxa en l'aire a terra.
7: Jo no que jo heu a dinero.
5: Va, deixeu-me explicar, que això és molt útil.
6: És molt seriós.
5: És molt útil per treballar.
7: No, a mi em fa gràcia perquè t'ho prens amb una seriositat que sembla que ens vagis
5: així
7: a explicar la penicilina.
8: A veure, calleu.
7: Atenció, que arriba...
1: I tot això ho heu vist
7: ara Fleming amb la penicilina.
4: Marie Curie.
5: Panxa en l'aire.
7: Panxa en l'aire.
5: Cames flexionades amb 90 graus.
1: Sí. Això com ho calcules?
7: I a més, amb el to de la Cailà ja fa por.
5: Braços aixecats,
8: sí.
5: Mirant al sostre.
7: I vinga, cap al camp de concentració.
5: La part de l'esquena ha de tocar el terra.
6: Ah, l'arc, diguéssim, no?
5: L'arc, no pot haver-hi arc a l'esquena.
3: La lumbar.
6: I a la redacció se li ha dit...
5: Com si fos alemany.
4: Una mica de camp de concentració.
7: Estàs fent la traducció en directe, eh?
4: És el monitor de la Cailà.
6: A la redacció se li ha dit no ho facis sobre la cadira que cauràs, fes-ho a terra. I ha dit, a terra no, que porto pantalons blancs.
5: Clar. És molt net, i ho he fet a la cadira, i he aguantat molt bé, molt gràcies bé. Al meu core entrenat.
6: Digues, digues.
4: Bueno, ha de durar molt el rotllo aquest del core, perquè són les 4 i 8.
5: És un tema de gran interès.
4: Sí. Hem de tancar aquest episodi.
1: Això ja, això ja no va al podcast dels Taloners, això ja és vostre,
4: no,
1: eh?
4: No, això ja estem aquí.
5: Ara, mira, Toni.
4: Ja podem anar retallant coses de la primera hora, ja pot anar caient, bueno, un tema rere l'altre.
6: Però és que no ha acabat,
5: què fem, ara em sap greu.
6: No, si no, no s'ha acabat.
5: Ja ho explicarem un altre dia, va.
6: No, no,
4: tota Catalunya esperant.
5: Ja demà, mira, demà fem capítol 2.
6: Sí. No, però acaba-ho, acaba-ho, que és un
4: acaba-ho,
6: moment.
4: Acaba-ho,
5: acaba-ho. Sí, l'important per treballar el core, la part interna del core...
4: No queda ara mateix ni un oient, eh? Estan passant tots el,
1: escolta, fem una
4: aquí
1: cosa.
4: El de la competència.
5: Ho fem demà, ja està.
4: No, ja no ve d'aquí. El perquè... Garriga ja els té tots.
1: Per què no fem?
4: Ja ens els tornarà.
6: Fem publicitat?
4: Davant.
6: No.
4: Davant.
1: Per què no fem
4: el... Garriga? Oh, Catalunya Ràdio.
6: No, anuncis, anava a dir.
1: No, però dir, per què no dijous?
4: Quatre...
1: Que demà estem a Igualada, però que vingui dijous a explicar als taloners... Així
4: per què no us l'emporteu demà a Igualada i us fa l'exhibició?
5: Oh,
1: no, no, no, no, no, no.
6: Marta, sí, vine, vine. Marta, demà. No. Marta,
4: confirmem demà, Marta Cailà, sí. Des del rec d'Igualada.
6: Sí, sí, va,
5: vine, però un moment, aleshores vine. No podré picar guions pel programa,
4: no
5: jo,
4: piquis,
5: eh?
4: No piquis, demà pica amb ells.
6: Pica taloners.
5: Vinc a fer una demostració.
4: Sí, sí, sí.
6: Tota la gent que vingui de públic.
4: Escolta, i ve...
5: És l'exercici de la panerola morta.
6: La panerola morta!
4: La dona morta.
5: Jo porto una màscara. Així es diu aquest moviment, la panerola morta.
6: Ah, la panerola.
8: Estic en xoc.
4: Però escolta...
8: Havia entès la dona morta.
4: Però escolta, demà vine amb...
6: Sí, amb allò.
4: Has d'anar al xandall, això, no?
5: Vindré vestida de gimnàs, com vaig a fer pesca.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. I jo us portaré una esterilla, una màrfega a terra.
6: I el públic que tingueu demà, que també vingui preparat...
4: També farà l'exercici.
6: Demà en directe de l'UNES, de 3 a 4, des d'Igualada, des del Rec Punt Zero, amb l'actuació en directe de Marta Cailà i la panerola morta.
1: No fa... Bravo. No fallis ara, ha de venir, eh?
4: No, no, ja sé que ve, demà ve.
5: Ara ho acabem de
4: tancar. Hi ha cotxes que surten de Barcelona.
5: Però el Malles el fa una mica de vergonya venir, no, no sé per
4: pues
5: què.
4: Doncs en xandall. Xandall, sí, sí. Xandall rapero. Xandall rapero.
5: No,
4: i pensa que allà hi ha molta roba, que també la pots triar allà, eh, la roba. Clar, que és el rec.
6: Encara tindràs un patrocinador?
5: No, deixeu que m'ho pensi
4: si
5: una mica.
4: No, perdona, a veure si et fa...
5: Perquè això és un ridícul.
4: Perdona, no.
5: No, perquè el farem tots amb tu.
4: Clar, i et vaig dir una cosa, et faràs influencer i guanyaràs una pasta que et riu tant i donaran un programa a TV3.
5: No, el que sí que
4: a la plataforma 3CAT.
6: Marta de Sarre.
9: Panerola morta. Panerola morta.
5: Va, fins aquí, les 4 i 11. Adéu-siau.
4: Per un aplaudiment per Marta.
6: Ole.
10: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
11: RAC1. Escolta, he de dir una cosa que l'he de dir públicament.
4: Sí,
11: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. No hauria travessat, demano disculpes, però demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
1: Van ser 4.
5: Bueno, 4!
11: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla, cisanyisme.
1: No, que m'agrada puntualitzar...
11: Sí, clar, cap a aquest periodista.
4: Sí, exacte.
11: Hem d'anar acabant.
10: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró. RAC1. Tots som un milió.
4: Vinga, 2 minuts, arribarem a 2:15, ara sí que he dit bé l'hora. Rocco, tot
12: sí,
4: teu.
12: Sí, doncs mira, deixa'm començar. No sé si el dissabte vas veure el col·lapse, perquè
4: no.
12: Vaig veure el Quim Masferrer, que venia el peix de l'especial de Sant Jordi.
4: Bueno, està molt insistent.
12: Molt. Molt.
5: Ho diuen molt, no?
12: Estic fent seguiment del tema.
4: Ja vaig dir que quan s'insisteix molt en una cosa...
12: És que patirem per omplir Sant Jordi, eh?
13: Què dius, ara? Però si estan acabant les entrades.
12: Ho estic seguint minut a minut. I, a més, han muntat una cosa que està molt bé, que és l'imitador del Quim Masferrer. Busquen l'imitador de Quim Masferrer.
13: Però si ho faig el Té Torres.
12: I llavors, entrades gratis a canvi de que faci l'imitació de Quim Masferrer. I, llavors, saps quanta gent s'han presentat?
4: No.
6: Dos.
5: Dues persones.
12: Ara per ara...
5: Dos imitadors.
12: Ara per ara hi ha dues persones. Però, llavors, home, per favor, Catalunya, dues entrades gratis per imitar. S'ha d'assemblar, ja hi ha un vídeo penjat que sembla un que s'assembla molt al Quim Masferrer, i jo he pensat, home, nosaltres tenim el nostre Quim
5: Masferrer. Home, guanyem,
12: 50.000 vegades. Oi, Quim, què tal? Bona tarda.
14: Bona tarda!
15: És que no és fàcil imitar-me, eh? No, no és gens fàcil,
12: No és fàcil, no és fàcil.
15: Però escolta, si us ho trobiu...
16: Existint el Joan Torres...
5: I tant.
16: Existint el Joan Torres...
12: Qui és aquest? No, però és que s'ha de presentar ell. S'ha de presentar.
16: Llavors, ara tenim...
12: Ara per ara, dos. I si es presenta el nostre, doncs tres.
15: Potser no l'interessa.
12: Però clar, jo estic
16: patint. Que, per cert, també vaig veure Quim amb una peça al TN... també promocionant l'estada al Palau Sant Jordi.
12: Jo estic veient la pantalla on es veu el...
16: Jo estic veient que...
13: Jo ja n'he comprat,
16: que, Quim, que
12: patirem.
16: Surt fins i tot els plats del Marc Ribas, surt el Quim Masferrer intentant...
15: No, és que surt a compte, cada entrada inclou una invitació gratuïta. Per tant, és un dos per un.
16: Ah, ja estem en un dos per un.
5: Ah, sí?
15: Home, per favor, jo soc... Hòstia, sou generós.
16: Ja estem en un dos per un.
12: Jo estic desitjant que arribi final de mes per veure com acaba això. I eufòria...
16: Però un moment, si ara jo com... Ara, perdona. O
13: sigui, això està molt bé,
12: eh? La promoció
15: si en compres dues, te n'emportes quatre.
16: Això és cert o no?
12: Que sí, que sí.
16: Però si fins ara era, les havies de comprar totes.
12: A veure.
15: Hòstia, ho he vist al web. Sembla que ho vaig posar.
5: Vaig a posar-ho.
15: Sí,
16: però clar, perquè si ara jo he comprat dues, i ara resulta que compres un en compte.
12: Em sembla que encara hauran de pagar el Palau Sant Jordi, que no se sortirà a compte, això. Hauran de pagar... Sortiran,
16: bueno,
12: sortirà
16: a veure,
12: negatiu.
16: Que calés en tenen, per tant.
12: Sí, no que s'estiri. Bueno, però
13: han de... Val, diners jugar-ho,
12: A veure, ara la Kaila... I el tema d'eufòria...
16: Per tant, si imites el Quim Ferrer, tens dues entrades de franc.
13: Ah, sí?
16: I...
15: Hòstia, dues, eh? Dues, eh?
16: Dues què?
15: Dues de franc. Hòstia, són dues, eh? No és una, eh?
16: Són dues, eh? Joan Torra, si et presentes, tens dues entrades...
12: Home, amb la teva parella, suposo que vas amb la teva parella, amb la teva mare...
16: No, clar,
12: sí, està ben pensat.
16: Clar, està ben pensat.
12: Ara no sé exactament on...
16: Perquè en el mateix dia, perdona, a la mateixa hora, després fan el concert d'Eufòria?
12: Crec que és l'endemà.
16: Ah, o sigui, no és el mateix dia...
12: No és el mateix... És perquè...
16: O sigui, has d'anar dos dies.
12: És que et muntis la tenda de campanya a Montjuïc, que al costat on s'han estat les altres, i allà muntes... Et quedes tot el cap de setmana.
16: Tenim la Kaila buscant-ho.
13: No trobo, eh?
5: A veure, a la pàgina on es poden comprar les entrades...
16: Sí, no ho posa,
5: a la pàgina
16: això.
5: Oficial jo entro i no ho veig.
15: Ho he vist, eh?
5: Ara, no sé si han fet algun anunci extra, que ara intentaré trobar.
16: Jo no ho he vist. Jo crec que de moment has de pagar totes les entrades.
5: No ho veig.
16: Eh?
12: Bueno, a veure,
16: calla, ja ho he trobat.
5: Ja ho he trobat,
15: Joan. Hòstia, mira, a la web de 3CAT posa inclou invitació gratuïta el dissabte a la plaça 3CAT en viu. Per tant,
16: hòstia, no, ara invitació a la plaça 3CAT.
5: Home, No és el mateix.
15: No és el mateix.
16: A veure si ho expliquem bé. Una cosa és... Però ja ho hauries de saber,
15: sí, clar,
16: que és el teu xou.
12: No, però ell no ho porta, això.
16: Inclou invitació gratuïta a la plaça.
12: A la plaça? Sí, però avui
15: invitació gratuïta a la plaça.
12: A veure el dia 15 com està la cosa.
16: Bueno, val, invitació gratuïta a la plaça.
12: Perquè ja saps com passa sempre, no?
16: Sí.
12: Que s'apropa la data i hem d'omplir i llavors comencem a rebaixar.
5: Però la plaça ja era gratuïta.
16: Sí, exacte. Però de moment es manté, ja m'estranyava a mi, de moment es manté que els que vulguin accedir al Palau Sant Jordi han de pagar l'entrada. Tampoc és res de l'altre món.
15: Oh, no, res.
12: Depèn de la zona també del Palau.
5: A partir de 19 euros.
15: És car, eh?
16: 19 euros.
12: Home, això...
15: Home, escolta...
12: Costa més car anar al cine que...
15: Mira, el cine és més car.
12: I val la pena, val la pena.
15: I tant.
12: I suposo que trobaran els imitadors també pel mig, a l'escenari.
16: Doncs el Joan Torra, si ens està escoltant...
13: Que vagi.
12: Que aprofiti, que...
15: Aprofita!
16: Bravo, visca!
15: Una celebració irrepetible. Tindrem els protagonistes més emblemàtics dels 120 pobles que hem descobert. Aquesta vegada no visitarem Catalunya.
16: Ja amb els canals que teniu, suficient.
15: Sí. Hòstia, aprofiteu, eh?
12: Fixa't una cosa.
16: Per cert,
15: un petit detall,
12: els diumenges... també posen remissions del foraster.
16: Home, hòstia, és que ho peta.
13: Perquè és el millor.
12: Imagina't com estan, que han de vendre sí o sí, que ja posen... Cap de setmana normalment no anava. Havia les remissions el dia que havia l'estrena del capítol.
16: No, perquè enganxa.
12: Cap de setmana ho van omplint. Van omplint.
13: És el millor.
16: Per cert, deixa'm agrair avui, que després, perquè després et diguin, que tens tot el dia corps que t'estan intoxicant, que et diuen que... I només critico. Avui agrair la menció que ha fet el Telenotícies, el Premi Ràdio... Premi Nacional de Comunicació, que ens han fet la menció al TN, per tant, deixo aquí agrair la menció. Veus? Cada cosa al seu lloc.
12: I felicitat.
16: T'he deixat desconnectat.
12: Desconnectat. No, que sí, que sí, que està molt bé. No, és que sap el que passa, que després els tinc 20 minuts al telèfon.
16: Després t'envien podcast.
12: Podcast? Podcast. El senyor Trescat m'envia podcast.
16: Sí, però jo tinc una opinió, el senyor Trescat en té una altra, i si vol un dia que vingui aquí fem un debat. No, perquè l'hauríem de fer allà. No aquí.
12: Ah, bé, doncs, com vulgui. Bé, escolta'm, aquesta nit tenim... Però veniu, eh? Veniu, eh? Sí. Que només ho farem una vegada, eh?
13: Jo vindré.
12: Que només ho farem una vegada,
13: sí,
12: eh?
13: Sí.
16: D'entrades d'Eufòria, com anem?
12: A veure, jo estic fent el seguiment dels mapes allà...
16: Els mapes. Sembles un meteoròleg.
12: Els mapes. Encara queden entrades.
16: Vale, doncs ja està. Doncs escolta'm, endavant.
12: Encara queden entrades. En fi, escolta'm, aquesta nit tenim una nova... Tenim el Marc Giró, que és el nou programa. Tenim, recordem, Alberto Romero de convidat, el programa del Marc Giró.
16: I Judit Martín.
12: Judit Martín, exacte. Era Alaska. Que ha tret nou disc amb Fangoria. No està malament el disc de Fangoria.
14: És una meravella.
12: A mi m'agrada, aquest disc. A mi l'Alaska amb Fangoria, concretament, té temes... I Yolanda Ramos, que també hi serà. I competirà amb la U, amb Isabel Gemio.
14: Oi, Isabel.

0: En els seus 5 anys de vida, pel Rack and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
1: Rack and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
2: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
3: Catalunya Ràdio.
4: La música m'agrada molt.
3: Sí, sí.
4: Sempre m'ha agradat. Bé,
3: no et faré una dissecció del que m'agrada i no m'agrada a Catalunya Ràdio, perquè és una empresa que no em pertoca, com tampoc la faria de RAC1. Endavant.
4: Bé, doncs...
5: No, RAC1 sí que et pertoca.
4: No,
3: endavant.
4: No, que vaig...
3: Silenci.
4: Vaig veure...
3: Marina Romero.
4: Sí, el programa Més 324...
3: No, Més Nit m'has dit, no?
4: Més Nit, sí.
6: Sí, que abans es deia així.
4: El que abans era el...
3: Però com es diu, Més Nit o Més 324?
4: Més Nit.
5: Antes, amb el Grasset, es deia Més 324. I ara és Més Nit.
3: Més
5: Nit. En un bolic.
3: I per què canvien els noms?
5: Perquè ara ja no es diu 324. Perquè
4: ja no es diu...
5: El 324, que tothom diu 324, es diu d'una altra manera.
4: Tres patinfos. Vinga, que vaig al tema.
3: El tema.
4: El tema. Va aparèixer un responsable dels Mossos, l'intendent, el Toni Rodríguez, sobre el tema del cap de setmana. Tot el que hem tingut el cap de setmana.
3: No ha passat res. Segons la consellera Parlon...
5: Res. Ha disminuït, disminueix. No.
3: Tot va sobre...
4: És una, però, escolta'm, a mi m'ha cridat...
3: Tot va sobre matxetes. Tot va sobre matxetes i...
6: És una percepció.
4: A mi el que m'ha cridat...
3: En lloc de sobre rodes, sobre arma blanca. Sobre...
4: Doncs a mi el que m'ha cridat l'atenció és la dada que va donar aquest responsable dels Mossos, que em sembla que el millor potser el Mosso hagués millor d'estalviar, perquè inclús la Marina es va quedar com? Que és el que arriben a aconseguir els Mossos amb aquesta gent que els detenen.
7: És una coincidència en el temps que determinats fets de casuística tan improbable, tan incerta i tan casuística, tan incidental,
4: casualitat,
7: passin en un mateix moment. És cert. Ara bé, hi ha un element comú, i és que sí que hi ha una proliferació en la presència d'armes a la via pública. Això és cert. No ho negarà ningú, no ho negarà el cos de Mossos. Tant és així que des de fa més d'un any i mig incrementem tots els recursos possibles a la detecció i a la extracció de la via pública de totes les armes blanques que podem.
8: Que és
7: I
8: aquest pla d'Aga, que van posar en marxa els Mossos d'Esquadra.
7: Ja fa més d'un any i mig. Home, són...
4: Atenció.
7: Gairebé, li diria, entre 500 i 600 armes blanques al mes que traiem de la via pública.
8: Hòstia. Entre 500 i 600 armes blanques.
7: Al mes.
4: Però com hem arribat a aquest punt? 600 armes al mes.
3: Bueno, hi ha molta gent que dina la feina,
4: Aquí
8: són
4: estat...
8: ganivets que la gent porta per tallar...
4: Home, aquí has estat bé.
8: Com, l'hamburguesa
3: com
8: a la feina.
3: Com talles el pollo. O talles la peles la taronja, pues has de portar arma blanca. Si
4: jo quedo esgarrifat.
8: No, no
4: quedo esgarrifat.
3: Home, està claríssim. Si no, de què?
4: Jo quedo esgarrifat. Jo vaig a dir una cosa. El diumenge...
3: Això són dos tàpers, ja molt d'això. Ja, ho porta sí, a la que s'ha perdut el menú de migdia.
5: Sí,
3: Això ha proliferat. Aquí, veus, quan passes per la redacció, hi ha un arsenal d'armes.
4: D'armes brutal, eh?
3: Home, tothom està dinant a la taula aquí, a l'ordinador.
4: Amb ganivets.
3: Al call center.
8: Jo tinc un ganivet guardat al calaix.
4: Però el portes durant el trajecte cap a casa?
8: No, el netejo i el guardo al calaix.
4: Pues ja, no, és el tema.
8: Però hi ha gent que s'ho porta
3: a casa. Però, perdona, després d'escoltar el senyor Requesens avui, que l'ha tingut al vestir...
5: El de l'Ajuntament.
3: Que hi ha la seva tasca a l'Ajuntament com a... era el cap de... Busca'm el càrrec concret, per no equivocar-me, que ja va estar a l'Ajuntament a l'època Colau, que va fer una feina extraordinària.
4: Sí.
3: Extraordinària. Jo el recordo perquè el recordo de la gomina que portava al seu cabell. O sigui, memorable.
4: Et va cridar l'atenció la gomina.
3: Sí, perquè era un tipus de cabell que ja em generava una certa animadversió, ja, saps? Saps aquesta gent que té un cabell que li cau?
5: Sí, que li cau.
3: Que rinxolat, i on es posa gomineta?
4: Sí, una mica Mario Conde.
3: Sí, però amb tirabuixons, saps?
5: Sí,
3: allò...
5: sí, sí.
3: I saps?
5: Però li regalimava.
3: No, home. Però vull dir que anava amb el cabell fixat, allò amb el Georgie.
4: Sí, saps? Sí, home, són extra fuerte, aquells.
3: Cabell molt estarrufat amb Georgie. Val?
4: O sigui, allò, són cars aquests. Són
3: i és, va ser el responsable de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. I avui ja ha dit, perquè tu estàs en aquesta tessitura de que la cosa està pitjor, avui ja ha explicat que la seguretat està... Podem recuperar el
5: document. Ole, està ole.
3: Que està molt millor. Doncs a veure si...

0: t'actualitzes, perquè, clar, aquest home va estar amb la...
1: Hi ha tingut més càrrecs, perquè també va ser director general de modernització de l'administració de la Generalitat Catalana.
0: És una eminència.
1: Va ser comissionat del Centre d'Estudis i Seguretat.
0: Una eminència.
1: I director de l'Escola de Policia de Catalunya. Entre d'altres càrrecs,
0: així ens estan els Requesens.
1: Amadeu Requesens.
0: Tenim el document de... Bé, home, de la primera hora, a veure, Torres, a veure, surt i explica'ls-hi.
2: No va acabar aquí perquè...
0: Aquesta ràdio li falta interactivitat, Falta pam,
3: pam. Ui, estan com adormits,
0: No, és que els
3: ulls... Ho fa que estem... que no hi ha tanta claror,
2: Deixa'm posar un altre tall més del...
0: Espera't un moment.
4: Escoltem
0: els Requesens.
4: Els Requesens aquests.
0: El tenim?
1: Sí.
0: Vinga.
5: Tot això no es pot posar en un sol sac. Són coses diferents, tecnologies diferents, naturaleses diferents, que han coincidit en el temps. Quan ho expliquem tot seguit, ja genera una sensació d'inseguretat en la ciutadania.
0: Ara.
5: Això és el que hem de resoldre en aquests moments. No, estem més insegurs que fa anys.
0: T'ha quedat clar? Espera't, hi havia un segon document.
1: No estem més insegurs.
0: No, tu
3: estàs generant por. Un moment.
0: I segon document... De per què hi ha més, segons alguns, més inseguretat.
5: No es pot dir que la immigració sigui la causant de la majoria de delictes, i ni molt menys la de delictes més perillosos. Que les presons estan plenes d'immigrants. I jo li diré que molts autòctons no van a la presó perquè tenen cobertura, perquè tenen medis o pel tipus de delicte que fan.
0: Exacte.
5: Interpreto, que no és correcte, atribuir tota la problemàtica de la criminalitat a la immigració.
3: Perquè molta gent té l'advocat Martell.
0: Doncs encara és pitjor. Jo, quan he escoltat aquest matí el senyor Requesens i a la consellera Parlon, doncs ja m'he quedat tranquil. Doncs està, aquí surt aquest mosso, els 600 armes, i tu aquí...
2: Home, perquè, a més, ell diu que seguiran igual.
6: L'apunyalament d'Esplugues. Aquest tercer apunyalament que va haver-hi, en aquest cas no mortal, al Fòrum, a prop de la Fira d'Abril. Hi ha també aquest apunyalament que va ser mortal, en aquest cas, al Raval. Tot això farà que els Mossos intensifiquin aquest control d'armes blanques?
7: Seguirem igual.
6: O sigui, no canviarà res, eh? Seguiran
7: igual.
2: Oh, vinga, però seguirem igual.
0: Però què vols?
2: Escolta'm una cosa.
3: Si és que ja hi ha el pla, i el pla...
2: Llavors ens diu que són percepcions. No, però deixa'm dir una cosa. Si són percepcions, encara és pitjor. Perquè si la ciutadania té la percepció de que hi ha inseguretat, és molt difícil de treure a la ciutadania aquesta percepció.
4: Però això, no és, difícil. Això és culpa de les redes
2: socials. Ells diran que per un tema de dades ha baixat la inseguretat. Però si la gent pensa just el contrari, llavors tenim un problema.
0: Jo et dic el que ha dit avui. El senyor Requesens, que per cert...
4: És un cosí que no ens parlem.
0: És un cosí que no es parla.
4: No té res a veure amb mi.
0: I la consellera Parró, a partir d'aquí...
2: A mi el que em va cridar l'atenció...
0: Hem de creure el que ens diuen...
2: I per acabar, a mi el que em va cridar l'atenció és que el TN migdia del diumenge dediquessin a aquests fets només 30 segons... 30 segons versus quasi bé els 3 minuts que van dedicar a altres televisions. Per exemple, 4. Va dedicar 2 minuts 53 segons a la peça aquesta del cap de setmana amb imatges. I el TN Migdia només van dedicar 30 segons. Després, al vespre, el van ampliar una mica
0: potser
2: més.
0: Potser no tenien el TN al migdia, no tenien les imatges.
2: Però si corrien per les xarxes.
0: Però, bueno, clar...
2: Estaven per tot arreu,
0: Però què corria per les xarxes?
2: Sí,
0: clar, tot això s'ha de contrastar, Clar, es van dir una sèrie de dades que eren incorrectes, tot això de contrastar, s'ha de treballar. Qui hi havia els serveis informatius de TV3 aquell el diumenge... I al vespre doncs, ja es fa fer la cobertura. Això ja és més difícil de salvar, però ho estic salvant, I al vespre ja hi havia més temps...
3: Com és que no estàs salvant TV3 al món?
0: La cobertura.
3: Sí, però que hi ha 4 dies el criticava,
2: Bé, escolta, canviem de tema, perquè...
0: També penso una cosa, i amb això acabem aquest capítol, però els TN del cap de setmana són una revista.
2: És una revista?
0: És un magazín.
2: Com?
0: Llavors, el concepte no es profundeix tant amb la informació de l'actualitat, sinó... Són més temes de magazín.
2: El millor croissant de no sé què.
0: Per exemple, la fira de l'Esternut de Vilafranca.
2: Però què vols, el cap de setmana?
0: La fira del Capsigrany de Vilanova.
3: Acabes de dir...
0: Les mosques balladores del Puigcerdà.
3: La fira de l'Esternut ho trobo extraordinari.
0: I, bueno, el que és teca, pues no... O sigui, doncs, és un magazín.
2: Clar.
0: És un magazín de tarda. O sigui,
2: hi ha tanta cosa que només els 30 segons...
3: És una selva, diu Mangil.
0: Ara, és una selva. A més, supercurt. el primer violinista que té 10 anys. Violinista. Després, la cursa de rem sense pal al riu Llobregat. Després, uns ratolinets que han aparegut que són molt simpàtics al costat de l'aeroport. La vespa melotina. La vespa que se'n va a dormir. Bueno... Aquest és una mica el tema. Llavors, clar, què demanem ara aquí de segons quines actualitats? Sí. Per exemple, dic, jo estic preocupat pel tema de l'Estret d'Ormuz. Sí. Pues busco després altres canals, perquè allà la cosa va justeta.
2: Doncs mira, et veig molt optimista avui, Toni. Molt optimista.
0: És que jo estic optimista, sí.
2: Noms propis. L'Anna Clerc va portar el psicòleg a l'Antoni Gelonc. Va parlar sobre els optimistes i els pessimistes. Una entrevista molt interessant diumenge.
0: Qui era aquest?
2: L'Antoni Gelonc.
0: Sí, sí qui és.
2: Doncs va dir això.
8: Quina és la creu de l'optimista? Que la realitat no estigui a l'alçada de la seva expectativa. Però quina és la creu del pessimista? Que evidentment difícilment aconseguirà res perquè creu que tot és difícil d'aconseguir.
9: O sigui, sempre és millor ser optimista, doncs.
8: Per descomptat. La persona optimista confia en les seves possibilitats. I aleshores és fàcil que les coses li vagin bé. Si li van bé, això és un reforç positiu. Aleshores, jo no només confio en les meves possibilitats, sinó que confio en les meves realitats.
0: No es diu Gelonc, eh? És Antoni Bolinches.
1: És Antoni Bolinches, no?
3: La veu és
1: igual que la de l'Antoni Bolinches.
0: Para màquines, ara discutirem sobre si... Home, és Bolinches. L'hem tingut de col·laborador.
1: Sí,
3: i tant.
0: A Catalunya Ràdio, eh? I la Cailà també l'ha tingut, eh?
1: Jo l'havia entrevistat diverses vegades, sí. Antoni Bolinches té aquesta veu i té aquesta...
0: Antoni Bolinches, el 4 de maig el va entrevistar. Antoni Bolinches,
2: efectivament.
0: T'ha costat, eh?
2: T'ha costat, sí.
0: No te'n refiaves de lo que et deia?
2: Jo perquè vaig poder dir Gelonc, no entenc res. Igual estaven menjant xocolata.
0: No, perquè hi ha un altre...
2: Es diu Antoni Gelonc.
0: Antoni Gelonc.
2: Sí. Va dir més...
0: Bueno, no estic massa d'acord amb ell, eh?
2: No?
0: No, perquè el cementiri està ple d'optimistes.
3: Es pensaven que no s'havien de morir, eh?
0: Miri... Tots aquells que es pensaven que l'home acabaria volant, agafaven unes ales, se li posaven unes plomes... Ja veuràs, ja!
3: Avall!
0: I vinga,
2: doncs vagi passant. Va parlar també de les infidelitats dels homes i dels dones.
0: Ah, calla, veure. Calla.
2: Escolta molt bé, Cailà,
0: sí.
2: Perquè et pot interessar molt.
0: Que per cert, demà què? Cap a Igualada, no?
1: Cap a Igualada.
2: Anirà a fer la cucaratxa.
1: Per què poso jo amb aquests problemes?
3: No, la panerola morta.
1: Jo en aquell moment estava animadíssima. Després he pensat, de veritat, quin embolic haver d'anar a Igualada.
2: A fer què?
0: Sí. La panerola morta. Això passa molts cops quan has acabat de fer sexe. Que estàs allà amb l'altre i dius, però què collons em mana haver-me liat fins aquí. Perquè després, clar, has de recollir la roba i marxar.
1: I marxar.
0: És un dels moments més tristos. Bé. Perquè, clar, està tot escampat, tot rebregat, el sotet no el trobes, tot a recollir.
2: Els mitjons. Sempre hi ha un mitjó que no el trobes.
0: I dius...
2: Sí.
1: És un moment bastant... Sí.
0: És trist. I t'ha passat això?
1: M'ha passat
0: quan
1: això.
0: Quan has acabat de l'èxtasi...
1: Quan he arribat a la redacció reia molt, però al cap d'una estona que estava sola jo allà, dic, però qui mana...
0: Clar, perquè demà què faràs?
1: Has de portar el cotxe aquí, anar des d'aquí fins a Igualada per fer la figura de l'escarabat mort durant 10 minuts en aquest bolo dels taloners. Qui mana...
2: I te van a gravar,
0: però,
2: i això quedarà...
0: Ho petaràs.
2: En el teu testament professional quedarà la Marta que ara fent la cotarra.
0: Ens acaba que t'escolta
2: el tema de les infidelitats, a veure si esteu d'acord.
8: Tenir sort amb l'amor és aprendre de la mala sort.
9: Per això dius que les estadístiques diuen que una persona o una parella que porta ja uns 10 anys rarament no ha estat infidel.
8: Sí, això és una estadística clínica de les persones que han passat pel meu institut, però que es correlaciona molt bé amb els estudis sociològics que s'han fet. Que amb una convivència de 10 anys, amb la mateixa persona, el 50% han estat infidels, la meitat. Evidentment, el percentatge encara és una mica més gran amb els homes que amb les dones, però s'està igualant. Les motivacions sí que són una mica diferents. L'home, quan troba un subjecte eròtic atractiu, disponible, és molt difícil que no caigui en la tentació. La dona necessita trobar una mica, quelcom més, a la única atracció física. Davant d'una infidelitat, amb una parella encara segueix sent diferent. A l'home, quan se n'assabenta de la infidelitat de la dona, no sap si ha tingut intimitat, i la dona reconeix: sí, m'hi ha enamorat d'aquest home, però te n'has anat al llit amb ell? No, encara no. Ah, bueno, ho podrem arreglar. En canvi, a l'home és el contrari. La dona diu: si te n'has anat al llit amb ella, sí, però t'has enamorat? I l'home diu: no m'hi ha enamorat. Bueno, doncs encara ho podrem arreglar.
2: Diu moltes coses.
0: Mira,
2: que recupera-ho.
0: Obrirem el meló. Va, que ens espera el José María Vaquero, cosa que em fa molta il·lusió. Oh. Abans, però, hem de parlar
1: de Securitas Direct, sí, que ha canviat de nom.
0: Ha canviat, ho sabeu o no?
1: Ha canviat de nom, però continua sent la mateixa empresa.
2: Verisure.
1: Igual que hi ha gent que... Jo què sé,
2: igual que l'empresa d'audiències, abans es deia Kantar i ara es diu 55 Blue.
1: Doncs el mateix.
10: Però estem parlant de seguretat.
0: Té nom, perdona, de mobler.
1: Jo ara us anava a posar, no aquest exemple que ha donat el Rocco.
2: 55 Blue, té nom
0: de senyora... Passa por aquí, caballero, que taparemos la matrícula.
1: O hi ha gent que es diu, jo què sé, Manuel per alguns, sí. Manel per uns altres, Manolito per uns altres, sí. Però és la mateixa persona, sí, per tothom. Sí, sí. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu Verisure. Canvia el nom, però no el que són. Són els primers a protegir. Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de sempre, bueno, més forta que mai.
0: Gràcies, Rocco.
2: Apa.
0: Fins a...
2: Fins aviat.
0: No, demà no?
2: No, demà no vinc perquè tinc un bateig a les 6 de la tarda i no puc venir.
0: Doncs bateja't bé.
2: Oi, aprofiteu per comprar, eh?
0: Sí.
2: Dijous actualitzarem.
1: Vinga.
11: Notícies, contingut exclusiu.
12: Podcast RAC+1.
11: Tot RAC1 és a RAC1.cat.
12: RAC1.cat.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 10 minuts, benvinguts al Tu diràs en aquest dimarts de Champions. Ja tenim el primer finalista d'aquesta edició de la Champions, és l'Arsenal de Mikel Arteta, que s'ha carregat l'Atlético de Simeone, que tornarà a fer una temporada en blanc i que està a 25 punts del Barça a la Lliga. És d'entrada, ara vaig al partit, però d'entrada és inevitable pensar què hauria passat si el Barça hagués eliminat l'Atlético, què hauríem vist aquestes dues últimes setmanes si hi hagués hagut un Arsenal-Barça. És cert que l'Arsenal és un equip molt sòlid, que hauria costat derrotar-lo, però m'hauria agradat veure aquesta eliminatòria contra el Barça de Flick. Sé que és futbol ficció, però m'ho he imaginat. Dit això, avui sí, el futbol ha estat just amb l'equip que és millor, amb el que més proposa, amb el que més s'ho ha merescut i amb el que millor Champions ha fet, perquè l'Arsenal ha fet una Champions, de moment, espectacular. 14 partits, 11 victòries i 3 empats. Només 6 gols encaixats, la majoria intranscendents. I tot i que no fa un futbol espectacular, com el PSG o el Bayern, és un equip molt difícil de guanyar. No serà el favorit a Budapest el 30 de maig, no ho serà, sigui el Bayern o sigui el PSG el seu rival, però se l'haurà de tenir en compte aquest Arsenal de Mikel Arteta, que potser no vola com a l'inici de temporada, però que torna a tenir la Premier League molt bé per guanyar-la i que és a una final de la Champions per intentar completar una temporada històrica. Segueix per aquí el Jaume Molló, el director de la Champions de RAC1. Hola, Molló.
2: Hola.
1: Què tal? Bona nit. També la Clara Rodergas, que ens ha narrat aquest Arsenal Atlético. Hola, Clara.
3: Hola, Arsenal. No, bona nit.
1: Hola, Arsenal. Sí. És que, clar, estic tan content que hagi guanyat l'Arsenal. I el nostre trident dels dimarts. Ernest Folch, bona nit.
4: Bona nit.
1: Lluís Carrasco, bona nit.
5: Hola, hola, bona nit.
1: Màrius Carol, bona nit. Tot bé?
6: Sí, excel·lent.
1: Esteu tranquils de moment, vull dir que sí. Es preveu una tertúlia tranquil·la, no?
6: Això és imprevisible.
4: Això
6: és imprevisible.
4: Això ja em sembla sí. Ser molt optimista.
6: Això és com l'estret d'Ormuz, hi ha mines, i a vegades les mines van a baix de tot.
1: Cada cop i volta.
7: Jo si tingués altres companys de taula, podria ser que fos tranquil·la, però amb aquests dos...
1: Serà difícil. No, esteu contents, coincidiu una mica amb el que avui el futbol ha estat just.
7: Home, jo coincideixo que si un equip en una semifinal de Champions jugant a la vida sense cap títol xuta un cop a porta, el meu resum és que el futbol cretí obté resultats cretins, Montvent i Barcanova.
1: Molt bé, bon resum. Ernest?
4: No, jo coincideixo que ideològicament l'Arsenal és molt més a prop del Barça i de nosaltres, i és evident. I l'Atlètic de Madrid, a més, és veritat que porta molts anys jugant un futbol que no té res a veure amb el que practica el Barça, està a les antípodes. No sóc del club de haters de Simeone.
1: Ah, no?
4: No, perquè...
6: Bon tio, simpàtic.
4: Perquè, no, per una cosa.
6: Ens aprecia.
4: Per una cosa, perquè...
6: No, és un tio legal, Sí. No te'l trobis mai amb un carreró fos, però bé.
4: Perquè ha construït alguna cosa, aquest senyor. De fet... Aquest senyor el que ha fet és una cosa bastant difícil, que és ha construït una identitat. O sigui, el seu equip té una identitat.
1: Ells tenen un relat, eh? I se'l creuen, no, sí, és així.
7: Però aquesta identitat, després de 39 campionats, ha obtingut un sol títol, amb unes plantilles espectaculars,
4: sí.
7: Potser aquesta identitat no és massa productiva.
4: Sí, però, tens raó, però dues observacions. Una... no és massa productiva, però dos dels títols no els en principi no els pot guanyar, que és Lliga i Champions, i el tercer, que és la Copa, això sí que aquest any ha estat un fracàs, això t'ho admeto, però és igual, té un relat.
7: No, és a dir, s'aixeca... Parlo de 14 anys.
4: És a dir, sí. El que... No, ja ho sé, ho sé. Però l'Atlètic de Madrid s'aixeca pel matí i té un relat. És un relat que a mi no m'agrada gens, a tu tampoc, és a les antípodes del Barça, però el que vull dir és, té un relat. I per això us dic una cosa... Us faig una pregunta. Vosaltres creieu que està en la ment d'algú de l'Atlètic de Madrid destituir Simeone?
6: Sí.
4: Tu creus que sí?
6: Jo crec que sí.
4: Bé, jo crec que no.
1: No hi ha un desgast, potser. Jo estic amb tu amb això del relat, però potser hi ha un desgast després de 14 anys, no?
4: Tu creus que algú pensa seriosament en destituir Simeone?
6: Jo crec que
4: no,
6: sí. Jo tampoc.
4: Però de cap manera. És més, això que hem vist avui, aquesta nit, per molt contents que estiguem, és un èxit, per l'Atlètic de Madrid, haver estat a punt d'arribar a la final.
1: Que Coque ho ha venut així, per exemple, al final de la partida, amb un discurs que m'ha encantat, el de Coque, de dir, l'hemos intentado...
7: És que l'és, bueno, no, avui dissentim...
2: Ha estat una eliminatòria de detalls,
7: crec que moltes persones a l'Atlètic de Madrid, i ara potser no en calent, però en 48 hores se n'adonaran que aquest relat que tu dius ha construït un relat, que aquest relat no porta enlloc, que s'han fitxat per valor de centenars de milions d'euros, de que el resultat ha estat nefast, de que el futbol és cretí, i crec que seria bo per l'Atlètic de Madrid i per Simeone el trencaperes. Crec que Simeone necessita nous aires i que l'Atlètic de Madrid necessita un nou relat.
4: Però tenen una identitat, i al final a la vida tenir una identitat és
2: gairebé, és el més important que hi ha després de guanyar.
6: Sí, és que anava a dir, han construït la identitat del loser.
7: D'un perdedor,
6: són uns perdedors extraordinaris. I llavors, això, no, si ho portes bé i no t'acaben sortint grans pels braços i el xarampió un dia quan et lleves pel matí, doncs està bé. Però a mi em sortirien, hi ha tota mena de pupes.
4: Però, Màrius, què pot guanyar l'Atlètic de Madrid? Què pot guanyar?
7: Amb aquesta plantilla, de veritat, de preguntes...
6: Escolta una cosa, posa-li un entrenador. Posa-li un entrenador normal amb aquesta plantilla.
4: Copa del Rei, estic totalment d'acord. I més contra la Real Societat, totalment d'acord. Què més pot guanyar?
7: I supercopes i lligues. Ha de poder competir.
4: Hòstia.
7: Té una plantilla espectacular. No juguen absolutament a res. Insisteixo, un xut a porta amb unes semifinals de Champions és de destitució immediata.
4: Però, a veure,
7: un xut a porta. A veure, quina proposta futbolística has ofert en l'Emirates? Un xut a porta.
4: A veure un moment, ho dic perquè és que crec que us esteu confonent. Jo estic a la vostra banda. A mi m'agrada el mateix futbol que vos. És més.
6: Sí, però soc costa a vegades d'entendre.
4: Soc més radical que vosaltres. Jo el que m'estic posant a la pell de l'Atlètic de Madrid i penso... Però què més se li pot exigir? Sí, que no quedi a 25 punts al Barça i quedi a 12, que guanyi la Copa del Rei contra la Real Societat, que tal. Però, de veritat creieu que pot aspirar a guanyar la Lliga a Barça i Madrid?
1: Jo crec que... ho té molt difícil. Amb aquesta plantilla hauria d'estar més a prop, però ho té molt difícil.
4: Sí,
6: però altra cosa, aquesta plantilla l'agafa un bon entrenador i pot guanyar la Lliga perfectament. Però escolta, per favor, quants jugadors... Aviam, quants jugadors li fitxaríeu del Madrid, de l'Atlètic de Madrid per reforçar el Barça?
7: Jo mitja dotzena.
6: Val, jo també.
7: Jo mitja dotzena.
6: Mitja
7: dotzena.
6: Per exemple, Marc Pubill. I a més, que algú el van a buscar a Almeria, un noi nascut a Terrassa. Per favor.
4: Marc Pubill. Justet, seguim.
7: No, jo recupero Pubill.
1: Julián segur.
6: Julián tampoc estaria malament. I tenir de suplent a Xorlot deu ser interessant.
4: Julián segur. Xorlot suplent.
7: A Marcos Llorente també. A Baena també.
1: No,
7: que sí.
2: Jo Marcos Llorente sí.
3: Marcos Llorente ha comentat aquesta tarda i realment...
1: Tu també?
7: Clar.
6: Per favor.
2: Tres. Jo aquests tres sí.
7: I a Baena no el voldríeu.
6: Baena el vull al meu equip, entre altres coses, perquè és del Barça.
4: Marcos Llorente, amb les seves teories i les seves ulleres de sol, us dic que no dura dos telediaris al Barça.
7: Però jo estic amb aquest mateix equip, amb un altre entrenador, avui a l'Atlético hauria xutat 12 vegades a porta. És que ha xutat una! En el partit de l'any.
4: Però que tu ho estàs mirant molt legítimament des de la nostra narrativa, que sí!
7: No, de la narrativa del que espera alguna cosa d'aquest equip.
4: Ells no miren el futbol així. Sí. D'entrada, ells no miren el futbol com nosaltres.
7: Home, ells volen passar aquesta eliminatòria amb un xut a porta, de veritat, ho pretenien?
4: Són una altra espècie, són argonautes. Miren el futbol...
7: Però curiosament,
4: des d'un altre punt de vista. Llavors, si ho mires des del nostre punt de vista, tens raó. Però si ho mires des del seu, és el que intento dir...
1: És que, mira... Perdona, no és una dada i el
2: Mujer. No, és que jo anava aquí. Ha rematat més l'Atlètic de Madrid que l'Arsenal. A porta estic d'acord. Sí, d'acord, però és que l'Arsenal no...
6: Per això
2: vull dir que...
6: Estan parlant d'una altra cosa, estan parlant, diguem, que si tu vols passar, alguna has de tirar entre els tres pals. Sí. És veritat que el gol és un gol de pissarra,
2: però
6: un rebot...
2: Però sembla que avui ha estat el dia més garrepa de Simeone,
6: Pots dir... Per no dir que això és l'assassinat del futbol, pots dir, no, és que ha estat molt tàctic, el partit molt tàctic. Escolta una cosa, el futbol és un espectacle. Si volen buidar els camps, aquí, mira, està ple, és fàntastic. Però vull dir-te, jo, en fi, no aniria a veure un partit d'aquests dos equips. Què vols que et digui?
4: Ei, qualsevol diria, per cert... que Miquel Arteta és el Brasil del 74.
2: I que va estar amb Guardiola al City.
1: Ha tingut moments a la temporada que sí.
6: D'entrada, no és de fiar
1: un tipus que porta un pantaló
6: sense cinturó. Escolta, una cosa, fixeu-vos en això. He estat mirant una bona estona. Per què no portes cinturó?
1: Qui?
6: els pantalons de l'Arteta. L'Arteta porta uns pantalons sense cinturó, que és una cosa que m'inquieta.
1: Ara s'està portant, això, molt. Mira, jo volia donar una dada sobre això.
6: S'està portant, vols dir que els pantalons a vegades...
1: Jo volia donar una dada. Simeone porta 14 temporades i mitja. 14 temporades i mitja com a entrenador.
6: Fantàstic.
4: Això vol dir alguna cosa.
1: De les quals, 8 en blanc. De les 14, 8 en blanc. I ha guanyat 8 títols. Sí. En 14 anys i mig ha guanyat 8 títols.
2: Vale, però val, mirem els anteriors 14 anys, saps, on havia estat l'Atlètic de Madrid.
1: Ah, sí.
5: Saps que
7: és que els últims 10 anys, un títol. Els últims 10 anys, un títol.
5: Sí,
2: però, va segona.
5: Però què era l'Atlètic de Madrid abans? I què ha estat després? I després
7: el mateix.
5: Aquesta estadística, saps què demostra? Que el que és veritablement important al futbol és tenir una identitat. Això és superior al resultat. Tu ves-li passant aquesta estadística i ves passant l'estadística i ella es fumarà un puro, perquè se'n passarà 14 més a la banqueta.
7: Avui l'Ernest ha arribat amb l'argument aquest de la identitat, que no porta enlloc.
1: Primer, però, no? Volem saber què és sopar.
5: No té una identitat. L'Atlètic de Madrid no té una identitat.
7: Sí, una identitat lamentable.
5: Ah, vale.
7: Lamentable. Sí. Però l'important és tenir identitat, no, Ernest?
5: Conductor. Sí. Ha reconegut que
1: té una identitat. Sí. Lamentable, però la té.
5: Un cop reconeguem que té una identitat, comencem a opinar. És lamentable, és collonola.
1: A veure,
2: l'altre... I jo crec que des del punt de vista de l'Atlético, dels seguidors de l'Atlético, els acosta més a guanyar això.
1: Sí.
2: Jo crec que ells pensen, almenys la majoria, que això els acosta més a guanyar que no pas...
1: Perquè es creuen en la identitat i el relat, sí, és així.
7: Ves avui, avui a preguntar.
6: És un acte de fer. Jo, o sigui... La gent, com tot, la religió, amb tot, o sigui, o tens fe o no tens fe. Jo amb aquest equip no hi tindria cap fe. Wow. És a dir, si aquí aconsegueixes omplir un camp de futbol amb gent que té fe, doncs, bueno, també ho fan els testimonis de Jehovà, jo no sé.
7: Què opinen els oients? No sé. Abrimos líneas.
5: No. Aquesta és una via interessant, perquè és veritat, i el simeonisme. És veritat.
2: Bueno, és que és un equip que ha eliminat dos cops el Barça aquesta temporada. Qui ho ha fet?
1: No, ningú. Està la bèstia negra.
7: Amb quina meta?
2: Han arribat a semifinals.
7: Ah, hòstia,
2: bé, i els hi ha anat d'un gol.
7: Gran triomf.
6: I ens ha esforçat un jugador l'anada i una la tornada.
5: Però el que diu el Molló, que mentre nosaltres anem donant lliçons a tothom, bueno, doncs...
7: Nosaltres comentem el partit d'avui, no dono lliçons.
1: No, jo volia fer-vos... Escolta'm, volia fer-vos una altra pregunta ja anant al finalista, que és l'Arsenal, que evidentment ha jugat les seves armes, molt sòlid al darrere, aprofitant el que té al davant, va sobreviure a Metropolitano. No? Estem d'acord, no? Que la segona part va mereixer més l'Atlético. I avui ha estat sòlid i ha concedit molt poc i la que ha tingut l'ha fotut, que d'això es tracta a vegades, no? Quin jugador fitxaríeu de l'Arsenal? Tu, Clara, ho tens clar? Quin jugador fitxaries de l'Arsenal pel Barça?
3: Com dèiem, potser un central que és on el Barça va més coix. No sé si ser titular, però em sembla una parella bastant sòlida.
1: Va, jo el que vull dir és que no hi ha cap gran estrella. Digue'm un jugador de l'Arsenal que t'il·lusioni. Mira, Zubimendi, potser.
7: S'havia parlat molt de Gyökeres quan estava a Portugal.
1: Home, Simeone. Oi, voleu sentir-lo? Vinga, a veure si parla del relat de la identitat. Simeone, Movistar.
8: Buenas noches. Buenas noches. Termina el partido. Aplaudes a Rabiar, vas a por Llorente, vas a por los aficionados. ¿Para qué iban esos aplausos?
9: Para nuestra gente, para nuestros jugadores. Hemos hecho una Champions muy buena, hemos dado el máximo, hemos llegado a un lugar mucho más lejos de lo normalmente esperado, y una pena porque creo que habíamos hecho méritos, ya sea la ida como hoy, para al menos permitirnos un alargue que no podía dar una opción más.
8: Porque además el fútbol, tú lo dices muchas veces, cuestión de detalles, también de contundencia, pero ninguno de los detalles del partido que podían caer de un lado y del otro han caído de vuestro lado, del lado del Atleti.
9: Bueno, sí, el partido de ida ya tuvimos situaciones para poder marcar y no lo hicimos. Hoy, en el segundo tiempo, creo que mejoramos, nos metimos más en partido, jugamos más en campo de ellos, tuvimos situaciones y bueno, todos los pequeños detalles que alguna vez viene a favor nuestro, esta vez no nos tocó tenerlos a favor.
8: En esos detalles se preguntaba precisamente por el pisotón a Griezmann, que pita falta a Puguil, la estabas viendo, y esa caída también de Juliano.
9: No, la verdad no hay nada que decir, estamos afuera. Felicitar al Arsenal porque compite bien. La verdad que tiene un equipo y un entrenador que me gusta, que sigue en una línea de trabajo coherente, con un potencial económico muy importante que le permite poder competir de esa manera. Felicitaciones, y nosotros a seguir con nuestro trabajo y nada, no quedarnos en un detalle de algo que se ve solamente y es muy evidente.
8: La última, decía Coque, el capitán, veremos si es conmigo o no, pero este grupo es joven, tiene ganas de volver a seguir intentándolo. ¿Tú también tienes fuerzas para volver a seguir intentándolo un año más?
9: No, ahora no, seguro que ahora no.
8: Muchas gracias, Diego. Bueno, pues ya habrá que...
1: Ahora no. No tengo ganes de seguir intentant-ho, lo diu ara. Entenc que està fotut ara i que quan supera la decepció voldrà seguir com a entrenador. Però...
2: Ara no... Diu, no, no volia dir per respondre a aquesta pregunta.
1: Jo, diu, tu tienes ganes de seguir intentándolo? I ella diu, ahora no, ahora no. Com dient, ara mateix estic tan fotut que no.
10: M'ha semblat com el Molló que deia, ara no és el moment.
5: Ara no és el moment.
7: Jo ara no vull respondre a aquest tipus de preguntes.
2: És que seria una bomba, si no, eh?
3: Sí.
1: No sé, a l'Inter l'esperen amb moltes ganes, perquè allà també va ser un jugador important de l'Inter de Milà, però no sé si ha arribat al tram final de la seva carrera o no. Bé, tornant al debat, el que us deia, sé que tu mires l'11, David Raya, sí, és un gran porter, jo no el canviaria per Joan Garcia. Ben White, al lateral dret, Calafiori.
6: Declan Rice, no està malament.
1: Declan Rice, vinga, va, sí, alguna cosa. Lewis Skelly.
7: Al Madrid li va deixar dos bones empremtes.
1: Eze, Trossard, Jokeres, bueno, sí, bon joc, però a mi jo no els fitxaria. Saka, ja tens a la Min, vull dir que...
2: Saka és el millor per mi.
1: El que vull dir és que té molt mèrit, que sense cap gran estrella, que sigui Kane, Dembélé, Mbappé, aquest tio, Arteta, ha fet el que ha fet. Potser no és el futbol més espectacular, però ho ha fet.
10: Té molt mèrit, però...
6: Va camí de ser el Simeone, no, perquè no guanya res al final. O sigui, arriba sempre allà a tocar.
7: En aquest moment, líder de la Premier, de la lliga més competitiva del món, amb 50 avantatges.
6: L'any passat també hi anava.
10: Teniu raó, però ja que us agraden les metàfores, és Badall Futbol Club. No, vull dir que... O sigui... coneixeu algú que digui avui vaig a veure l'Arsenal? Jo no conec.
1: Hi ha hagut moments de la temporada que ha fet futbol divertit. Humà,
7: la primera volta de la Premier de l'Arsenal era d'avui vaig a veure.
1: I a la Champions, a la primera fase també, setembre, octubre, novembre,
2: va fer algun partit, però molta pilota aturada, ja, sí. Molt córner, molta falta.
6: La major part dels gols eren pilota aturada.
2: Jo crec que Arteta va provar-ho amb un joc alegre, tipus City Guardiola, i va veure que així no... I ha optat per una versió més conservadora i li està anant millor, clar. No ho portaries a 0 en 14 partits de Champions.
1: No ho portaries a 0 en 14 partits de Champions.
2: És que així és molt difícil perdre.
1: I el Barça ha encaixat en tots els partits de Champions.
7: I poc gol. El Barça, que ens queixem que no hi ha nou, que necessitem un nou urgentment, a l'Arsenal, a la Premier, porta 20 gols menys que el Futbol Club Barcelona. Diguem-ho tot.
1: Sí.
7: Per tant, ni el Barça deu tenir tan poc gol, ni l'Arsenal deu ser tan brillant.
1: No sé. Bé, vols afegir alguna cosa més de l'Arsenal o de l'Atlético? Vosaltres que heu estat a la transmissió, Molló, de cara a la final, per exemple?
2: Que jo crec que la final serà més competida a l'estil d'aquell Inter de Milà-Manchester City, crec que va ser el 2023, del que ara mateix podem intuir.
1: Allò va quedar 1-0.
2: Allò va quedar 1-0 i l'Inter va estar a punt de portar-ho a la pròrroga als minuts finals.
1: I el City eren molt favorits.
2: Sí. I llavors jo crec que seran molt favorits, i jo crec que són millors. Bayern i PSG tindran molts més arguments que l'Atlètic de Madrid, seran molt més valents per atacar l'Arsenal, però els hi costarà.
10: El problema que té el 5-4 gloriós de la setmana passada és que Bayern o PSG seran infinitament favorits quan hi hagi la final. I això... Bueno, quan un arriba tan favorit a la final, perquè amb el que hem vist avui de l'Arsenal clarament anirà a la final com de víctima i no tinc res a fer, i és un relat que li pot anar bé perquè estarà molt descompensat aquesta vegada.
1: Sí, segona final de la seva història. L'altra és la de París 2006.
6: La de París
1: 2006. Fem una pausa i ara fem la prèvia del Bayern-PSG de demà amb la Clara Rodergas, i també anirem un moment a Munic per saber quin ambient es respira allà abans d'aquesta tornada del gran partit que vam veure la setmana passada. I després ja ens centrarem en l'actualitat del Barça, amb el nom que ahir deixàvem anar aquí el Tu Diràs, que interessa a la direcció esportiva, que és el d'Anthony Gordon, jugador del Newcastle, que podria, si el Barça aconsegueix rebaixar-ne el preu i negociar-ne bé la seva arribada, podria reforçar l'extrema esquerra de cara a la temporada vinent.
11: Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
1: I 11:31. Mira, deixa'm sentir alguna resposta del tècnic guanyador, finalista de la Champions, Mikel Arteta.
12: Me pone muy feliz y esa es la suerte de nuestro trabajo, que muchas veces podemos influenciar el estado de ánimo de la gente, y hoy creo que los hemos hecho tremendamente orgullosos.
8: Pero durante los 90 minutos, qué angustia, qué tensión, porque se veía un partido tan cerrado que cualquier detalle, por pequeño que pareciera, importaba. Lo que pasaba en los banquillos, lo que pasaba dentro en todo momento.
12: Ya lo sabíamos, son un equipo tremendamente competitivo, han jugado muchas semifinales semifinales y partidos de este tipo, tiene mucha experiencia y sabíamos que iba a ser muy cerrado. Cuando hemos metido el gol, obviamente se nos ha puesto de cara, pero hay que sostenerlo, hay que sufrirlo y lo hemos hecho, gestionando el partido cuando era necesario, y creo que hemos mostrado mucha madurez.
8: Miquel, te voy a preguntar por la final. Es verdad que queda tiempo, estáis inmersos en la Premier, me vas a decir, te da igual el que llegue, pero es verdad que tenéis muchas virtudes. Una de ellas es que defensivamente somos un equipo tremendamente potente. Cualquiera de los que lleguen a la final tienen muchas virtudes, pero también tienen un ataque tremendamente potente. No sé qué es mejor para el Arsenal.
12: No tengo ni la menor idea. Hoy lo voy a disfrutar, mañana nos empezaremos a preparar el West Ham, y a la noche seguro, con una buena cena con mi familia, disfrutaré del partido y lo que toque tocará, pero la ilusión y la emoción que sentimos hoy es indescriptible.
8: Aunque me regañen, el Cholo te ha ido a felicitar y ha hablado bien de ti, diciendo que estás haciendo un trabajo extraordinario.
12: No, nos conocemos bien, hemos estado ratos juntos y es muy duro para cualquiera cuando estás tan cerca y te lo quitan de la mano. Es muy duro y me siento totalmente en sintonía con él, porque sé lo que es estar del otro lado, porque me tocó el año pasado. Es muy duro y nada, esto no es nuestra profesión.
8: Miquel, enhorabuena a
12: vosotros.
1: L'any passat l'Arsenal també fa una bona Champions, arriba a semis, i el PSG, per la mínima, més recordo que va ser molt igualada aquella semifinal, el PSG elimina l'Arsenal, el PSG de Luis Enrique, i arriba a la final contra, malauradament, contra l'Inter, i acaba guanyant aquell títol. Mira, l'Arnau Vila, el company del temps afegit del Versió RAC1, em passa una estadística. En els 3 anys de Luis Enrique com a entrenador del PSG s'ha gastat 700 milions d'euros. En 3 anys, Luis Enrique, per reforçar el PSG. En aquests 3 anys...
6: Com el Barça.
1: Sí. En aquests 3 anys, l'Arsenal, 630 milions d'euros.
6: Ja hem gastat 700 euros, nosaltres, no?
1: Sí. El Bayern de Múnich, 400 milions d'euros en aquests 3 anys. L'Atlètic de Madrid, 470. I el Barça, 120 en aquests 3 anys. Vull dir que aquí també pot haver-hi una diferència. Jo insisteixo que no les grans estrelles ho fan tot, però a la Premier, com que es paga molt car, qualsevol jugador que no tingui un gran nom li foten 60 o 70 milions i te'ls has de gastar, no? Però s'ha gastat molts calés l'Arsenal en aquests 3 anys també per construir el que va fer l'any passat, que és arribar a unes semis i quedar-se'n a les portes, i aquest any, en canvi, passar a la final. Però un futur millor no es construeix només des dels grans despatxos. Ah. Milers de professionals ho aconsegueixen amb reformes eficients.
6: Obre mat.
1: Sí, sí, sí, senyor. Obre. Això fan les nostres cases més confortables, més sostenibles i amb més estalvi. I això és possible perquè compten amb Obre mat com a gran aliat en eficiència energètica. Obre mat impulsa les millors solucions en fotovoltaica, aïllament, finestres de PVC i aerotèrmia. Fa 20 anys que són el teu aliat en eficiència energètica. Obre mat. Vinga, res, uns minuts per rematar les semis de la Champions amb la prèvia del Bayern PSG i anem al Barça. Clara, demà l'altre gran partit.
3: Sí, que clar, després del que va passar la setmana passada, les expectatives són molt altes. Sí, no? Demà hi haurà més xuts a porteria, segurament, que...
1: Calla que no tinguem les expectatives molt altes i demà sigui un partit de 0-0 i d'això, no?
3: Amb aquest 5-4 de l'anada, Bayern PSG, dos equips que venen al cap de setmana d'empatar la Lliga, fent moltes rotacions durant molt descans dels jugadors titulars habituals, i de fet, aquest és un tema que també ha sortit a la roda de premsa de Vincent Kompany, perquè Arteta va dir que els equips de la Premier no poden fer tants canvis als 11 com si poden fer-ho equips com Bayern i PSG, on a la seva lliga es passegen molt més, sobretot el Paris Saint-Germain, que no pas a la Premier, on és una lliga molt més competida. Ara bé, Kompany no s'ho pren com una crítica cap a ells.
13: No, I don't want to comment too much, but...
14: No vull comentar massa, però òbviament no he estat a la Premier des de fa anys. Si llegeixo entre línies, és bàsicament una discussió de calendari. No crec que sigui una crítica al PSG o al Bayern ni res semblant. És el fet que tens 38 partits per jugar, més la Copa de la Lliga, més la FA Cup. Realment no tenen una pausa d'hivern. És legítim, però no és el meu problema a resoldre en aquest moment.
13: But it's not my problem to solve at the moment.
3: De Kompany a Luis Enrique, que he tret un document que m'ha fet gràcia perquè fa una comparació del fet de la motivació de jugar demà contra el Bayern després del que va passar la setmana passada amb la de Nadal sobre Roger Federer i Novak Djokovic.
15: Recordo les paraules de Rafa Nadal. Va dir que la confrontació amb Federer i Djokovic va ser una motivació per a ell. Veien els adversaris la capacitat de millorar. El que volem i el que volem transmetre és que tenim admiració pel Bayern, perquè juguen molt bé al futbol i és una motivació per nosaltres buscar el nostre millor moment i la nostra millor actuació.
3: Per tant, una mica que aquest Bayern, que també té un estil de molt ofensiu, que els motiva, no? De dir, ostres, aquest equip ens posa el límit i ens fa haver de fer 5 gols per poder guanyar un partit en unes semifinals de la Champions, doncs que ens serveixi de motivació. Baixes per demà el Bayern-Nabri, finalment Guerreiro i Cal, que eren dubte, estaran disponibles, i el PSG, la de Hakimi, ja ho sabem, lesionat la setmana passada, i també de Chevalier. Demà xularà João Pinheiro, un portuguès amb Marco Di Bello, italià, al bar.
1: João Pinheiro, demà.
3: Sí, ho hem comentat abans. Que
2: sí, la sensació és que la UEFA està reservant els àrbitres, els millors àrbitres, els àrbitres top pel Mundial. I no els estan posant a la Champions.
1: Cosa que està promocionant àrbitres...
2: Cosa que no s'entén.
1: Ja. No, avui no ho ha fet bé, per això, el neerlandès, no?
2: Bé, els de l'Atlético...
1: Era alemany, perdona, sí, alemany, sí.
2: Els de l'Atlético et diran que no, però escolta'm, a les semifinals ja van... Ai, al quarts de final ja van tenir prou ajudes en aquest sentit. Tampoc ara poden plorar gaire.
7: El comentarista arbitral de Movistar no ho ha fet tan bé. Mateo Ladoz ha estat lamentable.
6: Ha estat espantós,
7: però lamentable.
1: Bueno, és que últimament fa alguns comentaris que no acaben de ser del tot coherents amb el que ell feia a la gespa, com a àrbitre, almenys a mi m'ho sembla, això.
7: No, ha arribat a dir que no descartem que se li hagi escapat una xiulada del pito sense voler. És que, de veritat, diuen que de bestiesa, aquest home.
1: A Munic hi tenim el periodista català Dani Gil, que viu a París i que segueix l'actualitat del PSG i que se n'ha anat a l'Allianz Arena per viure també la tornada d'aquesta eliminatòria. Hola, Dani!
16: Què tal, Aleix? Bona nit a tots. M'he anat d'excursió.
1: Sí, home, no, a veure si el PSG de Luis Enrique, que el segueixes durant tota la temporada des de París, continua fent història a la Champions i pot optar a la seva segona final consecutiva. No sé quin és l'ambient aquí que has detectat a Munic.
16: Doncs hi ha xup-xup a Munic. Es nota que demà s'hi juga la tornada de semifinals de la Champions, perquè pel que he vist, els bars al centre de la ciutat està tapeït de colors i de banderes del Bayern, creuen en la remuntada. Al final, el 5-4 de la setmana passada, doncs els va ser lleugerament optimistes, tot i sortir demà amb aquest gol de desavantatge, però Vincent Kompany a la roda de premsa ha dit que estan convençuts que són capaços de tot. Tothom dona per fet que el partit de demà serà similar al de la setmana passada, segurament sense tants gols, sense 9 gols, però amb dos equips que tenen clar que no canviaran la seva idea de joc, la seva filosofia. De fet, Luis Enrique després a l'Allianz aquesta tarda comentava que tot i el marcador del partit d'anada sortiran a guanyar, i molts aficionats del Paris Saint-Germain encara no n'he vist, perquè s'espera que demà arribin en massa, seran prop de 4.000 a l'Allianz Arena, que és un escenari de gran record pels aficionats francesos, perquè fa gairebé un any, el 30 de maig del 2025, van guanyar aquí la primera Champions de la seva història, així que desplaçament també en massa per intentar arribar a aquesta final de Munic.
1: Sí, sí, 5-0.
16: De Budapest, perdona.
1: De Budapest, sí, 5-0, van guanyar aquí a l'Allianz Arena l'any passat contra l'Inter. S'espera alguna novetat al PSG, alguna cosa estranya de Luis Enrique, o anirà amb el que tots imaginem demà al partit?
16: No, bé, a veure, el Paris Saint-Germain l'absència de pes és la d'Ashraf Hakimi, que es va lesionar el partit d'anada i no arriba demà per la tornada. Entrarà Zaire Emery al lateral dret i Fabián Ruiz al mig del camp, juntament amb João Neves i amb Vitinha, i pel que fa a Kompany, doncs té els mateixos futbolistes de la setmana passada a París, els ha pogut donar descans en aquest cap de setmana passat a la Bundesliga, perquè ja la tenen guanyada. Potser l'únic canvi és el de Laimer per Davis al lateral esquerre, però veurem 11 molt similars i, com dic, una proposta, una idea de joc pràcticament idèntica, calcada a la que vam veure la setmana passada al Parc dels Prínceps.
1: I per acabar, tu qui veus favorit? Qui creus que passarà a l'eliminatòria?
16: Diré el Paris Saint-Germain, no només pel gol que porta d'avantatge, sinó perquè és campió d'Europa i perquè ha sabut regular-se durant tota la temporada per arribar a aquest tram final en les millors condicions. Però si guanya el Bayern no serà cap sorpresa, tampoc.
1: No. I no descartem una pròrroga demà,
2: no.
1: Que pot passar perfectament, o uns penals. Molt bé, Dani, demà tornem a trucar quan acabi el partit, a veure què ha passat.
16: Perfecte, Aleix.
1: Gràcies.
16: Bona nit a tots.
1: Adéu, el Dani Gil des de Munic en directe. Molló, tu què creus que passarà?
2: Jo... no sé per què el nas em diu el Bayern.
1: El Bayern.
2: El fet de jugar la tornada a casa, per mi, marca.
1: I vosaltres, no qui voleu, qui creieu que passarà? O sigui, intentant ser objectius i racionals.
10: Crec que vull que passi el Bayern, passarà el PSG.
7: Va. Jo vull que passi el PSG i crec que passarà el Bayern.
1: Al revés, mira, imagina.
6: A mi tant se me'n dona, però crec que passarà el Bayern.
1: Va. A mi m'agradaria que passés el Bayern... i crec que passarà el Bayern, jugant a casa, remuntarà aquest gol de desavantatge. M'agradaria molt una final Bayern-Arsenal, m'agradaria molt. De fet, la meva final era Bayern-Barça. Com que el Barça no hi és, doncs mira, ens haurem de conformar amb això. Molt bé, Molló, demà més.
2: Sí, demà 8:45, a veure si hi ha festival, ah, com si, la setmana passada.
1: Si és la meitat de bo que
2: sí,
1: la setmana passada.
2: Tampoc ens queixarem.
1: Ens ho passarem pipa demà.
2: Sí.
1: Aquí us esperem. Molt bé, demà més Champions. Gràcies, Molló.
2: Bona nit.
1: Vinga, adéu-siau. Pràcticament 12:45, una pausa i parlem del Barça, d'Anthony Gordon, del clàssic de diumenge, que pot decidir una lliga, i de moltes coses més.
17: Tu diràs, amb Aleix

0: 11 i 43, aquí seguim el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya, a RAC1, amb Màrius Carol, Lluís Carrasco, Ernest Folch, i també entrarà a la festa Roger Saperes. Hola, Saper.
1: Què tal? Bona nit, Paris.
0: Què tal? Bona nit. No tingueu dubtes, sempre us ho recordo, que el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Si teniu un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen, no ho dubteu, cap al taller de Sarsa Volkswagen més proper. Els trobareu a Sant Cugat, a Terrassa, a Granollers, a Manresa, a Castellà i a Vic. Esteu il·lusionats de cara a diumenge, aquest clàssic que pot decidir una lliga?
2: Sí, home, després del disgust de quedar eliminats i de tenir que veure aquí partits amb l'Atlètic de Madrid, en fi, com a l'equip que ens va deixar fora, doncs jo crec que tenim la sort, els culers tenim la sort de tenir una cosa que era un premi que no ens esperàvem, que és poder guanyar la lliga guanyant un clàssic, guanyant el Madrid. Jo crec que això té... Això és una prima. Això és una prima especial, no?
0: Vas a l'estadi?
2: Jo sí, tant. Bueno, jo hi vaig sempre. Sí, encara que sigui contra l'Oviedo, és igual. Jo hi vaig perquè és el més divertit que un pot fer a la vida, home.
0: I si et foten l'aigua a casa, què, diumenge?
2: Aniré fet una misèria a casa i ja està. I ho portaré amb dignitat i no podré dormir i, en fi...
0: Somiaràs
2: us escoltaré vosaltres.
1: No caldrà, Màrius, no caldrà.
0: Somiaràs amb Mendizorroza, que s'haurà d'anar a banyar la Lliga dimecres a Mendizorroza, perquè el Barça juga després del clàssic dimecres al camp de l'Alavés, que estan descens ara mateix. No, esperem que no sigui això. Val un empat. Val un empat i val una victòria.
2: No val un empat.
0: Val, per ser campió, val un empat.
2: Sí, però no se surt amb un empat.
0: No.
2: Passar-los per la pedra, home.
0: Val. Quin ànim teniu, Lluís, Ernest, aquest diumenge?
3: Jo molt alt. Crec que el Barça arriba en un moment dolç, no de joc vistós, alegre i desenfrenat, però sí de joc terriblement seriós, segurament en part per la manca de Lamine Yamal, per la seva absència. Crec que el Barça està molt madur, crec que no passarà d'aquesta oportunitat i que guanyarem el partit. He mirat els últims tres partits del Madrid sencers, no juguen massa a res, el Barça juga molt més a futbol que el Madrid, estic convençudíssim de que guanyarem el partit i de que el diumenge serem campions.
0: Sí, hi haurà una gran festa, si el Barça és campió.
2: Jo era un paper? Pregunta.
0: És el gran dubte. Demà dimecres li fan una prova definitiva.
3: No, si no va de proves, va d'actitud, i el meu dubte és si l'actitud del jugador francès serà la de participar o no participar, perquè no va de proves.
0: Avui ha hagut de fer un comunicat, perquè, clar, les fotos a Sardenya, amb un iot, evidentment era el seu dia lliure, però el tio estava amb la xicota a Sardenya mentre el seu equip estava anant cap a Cornellà al Prat a jugar-se això.
1: Sembla que va arribar a Madrid 10 minuts abans que comencés el partit, allò...
0: Va aterrar diumenge a les 8:40 no sé què, a 15 minuts que comencés l'Espanyol Madrid, però havia hagut de fer unes crítiques, insisteixo, per els representants del davanter francès, han assegurat a l'Agència Europa Press que tot aquest soroll és una resposta exagerada dels fets i que respon a un pacte de recuperació gestionat pel club i que no reflecteix la implicació diària d'en Mbappé.
2: Sí,
0: la
2: recomanació
3: és molt exagerat.
2: Ves amb una titi i, escolta, això millora, la lesió millora.
1: Seu al iot, remulla els pauets, que toqui el sol.
3: De fet,
2: remulla els pauets és una metàfora.
0: El sarau que tenen allà dins. Avui han explicat que Rüdiger li va fotre un... A Onda Cero han explicat que Rüdiger li va fotre un mastegot a Carreras al vestidor de Valdebebas després de l'eliminació amb el Bayern i del partit contra l'Alavés, que el Madrid guanya allò patint 2-1 al Bernabéu, i que es veu que Rüdiger...
1: I que des de llavors Carreras no ha tornat a jugar.
0: No ha tornat a jugar.
1: Sí, des d'aquell episodi.
4: Us dic una cosa, heu picat. Heu picat, perquè tot això només va d'una cosa, que és desviar l'atenció. Perquè, una vegada més, el principal responsable no serà assenyalat i aconseguirà desviar primer cap a l'entrenador, després cap a Mbappé, després cap al que sigui. Llavors, com sempre, això és una tàctica de Florentino. Està induït per Florentino, està guiat per Florentino, i els mitjans fan, ja ho sabem, el que diu Florentino, i això forma part...
2: Sí, però aquest any, ha començat a girar la truita.
4: El que vulguis, però...
2: No,
4: el que vulguis, però
2: jo crec que
4: el nou Villano... El nou villano de la pel·lícula es diu Mbappé.
3: Estic preocupat perquè coincideixo del tot amb Màrius un cop més aquesta nit. I sí, sí, exageradíssimes, no? Les reaccions de la gent, etc, per la marxa de Mbappé a Capri. De fet, al voltant de Capri està ple de iots de jugadors lesionats. Ple. Vull dir, tots són iots...
5: Perquè ho recomanen.
3: Sí, són jugadors
5: metges.
3: Lesionats.
5: Ho recomanen els metges
3: amb noies magnífiques al voltant de Capri.
5: Mullar-se.
3: Sí, marxar a Capri això? Amb un iot.
1: No, perquè hi havia la fotografia d'ells asseguts allà.
0: Sí, però el que vol dir l'Ernest, el que vol dir l'Ernest és que tot això és tot això es filtra.
3: Una de les premisses d'un jugador lesionat és no pujar en un avió, és no entrar en els temes de despressurització, de no entrar en els diferents d'altitud, etcètera, etcètera. T'ho dirà qualsevol metge. Vull dir, sobretot, t'has de quedar a casa, has de descansar, no has d'entrar en aquest tipus d'estrès muscular. Bueno, ell va fer totes les imprudències que es podien fer.
0: Sí, en això estem d'acord, però l'Ernest diu que tot això es filtra perquè es desvia l'atenció i no es critica a qui és el culpable d'haver fet aquesta plantilla, d'haver canviat d'entrenador i de no haver consolidat el projecte amb Xavi Alonso. No? Jo crec que vas per aquí una mica.
4: No, totalment. I si cal...
0: Però és veritat que ha girat una mica la truita i que l'han xiulat per primer cop i feia molts anys que no passava
4: això. Sí, bueno, clar, perquè han arribat a un nivell de degradació molt important, però tot i així... en un altre club, i no us dic en el nostre, tot això seria ja objecte de 4 mocions de censura.
3: T'ho imagina't a la Minya Mala amb un iot, amb una...
0: Bueno, perdona, se'n va anar a Croàcia, no sé què, en una època que no rendia massa, i va haver-hi aquí debats de si era pertinent, que viatgés...
3: No. I va haver una autèntica escabatxina contra la Minya Mal. I que si havia pujat amb un helicòpter o no, que si havia pujat amb un avió o no, que si havia abandonat el país o no... Vull dir, absolutament... I, ojo, i tenien tota la raó, perquè es va equivocar, ell va reconèixer que s'havia equivocat, ha canviat del tot la seva actitud, i avui és un altre, la Minya Mal, que ni es col·loca corones, ni puja amb helicòpters, ni se'n va amb noies.
1: Ni qui ni col.
0: Ni critica el Madrid dient que roba abans d'un clàssic al Bernabéu.
3: Ni se'n va tirar penaltis presidente a 48 hores de partits importants. Per tant, la Minya Mal ha sabut reaccionar.
0: Com ha canviat la història del clàssic de la primera volta, que el Barça perd 2-1, aquest clàssic, no?, que viurem diumenge. Bé, no, jo volia saber com estaves tu, optimista, no optimista, de cara diumenge, sí, també?
4: Sí, a mi em fa molt feliç el partit de diumenge, em sembla que ho ha dit el Màrius, que ens han fet un regal. Sí, ens han fet un regal. Sí, és... podem veure una cosa que no hem vist mai, que és el Barça guanyant-li una lliga al Madrid. És brutal, això. És brutal. O sigui, és un somni, de veritat. I llavors jo crec que aquest final de temporada, que havia quedat una mica tacat per l'eliminació de la Champions, és una manera de... home, d'esborrar la decepció i acabar molt bé la temporada. És que jo crec que aquest partit és molt important. Entre altres coses, a part del nivell simbòlic i d'assistir un dia històric, ho és perquè moltes temporades s'escriuen a partir del final de l'anterior. Moltes, tant en l'aspecte positiu com en el negatiu. Jo crec que acaba bé aquesta temporada. Bona. Acabar amb aquesta victòria contra el Madrid i fer-ho bé, això pot marcar la temporada que ve.
3: Molt d'acord.
0: Sí, és que, a més, jo abans ho deia, vosaltres que us agrada molt la literatura, pots generar una història, un record inesborrable als culers i també als madridistes, no?, que quedarà als anals de la Lliga, sí, perquè això no ha passat mai des del 1928.
3: No, per tant, és una oportunitat realment importantíssima.
0: Sí, sí, de viure una nit, de dir, escolta, recordes la Lliga del 2026?
1: Que vam guanyar, que vam guanyar la cara.
0: Clar, això és com el 2 a... Recordes el 2-6? Quan passa el temps, recordes el 5-0, el rondo gegant? Això ha quedat, no?, com un relat de la història.
4: Jo confesso una cosa. El diumenge jo anàvem al Madrid.
0: Molts culers m'ho van dir. A mi m'ho van dir.
3: Aleix, tu saps que no és l'únic.
0: No, molts culers m'ho van dir.
4: En aquesta taula. És que jo somiava amb poder guanyar la Lliga al Madrid al Camp Nou. És que és un somni. Llavors, no volia que me'l desfessin, aquest somni. Llavors, hòstia, els hem portat fins aquí. Ara, per mi, hòstia, és el partidàs de la temporada, és el partit de la temporada, per no dir el partit de la dècada. Mira què et dic.
3: I en acabar el partit, ara que havia transcendit que el Madrid no anava a fer el passadís en cas de que el Barça ja fos campió, en acabar el partit, com ells marxaran corrents, jo faria el passadís al Madrid.
0: Al revés.
3: No, no, jo faria que els jugadors del Barça es posessin en posició de passadís aplaudint-los perquè han estat un digne rival durant les dues últimes temporades. I els hi faria el passadís. Això seria poètic.
2: Has dit un indigne rival, no?
3: No, no, un indigne. Sembla que deia. Un indigne rival.
0: És una llàstima que no puguis jugar aquest partit la minja mal, perquè...
2: Sí,
0: no...
2: sí, serà interessant veure com ho planteja Flick.
0: Clar, perquè a mi Roni Bardaggi no m'ha acabat de convèncer, i aquí anar a la banda dreta a veure què fa, no?
2: No sé què farà, però vull dir...
3: Jo veig a Rashford titular, Jo veig a Rashford titular.
0: Potser a la dreta.
1: Podria sortir
0: i jugar amb Fermín a l'esquerra com està fent fins ara. Podria ser una opció.
3: I a més crec que s'ho ha guanyat.
0: Clar, perquè Rafinha arriba molt just i potser el que tindrà són alguns minuts, però titular no pot ser
3: Rafinha. Però estic convençut que també veurem a Rafinha i que Rafinha pot ser determinant.
0: I què anaves a dir, perdona, Màrius?
2: No, vull dir que jo penso que Rashford ja el vam veure el diumenge, el dissabte passat, no va ser? Dissabte passat.
0: Sí, per fer aquella assistència al parat.
2: Va jugar uns quants minuts per la banda, una bona estona va jugar per la banda dreta, vull dir que... I és un home que va amb les dues cames, vull dir que no...
1: I posa la centrada.
2: I posa la centrada fantàstica.
0: Sí, de fet, diumenge es van reivindicar Lewandowski, Ferran, alguns jugadors es van reivindicar. D'això hem estat parlant moltíssim, a veure què passa amb la davantera del Barça.
2: Reivindicar, i és correcte, però vull dir, va rematar una sola vegada, Lewandowski, però vull dir, la veritat és que el cop de cap és impecable, però esperàvem una mica més, no? Mm. O no, s'ha d'esperar una mica més, o no? No,
0: és un gran debat de si amb 18 gols et serveix per quedar-te un any més o no.
1: Però, Màrius, és a dir, sortia de la banqueta, tenies el partit amb un 0-1 i s'obria et fa el gol. Jo crec que és el que se li ha de demanar, no?
2: Sí, sí. No, escolta, jo crec...
1: Si fos per aquest rol, Lewandowski és fantàstic com un rematador.
2: Jo crec que és un professional extraordinari. Jo crec que, a més, ha aconseguit des del primer dia doncs, tenir l'afició al costat i hem arribat al final. Vull dir, un any més. És que no surten els números.
3: Ja, els números de Rashford són molt interessants, perquè també ha jugat 4 estones i porta un munt de gols i un munt d'assistències. Per tant, numèricament, això l'Oriol Jovens ho dirà millor que ningú, però numèricament ha estat un gran fitxatge.
0: Ja, però la idea és que no continuï.
3: Ho sé, però dic que numèricament Rashford ha obtingut uns números que perfectament els hauríem signat.
1: A un cantó de la balança, no, Lluís? L'altre és una mica d'adaptació al joc
3: sí.
1: I la seva aportació defensiva.
3: En el joc, una cosa
1: és molt bona
3: sí,
1: i en l'altra...
3: En el joc sembla que no hi hagi una integració total i, en canvi, en els números, que al final és el que s'espera d'un davanter, són excel·lents.
2: Saps què passa? Que si no tingués que pagar 30 milions, el Barça no tingués la caixa caudals que té, que té més taranyines que no pas diners. I vull dir que si tu t'ho poguessis permetre, tenir un futbolista que encara que no sigui titular et pot canviar, diguem, la dinàmica d'un partit, pot sortir a la segona part i revolucionar-ho, jo crec que està molt bé. Sí, va ser el Barça, una de les coses que s'ha de plantejar...
3: És una,
2: la plantilla una mica més àmplia, O sigui, escolta una cosa, la quantitat de lesions que ha tingut el Barça aquesta temporada fa pensar que tu no pots anar amb 15 o 16 jugadors. No, perquè és que... Quants jugadors té l'Atlètic de Madrid? Té 24 o 25. Clar, diu, tots són iguals. No són iguals de bons. Però escolta, quan tu dius, ostres, surt el Julián Álvarez del camp, què tens? Sorloc. O sigui, quan tu treus un migcampista, carai, te'n surt un altre que fa goig, no? O sigui, en definitiva, jo crec que el Barça, si vol arribar en condicions... Parlàvem fa un moment, el Paris Saint-Germain, el Luis Enrique s'ha vingut, doncs, a equilibrar una mica els minuts i tal. Per què? Perquè és que és una lliga de filfa, és una lliga de filfa. O sigui, l'has guanyat sense fer res. El Barça no, el Barça té l'Atlètic de Madrid, té el Real Madrid,

0: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
1: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
3: Efectivament, ha generat un desgast terrorífic.
4: Sí, però això trigarem, Ernest, això trigarem 4 anys, amb equilibrar-ho. És impossible per la temporada vinent el número de fitxatges que esteu plantejant. No, impossible. Perquè aconseguirem 2-3 fitxatges, de cap manera aconseguirem el planter que apuntava Màrius. Això és una feina 3-4 temporades.
3: No he dit 14 fitxatges. He dit potser has de tirar encara més de Hogwarts per donar-li més profunditat
4: a la
3: plantilla.
5: Hogwarts ja no s'afaita ningú, eh?
3: Sí, sí. Sí,
5: hem aconseguit tenir una classe que no és que siguin imberbes, és que alguns, en fi, encara...
3: Sí, no, és veritat, però igualment, per mi, podem anar fent tots els debats que vulgueu. Aquí, el gran debat del Barça és el 9. Aquí és el 9, i això... que si Lewandowski compleix... Que si... El Barça, tots sabem que té un forat negre en el 9. Té un forat negre perquè el gran jugador que ha tingut, que és Lewandowski, bueno, hi ha una cosa que es diu biologia, que està actuant, i la biologia actua amb Lewandowski i amb tu, amb tots nosaltres, pobres de nosaltres. I després Ferran, que és un jugador que ha donat molt bon rendiment en algunes fases de la temporada, quan arriba el moment de la veritat... doncs també tots sabem que no, que no, que el Barça no...
6: Tu sempre has defensat que no ha de ser el nou referent
3: del Barça. No, jo he defensat, és que ho defensen els fets, això. Llavors, amb tot això, tots sabem que si no tens arreglat això d'alguna manera, és molt difícil que puguis competir a la Champions.
6: Però per tranquil·litzar-te, la prioritat número 1 és fitxar un nou de garanties, la temporada vinent.
5: Un nou de garanties, què val?
6: Sí, sí, clar, potser t'has de gastar 80 o 100 milions d'euros.
4: Depèn, perquè també depèn del final del contracte, que és el nou de garantia. Aquí hi ha dos models. Vas a un Julián Álvarez, un nou que és combinatiu, que és jove, que té 27 anys, i que s'acoplaria perfectament al joc del Barça. Ojo, o pots anar a buscar Harry Kane. Harry Kane li queda un any de contracte al Bayern de Múnich. Un any de contracte.
5: Sí, per tant, no se n'anirà.
4: Bueno, okay. Però no. Estaríem una miqueta amb la tessitura del Lewandowski quan el vam portar cap aquí. Val? Harry Kane amb 32 anys li queden perfectament 3 o 4 anys
6: bons. I què preferiríeu? Quin perfil preferiríeu?
4: I tenint en compte que Harry Kane li queda un any de contracte, si el sedueixes, si Flick parla amb ell, si li diu que compta amb ell, si li diu que té un paper, ara estic obrint un meló estranyíssim, ho sé, però al final el contracte de Harry Kane acaba a l'estiu del 27, és a dir, al final de la temporada vinent. Per tant, és un jugador que es podria, si ell li seduís la idea de venir al Barça i triomfar al Barça, s'obren moltes expectatives, i per tant cal mirar dels nou que hi ha al mercat qui acaba contracte en el 27, perquè tots aquests són possibles.
6: Ja, però per la temporada que ve necessites alguna cosa.
4: Sí, no, però per la temporada vinent. Dic que sí.
6: Pagar-li un traspàs.
4: Si li queda només un any de contracte, l'intenta és possible.
5: Però Kane, el problema de dir... no estic guanyant res jugant a la Premier, jugant a Tottenham. No?
6: Tottenham, sí. No va guanyar res.
5: No, clar, he complert 30 anys i me'n vull anar amb un equip per guanyar. No, aquesta passa ja l'ha fet.
4: No, però guanya
5: la... Imagina't
4: que guanya la Champions amb el Bayern de Múnich i sobre la possibilitat d'anar a Espanya, que si no, no anirà a Espanya, i d'anar al Barça a Espanya. Clar, seria, per ell, podria ser un final de carrera brutal. Per tant, en aquest moment hi ha operacions que no podem ni pensar que són possibles.
6: Ja. A mi m'agrada més l'opció de Julián Álvarez de cara al futur. M'agrada més.
4: El Roger Saperes em mira amb cara de...
7: Home, perquè sé que no diu les coses per dir a Lluís, per això me'l diu així.
4: En aquest cas és simplement un exemple.
6: No, però que jo crec, a mi m'agradaria més Julián Álvarez, tot i que sigui més car, tot i que és difícil. I crec que pot ser un jugador que s'adaptaria molt bé al sistema de Flick i que és la prioritat del Barça ara mateix. Dit això, ahir vam posar un nom sobre la taula, que és el Dante.

0: Tony Gordon. Sé que d'entrada no il·lusiona, no?
1: Pues ja anem bé.
0: No, però, ja anem bé. No, no, però l'exemple de l'Arsenal d'avui t'ha de servir per dir, escolta'm...
1: És com el dia que en fi, mires una noia i la teva mare et diu, és que és molt bona noia. Està bé, millor que sigui bona noia, però no va d'això.
0: A vegades sí. No, crec que l'exemple de l'Arsenal és positiu per entendre que pots tenir grans estrelles, que ja les tens. Tens a Lamine Yamal, tens a Pedri, tens a Joan Garcia, tens a Cubarsí, que són jugadors que ja són top amb 18-19 anys. Són jugadors referents que voldria qualsevol equip d'Europa.
1: Aquest Gordon, què ha fet? Què ha fet?
0: Bueno, no. Aquest Gordon, no. els entesos...
2: Un jugador format a l'Everton, el va fitxar al Newcastle el 2023, va pagar per ell 45 milions. Aquesta temporada, per exemple, ha marcat 6 gols, ha donat 2 assistències a la Premier, ha marcat 10 gols i ha donat 2 assistències també a la Lliga de Campions. Sí, s'ha enfrontat al Barça i li va marcar un gol també en l'eliminatòria.
1: Escolta, són millors els números del Rashford, que no pas de Gordon.
0: No ho sabem, el Barça ha fet... Sí. Hauríem de comparar-los amb el Barça.
1: No,
2: has de comparar. I en gols són 16 gols i n'ha marcat...
3: Però no juguen a la mateixa posició, no?
0: Sí. Aniria a l'esquerra.
1: Sí. Va per l'esquerra.
0: La idea és anar...
2: I que pot jugar algú, fins i tot pot arribar a jugar de nou.
0: Pot jugar de nou i pot jugar a la dreta de la Lamine Yamal.
1: I això de que pot jugar de nou és una cosa que no m'agrada. El nou és un nou.
4: Sí. I juga en el Newcastle actual, que és un equip que juga amb un dibuix bastant semblant al del Barça, que pressiona altíssim, que el bloc és molt alt, és un jugador molt ràpid, és molt pressionant, és un tio que no para quiet. La veritat és que a mi em semblaria un jugador molt interessant, francament.
0: Sí, evidentment seria de la segona fila europea, diguem-ho així, entre cometes, perquè no és un jugador glamour. Amorós, que la gent tot i que el Liverpool i el Bayern li van al darrere, perquè és un tio que treballa, que pressiona, que en aquest futbol de flic encaixaria, que va a l'espai, és molt ràpid, és un dels jugadors més ràpids d'aquesta Champions en sprints.
4: És molt vertical i molt ràpid.
0: Sí, i té gol, ha fet bastant gol.
4: I si Rafinha escolta els aires àrabs i aquestes ofertes que li arriben del golf, sí, la veritat és que aleshores no és una possibilitat, és una urgència.
1: No. Sí, el relat també l'hem de saber fer amb aquestes coses. Rafinha no se'n anirà ara, va. L'Orient Pròxim.
0: No, el debat és Rashford o Gordon. Qui us agradaria més?
3: És que el que esteu descrivint de Gordon...
0: És el segon, vull dir, Rafinha. És el suplent de Rafinha.
3: El que esteu descrivint de Gordon, perdona, no ho entenc. No entenc què esteu descrivint, perquè esteu descrivint a Rashford. Però si ja el tenim.
1: Ja el tenim.
0: Jo crec que pot entendre millor...
2: Un jugador que defensivament sigui intens ja no és Rashford.
3: Ah, no, però llavors... I
2: que t'ha marcat 16 gols.
3: Ah, no, però llavors compara davant, perquè l'arrencada...
4: És molt més pressionador que Rashford,
3: sí,
4: eh?
3: Bueno, ara...
0: Això és l'únic que seria diferent.
4: És molt més pressionador que Rashford.
3: No sabia que fitxaven pressionadors, però dic que jo...
2: Home, Ernest!
4: Home, sí.
0: Ha de tenir aquesta qualitat.
4: És una de les característiques fonamentals des del mateix del Barça. Que va generar la pressió des de molt amunt.
2: Veient com estava Lewandowski, per això fa el canvi en Ferran Torres, entre altres coses, aquesta temporada.
3: Ara no sé per què... El poble s'ha girat contra Rashford, perquè això ja vens, el Barça ja vens, i el vent s'ha girat en contra de Rashford. Bueno, jo només vull dir una cosa.
2: Però el vent no, Ernest, el club.
3: Sí, s'han girat vents. I per cert, el vent tenia vent favorable, de sobte li ha vingut un vent de cara bestial. A mi els vents no m'agraden, el vent no m'agrada. Jo el que dic és...
1: Pensaven que rebaixaria alguna cosa...
0: El United, vols dir?
1: El United, i el United, escolti, els hi ha fet... quants gols n'ha fet? 13?
0: 13 i 14 assistències. 13 gols i 14 assistències.
1: 13 i 14, què em venen a rebaixar? Això és un regal, un 30, no?
3: Exacte. Jo el que dic és que Rashford, els defectes ja els coneixem, però anem a parlar de les virtuts, també. És un senyor amb una arrencada, una capacitat... de desbordar per la banda, de generar perill quan entra, a més, com a suplent. Una capacitat golejadora, diria, més que acceptable. Teniu raó, encara hi ha desconnexió en el joc, teniu raó, no és el gran pressionador de la història. Però vull dir... No estem mirant... Perquè això de Gordon, l'única cosa és la relació qualitat-preu. No? O sigui, en quina part de la botiga estem? A la de finó? A la de grans coses? No, Gordon no està en aquesta part de la botiga. Està a la part de la botiga de bona relació qualitat-preu. D'acord? Sí. Perquè si no, si tu... Tens, si tu tens la cartera plena de milions, no te'n vas a fitxar Gordon, ja t'ho dic. Llavors... Bueno, quan ja va justet a la cartera, vas...
1: Nosaltres hem d'anar a l'outlet.
3: Nosaltres
1: hem d'anar a l'outlet.
3: Vas una mica a la part d'outlets. A l'outlets, ofertes i tal. Bueno, a la part d'outlets i ofertes, hòstia, hi ha Rashford que com a oferta... Hòstia,
2: aquest te'l vas endur a Rashford d'aquesta secció quan volies a Luis Díaz. Que també vas anar a aquesta secció a buscar Rashford quan volies a Luis Díaz.
3: Sí. No, és que Luis Díaz no estava a la part de l'outlet.
2: No, per això.
3: Llavors... Si anem a l'outlet, no entenc el que esteu dient. Si anem a l'outlet, Rashford és un grandíssim outlet, eh? Sí, el futbol mundial, d'aquesta relació qualitat-preu, digueu-me en un. No sé, el futbol mundial, digueu-me en un. Amb aquesta relació qualitat-preu.
2: No sé.
0: Ara se'm fa difícil, clar, sí.
3: No, vull dir que descartar Rashford, que ja porta un any, i per cert, li has ensenyat moltes coses... i Sant Tornem-hi amb Gordon, perquè, clar, Gordon no vindrà aquí jugant com el Barça des del dia 1, eh? Això ja us ho garanteixo. Llavors, no sé, el canvi Gordon-Rashford...
0: Jo, l'únic que...
4: A les gols i assistències de Rashford m'has dit que són aquesta temporada?
0: 13 i 14, dic de memòria. 13 gols, 14 assistències.
4: Vale, saps de Vinícius? 15 gols, 5 assistències. Bueno. Vull dir, molt millor els números de Rashford que de Vinícius.
0: Ja, això sí, no.
4: Jugant 4 estonetes.
0: No, les comparacions són odioses.
3: Rashford, per
4: és bestial. No, i al final el futbol també és això.
3: Rashford és una gran trobada de Deco i dels serveis tècnics del Barça. Llavors, home, has tingut això...
0: Però no a 30 milions per mi. És a dir, si el United et diu, va, te'l torno a cedir un any més i torna-t'ho a pensar. Però no paga 30 quilos, no sé...
1: I què et costa? Què et costaria, Gordon?
0: No, clar, Gordon... Transfer Market diu que són 60. Sí, ara, a partir d'aquí s'ha de negociar. Vale. No, s'ha de negociar, evidentment. Vale, no els pagaria jo.
1: Negociar amb un equip de la Premier que, a més, són rics i que tenen, en fi, un fons darrere.
3: Per tant, l'operació de Gordon és inexistent, aquesta operació.
0: Bueno, hi ha hagut una trobada. Ahir els companys d'esport van treure les imatges de Deco i Boyan reunir-se amb els seus agents per parlar, de dir, escolta'm, què, aquest nano? Estaria disposat a venir, a pressionar el Newcastle? El Newcastle està dotzè. No jugarà a Europa el Newcastle l'any que ve.
2: Jo crec que tu pots preferir Rashford i evidentment, ara no es tracta de denostar-lo, perquè jo crec que no ha fet una mala temporada, però tu creus que és un futbolista, Gordon, que pot aportar alguna cosa més del que ja t'està donant Rashford?
4: Millors números difícils.
2: És a dir...
4: Sí. Millors números difícil.
2: Sí, millors números.
4: 13 i 14.
0: Ho hauríem de veure.
2: Jo que també marca.
3: 27 participacions de gol.
4: 27 participacions de gol.
3: Bueno, en un jugador a la seva primera temporada del Barça, que a més...
4: I jugant estonetes.
3: Jugant tot això a estonetes, com diu el Lluís. I és veritat, ha tingut millors dies, pitjors dies. Aquest final de temporada ha estat pitjor que el començament. O sigui, un dels problemes de Rashford és que ha anat de més a menys. I quan vas de més a menys a la vida sol ser un problema.
4: Ja és que de participacions, Ernest, també ha anat de més a menys.
3: Sí.
4: És que al final són vasos comunicants. Si participes menys, tens menys incidència. Quan participes més, més incidència. Aleshores, quan Rafinha va estar lesionat, va tenir més incidència i insisteixo.
3: A Rashford no veig una relació entre l'ambient creat contra Rashford i el seu bon...
4: No hi ha un ambient contra Rashford.
3: Relaxeu. I el seu bon rendiment.
0: Però no t'ha tret a polleguera, a vegades, aquesta temporada?
3: Bueno, a mi és que jo em trec de polleguera, sobretot jo mateix. Llavors, a mi, si treure de polleguera, això no és un
4: argument. Això és molt culer. Això no és un argument. Treure de polleguera a tothom, no.
3: Sí,
4: això és molt culer.
3: I a tu, Lewandowski, no t'ha tret de polleguera?
4: Perquè som una afició...
3: Sí, sigues sincer,
0: És que a mi no m'agradaria que seguís. Som una afició molt exigent. Gràcies, i que vingui una altra.
4: Som una afició molt exigent, que la que Pedri feia dues passades, també, que li passa a Pedri. No, la veritat és que som una afició bastant
0: insuportable. Rashford m'ha tret a polleguera en algun moment. Cancelo en algun moment m'ha tret a polleguera. Valde m'ha tret a polleguera en algun moment. De Jong m'ha tret a polleguera.
2: Jo crec que Flick el que busca són jugadors més fiables. No sé, jo tinc aquesta sensació que participin més del joc de l'equip. És a dir, si parlem sempre de la màquina perfecta que és el Barça, de Flick per jugar com ell vol jugar...
4: I lideratge.
2: I lideratge, que són les coses que ell ha dit.
4: Pensa en jugadors en punta d'atac.
2: Que Rashford té bons números, perquè són molts bons números que han ajudat a l'equip, però ell surt a fer el seu partit. I si és bo, menys suma, i si no...
3: però és que estem construint, no? Si vols, parlem del primer any de Rafinha.
2: Clar, però vull dir que no crec que...
3: No, parlem del primer any...
0: El volien vendre.
3: No, el primer any de Rafinha. Llavors, sí. Dic que és... Home, Rashford mereix una mica de paciència.
0: Però s'ha dit una altra vegada. Però dic jo no que... No sé si pagant 30 quilos, jo, o què?
3: Però és que parles de 30 quilos com si fos 300. És a dir... Però, i en canvi, estàs dient Gordon que vindrà gratis, Gordon. Que,
0: no.
3: Per cert, que no sabem qui és Gordon. Els que no sabem res, vull dir. Però vull dir que...
1: Perdona, et diré més. És que l'hem vist jugar dos partits contra el Barça i no vam tenir la sensació que hi havia un tio que es deia Gordon i que l'haurien de tenir el nostre equip.
2: Home, ens va fer un gol, sí, per mira, exemple. Mira.
0: A veure si us convenç.
1: Si hem de fitxar tots els que ens han fet un gol aquesta temporada...
0: A veure si us convenç.
2: Però vull dir que també crec que no crec que el Barça estigui prenent aquesta decisió a contracor de Hansi Flick, que estigui demanant...
4: Jo humilment sí em vaig quedar amb el paper de Gordon.
2: Deu veure alguna cosa, perquè si penses que un tio que li aporta tot això, que numèricament és molt important, també se'l voldria quedar, no? Vull dir, serà que posen una balança totes les coses que creu que necessita l'equip i que Rashford no li està donant?
0: Pot ser.
3: O potser perquè ja li han dit que Rashford no es quedarà.
4: O que el Manchester City...
2: Però és que aniran a buscar un jugador en aquella posició. No és que li diguin no podem pagar, tira com puguis i posa Fermín allà, sinó que li aniran a buscar un altre jugador. Si has de pagar uns calés, els podries pagar també per Rashford.
0: A veure si us convenç una persona que ha vist molt Anthony Gordon i que potser ens pot aportar alguna qüestió més aquí a la taula, que és el Pol Ballús, tertulià del Tu Diràs, i que va viure durant molts anys a Manchester, per tant va seguir durant molts anys la Premier. Hola, Pol.
5: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit. Anthony Gordon, què, t'il·lusionaria o no, si acabés arribant al Barça?
5: A veure, com posar-ho. Anthony Gordon, abans que parlava una mica aquí tot plegat, Anthony Gordon sobre el paper serà l'extrema esquerra titular d'Anglaterra al Mundial, per tant, de Rashford.
0: Mira, allà el podrem veure, una bona oportunitat.
5: Sí, allà, segurament sí. Segons com ha jugat Tuchel en aquests classificatoris, Gordon hauria de ser el titular. I bàsicament és un jugador, és un d'aquests talents que ha estat sempre marcat a les canteres angleses. Ell és de Liverpool, es va formar a l'Everton, tota la vida internacional, a totes les categories inferiors, debuta molt jove a la Premier amb el primer equip de l'Everton, i el Newcastle l'acaba fitxant per aquest potencial, perquè recordo que quan el fitxen no havia demostrat encara tant, però d'alguna manera crec que ha trobat la seva millor versió en aquest Newcastle. Com el que dèieu aquí a la taula, comparteixo que és un jugador que penca més que Rashford en aquest sentit, més pressionador. El seu favor també té que és extrem de banda esquerra, pot jugar també a la dreta i fins i tot de nou contra el Barça, si no m'equivoco, juga de nou al partit que el Barça guanya 2-1 a St. James's Park, i ha fet gols jugant de nou aquesta temporada. I jo aquí, evidentment, també tinc els meus dubtes, sobre si il·lusionaria, encaixaria, s'adaptaria, és el millor perfil, tinc els meus dubtes. Un, perquè el veig potser un jugador més de contraatac. Dos, perquè també hi ha els dubtes una mica de si el Barça es pot permetre tota l'operació que costa això, perquè Anthony Gordon no costarà 30, no costarà 40, no costarà 60, costarà més aquí el fitxer.
0: Què dius? Sí?
5: Sí.
0: Això tira una mica enrere.
5: I a mi em costa veure que això, que el Barça pugui pagar i ara només el traspàs, sinó el sou, perquè aquest és un altre tema del de Rashford, perquè es parla molt dels 30 quilos, però jo crec que un dels grans límits que té Rashford és el sou que té el Manchester United, perquè el sou que té el United és del més ben pagat de la plantilla, i que si el fitxes, d'alguna manera, no et dic que l'hagis de pagar el mateix, però més o menys un salari baix tampoc li pots donar.
0: Clar, i potser llavors, això...
2: No
0: sé
2: si... això potser és unes 300 i pico mil lliures a la setmana, però potser, em sembla,
0: Pol. Això estàs tirant enrere, sí. Potser, en la planificació, no?, de la temporada vinent i del fair play financer, potser això també és un dels factors que està tirant enrere, no? Perquè s'ha dit, no pot tornar aquí, Rashford?
5: I jo, bé, el United no té cap tipus d'intenció de que torni cedit, i jo entenc el United perquè d'alguna manera era un jugador que havia perdut tot el valor que tenia, ve aquí al Barça, ha fet una temporada més que decent, i el United ara mateix vol treure rèdit una mica d'això, o sigui, amb una venda i solventant el futur d'un jugador que sembla no comptar en els plans del club, perquè el club ha trobat la seva millor versió en anys en aquest tram final de temporada sense ell. Llavors pel United el millor escenari és vendre'l i oblidar-se d'aquest sou i passar a pàgina nova. Llavors no volen ni sentir parlar d'un any més cedit, perquè d'alguna manera també deixes de capitalitzar aquest bon any que creuen que ha fet amb el Barça.
0: Clar, que això és un aparador per poder-lo vendre, ja sigui el Barça o el que sí. sigui, no? I treure's de sobre aquesta llosa del sou. I, sí. I tu, per tot el que expliques, entre Rashford i Gordon, tu ets més del team Ernest o del team, per exemple, meu, que a mi m'agradaria veure Gordon aquí al Barça algun dia.
5: Clar, aquí s'ha de veure una mica els diners i tot el que et deia, però per un tema d'edat i de perfil que també deia això de que pugui pencar més, Gordon em sembla un jugador que bueno, té 25 anys, que d'alguna manera el pots fitxar, si no va bé d'aquí dos anys i mig el vens. Rashford, si el fitxes, s'ha acabat, no surt del Barça. Jo crec que Gordon té un punt de potencial doncs, que li pots treure. Dit això, també veig el panorama de Gordon com una situació d'un jugador que sent que ha acabat cicle al Newcastle i que vol sortir.
0: Clar, el Newcastle és que aquí pot haver una pressió per rebaixar el preu una mica, també entenc jo, no? Que el jugador digui, no jugaré a Europa l'any que ve, estic en un mundial...
2: La Premier no regateja.
4: No, però ja, sí, la Premier no regateja, això anava a dir. Hi ha un punt que el Pol encara no ha comentat, i és que Gordon té contracte fins al 2030. Sí, és clar, veritat clar, que l'Arsenal s'ha interessat, que el Bayern s'ha interessat, que el Chelsea s'ha interessat.
0: El Liverpool.
4: Hi ha altres equips que ja s'han interessat per ell, però és un jugador que acaba contracte el 2030, que si qualsevol d'aquests equips s'interessa per ell, ell és possible que es deixi seduir, però, ojo, prepara la cartera, perquè per sota de 80 milions el Newcastle no el deixarà marxar.
5: I tampoc cobra poc, el Newcastle. És a dir, d'alguna manera, i és el tema aquest de que és anglès, pels equips anglesos suma aquell cupo de jugadors anglesos que has de tenir per competir, això et fa més car, és a dir, d'alguna manera jo el veig que no serà barat. Però sí que ell té voluntat de sortir, no en tinc cap dubte, com més jugadors del Newcastle que també volen sortir. Sandro Tonali també marxarà si tot va com ha d'anar. És a dir, hi ha jugadors en aquesta plantilla que senten que s'ha acabat el seu cicle allà.
3: Però Pol, Aleix, Lluís, Màrius, sí, per tant, estem fitxant el nou amb Gordon, en certa manera?
5: Sí. No, no.
3: No, no, no, no, no, ho dic. No, perdona, tinc un amic que és un savi que em diu, no teniu ni idea, Gordon ha jugat... de nou a la majoria de la temporada. Llavors...
0: Pot jugar pel mig, però no, cau a les bases.
5: Potser la majoria és massa.
3: Però la meva pregunta és... Per això la meva pregunta és, pot arribar a ser el nou que busca el Barça i amb això ja deixa de fitxar Julián Álvarez o el que sigui?
5: No, jo per mi no, eh? Jo per mi era un jugador de contraatac, de tenir espais, de per la banda... jugar-se-la, però el davanter que busca el Barça per mi no és
1: el Barça no juga.
3: D'acord, per tant, Pol, el que estàs dient és que bàsicament és un Rashford, per dir-ho així.
0: Sí, sí, és així.
5: Sí, un punt més jove, amb un punt més d'esforç sense pilota, potser de condicions Rashford, el potencial que tenia en el seu dia era més alt, però no crec que hi hagi arribat. Però bé, Gordon seria un nou intent, sí, sí.
0: En un món ideal, si el Barça tingués calés, Julián, Gordon i Bastoni seria els reforços a la plantilla.
4: I per característiques, Gordon és més semblant a Rafinha que a Rashford.
3: Sí.
0: Sí,
5: sí, però ja, sí, probablement.
0: Per pressió i per anar a l'atac.
3: Llavors, si és un suplent de Rafinha i tens a Rashford per 30 i Gordon no vindrà mai per sota de 60, llavors se'ns en va el pressupost. Llavors no entenc com quadra la caixa amb això que esteu dient.
0: Bueno, perquè aquí és la següent...
2: El Barça també està comptant en que tindrà 200 milions, o que pot arribar a vendre i tenir calés també.
0: És que aquí ve la següent pregunta.
4: Les marxes doloroses.
0: Aquí ve la següent pregunta.
2: Que vendrà.
0: Sí, sí.
2: El Barça no contempla que vendrà.
0: És que aquí vindrà, ara ve la següent pregunta, que és el següent tram de la tertúlia que us vull preguntar, que és quin jugador per vosaltres és intocable del Barça. Pol, res més, no?
5: No, crec que res més, crec que ho hem repassat tot.
0: Molt bé. Una abraçada forta, m'alegro de sentir-te.
4: Gràcies, Pol.
5: Vinga, que vagi bé.
0: Adéu. Ara tornem.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: I 22. Aquí seguim amb el Màrius Carol, l'Ernest Folch i el Lluís Carrasco, també amb el Saperes. Mira, el GPS diu que tens una benzinera a 100 metres, però amb el nou Lincoln Co. 08 segur que pots passar de llarg d'aquesta benzinera. Aquest model de cotxe s'adapta totalment al teu ritme de vida amb fins a 200 quilòmetres en el mode 100% elèctric.
4: Què dius, Anna?
0: Sí, sí. Què vol dir això? Menys parades, més llibertat, més eficiència. Tens 200 quilòmetres si el Lincoln Co. 08 el portes en aquest mode 100% elèctric. Ves a descobrir-lo ja a la xarxa de concessionaris Lincoln Co. de Catalunya. Tram final de la tertúlia ja, eh? Avui, res, un quart d'hora, 20 minuts, us deixaré marxar, mira. Però us heu portat molt bé els últims dimarts.
4: Mai compleixes.
0: No, no, us ho prometo. Us ho prometo, perquè mira, hem d'explicar que avui s'ha presentat el Gran Premi Monster Energy de Catalunya, de motos, que es fa el cap de setmana vinent, el del 15 al 17 de maig. I hi ha una gran novetat aquest any al centre de Barcelona, en els dies previs al Gran Premi. I hem de parlar de moltes
3: aquest
0: coses més.
3: Aquest no l'han robat encara, de Gran Premi.
0: No? No, aquest de moment el compartim amb Jerez, amb Aragó, que això encara està prou bé. No, la gran pregunta, perquè clar, el Barça, si vol fer operacions, el Barça disposa d'uns diners per fer els fitxatges i si compta que està a la regla 1-1, doncs podrà fer alguna cosa. Però, si vol fer els 2-3 fitxatges que vam explicar amb el Saperes la setmana passada, que és davanter, extrem esquerre i central esquerrà, això serien les prioritats, si vol fer això, alguna cosa haurà de sortir. Llavors, clar, al Barça li encantaria potser que Araújo arribés una gran oferta. Seria ideal. No sé, un altre jugador, Ferran Torres, si arribés una oferta per Ferran Torres, et soluciona una mica la sortida d'un dels dos davanters i pots fitxar l'altre. Però i si hi ha un jugador que a Flick li agrada, que al Barça li agrada, però que arriba una gran oferta, hi hauria debat o no?
4: Frenkie de Jong és un jugador que li agrada a Flick, és un jugador que té mercat, que pagarien diners per ell, que té una fitxa altíssima i que podria ser substituït perfectament per Bernardo Silva, que arribaria gratis i que només haurien de pagar una fitxa alta.
0: Això és el que t'agradaria a tu.
4: Però la fitxa...
0: No, per això dic, és que aquest nom suposa cap debat, m'encanta.
3: Però la fitxa alta... Lluís, d'on és la pregunta? Estan dient operacions doloroses, no festes.
0: Quasi el 50% del barcelonisme aplaudiria aquesta operació, segurament.
4: Jo he dit de substituir Frenkie de Jong per Bernardo Silva i ingressa 60-70 quilos.
0: On s'ha de signar, clar, on s'ha de signar, sí. Però n'hi ha algun...
4: El problema és que no volen marxar, Ernest.
0: N'hi ha algun altre?
4: Falla un petit detall, i és que els jugadors no volen marxar. A Catalunya es viu molt bé.
7: S'han convertit en els nous expats, eh? O sigui, quan entren aquí ja no hi ha manera de fotre'ls fora.
0: No, digueu-me intocables per vosaltres, que no vendríeu mai.
3: No, però, perdona, intocables que no vendríem mai i que... potser arriba el moment de dolor que hem de posar a vendre, perquè estem parlant d'això.
0: Per exemple, Lamine no el vendríem mai.
2: Està preguntant a l'Aleix pel nivell de dolor, Ernest.
0: Nivell de dolor. Lamine no el vendries mai.
3: Sí, jo crec que...
7: Koundé podries vendre.
4: Jo hi ha 5 jugadors que no vendria. Un és Joan Garcia, el porter, l'altre és Cubarsí, l'altre és Pedri, l'altre és Fermín i l'altre és Lamine Yamal. Aquests 5 jugadors de cap de les maneres els vendria. Em semblen sistèmics. Joan Garcia, Pedri,
0: Cubarsí,
4: Fermín i Lamine Yamal.
0: Clar, però llavors m'estàs dient que estàs obert a que si arriba una oferta per Gavi, te'l vendries. Per Rafinha...
4: Tu m'has dit, per mi, els intocables.
0: Sí. No, però vull dir que...
4: No canvies la pregunta.
0: Posa't en la situació que t'arriba una oferta per... això, Koundé, Valde...
4: T'he dit el nom de Gavi?
0: No.
4: Aleshores, per mi, és tocable.
0: No, és un gran debat, eh?
2: S'ha de veure quin és el nivell, no?
0: És un gran
2: debat. De tocables,
4: eh? I tinc dubtes 60, amb Marc Bernal.
2: Potser no,
4: mira,
2: potser...
4: T'afegiria amb Marc Bernal. I aquí ja m'aturo. Marc Bernal, 6.
3: Jo crec que el club dels intocables de Lyonnais del Lluís és el que signaria, crec, el 92% de la massa social. Els que estan fora d'aquest club, el nivell de dolor baixa exponencialment. En aquest club el nivell de dolor és molt alt. És molt alt. És més, és tan alt que crea una crisi. Crea una crisi institucional.
4: Som un equip emocional.
3: Hi ha una crisi...
4: I una afició,
3: o sigui, qualsevol d'aquests 5 que ha dit el Lluís, 6, perdona, crea una crisi institucional. I, per tant, no es vendran. Ara, fora d'aquest perímetre, comença el dolor tolerable.
0: Sí?
3: A dins del perímetre del Lluís, el dolor és intolerable. És inassumible. Fora del perímetre hi ha dolor... però és assumible.
0: A mi em sorprèn el nom de Gavi, que no l'hagueu inclòs aquí, però és cert que porta molt de temps lesionat. De la resta, és veritat que sí, si arriba una oferta pel Valde, hòstia, et sabria greu, però podries trobar-li un substitut, o amb Cancelo ja aniries fent, Koundé sabria greu, però té a vegades algunes empanades que...
3: I potser ni sabria greu, eh?
0: Gerard Martín sabria greu, però... escolta, que... No?
3: Sabria greu, sí. Perquè els de la casa saben greu.
0: Sí. Casador, sabria greu, però no està jugant i potser mereix alguna cosa més, no? Què més? Rafinha. Rafinha sabria greu. Aquí no l'heu posat, tampoc.
4: No.
0: Però és un jugador amb cartell, eh? I de la resta, què? Ferran, Lewandowski, no els heu posat?
2: Ara, realment, jo tinc la sensació que intocables pel club són Lamine i Pedri. O sigui, l'any passat...
0: Ah, i Joan, potser, que acaba d'arribar.
4: I Cubarsí.
7: Cubarsí.
4: I Cubarsí és Roger.
7: Escolta una cosa. Sí, no, però dic, l'any passat... No pots explicar-ho. Aquest... Tu vens el Cubarsí i després no pots fer una roda de premsa. Has de dir que estàs malalt i fer-te ingressar al clínic, a la unitat de cures intensives.
2: Estic d'acord, però dic...
7: No, home, no.
2: Jo estic d'acord en la descripció que ha fet el Lluís.
4: Són 6 jugadors de 24, eh? No he dit tants. No he dit tants. Són 6 de 24, eh?
2: L'any passat, Lluís, amb un d'aquests vam estar a vara del canto d'un duro.
7: Sí, haguessin comès un error quasi bé com el del Luis Suárez.
2: Però quin era el problema?
7: Sí, jo era petit, que quasi bé no tenia ús de raó. Ja vaig veure que allà estan fent l'idiota. Sí, podem tornar a fer l'idiota. El Barça, en fi, la història l'escrivim després i tot li posem flors i violes. Però hem fotut uns disbarats. Ostres, per favor.
2: Però vull dir que el tema és que dèiem, no, és que si no arriben aquí, el Barça no s'asseurà a parlar. Però si arribaven a aquella xifra... El Barça no estava tancat en banda.
4: Hauria estat un error, estic...
2: Hauria estat un error, però
4: gravíssim.
2: Era un jugador perquè el Barça estava
4: escoltant.
0: Jo recordo debats a l'estiu de si paguen 100 milions, que se'n vagi, eh?
3: Aquest estiu, aquest debat ja no existiria. Fermín és intransferible.
0: Si et foten 100 milions d'euros per Fermín...
3: Intransferible.
0: Sí, i jo m'ho pensaria.
7: Escolta una cosa, m'estàveu dient que segurament aquest tal Gordon, que jo només coneix el Flash Gordon, que em va ajudar a pensar que hi havia vida més enllà de la Terra.
0: Era ràpid.
7: Escolta, què li fotríeu 70, 80 i Fermín que se'n vagi per 100? Perquè estem tontos, que estem tontos, per favor.
0: Val. 150?
7: Gordon. No sé ni la cara que té. Sí. No sé ni la cara que
0: cara
7: té.
0: L'anglès.
7: Me l'imagino pel roig, no sé per què.
0: Sí, roig, sí, roig. Sí, una mica pel roig.
4: Roig. I va amb una cinta al cabell d'aquestes amples.
0: Mira'l. Té un bon nas, unes bones orelles, és anglès, vull dir...
7: Parles com si parlessis de ramat d'aquí, de... Té bones orelles, no sé, no...
0: Passa que... Típica cara anglesa.
3: Que, atenció a la fatalitat bíblica que comentava abans el Lluís, i és una fatalitat bíblica que és la maledicció dels jugadors anglesos. Eh? Sí.
2: Sí, Lineker encara, no?
4: Però... Els jugadors anglesos a la història del Barça...
2: No, si estem parlant de Rashford...
3: Sí. Però ja li heu, la maledicció, ja li heu penjat la llufa.
2: És el Barça qui no vol pagar.
3: Ja li heu penjat la llufa. No? Però dic que hi ha una maledicció bíblica.
0: No. Per tant...
2: Fermín és un lloc d'on vinguin jugadors que hagin triomfat.
0: Fermín intocable, per tant.
4: L'he posat a la llista del 6.
0: Fermín intocable. 150 milions tampoc, eh?
4: No, pots fer aquesta trampa. I 1.000.
2: 1.000 milions.
4: Clar,
2: aquesta trampa
4: no es pot fer.
7: Escolta, això no és la bona Lotto. Això és... Estem parlant ara de...
2: Jo crec que, a més a més, que ella... O sigui, ha fet un salt de qualitat respecte a la temporada passada, a més a més.
3: Per això...
2: Qualitativament i a nivell d'implicació i a nivell de...
3: Per això aquest estiu...
4: I de joc, Roger, cada cosa que fa Fermín encerta.
2: Números, implicació...
3: Aquest estiu...
2: Connexió amb la gent...
3: Aquest estiu, 100 per Fermín, Aleix, 100 per Fermín, no hi ha ni debat. No hi ha ni debat. El club no el pot vendre per 100 aquest estiu. No pot ni intentar-ho. Per què? Perquè, com diu el Roger, ha augmentat encara més de valor.
0: M'agrada molt el debat aquest dels intocables del Barça de Flick, d'Elliot Ness i del Barça de Flick. Molt bé. M'ha quedat claríssim la vostra columna
7: vertebral. Gavi estaria a la frontera. Per mi, Gavi estaria a la frontera. Perquè el Gavi està lesionat i no el posem en valor, però em sembla que aporta coses que alguns d'aquests intocables no porten, eh? Vull dir, porta un punt de rauxa, de mala llet i tal, que...
0: Ha tornat molt bé, eh? O sigui, va fotre uns partits amb l'Atlético...
7: T'ho reconeixo, però l'hem vist 4 partits o 5, vull dir que... Però entenc que el que representa i la manera com juga i la manera de posar la cama i tot això, el Barça també ho necessita. És a dir, tots els que hem parlat, menys Fermín, que és un fi estilista, però a la vegada rasca. Però el rasca mamà excel·lent és el Gavi. I el Gavi aporta moltes coses. I em sembla que també seria difícil explicar que el Gavi se'n va. Jo crec que... Sí, al final no només és qui et sembla i tal, sinó... Com ho expliques?
4: Sí,
7: com les expliques?
4: Què és assumible socialment i què no és assumible?
0: No, i què portes en el seu lloc? Perquè per despendre't d'alguna cosa que fa mal, has d'il·lusionar amb una altra cosa.
4: Aquí tenim un comodí, i és Bernardo Silva, que està boig per venir al Barça. A ell li agradaria acabar la seva carrera, diguéssim, a l'elit en el Futbol Club Barcelona, vol venir a Espanya, arriba gratis, és veritat, demanar una fitxa alta, però podria tenir un paper rellevant en el Barça.
2: Tinc la sensació que només compensaria en el cas que has dit. És a dir,
4: en el cas de que marxés un migcampista rellevant.
2: Per Gavi, sí. No, per Frenkie potser passaria millor que no pas per Gavi.
0: Sí,
2: a dir, marxa Gavi i ve Bernardo Silva. Jo crec que hauria emocionalment incendi igualment. Sí. No?
0: El percentatge de satisfacció seria més alt.
2: En canvi, si no, hi ha gent que no, eh?
0: Bueno, Bernabéu, no?
2: Bernabéu i ja dirà que...
4: La substitució de Joan Bernardo amb 60 milions de superàvit, jo crec que la signaria moltíssima.
0: Sí, i tant. Parlant d'entrades i sortides, ha tornat a l'estudi de RAC1 la Clara Rodergues perquè m'agradaria rematar la tertúlia amb el Barça femení, que diumenge va fer història. Diumenge va fer història. Sisena final de Champions.
4: Espectacular.
0: Seguida. Jo li deia al Pou l'altre dia, t'imagines que algun dia el Barça masculí fa això? Arribar... 3, 4, 5 finals de Champions seguides. És impossible, no? És impossible.
2: Fàcil resposta, no?
8: Sí, és fàcil respondre.
2: No m'ho imagino.
0: El Madrid de Zidane va fer 3 finals seguides. Vull dir que és una cosa que...
2: I les va guanyar.
8: Ningú havia guanyat dues i venen ells.
0: No, i el Barça de Flick s'ha quedat a un trist de fer dues finals seguides. És veritat que després això del futbol és més complicat que una altra cosa. Però bé, dit això, històric el que estan fent i... Tot i que queda la final del 23 de maig a Oslo, s'està parlant molt del futur. I avui, Clara, hem sabut que hi ha una jugadora que no continuarà.
8: Una més, que sembla que no continuarà. Segons ha explicat el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, Mapi León no ha acceptat l'oferta de renovació a la baixa del club i marxarà a final de temporada. És una de les jugadores que acaba també contracte, una de les moltes. Ahir parlàvem d'Alexia, per exemple, i de fet a Mapi també se la vincula amb el London City, que també li ofereix unes millors condicions econòmiques. Avui Pere Romeu, preguntat per aquests rumors al voltant del futur de les jugadores, ha dit que en aquest moment a elles no els afecta.
9: Els estic gestionant amb total normalitat, sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i hi ha algunes coses doncs, que encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins del vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
0: El Barça té dos títols en joc encara, demà, ara ho explicarem, demà té un partit al Johan Cruyff per celebrar la Lliga F, que ja ha guanyat fa setmanes, però encara li queda la final de la Copa de la Reina el 16 de maig a les Palmes de Gran Canària contra l'Atlético i la final de la Champions del 23 de maig a Oslo contra l'Olímpic de Lió. Però ahir dèiem que l'Alexia està més fora que dins
7: i avui Mapi. Arribes a la final de la Champions i vas veient que perds futbolistes referencials, ho entenc, ho puc entendre, estan al final de la carrera, volen fer, en fi, l'última bossa, però mi fa mal, perquè jo crec que aquest equip, per exemple, Alexia, tu li treus Alexia i aquest equip segurament no hauria fet la Champions que ha fet, ho dic molt sincerament, perquè Alexia quan van maldades es posa l'equip a l'esquena. No ho sé, jo crec que al Barça se li han anat jugadores força interessants a l'últim any. Passa res perquè, en fi, també hi ha un Hogwarts femení que fan que entrin. Però hem de fer la transició bé, eh? Hem de fer la transició bé. Entre altres coses, perquè estem oblidant una cosa. Escolta, és un equip que omple també l'estadi, eh? Sí, podem fer debat sobre el handball, sobre el hockey, podem fer debat sobre altres esports. Però aquest primer, estem parlant de futbol. Sí? El club es diu Futbol Club Barcelona. D'entrada hem de tenir-ho clar. I, ostres, en el món que vivim és evident que tard o d'hora hi haurà una lliga competitiva en del futbol femení. Entenc que avui és molt frustrant anar a camps que són, en fi, pràcticament uns impresentables o que no tenen entitat, amb equips que no estan reforçats i que quan arriba a la Champions és el que és divertit i omples el... Però clar, és un equip que t'omple l'estadi i que comença a ingressar diners.
0: No, i que té...
7: Clar, les fitxes també pugen, clar, ja ho sé. Ens ho creiem o no ens ho creiem? Escolta, el soci s'ho ha cregut. Això s'ho ha cregut, jo crec que això em sembla interessant.
0: Això anava a dir, il·lusiona, hi ha una generació de nens i nenes al darrere que tenen ídols a les jugadores, més enllà dels jugadors, vull dir que és veritat que això és una bola que s'està fent grossa, però a mi hi ha un punt que em sembla injust, que és que el fair play de la Lliga, el Barça masculí, li computi també totes les accions i tot el femení.
4: No, això s'hauria de separar. Li computen totes les despeses del club. Els senyors i senyores que estan a les portes i que compraven el carnet també computa. És que computa qualsevol despesa del club.
0: Ja, però vull dir, el salari que tu paguis al futbol femení et resta pel futbol masculí. No, fem-ho diferent.
4: El fet que sigui un club multiesportiu et computa i, per tant, et penalitza. I això és una gran injustícia, perquè el fair play no hauria de ser sobre el total de l'economia del club, sinó de l'economia del futbol del club. que és qui hauria de computar, i no és així.
8: La Porta, al gener, el dia que el Barça guanya la Supercopa d'Espanya, el Tu Diràs ens va dir que això s'havia comentat a la Lliga, o a la Federació Espanyola, no recordo exactament, d'intentar que això no fos així. No hem tingut més notícies, no sabem si ha servit alguna cosa, si s'està plantejant algun canvi, però en aquell dia va dir que s'havia començat a parlar.
7: Perquè no s'ho creu ni la Federació, ni s'ho creu la Lliga de Futbol Professional, ni s'ho creu ningú. Llavors, s'ho creu el Barça, o com a mínim fins ara s'ho creia. Ens ho hem de continuar creient, perquè és que, a més, és que va més enllà ja del futbol, eh? O sigui, és entendre que estem en un món nou. El que passa és que el món del futbol, que està ple de carcamals i de personatges, doncs, que encara viuen al segle XIX, doncs, bueno, doncs passen les coses que passen.
0: No, i després hi ha persones que sí que es creuen al futbol femení, com Michel Kang, que ha decidit invertir a l'Olímpic de Lió, el que no està escrit, que ha comprat el London City, que és un equip que es va crear fa, què, 6 anys, el 2019?
8: Un poquet,
0: va crear un equip femení a Londres que es diu London City, que ara han acabat sisenes a la Premier, però que volen fotre un salt endavant per arribar a Europa. I amb aquest salt endavant, què fan? Mapi León, no? Sona que allà anirà a cobrar més i a tenir més anys de contracte. Ahir explicàvem, a l'Alexia Putellas també l'han temptat amb 3 anys de contracte i pràcticament triplicant-li el sou. Llavors, hi ha gent que sí que està apostant per això i fotent-hi molts diners, i el Barça no hi pot competir perquè té aquests hàndicaps al Barça.
4: Però a mi m'incomoda parlar amb vigílies de la final de la Copa Europa de la Champions.
7: Però és que està passant, femení, és que està passant.
4: A Oslo, a mi m'incomoda parlar de les jugadores que marxaran, que no marxaran.
7: Però és costat dir ella.
4: Sí, però hòstia... De veritat, tenim 160.000 persones escoltant-nos en aquest moment, i és el moment de fer pinya.
0: Que no.
4: No sé si és el tema de parlar de si marxarà la Mapi León, si marxarà l'Alexia...
2: Però si marxarà és notícia, Lluís.
4: Temps tindrem, però és que de moment no han dit que marxin. Aleshores, tampoc la creem nosaltres, la notícia. Jo crec que és un moment, hòstia, de fer pinya, de fer costat.
0: T'entenc, i sé que les jugadores seran professionals, però l'altre dia l'Alexia surt plorant de l'estadi, doncs com a periodista ens fem preguntes i ahir expliquem, està més fora que dins. Vull dir, sí, el cor li diu, va, aguanta, acaba la carrera aquí, i el cap li diu, hòstia, tinc 32 anys, allà m'estan oferint un projecte com Déu mana, a 3 anys vista, amb un equip competitiu, no, i aquí a Barcelona, què passarà aquí a Barcelona?
4: No,
0: ha marxat Mapi León.
4: Així és com amb l'equip
0: masculí. Marxarà l'Ona Batlle.
4: No,
0: marxarà...
4: fa res, perquè estem fora d'Europa i la Lliga. I ja l'hem guanyada, com aquí qui diu. En el cas del femení, a mi m'incomoda.
0: Ja. I tant de bo guanyi la Champions. I tant de bo es quedin. Però la sensació és que no, que moltes d'aquestes jugadores que han arribat a 6 finals de Champions consecutives acabaran
4: marxant. Bueno, perquè Anglaterra en algun cas triplica el que el Barça pot pagar, clar, justament clar. Perquè aquest fair play tampoc ens permet tirar la casa per la finestra.
0: Ara, el que vam viure diumenge va ser brutal a l'Spotify Camp Nou. O sigui, el que està aconseguint aquesta generació és espectacular. I a veure si a Oslo, ja sé que és lluny, doncs també hi ha una bona...
7: Això és una altra. Tu creus que s'ha d'anar a jugar a Oslo?
4: No, que només poden anar 3.000 persones. Això
7: per
4: sembla
7: favor,
4: un crim.
7: Un camp que és un
4: crim, perquè estic convençut que hi haurien 15.000 catalans disposats a viatjar.
7: I que està lluny de tots els equips.
0: És una passa enrere que passis de Sant Mamés de 55.000 espectadors que el vas omplir a 25.000 a Oslo. I del 25.000 què li tocaran al Barça? 3.000 o 4.000 entrades li tocaran.
8: Després hi ha gent que l'ha comprat ja a través de UEFA, que sempre ho fan molta gent. Va posar 20.000 a la venda a la UEFA, no sé quantes són del Barça, però molta gent va comprar l'entrada, com sempre fa l'aficionat de Barça, mesos abans, perquè saben, confien que l'equip arribi i tenen vols, hotels, etc.
0: Això serà el 23 de maig. Demà què? Partit
8: demà,
0: a la tarda,
8: sí,
0: no?
8: Demà, sí, contra el Llevant, el del cap de setmana de la Lliga, 3:45 de la tarda, i després aquesta rebuda del títol de Lliga a mans de Rafael Lozano, el president de la Federació Espanyola.
0: Demà sí, eh? Portarà sí. El títol de Lliga a Lozano, sí. Allà al Johan Cruyff. Diumenge espero que també.
8: I demà també estrenaran la samarreta amb el logotip d'Olivia Rodrigo, que el masculí l'estrena diumenge al Clàssic, el femení ho fa demà contra el Llevant. Un últim punt relacionat amb el futbol i amb la Lliga F és que 4 dels 15 partits de la travessa de la quiniela de tota la vida seran de la Lliga F. Això ho ha acordat el Consell de Ministres, que ho veu com una opció per donar més visibilitat al futbol femení i també més recursos, i ara això s'haurà de validar al Congrés dels Diputats, però la idea és que la temporada que ve hi hagi aquests 4 partits.
0: Val, doncs mira, la travessa també amb Lliga F. Home, un pas més.
4: Si toca el Barça, tens un símbol pràcticament assegurat.
0: Sí, la veritat és que sí, perquè perds molt poc partits durant tota la temporada. Demà, doncs, festa grossa al Johan Cruyff, a 6:45 comença el partit. Abans ja hi ha activitats i després hi ha l'entrega del trofeu per part de Lausanne, i hi haurà una mica de parlaments, de pirotècnia i de música i de festa per celebrar aquesta Lliga F. La 11a, de la història, diria? La 11a de la història. Perfecte. Molt bé, Clara, fins demà, eh?
8: Fins demà.
0: Demà al Johan Cruyff tindrem la Clara Rodergas. Doncs res, ho deixarem aquí. Gran tertúlia avui, molts temes. Champions, futur del Barça, el clàssic de diumenge.
2: I un joc que serà recurrent, jo crec, aquest, el dels Intocables.
0: Els Intocables, de Flick, dels Intocables. Ara parlem de Pico Ignortiz, que avui ha mort.
1: Sí.
0: El recordeu o no?
1: Ostres, I tant.
0: Sí o què? Sí?
1: Va jugar al Barça i al Madrid, que és curiós,
0: sí,
1: això.
0: Sí. Jo és que no...
1: I molt jove.
0: Jo n'he vist imatges, no el recordo
2: 61,
0: massa. No, sí,
1: 62, sembla que tenia.
0: Sí, sí, jove.
2: Un càncer.
0: Però tu el recordes haver-lo vist?
1: Sí, i tant.
0: Però allà, en directe,
1: sí,
0: vull dir.
1: Sí, sí,
0: sí. Sí, sí, va. Bon jugador, no?
1: Bon jugador, sí. Un pivot potent, tipus...
3: I caràcter.
0: Mm-hmm.
2: Mm.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno.
2: Caràcter guanyador.
0: Ara vindrà el Dani Aguilar, ja ens ho explicarà. Molt bé. Amics, descanseu,
2: El Pico.
0: Diumenge gaudiu, a veure si no ens aigualeixen la festa.
1: Home, no.
0: I dimarts aquí us espero per celebrar-la. Si el Barça guanya la Lliga, portaré un polla de cava i ho celebrem dimarts.
1: Molt bé.
0: Us sembla bé?
1: Home, sembla una grandíssima idea.
0: Perfecte. I unes pastetes, no? Perquè així ja ho completarem.
1: Ja les porto jo, les pastes.
0: Ah, així m'agrada. Molt bé, Màrius. Ja l'he tret, veus?
2: No fallaré el dilluns.
0: Una cosa menys. Dimarts.
2: Dimarts.
0: Adéu, Màrius. Arres, Lluís. Adéu, una abraçada. Saperes, gràcies.
2: Que vagi bé, bona nit.
0: Vinga, fins ara. Tres quarts d'una. Una pausa i de seguida tanquem aquest Tu diràs. RAC 1. Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
10: Què tal? Jo el conec.
0: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
10: De RAC1.
0: Sí, som de RAC1.
10: Dels taloners.
0: Sí, els taloners.
10: Què tal, maco?
0: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
11: Venim de Dublín.
0: Veniu de Dublín?
12: Què diu?
11: Què sembla?
0: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
11: Exacte, aquest sembla.
0: Hòstia, per tant, you speak English?
10: A little bit.
0: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
10: Jo us escolto cada dia.
0: Ai, que bé.
10: Ara sóc conductor d'autobús.
0: Condueix un autobús a Dublín?
2: A Dublín?
10: Els públics, autobús públic.
0: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
10: Us escolto.
0: A l'autobús... Perdona un moment. Això és boníssim. No pot ser. Tu, mentre es condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín...
10: Vosaltres.
0: Escolta, RAC1.
10: Sí.
13: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
10: OK, lads. See you soon.
14: RAC1. Tots som un milió.

0: Sintonia de GPRQ, perquè d'aquí uns dies, del 15 al 17 de maig, tindrem tota l'emoció de MotoGP, el Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Us recordo que, si no us ho voleu perdre, hi ha entrades a la venda ja, a circuitcat.com. Circuitcat.com. Per alguns és un circuit, només. Per als amants del motor, és on es forgen els campions. I per tu, pot ser el lloc on vegis tot aquest espectacle del Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 15 al 17 de maig, totes les entrades a circuitcat.com. Avui, Quim Salvador, s'ha presentat aquest gran premi que es farà d'aquí a 10 dies.
1: Sí, s'ha presentat avui a Barcelona i que tindrà una novetat important. Per primera vegada, com ja es fa amb el Gran Premi de Fórmula 1, hi haurà un fanfest al centre de Barcelona, concretament a la plaça de Catalunya. Serà el dimecres 13 i el dijous 14 de maig, això és la setmana que ve, ja ho tenim aquí. De 12 del migdia a 9 del vespre, entrada gratuïta, això és important, i hi haurà diverses activitats relacionades amb MotoGP. La més destacada, dimecres a la tarda, un col·loqui amb pilots en presència, entre d'altres, dels germans Marc i Àlex Márquez, vigents campió i subcampió del món de MotoGP i, a més, guanyadors d'esprint i cursa, l'esprint al Marc, la cursa l'Àlex, del Gran Premi de Catalunya de l'any passat. És més, també venen de guanyar Jerez la setmana passada, l'esprint al Marc i la cursa l'Àlex. Per tant, presència destacadíssima dels grans protagonistes d'aquest Gran Premi de Catalunya, que seran els germans Márquez. Pau Relat, que és el president de Fira Circuit, que és l'entitat que gestiona el circuit de Barcelona-Catalunya, ho ha comentat a la presentació que s'ha fet aquesta tarda al recinte modernista de Sant Pau.
2: Aquest any l'esdeveniment dona un pas més, amb el fet de dimensionar-lo d'una manera que s'apropi molt més a la ciutadania, que creï molt més llegat i que involucri molt més a tota la població, i la creació per primera vegada de la MotoGP FanFest Plaça Catalunya durant els dies 13 i 14 ens permetrà que la gent pugui acostar-se, que la gent pugui gaudir dels pilots, d'entrevistes, d'espectacles musicals i apropar molt més el que és la celebració i el món del motor a la ciutadania del nostre país.
1: Hi haurà, evidentment, motos, hi haurà indumentàries de pilots, cascos, granotes, etc. També hi haurà simuladors, el trofeu amb la possibilitat de fer-se una foto, una rèplica del podi i actuacions musicals, entre altres coses. I atenció, perquè dijous 14 a la tarda i apareixerem els de RAC1.
0: Ah.
1: S'hi farà en directe el versió RAC1 amb Antoni Clapés i tot el seu equip de cara al públic a la plaça Catalunya.
0: Home, està molt bé aquesta FanFest, La setmana vinent, a més, com diu el Quim, entrada gratuïta a plaça Catalunya amb totes aquestes activitats pels més petits, pels més grans, i amb el versió RAC1 el dia 14, hòstia, fotent aquí una festa com fan aquí a la ràdio cada tarda.
1: N'està molt content Carmelo Ezpeleta, conseller delegat del MotoGP Sport Entertainment Group, la màxima autoritat per entendre'ns al Mundial de Motos. Ell és barceloní i celebra que aquesta iniciativa sigui pionera al Mundial de Motos.
3: Una vegada més, amb els actes de la plaça Catalunya la setmana que ve, Catalunya i Barcelona donen un pas que és la primera vegada que ho fem. Mm-hmm. Segurament ho continuarem fent en un altre puesto, però ha sigut aquí a Barcelona, a la meva ciutat, on hem fet la primera actuació d'aquest tipus i estem molt orgullosos.
1: Serà la del setmana que ve, la 36a visita del Mundial de Velocitat de Motociclisme al circuit de Barcelona-Catalunya en 35 anys consecutius. 36a en 35 anys, perquè recordem el 2014 hi va haver Gran Premi de Catalunya i el Gran Premi Solidari per tancar la temporada, perquè no es va poder fer el que estava previst a València per culpa de les tràgiques inundacions. Abans, però, de tot això, que és la setmana que ve i que en tenim moltes ganes, RAC1 també farem programació especial amb transmissions en directe d'esprint i cursa, com és tradició ja en aquesta casa. Abans, però, hi ha aquest pròxim cap de setmana Gran Premi de França, Le Mans.
0: Clar, clar, aquest cap de setmana tenim França i el vinent Catalunya, Per tant, dues curses seguides, a veure si Marc Márquez i Àlex Márquez es poden acostar a Bezzecchi i a les Aprilia, que estan arrencant molt bé aquest Mundial de MotoGP. Perfecte, Quim, doncs n'estem pendents del Gran Premi de França i de tot el que passarà a plaça Catalunya la setmana vinent. Gràcies.
1: Bona nit.
0: Fins ara. Adéu i la una, un minut, i de seguida parlem del Barça-Nantes, quarts de final de la Champions d'handbol demà al Palau Laurana, perquè tenim una entrada doble que sortejarem de seguida.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: Ja tornem a ser aquí, com dèiem. Tenim una entrada doble per anar demà al Palau Blaugrana. Hola, Dani Aguilar.
5: Hola, Aleix Pariser.
0: Ara parlem dels play-offs de l'Eurolliga de bàsquet, però abans de la Champions d'handbol. Això és demà a 3 de 9?
5: Sí, senyor, Palau Blaugrana. Barça-Nantes, els Blaugrana que volen aprofitar la renda de dos gols de l'anada. Van guanyar 30-32 a Nantes, a França, i classificar-se, atenció, per la seva vuitena Final Four seguida, que es diu aviat. Ara parlàvem del gran èxit del Barça en competicions femenines de futbol, déu-n'hi-do també en l'handbol. Per bé que, tal com ha reconegut avui Carlos Ortega, les sensacions durant bona part del partit d'anada van ser millors que el que reflecteixen aquests dos gols, llevat dels instancionals, un Barça que arriba prou descansat perquè la Lliga Sobal li va ajornar el partit del cap de setmana passat, és a dir, no juga des del partit d'anada davant el Nantes dijous passat. En canvi, els francesos sí que van jugar fa un parell de dies partit de Lliga, de fet una Lliga que lluiten frec a frec amb el Paris Saint-Germain. Reflexionava així respecte a aquest marge de dos gols Ortega.
6: Está claro que el dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. También hay que decir que de las tres eliminatorias que se preveía más disputada, hemos sido el que hemos sacado mejor resultado. O sea, hay que ver el lado positivo, por supuesto.
5: Tres eliminatòries restants, de les quals demà resolen dues. Fuchse Berlín Vesprem, un gol de marge respecte al Vesprem. Això juga a 7:15. I també la tornada de l'Alborg Sporting a 9:15, empat a l'anada.
0: Sí, aquest Magdeburg està decidida.
5: Correcte.
0: El Magdeburg va golejar ja fora de casa i, per tant, l'equip alemany, que és un dels grans favorits, tornarà a ser a la Final Four segur. Demà pendents de que el Barça remati la feina, té dos gols de renda, ho ha d'aconseguir a casa al Palau amb l'afició. I si voleu anar, la primera persona que enviï un correu a tudiras@recu.net ara mateix s'emporta aquesta entrada doble per anar demà dimecres a 9:15 del vespre al Palau Laurana. tudiras@recu.net, el primer mail que entri s'emporta aquesta entrada doble. Això a l'handbol. Al bàsquet també tenim ja un equip classificat per la Final Four d'Atenes.
5: Sí, el que hagués estat el rival del Barça, l'Eix, l'Olimpiakos, ha passat per sobre absolutament del Mònaco en l'eliminatòria de quarts, 3-0, això sí, avui els del Principat de nou, jugant amb 8 jugadors, afegint a més baixes clau com Diallo o Thais, 82-105. En canvi, qui encara no ha accedit a la Final Four és el Real Madrid, ha perdut. Avui, lluny del Palacio, per potencial, 76-69 a Bulgària contra el Hapoel Tel Aviv, damnificat per un parcial de 16-0 a la segona part. 2-1 se situa la sèrie, resol el dijous, veurem si es resol o no. I demà, dos matchball més. A les 7, el Fenerbahçe pot passar la Final Four a Kaunas contra els Algris, i compta a l'OACA, al Panathinaikos, a 9:15, aquest Panathinaikos-València. Recordo, els grecs amb 2-0 van guanyar els dos partits al Roig Arena, però ja sabem com de calent està l'ambient, per exemple, amb el president dels grecs, inhabilitat, sancionat. Això a l'Eurolliga. A la NBA han arrencat ja les semis de conferència. Compte, els Wolves han sorprès els Spurs a San Antonio la passada matinada, 102-104, i els Knicks han fet la feina contra els Sixers, 137-98.
0: Déu-n'hi-do la tova,
5: Sí, i d'aquí 5 minuts arrenquen les altres dues. Ara, a l'una de la matinada, la de l'est, Detroit-Cleveland, primer partit de la semifinal, a 3:15, l'altra semifinal, en aquest cas de l'oest, Oklahoma City Thunder contra els Lakers.
0: Així està l'NBA, i com ara dèiem al tram final de la tertúlia, avui hem de tornar a lamentar la mort d'un mite al món del bàsquet.
5: Sí, la del porto-riqueny Piculino Ortiz, 62 anys després d'una llarga lluita contra el càncer, un referent absolut al seu país. Va jugar, ara ho recordàveu, a tertúlia, al Barça a principis dels 90, procedent del Real Madrid. Va compartir vestidor blaugrana amb noms com Epi, com Solozabal o com Audi Norris, fent parella a interior. També va jugar a l'Andorra o a l'Unicaja, a la Lliga Espanyola, i va jugar un parell de temporades a l'NBA amb el Utah Jazz. És una llegenda de l'esport porto-riqueny, un dels jugadors més importants de la història del bàsquet porto-riqueny.
0: Sí, senyor, i per molta gent va ser un referent de l'època quan va jugar aquí al Barça. Així que descansi en pau Piculín Ortiz. Molt bé, Dani, demà més.
5: Gràcies, bona nit.
0: Adéu-siau, una abraçada. Hem parlat de la Champions d'handbol, hem parlat de l'Eurolliga de bàsquet, i atenció perquè aquest dimecres i fins diumenge es decideix a Coimbra, Portugal, els campions de la Champions d'hoquei patins, masculina i femenina. Es juga tot a Coimbra, la Champions masculina d'hoquei patins i la Champions femenina. Hi haurà tres equips catalans que aspiren a proclamar-se campions. El Barça i el Reus disputaran la final a 8 de la categoria masculina d'hoquei patins, i el Vilassana serà el representant català de la Final Four femenina. L'Albert Ferran ens en fa 5 cèntims d'aquesta cita europea, que és la més important de la temporada, en aquest reportatge.
7: És la setmana més especial, la que tots els jugadors i jugadores esperen des del mes de setembre. La Champions no és el torneig de la regularitat, però és la copa més desitjada. Ho té claríssim el porter del Barça i capità de l'equip, Sergi Fernández.
8: No ens enganyem, la competició que més il·lusió fa a tothom, alhora la més difícil, la més complicada, torna a ser a Portugal amb un terreny que els últims anys no se'ns ha donat del tot bé, però anem amb la màxima confiança i amb la màxima il·lusió per anar partit a partit.
7: Portugal ha organitzat les darreres fases finals en categoria masculina i no han estat de bon record pel Barça ni per la resta d'equips catalans. De fet, a Portugal els últims anys només hi han guanyat clubs locals. Barcelos, Sporting i Porto són els últims que han aixecat el trofeu de la màxima competició europea. Un fet que evidencia que els clubs portuguesos estan, avui en dia, un esglaó per sobre de la resta. Tot i aquest escenari advers, els equips catalans volen fer la grossa. El primer en debutar serà el Reus, que a Coimbra buscarà guanyar la novena Champions. L'última la va aixecar el 2017. S'estrena demà dimecres a les 11 de la nit, en horari tu diràs, contra el totpoderós Benfica dels ex-blaugrana Edu Castro, Pau Bargalló o João Rodríguez. Un equip, el portuguès, que pràcticament no ha perdut aquesta temporada i que és el principal favorit de la Final 8. El tècnic del Reus, Jordi García, apel·la al sentiment reusenc per donar la sorpresa.
9: Molt il·lusionats, no? Jo crec que hem aconseguit una classificació per una final a 8 espectacular, amb un grup molt, molt, molt, molt dur, i el premi és poder disputar aquests quarts de final contra el Benfica, que ha perdut un partit en tot l'any, que és el màxim favorit, el que ho té tot, el que és el més guapo, el que té els millors jugadors, les samarretes més boniques, però l'escut el més bonic és el nostre, per tant, intentarem anar allà a fer valdre el nostre escut.
7: I dijous serà el torn del Barça, que encapçala el palmarès de la Champions amb 22 títols. L'últim, però, ha aconseguit fa ja 8 anys. Els blaugrana debutaran a les 8 del vespre jugant als quarts de final contra l'Sporting, que arriba amb la moral pels núvols després d'haver guanyat fa uns dies la Tassa de Portugal. Aquesta és una final a 8 especial per Sergi Fernández, que després de 16 anys s'acomiadarà del club a final de temporada, que la seva quarta Champions seria la cirereta del pastís.
8: Seria, doncs, tancar una etapa en el club de la teva vida, doncs, de la millor manera possible, però també amb els companys, quan hi parlo, els dic al final, si deixem tota la pista, si confiem en nosaltres mateixos, si tenim les idees molt clares, a vegades surts que no guanyes el partit, però estàs igual d'orgullós.
7: Si el Barça i el Reus guanyen els seus partits, es trobarien a semifinals i garantirien un equip català a la final. Però això potser ja és córrer massa. I en categoria femenina, amb el format de Final Four i enguany disputant-se en la mateixa seu que el torneig masculí, el Vila-sana buscarà la seva primera Champions. Les lleidatanes ja han jugat dues finals, però se li resisteix el títol. Arrencaran divendres a la nit, jugant la segona semifinal contra el Fraga. La capitana Maria Porta, que deixa l'hoquei patins al final de temporada, creu que la cita els hi arriba en un bon moment.
10: La veritat és que som un equip que som totes molt ambicioses i molt competitives, i crec que nosaltres arribem en un molt bon moment, on hi ha molta confiança i hi ha moltes ganes per tot el que està per venir, i doncs esperem que tot ens surti bé, que tot ens vagi de cara.
7: Vila-sana, un poble de menys de 800 habitants, que és a dos partits de convertir-se en el municipi més petit que té un equip campió d'Europa.
0: Molta sort a partir de demà els tres equips catalans que juguen la Champions d'hoquei patins a Coimbra. Ens queda l'últim minut, com sempre, amb el nostre estudiant en pràctiques entre setmana, aquí el tu diràs, que és el Pau Espí. Hola, Pau, bona nit.
11: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què més hem de saber?
11: Doncs heu de saber que l'Atlètic Club ha fet oficial l'arribada a la banqueta d'Edin Terzic. L'entrenador germano croat de 43 anys arribarà aquest estiu a la banqueta del Club Basc després de l'adeu d'Ernesto Valverde. Amb un contracte per dues temporades com a primer entrenador, Terzic només ha entrenat el Borussia Dortmund en dues etapes, amb qui va arribar a la final de la Champions del 2024.

0: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
1: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai, ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: Esperem, com sempre. Descanseu, bona nit.
5: Tu diràs.
6: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
5: a RAC1.cat.
6: El portal de RAC1.
7: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, tota la terra, que és dimecres. Dimecres 6 de maig del 2026. Comencem el dia amb més fresca que no passaria, amb alguna boira. A partir de mig matí es formaran ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona, que durant la tarda també afectaran les de Barcelona i els massís dels ports. A la resta, més sol, l'ambient al migdia serà, si fa o no fa, com el d'ahir. Espanya finalment ha acceptat desembarcar a les Illes Canàries al vaixell amb aquest brot d'antivirus, com si fos una pel·lícula de terror. Ho farà després que l'Organització Mundial de la Salut li hagi sol·licitat en compliment del dret internacional i de l'esperit humanitari. Abans d'arribar a port, es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la resta del passatge seguirà rumb a les Illes Canàries. Des d'allà els traslladaran als seus països, tot plegat malgrat que les autoritats espanyoles i les Canàries ho assumeixen tot a contracor. De fet, a les 8 actualitzarem la situació dels 5 catalans que viatgen en aquest creuer amb l'Esteve Fernández, amb el secretari de Salut Pública. En un cas és que és més, sembla més polític que real i mèdic i d'epidemiologia. Mentrestant, hi ha ingressat a la presó sense fiança l'home que dissabte va degollar una dona a Esplugues del Llobregat. Segons el periòdico, tenia antecedents per atacs similars a Burgos. A tot això, els Mossos d'Esquadra insisteixen que els delictes amb arma blanca han baixat des del gener. Llegim a La Vanguardia que els agents requisen 23 navalles o ganivets cada dia. Cada dia. I acabem de saber, atenció a aquesta bona notícia, hi ha preacord entre el comitè de vaga i l'empresa per desconvocar la vaga d'escombraries a Girona. Aquesta nit les dues parts han acostat posicions, tot i que encara no s'ha formalitzat l'acord. Per tant, preacord, bona notícia, a hores perquè comenci, dies perquè comenci el temps de flors a Girona, preacord entre l'empresa per desconvocar la vaga d'escombraries a Girona. En parlem a la tertúlia, Natàlia Rodríguez, Xavi Melero, Ramon Rovira, Janet Sanz, Ferran Casas, amb la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. A més, també contarem que els Estats Units consideren vigent la treva amb l'Iran, malgrat els atacs mutus de les últimes hores. Donald Trump treu pit, diu que el bloqueig nord-americà està funcionant i que l'Iran ja té pressa per arribar a un acord. En fi, els esports. L'Atlètic de Madrid cau eliminat de la Champions League després de perdre 1-0 contra l'Arsenal. L'equip anglès es converteix en el primer finalista. Serà la segona final de la seva història. La primera va ser fa 20 anys i va acabar en derrota contra el Barça, amb aquell històric gol de Belletti que remuntava el partit. I avui a les 9 del vespre, en directe també aquí a RAC1, el Bayern de Múnich rec pel PSG amb un 5-4 del partit d'anada per l'equip de Luis Enrique. Avui que ja sentirem la nova cançó dels Stones, que es diu In the Stars, i formarà part de l'àlbum que estrenarà el 10 de juliol amb 14 cançons inèdites amb artistes com a Paul McCartney o Robert Smith, el cantant dels Cure. I a les 11 al món a RAC1, avui ens visitarà Joan Miquel Oliver, que ens presentarà el seu nou disc, Ruissos, el nou treball en solitari de qui va ser, que és guitarrista dels Antònia Font. I després, les principals novetats en televisió, la crítica de la tele amb els nostres Víctor Amela i David Broc, i amb el Joan Ferrer i el Dialing, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull de la matinada.

0: Víctor Cullell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
3: Sí.
0: Sí, sí.
3: Sí, ara t'ho explico, un segon.
0: Sí, un segon,
3: és que tenim preacord de fa 3 minuts, de fet, entre el comitè d'empresa dels escombriaires de Girona i la pròpia empresa i els treballadors, que han arribat a aquest preacord per, en principi, desconvocar la vaga dels treballadors de la neteja de Girona.
0: Una magnífica notícia, sense cap mena de dubte.
3: Sí, ara bé, l'aturada encara no es desconvoca fins que la plantilla ratifiqui formalment aquest acord. El que sí que es desconvoca és la manifestació que estava prevista per aquest matí, tot plegat a només 3 dies perquè comenci el temps de flors, i quan determinats punts del barri vell de la ciutat semblen un abocador, l'Ajuntament de Girona no descarta demanar l'emergència per salubritat i contractar serveis addicionals per retirar la brossa, perquè a banda creuen que l'empresa no compleix aquests dies amb els serveis mínims, però de confirmar-se aquest preacord que ara dèiem, doncs, evidentment, aquesta... Agafo una mica d'aire.
2: S'ofegarà.
3: Sí. Aquest preacord, de confirmar-se, doncs, evidentment, faria que la brossa tornés al seu lloc i pogués fer-se el temps de flors a partir de dissabte amb normalitat.
0: Més?
2: No.
3: Ja estic. Ja estic.
0: No, és una pobra. Tens menys fondo que jo, eh?
3: No, fatal, fatal.
0: Escolta, el que deia, no?, que és, efectivament, és una bona notícia que hi hagi... Ahir parlàvem amb Lluc Salelles, amb l'alcalde de Girona, aquí al Món Arregú, que ens deia que ell era optimista. Evidentment, ens deia una cosa que és tal qual. Ens va dir, el temps de flors és pels de Girona, el que el mobile és pels de Barcelona. És a dir, que és quan hi ha més convocatòries de vaga previstes. També apretant han aconseguit el que... Vaja, hi havia un preacord que s'ha de tancar en les pròximes hores, però és una prebona notícia a l'espera de la definitiva, que sigui la desconvocatòria, i que, per tant, hi hagi un temps de flors magnífic com el que habitualment hi ha a Girona. Més coses, ara sí, Víctor.
3: Sí, que el creuer amb el brot d'antivirus amb 5 catalans a bord atracarà les Canàries en els propers dies. En un comunicat a més aquesta nit, el Ministeri de Sanitat ha acceptat la petició de la Unió Europea i de l'Organització Mundial de la Salut per obligació moral i legal, diuen, i permetrà que el vaixell atraqui en un port de l'arxipèlag, que ara el que preocupa és l'estat de les 150 persones a bord. Des que va salpar, el dia 1 d'abril han mort 3 passatgers i en total s'han registrat 7 contagis. Ara hi ha 3 persones que tenen símptomes compatibles amb l'antivirus i una d'elles és el metge de la tripulació, que es troba en estat greu i que s'espera que en les properes hores pugui agafar un avió hospitalitzat i sortir del vaixell per anar presumiblement a les Canàries. A banda, hi ha una persona ingressada, també en estat greu, a Sud-àfrica, i abans de desembarcar a les illes, les autoritats s'hauran d'assegurar que totes les persones que trepitgin terra no tenen símptomes de la malaltia, a excepció d'aquest metge, que, com dèiem, en principi es tractarà en alguna de les illes Canàries.
0: Ara, el govern d'Espanya haurà de fer front a la incertesa de permetre que el creuer arribi a les Canàries. Qui ja no ho veu clar és el govern illenc.
3: Sí, el president autonòmic, Fernando Clavijo, no li sembla sensat, diu, que el vaixell atraqui a un port canari.
4: Canàries va con la posició clara de entender que si no hay peligro para las personas y estar estabilizado, lo razonable es no hacer el barco que haga una etapa más de Cabo Verde a Canàries para de Cabo Canàries ir a Holanda.
3: En canvi, des de dins del vaixell tenen pressa perquè els deixin desembarcar i tornar a casa. Ho ha explicat a les xarxes un creador de contingut que està dins del creuer, que es diu Jake Rosmarin.
5: Soc a bord del creuer MV Hondius i el que està passant és real. No només som una notícia o titulars, som persones amb vides i amb famílies esperant-nos a casa. Hi ha molta incertesa i això és el més difícil. Només volem sentir-nos segurs i tenir certeses i poder tornar a casa.
3: L'influenciador també ha explicat que la tripulació del vaixell està gestionant la situació també com pot.
0: Aviam, tot això és una jugada, és un moviment polític que el que fa també és a vegades angoixar, perquè tot això, els de la secta de la 6, que m'entendran perfectament. Ahir li dèiem al Jaume Ripoll, hi ha una pel·lícula que es diu Pànico del Transiberiano, que passa amb un tren, Peter Cushing amb Telly Savalas, l'antiga, estem parlant de la pel·lícula antiga, Telly Savalas, que és el que va donar nom al Kojak, el xiclet. Era Calp, el Carmelo Xiclet. Doncs, perquè era una sèrie que es deia Kojak i que feia el Telly Savalas, aviam si ja acabo d'explicar. Llavors era un tren on passaven coses terribles. Llavors quedava com humillat i tot plegat i assassinats i aquestes coses. Amb aquesta història està passant el mateix, la sensació que hi ha un creuer que està ple de virus i que no poden sortir perquè resulta que hi ha uns països que diuen no, nosaltres no els volem, i l'altre diu que no, que jo tampoc els vull. I llavors arriba un moment que la gent diu, hosti, què hi ha aquí dins? Clar, i llavors pensen, surten els epidemiòlegs, estan sortint tots amb estampida dient que no passa res, que no és que tot és, vaja, no sé, que mengis ronya d'arrossegador, que és el que et diuen. Clar, és el que et diuen tots, que no hi ha casos de transmissió humana, que no estem parlant d'això. Llavors, clar, arriba un moment que, com que en tenim aquí a la cantonada, allò que vam patir, i ens veiem tots tancats, i ens estan dient que no, que estiguem tranquils. Però, esclar, la política, una vegada més, no ens posa tranquils. I llavors estem convertint una cosa que dius, bueno, doncs mira, hi ha uns pobres gent que van amb un creuer, que n'hi ha tres que han mort i que n'hi ha set que tenen, que el metge és el pitjor, i tots estem allà dient, hosti, el pànic en el Transiberià, no? Bueno, això que fan una crida a la calma, no tots?
3: Sí, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, diu que creu que el desembarcament del creuer a les Canàries no suposarà cap risc per als ciutadans de les illes.
1: Y yo no creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El antivirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores. La transmisión de persona a persona se conoce, puede pasar, pero no es muy frecuente y es difícil. Y por lo tanto, si el barco no tiene casos porque han sido evacuados o van a ser evacuados, no deberíamos de preocuparnos.
3: L'OMS no descarta que hi hagi pogut haver alguna infecció entre humans, un fet molt poc habitual, però no impossible, ara ho deia Fernando Simón. L'Organització Mundial de la Salut diu que això només podria passar entre persones que tinguin un contacte molt estret.
0: En fi, mentrestant, a Catalunya, la justícia ha enviat a la presó l'home que diumenge va assassinar una dona a Esplugues.
3: Sí, va apunyalar la víctima i va atacar altres persones a prop de l'Hospital de Sant Joan de Déu. L'investiguen per assassinat, intent d'homicidi, lesions, danys i amenaces greus. La principal hipòtesi dels Mossos és que l'home tenia un brot psicòtic quan va cometre el crim, i aquesta idea es reforça amb el que explica El Periódico, on hi llegim que abans de l'assassinat l'agressor ja tenia antecedents per atacs similars que va fer a Burgos, ara fa 4 anys. Aleshores va provocar aldarulls, es va enfrontar a la policia i es va trinxerar en un castell i va començar a llançar pedres als agents i altres persones. En aquell cas, però, la cosa no va anar més i l'home es va acabar entregant a la policia local.
0: I sobre el debat de la seguretat, els Mossos insisteixen que els protocols funcionen perfectament.
3: Sí, La Vanguardia avui parla amb l'intendent Toni Rodríguez, que informa que la policia requisa de mitjana 23 armes blanques cada dia, són unes 700 al mes, i tot i que la xifra és elevada, Rodríguez destaca que cada cop són menys les persones que reincideixen a l'hora de portar ganivets o navalles. Un exemple és que ara fa un any els delinqüents que havien enxampat més d'un cop amb una arma blanca eren el 35% del total i ara ja representen el 25%. L'intendent també apunta que aquest fenomen no és exclusiu de Catalunya, i recorda que ciutats com Madrid o països com França, Alemanya o el Regne Unit estan vivint una situació semblant.
0: Molt bé, mentrestant, a Itàlia, Giorgia Meloni ha denunciat que han creat fotos seves falses en roba interior.
3: Sí, la primera ministra italiana ha acusat directament l'oposició d'haver-les fet amb intel·ligència artificial i d'escampar-les per les xarxes. En un comunicat lamenta que arriba els polítics estiguin fent servir aquests muntatges per enganyar la ciutadania, i per tot plegat, Meloni ha fet una crida a contrastar tot el que vegin a les xarxes abans de compartir-ho.
0: I sobre el cas del nadó presumptament maltractat, la Fiscalia creu que és evident que els seus pares van agredir sexualment la criatura.
3: Per això ara el fiscal demana a l'Audiència de Barcelona que tots dos continuïn a la presó, perquè les lesions genitals del nen són tan contundents que són gairebé impossibles de justificar, i a banda també creu que hi ha risc de fuga, perquè a mesura que passin els dies els pares són conscients que s'enfronten a un grapat d'anys de presó i que per això podrien considerar marxar del país. Avui, per cert, el diari Ara explica que la mare ja es comença a desmarcar del pare. La defensa de la dona ha explicat que ella no ha pogut controlar en tot moment el que li passava al nen i que, citem textualment, hi ha coses que la mare no pot controlar.
0: I a l'Iran, Donald Trump ha fet marxa enrere i ha suspès el pla per rescatar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz.
3: És la mesura que suposadament havia de servir per començar un procés de pau per desembussar el pas marítim, però que només ha provocat una violació de l'alto al foc després que l'Iran no hagi titularada dels moviments del Pentàgon. El govern del Pakistan, que fa de mediador, s'ha donat que la idea de Trump ha estat un desastre, perquè ja ha provocat aquest efecte contrari que dèiem, i li ha demanat al president dels Estats Units que s'aturi. En un comunicat aquesta matinada, Trump ha baixat el cap, ha fet cas a les autoritats pakistaneses, però també anima els ayatolàs perquè presentin un pla de pau satisfactori. Ara caldrà veure quina és la resposta del govern de l'Iran, que de moment no s'ha pronunciat.
0: I mentrestant, Donald Trump ja ha començat a escalfar la reunió que demà tindran al Vaticà el Papa i Marco Rubio.
3: L'objectiu d'aquesta visita és refer els ponts entre les dues institucions, però ara Trump ha tornat a desmarcar-se de les intencions de la Casa Blanca i ha acusat Lleu XIV de posar en perill les vides de la gent amb la seva política de pau.
2: Crec que el Papa està posant en perill molts catòlics i moltes persones. Ell creu que està bé permetre que l'Iran tingui una arma nuclear.
3: Marco Rubio reunirà demà cap a 2:15 del matí amb el Papa i el cardenal Pietro Parolin.
0: Et dic una cosa, És molt preocupant el de, això que fa Donald Trump. Un dia diu una cosa, un altre diu una altra. Un dia surt en defensa del papa, l'altre dia surt a l'atac, un altre dia el torna a atacar, l'altre dia el torna a defensar. Vull dir, és que cada dia en diu una diferent del dia abans. Hòstia, és que és una cosa... És que ja perd la credibilitat. Bueno, està per totalment la credibilitat. Anem als esports. L'Atlètic de Madrid ha eliminat de la Champions després de perdre 1-0 contra l'Arsenal a l'Emirates.
6: Sí, l'equip del Cholo Simeone va ser víctima de l'ofici defensiu de l'Arsenal. Com és habitual, l'equip de Mikel Arteta no va ser brillant en atac, però poc després d'avançar-se amb un gol d'oportunista de Saka va fer tot el possible perquè no passés res de res i ho va aconseguir. L'Atlètic de Madrid es va queixar d'un possible penal a Griezmann, tot i que en general l'anàlisi que fa Simeone és que no pot arribar més lluny amb el que té. Això que sentireu del tècnic argentí segur que us recorda el que va dir Leo Messi fa 6 anys en una entrevista a Mundo Deportivo.
7: Competimos. Desgraciadamente no ganamos nada, es verdad. Pero llegamos a lugares donde no es fácil llegar. Cuando veo que los jugadores dan todo, se entregan, compiten... Sí, queremos ganar, claro que queremos ganar. Somos los primeros que queremos ganar. Pero bueno, no nos alcanza.
0: No nos alcanza.
6: Serà la segona final de Champions per l'Arsenal. La primera va ser fa 20 anys i va acabar amb derrota contra el Barça, que va guanyar amb aquell històric gol de Belletti que remuntava el partit. El segon finalista sortirà de l'eliminatòria estrella entre el Bayern de Múnich i el PSG. 9 del vespre, RAC1. L'equip de Luis Enrique defensarà el 5-4 favorable a l'Allianz Arena.
0: Jo crec que li s'hi ve una de muda a l'Atlètic de Madrid, maca. Maca amb fitxatges i baixes i... I, vaja, és una opinió, eh? Mm. És una opinió. Jo crec que en breu Julián Álvarez dirà que vol marxar. Jo crec que dirà que vol marxar al Barça. Jo crec que jo, la meva sensació, eh? És una sensació que crec que Julián Álvarez ahir el van canviar perquè no estava bé, ell no està bé, veus que és un jugador que, de la manera de jugar del Cholo, no és la seva manera de jugar... I tens la sensació de que ahir acabar els últims minuts sense Griezmann i sense Julián Álvarez, hòstia, mi em vaig pensar... I no sé, em dona la sensació de que fotrà el cap i que vindrà el Barça. La sensació que tinc és aquesta. I que això estarà... I que ja va això. Crec que... No ho sé, veurem què passa. Bueno, escolta'm una cosa, anem amb el temps. Avui es manté el temps inestable i tornarà a ploure a moltes comarques, Mònica.
8: Sí, tot i que les pluges no seran tan extenses com ahir, sí que a partir de mig matí es formaran de nou alguns ruixats a les comarques de Girona i també en punts del Pirineu, i a la tarda també se'n formaran en sectors de les comarques de Barcelona, més probables cap al Vallès, Maresme, Moianès, també punts del Prepirineu i massís dels ports. A la resta, en canvi, més larianes. Aquestes pluges poden tornar a ser localment intenses i han acompanyat de tempesta i calamarsa, i avisos a l'Empordà, al Pla de l'Estany, al Ripollès i també al Gironès. A la resta, com dèiem, amb més estones de sol i temperatures que han baixat més aquesta nit que no pas la nit anterior, per tant, fa més fresca. Ara a primera hora i al migdia seran semblants a les d'ahir, entre els 19 i els 23 graus. De cara a demà, a partir de mig matí, de nou ruixats al Pirineu i també sectors del prelitoral, i a la tarda també cap al Pla de Lleida, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu. Baixa una mica la temperatura a les comarques del sud. Divendres, dia més tranquil, amb poca pluja, i dissabte durant el matí aniran arribant núvols i a partir de mig matí, migdia, primer ruixats per les comarques de Ponent, que a la tarda escombraran tot el país. Les més importants s'esperen a la meitat oest de Catalunya i, en canvi, les comarques de Girona, nord de Barcelona, doncs no s'esperen pluges tan importants, però sí que arribarien alguns ruixats febles. I diumenge... Ara. Sembla que només plourà al Pirineu i Prepirineu, més aviat banda de Lleida, interior de les comarques de Tarragona, això seria durant la tarda, i a la resta no s'espera pluja diumenge.
0: O sigui, el diumenge a les 9 de la nit pinta
8: moment,
0: que el Barça-Madrid calma,
8: eh? De moment, pinta sense pluja, sí.
0: Perfecte.
8: Sí.
0: Són les 6:17. A música ja sabem quan sona la nova cançó dels Stones.

0: que... És que Mick Jagger farà 83 anys, tu. Farà 83 anys, aquest tio. La cançó es diu In The Stars i formarà part de l'àlbum que estrenaran el 10 de juliol amb 14 cançons inèdites al costat de mites com Paul McCartney o el cantant dels Cure, el Robert Smith. I si us vau quedar sense entrades pel concert de Bad Bunny a Barcelona, sapigueu que demà passat en sortiran a la venda algunes més. Debí tirar-me foto de cuando te tuve. Debí darte una mena d'agraderia que s'ubicarà darrere de l'escenari, que costarà uns 200 euros. T'amago, això, a veure. És com escoltar un concert darrere un... darrere una columna per Spotify. I pagues 200 euros. I si no es veu... I Olivia Rodrigo ha afegit una tercera data al Palau Sant Jordi. Serà a Barcelona l'1, el 2, el 5 de maig del 2027. Les entrades surten a la venda demà, que em sembla que és que quan arriba ella. No, demà demà passat arriba a Barcelona. Mm? Jo crec que vindrà diumenge a veure el Barça a Madrid. Jo crec que sí. Jo crec que sí. Vaja, no sé. Jo no sé res.
1: No, de fet, els artistes que han aparegut a la samarreta del Barça normalment també han fet acte de presència, no?
0: Ja. No sé. Bueno, que avui que hagis vist per sentència el judici del cas Mascaretes.
2: Sí, aquest matí el Suprem escoltarà totes les parts perquè plantegin les conclusions finals i llavors serà el moment per decidir si José Luis Ábalos, Coldo García i Víctor de Aldama van cometre algun delicte en la contractació de material sanitari a través del Ministeri de Transports. La Fiscalia demana 24 anys de presó per l'exministre, 19 al seu exassessor i 7 a l'empresari. En canvi, l'acusació popular del PP ha rebaixat la petició de Aldama i l'ha deixat en 5 anys i mig. Segons el govern espanyol, això evidencia una estratègia pactada amb els de Feijóo per esquitxar el PSOE i la Moncloa.
0: I el pagarà 62.000 euros a una empresa de Madrid perquè traslladin parts dels famosos murals de Sixena.
2: Sí, segons ha avançat el Punt Avui, a diferència de les pintures que es troben a la sala capitular del museu, aquestes estan en més bon estat, i el MNAC ha donat llum verda perquè comenci el trasllat. L'empresa, que es diu SIT Proyectos Diseño y Conservación, ha estat l'única que s'ha presentat al concurs per fer-se encàrrec i ara hauran de desmuntar les obres, embalar-les i moure-les fins al monestir de Sixena, un procediment que es pot allargar fins al 30 de novembre.
0: Vale, tornant a la música, avui tenim nou disc després de 3 anys de Renaldo i Clara. L'encant, i el presentaran en directe aquest cap de setmana a Lleida i d'aquí un mes al Primavera Sound. I pel que fa a la resta dels esports.
1: Que l'ambient al vestidor del Real Madrid comença a ser ja irrespirable. Ara resulta que Antonio Rüdiger va clavar un mastegot al seu company d'equip, Álvaro Carreras. L'agressió del futbolista alemany va ser el mes de febrer, però va transcendir ahir i això ha provocat que Carreras hagi hagut de fer un comunicat a les xarxes socials. En l'escrit reconeix la picabaralla, però diu que va ser un episodi puntual i que ja ho han solucionat. De pas, també aprofita per assegurar que està del tot compromès amb el Real Madrid. Més coses, la defensa del Barça, Mapi León, deixarà el club a final de temporada. Segons avança Catalunya Ràdio, després de 9 temporades al Barça, la central aragonesa tocarà el 2 en London City d'Anglaterra, el mateix club que va al darrere d'Alexia Putellas. Mm. I en bàsquet, el Real Madrid va perdre de 7 punts el tercer partit dels quarts de final de l'Eurolliga Tel Aviv, encara que continua estant a només un partit de la Final Four d'Atenes. Qui ja hi és l'Olympiacos, que ha eliminat el Mónaco per la via ràpida. I ahir va morir José Piculín Ortiz, un històric del bàsquet internacional.
0: En estat de xoc, estic. Molt jove.
1: 62 anys.
0: 62 anys.
1: Sí, tenia càncer.
0: Un dels millors jugadors porto-riquenys de la història, que els que van tenir la sort de viatjar molt amb ell, perquè és aquella època que viatjàvem amb el Barça, va jugar al Barça i al Madrid, el Picú, era un tio divertit, però divertit a morir. I jugant a bàsquet era el jugador que, al meu entendre, llançava millor per taulell. Saps allò que t'ensenyen de petit?
1: Sí,
0: de tirar per taulell, que això ja no es fa gairebé ningú. No. Fa gairebé ningú. Ell li encantava tirar per taulell perquè garantia la cistella. Fixeu-vos que moltes de les jugades llançava per taulell. Molt bon tio. Molt bon tio. Porto-riqueny. Hosti, 62 anys.
1: Sí.
0: 6 i 22.
3: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Cada dia que passa, les bombes et cauen més a prop. El diàling.
4: Carai, quina alegria. Ara remonto. No,
5: eh?
4: Ara remonto.
0: Bueno, tenim un barco per allà, el barco del Transiberiano, el tenim allà també, que no sabem exactament. En fi, què?
5: Sí,
4: va, bon dia, que portem molt bona setmana de diàlings. Ahir vam tirar el dels oients que tenim al Brasil. El pulmó que es va deixar el Joan López Alegre, aquí, en aquesta taula.
0: Quin pulmó.
4: Avui us porto una cosa diferent. Perquè aquesta setmana Foment del Treball ha dit que hi ha un dèficit d'inversió en infraestructures acumulat des del 2009 de 49.000 milions, més la inflació de tots aquests anys. El que passa és que el seu president va tenir un petit lapsus quan ho va comunicar.
6: El dèficit acumulat des de l'any 2009, des de l'any 2009 a l'any 2025 puja a 49.543 milions de pessetes.
7: Euros!
6: Des de Foment, d'euros. Bueno, home, bueno. Que consti que ho he fet expressament perquè sabia que em rectificarien immediatament.
8: Eso no te lo crees ni tú.
4: És Daniel Sánchez Libre, que no, encara pensa en pessetes. Ja ho sé, ho he fet expressament perquè sabia que em corregiries de seguida.
0: Oh. Jo de debò, tots a la gepa. Tots a la gepa.
1: Bravo.
0: Tots a...
1: Oh, no.
0: Bravo, vinga, vale, va. Mata. Tira la cançó. Apreta la pera perquè jo de debò. Ha arribat un moment que tira...
4: Home, era una manera de rematar el diàleg.
0: Sí, de rematar-me a mi, lladre. Avui ve el Joan Miquel Oliver. T'agradaran els... Com es diu, els Antoni Font? A tu t'agrada, Víctor?
1: Sí.
4: Jo hi ha alguna cançó.
0: Sí, a mi també. Com aquesta. La història d'aquest turonet petit, que es diu Bambú.

0: RAC 1.
1: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mafre. Amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mafre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mafre, el teu referent en planificació financera.
2: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
3: Hola, com anem?
2: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
4: Molt bé.
2: I la petita, com està?
4: Doncs ja camina.
2: I el gat?
4: Bé, molt bé.
2: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
5: Ostres, m'encanta!
6: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
2: Benvinguda.
7: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
8: Bon dia, sóc l'Alina Deulofeu, responsable de compres d'Atmetlló Origen des de fa 2 anys i mig. Ara que arriba el bon temps, és moment de dipejar amb els nostres humus saborosos i saludables. Els elaborem al nostre obrador, amb ingredients 100% frescos, sense colorants ni conservants, seguint la recepta de sempre. Tenim el clàssic, l'espaciat o el de remolatxa. Quin tastaràs?
9: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
10: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
11: Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
12: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
14: 1, 30, 33, 34 i 43. Els sols, el 5 i el 10.
13: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
15: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que els treballadors d'escombraries de Girona i l'empresa han tancat un preacord per desconvocar la vaga.
1: Notícia de fa mitja hora. Ara el comitè presentarà la proposta als treballadors i votaran si ho tiren endavant aquesta, si no tiren endavant la protesta. De moment, la vaga continua a 3 dies perquè comenci el temps de flors.
0: El creuer amb el brot d'antivirus, on hi ha 5 catalans, atracarà les Illes Canàries.
1: Finalment, l'Estat ha acceptat la petició de l'OMS i de la Unió Europea al vaixell i arribarà a finals de setmana sense els contagiats, que els evacuaran en avió. El brot ja ha provocat 3 morts.
0: El detingut per assassinar una dona a Esplugues de Llobregat ja ha passat la primera nit entre reixes.
1: El jutge l'ha enviat a presó provisional sense fiança després dels episodis violents dels últims dies. El govern demana calma i recorda que cada cop hi ha menys apunyalaments.
0: La fiscalia veu indicis contundents contra els pares del nadó presumptament maltractat.
1: Per això insisteix que continuïn a la presó. Els advocats de la parella demanen l'alliberament, però el fiscal avisa que hi ha risc de fugida.
0: I nou cop de timó dels Estats Units, mai millor dit, ara han suspès el pla per rescatar vaixells a l'estret d'Hormuz.
1: Això 48 hores després de posar-lo en marxa. Donald Trump ha reculat perquè li ha demanat al Pakistan i, malgrat aquest foc creuat, insisteix que la treva continua.
0: Als esports, l'Atlètic de Madrid cau eliminat de la Champions abans de l'Arsenal.
2: L'equip de Simeone, dèiem, va perdre 1-0 i no jugarà la final del dia 30 a Budapest. En el seu lloc hi serà l'equip anglès, que disputarà la seva segona final després de 20 anys. I avui a les 9 del vespre, en directe a RAC1, tornada de la segona semifinal entre el Bayern de Múnich i el PSG, que l'equip francès té un avantatge de 5-4.
0: I en música, els Rolling Stones han publicat el primer avançament del seu nou àlbum.
1: Sí, disculpeu, es diu In The Stars i és una de les 14 cançons inèdites del nou disc. L'àlbum es dirà Foreign Tongues i sortirà el 10 de juliol.
0: Mònica Usart, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui s'esperen tempestes, però no seran tan extenses com ahir.
3: No, a partir de mig matí es formaran més aviat cap a les comarques de Girona i també al Pirineu, i després a la tarda en punts de les comarques de Barcelona, més probables cap al Vallès, Maresme, Moianès, també sectors del Prepirineu i al voltant del massís dels Ports. Avui les més importants s'esperen sobretot a les comarques gironines. A la resta, en canvi, tindrem més clarianes i temperatures que al migdia seran semblants a les d'ahir, entre els 19 i els 23 graus. Ara mateix fa fresca.
0: Temperatures a aquesta hora?
3: Ara mateix tenim 2 graus a Puigcerdà i a 3 graus a Sort, 9 a Vilafranca del Penedès i també a Girona, 8 a Lleida, 13 a Tarragona i entre 12 i 15 graus a Barcelona.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora encara es manté un carril tallat a l'A2, al Bruc, en sentit Lleida, per un accident que hi va haver ahir a la tarda. I pel que fa al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Passen gairebé 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimecres 6 de maig del 2026.
4: RAC 1.
5: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
4: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
6: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
7: Pals i la cuina de l'arròs.
8: Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us convidem a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats singulars i visites guiades per a tota la família.
7: Més informació al 972-63-73-80 i a visitpals.com.
9: Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
10: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
11: Per Barcelona.
10: És la cursa al Corte Inglés.
11: Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
10: El 100% del que recollí anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
11: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
12: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
13: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
12: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
14: Tasta'l. L'Empordà es tasta. Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
15: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
14: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
15: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
14: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
16: Un rellotge oblidat. Un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a corello.es.
17: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
18: Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
19: Tren en destinació Terrassa del 1900.
20: Del 8 al 10 de maig t'esperem a la Fira Modernista de Terrassa. Portes obertes i visites guiades al patrimoni. Tallers, gastronomia, mercats i espectacles d'època. Consulta tota la programació a firamodernista.cat.
19: Propera parada, Fira Modernista de Terrassa.
21: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
21: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
23: Supermercat Plus Fresc, el gust de casa nostra cada dia a prop teu.
24: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra, amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí, la carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
23: Plus Fresc, nova apertura a Barcelona, al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
25: El món a RAC1.
0: 6:37, els treballadors d'escombraries de Girona decidiran avui si aixequen o no la vaga.

0: Ho hem sabut fa menys de 3/4 d'hora. El comitè de vaga dels escombriaires de Girona i l'empresa han assolit aquesta matinada un preacord per aixecar la vaga. Ha estat després d'una nit intensa de negociacions entre representants dels treballadors amb membres de Girona Més Neta. De moment, aquest preacord ja ha permès desconvocar la manifestació que hi havia prevista per aquest matí a la ciutat i apropa una mica més al final d'aquest conflicte laboral. Ara bé, els treballadors tindran l'última paraula i avui mateix, aquesta tarda, de fet, votaran si compren o no la proposta que el comitè ha tancat amb l'empresa. La notícia arriba només 3 dies perquè comenci el temps de flors i quan determinats punts del barri vell de la ciutat semblen un abocador. Última hora des de Girona. Bàrbara Julva, bon dia.
1: Bon dia. La reunió entre empresa i comitè de Girona Més Neta va començar ahir cap a 2:15 de la nit. Després de més de 8 hores de negociacions, és a dir, fa uns 3/4 d'hora aproximadament, s'ha arribat a un preacord. Aquest matí el comitè el presentarà a la plantilla. De moment, segons informa el comitè en un comunicat, la vaga no es desconvoca fins que la plantilla ratifiqui formalment aquest principi d'acord. La manifestació convocada aquest matí dels treballadors, això sí, queda anul·lada i al seu lloc es farà una assemblea de treballadors per presentar el preacord que els treballadors mateixos votaran. La ciutat es desperta un dia més amb contenidors desbordats, pilons de bosses i cartrons, en especial al barri vell i a la plaça Independència, on hi ha una alta concentració de bars i restaurants. La falta de recollida d'orgànica és el que més ha preocupat i preocupa fins ara per temes de salubritat.
0: Ara són les 6:39, el creuer amb el brot d'antivirus atracarà finalment a les Illes Canàries. El vaixell Ondius, amb 5 catalans a bord, finalment atracaran els propers dies a un port de l'arxipèlag. La Unió Europea i l'Organització Mundial de la Salut van demanar al govern espanyol que es fes càrrec de l'embarcació i que la deixessin atracar a un port de les Illes. Finalment, la Moncloa ha donat llum verda. El Ministeri de Sanitat havia deixat entendre que era una mesura que no li feia cap gràcia, sobretot perquè primer volien conèixer amb exactitud l'estat dels tripulants, però finalment aquesta nit l'executiu de Pedro Sánchez ha accedit amb resignació perquè apunten que tenen l'obligació moral i legal d'obeir la sol·licitud de les autoritats. Ara el creuer fondeix a les costes de Cap Verd i l'estat de les 150 persones a bord preocupa moltíssim les autoritats. Aquest vaixell de luxe va salpar des de la Patagònia, va visitar l'Antàrtida i ha fet parada a altres illes de l'oceà Atlàntic, com Santa Helena i les Malvines. Des que va sortir el dia 1 d'abril han mort 3 dels passatgers que hi navegaven i en total s'han registrat 7 contagis i el que ara preocupen són el que dèiem, justament els malalts, perquè a banda d'un individu que estan atenent a Johannesburg, a bord encara hi ha 3 persones que tenen símptomes compatibles amb l'antivirus i un d'ells, de fet, es troba en estat greu. És el metge de la tripulació que aquest matí s'espera que agafi un avió hospitalitzat en direcció a les Canàries perquè l'atenguin en un hospital. El govern irlandès i el govern alemany han decidit evacuar aquests passatgers que tenen símptomes compatibles amb la malaltia i, de fet, avui La Vanguardia explica que les autoritats neerlandeses han decidit activar els seus avions després que el govern espanyol dubtés tant de prendre una decisió ahir. Ara el creuer posarà rumb a les Canàries en les properes hores i arribarà entre divendres i dissabte a Cap Verd. Ja han començat a analitzar l'estat dels passatgers un per un per traçar un pla d'atenció personalitzat, però encara no es coneixen els detalls d'aquest full de ruta que hauran de seguir un cop arribin a l'estat. Sí que queda clar que, a petició del govern espanyol, les autoritats sanitàries hauran de desembarcar abans les persones que tinguin símptomes compatibles amb la malaltia. Per tant, cap arribarà a les Canàries, o cap a les Canàries no hauria de viatjar cap sospitós d'antivirus, a excepció d'aquest metge neerlandès que ara dèiem. Sigui com sigui, l'operació podria tenir un primer impediment, i és que els estibadors del port de Tenerife han amenaçat de fer una vaga si el creuer amb el brot d'antivirus finalment hi atraca. Detalls des de Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
2: Bon dia. I última hora de la nit, l'OMS va fer la petició formal per tal que Espanya aculli el creuer. Moncloa l'accepta, tot i que demana paciència per establir tots els controls sanitaris. El Centre de Control Europeu per la Prevenció de Malalties, l'ECDC, és qui en aquests moments està fent l'examen del vaixell per fixar prioritats. S'ha de decidir qui s'ha d'evacuar d'emergència a Cap Verd mateix i els qui se'ls traslladarà a les Canàries. Un cop en aquestes illes, se'ls tornarà a avaluar tots i s'utilitzaran transports especials per moure els passatgers. Fons del Ministeri de Sanitat insistien ahir la nit que s'evitarà qualsevol mena de contacte amb la població local i el personal d'atenció tindrà l'equipament necessari. El procés que s'utilitzarà és el protocol de l'OMS i de l'ECDC i s'insisteix que hi haurà totes les garanties de seguretat.
0: Tot i aquestes garanties que ara diu el Jordi, qui ja s'ha oposat a la decisió del govern espanyol és el govern de les Canàries. El president autonòmic, Fernando Clavijo, creu que no és sensat que el vaixell atraqui a un port canari.
3: Canàries va con la posició clara de entender que si no hay peligro para las personas y está estabilizado, lo razonable es no hacer el barco que haga una etapa más, de Cabo Verde a Canarias, para de Canarias ir a Holanda.
0: En canvi, algunes de les persones atrapades a dins del creuer han penjat missatges a les xarxes demanant que s'accelerin els passos per evacuar-los. Malgrat tot, els epidemiòlegs asseguren que aquests casos no tenen res a veure amb la pandèmia del coronavirus. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, fa una crida a la calma.
4: Y yo no creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El antivirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores. La transmisión de persona a persona se conoce, puede pasar, pero no es muy frecuente y es difícil. Y por lo tanto, si el barco no tiene casos porque han sido evacuados o van a ser evacuados, no deberíamos de preocuparnos.
0: A casa nostra, la Generalitat remarca que els hospitals de Catalunya estan totalment preparats per si calgués actuar i també afegeixen que estan en contacte amb els 5 catalans que hi ha a bord d'aquest creuer i que tots estan bé. 2 minuts i arribarem a 3:15 del matí. La justícia ha enviat a presó provisional l'home que diumenge va assassinar una dona a Esplugues de Llobregat. Va apunyalar la víctima i va atacar altres persones a prop de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Ara l'investiguen per assassinat, per intent d'homicidi, per lesions i danys, i la principal hipòtesi dels Mossos és que l'home tenia un brot psicòtic quan va cometre el crim. De fet, avui el periòdico explica més detalls que reforcen aquesta idea. Abans de l'assassinat, Pol, l'home ja tenia antecedents pretecs similars que hauria comès a Burgos ara fa 4 anys.
5: Va ser el 2022. L'home també va provocar aldarulls i es va enfrontar a la policia. Després es va trinxerar en un castell d'aquesta ciutat i va llançar pedres a diversos ciutadans i també policies. En aquell cas, però, la cosa no va anar a més i l'home es va acabar entregant a la policia local. En aquella ocasió, l'incident també semblava estar relacionat amb algun problema de salut mental. L'home va arribar a l'estat ara fa 19 anys i no té més antecedents que aquest que explicàvem de Burgos. A Catalunya no havia protagonitzat cap incident fins aquest cap de setmana a Esplugues.
0: Tot i l'enrenou que ha generat l'acumulació d'incidents violents dels últims dies, el govern insisteix que les dades mostren que les agressions amb armes blanques a Catalunya van a la baixa. I segons llegim avui a La Vanguardia, els Mossos també insisteixen que els protocols funcionen.
5: El diari ha parlat amb l'intendent Toni Rodríguez, que explica que la policia requisa de mitjana 23 armes blanques cada dia. Són unes 700 al mes. Tot i que la xifra és elevada, Rodríguez destaca que el mètode està funcionant perquè cada cop són menys les persones que reincideixen amb la possessió de ganivets o de navalles. Un exemple és que ara fa un any els delinqüents que havien enxampat més d'un cop amb una arma blanca a la butxaca eren el 35% del total i ara ja representen el 25%. L'intendent també apunta que aquest fenomen no és exclusiu de Catalunya i recorda que ciutats com Madrid o països com França, Alemanya i el Regne Unit també viuen una situació semblant.
0: I sobre el cas del nadó presumptament maltractat, la Fiscalia creu que és evident que els seus pares van agredir sexualment la criatura i per això demana que tots dos continuïn a la presó. Segons el fiscal Félix Martín, les lesions genitals del nen són tan contundents que són gairebé impossibles de justificar i per això demana a l'Audiència Nacional que mantingui els pares tancats a la presó.
5: A banda, la Fiscalia també apunta un altre motiu, que és el risc de fuga. El fiscal creu que a mesura que passin els dies, els pares seran conscients que s'enfronten a un grapat d'anys de presó i que per això podrien considerar marxar del país. En canvi, les defenses insisteixen que els cops i les marques del nadó poden ser fruit d'alteracions genètiques i demanen la llibertat tant de l'home com de la dona. Ara, l'Audiència de Barcelona ha de decidir si els manté entre reixes o si els deixa en llibertat amb un localitzador GPS per tenir-los controlats en tot moment. Per la seva banda, la criatura continua vivint amb la família d'acollida que l'està cuidant de forma temporal després de sortir de l'hospital.
0: Ara passa un minut de 3:15 del matí. En crònica internacional, els Estats Units s'han fet enrere i han suspès el pla que van presentar fa pocs dies per rescatar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. La mesura que suposadament havia de servir per començar un procés de pau per desembussar el pas marítim només ha provocat una violació de l'alto al foc per part de l'Iran, que no tolera que les embarcacions naveguin per l'estret sense el seu permís. El govern del Pakistan, que fa de mediador en aquest conflicte, s'ha adonat que la idea del Pentàgon ha estat un desastre i li ha demanat a Donald Trump que s'aturi. El president nord-americà ha baixat el cap i ha fet cas a les autoritats pakistaneses i en un comunicat publicat aquesta matinada a Truth Social ha anunciat que fa marxa enrere. Evidentment, el missatge Trump no reconeix que el seu pla ha fracassat, treu pit, de fet, de la campanya militar contra l'Iran, diu que és un èxit, i també anima els ayatolars perquè presentin un pla de pau satisfactori per als Estats Units, ara que han tornat al punt de partida ideal, diu, per tots dos bàndols. Ara bé, segons paraules del propi Trump, la guerra encara durarà unes quantes setmanes més. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla, bon dia.
6: Bon dia. No han passat ni 48 hores des que Trump va anunciar l'operació d'escorta de vaixells a través d'Hormuz i ja tenim un nou gir de 180 graus. El president president ha dit que la suspèn a petició de Pakistan per buscar un acord de pau amb l'Iran, amb qui assegura que hi ha hagut grans avenços en les últimes hores. Amb el seu desplegament militar al Golf Pèrsic, Washington tan sols ha aconseguit rescatar 3 vaixells comercials que havien quedat atrapats. L'operació es pot considerar un fracàs si es té en compte que abans que Trump comencés la guerra hi passaven 130 al dia. Ara n'hi ha uns 1.500 varats, segons les dades del Pentàgon, i hauran d'esperar per poder sortir si les negociacions arriben a bon port. Després d'amenaçar amb extingir tota una civilització mil·lenària i recular al cap d'unes hores per anunciar una treva el mes passat, Trump ha acostumat el món als girs radicals de guió. Ara alega progressos a les negociacions, però les línies vermelles de les dues parts segueixen llunyanes pel que fa a l'enriquiment d'urani i el bloqueig naval. El món resta expectant per si finalment, després de 2 mesos de guerra, Washington i Teheran són capaços de seure a la taula de diàleg i posar fi a un conflicte que ha portat el petroli a màxims de l'any 2022.
0: Ara són les 6:48 i us expliquem que els Rolling Stones han publicat una nova cançó. Es diu In The Stars i formarà part de l'àlbum que estrenaran el 10 de juliol.
5: Serà el seu 25è àlbum d'estudi, portarà per títol Foreign Tongues, en català, llengües estrangeres, i tindrà 14 cançons inèdites, una d'elles la que sentim de fons. Els Rolling interpreten alguns d'aquests temes al costat d'artistes convidats de la talla de Paul McCartney o Robert Smith, de The Cure.
0: I de tornada a casa nostra, el Manac ha adjudicat a una empresa de Madrid el trasllat d'una part dels murals de Sixena. Segons ha avançat el Punt avui, a diferència de les pintures que es troben a la sala capitular del museu, aquestes estan en més bon estat, i el Manac ha donat llum verda perquè comenci el trasllat. Ara bé, la sentència del Suprem obliga el museu a pagar tot el procés, que costarà 62.000 euros. Onze minuts i les 7.
7: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: Als esports, la Champions ja té el seu primer finalista i no és l'Atlètic de Madrid. L'equip del Cholo Simeone va perdre ahir 1-0 al camp de l'Arsenal i diu adéu a la competició a les semifinals. Per la seva banda, l'equip londinenc torna a una final de la Champions 20 anys després, en la seva primera participació. Recordem que va perdre contra el Barça amb l'històric gol de Belletti, Pedrol.
8: Sí, l'equip del Cholo Simeone ahir va ser víctima de l'ofici defensiu de l'Arsenal. Com és habitual, l'equip de Mikel Arteta no va ser brillant en atac, però després de marcar l'1-0 va fer tot el possible perquè no passés res de res, i ho va aconseguir. L'Atlètic de Madrid es va queixar d'un possible penal a Griezmann, tot i que en general l'anàlisi que fa Simeone és que no poden arribar més lluny amb el que tenen. La seva lectura, de fet, recorda molt el que va dir Leo Messi fa 6 anys a Mundo Deportivo.
9: Competimos. Desgraciadamente no ganamos nada, es verdad. Pero llegamos a lugares donde no es fácil llegar. Cuando veo que los jugadores dan todo, se entregan, compiten... Sí, queremos ganar, claro que queremos ganar. Somos los primeros que queremos ganar. Pero bueno, no nos alcanza.
8: El segon finalista sortirà de l'eliminatòria estrella entre el Bayern de Múnich i el PSG. Avui a les 9 del vespre, en directe a RAC1, l'equip de Luis Enrique defensarà a l'Allianz Arena un 5-4 a favor de l'anada.
0: Mentrestant, al Santiago Bernabéu, la tensió al vestidor del Real Madrid és màxima. L'escapada de Kylian Mbappé a Itàlia va obrir la capsa dels trons, però és que això no és tot.
8: Sí, ara resulta que Antonio Rüdiger va clavar un mastegot al seu company d'equip, Álvaro Carreras. Tal com ho sentiu, l'agressió del futbolista alemany va ser el mes de febrer, però va transcendir ahir, i això ha provocat que Carreras hagi hagut de fer un comunicat a correcuita a la xarxes socials. En l'escrit, reconeix la picabaralla, però diu que va ser un episodi puntual i que ja ho han solucionat. De pas, també aprofita per assegurar que està del tot compromès amb el Real Madrid. En la mateixa línia van anar ahir els representants de Kylian Mbappé. L'escapada del davanter a Sardenya amb la temporada en marxa encara cueja, i per aquest motiu ahir els seus representants van defensar el seu client i van afirmar que la implicació del futbolista amb l'equip, diuen, és total.
0: Més coses, la defensa del Barça, Mapi León, deixarà el club a final de temporada.
8: Segons Avançat Catalunya Ràdio, la central aragonesa tocarà el 2 al London City d'Anglaterra, el mateix club que va al darrere d'Alexia Putellas. I en bàsquet, el Real Madrid va perdre de 7 punts al tercer partit dels quarts de final de l'Eurolliga contra el Hapoel de Tel Aviv. Tot i així, l'equip de Sergio Scariolo continua només un partit a una victòria de la Final Four d'Atenes. El primer classificat és l'Olympiacos, que ha eliminat el Mónaco per la via ràpida. I ahir va morir José Piculín Ortiz, un històric del bàsquet internacional que va jugar, entre d'altres equips, també al Barça i al Real Madrid. També va fer carrera a l'NBA i va ser polític al seu país, Puerto Rico. Tenia 62 anys i feia temps que lluitava contra un càncer.
0: I avui reobre la pista de gel del Barça, que és l'única que hi ha a la capital catalana.
8: Sí, el Club Blaugrana recupera la instal·lació que porta tancada 4 anys per les obres de l'Espai Barça i del Camp Nou. La nova ubicació, això sí, és al campus de la Universitat de Barcelona, a l'entrada de la Diagonal, i com passava amb l'antiga pista de gel, també estarà oberta al públic des d'avui mateix.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: 7 minuts i les 7.
12: RAC 1.
13: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Lacoste i Maje per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
14: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Necessites un impuls pel teu negoci? Fes el pas amb Maxus, el teu aliat 100% fiable. Furgonetes elèctriques o dièsel, amb diferents longituds, altures i versions. Tecnologia avançada, seguretat i màxima eficiència al millor preu. Furgonetes Maxus Deliver, la solució perfecta per a cada professional. Maxus, impulsa el que et mou.
16: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
17: Els incendis al 90% tenen relació amb l'estat de les instal·lacions. A SM Install prevenim el risc d'incendi amb la neteja especialitzada dels quadres elèctrics i el manteniment de les instal·lacions industrials. No esperis que sigui massa tard. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
18: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
19: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
18: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
19: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
18: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
20: Fes realitat el teu estiu amb BMSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
21: El món a RAC 1.
0: 6 i 56. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
22: És curiós que l'altre dia et parlava de com programar els missatges privats d'Instagram. Molt bé, doncs ara em sembla que la cosa està una mica més complicada. No per programar missatges, sinó per utilitzar aquests missatges privats d'Instagram, perquè han avisat que a partir d'aquest 8 de maig, els missatges i tot el que passi per Instagram no tindrà un xifratge d'extrem a extrem. És a dir, que si tu estàs xatejant amb algú per Instagram, tots els continguts i totes les fotos i tots els vídeos que us envieu passaran pels servidors de Meta, i això implica que ells segurament podran fer servir aquests continguts i aquestes imatges i vídeos per entrenar les seves intel·ligències artificials, com a mínim, perquè també poden fer el que els hi doni la gana, i a més ho veuen tot explícita i clarament. Per tant, jo t'aviso que els missatges privats d'Instagram ja no són tan privats. Que potser no els has fet servir mai, eh? Però no està de més saber-ho.
0: I a 3 minuts per les 7, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
1: Hoy se cumplen 34 años de la muerte de Marlene Dietrich, actriz, cantante y activista antinazi. Uno de sus papeles más icónicos es el de la aristócrata alemana Miss Berthold en Vencedores o Vencidos, donde interpretó un personaje alejado de sus ideales que abogaba por el olvido en lugar de la reparación. Y lo hizo porque creía en la película y en su denuncia social. Stanley Kramer dirigió la historia del proceso en Nuremberg a cuatro jueces cómplices del nazismo, con un reparto excepcional: Spencer Tracy, Burt Lancaster, Marlene Dietrich, Maximilian Schell, Judy Garland y Montgomery Clift. Casi nada. Un drama judicial intenso que pone el foco en la memoria histórica, en la responsabilidad individual y en la reparación. Una obra maestra. Puedes encontrar Vencedores o Vencidos en Filmin.
0: I el diàling.
11: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Joan Ferrer, bon dia.
2: Bon dia, Víctor Cullell. Els comentaristes del Sabadell-Múrcia que teníem aquest cap de setmana la toquen molt.
12: Perquè no hem trobat claredat en el joc, cap superioritat, ni amb els canvis, absolutament res. Ferran Costa desesperat, però avui no ens està sortint res i ja queden 7 minuts només.
23: Ho prova Sergi Segura amb la centrada, rematada de cap i el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol

0: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
1: D'acord.
0: Quin és l'autèntic operador 100% català?
1: Vera.
0: I el més ben valorat pels usuaris?
1: Vera.
0: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
1: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
0: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
1: Vera.
0: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
2: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció. Però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això, CaixaBank, tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
3: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 6 de maig del 2026, dia de temps insegur, típic de primavera. Ruixats a partir de mig matí en punts del Pirineu i de les comarques de Girona. A la tarda també arribaran de manera dispersa les comarques de Barcelona i el massís dels Ports. A la resta hi haurà més clarianes. Ara fa fresca i al migdia les temperatures es mouran entre els 19 i els 24 graus. Els passatgers del creuer amb el brot d'antivirus finalment desembarcaran a les Illes Canàries. L'Organització Mundial de la Salut ho ha sol·licitat en compliment del dret internacional i l'esperit humanitari. I el govern d'Espanya ho ha acabat acceptant, això sí, a contracor. De moment, el brot deixa 3 morts i almenys 4 infectats amb símptomes. Un ja va baixar del creuer en una altra parada i ara està ingressat en una UCI d'un hospital a Sud-àfrica. Dels 3 que queden a bord, el més greu és el metge, precisament de la nau, que serà evacuat juntament amb la resta en un avió medicalitzat cap als Països Baixos. A partir de les 8 parlarem amb el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, per saber com estan els catalans que viatgen al creuer si continuen sans i estalvis. A Catalunya han enviat a la presó sense fiança l'assassí d'una dona dissabte a Esplugues de Llobregat. El periòdico va avançar ahir que ja l'havien detingut anys enrere a Burgos per llançar pedres a la policia. Tot i aquest cap de setmana negra que hem deixat enrere, a les pàgines de successos, els Mossos insisteixen, en una entrevista a La Vanguardia, que els delictes amb arma blanca han baixat des del mes de gener i recorden que requisen cada dia 23 navalles o ganivets. Cada dia. A Girona, bones notícies. De fa poca estona, els representants dels treballadors del servei de neteja i l'empresa han arribat a un preacord aquesta matinada que ara haurà de ratificar la plantilla. Si li donen el vistiplau, la vaga quedarà desconvocada a 3 dies que comenci el temps de flors. De tot plegat en parlarem a la tertúlia. Natàlia Rodríguez, Xavier Melero, Ramon Rovira, Janet Sanz, Ferran Casas i la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. En plana internacional a l'Iran, Donald Trump torna a fer marxa enrere. Ara suspèn l'operació militar per intentar rescatar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz després que el règim dels ayatolàs reprengués els bombardejos contra els seus aliats al golf. Als esports, l'Atlètic de Madrid eliminat de la Champions després de perdre 1-0 al camp de l'Arsenal, que jugarà la segona final de la seva història. Avui a partir de les 9 i en directe a RAC1 decidirà l'altre finalista, l'apassionant Bayern de Múnich PSG. Els francesos hi arriben amb un avantatge mínim gràcies al 5-4 de l'anada al Parc dels Prínceps de París. A música, atenció als fans dels Stones, perquè el grup ha publicat dues cançons inèdites que formaran part d'un àlbum amb 14 temes que sortirà el pròxim 10 de juliol en col·laboracions tan sonades com la de Paul McCartney o Robert Smith, el cantant dels Cure. I parlant de música, avui a les 11 del matí al món a RAC1, Joan Miquel Oliver i va ser guitarrista dels Antònia Font, que presenta nou disc, Ruïssos, i ens el vindrà a presentar aquí a RAC1. I després farem repàs de la televisió amb el Víctor Amela i el David Broc. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
4: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: Un cop d'ull a la matinada. Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
5: Bon dia.
3: Alguna cosa d'aquesta nit a la tira d'Hernández?
6: Sí, que fa poc més d'una hora el comitè de vaga i també l'empresa de neteja de Girona han arribat a un preacord per desconvocar l'aturada d'escombraries, la vaga que hi ha a la ciutat. Ara explicaran el pacte als treballadors que l'hauran de ratificar. De moment s'ha desconvocat, com dèiem, la manifestació que estava prevista per aquest matí. Tot plegat a només 3 dies perquè arrenqui el temps de flors, que és una de les cites més importants de la ciutat.
3: I del país, una meravella, no? El temps de flors. Deixeu-me dir que és una bona notícia, una molt bona notícia, aquesta que ens arriba. De moment el preacord serà millor encara quan els treballadors, si ho creuen adient, en ratifiquen aquest principi d'acord entre el comitè de vaga i l'empresa de neteja. Avui també estem molt pendents del creuer amb aquest brot d'antivirus, perquè finalment el govern

0: Espanya ha acceptat que atraqui a les Illes Canàries.
1: I ho ha fet a contracor després que l'OMS, en coordinació amb la Unió Europea, li hagi sol·licitat en compliment del dret internacional i de l'esperit humanitari. Alguns dels passatgers afectats seran evacuats, però per aire, des de Cap Verd, mentre que la resta seguiran rumb a les Canàries, on esperen arribar en 3 o 4 dies, cap a dissabte. Encara no s'ha concretat a quin port. Un cop a les Canàries, la tripulació i els passatgers seran examinats, atesos i traslladats als seus països en un procés que tindrà totes les garanties. El Ministeri de Sanitat detalla que l'Organització Mundial de la Salut considera que les Canàries són el lloc més proper amb les capacitats necessàries. Després recordem que Cap Verd no en donés permís.
0: El vaixell navegava per aigües del sud de l'Atlàntic quan es va detectar el problema sanitari que de moment ha provocat 3 morts i un malalt crític.
1: En total s'han registrat 7 contagis i un d'ells és el metge de la tripulació, que es troba en estat greu i que s'espera que en les properes hores pugui abandonar el vaixell, com dèiem, amb un avió medicalitzat. A banda, hi ha una persona ingressada, també en estat greu a Sud-àfrica, i per si no n'hi havia prou, l'OMS també mira de localitzar els més de 80 passatgers que van anar a bord del mateix avió en què viatjava una altra passatgera del creuer, que des de l'illa de Santa Helena a Johannesburg, on va morir a l'hospital.
0: I està passant una cosa, estimada Hernández.
1: Què passa?
0: Que no, que està passant una cosa, que és que on els metges, epidemiòlegs i viròlegs posen tranquil·litat, la política ens està sacsejant amb neguits. És que no, que se'n vagin a Cap Verd. No, és que no vinguin a Canàries. No, és que surtin amb avió medicalitzat. És a dir, ostres, la percepció que estem vivint en una mena de pel·lícula, i que ja hi ha una illa flotant i que tots estan allà, llavors surt un influencer americà dient, sisplau, traieu-nos d'aquí. Vull dir, tot plegat és molt de pel·lícula. És molt de pel·lícula. Mm. Perquè els epidemiòlegs continuen fent clarament una crida a la calma.
1: Sí, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, creu, només creu, que el desembarcament...
0: Bueno, també, a favor de Fernando Simón, deixa'm dir... Creu, perquè és que de les castanyes que li van caure amb el Covid, aquest home només pot dir que creu. Perquè, clar, si diu, no, estigueu tranquils tots perquè no passa res, i després passa, li cauran per tots cantons. Pues, l'home diu...
1: Es cura en salut.
0: Ara.
1: Sí, sí. I diu que creu que el desembarcament del creuer a les Canàries no suposarà cap risc per als ciutadans de les illes.
2: Y yo no creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El antivirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores. La transmisión de persona a persona se conoce, puede pasar, pero no es muy frecuente y es difícil. Y por lo tanto, si el barco no tiene casos porque han sido evacuados o van a ser evacuados, no deberíamos de preocuparnos.
1: En la mateixa línia, l'OMS, que diu que hi pot haver alguna infecció entre humans, però que és poc habitual, no impossible, afegeix, això només podria passar entre persones que tinguin un contacte molt estret.
0: No, i a més, el de les rates i els rossegadors i tal, també ja m'agradaria saber com una rata infecta una... Vaig llegir unes coses, vaig començar a llegir coses, no, si hi ha un contacte de menjar humà amb excrements de rata, dic, home, no sé, qui fa una truita d'això? Esclar, que com és a dir, ja ho sé, no em mireu amb aquesta cara. Bueno, són les 7 i 8, en parlarem, avui aquí al Món RQ, estigueu tranquils, que en parlarem. De tornada a casa nostra, un jutge ha decretat presó sense fiança per l'assassí que dissabte va matar una dona a Esplugues de Llobregat.
1: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra continuen amb la investigació per esclarir el crim i la principal hipòtesi és que l'home tenia un brot psicòtic. De fet, l'home no tenia cap antecedent policial a Catalunya, però sí que en tenia a Burgos. Allà havia protagonitzat diversos incidents en un sol dia en què va acabar atacant la policia. Això va passar ara fa 4 anys.
0: I casos com el d'Esplugues han posat el debat de la inseguretat sobre la taula. Doncs bé, avui llegim a La Vanguardia que els Mossos d'Esquadra insisteixen que els plans de seguretat funcionen molt bé.
1: Sí, l'intendent Toni Rodríguez explica al diari que la policia requisa de mitjana 23 armes blanques cada dia, són 700 al mes. Tot i això, els delictes amb navalles o ganivets creixen en l'últim any. L'intendent també apunta que aquest fenomen no és exclusiu de Catalunya i recorda que ciutats com Madrid i països com França, Alemanya o el Regne Unit estan vivint també una situació molt similar.
0: I mentrestant, la policia espanyola ha detingut dues persones acusades de vendre 200 batuts per tractar la disfunció erèctil sense cap mena de prescripció mèdica.
1: Sí, els haurien venut en 4 supermercats de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona. També haurien venut diversos envasos de pastilles per perdre pes. Els productes contenen 2 principis actius que suposen un risc per a la salut i que cal prendre sota supervisió mèdica.
0: I el nom?
1: Digue'l, digue'l.
0: El nom també, aquí li va posar el nom també, es diu... Mero, Mero Macho. O sigui, tu, aviam, jo ets un batut que es diu Mero Macho i apreto córrer. És que, és clar, Mero Macho es diu el batut.
1: Sí.
0: Ja, no és gaire... Trobo, trobo que...
1: Home, és explícit, no?
0: Sí.
1: Nom, cridaní. Sí, sí.
0: Això quan una tercera part dels adolescents espanyols admet haver assetjat algú a través de les, o altre a través de les xarxes.
1: Ho diu l'últim informe de FAT Joventut, que mostra com aquesta mena de conducta s'accentua entre els més joves. 6 de cada 10 persones entre 15 i 29 anys ha rebut ciberviolència l'últim any. Però si tenim en compte només la franja d'edat per sota dels 20 anys, el percentatge s'eleva a 7 de cada 10. Entre les formes de ciberviolència més estesa hi ha l'assetjament i els insults, però cada cop són més habituals també els discursos d'odi, el control de la parella i la difusió d'imatges manipulades.
0: Són les 7 i 10. Sobre el cas del nadó presumptament maltractat, la fiscalia creu que és evident que els seus pares van agredir sexualment la criatura.
1: Per això el fiscal demana a l'Audiència de Barcelona que tots dos continuïn a la presó, perquè les lesions genitals del nen són tan contundents que són gairebé impossibles de justificar. I a banda, també creu que hi ha risc de fuga, perquè a mesura que passin els dies, els pares són conscients que s'enfronten a un grapat d'anys de presó i que per això podrien considerar marxar del país. Avui, per cert, el diari Ara també explica que la mare ja comença a desmarcar-se del pare. La defensa de la dona ha explicat que ella no ha pogut controlar en tot moment el que li ha passat al nen i que, citen textualment, hi ha coses que no pot controlar.
0: I anem a l'Iran. Donald Trump ha fet marxa enrere un dia més i ha suspès ara el pla per rescatar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz.
1: És la mesura que suposadament havia de servir per començar un procés de pau per desembussar el pas marítim, però que només ha provocat una violació de l'alto al foc després que l'Iran no hagi tolerat els moviments del Pentàgon. El govern del Pakistan, que fa de mediador, s'ha adonat que la idea de Trump ha estat un desastre perquè ha provocat justament l'efecte contrari i li ha demanat al president dels Estats Units que s'aturi. En un comunicat, aquesta matinada, Trump ha baixat el cap, ha fet cas a les autoritats pakistaneses, però també anima els ayatolars perquè presentin un pla de pau satisfactori. Ara caldrà veure quina és la resposta del govern a l'Iran, que de moment no s'ha pronunciat.
0: Mentrestant, Donald Trump ja ha començat a escalfar la reunió de demà al Vaticà que tindran el papa Lleó XIV i el seu secretari d'Estat, Marco Rubio.
1: Sí, en principi aquesta visita té per objectiu refer els ponts entre totes dues institucions, però Trump el que ha fet és carregar de nou contra Lleó XIV. Ara ha tornat a desmarcar-se de les intencions de la Casa Blanca i ha acusat el pontífex de posar en perill les vides de la gent amb la seva política de pau.
3: Crec que el papa està posant en perill molts catòlics i moltes persones. Ell creu que està bé permetre que l'Iran tingui una arma nuclear.
1: Doncs el papa ja ha respost a Trump. Lleó XIV ha recordat que l'Església fa anys que es pronuncia contra les armes nuclears i li ha demanat que, si el critica, ho faci amb la veritat. Les acusacions de Trump arriben la vigília, com deies, d'aquesta visita del secretari d'Estat, Marco Rubio, a Roma, on es reunirà amb el pontífex i també amb Giorgia Meloni.
0: En futbol, l'Atlètic de Madrid queda fora de la final de la Champions després de perdre 1-0 contra l'Arsenal a l'Emirates.
3: Sí, l'equip del Cholo Simeone va caure en el parany defensiu de l'Arsenal. Com és habitual, l'equip de Mikel Arteta no va ser brillant en atac, però va aconseguir que no passés res de res després de l'1-0 de Saka. Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid es va queixar d'un possible penal a Griezmann, tot i que en general l'anàlisi que fa Simeone és que, diu ell, no poden arribar més lluny amb el que tenen. De fet, la seva lectura recorda molt el "no nos alcanza" que va dir Leo Messi fa 6 anys a Mundo Deportivo.
4: Competimos, desgraciadamente no ganamos nada, es verdad, pero llegamos a lugares donde no es fácil llegar. Cuando veo que los jugadores dan todo, se entregan, compiten, sí, queremos ganar, claro que queremos ganar, somos los primeros que queremos ganar, pero bueno, no nos alcanza.
3: Serà la segona final de la Champions per l'Arsenal. La primera va ser fa 20 anys i va acabar amb derrota contra el Barça, que va guanyar amb aquell històric gol de Belletti que remuntava el partit. El segon finalista sortirà de l'eliminatòria estrella entre el Bayern de Múnich i el PSG. 9 del vespre, en directe a RAC1, l'equip de Luis Enrique defensarà a l'Allianz Arena un 5-4 a favor de l'anada.
0: Aquí hi ha diverses preguntes a fer-se respecte al futur de l'Atlètic de Madrid. El primer és el de l'entrenador. El segon és el de Koke. Que jo crec que Koke està més fora que dins. Jo crec que Simeone està més dins que fora. Esclar, ara hi ha els que es divideixen entre entre els que han fet, el que l'Atlètic de Madrid diuen que ha fet una bona temporada i els que diuen que sempre estàs allà però que no me guanyes mai res. Llavors, això divideix els uns i els altres, i que molts d'aquests que es diuen que està molt bé arribar a la final de Copa, però no està bé perdre-la, i més contra la Real Societat, que està bé arribar a les semifinals de Champions, però queda eliminat, jugant com jugues, i aquí diu que no pots quedar 29 punts del Barça. 29. Crec que són 29, que els punts que porta la teva del Barça, vull dir, esclar. I després hi ha un altre futur, que és el de Julián Álvarez, que jo crec que aviat li dirà al club que se'n va. Això és una opinió que tinc, que jo crec que Julián Álvarez, jo crec que és el principal desitge del Barça. Jo crec que ell s'hi posarà bé. Vaja, no ho sé, de bo que no ho sé, però crec que és un nom molt interessant. El que passa és que, esclar, hi haurà d'haver-hi alguna neteja
3: sí.
0: econòmica, perquè si no...
3: Per fer espai, sí.
0: Bueno, anem amb el temps, va.
5: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Avui es manté el temps inestable, tornarà a ploure a moltes comarques i sembla que el mal temps ens anirà acompanyant fins diumenge.
6: Sí, divendres, per exemple, tenim una pausa amb poca pluja, però la resta de dies, poc o molt, acabarà plovent alguna comarca o altra. Per exemple, avui, a partir de mig matí, es formaran ruixats en punts del Pirineu i també comarques de Girona. Avui aquesta és la zona on descarregaran amb més ganes aquestes pluges, comarques gironines, i després a la tarda també alguns ruixats cap a les comarques de Barcelona, més probables al voltant del Vallès, Maresme, Moianès, també punts del Prepirineu i al voltant del massís dels Ports. A la resta, en canvi, més clarianes i temperatures una mica més baixes que ahir, sobretot entre Girona i Barcelona. Tot i això, moltes màximes d'entre 19 i 23 graus. Demà, a partir de mig matí, de nou alguns ruixats al prelitoral i punts del Pirineu, i a la tarda també cap al Pla de Lleida, Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, i a la costa, en canvi, tindrem una tarda més tranquil·la i amb més clarianes. Divendres, com dèiem, poca pluja, i després dissabte tornarien els ruixats. A partir de mig matí arribarien per les comarques de Ponent i després escombrarien la resta del país. Tot i això, els més importants s'esperen sobretot a la meitat oest de Catalunya. I diumenge, com a molt, algun ruixat en punts del Pirineu i Prepirineu, més aviat banda de Lleida, també algun ruixat cap a l'interior de les comarques de Tarragona, però la resta cel mig ennublat. I avui hem començat el dia més fresc que ahir, ara mateix amb 8 graus a Lleida i també a Girona, 7 graus a Súria, 13 a Reus, 10 a l'Escala, 14 a Tarragona i entre 11 i 14 graus a Barcelona.
5: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I amb música ja sabem com sona la nova cançó dels Stones. Es diu In the Stars i formarà part de l'àlbum que estrenarà els Stones, el Rolling Stones, el 10 de juliol amb 14 cançons inèdites al costat d'artistes com Paul McCartney o com el cantant dels Cure, el Robert Smith.
1: De fet, a l'abril, Jordi, havien avançat en una edició de vinil limitada un altre tema. Aquesta és la que ara s'ha penjat a plataformes i que, per tant, és accessible per a tot el públic.
0: El Pedró vol dir alguna cosa? Se n'estan fotent sí. de tu, t'ho dic perquè ho tinguis clar.
3: No, no, el vinil aquest va córrer molt, sí, sí. Jo tinc diversos amics que el tenen.
6: Que burro.
0: Això? Això amb el cap d'esports sí, sí. i amb el Pariser. No, Pariser allà, i sí, hola, bona nit, Aleix, què tal? Sí, sí, xipi-xips, i va amb tot això. Allà, que per cert no fa temps que no sento el xipi-xips, que t'han fotut fora o què?
3: No, no, no. Seguim.
0: Seguim, i quan sí. et toca ara...
3: Setmana que ve, espero, sí.
0: Esperes?
3: Sí.
0: Bueno, els oients no ho sé, però si t'esperes, hi vas bé. I si veu quedar sense entrades pels concerts de Bad Bunny a Barcelona, sapigueu que demà passat ens sortiran a la venda algunes entrades més.
7: Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más.
0: M'agradaria que s'ubicara just darrere de l'escenari, carai, quines entrades, i costaran 200 euros. Bé. I Olivia Rodrigo ha afegit una tercera data al Palau Sant Jordi. A Barcelona l'1, el 2 i el 5 de maig del 2027. Les entrades surten a la venda demà. Que, per cert, em sembla que ella arriba demà o divendres. Perquè, pel que em diuen... Bueno, de moment la Lluna Belani m'ho ha dit, que es veu que hi ha... podria haver un concertet. I que diumenge s'espera la seva presència a la llotja de...
1: Sí.
0: del Camp Nou. perquè porta la samarreta al Barça d'Olivia Rodrigo. I a tot això, més coses, el MNAC pagarà 62.000 euros a una empresa de Madrid perquè traslladin part dels murals de Sixena.
1: Segons ha avançat el Punt Avui, a diferència de les pintures que es troben a la sala capitular del museu, aquestes estan en més bon estat i el MNAC ha donat llum verda perquè comenci el trasllat. L'empresa, que es diu SIT Proyectos Diseño y Conservación, ha estat l'única que s'ha presentat al concurs per fer-se encàrrec i ara hauran de desmuntar les obres, embalar-les i moure-les fins al monestir de Sixena, un procediment que es pot allargar fins al 30 de novembre.
0: I alguna cosa més pel que fa als esports?
3: Sí, que l'atenció al vestidor del Real Madrid és màxima. Ara resulta que Antonio Rüdiger va clavar un mastegot al seu company d'equip Álvaro Carreras. L'agressió del futbolista alemany va ser el mes de febrer, però va transcendir ahir i això ha provocat que Carreras hagi hagut de fer un comunicat a correcuita a les xarxes socials en què reconeix la pica baralla, però diu que va ser un episodi puntual i que ja ho han solucionat. Més coses, la defensa del Barça, Mapi León, deixarà el club a final de temporada, segons ha avançat Catalunya Ràdio. Després de 9 temporades del Barça, la central aragonesa tocarà el 2 al London City d'Anglaterra, el mateix club que va al darrere d'Alexia Putellas. En bàsquet, ahir va morir José Piculín Ortiz, un històric del bàsquet internacional que va jugar entre d'altres al Barça i al Madrid. També va fer carrera a l'NBA i va ser polític al seu país, Puerto Rico. Tenia 62 anys i feia temps que lluitava contra un càncer. I el Mundial de MotoGP instal·larà una zona per aficionats a la plaça Catalunya de Barcelona el dia 13 i 14 de la setmana que ve.
0: Oh, que bé.
3: El motiu és la celebració del Gran Premi de Catalunya, que es disputarà el diumenge següent a Montmeló. L'espai comptarà amb diverses activitats i també les actuacions musicals de Mishima i d'Hotel Cochambre.
0: I el trànsit.
8: El món a RAC 1 amb Jordi Basté. La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Aquest dia abans d'anar al RAC, en diu el Marc Segués que no es transmet per l'animal directament aquest virus, sinó que és present als excrements, als orins, a la saliva dels rossegadors. Que és el que ens va explicar l'Esteve Fernández ahir. Una malaltia més pulmonar i una malaltia més que afecta els ronyons. I l'altra notícia és que hi ha hagut robatori de coure entre Sant Andreu i Montcada. 20 minuts de demora. R2, R2 Nord i R11. A comptar cotxes ara sí, des del RAC. Ferran Aràndi, que ens espera. Bon dia, Ferran.
9: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres, de moment amb retencions que a poc a poc ja van agafant més intensitat a les entrades i voltants de Barcelona. Ara mateix parem atenció al vessant Llobregat, que en direcció a Barcelona doncs ja forma 2,5 quilòmetres de cues a la B23 des del Papiol, concretament a la zona de l'enllaç amb la AP7, també a la A2, i retencions des de Pallejà fins a Cornellà durant més de 8,5 quilòmetres. Per les vies costaneres, la C32, trobem 3 quilòmetres de congestió des de Gavà en sentit nord. Al sector del Vallès també deixa cues puntuals, sobretot a la AP7, entre Montornès i Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Lentitud habitual també a la C17 i C59, a Parets i Caldes de Montbui, i també retencions intermitents per la C58 en tot el seu tram, des de Sabadell fins al Nus de la Trinitat, que deixa afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda de dalt, concretament, hem de sumar aquestes cues que arriben també per la C16 des dels túnels de Vallvidrera. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
10: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires.
0: 7:23.
8: RAC 1.
12: El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho?
13: Que bo.
12: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
13: Parella, què us podem partir?
12: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
14: És el típic diumenge en què el teu pare et convida a dinar i a mirar una pel·li, però acaba posant-te un documental perquè l'analitzeu per escenes, perquè total, és diumenge i no tens res més a fer. Bé, doncs ara sí. Obrim IKEA Badalona aquest diumenge. Consulta el nostre horari a IKEA.es. Pla perfecte, excusa perfecta.
15: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
16: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
13: Vine i decideix-te, per fi, a veure-hi sense les teves ulleres de prop.
17: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
18: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
19: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
20: Estic venent casa meva i no me'n surto.
21: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
22: L'esperit de la Sala Bars torna a Barcelona. Aquest estiu el poble espanyol serà el nou escenari de Bars Festival.
23: Un cartell amb llegendes mundials. Rubén Blades, ZZ Top, Charlie Puth, Belén Sebastián i la música dels 90 de King Crimson and Beat.
24: Gaudeix també de nits úniques amb la rumba de Gypsy Kings i Los Manolos, l'energia de Joan Dausà, Xinova o el rock de Bifi Clyro.
25: Des de l'indi de Babasónicos fins al fenomen de Maria Becerra.
26: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades a la venda a bars.cat.
27: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
28: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement menjar bé. A Montcorp fa més de 100 anys que fem pernil cuit al nostre obrador de Sils, fidels a una idea molt simple. Si vols menjar bé, has de menjar bo. Tasta el nostre pernil cuit 100% d'Urok i el gall d'indi elaborat amb aigua de mar. Montcorp, el gust de les coses bones.
29: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
15: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
30: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
31: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
30: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
31: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
32: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
33: a RAC1.cat.
32: El portal de RAC1.
34: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
35: 7:28.
34: Cada dia una idea.
35: La del Xavi Puig.
36: El tractor amarillo, cançó oficial de la visita del Papa a Espanya.
37: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
35: La proposta d'avui del Pep Prieto.
38: Mai s'havia parlat tant de desinformació, però hi ha un bon grapat de pel·lícules que van predir aquest debat. El reporter del carrer 42 l'aborda des d'una perspectiva dura i sòrdida. El protagonista és un periodista que necessita vendre un reportatge i assegura al seu editor que pot entrevistar un perillós proxeneta. Però és mentida i s'inventa la notícia, convertint-se en el centre d'una investigació criminal. Va passar desapercebuda per tractar-se d'una producció de la Canon, però vista avui és una reflexió molt contundent sobre les conseqüències de la manipulació informativa. Compta amb tres grans intèrprets, Christopher Reeve, Morgan Freeman i Kathy Baker. trobareu el reporter del carrer 42 a Filmin i Amazon.

0: Vols ampliar els teus horitzons sense posar-te límits? Ja és aquí el nou Jaeco 7, el SUV familiar amb etiqueta zero. Descobreix la llibertat d'un superhíbrid endollable amb més de 1.200 quilòmetres d'autonomia combinada. Potència i eficàcia en cada trajecte, amb la tranquil·litat de 7 anys de garantia. El nou Jaeco 7, ara, pot ser teu des de 28.990 euros. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris o moda i Jaeco de Catalunya.
1: L'aplicació de RAC1 ara fàcil, intuïtiva i renovada.
2: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
1: Escolta'ns al cotxe.
2: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
1: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol. Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia. Que a Girona els representants dels treballadors del servei de neteja i l'empresa han arribat a un preacord aquesta matinada que ara haurà de ratificar la plantilla. Si l'aproven, la vaga d'escombrieries quedarà desconvocada.
6: El creuer amb el brot d'antivirus, on hi ha 5 catalans, atracarà les Illes Canàries en els propers dies. El govern espanyol hi ha accedit, tot i que el govern de l'arxipèlag no les té totes. El brot ja ha provocat 3 morts i el metge de la tripulació continua a bord en estat greu.
5: La fiscalia creu que els pares del nadó maltractat van agredir sexualment el seu fill. Segons el fiscal, les lesions als genitals de la criatura són tan contundents que es fa gairebé impossible de justificar.
6: Els Estats Units han suspès el pla per rescatar vaixells a l'estret d'Hormuz. Donald Trump recula perquè li ha demanat al Pakistan amb l'objectiu d'aturar el foc creuat i continua negociant un alto al foc amb l'Iran.
7: Als esports, l'Atlètic de Madrid queda fora de la final de la Champions després de perdre 1-0 al camp de l'Arsenal. I avui a les 9 del vespre en directe a RAC1, tornada de la segona semifinal entre el Bayern de Múnich i el PSG. Els francesos tenen avantatge de 5-4.
5: I en música, els Rolling Stones han publicat el primer avançament del seu nou àlbum. Es diu In the Stars i és una de les 14 cançons inèdites del nou disc que es publicarà el 10 de juliol.
3: I el temps?
8: Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
3: Mònica Usart, bon dia.
9: Bon dia, avui comencem la jornada més fresca que ahir, amb algunes boires en punts de la Catalunya central, comarques de Girona i valls del Pirineu. Durant el matí es formaran els primers xàfecs, avui a les comarques gironines, que és on descarregaran amb més força, i també punts del Pirineu, i a la tarda s'estendran cap a sectors de les comarques de Barcelona, Prepirineu i també al voltant del massís dels Ports, i en canvi la resta tindrem un dia de més clarianes. I ara mateix temperatures d'11 a 14 graus a Barcelona, 14 també a Tarragona, 8 graus a Lleida i a Girona, 7 a Balaguer, 10 a Montblanc i 14 a Sitges.
10: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
11: Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
12: Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre, a casa. Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
11: Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
10: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
3: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
9: Avui es mantenen els semàfors verds i blaus, per tant, la qualitat és bona.
13: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
14: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
15: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
14: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
13: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
16: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
3: El trànsit.
17: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
3: Anem a comptar cotxes des del RAC. Cada matí des d'allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
18: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres, recordem, sense incidències, però sí amb fortes retencions que a poc van agafant doncs més intensitat, sobretot als voltants de Barcelona. Anem cap al Llobregat, perquè en direcció a Barcelona ja tenim 3 quilòmetres de lentitud a la B23 des del Papiol i també a l'A2 des de Pallejà, en aquest cas durant més de 7 quilòmetres i mig fins a Cornellà. Per les vies costaneres C31 i C32 també tenim congestió en sentit nord des de Gavà i el Prat durant 3 quilòmetres. Al sector del Vallès també tenim cues de més de 6 quilòmetres a la AP7 entre la Roca i Barberà, en direcció Tarragona, l'lentitud habitual a la C17 i C59 a Parets i Caldes de Montbui i també en tot el tram de la C58 hi ha força lentitud des de Terrassa fins al Nus de la Trinitat, que de retruc deixa afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Concretament, la ronda de dalt deixa retencions també per la C16 que arriba des dels túnels de Vallvidrera. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
4: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
19: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
20: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
19: Thank you!
4: Per aquí, sisplau!
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: I a aquesta hora, com sempre, a les 7:34 minuts, obrim el diari del món a RAC 1. Obrim el diari i comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
21: Bon dia.
3: Marina Arbós, bon dia.
22: Bon dia.
3: Sergi Ambudio, bon dia.
23: Bon dia.
3: Avui tots els diaris parlant del creuer amb el brot d'antivirus que finalment desembarcarà a les Illes Canàries. Els diaris es mantenen molt escèptics sobre les conseqüències d'aquest virus i cadascun se centra en una derivada diferent.
21: Sí, a La Vanguardia llegim Espanya finalment acollirà el creuer i destaquen que els professionals de l'Estat atendran el metge, que és el cas més greu. A més, el diari fa un retrat del tipus de passatgers que hi ha a bord. Parla d'aventurers madurs, amb alt poder adquisitiu, de biòlegs i de fotògrafs. Finalment destaquen que aquest vaixell compta amb un dipòsit de cadàvers per entre 3 i 6 cossos.
22: L'ABC se centra en els tripulants, cita una investigadora valenciana de 50 anys que assegura que ho estan passant molt malament. Un passatger gallec que està bé i que no té cap símptoma, i un dels creadors de contingut nord-americans que també és al vaixell i que reclama: som humans i amb molta incertesa, només volem sentir-nos segurs i tornar a casa.
24: El País opta per fer una llista de les evidències científiques que sabem fins ara sobre l'antivirus. Afirma, entre altres coses, que tot i la sensació de pànic, la possibilitat de contagi és molt baixa, que no és present en rates o ratolins comuns, sinó en rosegadors asiàtics i americans, i per tot plegat conclou que un desembarcament a les Canàries amb precaució i quarantenes pràcticament no té risc.
21: El diari Ara, entenent que el brot hagi despertat els fantasmes de la pandèmia del 2020 per alguns paral·lelismes amb la crisi del Covid. Ara bé, igual que El País, també deixen clar que els experts han estat taxatius i que ja han dit que la infecció entre humans no és habitual.
22: Al Punt Avui, Irene Casellas titula "El virus de la incertesa". No entén com la societat pot tenir tan poca memòria, i toca el crostó a tots els conspiranoics. Diu: fa només 6 anys de la pandèmia del Covid i ja hem oblidat que per informar-nos sobre qüestions de salut només ens hem de refiar dels que hi entenen. Per això carrega de valent contra els que ja s'han inventat que el virus s'ha escampat per culpa d'un experiment o els que ho atribueixen a un meteorit contaminat.
24: I a El Mundo, Juan Diego Madueño recorda que vivim en una societat amb un estrès posttraumàtic i amb una politització malaltissa des del coronavirus. Per això, davant d'aquest antivirus, és previsor i avisa. Llegeixo literalment: aquesta vegada ja no m'agafa desprevingut, adoptaré tota l'actitud menys rigorosa possible davant del creuerovirus. De fet, no faré ni diré bé el seu nom i faré com si no existís, i conclou: ja se solucionarà sol.
3: Però avui també hi ha un parell de cartes al director que ens han cridat força l'atenció, oi?
21: Sí, la primera la trobem a La Vanguardia i l'escriu l'Enric Casanoves des de Mataró. Diu que darrerament sent molt els qualificatius bonista o moralment superior. Creu que els utilitzen aquells que denuncien com si fos una feblesa o un defecte qui pensa o actua de forma humanitària. No entén que es menyspreï una persona per ser empàtica, i acaba dient: per més que diguin, ser bona persona i saber-se posar en el lloc de l'altre sempre serà una virtut.
22: I l'altra que ens ha cridat l'atenció la trobem al Punt Avui, la signa David Bruguer, que toca el crostó als perfils de xarxes socials que s'autoproclamen descobridors de tresors que ja són coneguts per tothom, com el de Girona Secreta o el de Barcelona Amagada. Es pregunta: de debò cal vendre com un descobriment el grec de Montjuïc o el refugi antiaeri de Girona? Ho qualifica de relat inflat i enganyós, i ho veu encara pitjor quan el que fan és carregar-se espais naturals que se saturen i acaben perdent tot allò que els feia especials. I remata: això genera una homogeneïtzació inquietant en què tots acabem anant als mateixos llocs i res és espontani.
3: Són les 7:38 minuts. Hola, Puig, bon dia.
25: Hola, bon dia. No sé si ets d'aquells a qui els agrada anar de compres o d'aquells que no suporten haver-hi d'anar. Tant si ets dels uns com dels altres, deus estar d'acord que al 100% ens agrada que ens tornin una part dels diners que gastem en els pagaments amb targeta. Si actives el servei cashback, pagant amb la targeta CaixaBank, als establiments adherits que hagis visualitzat, recuperes una part dels diners. Perquè si a tu t'importa, a CaixaBank també. Més informació a caixabank.cat.
3: Les 8:22.
26: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el centre d'investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
0: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
2: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més.
5: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
6: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
7: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
8: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
23: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
27: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
28: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
29: Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99. T'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
30: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Betravel. Amb Betravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
31: Betravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a betravel.com.
32: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
33: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
34: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
35: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe. I el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
36: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: 17 minuts i les 8. Continuem la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li entrevistarà aquest matí al Xuxu?
21: Aquest matí a certs professors que llegeixin la carta de La Vanguardia que signa Sara Vallès. És universitària i defensa que molt sovint l'absentisme queda justificat pel mètode del professor de torn. Destaca que n'hi ha que es limiten a recitar el que ja és a documents als quals es pot accedir sense haver d'anar a classe i els contraposa aquells que aporten alguna cosa més. Passió pel que expliquen, interacció amb l'aula i saviesa de la qual podran udir-se.
3: Subhasten objectes personals de l'actor de la sèrie Friends, Matthew Perry.
1: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
4: i destaquen una còpia del capítol pilot de Friends, firmat pels seus companys de repartiment, una rèplica de l'espiell de la porta de l'apartament de la Mònica i la Rachel, o el premi Screen Actors Guild, que va guanyar l'any 1995. També se subhasta, entre d'altres, una obra original de Banksy. Tots els beneficis de la subhasta, que serà el 5 de juny, aniran a la fundació que va crear després de la mort de Perry. Ho llegim a The Guardian.
9: Gairebé segur que el teu cotxe no et falta un queda molt? Ben segur que tens el DJ que no en deixa una. Aquesta no, millor aquesta. El que és seguríssim és que si t'atures a una BP, t'emportes un premi segur. Omple el dipòsit amb 30 litres o més i podràs guanyar punts extra a mi BP, cupons de descompte en carburant o fins i tot una experiència Audi Revolut Fórmula 1 Team a Madrid. Consulta les condicions a mibp.es.
3: Martí Esteban, bon dia.
10: Bon dia.
3: Quina notícia falsa hem trobat avui dimecres?
10: Que el govern espanyol dona ajudes per ser negre, per dur trenes africanes, per pigmentació cutània, de textura afrocapilar o orientació sexual no normativa. És el que assegura un vídeo satíric, però diversos perfils ja se n'han fet ressò com si fos veritat. Ho explica Neutral.
3: Ai, Mònica Usar, bon dia.
11: Bon dia.
3: La pluja d'estels d'Eta Quaritch arriba avui al seu punt màxim.
11: Sí, és una pluja que va començar el 19 d'abril i la podrem veure fins al 28 de maig, però avui és el millor dia per observar-la. Els meteors d'aquesta pluja són ràpids, brillants i amb rastres llargs i s'originen quan la Terra creua la pols del cometa Halley. El millor moment per observar-les és abans de la sortida de sol.
3: Lluna Belani, bon dia.
12: Bon dia.
3: Fa gaire exercici, Donald Trump?
12: Segons ell, si té sort, un minut al dia.
3: Veus?
12: Que no es cansi, ho va dir ahir durant la visita d'uns joves atletes a la Casa Blanca. Això sí, el secretari de Salut, Robert Kennedy Jr., va matisar que el president camina 14 quilòmetres al camp de golf tots els caps de setmana. Ho llegim a Der Spiegel.
3: Ui, sí. L'anunci d'un pis idealista destaca que els residents estan a punt de morir.
13: Sí, i ho presenta com una bona oportunitat, diu textualment l'anunci. La situació actual dels usufructuaris pot influir positivament en la teva inversió. Tots dos tenen condicions delicades de salut, com escoliosi i diabetis, que podrien accelerar la disponibilitat futura de l'immoble. Després d'una allau bestial de crítiques, la plataforma ha eliminat l'anunci.
3: No deuen tenir gaires coordinadors de missatges, no?
13: No, no.
3: Martí, contra qui buida el pub el Manuel Javois avui?
10: Contra els crítics de Gonzalo Higuaín, que arran del muntatge que ha corregut els últims dies, criticaven el seu estat de forma. Javois es queixa al País que, encara que les imatges no eren reals, Higuaín hauria de ser lliure de gaudir de la vida i de tenir el cos que vulgui després de tot el que ha guanyat.
3: Doncs sí.
10: I, en canvi, etziba els crítics que ells no saben ni què és guanyar, ni l'estètica, ni l'exigència.
3: Pum. La banca continua fent miques als seus propis rècords.
14: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
12: Malgrat la guerra al Pròxim Orient i la inestabilitat geopolítica mundial, les sis principals entitats de l'estat espanyol han tancat el seu millor inici d'any de la història. En el primer trimestre d'aquest 2026 han guanyat gairebé 11.000 milions d'euros, un 27% més que en el mateix període de l'any passat.
15: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
16: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
17: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: Anem a les xarxes.
18: Xocolata Geolong patrocina aquesta secció.
3: Guillem Terrés, bon dia.
19: Bon dia. Ara que ja ha passat la Met Gala 2026, que aquest any girava entorn la temàtica La Moda és Art, us recomano que aneu al perfil de TikTok de l'Àlex Grimà, perquè n'ha fet un molt bon seguiment. Per començar, va fer una anàlisi prèvia a la gala comentant tot allò que hi ha darrere, des de per què es fa fins a la polèmica amb Jeff Bezos.
20: Quina putíssima liada hi ha hagut aquest any. El Jeff Bezos és el principal sponsor, vull dir, és la persona que posa la pasta. I ara hi ha una campanya de Everyone Hate Elon, que és un col·lectiu que ha denunciat tot el que està fent l'Elon Musk, el Jeff Bezos.
19: A més, va comentar gairebé en directe i un per un els vestits que més li van cridar l'atenció de la nit. Va fer un total de 30 vídeos. I per últim, ahir va fer un resum dels millors looks de la nit explicant les seves referències en el món de l'art. Heu de seguir l'Àlex Grimà, sobretot a TikTok. Ha trobat una manera molt seva d'explicar la moda. Acompanya els vídeos amb esquemes visuals que fa ell mateix i està fent un tipus de contingut que es veu poc a xarxes i encara menys en català.
18: A Xocolata Geolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geolong, la xocolata, xocolata.
3: I els esports.
18: Assistència sanitària. La dels metges patrocina aquesta secció.
3: Albert Pedrol, bon dia.
22: Bon dia.
3: L'eliminació de l'Atlètic de Madrid de la Champions League obre el debat. Un any més sobre el projecte del Cholo Simeone.
0: Iñaco Díaz Guerra al Mundo qualifica la temporada d'estranya, li posa un 5 pelat i avisa que quan tot es refredi caldrà preguntar-se si el projecte que encapçala el tècnic argentí creix o es penseix. El diari Marca, Alfredo Relaño, escriu: finalista de Copa i semifinalista de Champions. No està malament del tot, però no és el que s'havia arribat a pensar en algun moment i, sobretot, no compensa l'abandonament prematur de la Lliga. En canvi, Patricia Cazón, al diari AS, atribueix gran part de l'eliminació a l'àrbitre, que acusa d'empassar-se un penal sobre Griezmann. Diu: quan els anys passen, són els títols els que recorden els esforços. Però ahir, a la nit, l'afició de l'Atlètic recordarà per sempre, sobretot un nom, el de l'àrbitre Daniel Sievert.
3: Bueno, el Barça recordarà un altre nom d'un altre àrbitre. I a casa nostra?
0: Doncs Santi Nolla escriu a Mundo Deportivo que potser hi ha gent que pensa que la temporada de l'Atlètic de Madrid ha sigut dolenta, però segons ell no ho ha sigut, arribant a la final de la Copa i competint a les semifinals de la Champions.
3: I avui reobre la pista de gel del Barça.
0: Sí, l'única que hi ha, de fet, a la capital catalana. El club blaugrana ha recuperat la instal·lació que porta tancada 4 anys per les obres del Camp Nou. Ara bé, els treballs han obligat a canviar-la d'ubicació. La podreu trobar des d'avui al campus de la Universitat de Barcelona, a l'entrada de la Diagonal, i també estarà obert al públic.
2: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera: escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
3: La notícia fric.
5: Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda us ofereixen aquest espai.
3: Jordi Somull, bon dia.
6: Bon dia. Jeff Bezos, el magnat propietari d'Amazon, posa a la venda el seu megaiot, el vaixell de vela. Li va costar més de 400 milions d'euros. Té capacitat per 18 passatgers, piscines, cinemes, sales de conferències i una tripulació de 40 persones. Però resulta que és tan gran que li han negat l'entrada a molts ports i ara se'n vol desfer.
3: Avui dimecres fem lectura de la premsa del Cor en Diagonal.
6: A la revista Hola posa per primera vegada Julio Janeiro, filla de Jesús Lende Ubrique, i Maria José Campanario, té 23 anys, i diu que als 18 no va voler aparèixer a les revistes perquè dels 7 als 16 anys va viure assetjament a l'escola. Vaya. Ningú volia jugar amb ella i passava l'estona del pati al lavabo. Diu que li va canviar la vida anar a estudiar als Estats Units amb 16 anys. Julio Janeiro també explica que té una trentena de tatuatges, que es veu sent una superestrella i que fins fa pocs anys es pensava que només havia fet una cançó el seu pare, i no tot un disc, i que la cançó toda li sembla de Déu.
3: Mira que bé.
6: I a setmana diuen que a portada que hi ha preocupació per l'estat de salut de Carmen Thyssen i afegeix que els fills estan units com mai i estan volcats a cuidar-la i ajudar-la després d'un ingrés a l'hospital.
3: I avui que Sant Joan Evangelista, el patró de les arts gràfiques, és l'aniversari de...
6: L'exfutbolista Iván de la Peña, que fa 50 anys...
3: Hombre, per molts anys a lo pelat, 50 anys, Iván de la Peña.
6: L'actriu i directora Clara Segura, el 47, una festa a Roma, 52 anys...
3: Epa, la Clara Segura, una gran Clara Segura, 52 anys, per molts anys.
6: L'actor i director George Clooney, Ocean's Eleven, siriana, 65 anys, i la cantant i actriu Lolita, que no, tu dices que me quieres, però no, 68 anys.
7: Uala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
8: Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
7: Uala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
8: Uala!
3: I en quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dimecres, Martí?
10: La del País, que conversa amb el politòleg Joan Subirats. L'exministre d'Universitats publica La bretxa entre saber i hacer, un llibre en què explora les relacions entre la ciència i la política. Subirats critica que avui tots els polítics es creguin amb el dret de dir l'última paraula i assegura que l'incompliment de les promeses és el que està posant en crisi el sistema democràtic. I diu: la tecnologia i l'autoritarisme prometen ser més eficaços que la democràcia.
22: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
3: 7 i les 8.
23: Si tens més de 60 anys, a Renfe i amb la targeta dorada, viatges amb descomptes de fins al 40% en tots els trens AVE, Larga distància, avant i media distància. Tot això per només 6 euros l'any. Pots aconseguir la teva targeta dorada a les taquilles de les estacions o a les agències de viatge. I si ja la tens, renovar-la és molt fàcil. A Renfe.
24: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
9: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
21: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
24: Necesito vacas.
21: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites vacas flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
25: Fes-te entendre amb mi, Di.
26: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
25: Crec que m'he enamorat.
26: Normal, amb aquests preus.
25: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
26: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
25: Que poc que costa comprar bé.
27: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
28: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu...
27: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
28: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
27: Entrades a magnificfest.com.
29: Aquí sentim la Liva Bai i els 40 lladres de les Mil i Una Nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
30: 120.000 euros! Va, que convido jo.
29: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
31: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
33: Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
34: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
3: 4 minuts i les 8. I ara la notícia de la qual no es parlarà prou. Aquesta hora, el Marc Artigau, avui ser bons pares.
35: Un estudi fet amb ocells japonesos demostra que com més esforç fan els pares per criar, més ràpid envelleixen i abans moren. Les femelles, que ponien ous més grans i per tant invertien més recursos en la descendència, vivien una mitjana de 595 dies, mentre que les que ponien ous més petits arribaven als 770 dies. Els investigadors van veure que no era una mort sobtada, sinó un envelliment accelerat. Si seguim aquesta lògica, vol dir que un individu empàtic que treballa per donar el millor futur als seus fills, que els escolta, que pateix, que els acompanya, que dedica els millors anys de la seva vida, tot això li acaba passant factura. Et deteriores? Fer les coses bé a la llarga no surt a compte? Tampoc ens hauríem d'estranyar. Acostumats com estem a veure a la televisió o al telèfon una colla de cretins que mai no fan res bé i no saps per què sempre surten contents a les fotografies.
3: Hi ha 3 minuts per les 8.
36: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
3: La del dia que ens porta la Vinaixa.
37: Parem màquines. S'ha confirmat la tercera entrega dels Herois de l'Aire de la saga Top Gun. Heu de saber també que la princesa d'Astúries, Eleonor de Borbó, està a punt d'acabar la instrucció militar de l'Acadèmia de l'Aire. Ara li tocarà volar a la vida real. Alcem el vol amb Danger Zone de Kenny Loggins.

0: Avui parlarem d'espàrrecs amb en Jaume Gallard, agricultor d'Ametller Origen. Es pot notar la diferència de sabor entre les seves varietats?
1: Doncs tots venen de la mateixa planta. Les varietats són el resultat de com es cultiven. Els blancs, més tendres i dolços, creixen sota terra, i els verds i morats, intensos i cruixents, a l'aire lliure.
2: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.

0: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IOA més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Cap plataforma, no patiu. El fet que avui parlem d'una illa flotant enmig de l'oceà amb gent infectada amb el virus i tres morts ja fa neguitejar. I no ajuda gens l'actuació política de diversos governs. Els viròlegs i epidemiòlegs ja han sortit en estampida a calmar-nos, que res de res, però hi ha paraules que activen alarmes immediates. Virus, brot, morts, infectats, i automàticament el cap ens porta a l'any 2020. Però aquesta vegada el titular fa més soroll que la realitat, perquè l'antivirus ja ens diuen que no és la Covid ni de lluny, que és un virus poc freqüent, que no circula entre persones de manera habitual i que, segons tots els experts, té una capacitat de propagació pràcticament nul·la. Dit d'una altra manera, no estem davant d'un incendi, sinó d'un focus molt localitzat. I, malgrat això, torna aquell reflex. Por, comparacions ràpides, memòria recent encara sensible, és molt comprensible, però també és perillós a aquesta hora confondre contextos. El cas del creuer impressiona com la pel·lícula, però no és una evidència d'expansió, sinó d'un problema concret en un entorn tancat. I la resposta també és molt diferent. Aïllar, evacuar i tirar endavant. Sense confinament, sense restriccions i sense dramatismes institucionals. Ara bé, hi ha un element que sí que genera més inquietud que el virus mateix, que és la batalla política i logística sobre on ha d'atracar el vaixell. Quan responsables públics discrepen sobre si ha de fer escala a les Illes Canàries o no, el missatge que arriba és de dubte, no de control, i això paradoxalment inquieta més que el risc real. Perquè mentre els experts sanitaris repeteixen que el perill és molt baix, el debat institucional suggereix el contrari. I aquí és on es trenca la confiança, no tant pel virus, sinó per la gestió del relat, i ens porta en aquesta pel·lícula Viaje del Terror. Potser la lliçó és aquesta, no tots els virus són iguals, però totes les crisis mal comunicades acaben semblant-ho. La ciència en aquest cas és molt clara i coincideix, calma, però la política o la percepció de la descoordinació política és sovint el que més costa de gestionar. Menys alarma, més context i, sobretot, més coherència entre el que sabem i el que transmetem. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
3: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
2: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres, 6 de maig del 2026.
4: I avui comencem el dia amb algunes boires i a partir de mig matí de nou es formaran alguns ruixats, avui els més importants cap a les comarques de Girona. Baixa una mica la temperatura al migdia, sobretot entre Girona i Barcelona.
2: I perquè fa trànsit, avui no sabem si hi ha incidències per un problema informàtic del Servei Català de Trànsit. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Parlàvem ara al davantal. Després de 24 hores d'incertesa, ja és oficial que el creuer que transporta aquest brot d'antivirus al seu interior atracarà a les Illes Canàries d'aquí 3 o 4 dies. És un vaixell que es diu Ondius, és de luxe, que va salpar de l'Argentina l'1 d'abril amb la promesa de visitar les illes més recòndites de l'oceà Atlàntic al llarg d'una travessa de 40 dies. A bord hi viatgen unes 150 persones, entre tripulants i passatgers, són biòlegs, fotògrafs o aventurers amb un poder adquisitiu considerable que havien pagat entre 10 i 25.000 euros cadascun per apuntar-se a aquesta expedició de 40 dies organitzada per una empresa dels Països Baixos que es diu Ocean White. El que havia de ser un viatge de somni per descobrir la fauna salvatge que habita la Patagònia, l'Antàrtida i les illes Sandwich del Sud o la de Santa Helena, es va convertir ràpidament en un malson. 5 dies després de la sortida, el 6 d'abril, un passatger de 70 anys dels Països Baixos va començar a presentar símptomes del que semblava una grip. En realitat, ara sabem que abans de pujar a bord havia contret l'antivirus, una malaltia que transmeten rates o ratolins a través dels excrements i que pot ser mortal en la meitat dels casos. És molt difícil que un infectat contagi el virus a una altra persona, però una de les variants del patogen, l'andina, localitzada a l'Argentina, sí que es transmet entre humans si el contacte és estret. L'11 d'abril, aquell home de 70 anys va morir a bord del vaixell, que té un petit dipòsit en capacitat per entre 3 i 6 cadàvers. Gairebé 2 setmanes després, el 24 d'abril, l'endemà a Sant Jordi,

0: Jordi, la tripulació va desembarcar el cos del mort a l'illa de Santa Helena. També va baixar la seva dona, que volia iniciar els tràmits per repatriar el cadàver. Les autoritats locals li van recomanar que viatgés a Sud-àfrica per agilitzar les gestions i ella els va fer cas. L'endemà mateix va agafar un avió direcció a Johannesburg. Però durant el vol, la dona es va començar a trobar cada vegada més malament. Quan finalment va aterrar a Sud-àfrica, es va desmaiar tan bon punt va trepitjar la terminal de l'aeroport. La van traslladar d'urgència a l'hospital, però va morir l'endemà, el 26 d'abril. Quan els metges li van fer l'autòpsia, van certificar que també havia mort d'antivirus, com el seu marit, i es van disparar totes les alarmes. De fet, ara, l'Organització Mundial de la Salut busca la 80ena de passatgers que van compartir vol amb ella per assegurar-se que no estiguin infectats. Però al creuer, el viatge continuava com si res. Des de Santa Helena, al vell mig de l'oceà Atlàntic, aquest vaixell, l'Ondius, va salpar rum a l'illa de l'Ascensió. L'endemà de reprendre la ruta, un altre passatger, en aquest cas britànic, també va començar a presentar símptomes. El 27 d'abril, ja molt malalt, va desembarcar al port de l'illa de l'Ascensió i des d'allà mateix va volar cap a Johannesburg, a Sud-àfrica, igual que la parella neerlandesa que havia mort. Ara està ingressat a la UCI en estat crític. Però la ruta tampoc es va aturar llavors. El mateix dia 27, just després que aquest britànic infectat abandonés l'Ondius, el creuer va tornar a salpar. Llavors direcció Cap Verd, a l'Àfrica. Però la tranquil·litat duraria molt poc. L'endemà, el mateix dia 28 d'abril, una dona alemanya va començar a trobar-se malament i el seu estat va empitjorar ràpidament. Quatre dies després, el dia 2 d'aquest mes de maig, abans d'arribar a Cap Verd, va morir a bord. Quan el metge del vaixell analitza el seu cadàver, comprova que ha mort d'antivirus i corrobora el que llavors ja es temia tothom, que és que hi ha un brot actiu dins del creuer. Des de llavors, per acabar-ho de rodonir, el doctor i dos tripulants també han emmalaltit. Ara, per tant, el balanç és de 3 morts i 4 infectats. Amb aquest panorama, quan va arribar Cap Verd el 3 de maig, el capità del vaixell va demanar a les autoritats poder desembarcar tot el passatge. Però el govern del país s'hi va negar de totes per por que el brot s'estengués a terra ferma. La tripulació també es va posar en contacte amb l'Organització Mundial de la Salut, que ha estudiat la situació molt a fons les últimes 48 hores. Finalment, ha decidit evacuar en avions medicalitzats el metge i els dos tripulants infectats. El doctor volarà als Països Baixos i els altres a Alemanya. El vaixell i la resta del passatge reprendrà la marxa rum a les Illes Canàries, que es troben a 3 o 4 dies de ruta. Inicialment, el govern d'Espanya i també el govern autonòmic, el Canari, es negaven a rebre l'Ondius, però l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea han apel·lat al dret internacional i a l'esperit humanitari per convèncer les autoritats locals que l'autoritzin a atracar. Encara no se sap si finalment recalarà el port de Tenerife o el de Gran Canària, però el Ministeri de Sanitat ha subratllat que tindran tots els passatgers en espais aïllats per fer-los proves abans de repatriar-los als seus països d'orígens. Entre les gairebé 150 persones que viatgen a bord també hi ha 9 espanyols i 5 catalans, tots sants i estalvis, almenys a priori. Té més detalls des de Madrid, en Jordi Armenteres.
1: Si l'OMS ha acabat fent la petició formal a Espanya aquesta nit, Moncloa accepta acollir el creuer a les Canàries, tot i que demana paciència per establir tots els controls sanitaris. El Centre de Control Europeu per la Prevenció de Malalties, l'ECDC, és qui està fent l'examen del vaixell per fixar prioritats. S'ha de decidir qui s'ha d'evacuar d'emergència a Cap Verd mateix i els qui s'acabarà traslladant a les Illes Canàries. Un cop en aquestes illes, se'ls tornarà a avaluar tots i s'utilitzaran transports especials per moure els passatgers. Fonts del Ministeri de Sanitat insistien ahir que s'evitarà qualsevol mena de contacte amb la població local i el personal d'atenció tindrà l'equipament necessari. El procés que s'utilitzarà és el protocol de l'OMS i de l'SDC i s'insisteix que hi haurà totes les garanties de seguretat.
0: És a dir, tal com s'ha dissenyat aquesta operació, a les Illes Canàries no hi hauria d'arribar cap passatger o tripulant infectat. Tots haurien d'haver estat evacuats abans en avions medicalitzats que els transportarien directament als seus països d'origen. Però és impossible de saber si algú més entra al passatge que està covant el virus i encara no presenta símptomes. Aquesta possibilitat posa els pèls de punta als estibadors del port de Tenerife, que amenacen de convocar una aturada d'urgència si finalment són la terminal escollida per rebre aquest creuer. De fet, el president del govern de les Illes Canàries, Fernando Clavijo, tampoc està tranquil amb la idea que el creuer atraqui a les illes.
2: Canarias va con la posición clara de entender que si no hay peligro para las personas y están estabilizados, lo razonable es no hacer el barco que haga una etapa más, de Cabo Verde a Canarias, para de Cabo Canarias ir a Holanda.
0: Però el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, el doctor Fernando Simón, fa una crida a la calma i recorda que el brot d'antivirus no té res a veure amb la pandèmia del coronavirus.
3: Y yo no creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El antivirus se transmite por, de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores. La transmisión de personas a persona a persona se conoce, puede pasar, pero no es muy frecuente y es difícil. Y por lo tanto, si el barco no tiene casos porque han sido evacuados o van a ser evacuados, no deberíamos de preocuparnos.
0: A bord d'aquest creuer de luxe, els passatgers demanen ajuda urgent. Un dels que està atrapat a l'Undius, el creador de contingut de viatges nord-americà Jake Rosmarin, ha penjat un vídeo a les seves xarxes socials entre llàgrimes amb aquest missatge.
4: Soc a bord del creuer MV Hondius i el que està passant és real. No només som una notícia o titulars, som persones amb vides i amb famílies esperant-nos a casa. Hi ha molta incertesa, i això és el més difícil. Només volem sentir-nos segurs i tenir certeses i poder tornar a casa.
0: Tots els passatgers i tripulants estan confinats als seus camarots per intentar evitar que l'antivirus es continuï propagant. Entre ells també hi ha els 5 catalans que el govern té monitoritzats i que sembla que es troben bé. Ara ho confirmarem. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública del Govern de la Generalitat. Bon dia i moltes gràcies.
5: Hola, molt bon dia.
0: Heu pogut parlar les últimes hores amb els catalans?
5: Hem mantingut el contacte, sí, amb correu electrònic. Estaven amoïnats perquè la última notícia que tenien era que el govern espanyol i el canari doncs derivaven d'anar a Canàries, no? Però ja estan al corrent de la decisió, creiem molt encertada, de l'OMS i del govern espanyol de que la nau vagi cap a Canàries. Estan tranquils per aquesta banda, estan bé de salut, que és també molt important, de salut física, i evidentment dins de l'angoixa que tots entenem que s'ha de tenir en una situació com aquesta, estan mantenint la calma i estan bé.
0: Val. Per tant, cap d'ells té el virus, eh?
5: Que sapiguem en aquests moments, no tenen símptomes, estan fent les mesures que se'ls ha recomanat, tant des del vaixell com nosaltres mateixos, de seguida els hi vam comentar, mantenint l'aïllament, mascaretes per seguretat, més que per res, i a l'espera de veure ara com es produeix doncs, la navegació fins a Canàries i com anirà després.
0: Quan desembarquin a Canàries, què els faran amb els passatgers catalans?
5: Això és els catalans i a tots. És el que s'ha de decidir amb el protocol aquest conjunt de l'OMS i del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries. Vaja, passa per fer un examen de salut, evidentment. S'ha de combinar amb la investigació epidemiològica que està en marxa sobre els contactes, sobre el grau de contacte que han tingut amb les persones que han tingut la malaltia a bord, per veure si són contactes estrets o no, que això també ha determinat en part quines són la resta de situacions. En primer lloc, descartar que no tenen símptomes de la malaltia, evidentment. Després, doncs, segons el grau de contacte amb els afectats, si s'han de mantenir mesures d'aïllament o poden tenir un aïllament més lleuger i com organitzar la repatriació, que això també està pendent en aquests moments encara amb el Ministeri, veure com es farà.
0: Saps si els passatgers catalans han tingut algun tipus de contacte estret amb els infectats?
5: No m'han comentat res al respecte. Per mi això vol dir que no, perquè de seguida es van tancar, però bueno, hi ha els dies previs de navegació i això és el que ara l'equip de l'OMS està investigant per correu electrònic. Això no ho hem demanat i és més complicat d'establir. Però a més, contactem amb una persona només, o sigui, no és un correu electrònic amb tots i etc.
0: És convenient que facin una quarantena per evitar que desenvolupin símptomes?
5: A veure, si no són contactes estrets, no haurien de fer quarantena més enllà del que ja estan fent, no? Estar aïllats per no contagiar-se i ja està. També en l'escenari aquest que pensem que pot haver-hi contagi dintre del vaixell, que és una cosa que no està descartada, però que tampoc seria el més freqüent, no? La hipòtesi de que la infecció ve de fora està molt clara, que hi hagi hagut transmissió de persona a persona dins del vaixell és una cosa que no hem descartat, però que tampoc s'ha confirmat.
0: Doctor Esteve Fernández, com i quan, és a dir, se sap si arriben d'aquí a dos o tres dies, com i quan se'ls traslladarà a Catalunya?
5: Això està per dissenyar, justament avui durant tot el dematí començarem a treballar això amb el CAES, amb el Centre de Coordinació d'Alertes, i és el que esperem que cap al migdia o a la tarda puguem definir, perquè també s'ha de treballar amb l'Organització Mundial de la Salut i suposo que a més el Ministeri tindrà bueno, ens hem d'ocupar de la resta de passatgers, no? Que molts són nacionals de la Unió Europea i que el vaixell va a Canàries no només per deixar els catalans i els espanyols, sinó suposo que per desembarcar tota la resta del passatge, a no ser que es decideixi que alguns poden continuar dintre i seguir la navegació fins als Països Baixos, que és on hi ha l'empresa propietària.
0: Estem parlant amb Esteve Fernández, que és el secretari de Salut Pública del Govern de Catalunya. Ja ara l'Esbut comentava que el fet de tenir tot plegat és molt cinematogràfic, el fet de tenir una illa flotant enmig de l'oceà amb gent infectada amb virus i tres morts fa neguitejar, els viròlegs i epidemiòlegs han sortit tots en estampida a calmar-nos, però ja sap que fa 6 anys les paraules virus, morts, brot, infectats automàticament ens porta cap a aquella època. És veritat, també deia, que hi ha un element que genera més inquietud que el virus mateix, que és aquesta batalla política i logística sobre on ha d'atracar el vaixell. Sembla que tothom es tregui les puces a sobre per por. És lògic tenir por ara en aquests moments? Li torno a repetir gairebé la mateixa pregunta que li vaig fer ahir fa 24 hores, si la situació és exactament igual des d'un punt de vista epidemiològic.
5: Sí, a veure, és lògic i és il·lògic o irracional. D'acord? Jo crec que la resposta pot ser doble. La situació epidemiològica no ha canviat, s'ha pres una decisió, que és que el vaixell vagi cap a Canàries. No estem més informació sobre si hi ha més casos i ni quina és la informació epidemiològica dintre del vaixell per descartar que hi hagi hagut transmissió de persona a persona. A veure, és lògic i no és lògic. Jo crec que des d'un punt de vista, com comentaves, no?, de pressió mediàtica, social, etc., la gent està preocupada. No ens trobem... Per què? Perquè és un virus desconegut a Europa, no desconegut pels viròlegs, microbiòlegs, epidemiòlegs, etc., i pel món mèdic, perquè tenim 250 casos cada any només a Sud-amèrica, no? Coneixem que és un virus poc mutagènic, coneixem com es transmet, sabem, per desgràcia, que no té tractament, com altres malalties víriques, i que té una letalitat elevada, de gairebé el 50%, no? Entre el 30 i el 50%, depèn dels brots que s'han estudiat. Per tant, estem en una situació que podríem considerar controlada, amb moltes incerteses, i amb l'ombra de la Covid, no? A sobre que això genera. Una ombra de la Covid potser avivada, o un foquet de la Covid avivat, també per informacions a xarxes socials, amb alguns mitjans que barregen opinions de tertulians d'aquests que surten, experts, però que són experts de tot. O sigui, hi ha una certa desinformació que sap greu perquè és una de les coses que vam descobrir durant la Covid, no? Que això calia tractar-ho de forma molt seriosa. Des de les administracions estem intentant donar amb transparència els missatges que sabem que podem donar, no? Ni de falsa seguretat ni de cataclisme universal. És una combinació estranya. Jo, una altra de les coses que estic dient és que cada any tenim una pandèmia que és pitjor que tota aquesta, no va ser pitjor que la Covid, però que sabem que ve, arriba i se'n va, que és la grip, i que a més tenim vacunes, i en canvi no preocupa tant la gent. Clar, estem davant d'una cosa una mica més incerta, amb aquesta aura, una mica, si se'm permet la paraula, peliculero, em sembla que vostè mateix ho ha comentat, perquè té tots els ingredients, és un còctel molt explosiu, però és un còctel molt explosiu que hem de saber gestionar. Tenim el que tenim, el risc per la població és pràcticament nul, ho he repetit, varietat és el missatge que hem de donar, de calma. Ens preocupen les persones que estan en el vaixell, evidentment, ens preocupa tota la població, amb el vaixell estem en contacte, estem coordinats, a més, amb el govern d'Espanya per les accions que s'hagin de fer, i això també és molt important. No pequem d'excés de recel respecte a les institucions, que a vegades per sistema, també hi ha qui és d'aquesta opinió, crec que no és encertat, igual que tampoc podem caure en el cofoisme i pensar que aquí no passa res, no? Hem d'estar en precaució, prendre les mesures, i si ens passem d'alguna cosa és que sigui, com es diu normalment, de frenada, no? Que no deixem de fer coses pensant que no cal, i si fem alguna cosa que no cal i no calia, això no ens porta normalment a cap problema. A l'inrevés sí que pot tenir algunes conseqüències.
0: Clar, el problema és, si el Maria ens ha de dir això, perquè quan parlem de tres morts, dos sí que realment eren parella, però una tercera persona no era cap, no tenia cap tipus de relació amb aquesta, amb aquest matrimoni que va morir, no? I llavors això també la gent el neguiteja, i és normal.
5: Sí, sí, a veure, estem en aquesta situació. El que sabem és que la transmissió persona a persona és molt difícil, això està clar. La parella es poden haver contagiat conjuntament, que no vol dir l'un de l'altre, i aquesta persona, tercera persona, hi ha poca informació, perquè tampoc sabem si va estar amb aquestes dues persones en els mateixos ambients, o si realment, que és una possibilitat petita, però és una possibilitat que no descartem, s'hagin contagiat, no? Perquè per contacte molt estret això pot passar, i també depèn de la diguem-ne que de la soca del virus, no? El tipus del virus, i el virus que hi ha a Sud-amèrica, que és a l'Andes, doncs té aquesta capacitat infectiva de persona a persona amb una certa, amb més facilitat que les altres varietats del hantavirus, no? Per tant, no ho podem descartar, per això també totes les precaucions necessàries, l'aïllament, etc. I, evidentment, quan arribin a Canàries, doncs, totes les mesures de seguretat per garantir la seguretat i la salut dels passatgers i, evidentment, de la població que acull i de la població en general. No, no es tractaria d'anar escampant el virus ni fent coses que sabem que podem prevenir.
0: Li agraeixo a Esteve Fernández, novament, que la seva presència avui aquí al Món RAC1 per calmar la situació d'aquesta informació que ens està arribant des d'alta mar. Gràcies al secretari de Salut Pública del Govern de la Generalitat. Bon dia, moltes gràcies.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia. Aquest matí els diaris de Barcelona i Madrid obren pràcticament tots amb la mateixa fotografia de portada, la del creuer Hondius, tot i la crida a la calma de les autoritats. La majoria es mirarà en recel les conseqüències potencials d'aquest brot. Se'ls ha llegit el Marc Segués.
6: El diari La Vanguardia fa un retrat del tipus de passatgers que hi ha a bord del creuer. Parla d'aventurers madurs, amb alt poder adquisitiu i també de biòlegs o de fotògrafs. El País fa una llista de les evidències científiques que se saben de l'antivirus. Afirma que, tot i la sensació de pànic, la possibilitat de contagi és molt baixa. Per tot plegat, conclou que un desembarcament a les Canàries amb precaucions i quarantenes pràcticament no té risc. A l'ara entenen que el brot hagi despertat els fantasmes de la pandèmia del 2020 per alguns paral·lelismes amb la crisi del Covid. El Punt Avui, Irene Caselles titula "El virus de la incertesa". No entén com la societat pot tenir tan poca memòria i toca el crostó a tots els conspiranoics. Diu, fa només 6 anys de la pandèmia del Covid i ja hem oblidat que per informar-nos sobre qüestions de salut només ens hem de refiar dels que hi entenen. I el Mundo, Juan Diego Madueño, recorda que vivim en una societat amb un estrès posttraumàtic i amb una politització malaltissa des del coronavirus. Per això, davant de l'antivirus és previsor i avise. Aquesta vegada, a mi no m'agafi desprevingut. Adoptaré tota l'actitud menys rigorosa possible. De fet, faré com si no existís. I conclou, ja se solucionarà tot sol.
0: D'aquest brot d'antivirus que ha desencadenat el pànic, escoltem el comentari que hi posa el periodista, la periodista del periòdico i col·laboradora del Món RAC1, Elisenda Colell.
7: Tinc una nova por desbloquejada, em deia ahir una companya periodista. D'acord, segurament un pèl hipocondríaca. Els experts diuen que no hem de patir per l'antivirus, que no hi ha risc de pandèmia, que es transmet molt poc, però ja veiem que quan ho fa, el resultat és letal. I clar, torna la por. L'antivirus ha despertat monstres de la pandèmia del Covid. 6 anys després, vam aprendre alguna cosa? Alguns sembla que no gaire. Per exemple, els que no volen que el vaixell amarri al seu port perquè aquests viatgers puguin anar a un hospital. Sigui Covid, antivirus o els que vindran, es torna a demostrar l'imprescindible de la sanitat pública gratuïta i universal. Un sistema robust, pagat entre tots per salvar les vides de tots, perquè en prevenció epidemiològica no hi ha res més que els serveis públics. Els que no volen pagar impostos o els que prefereixen privatitzar-ho tot, tant de bo no es vegin mai en un creuer al mig de l'oceà envoltats d'un virus letal sense que ningú els pugui atendre. Només cal una mica d'humanitat, una ràpida atenció a tots els contagiats i esperem que siguin molt pocs.
0: 8:23, més enllà del que passi amb el creuer, amb el brot d'antivirus, a Catalunya encara hi cueixen les conseqüències del brutal assassinat de dissabte a Esplugues del Llobregat. La justícia ha enviat a la presó provisional l'atacant, que va apunyalar una dona en ple carrer i va atacar altres persones a prop de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Els Mossos l'investiguen per assassinat, intent d'homicidi, lesions, danys i amenaces greus. La principal hipòtesi de la policia és que l'home tenia un brot psicòtic quan va cometre el crim. De fet, avui el periòdico explica més detalls que reforcen la idea, i és que el detingut no tenia antecedents penals a Catalunya, però sí a Burgos. Allà hauria llançat pedres a la policia ara fa 4 anys. El 2022 l'home va provocar el darulls al carrer i es va enfrontar a la policia espanyola. Després es va trinxerar en un castell de la ciutat i va llançar pedres a diversos ciutadans i agents. En aquell cas, però, la cosa no va anar més i l'home es va acabar entregant a la policia local. Llavors, l'incident també semblava tenir relació amb algun problema, sembla, de salut mental. Tot i l'enrenou que ha generat l'acumulació d'incidents violents dels últims dies, el govern català insisteix i assegura que les agressions amb armes blanques a Catalunya van a la baixa. De fet, ahir us explicàvem que les dades dels Mossos d'Esquadra del primer trimestre de l'any confirmen que han caigut més d'un 30%. Això malgrat els casos dels últims dies que s'han anat amunturegant. Però perquè es fa una idea, si l'any passat hi havia de mitjana 380 incidents en ganivets i navalles cada mes, ara, segons els Mossos, en són 260. Això sí, encara n'hi ha entre 8 i 9 cada dia. La portaveu del govern català, Sílvia Paneque, defensava l'actuació de la policia i creu que les xifres encara en poden millorar més.
8: Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
0: En tot cas, això que explicava la consellera, l'acumulació dels casos dels últims dies ha conduït Interior a endurir el dispositiu d'AGA per retirar armes blanques del carrer, que ara ja permet retirar de mitjana 23 navalles i punyals cada dia. I tot i que la xifra és molt alta, Toni Rodríguez destaca que el pla d'AGA està funcionant perquè cada vegada més són menys les persones que reincideixen amb la possessió de ganivets o navalles. Un exemple és que ara fa un any els delinqüents que havien enxampat més d'una vegada amb una arma blanca eren el 35% del total i ara ja representen el 25%. L'intendent Toni Rodríguez, avui a La Vanguardia, també apunta que aquest fenomen no és exclusiu de Catalunya i recorda que ciutats com Madrid i països com Alemanya, França o el Regne Unit estan vivint una situació similar. De fet, ja fa uns anys que les forces de seguretat van detectar que l'augment d'armes blanques al carrer podia ser un problema. Qui va ser responsable de seguretat a Barcelona durant els governs d'Ada Colau, Amadeu Recasens, apuntava ahir al Món a RAC1 que s'hauria de fer un pas més. Directament demanava limitar-ne la venda.
9: El pla d'AGA està molt bé, però si miren les hemeroteques, jo el setembre d'octubre del 2018 ja estava insistint en aquest tema, dient que s'havia de canviar la legislació en matèria d'armes. No pot ser que es venguin ganivets i navalles a benzineres, a cases de souvenirs, controlat en armeries, demanant el DNI qui el compra i probablement posant número de sèrie a cada una d'aquestes armes.
0: Tot això... Els últims episodis violents han encès també el debat polític. Els partits de dretes apugen el to contra la gestió de la seguretat. Per exemple, Junts demana una reunió urgent amb la consellera Parlon per retre comptes. El portaveu del partit, Salvador Vergés, també proposa desplegar més policies al carrer.
10: Ha enviat una carta a la consellera Parlon perquè ens rebi com a principal grup de l'oposició. Això no són casos aïllats. Això massa sovint a Catalunya ens trobem amb notícies d'aquest tipus i, per tant, creiem que el govern Illa, el govern socialista, el que hauria de fer és reflexionar.
0: PP i Vox també demanen més agents al carrer, especialment de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil, però també volen convocar per la via d'urgència un ple monogràfic sobre seguretat. En canvi, Esquerra, els Comuns i la CUP creuen que el debat s'ha d'abordar sense alarmismes, avisen Junts que és perillós flirtejar amb el discurs ultra, els tres partits creuen que s'ha de fer un discurs basat en dades i tenint en compte la problemàtica social i la complexitat que hi ha darrere d'aquests incidents. En parlaven Esther Capella, Jessica Albiach i Dani Cornellà.
11: Pensem clarament que cal defugir d'aquests discursos alarmistes i racistes que l'extrema dreta de manera intencionada aprofita per generar més preocupació i més por, però que sí que hi ha una degradació de les condicions de vida de la majoria de la població. Hi ha un augment de la pobresa, una preocupació molt greu per l'accés a l'habitatge, una precarietat laboral.
0: Tot això, el debat sobre la seguretat també s'estén fora de Barcelona, ciutats, per exemple, com Girona. Avui el diari Ara explica que una trentena d'entitats socials, sindicals, veïnals i culturals de la ciutat, així com partits polítics de tota mena, com Guanyem, la CUP, els Comuns, el PSC i Esquerra Republicana, han denunciat el compte d'Instagram Girona Perduda per incitació a l'odi. És aquell canal vinculat a Vox que acumula milers de seguidors i que es dedica a canalitzar el malestar ciutadà. Ara bé, utilitza dades esbiaixades, difon notícies notícia és fake i vincula immigració directament amb la delinqüència. Doncs bé, la denúncia s'ha interposat contra Travis Agustín Gómez, l'home que hi ha al darrere d'aquest canal. La gota que ha fet vessar el got, segons l'Ara, ha estat un vídeo que va penjar a principis d'abril des de la plaça Independència de Girona, dient literalment que quan s'avorria sortia a caçar moros perquè la majoria eren delinqüents. Sí, a caçar moros. Ara bé, les entitats denunciants no s'han quedat aquí. També han decidit denunciar un altre perfil que li va donar la raó en aquest vídeo i que també va relacionar els magrebins amb tota la delinqüència. L'objectiu de tots els denunciants és que la Fiscalia obri una investigació contra els dos influencers per un delicte que es castiga amb penes de fins a 4 anys de presó. Qui avui també es posa les mans al cap és la Mònica Planes, amb la seva crítica de televisió al diari Ara. Ho fa pel tractament de l'assassinat d'Esplugues que ha fet el programa En Boca de Todos, de la televisió 4. Mònica Planes considera que han abordat el cas de manera totalment sensacionalista i posa el crit al cel pel fet que defensessin que era un atemptat jihadista, tot i que la informació oficial ho desmentia. Però el més greu de tot és una veu que es va captar en plena explicació del cas. Escolteu amb atenció, perquè se sent gairebé xiuxiuejant. Escolteu.
12: És una salvajada, Jordi Julià. Dame todos los detalles.
13: La palabra es moro.
14: Es tremendo lo que pasó aquí en Esplugues de Llobregat.
0: És Nacho Abad, que li dona pas a Jordi Julià, que és un periodista, un bon periodista que hi ha a Catalunya, i li dona pas. I al fons, de xiuxiuejant gairebé, costa a vegades una mica entendre, diu, però quan connecten amb el reporter, és a dir, quan el periodista, el presentador del programa Nacho Abad connecta amb Esplugues, amb en Jordi Julià, hi ha algú al plató que diu la palabra es moro. Ho tornem a posar.
12: És una salvajada, Jordi Julià. Dame todos los detalles.
13: La palabra es moro.
14: És tremendo lo que pasó aquí.
0: Efectivament, és tremendo. Per Mònica Planes, això és la prova definitiva del biaix racista, clarament, d'aquest programa. A més, critica els errors constants del presentador Nacho Abad i la pressió que van posar els veïns que entrevistaven perquè els compressin la tesi de la relació entre inseguretat i immigració. Per tot plegat, conclou que la motivació de tota la informació era purament xenòfoba i lamenta la deriva de la informació de successos que s'està convertint en munició ideològica. Per cert, que la percepció d'inseguretat també s'estén a la xarxa. De fet, un informe de FAT Joventut alerta que una tercera part dels adolescents d'Espanya admet haver agredit algú a través de les xarxes. Les víctimes acostumen a ser companys d'institut, tan joves com els agressors. Segons les dades de l'informe, 7 de cada 10 menors, el 70% de menors de 20 anys, han patit ciberviolència. Entre les formes més esteses hi ha insults i assetjaments, però també discursos d'odi, control de parella i la difusió d'imatges manipulades. Però de la ciberviolència ningú s'escapa, ni tan sols els líders mundials. Per exemple, a Itàlia, Giorgia Meloni ha denunciat que algú està fent córrer fotos seves falses en roba interior. La primera ministra italiana ha acusat l'oposició d'haver-les creat amb intel·ligència artificial per desprestigiar-la a les xarxes socials. De tornada a casa nostra, avançàvem la notícia a les 6 en punt del matí. A Girona, molt bones notícies. Els representants dels treballadors del servei de neteja i l'empresa han arribat a un preacord aquesta matinada per desconvocar la vaga que ha convertit molts racons de la ciutat en un cau de porqueria. Després d'una nit de reunions maratonianes, els uns i els altres han firmat un esborrany que ara haurà de rubricar la resta de la plantilla. Si els treballadors l'avalen, l'aturada quedarà desconvocada i Girona quedarà lliure de deixalles just abans que, recordeu, dissabte arrenqui el temps de flors. Anem cap a Girona, allà té l'última hora la Bàrbara Julvé.
15: Sí, la reunió entre empresa i comitè de treballadors de Girona Més Neta va començar ahir cap a 9:45 de la nit. Després de més de 8 hores de negociacions, cap a les 6 de la matinada s'ha arribat a aquest principi d'acord. El principal escull per tancar-lo es trobava amb l'increment real de l'IPC. De moment no s'han donat detalls del pacte al qual han arribat les dues parts. Aquest matí els punts de preacord es presentaran a la plantilla en una assemblea. Segons informa el comitè en un comunicat, per tant, els sindicats deixen clar que de moment i en espera que l'assemblea de treballadors avali el principi d'acord, la vaga continua. La manifestació de protesta convocada aquest matí dels treballadors a la ciutat, això sí, queda anul·lada perquè precisament es farà l'assemblea de treballadors per ratificar el document. La ciutat es desperta un dia més amb contenidors desbordats, pilons de bosses i cartrons, en especial al barri Vell i a la plaça Independència. També a la zona de Santa Eugènia i Sant Narcís. En aquests dos dies d'aturada, la falta de recollida d'orgànica és el que més ha preocupat i preocupa hores d'ara per temes de salubritat.
0: A les 8:33 minuts reobrim la pàgina de successos perquè avui també tenim novetats del cas del nadó presumptament maltractat pels seus pares. La Fiscalia creu que és evident que el van agredir sexualment i demana a l'Audiència Nacional que els dos continuïn a la presó. Segons el fiscal, Félix Martín, les lesions genitals del nen són tan contundents que semblen gairebé impossibles de justificar. també creu que cal mantenir-los engarjolats pel risc de fuga. El fiscal creu que a mesura que passin els dies, els pares seran conscients que s'enfronten a un grapat d'anys de presó i que per això podrien considerar marxar del país. La pilota és ara a la taulada de l'Audiència de Barcelona, que ha de decidir si els manté entre reixes o si els deixa en llibertat amb un GPS per tenir-los controlats en tot moment. La mare continua defensant que no va fer mai mal a la criatura, però avui el diari Ara explica que es comença a desmarcar del seu marit perquè ja no veu tan clar que ell també sigui innocent. La defensa de la dona ha explicat que ella no ha pogut controlar en tot moment el que li passava al nen quan estava amb el seu pare. Tot això ens porta que ha hagut de passar més de mitja punts perquè parlem dels Estats Units i de la crònica internacional, perquè hi ha hagut un nou gir de guió de Donald Trump sobre la guerra a l'Orient Mitjà, ara s'ha fet enrere i han suspès el pla per rescatar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. La mesura que suposadament havia de servir per desbloquejar el pas marítim només ha provocat l'efecte contrari. Atacs entre les dues parts. A més, ha deixat tocat de mort l'alto al foc. El govern del Pakistan, que fa de mediador en aquest conflicte, s'ha adonat que la idea del Pentàgon ha estat un autèntic desastre i li ha demanat al president Trump que s'aturi. Donald Trump ha baixat el cap i ha fet cas a les autoritats del Pakistan i en un comunicat publicat a Truth Social aquesta matinada ha anunciat que sí, que frena i fa marxa enrere, una vegada més. Evidentment, el missatge de Donald Trump no reconeix que el seu pla està fracassant, ans al contrari, treu pit que la campanya militar contra l'Iran està sent un èxit i anima els ayatolars perquè presentin un pla de pau satisfactori pels nord-americans. Segons Donald Trump, ara som al punt de partida ideal per tots dos bandos. Vinga, tornem-hi. Corresponsal de RAC1 a Washington, Javier de la Sotilla.
16: No han passat ni 48 hores des que Trump anuncia l'operació d'escorta de vaixells a través d'Hormuz i ja tenim un nou gir de 180 graus. El president ha dit que la suspèn a petició de Pakistan per buscar un acord de pau amb l'Iran, amb qui assegura que hi ha hagut grans avenços en les últimes hores. Amb el seu desplegament militar al Golf Pèrsic, Washington tan sols ha aconseguit rescatar 3 vaixells comercials que havien quedat atrapats. L'operació es pot considerar un fracàs si es té en compte que abans que Trump comencés la guerra hi passaven 130 al dia. Ara n'hi ha uns 1.500 varats. Segons les dades del Pentàgon, hi hauran d'esperar per poder sortir si les negociacions arriben a bon port. Després d'amenaçar amb extingir tota una civilització mil·lenària i recular al cap d'unes hores per anunciar una treva el mes passat, Trump ha acostumat el món als girs radicals de guió. Ara alega progressos a les negociacions, però les línies vermelles de les dues parts segueixen llunyanes pel que fa a l'enriquiment d'urani i el bloqueig naval. El món resta expectant per si finalment, després de 2 mesos de guerra, Washington i Teheran són capaços de seure a la taula de diàleg i posar fi a un conflicte que ha portat el petroli a màxims de l'any 2022.
0: I a banda del que passa al Golf Pèrsic i de les derivades, demà el Papa Lleó XIV rebrà el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio al Vaticà. La missió d'aquesta visita és refer els ponts entre les dues institucions després que el pontífex hagi plantat cara al president nord-americà més d'una vegada. Doncs a les últimes hores, Donald Trump ha tornat a escalfar la trobada acusant el Papa de posar en perill les vides de la gent amb la seva política de pau.
17: Crec que el Papa està posant en perill molts catòlics i moltes persones. Ell creu que està bé permetre que l'Iran tingui una arma nuclear.
0: El Papa ja ha respost Donald Trump en unes declaracions de fa poques hores a recordar que l'Església fa anys que es pronuncia contra les armes nuclears. Lleó XIV defensa que sempre estarà al costat del diàleg com a alternativa a la guerra i demana a Trump que si el critica ho faci amb la veritat. Segur que Lleó i Marco Rubio parlant d'aquest tema es trobaran demà cap a 11:45 del migdia i també serà el cardenal Pietro Parolin. La trobada serà d'uns 30 minuts. El secretari d'Estat nord-americà també reunirà amb el ministre de Relacions Exteriors italià, Antonio Tajani. Tot plegat mentre encara ressonen les amenaces de Donald Trump, que a finals de la setmana passada va assegurar que retiraria les tropes dels Estats Units que hi ha desplegades a Itàlia, Alemanya i Espanya. En aquest sentit, el govern d'Espanya diu que no està gens preocupat. La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que Europa ha de plantar cara al magnat nord-americà sense complexos. Robles en parlava ahir al vespre als fòrums de La Vanguardia i RAC1.
18: Es verdad que durante mucho tiempo se ha pensado que papá Estados Unidos velaba a Europa. Bueno, el presidente Trump. El presidente Trump, como cualquiera, pues tiene su fecha límite de caducidad, ¿no? Pero es verdad que Europa tiene que ser consciente de que el vínculo transatlántico es muy importante con Canadá, con Estados Unidos, pero que tiene que autoprotegerse.
0: Margarita Robles també deixa molt clar que Espanya no pensa augmentar la despesa militar fins al 5%, tal com reclama Donald Trump, perquè això suposaria haver de deixar d'invertir en sanitat o en educació per poder aportar aquesta xifra. Anem als esports perquè la Champions de futbol té el seu primer finalista i no és l'Atlètic de Madrid que tancarà una altra temporada en blanc. L'equip del Cholo Simeone torna de Londres amb les mans buides de perdre, després de perdre ahir 1-0 al camp de l'Arsenal. El club matalasser va abandonar la Lliga fa mesos per posar tots els ous a la cistella de la Copa i de la Champions, però el tren li ha sortit per la culata. L'últim títol que va aconseguir Simeone va ser fa 5 anys, i és clar, avui determinada premsa de Madrid qüestiona el seu projecte, i per acabar-ho de rodonir, l'any vinent no tindrà Griezmann, probablement tampoc Coque, i m'atreviria a dir que, tal com van les coses, tampoc Julián Álvarez, que és aquest davanter argentí, que està clarament pretès pel Barça. Precisament acaba el partit, van preguntar a Coque i a Simeone pel seu futur a l'Atlètic de Madrid, i la resposta de tots dos va ser, com a mínim, enigmàtica i amb una part de toc de violí. Declaracions a Movistar.
19: Yo creo que este grupo está creciendo un montón. Gente muy joven, gente que seguro que en un futuro muy cercano va a seguir peleando por cosas muy importantes y bueno... Estaremos aquí para intentar ayudarles.
20: ¿Y con ellos? ¿Con ganas de ayudar?
19: Bueno, hablaremos cuando haya que hablar, pero...
21: El capitán, veremos si es conmigo o no, pero este grupo es joven, tiene ganas de volver a seguir intentándolo. ¿Tú también tienes fuerzas para volver a seguir intentándolo un año más?
22: No, ahora no. Seguro que ahora no.
0: Quan diu no, ara no, que no vol parlar, que segur ara no, que no vol parlar d'aquest tema ara. Ahir l'Atlètic de Madrid va caure en el parany defensiu de l'Arsenal. Va ser un partit que d'aquells que no té res a veure amb el que vam veure amb el PSG i el Bayern de Múnich. Com és habitual, l'equip de Mikel Arteta no va ser gens brillant en atac, però va aconseguir que no passés res després de l'1-0 de Saka, que va arribar de manera molt afortunada. L'equip de Simeone es va queixar d'un penal no xiulat a Griezmann, però tampoc en van fer un gra massa. La frustració de Simeone, dient que no nos alcanza, va provocar que els últims segons del partit s'encarés amb Andrea Berta, l'exdirector esportiu de l'Atlètic de Madrid, ara l'Arsenal. Simeone el va empènyer, però la sang no va arribar al riu, que també la pregunta és que veia aquell home a la zona de vestidors. La decepció de l'Atlètic de Madrid contrasta amb l'eufòria de l'Arsenal, que jugarà la segona semifinal de la Champions League de la seva història. La primera va ser fa 20 anys, i va ser aquella del Barça, que va guanyar el Barça amb aquell gol històric de Giuliano Belletti al minut 81. El segon finalista d'aquesta Champions League sortirà de l'eliminatòria estrella entre el Bayern de Múnich i el PSG. A les 9 del vespre i en directe aquí a RAC1, l'equip de Luis Enrique defensarà a l'Allianz Arena de Múnich el 5-4 que té del partit d'anada. 19 minuts i les 9, com que ja se sap que el maig quedaria un raig, avui continuem pendents del temps, tot i que els ruixats de tarda no seran tan extensos com ahir. Mònica Usart, bon dia.
23: Hola, bon dia.
24: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Aviam, com pinta aquest dimecres?
23: Sí.
0: Suposo que, pel que deies aquest matí, comarques de Girona on més esperem aigua. La setmana continua moguda. Molta gent ja pregunta pel diumenge a les 9 de la nit què passarà a Barcelona.
23: Doncs mira, comencem pel dia d'avui amb aquests ruixats que, com deia, seran més importants cap a les comarques gironines. Hi ha avisos per intensitat de pluja del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, acompanyats de calamarsa i també de tempesta, l'Empordà, Pla de l'Estany, Ripollès i també Gironès. També ruixats que s'esperen en punts del Pirineu, començarien ara al matí i continuarien després a la tarda, i durant la tarda també se'n poden formar en punts de les comarques de Barcelona, més probables cap al Vallès, Maresme, també sectors del Prepirineu i al voltant del massís dels Ports. A la resta, en canvi, més clarianes i temperatures una mica més baixes que ahir, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Demà, a partir de mig matí, ruixats de nou al prelitoral i també punts del Pirineu, i a la tarda, sobretot, afectaran comarques interiors i, en canvi, a la costa, més clarianes i temperatures que baixen una mica a les comarques del sud. Divendres, de moment, pinta poca pluja i temperatures que pugen una mica amb moltes estones de sol. Després, dissabte sí que de nou tindríem alguns ruixats, arribarien per les comarques de Ponent i després escombrarien la resta del país, tot i que els més importants s'esperen a la meitat oest de Catalunya i els menys importants a les comarques de Girona i de Barcelona. I diumenge algun xàfec també en punts del Pirineu i Prepirineu, més aviat banda de Lleida i l'interior de les comarques de Tarragona, però en canvi a la resta cel mig ennuvolat i sense pluja. Per tant, el partit de diumenge sembla que de moment seria sense aigua. I ara mateix, entre 11 i 15 graus a Barcelona, 14 a Tarragona, 8 a Lleida, 7 a Girona, 9 a Banyoles i 6 a Vic.
25: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
26: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
25: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
26: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: I atenció als fans dels incombustibles Rolling Stones, perquè avui han publicat dues noves cançons. La primera és completament inèdita, escolteu.

Es titula In The Stars i formarà part del disc que els Stones estrenen el 10 de juliol, Foreign Tongues. Serà el seu 25è àlbum d'estudi i tindrà 14 noves cançons com aquesta que acabem de sentir o aquesta altra.

Es diu Rough and Twisted, un tema que van publicar ara fa un mes en una sèrie limitadíssima de vinils i que ara ja han fet públic per tothom. Mick Jagger i companyia interpretaran el nou àlbum, aquests temes, al costat d'artistes convidats de la talla de Paul McCartney, o una de les persones que ens visitarà d'aquí un mes a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, com és el cantant de Skewer, Robert Smith. En un altre registre, si sou fan

0: de Bad Bunny i us heu quedat sense entrades amb els concerts a Barcelona. Demà passat divendres el Porto Riqueny es posarà en posar a la venda algunes més a 200 euros.
1: Te vi tirar más foto de cuando te tuve, debí darte más beso.
0: Serà en una mena de graderia que s'ubicarà just darrere de l'escenari de l'Estadi Olímpic que Bad Bunny omplirà el 22 i 23 de maig. Avui que sabem que un altre gran artista internacional, Olivia Rodrigo, ha afegit una tercera data al Palau Sant Jordi de Barcelona de cara a l'any que ve. Aquesta nova incorporació al calendari, la cantant nord-americana actuarà a la ciutat l'1, el 2 i el 5 de maig del 2027. Les entrades surten a la venda demà mateix, que potser és el dia que també arriba a Barcelona, perquè els rumors són cada vegada més insistents que Olivia Rodrigo serà aquest diumenge a la Llotja al Camp Nou per presenciar el partit entre el Barça i el Real Madrid. Recordeu que el Barça portarà amb l'acord amb Spotify la samarreta aquest any i aquest partit amb el lema d'Olivia Rodrigo. I d'aquí uns mesos encara ens queden alguns temes per explicar aquí al Món RAC1 abans de la tertúlia d'aquest dimecres.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
3: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà... Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
4: Mira aquesta casa, hi entrem?
5: És un primer, hi entrem, té balcó, hi entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
6: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Fes-te entendre amb mi, Di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
8: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
9: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu. La força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
10: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
11: A Moeve estem amb tu, per això ara estalvies el doble. Només per ser de Moeve Go estalvies des de 10 cèntims per litre. I si sumes energies amb el pla Multienergy pots acumular fins a 65 cèntims per litre. A més, a la Moeve han portat 2 cèntims extra per litre. Consulta les condicions a Moeve.es.
12: Moeve.
13: Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
14: Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
13: Quina data tan bona quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
14: El dia quan ens vingui bé?
13: Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
14: I a mi?
15: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
16: 11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
18: Ah, cómo hemos cambiado.
19: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem?
20: Citroën.
19: Consulta citroen.es.
0: 11 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al Món RAC1. A l'Hospitalet de Llobregat, la policia espanyola ha detingut un pare i una filla com a responsables d'una cadena de supermercats que oferien batuts que barrejaven medicaments contra la disfunció erèctil sota el nom de Mero Macho. Hi ha també el nom Mero Macho, aquests batuts porten fàrmacs com el sildenafil, a base de la Viagra, o el Tadalafil, que no s'indiquen a l'etiqueta del producte i que no es poden comercialitzar sense recepta mèdica. Aquesta mena de batuts són molt populars a països de Sud-amèrica i es van posar a la venda en aquesta cadena de supermercats especialitzats en aliments procedents de Sud-amèrica, tot i que ja fa 4 anys que l'Agència Espanyola del Medicament va ordenar-ne la prohibició, la venda i la seva immediata retirada. A Madrid, l'Audiència Nacional ha condemnat José Manuel Villarejo a 3 anys i mig de presó per espiar Podem. El tribunal veu provat que l'any 2015 l'excomissari va esbombar dades personals d'una exassessora de Pablo Iglesias per desprestigiar el partit. En un altre tribunal, el Suprem, avui quedarà per fi vist per sentència el judici del cas Mascaretes, el que seu al banc dels acusats, José Luis Ábalos, Coldo García i Víctor de Aldama. La fiscalia demana 24 anys de presó per l'exministre, 19 al seu exassessor i 7 a l'empresari. En canvi, l'acusació popular del PP ha rebaixat, curiosament, la petició a Víctor Daldama i l'ha deixat en 5 anys i mig. Segons el govern d'Espanya, és la prova que l'empresari ha pactat la seva estratègia amb els populars per enfangar el PSOE. Des de Madrid, Arnau Mañé.
12: És l'últim tram del judici al Suprem, un tràmit marcat sobretot pel debat polític. L'acusació popular del PP va rebaixar la petició de pena per al Dama i la Moncloa ho interpreta com una conxorxa. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, era molt clar.
21: Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos.
12: El PP, en canvi, surt al pas, ho desmenteix. Alberto Núñez Feijóo treu ferro i aplaudeix la col·laboració del Dama.
22: Lo que hemos hecho es aplicar aquel que colabora, aquel que facilita el esclarecimiento de los hechos, aquel que es útil para saber lo que ha pasado, se solicita una disminución de la pena. En todo caso, lo que hayamos solicitado nosotros no tiene mayor relevancia. Aquí l'únic important és la sentència del Tribunal Suprem.
12: Avui el judici quedarà vist per sentència al Suprem. El Dama continuarà en llibertat mentre que Ábalos i Coldo García hauran d'esperar la decisió entre barrots a Soto del Real.
0: Avui que ja sabem quant li costarà el MNAC el trasllat d'una part dels murals de Sixena. 62.000 euros és el que pagarà a una empresa de Madrid. Segons llegim al Punt Avui, a diferència de les pintures que es troben a la sala capitular del museu, aquestes estan en més bon estat i el MNAC ha donat llum verda perquè comenci el trasllat. Haurà de pagar de la seva butxaca el desmuntatge, l'embalatge i el trasllat. Un procés que s'allargarà fins a finals de novembre. I el PP i Vox continuen arraconant el català a les Illes Balears, sobretot a les escoles. Ara els dos partits han aprovat que alguns professors i alumnes quedin exempts d'aprendre la llengua. En cas que hi hagi escoles que vegin molt difícil cobrir la vacant d'un mestre, el govern balear farà els ulls grossos i permetrà que la plaça l'ocupi un professor que no sàpiga parlar català. Pel que fa als alumnes, tots aquells que resideixin temporalment a les Illes per motius familiars o laborals no faran els exàmens en català. I la visita d'Isabel Díaz Ayuso a Mèxic i el seu homenatge al conqueridor Hernán Cortés torna a encendre el govern de Claudia Sheinbaum just ara que començava a fer les paus amb Espanya. A la presidenta mexicana no li han fet gens de gràcia les paraules d'Isabel Díaz Ayuso que dimarts va definir Hernán Cortés i Francisco Pizarro com a personatges històrics de primer nivell.
23: Hoy quiero recordar a la que quizás ha sido la mujer más poderosa de la historia, Isabel la Católica. Es una mujer que libre y coherente, desde su fe y su amor profundo por España y por la hispanidad, cambió la historia de Occidente. Y gracias a ella llegamos a otros muchos protagonistas, como Hernán Cortés, como Pizarro.
0: La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, automàticament va acusar Isabel Díaz Ayuso de ser una perdedora.
24: A quienes reviven la conquista como salvación están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota.
0: La visita de Díaz Ayuso a Mèxic s'allargarà fins al pròxim dia 12 de maig. El procés de regularització de migrants avança a bon ritme. Barcelona ja ha tramitat 94.000 certificats d'empadronament i 17.000 informes de vulnerabilitat des que va arrencar ara fa 3 setmanes. Ara bé, les gestions han deixat imatges de llargues cues que s'han repetit dia rere dia a les oficines d'atenció a la ciutadania. Per evitar-les, avui a les 10, l'Ajuntament de Barcelona obrirà un nou espai al pavelló 2 de la Fira de Montjuïc, Joel Penya.
1: Aquesta setmana, en aquest nou espai, l'Ajuntament atendrà les persones que estan empadronades a la ciutat i a partir de la que ve podran anar-hi les que hi resideixen, però no estan empadronades. L'objectiu és que a partir de la segona quinzena de maig els tràmits estiguin centralitzats a la Fira de Montjuïc, al Saller del carrer Tarragona i al nou centre del carrer Miquel Bleach. La tinenta d'alcaldia, Raquel Gil, assegura que així s'alliberaran les oficines d'atenció a la ciutadania perquè puguin fer els tràmits ordinaris.
2: Tenir més espai, com deia, ens ha d'ajudar pues, a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on si plou la gent pugui estar resguardada, on hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés.
1: A més, en aquest nou espai també hi haurà persones d'entitats com la Creu Roja perquè qui ho necessiti pugui resoldre dubtes més enllà de fer els tràmits burocràtics.
0: De la crònica econòmica, avui tenim una nova mostra de com de ferotge és la crisi de l'habitatge. A les últimes hores s'ha viralitzat un anunci al portal Idealista que presenta com a bona oportunitat que els residents actuals del pis estan a punt de morir. Ho heu sentit bé. El text de l'anunci diu textualment que la situació actual dels usufructuaris pot influir positivament en la teva inversió. Tots dos tenen condicions delicades de salut que podrien accelerar la disponibilitat futura d'aquest immoble. Evidentment, quan va començar a córrer, Idealista va rebre una allau de crítiques i va acabar eliminant aquest anunci. Encara en plan econòmic, al Banc Sabadell hi haurà un canvi de cares important. La Junta d'Accionistes nomenarà avui Marc Armengol com a nou conseller delegat del banc. Marxa César González Bueno, un dels homes que va resistir durant l'OPA del BBVA contra el Banc Català i que literalment va ballar la conga per celebrar que l'operació havia fracassat. Montse Martí.
3: Marc Armengol ha estat fins ara conseller delegat de la filial britànica TSB i aquesta mateixa setmana ha tancat la seva etapa a Londres amb la venda de TSB al Santander. El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, diu que toca ara viure una etapa de normalitat.
4: Després d'una OPA, doncs es torna a la normalitat i la normalitat és anar definint l'estratègia de la normalitat i la normalitat és anar definint l'estratègia de lo que pot anar constituint les bases perquè el banc vagi generant d'una manera continuada uns bons beneficis pels seus accionistes.
3: El Banc Sabadell assegura que el sector de la banca de moment no està notant els efectes de la guerra. Patiran, diu Oliu, si les empreses pateixen.
0: I a Igualada, a partir d'avui fins dissabte, les antigues fàbriques i adoberies del barri del Rec d'Igualada es tornen a omplir de moda. Aquest matí comença una nova edició del Rec.0 amb més d'un centenar de marques de robes, concerts o xerrades. Com a novetat enguany, s'incorpora un nou espai dedicat a l'artesania. Informa Adrià Garcia.
5: El Rec.0 continua reinventant-se i, a banda de roba, enguany fa un pas més. Obre la porta a un nou espai dedicat a l'artesania contemporània. Es diu 080 a la galeria i participa en una dotzena de creadors amb peces fetes a mà, objectes de disseny i edicions limitades. La cofundadora, Marina Iglesias, diu a RAC1 que cal reivindicar la feina que hi ha darrere de cada peça.
25: Un espai que vol promoure el disseny artesanal i de creadors catalans. Oferir tindran productes doncs, des de produccions fetes en paper, fetes en vidre, fetes en fusta, on a banda de la moda, calçat i complements, doncs es podran trobar també peces úniques.
5: A més de les marques, el festival també omple els carrers i places d'Igualada amb música en directe, dansa, poesia i una àmplia oferta gastronòmica.
0: I atenció, perquè avui, arran de l'inauguració, els taloners del Versió RAC1, en Guillem Estadella, l'Alba Segarra i en Marc Bala, visiten el Rec.0 amb un programa especial que es farà de 3 a 4 de la tarda des del pati del Museu de la Pell. Ja ho sabeu, doncs, tots els que vulguin anar-hi, els taloners del Versió RAC1 de 3 a 4 de la tarda, avui al pati del Museu de la Pell d'Igualada. I a 2 minuts per les 9, a les plataformes Netflix estrenarà el pròxim 20 de maig la sèrie documental sobre la vida de la Kylie Minogue.
26: Satisfying that, isn't it?
27: And the Grammy goes to...
0: Repassarà la carrera professional d'aquesta estrella del pop australiana, però també la seva faceta més íntima. I en cinema, si sou molts els que espereu en candeletes l'estrena de l'Odissea, la nova pel·lícula de Christopher Nolan, avui podeu matar el cuquet amb el seu primer tràiler. Atenció al càsting, perquè és trepidant. Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron o Zendaya. La pel·lícula, que arribarà als cinemes el mes de juliol, és una nova adaptació de la clàssic d'Homer, l'Odissea. I més música. Avui, 3 anys després, Renaldo i Clara han tornat a publicar un nou disc. Estrenen estrenen L'Encant, un dels àlbums més íntims d'aquest projecte liderat per la lleidatana Clara Vinyals. Amb un alè pop, el disc té temes més urbans com aquest repartit que sentim de fons o d'altres més minimalistes com M'hauria agradat.
6: I la vaig anar perdent.
0: Presentaran en directe aquest cap de setmana a les festes de maig de Lleida i d'aquí un mes al Primavera Sound, al Parc del Fòrum de Barcelona. El dia que també estrenen nova cançó

0: T'agraden els cromos i les trading cards? Doncs no et pots perdre la tercera edició de l'Iberian Card Show. Una de les fires més grans de col·leccionisme de trading cards de tot Europa.
1: Vine a viure una experiència única envoltada de cromos, cartes i col·leccionistes de tot arreu.
0: T'esperem el 9 i 10 de maig al Pavelló Centenari de la Fira de Barcelona.
1: Més informació i entrades a iberiancardshow.com.
2: Tallera fins al 29 de maig i després girarà per diferents teatres catalans. I encara a Barcelona, en aquest cas a Montjuïc, més de 50.000 persones ja han vist l'exposició immersiva que explica els últims dies de Pompeia, la mostra que fa servir la realitat virtual i el metavers per recrear la vida a la ciutat, es va estrenar a finals de març. Abans va passar per altres ciutats com Brussel·les o Londres i ja l'han visitat gairebé 1 milió de persones. El director de l'Ideal, Jordi Sellas, treu pit de les xifres d'aquestes 50.000, més de 50.000, que han passat per Barcelona en declaracions a RAC1.
3: Més de 50.000 visitants en aquestes primeres setmanes ens fan molt feliços perquè els últims dies de Pompeia demostra ser una experiència familiar fantàstica que, a més, permet divulgar la història d'un moment que és molt conegut, però alhora també molt desconegut, la història de la vida a Pompeia, del volcà, del Vesuvi, de no només tot el que va passar, sinó de tot el que ens permeten les noves tecnologies per viure-ho en primera persona.
2: L'exposició encara es pot visitar al Palau Victòria Eugènia de Montjuïc, a la ciutat de Barcelona. I a la resta dels esports, més enllà de l'eliminació de l'Atlètic de Madrid de la Champions, l'ambient al vestidor del Real Madrid és cada vegada més complicat. Després de la polèmica per l'escapada d'Itàlia de Kylian Mbappé, ara hem sabut que Antonio Rüdiger li va clavar un mastegot al seu company d'equip, Álvaro Carreras.
4: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
2: L'agressió del futbolista alemany va ser el mes de febrer, però es va fer pública ahir, i això ha provocat que Carreras hagi hagut de fer un comunicat a correcuita a les xarxes. En l'escrit reconeix la picabaralla, però diu que va ser un episodi puntual i que els dos futbolistes ja han firmat la pau. A la mateixa línia de Carreras han anat els representants d'Mbappé. L'escapada del davanter Sardenya amb Mister Expósito encara cuegi, per aquest motiu el seu entorn ha sortit a defensar-lo. També han afirmat que la implicació del futbolista amb el Real Madrid és total. Més coses, la defensa del Barça, Mapi León, hauria comunicat al club que marxarà a final de temporada. Segons va avançar Catalunya Ràdio, la central aragonesa tocarà el 2 després de 9 temporades. El seu destí seria el London City d'Anglaterra, el mateix equip que va al darrere d'Alexia Putellas. En motor, el Mundial de MotoGP instal·larà una zona per aficionats a la plaça Catalunya de Barcelona, tal com es va fer la Fórmula 1 l'any passat. Els dies seran el 13 i 14 de la setmana que ve amb motiu de la celebració del Gran Premi de Catalunya diumenge següent a Montmeló. L'espai comptarà amb diverses activitats pels amants de les motos, a més d'actuacions musicals com les de Mishima o Hotel Cochambre. I pareu bé l'orella per tots els que us agradi patinar. Avui reobre la pista de gel del Barça, l'única que hi ha a la capital catalana després del tancament del famós skating a causa de la pandèmia del coronavirus. D'aquesta manera, el Barça recupera la instal·lació que va tancar fa 4 anys per obres. Ara bé, com que els treballs continuen en marxa, la pista de gel s'ha hagut de traslladar a una nova ubicació, al campus de la Universitat de Barcelona, just a l'entrada de l'Avinguda Diagonal. Tot i així, també estarà obert al públic en general, com passava al Camp Nou, i s'habilitarà el lloguer d'espais per entitats, empreses i particulars. En bàsquet, el Real Madrid va perdre 7 punts al tercer partit dels quarts de final de l'Eurolliga contra el Hapoel de Tel Aviv. Ara bé, l'equip blanc continua només una victòria de la Final Four d'Atenes. El primer classificat és l'Olympiacos, que hi va eliminar el Mònaco per la via ràpida. I ahir també vam conèixer la mort d'un tio sensacional, de debò. Un jugador magnífic, però una persona brillant, José Piculín Ortiz, un històric del bàsquet mundial que va jugar, entre altres equips, al Barça, al Real Madrid o a l'Andorra. També va fer carrera a l'NBA i va ser polític al seu país, Puerto Rico. Tenia 62 anys i feia temps que lluitava contra un càncer.
5: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
2: I a les 9:05, el trànsit.
6: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
2: Veiem com està el trànsit a aquesta hora del matí per les carreteres i autopistes catalanes. Des del RAC, on cada matí ens informa comptant cotxes, el Ferran Heràndiga, bon dia.
7: Bon dia, doncs. Comencem la jornada ara mateix amb 3 accidents actius que compliquen l'accés a Barcelona. Hem de parlar de primer un accident a l'AP7 en sentit nord, però a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, que deixa fins a 3 quilòmetres de retencions en sentit nord. Un altre accident també a la

0: P7, però, a la Roca del Vallès deixa un carril tallat i provoca 5 quilòmetres i mig de cues en sentit sud en direcció Tarragona. El tercer accident ha estat a la A2 entre Collbató i Abrera, que en aquest cas provoca fins a 8 quilòmetres de lentitud en direcció a la capital catalana. Pel que fa a les cues habituals des del Llobregat, recordem que encara queda congestió a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol fins a Cornellà i Sant Feliu. A més, també tenim lentitud per les vies costaneres des de Gavall al Prat en sentit nord. El Vallès encara queda lentitud també a la AP7, amb aturades entre la Roca i Barberà, en sentit sud i en sentit nord també, entre Sant Cugat i Cerdanyola. Finalment, la C58 encara va molt congestionada des de Terrassa fins al Nus de la Trinitat, que afecta de retruc amb dues rondes en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
2: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
3: De seguida a la punt final i directes cap a la tertúlia d'aquest matí del Món a RAC1. 30 segons.
4: A Serenet creixem per donar-ho tot a internet.
5: Connectivitat, ciberseguretat, clau de proximitat.
4: Veu. Creixem amb més de 30 anys d'experiència i amb totes les solucions d'internet per a empreses.
5: Xarxes privades, fibra segura.
4: Creixem amb una gran capacitat tecnològica, amb data centers propis en territori nacional i amb una infraestructura de màxima seguretat.
5: Plans de contingència, SOC.
4: Creixem amb el millor servei al client, atès directament per tècnics professionals.
5: Telefonia fixa i mòbil.
4: Fes que la teva empresa avanci i creixi amb Serenet. Serenet, connectem amb la teva empresa.
3: I acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant una altra vegada de vaixells, però aquest cop no és sobre el creuer on hi ha un brot d'antivirus, sinó del mega iot de Jeff Bezos. El megamilionari propietari d'Amazon s'ha trobat amb un problema amb el seu espectacular veler, que té 127 metres. S'hi va deixar més de 400 milions d'euros per aconseguir un vaixell on hi capiguen 18 passatgers amb piscines, cinemes, sales de conferències i una tripulació d'unes 40 persones. Però s'ha trobat que no pot passejar el seu luxe pel món perquè el veler és tan gran que molts ports li nega l'entrada. Jeff Bezos ha decidit vendre's aquest megaiot de mero macho.
6: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
7: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
6: El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: 9 i 8.
8: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
9: Activia cuida la teva salut digestiva cada dia. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
10: Avui, amb l'advocat Xavier Melero, la politòloga i jurista Janet Sant i els periodistes Ramon Rovira, Natàlia Rodríguez i Ferran Casas. A l'ull de poll, Laura Rossell.
3: Volem Natàlia Rodríguez. Bon dia, Natàlia.
11: Bon dia i felicitats per un premi més que merescut.
3: Moltes gràcies, amiga. Javier Melero, què tal? Bon dia.
12: Bon dia, tingui.
3: Janet Sant, bon dia.
13: Molt bon dia.
3: Ferran Casas, bon dia.
14: Bon dia.
3: Ramon Rovira, què tal? Bon dia.
14: Molt bon dia.
3: I Laura Rossell, per trepitjar l'ull de poll. Què tal, Laura? Bon dia.
13: Molt bé, bon dia.
3: Laura, començo per tu.
13: Ah, vale.
3: Estàs espantada o no?
13: Per l'antivirus?
3: Sí.
13: Sí, hi ha un punt d'inquietud. Més que espantada, inquietud, perquè és que és com estar veient en directe una sèrie de Netflix o una pel·lícula d'aquestes terrorífiques. I sí, aquesta incertesa que genera el fet que sembli que no sàpiguen què fer amb aquest creuer i què fer amb les persones que van a dins, doncs home, sí, de veritat que ningú se'n pot fer càrrec.
3: He de dir que hi ha una pel·lícula que, per sort, espero que el Jaume Ripoll de Filmin no m'estigui escoltant ara, perquè si no farà tot el possible per tenir-la. Hi ha una pel·lícula que està, no està a cap plataforma, que es diu Viaje del Terror, amb Michael Ironside i Martin Sheen, poca broma, també, que va d'un viròleg i la seva filla, que van amb un creuer i que hi arriba un virus. que suposo que no serà el mateix cas que aquest que ens ocupa. Però és veritat que, ahir li deia ara fa uns moments a l'Esteve Fernández, el secretari de Salut Pública del Govern de Catalunya, fa una estona, quan l'entrevistàvem aquí al Món a RAC1, li deia més que clar, la història... Primer, tu veus, tu agafes i és això, una pel·lícula... És una pel·lícula.
13: És un argument perfecte.
3: És un argument perfecte. És a dir, una illa flotant, amb tres morts, amb infectats, i de cop i volta hi ha, com sempre, l'empastifament de la història política, que és aquesta batalla logística i política sobre on ha d'atracar el vaixell. Sí. Clar, quan responsables públics discrepen sobre si ha de fer escala a les Illes Canàries o no, que si els de Cap Verd no volen que el barco atraqui allà, doncs el missatge que ens arriba és d'un dubte, i no precisament de control, i això, què vols que et digui? Inquieta. Tot i que després han sortit tots amb estampida, els viròlegs i els epidemiòlegs, i escolten, tranquils i tal. Bueno, sí, tranquil tot el que tu vulguis, però quan ja comences a veure hi ha epis i comences a veure gent que diu que no el vull... I que,
12: ningú hòstia... vol el bulto.
3: Exacte.
14: Però d'epidemiòlegs i de viròlegs ja vam tenir aquí uns quants durant la pandèmia i eren tan fiables com els catedràtics de metafísica. Ja. No.
12: Sí, alguns ahir tornaven a sortir, seguia la Glòria. Clar, jo no tinc por, jo me'n refio molt de la ciència i de la medicina, però també me'n refiava... quan la Covid, que al principi doncs, ens van dir, doncs, recordeu, no?, d'aquelles frases de és com una grip, no passarà res.
3: Els nosaltres, els primers
12: que ho dèiem, érem nosaltres perquè ens en fiàvem de la versió oficial i de la versió dels científics. Però sí que és veritat que això, sense semblar greu, a la reacció que hi està havent, no?, aquest excés de zel de no volem el vaixell i que circuli, sí que alimenta el dubte i la por, clar.
15: A mi el que em fa més patxoca de tot plegat, evidentment, no tinc por, la veritat és que crec sincerament que, escolta'm, com, no sé, em sembla que avui hi havia algú que ho deia, no? Allò que hagi de passar ja passarà, perquè tampoc podem fer gran cosa, i més, si està al mig del mar, bé serà molt que ens arribi. Però bé, és igual, en qualsevol cas. És curiós, si mires els passatgers del vaixell, no? Aquest no és un creuer normal d'aquells que fa una volta pel Mediterrani, todo incluido, no sé què, sinó que són gent que tenen, em sembla que el cost és 21.000 euros per cap, cosa que no és cap broma, i que feien un viatge absolutament sensacional, des d'anar...
3: Doncs, no, és un creuer no de luxe, no. És a dir, super. Hi ha molts creuers de luxe, molts, molts. I n'hi ha que no són de tan luxe. Però els creuers de luxe, que bàsicament són americans, doncs tenen un preu elevat, ja de per si, molt elevat. Però per anar una setmana, 10 dies, clar, que estem parlant d'un creuer de luxe que feia 40 dies de travessa.
15: Sí,
3: però,
15: sí.
3: A més... anava per zones de que per buscar la fauna salvatge en llocs que no podien arribar segons quins tipus de vaixells, havien de visitar la Patagònia, l'Antàrtida, les Illes Sandwich del Sud, Santa Helena, o sigui, llocs molt concrets, i a més hi anaven biòlegs, experts en la matèria, clar, però, i valia, crec que m'han dit que eren entre 10 i 25.000 euros.
14: Carai.
3: 40 dies, eh?
14: Més barat que Lloret.
13: I han acabat trobant l'aventura dins del vaixell, dins del creuer.
3: Sí, l'aventura no cal mirar el mar. No,
15: però que és un tipus de gent, a més fins i tot els que hi van, no? Biòlegs, fotògrafs, és a dir, no és allò el veí de l'escala que surt amb tot el respecte, no faltaria més, no?
12: Gent que té un cert nivell
15: de coneixement. Que té un cert nivell adquisitiu i que s'ho pot permetre i que passi una cosa d'aquest tipus, justament amb aquest tipus de vaixell, doncs no deixa de ser. El que passa és que, esclar, tu imagines, Santa Helena és on va estar el Napoleó confinat, no?
14: Sí.
15: Per tant, estem parlant...
12: És on va morir.
15: On va morir, exactament, on va morir. Estem parlant de tota una sèrie d'illes que, excepte les Malvines, que de memòria
3: Malvines.
15: Respecte de la guerra ara, em sembla que fa anys, ara, de la guerra de les Malvines.
16: Sí, ara és l'aniversari.
15: Fa anys d'aquella guerra entre Gran Bretanya i Argentina.
14: Hauríem de fer memòria d'aquella guerra, de quan tothom anava a favor de la Junta Militar. Uix. Durant la Guerra de les Malvines.
15: Tu anaves a favor de la Junta Militar?
14: No, jo no hi era un friqui. Era un friqui. El clima general era pro-argentí, aquí. Que era per flipar.
12: Contra la pèrfida del guion.
14: Entre el Maradona, les Malvines i tal. Es va fer un poti-poti.
16: I que era feble.
14: Kempes, Xavier. I lo dolenta que era la Thatcher i tal. Aquí portàvem una empanada pro-argentina que, vamos, que me'n recordo i fa vergonya.
3: Ja. Bueno, aviam, un segon. Tu estàs neguitosa, Natàlia, o no?
16: Jo no estic gens neguitosa. Al contrari, el que estic és meravellada per aquest fascinant món dels virus, que ens sembla cada vegada que trobem un brot d'aquestes característiques, sembla que descobrim una pel·lícula de terror. Estem envoltades d'aquest tipus d'organismes que cada vegada seran més, més evidents, perquè la barrera que ens separa de determinats tipus de món s'està fragilitzant. Per tant, abans anar a la Patagònia o anar a l'Antàrtida era una cosa que feia el Jacques Cousteau i la Josefina Castellví, entre d'altres.
3: Sí,
16: i ara, avui en dia, doncs, l'Antàrtida, la Patagònia, aquest tipus de creuers, com el d'aquest vaixell, són molt corrents. Hi ha moltíssim... És com anar a l'Everest o pujar al K2, no? Vull dir, ara, de repent, aquests llocs que eren tan difícils d'accés ara s'han massificat. Per tant, aquests ratolins que porten aquest tipus de virus, sembla ser que tot això ho van agafar-ho a terra, doncs vés a saber en quin tipus d'excursió, en quin tipus de situació, però el que penso és que el coronavirus ja ens va avisar la fragilitat, diguem-ne, de la sanitat global mundial ens afectarà cada dia més. Ara, malauradament, doncs aquí han mort persones, però crec que hem d'estar, jo crec que tenim el sistema sanitari, diguem-ne, més que preparat per això. El que crec que ens hauria de preocupar, sobretot, és aquesta confusió entre el món salvatge i el món urbà, que veiem en moltíssimes coses, no? Que cada vegada serà més present i que cada vegada provocarà més problemes, i problemes molt seriosos. Per tant, a mi els virus reconec que em fascinen bastant, perquè són una tipologia d'organisme tremendament eficaç, i perillosa, sí.
3: Jo planyo els que van dins del vaixell i els que...
16: Sí, però... això s'ha de ser molt angoixant.
3: Per molts motius. Primer perquè ara veurem, és que m'ho vaig a venir, un compte enrere, perquè segons acaba d'informar... Espera't un segon, eh? Segons acaba d'informar Televisió Espanyola, el creuer atracarà dissabte a Tenerife. Sí. Ara sembla el Jordi Armenteres ho intenta confirmar des de Madrid, i el que passarà serà que veurem...
13: Un xou mediàtic. Bueno, clar, estarà tothom allà retransmetent en directe.
3: Un xou mediàtic, ja de fet ja hi ha televisions que tenen la pantalla en directe amb el creuer.
12: Ah, mira, és a dir, tenim Telecinco i Antena 3,
3: sí,
12: ja.
3: Sí, ja està, clar.
12: A tota pastilla, el déjà vu de Fernando Simón, no hi ha riesgo.
3: Clar, el déjà vu de Fernando Simón no hi ha riesgo. Li estan caient unes castanyes a Fernando Simón quan ha dit, creo, clar, el pobre tio s'ha curat en salut, diu, creo que no hi ha per estar així. Jo, mira, vaig a fer una cosa, que és jo trucar, no només els que en saben, sinó que quan hi ha una alerta d'aquestes, agafem el telèfon i diem, Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar de Barcelona, ben tornat, malauradament, bon dia, moltes gràcies.
17: Jordi, què tal?
3: Molt bé.
17: Gràcies. La veritat és que resulta estrany tornar a parlar d'algo així.
3: Clar.
17: Però bueno, és diferent.
3: És diferent, eh? És que saps què passa?
17: Sí, sí,
3: començo per tot. És a dir, quan tu sents virus, morts, brot, infectats, ja dius, és a dir, el cervell, conscientment, se te'n va directament al Covid. Això la primera. I la segona, és clar, tota la història, perdó per l'expressió, perquè no és correcte en català, peliculera que hi ha aquí al darrere, doncs fa que la percepció sigui dir ai, saps?
17: Sí, però jo crec que... A mi també m'apassionen els virus, eh? De fet, m'hi dedico a això perquè precisament crec que tenen aquest punt que cadascú és diferent i s'ha de... a interpretar en el context del propi virus, de la situació, de la forma de transmissió. És a dir, hi ha tota una sèrie de factors que fan que cadascú sigui diferent i tinguin característiques completament diferents. Aquest virus no és com el Covid, ni molt menys, amb molts aspectes, tant virològics com clínics. Jo sé que genera molta alerta perquè és veritat que té una letalitat molt alta. En un lloc que no estigui ben dotat, vull dir, que no hi hagi UCIs potents, que no hi hagi mecanismes per poder assegurar, mantenir, no?, els pacients en vida, la mortalitat és molt alta. El que passa que també és veritat que la transmissió no és tan efectiva com el Covid, té unes característiques molt diferents.
3: Per tant, podem estar tranquils.
17: Sí, mai podem estar tranquils, jo crec, però no, jo crec que en aquest cas concret és un tema, aviam, jo crec que sí. Jo quan vivia als Estats Units, a l'hospital on estava va haver un brot a uns quilòmetres, al Parc Nacional de Yosemite, i van derivar un parell de pacients, recordo, pacients amb antivirus i tot el que es va generar en aquell moment allà i tal. Van haver casos en països, no? I en morts de vegades, però són casos concrets, en àrees concretes, i normalment, precisament perquè la transmissió del virus no és com el Covid, sempre es queden limitats. Això no vol dir que no s'hagin de prendre totes les mesures de seguretat, de bioseguretat en aquest moment, però tampoc ens hem de tornar bojos. Jo crec que les coses s'han de fer des del punt de vista científic i mèdic, i ja.
3: Explicàvem ara a les 8 del matí amb el relat dels fets del que han passat en aquestes últimes hores, explicàvem que el dia 6 d'abril, 5 dies després de salpar, un passatger de 70 anys dels Països Baixos va començar a presentar símptomes del que semblava una grip. En realitat, ara sabem que abans de pujar a bord havia contret l'antivirus. Clar, com que és molt difícil que un infectat contagi el virus a una altra persona, però es veu que hi ha una de les variants d'aquest patogen, que és l'andina, que està localitzada a l'Argentina, que sí que es transmet entre humans si el contacte és estret i prolongat, no?
17: Mira, des del punt de vista fisiopatològic, aquest virus, la variant aquesta andina, té la característica que fins i tot en els dies previs a que comencin els símptomes claus, hi ha molta quantitat de virus en tot el sistema, en la sang i també en les secrecions. I el moment en què la persona comença a estossegar i comença amb el quadre clínic, diguem, les secrecions porten una quantitat de virus molt alta. I això pot fer que alguna persona al voltant, sobretot convivents, no? Persona al voltant i de més, doncs amb una inhalació doncs, arribi a contreure el virus si es dona aquesta situació. Ja dic, això és el que fa molt diferent al Covid. No? El Covid era molt... Aquí necessites doncs, bueno, que sigui la variant aquesta, que sigui en el moment en què hi ha el pic.
3: Ai, s'ha tallat. Ara el recuperem.
17: Doni aquestes circumstàncies. Sí. No és fàcil que això succeeixi.
3: Val. Sabem que l'home moria a bord del vaixell i que per cert, té un petit dipòsit amb capacitat per entre 3 i 6 cadàvers. 15 dies després, el 24 d'abril, la tripulació va desembarcar el cos d'aquest mort a l'illa de Santa Helena i també va baixar la dona, que volia iniciar els tràmits per repatriar el cadàver. Va agafar un avió, se'n va anar fins a Johannesburg, però durant el vol aquesta dona es va trobar malament i quan va arribar a l'aeroport de Johannesburg, es va desmaiar tan bon punt va trepitjar la terminal, la van portar d'urgència a l'hospital, però va morir l'endemà. Clar, això sí que estem parlant d'un contacte directe. El problema és que hi ha hagut una tercera persona que també ha estat... que també va morir, que no tenia cap tipus de contacte amb aquesta persona.
17: Amb el barc, amb el vaixell.
3: Sí.
17: Clar, amb el que és quan un espai tancat com és un creuer, no? Vull dir, en espais hi ha moments en els que es parla d'un contacte, sobretot en els pics virèmics de més de mitja hora, una hora, amb una persona asimptomàtica, doncs això en un moment donat doncs, una persona pot arribar a contreure-la. Clar, no sabem què és el que va passar en aquell moment en el vaixell o si aquesta altra persona que va morir va estar exposada en el lloc font, en el mateix, no?, on aquestes persones van contreure. El que, aviam, el període d'incubació de l'antivirus, estem parlant entre 1, 2, fins a 6 setmanes. És a dir, és el període en el que fins que tens l'exposició fins a que fas la desenvolupament de la infecció. Això, precisament, la gent de salut pública, la gent d'epidemiologia i salut pública són el que aquesta persona es va infectar en el mateix lloc on aquestes dues persones es van infectar o es va infectar amb un contacte amb el vaixell a bord. Si és així, això implica que les mesures que s'han de prendre en el vaixell s'ha de identificar els potencials casos, les persones potencialment exposades, s'ha de fer una quarantena en el cas que sigui necessari i és a dir, són mesures de control d'epidèmies.
3: El que sí que haurà de passar és que quan arribin a Tenerife, avió medicalitzat per tots els passatgers, entre els quals també hi ha, recordem, aquests catalans, i automàticament transportar-los a un hospital per fer-li unes proves, no?, suposo?
17: Clar, s'han de fer proves i sobretot s'ha de veure, si realment són persones que han estat exposades i de més, s'ha de veure durant un període de temps que no desenvolupin la malaltia, no?
18: Ja.
17: Hi ha moments, és a dir, el moment d'incubació és un moment asimptomàtic, és a dir, que, si, que pot ser que no detectis encara, fins i tot amb les proves detectis el virus, i has de tenir la persona en observació fins a detectar, fins que el virus comenci a poder ser prou notori com per poder detectar-lo. No? I això, doncs, ja dic, poden ser fins a 45 dies.
18: El problema és que no hi ha solució. És a dir, per entendre's, no tenim una, de moment, un antibiòtic o no tenim cap vacuna que això ho pugui arreglar, perquè si ho mirem fredament, és molt més letal la grip que no pas l'antivirus?
17: No, en aquest cas és bastant més letal l'antivirus. És a dir, el tema està en que la grip s'escampa de forma sobretot quan veiem els pics epidèmics. Aquest tipus d'expansió que es veu amb la grip és molt difícil, no es veuria amb les condicions actuals amb l'antivirus. Per això suposo que Fernando Simón deia que és molt poc probable que veiem un gran impacte. És veritat, perquè, ja dic, la transmissió és una transmissió que no és tan efectiva ni com la grip ni com la Covid. Ne requereixes o un contacte molt estricte o l'exposició a una font amb animals o amb excrements, amb secrecions d'animals infectats. No? Aleshores, ja dic, el que passa és que una persona malalta, una persona que desenvolupa la malaltia, és molt greu. Jo recordo a Califòrnia, les dues persones que es van morir en aquell moment, fins i tot amb una UCI com la que hi havia a l'hospital on estava, que era una UCI potent i de més. És a dir, fins i tot amb tractament de crítics, la mortalitat pot estar entorn al 30%, i això és molt alt. Això sí que és molt més alt que la grip. El problema és que el número de casos serà sempre molt menor que la grip.
15: Perdona, Jordi.
18: Digues, Robert. Digues, Ramon.
15: No, la pregunta... 45 dies? Això vol dir que aquesta gent, quan desembarquen, han d'estar 45 dies aïllats fins que no es manifesti la malaltia?
17: Bueno, això la Salut Pública ho haurà de determinar. S'haurà de determinar cada cas i el risc individualitzat de cada cas.
18: Val.
15: Ja. Déu-n'hi-do, però no.
18: Bueno, el Covid també era...
15: Estem parlant de quantes 100 i pico de persones?
18: Estem parlant, sí, esclar.
17: Sí, amb el temps que hi ha passat, si la persona està asimptomàtica, és a dir, s'ha de veure una mica com han anat totes les coses, i s'han de fer proves. No és exactament així, però bueno, ja dic, jo crec que això la gent de Salut Pública estarà al cas, tant aquí com a qualsevol país, no? De fet, crec que estan els ICDC, no? el Centre de Control d'Infeccions Europeu darrere, per intentar homogeneitzar, amb l'OMS, intentar homogeneitzar el protocol d'actuació en aquests casos. Ja dic, normalment quan es veuen casos de brots d'antivirus es veuen a àrees determinades on hi ha animals i la gent està exposada. El fet d'haver tingut una exposició perllongada amb persones que han desenvolupat la malaltia en un espai tancat com és un creuer, jo això no ho sé, però no crec que hagi sigut algo tan freqüent. Per tant, en aquest moment jo crec que bueno, s'ha d'intentar ser el més prudent possible, sense alarmismes. Això no és algo que vagi en cap moment a escalar a nivell poblacional, no és que sigui que baixin algú del vaixell a Tenerife i que a continuació no, però s'han de prendre les mesures perquè és un tema de bioseguretat i amb això s'ha de ser sempre una mica pecar d'accés més que d'efecte, no? Jo crec que s'ha de passar amb quan el control i de més, però no, sobretot, jo crec que no ha d'haver alarmisme a nivell de la població perquè no estem davant d'una situació molt especial i des d'un punt de vista virològic o infectològic apassionant en el sentit de que bueno, és que estem veient pues el que és una manifestació d'un virus no freqüent en el nostre medi. És, bueno, pues això.
18: En el que ara comentava fa uns moments la Laura Rossell, que és veient això que està fent aquest creuer, interpretes que no hem après pràcticament res d'aquella pandèmia del coronavirus?
17: Home, dona la impressió que ens hem oblidat. Ja dic, l'escenari és completament diferent, però al final jo crec que no hem de... És el que dic, amb els temes aquests sempre t'has de posar en el pitjor escenari per evitar que les coses es descontrolin. I ha donat una mica la impressió del vaixell estava a Cabo Verde. Jo entenc que a Cabo Verde no, probablement no hi hagi UCIs ni hi hagi entorns com per poder manegar una persona asimptomàtica en condicions, no? Perquè ja dic, el quadre clínic que fa és un quadre clínic molt de distrés respiratori, vull dir, requereix suport ventilatoris, una UCI potent, etcètera, etcètera. Aleshores, bueno, jo crec que ens hem oblidat de la Covid i aleshores això, doncs, bueno, és un escenari diferent, però jo crec que hauríem d'aplicar les lliçons que vam aprendre aleshores ara, i sembla que estem encara una mica badant.
18: Una cosa, tens 3 minuts, doctor?
17: Sí.
18: Val. És que, Jordi Armenteres, bon dia.
19: Hola, bon dia, bona hora.
18: El problema és això que explicarà ara l'Armenteres. Aquí és on posem ja el, on posem ja l'angoixa. O sigui, l'angoixa, digue-li com vulguis, o la preocupació, o l'interrogant i tot plegat. Explica, Armenteres.
19: A veure, hi ha en aquests moments una picabaralla entre el govern de Canàries i el govern espanyol per veure on va el vaixell. De fet, el govern de Canàries diu que les illes no estan preparades per poder atendre aquest creuer quan hi atraqui previsiblement aquest proper dissabte. Ja deies fa uns minuts, Jordi, que en principi el port de destinació és Tenerife, és l'illa de Tenerife, s'havia debutat entre Tenerife i Canàries. I el president de les Canàries, que es diu Clavijo, acaba d'entrar a SER Canàries, a la cadena SER regional d'allà, i s'ha queixat que l'han enganyat, que havien acordat que el vaixell aniria cap al port de bandera, que és Holanda, que és Països Baixos, i acaba de demanar una reunió amb Pedro Sánchez. El podrem sentir.
20: Esta mañana, a primera hora, me he estado whatsappeando con el presidente Sánchez, al que le he pedido una reunión urgente. Yo estoy en Bruselas en este momento, tengo una reunión con la vicepresidenta de la comisión, pero según termine la reunión, o si la tengo que suspender, la suspenda, me voy a Madrid, porque a Canarias nadie le ha consultado nada, ni le ha explicado cuál es el criterio técnico por el que ese barco tiene que llegar a Canarias.
19: Ella el que diu, Basté, és que tot el que s'hauria de fer a Canàries d'aquí a 3 dies, després de 3 dies de navegació, es pot fer perfectament a Cap Verd. Quina és la feina, quina és la tasca epidemiològica que s'ha de fer? Doncs evacuar les persones que tinguin en aquests moments símptomes de la malaltia, els contactes estrets, vigilar tota la resta i de mica en mica que tothom els repatriï. Estem parlant, per la memòria, són 23 països, són persones de 23 països diferents, de passatgers de 23 nacionalitats diferents. I evidentment, han de tornar a l'altra banda. Diu, per fer-ho les Canàries ho poden fer perfectament des de l'aeroport de Praia, que és a Cap Verd.
18: Clar, aquí... Armen, alguna cosa més?
19: No, bàsicament això. Va, aquesta és la picabaralla en aquests moments, a l'espera d'aquests 3 dies de navegació i l'arribada del creuer cap a Tenerife.
18: Val, molt bé, gràcies, Jordi. Fins ara. Jordi Armenteres ens ha explicat aquesta nova picabaralla, que aquest és el problema. Jo crec que no estic demanant al doctor que faci una lectura política, però és evident que això, des d'un punt de vista gairebé psicològic, a la gent, quan sent això, està preguntant: tia, què passa, que un creuer no pot atracar Santa Cruz de Tenerife, que porta uns infectats? Quina por, m'entens?
17: Clar, no, és que jo crec que aquí és on està precisament l'error. Jo, des del meu punt de vista, és el que deia, no és per la situació ara. Si realment dins del vaixell hi ha alguna persona que realment es comença a progressar els símptomes i es posa malalta, probablement a Cabo Verde no. Hem de pensar les persones que estan allà tancades, no? Ja dic, amb protocols de seguretat i de més, s'ha d'intentar que estiguin el més a prop possible d'un lloc on els hi puguin donar la millor atenció i es pugui fer la valoració i l'avaluació de forma ordenada i de forma protocolitzada. Jo crec que s'ha d'identificar dins del vaixell, ha d'arribar a un port, s'ha d'intentar mantenir l'aïllament, òbviament, amb ningú de l'entorn, probablement, i a partir d'allà Salut Pública i tot el servei d'epidemiologia el que han de fer és començar a identificar els gent que ja estigui desenvolupant símptomes, aquells que puguin haver tingut contactes, aquells que no, és a dir, classificar, i a partir d'allà tal, i els que estiguin, pacients que estiguin simptomàtics o estiguin realment es detecti que tenen el virus i que estan... Aquestes persones s'han de posar probablement un entorn del nivell, perquè el que és més probable és que presentin una evolució ràpida i, a més, molt, molt dolent, molt catastròfica, perquè és quan es manifesta d'aquesta manera. Per tant, jo crec que aleshores és el moment de... jo crec que també s'ha de pensar amb la gent que està allà dins i crec que són països civilitzats com per intentar plantejar-ho. Jo entenc el president del govern de Canàries que, clar, és que ningú no voldrà el vaixell en el seu lloc, però si és el punt segur més proper, doncs probablement és el lloc en aquest moment, malauradament.
13: Hi ha un punt de responsabilitat, no?
18: Home, esclar, clar,
13: és que
18: totalment.
13: Quins són els símptomes, doctor Werri, d'aquest virus?
17: El problema és que... comença com una grip i comença com un quadre de febre, de malestar, una miqueta de tos, i a partir d'allà comença una evolució bastant ràpida. Bàsicament el que es produeix és un augment de la permeabilitat dels vasos dels pulmons, i el que fa és que els pulmons s'omplen d'aigua. Aquest és una mica el resum. I això succeeix després després de 3, 4, 5, 7 dies de quadres prodròmics, que és això, la febre, el malestar, el cansament i de més, comença amb un quadre d'insuficiència respiratòria, és a dir, manca d'oxigen perquè els pulmons s'estan, diguem, omplint d'aigua. I aquest és el punt en el que, si no tens un entorn d'un maneig de crítics potent, els pacients es moren. I aleshores, amb el suport respiratori i de més, doncs poden aguantar i es pot intentar passar la fase aguda, però si no tens aquest entorn, una persona que desenvolupi això i no té aquest tipus d'ajuda, ho passarà malament i a més es morirà.
18: Acabo, però quan es parlem de la transmissió en contacte estret, quan parlàvem del Covid, el contacte estret era, per exemple, ara que estem en un estudi de ràdio, jo estic 5 persones més en aquest estudi, doncs com una grip que es podia passar dels uns als altres. Quan parlem de contacte estret, per saber-ho, com es transmet aquest antivirus?
17: Que has d'estar, com diguem, és que només és aquest endí el que es transmet i has d'estar, com diguem, per una mica per simplificar, no? En un espai que sigui com un metre quadrat durant més de mitja hora. Aquest seria una mica amb la persona infectada. Això és el contracte estret com a tal. Ja dic, són persones que ho conviuen, són persones que han compartit una taula i han estat dinant i tens la persona allà. Seria cosa així. No que estiguis en una habitació a 10 metres i l'altra... No? Però bueno, ja dic...
16: Disculpi, parlaven de relacions sexuals i intercanvi de fluids. Vull dir que el contacte ha de ser realment molt contacte.
17: Clar. Sí, el que passa...
16: No és com la Covid, diguem, això.
17: No? No, ni molt menys, ni molt menys. El que passa és que, ja dic, aquesta variant andina té el punt de que en les fases més virèmiques, és a dir, quan hi ha més quantitat de virus, el virus sí que pot estar en secreció, i si estàs molt a prop, si la relació sexual probablement és el més paradigmàtic d'estar molt a prop, aleshores sí que pots, i probablement no sigui tan efectiu, no sigui sempre, sí que pots infectar-te teòricament. Aquest és una mica en plan, aquest moment. Ja. Però dic, és un contacte molt estret.
18: Ara, no guanyem. És veritat que tots plegats tenim un neguit, perquè en els últims anys, després del Covid, ja hem parlat. La grip aviària, la peste porcina africana, la dermatosi nodular, l'antivirus, és que, esclar...
16: Bueno, recordeu l'èbola.
18: L'èbola, però l'èbola ja estem parlant d'abans del Covid,
16: De l'èbola. Bueno, ja, però...
18: Sí, sí, vull dir que estem cada vegada, i això, però esclar, quants virus hi ha en el món, doctor?
17: Molts, i de fet, això ho deu abans, això que estem parlant, cada cop serà, cada cop més gent, més aglomeracions, és a dir, al final els virus, podem discutir si són éssers vius o no, però realment el que necessiten són a nosaltres o als animals per viure i per poder persistir. Per tant, ells busquen la manera de sobreviure amb això, i cada cop en parlarem més. I perquè, bueno, de fet, és una mica, doncs, entre tot, el canvi climàtic, els moviments, no?, el de la globalització, com ens movem i demés, tot això contribueix a la transmissió d'aquests virus. Les pandèmies del futur seran per virus, això ho tenim tots clar.
15: De fet, estava pensant que, possible, doctor, no sé si això que digues és una barbaritat, ja em perdonarà, però de pura ignorància, el millor que... Sí, dins de la desgràcia, el millor que podia passar és que passés en un ambient, en un espai com el que pugui ser un creuer, que és una zona que tens controlada. Yeah. Perquè si això s'arriba a produir en una altra zona...
13: En un hotel, per exemple.
15: En un hotel
13: al mig d'una ciutat.
15: Exactament, al mig d'una ciutat, estaríem parlant d'una altra situació, no?
17: Jo crec, ja dic, jo crec que no estic segur. Perquè no estic segur, perquè ja dic, la transmissió no és una transmissió molt, molt efectiva. I aleshores no és com el Covid.
15: Yeah.
17: Aleshores, això necessites un entorn... És veritat que precisament s'ha donat en un creuer i s'ha vist així, ja dic, perquè l'espai és molt tancat i potser sí que hi ha hagut algun cas i serà excepcional de transmissió persona a persona. Ja dic, no és el tipus de virus que tingui la transmissió persona a persona. És una transmissió globalment per exposició a la font, que són els animals. Però ja dic, ha sigut una desgràcia, perquè és veritat, t'infectes en el lloc d'origen, portes el vaixell, ja la desenvolupes la malaltia allà, espai tancat, i això d'alguna manera pot haver afavorit això. Però ja dic, en un entorn urbà o en un entorn això hagués sigut, o crec jo que és més complicat, ja dic, perquè els casos que jo he vist amb entorns, ja dic, amb entorns, doncs, al parc de Yosemite, quan jo estava a Califòrnia, allò era molt... Va ser molt... Ja dic, tot i haver casos, va haver casos comptats, també. I també era un entorn, doncs, d'unes cabanyes i d'una zona, diguem, de turisme, no? Mm-hmm. Per tant, ja dic, la transmissió no és una transmissió molt, molt, molt efectiva.
18: Doctor Guerri, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1, però no vull acabar sense fer la pregunta de cada dia que li feia cada dos dies al doctor Guerri, que és: com tenim el Covid?
0: No hi ha Covid, afortunadament. Com a mínim no aquí a l'hospital. No sé, fora segur que hi ha algú amb Covid, però afortunadament ja hem passat pàgina de veritat. I la qual m'alegro, Jordi, de veritat.
18: Sí. Una abraçada molt forta i gràcies.
0: Una gràcies de veritat, que a tu. Bé, que vagi molt bé.
18: 20 minuts i les 10. Un moment, sisplau, que parlarem de tot, de com la part política neguiteja la part científica. D'aquí uns instants.
21: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
22: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
23: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
24: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
25: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
26: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
27: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
28: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O, no. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen el lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
29: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
30: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
31: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
32: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
33: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
34: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
35: El perquè de tot plegat.
18: Són 3:15. És que estic rient perquè el Ramon Rovira, quan ha sentit els pulmons plens d'aigua...
15: Jo soc molt hipocondríaca.
18: Però torno a repetir que és el que deia també, doctor Werri. Melero, el tema polític. És a dir, no dona cap tipus de seguretat.
1: Cap ni una.
15: No, aquest és el tema, home.
1: A veure, jo el senyor aquest de Canàries, que no me'n
18: recordo... El president Clavijo.
1: Això,
2: Fernando Clavijo.
1: Com el corsell volador del Quijote. No, Clavijeño era aquell. Pues, home, té el seu punt de raó, perquè aquí... Tu imagina't que aquí a Catalunya envien un vaixell amb gent que està infectada sense dir-te res. Jo sé, la ministra aquesta, que em sembla que no serveix ni per dirigir un taller de macramé, perquè no truca i en fi...
18: Una ministra que avui no parla.
1: Bueno,
18: la sanitat, eh?
15: Bueno, està clar que davant...
1: A bodes me convides.
2: Però és una decisió de l'OMS. És una decisió de l'OMS, no? I em fa l'efecte que és estrafolari dir que a Tenerife no tenen els mitjans per poder donar aquest tipus de servei. Vull dir, no té res a veure les Canàries amb Cap Verd o Santa Helena. És més, han fet front a crisis molt més complicades que aquestes. I, a més, és que t'estan assegurant i reassegurant. Tots som hipocondríacs, jo també, però vull dir que no passa res, a no ser que tots fem una orgia, només arribi el vaixell i comencem intercanviant-se virus, que no crec que sigui el cas.
18: Bueno, no se sap mai.
2: No... Oh, sí, també és veritat. Però no hi hauria d'haver-hi cap problema. Per tant, el missatge que es trasllada per part del Clavijo d'aquest president, jo el trobo nefast, ho trobo francament. Bueno, és el pitjor que es pot dir en un moment així. L'OMS te diu, ho pots fer... Crec que hem de respectar institucions com aquestes i, llavors, que si comencem a no creure el que ens diuen la gent de ciència, ja apaga i vámonos.
18: Sí, i bueno, ja. et diré perdó, Janet Sanz, digues, Janet.
3: No, jo, a veure, diverses coses, eh? Jo crec que la primera qüestió és també si la ciència, evidentment, ha de tenir tota la credibilitat, perquè per això està, diguéssim. La resta són pors irracionals. Són creences que no tenen cap mena d'evidència. I, per tant, per mi, doncs, no té cap mena de sentit, no? I és normal, que les sentim, però ens hem d'agafar alguna cosa que ens doni la tranquil·litat de que algú està analitzant això i de que, com deia molt bé el doctor, ja ha passat això. No estem parlant, no és la mateixa situació que amb el coronavirus, que no sabíem què era, que no sabíem quin tipus de virus era, com podia actuar, què podia passar... Ningú, en aquell moment eren recomanacions, però no hi havia evidències científiques. Ara n'hi ha, perquè ja ha passat això en altres llocs, i per tant saben com tractar això. I hi ha una institució, que és l'OMS, que en aquest cas, no, l'Organització Mundial de la Salut, està dient, escolta, necessitem que això s'actuï d'aquesta manera, i fins i tot és el propi vaixell que, parlant amb la pròpia OMS, no, determinen si poden atracar a Canàries. Per tant, no depèn del president de Canàries que aquest vaixell pugui anar a Canàries. Depèn d'una autoritat que està per sobre d'això.
15: Bueno,
3: que
15: però és... depèn del govern espanyol.
3: Sí, però que vull dir...
15: Que és on posa la pressió Clavijo,
3: sí, però que vull dir...
15: I escrita Pedro Sánchez, em vull reunir amb ell.
3: Bueno, i que... Sí, però el problema és... Vale, tots diem que no. Ningú el vol.
15: Ja ho sé, ja ho sé.
3: Llavors, què fem?
18: Home, no?
3: Llavors, el plantejament...
18: És el barco de los
3: malditos. És que no té cap mena de sentit des d'una perspectiva d'assumpció de responsabilitats. Quan tu governes, has d'assumir responsabilitats.
15: El president de les Canàries diu això, però també diran el mateix les autoritats de Cap Verd o de la illa de Sant...
18: No, perdona, però Ferran, que ara vas, però el Melero deia una cosa abans, perquè ho veus per televisió, que es veu que a Tenerife...
1: Diu que només tenen un llit amb aquestes condicions. Hòstia, a Tenerife, que tenen facultat de medicina, hospital universitari, turisme per un tubus i només tenen un llit, jo voldria saber quan estarem aquí.
2: És poc creïble.
3: Bueno, però per això jo crec que aquí hi ha una mica la responsabilitat col·lectiva i, per tant, el Ministeri de Sanitat el que ha de fer és parlar precisament amb el govern de les Canàries i desenvolupar tots els dispositius que siguin necessaris perquè això es pugui fer amb la màxima seguretat, tenint en compte les evidències científiques que estan dient que es pot generar un dispositiu. I segurament, potser encara la ministra no s'ha manifestat de sanitat, però no tinc cap dubte, no és una ministra que s'amagui. No crec que la Mònica García sigui una persona, no? Una ministra que es, diguéssim, caracteritzi per no donar la cara i per no explicar quina és la posició del govern d'Espanya en qualsevol tema de salut pública o de sanitat, perquè ho ha fet en diverses ocasions. Per tant, hi ha afirmacions, Xavier, que estan una mica fora de lloc.
15: Ja, si m'ho parles. Però jo crec que aquí, davant d'aquest cas, la... Tenim el risc d'un vaixell a la deriva. I aquí la responsabilitat, i la responsabilitat del president de les Canàries en aquest cas, ell no està exercint una responsabilitat col·lectiva. Està mirant pel propi interès.
4: Perquè no, malauradament està clar que davant... És dir, una cosa és el que hauria de ser i l'altra és el que és. I els polítics tenen una certa tendència, doncs, a mirar de no prendre mal i a mirar
3: no
4: pel,
3: que pel bé,
4: propi
3: Ferran.
4: Interès. No està bé. Ja. Només ho estic intentant entendre i ho estic explicant. No ho estic justificant, estic dient el que jo crec que està passant, no? I que és que davant del dubte o la incertesa ningú vol el vaixell. És evident que el nivell de la sanitat espanyola sempre ens han explicat que és de les més avançades d'Europa i que, lògicament, a les Canàries, amb tota la infraestructura turística que tenen i amb la població que tenen, jo no estic segur que estan molt més preparats que altres illes de l'Atlàntic per rebre aquest vaixell. Ara, el problema és que ha començat la temporada turística i que el president de les Canàries sap quina és la gallina dels ous d'or del seu territori i sap l'impacte i el ressò negatiu que això pot tenir. I pensa, tal vegada té raó el doctor Guerri i tants altres experts que diuen que no hi ha perill, que això es pot perimetrar bé, que és una qüestió de tindre uns dies o unes setmanes aquest vaixell al port i que passi aquest brot i que s'acabi tot. Sí, però i si això s'escampés? I si això tingués una molt mala imatge, una imatge molt negativa a les Canàries? Aquest és, malauradament, el pensament, i per això, Janet, no hi ha una responsabilitat col·lectiva, sinó que el que hi ha és egoisme i mirar per l'interès propi i que el vaixell vagi cap a un altre port.
3: Però jo apel·lo a aquesta responsabilitat col·lectiva, perquè quan tu tens una responsabilitat de govern, quan tu tens un càrrec polític, a mi m'agradaria pensar que hi ha moments en els que pots anteposar-te als teus interessos partidistes, electoralistes...
4: Ja hem vist, ha sigut molt clar les declaracions president Clavijo. Ara, evidentment, Pedro Sánchez, el govern espanyol i en última instància les autoritats europees, suposo, o l'OMS, doncs hauran de dir, no, doncs miri, Canàries
18: de fet,
4: i punt.
18: De fet, l'OMS ja ha fet un comunicat fa una estona, a veure si ho trobo, perquè aquí, que diu que, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que és aquell personatge que a mi em fa molta por, perquè era qui sempre donava les males notícies durant el Covid. Ha enviat una carta d'agraïment a Pedro Sánchez per permetre finalment que atraqui el creuer a les Canàries. A l'escrit demana que els passatgers i la tripulació desembarquin com més aviat millor per reduir el risc de contagi i de dany psicològic addicional. I, per cert, canviant radicalment de tema, a les 6 del matí anunciàvem aquí al Món RQ el principi d'acord entre els treballadors de la neteja i l'empresa de la neteja de Girona. Acabem de saber que l'assemblea per decidir si desconvoca la vaga d'escombraries a Girona serà a la 1 del migdia, i una hora més tard, cap a les 2, l'Ajuntament, és a dir, el Lluc Salelles, l'alcalde, atendrà els mitjans de comunicació.
15: Jordi, sí, permeteu un segon, no? Sí. Respecte al que deia la Janet, sí, d'acord,
18: En Budio, vés venint, sisplau, gràcies. Vicenç, el Sergi, en Budio, que tenim un cas del contenidor
5: curiós. És com la megafonia del suc.
15: Janet, tens raó. La ministra, més, no és precisament una persona que s'amagui. Jo crec que anem tard. T'ho dic amb tota sinceritat. Vull dir, aquesta és una decisió i és una situació que crea una alarma. Escolta, volguda o no, o necessària, o, diguem-ne, justificada. És igual, però en aquests moments la ministra encara, segons diu en Jordi, no vulgui parlar al Ministeri, a mi em sembla una cosa...
1: Serà una metgessa abnegada i una ministra exemplar, però són les 10 menys 5 i encara no ha dit ni molt.
15: Per això.
1: Han parlat de l'OMS.
15: De moment no ha parlat. Aquesta és la primera qüestió que volia dir. Segona, el que ha dit el president de Canàries és que l'han enganyat, que li van dir que Canàries no anaven i que sense dir res, ara resulta que s'entera, no pel govern espanyol. Això és el que acaba de dir, eh? Jo he vist aquests moments a les
4: segurament no estava decidit quan hi van parlar.
15: Bueno, però perdona, però Ferran, doncs escolta, parla amb ell i explica-li. Sí. Llavors el senyor té tot el rodre, està emprenyat.
4: Segur.
15: Dic, escolti'm, aquí, i tu tens una altra qüestió que has posat sobre la taula, que també és veritat. Estem parlant del mes de maig, en el qual estem pràcticament a les portes de les vacances i la gent comença a planificar i diu, escolta, tu, jo, Canàries, mira, potser... Doncs, no, que em sembla una barbaritat. Em sembla segur que és una barbaritat, i pel que hem sentit aquest matí dels experts, una precavenció absolutament necessària i segurament estúpida.
4: No, però
15: ara, escolta, tothom té por del que té por.
4: L'argument o excusa el president de les Canàries per dir que no vol el vaixell.
15: Bueno, però és que
4: no l'han avisat, que no té prous llits,
15: però si és...
4: que la bola fuma, que diuen en castellà...
15: No, si la bola fuma, no. Si no l'han avisat, té raó. Si no l'han avisat, té raó, Ferran. Té raó, està emprenyat. Perquè això no pot ser.
1: Que te l'envien aquí sense avisar, estaríem aquí...
4: És una mala gestió, però jo crec que forma part del catàleg de excuses.
3: assumit moltes responsabilitats.
1: A Catalunya, ens envien un vaixell no sense avisar. Home, per favor, no com si lo viera.
18: Aviam, 5 minuts i les 10. Hola, Mudió.
0: Hola, molt bon dia.
18: Ara tenim alguns contenidors, un parell, eh?
0: Sí, un parell.
18: Un és molt bèstia.
0: Sí.
18: Que ens pot passar a tots.
0: Molta gent.
18: D'aquí uns moments ho comentem aquí al món a RAC1. Dóna'm uns minuts. Venga. Perquè...
0: No, és que té molta tela.
18: Però molta, eh? Bueno, de moment tenim una notícia d'aquí uns moments també. Positiva.
0: Sí.
18: Molt positiva.
0: Per compensar una mica.
18: Per compensar una mica. Però un moment, sisplau, eh? Paciència, que és la mare precisament.
6: RAC1.
7: Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos, veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor, em dóna tranquil·litat.
8: El millor pels teus éssers estimats. Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93-450-7000 i a bastondeoro.com, el lloc ideal per ells.
9: Si treballes en la reforma, això és per tu. Celebrem l'esdeveniment ProService a Bauhaus Barcelona el 8 de maig de 17 a 20 hores. El punt de trobada per professionals de la construcció. Demostracions de les millors marques, regals i una gran barbacoa gratuïta. No t'ho perdis. Apunta-t'hi gratis a bauhaus.es. Bauhaus, de professional a professional.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Gran inauguració del nou Conforama Badalona el 7 de maig. Regalem 3 premis de 3.000 euros per moplar a casa teva. El 7 de maig guanya 3.000 euros. Nou Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
12: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
13: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
12: Vine i decideix-te, per fi, a veure i sense les teves ulleres de prop.
14: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masachs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masachs, especialistes en naus industrials.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
17: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
19: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
20: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
21: Malco?
35: Polo.
21: Malco?
35: Polo.
36: Buscar una furgoneta per mudances o que s'adapti a la teva empresa pot ser com anar a cegues. Amb Malco Rentacar no aniràs a les palpentes. Trobes sense sorpreses. La millor quota amb tot inclòs. Sense riscos i sense permanències. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malco Barna.
37: T'agraden els cromos i les trading cards? Doncs no et pots perdre la tercera edició de l'Iberian Card Show. Una de les fires més grans de col·leccionisme de trading cards de tota Europa.
38: Vine a viure una experiència única envoltada de cromos, cartes i col·leccionistes de tot arreu.
37: T'esperem el 9 i 10 de maig al Pavelló Centenari de la Fira de Barcelona.
38: Més informació i entrades a iberiancardshow.com.
39: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 93 219 3060. La salut sexual en la seva forma més natural. Clínica-migmasculina.com.
16: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
2: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
4: El perquè de tot plegat.
18: Són les 10 en punt del matí, ha dit el senyor dels horaris. Avui us podem explicar una cosa que ens fa molta il·lusió. Té a veure la notícia positiva, té a veure amb un cas històric del contenedor del món

0: metges al remei.
1: No. No. Una ràbia, quan sí. anava allà i deien, senyor professor, tinc un 9,5, perquè no podria posar un 10? Home, escolta'm.
2: 9,5, per què no és un 10?
3: La gent que va revisar un examen amb un 9,5, home, va.
0: Aviam,
2: no és un 10, i ara ho entendreu, perquè, és a dir, no està tenint lloc avui, en aquest precís instant, és una immensa notícia, ara ho expliquem, però en qualsevol altre cas, ara, avui, ara mateix estaríem dient que es resol. Mm. Però amb el del Joaquim, amb tot el que hem viscut, jo crec que fins que no entrem en aquella casa no ho podem donar.
0: Bueno, aviam, per explicar-ho, eh? En quin punt estàvem?
2: Ara estàvem que el Joaquim, tothom qui li podia haver donat la raó, li havia donat. Jutjat d'instrucció de Reus, que havia descartat la vulnerabilitat dels inquiocupes. L'Audiència Provincial, que havia tombat el recurs dels inquiocupes. L'Ajuntament de Reus, que havia reconegut que no podia confirmar que realment els inquiocupes fossin vulnerables. L'Agència Tributària, que va retirar-li la multa de més de 5.000 euros que van posar-li per anunciar casa seva Booking com a apartament turístic, cosa que van fer els inquiocupes, tothom li havia donat la raó.
0: Però el Joaquim no podia tornar a casa malgrat això.
2: No, perquè l'audiència va tornar al cas al jutjat de Reus perquè aquest jutjat executés la sentència i ordenés a l'inquiocupa, perquè ara ja no hem de parlar dels inquiocupes, hem de parlar només d'un, que és el pare de la família que s'havia quedat sol a casa, que marxés definitivament de casa del Joaquim, però el jutjat, recordem, feia mesos que no es pronunciava.
0: Ja. No deia res.
2: No deia res.
0: Fins ara. Joaquim, bon dia.
4: Bon dia.
0: Què ens pots explicar?
4: Estic d'acord que és un 9,5. Bé, adeu. tenim data d'execució. 22 de juliol.
0: 22 de juliol, sí. O sigui, fa exactament, estem parlant de... falta 2 mesos i mig.
2: 2 mesos i mig.
0: També... Sí. també...
1: Tot ho fem en calma.
0: És que...
1: Ho,
0: poc a poc.
4: Sí, ho enteneu que podem dir que estem molt feliços, que pot ser 9, 9 i mig. Per què és un 9 i mig? Perquè 2 mesos i mig més esperant. I va, clar, és que... Deixeu-me fer un petit comentari. Clar, jo escolto molt els mitjans de comunicació, jo escolto un costat i l'altre, i segueixo pensant la mateixa manera, és, no em canviaran la meva forma de pensar de tota la vida, però sentir que som, pel fet de tenir una vivenda, que som afortunats, que som, com t'ho diria jo, que el que volem és especular... No, escolta, som treballadors, hem pagat la nostra casa pagant impostos, pagant hipoteques, seguim pagant hipoteques, i a vegades, doncs, ostres, em sap molt greu de tenir que sentir moltes coses. Som gent normal. Vas al jutjat i li dius, escolta, clar, jo em vaig dir l'altre dia, sí, tenim 3 mesos d'espera, 3 mesos per fer l'execució. Dic, ostres, és moltíssim. Diu, no, és que hi ha moltíssima gent com tu.
0: Ja.
4: No ets l'únic, tenim moltíssima gent. Doncs és normal que la gent després no vulgui llogar les cases seves. Tens ganes de cremar la casa.
0: Ja.
4: I després vas sentint de que som especuladors, que ens aprofitem. No, escolta, som treballadors. I alguns hem heredat, o alguns han heredat casa seva per desgràcia s'ha mort un familiar, és a dir, el teu pare o la teva mare. Però no som ningú, som gent normal.
0: Ja, estem parlant de que quan tornis el 22 de juliol a casa, si Déu vol, estem parlant de quant temps haurà passat des que et van ocupar la casa aquesta persona que presumptament era vulnerable i que va demostrar que no era de vulnerable absolutament res?
4: Van entrar a casa meva legalment a l'agost del 2019, el 2020, final del 2020, ja van deixar de pagar. Pues, compte. Finals de desembre, o sigui... del 2020, ja després ja vam intentar arreglar-ho, allargar, intentar negociar, els hi vaig donar les facilitats de, mira, escolta, em deus més d'un any marxa, un any i mig, dic marxa, ho deixem estar, es van aferrar, i, bueno, va sortir el famós certificat de vulnerabilitat, que ara es tornen a parlar de certificats de vulnerabilitat, que sembla ser que n'han de fer milers de certificats de vulnerabilitat quan fa 3 anys no tenien els mitjans per fer-lo. I el millor te'n demanaven de tant en tant.
0: Yeah.
4: Això del certificat de vulnerabilitat és la burla més gran que pot haver-hi. Mm. No, més que la burla és perquè, deixem-ho dir clar, és a dir, gent que ho necessita, estic plenament d'acord. Hi ha gent que s'ha d'ajudar. Però, escolta, mirem per tothom. El que no pots fer és beneficiar un i perjudicar greument amb un altre i després dir que no tens els mitjans per fer-ho. Mm. Pues és

0: Escolta, no ho facis.
1: Val. Quan parlem de tot això, perdona, que dius el 22 de juliol i tot plegat haurà de fer-se l'execució ja definitivament, bueno, ara hi ha una felicitat que és la de tornar a casa. Saps com serà aquesta execució de sentència? Si anirà la policia a fer-lo fora? Com va això?
0: Crec que de... No, de primera es va un funcionari. Va un funcionari i se li notificarà i li diré que marxi. És la greujant que puc tenir ara. La greujant és que digui que no marxa, que s'aferri allà, després la funcionari o funcionari que vagi tornarà a aixecar un acte, dirà que no marxarà i tornarem a sol·licitar una execució amb la policia.
1: Perdona, és a dir, aviam, estàs segur que no marxarà? Pregunto.
0: No ho sé. Escolta, aquest individu me n'ha fet de totes. De totes. Segueix anant amb advocats d'ofici, que els paguem entre tots, quan s'ha demostrat que no és vulnerable, quan estic demostrant que ha treballat i segueix treballant. I se n'aprofita del sistema. S'aprofita del sistema i ja ho allarga molt. I després hi ha advocats d'ofici que, com tal de cobrar la seva minuta, fan recursos sabent que els tiraran enrere. I jo em puc trobar això, que no vulgui marxar, que tingui que tornar a sol·licitar que vingui la policia i que torni entre la roda i que el mes d'agost està tot parat.
1: Però aquest pàjaro no sap que... Perdó, eh? Perdó, Joaquim. Aquest pàjaro no sap que hi haurà una sentència aviat? Aquest pàjaro no sap que...
2: La sentència ja hi és.
3: Com?
2: La sentència ja hi és.
1: No, però això ho sap. No, però execució de tot plegat. Que aquesta execució de sentència... Perdona, però que, perquè ens entenguem, tot li juga en contra. Absolutament tot.
0: Sí, però sap com funciona el sistema. Se n'aprofiten del sistema. Em va fer un recurs a l'audiència fora de termini. Primer el va presentar en un jutjat que no tocava. Després va presentar unes al·legacions quan sabia que havia de depositar uns diners en un compte per poder-ho fer. Ho va fer, d'igual. Hem allargat, això va ser el mes de novembre. Mira quin mes estem. La sentència va sortir el mes de novembre dels jutjats de Reus.
2: El que hauria de ser normal, crec, i això potser també, Melero, tu ens pots ajudar en aquest sentit, si el 22 de juliol es presenta un funcionari o una funcionària a casa del Joaquim, parla amb aquest senyor que ara mateix està vivint allà sense tenir dret a viure-hi, i li diu, vostè ha de marxar, i el senyor diu, jo no marxaré, faci'm fora d'aquí, lo normal és que aquella mateixa tarda o l'endemà es presentin a casa la policia i el facin fora d'allà.
4: No, el normal és que el funcionari se'n torni cap al jutjat amb l'acte que ha aixecat de negativa compliment d'un ordre judicial i immediatament el jutge ordeni a la força pública que desallotgi.
2: Però clar, això hauria de ser en qüestió d'hores...
4: No, és normal. Però... Això és el que diu la llei. El normal són altres coses. El que hauria de passar amb aquest món ideal que no ha existit mai és
3: però
4: això.
3: Però fixa't, Sergi, en una cosa, perdona, Xavier. També, si aquest senyor no decideix no marxar, és a dir, el dia 22 de juliol arriba el funcionari i diu no me'n vaig, i per tant diu vingui la Guàrdia Civil, vingui els Mossos d'Esquadra, vingui qui hagi de venir a fer-me fora, no li passa res, o no, Xavier?
0: No.
4: Depèn de com es negui a marxar, home, perquè sí, si ho posa resistència és un delicte.
3: Evidentment, però vull dir que en circumstàncies...
1: Llavors, llavors es pot és a dir, si el dia 22 de juliol el funcionari... Aviam, si el funcionari es troba malament i té la grip... Ja s'ajorna això, no? Però no hi ha un segon funcionari.
4: No hi ha un altre funcionari, però és de suposar que sí.
5: És com aquell senyor que tenia la clau dels armaris de les togues del tribunal, no?
1: Efectivament.
5: Que estava malalt i no van arribar.
2: Esperem que l'Ajuntament de Reus en tingui més d'un.
1: D'acord, no, pregunto. Jo pregunto per ser de cas. Vale, molt bé. Va el funcionari és un senyor de carrera, és un funcionari. Va allà i el senyor diu, bueno, no l'ha de marxar. Per tant, el 22 de juliol, el funcionari torna i se'n va cap a l'Ajuntament i diu... Aquest senyor no vol marxar. Automàticament què passa?
4: El jutjat ha de dictar una resolució perquè se'l desallotgi, perquè baixi el secretari judicial per aixecar acte amb la força pública.
1: I això quan? Passen dies o és aquell mateix moment?
4: No, això en principi és com... A veure, tenim una llei que diu que les sentències s'han de dictar els 3 dies de finalitzar el judici, cosa que no ha passat mai des de 1898.
1: D'acord. Des del visca la Pepa.
4: A partir d'aquí, el jutge hauria de fer això d'immediat, i la força pública ho hauria de complimentar d'immediat. ¿Vale? A partir del que pugui intrigar, o sigui, una execució d'immediat que ja ve de l'any passat i que s'ajorna fins al mes de juliol, doncs ja veiem de què parlem, no?
1: Sí. Bueno, Però escolta'm, has tornat a mirar per casa, i vas mirar per casa si encara continua el pàjar o no?
0: Cada dia, sí.
1: I?
0: Bueno, va jugant amb les persianes, ara puja una, ara baixa una altra, parles amb un veí, mira, avui l'he vist arribar al vespre. Yes.
1: Sol?
0: Yes. Sí.
1: Ara està sol.
0: Sí, sí. Per ara sí, sort en tinc que per ara sí.
5: Joaquim, com és la convivència d'aquesta persona amb el seu entorn, amb els veïns, i no sé si amb tu mateix, perquè al final deveu coincidir.
0: A mi res, eh? Sempre he intentat evitar-ho, per evitar-me denúncies falses o evitar-me problemes, sempre l'he esquivat de bastant. Imagina't, tinc ara amb aquesta por, eh? De dir, tanto que no et denunci, tanto que no es doni un cop de cap contra la paret i dir que ja has fotut una fava. I
5: amb els veïns?
0: Amb els veïns, abans teníem molt bona relació, ara els veïns el veuen entrar d'amagades, és a dir, amagatotis. Mm-hmm. Arriba al vespre, es fica ràpid, no té cap tipus de relació amb els veïns, però el veuen entrar i sortir ràpidament.
5: Has fet números, Joaquim, de quants diners t'has gastat amb advocats des que va començar aquest calvari?
0: Doncs no els tinc aquí, però, per exemple, ja m'han demanat una previsió de cara a fer aquest últim pas. És a dir, no, encara no m'ha dit la quantitat, però...
5: Ja m'han
0: dit que he de posar molts diners. Sí.
3: Això ha afegit mesos. A tot el que ha perdut dels mesos que no...
1: Òbviament.
2: La hipoteca que continua pagant el Joaquim.
3: El Melero ho disculpa, això. Defensa,
5: no, home.
0: Estem parlant d'uns 40.000 euros,
6: eh? Escolta, que ho ha guanyat tot aquest senyor, sí. Eh?
1: Natàlia, què dius?
5: No, però què dic? És una despesa per una família afegida molt important. Clar, això em refereixo.
6: Joaquim... No és car.
1: Un segon.
6: És costós. Però mai que...
7: Sí.
1: Val, digues, no, Natàlia.
7: No, Joaquim, hola també, et saludo, perquè estem sempre també molt en contacte amb tu. El que voldria... Sí, has dit 140.000 euros? He sentit bé?
0: No, 40.
7: Ah, 40. És igual, també em sembla una xifra extraordinària.
0: Per una família, vull dir...
7: sí. I tant. I el que vull dir és que en el teu cas... Sí, francament, el que posa els pèls de punta és que si no hagués estat per diguem-ne, l'altaveu i el recolzament que has tingut dels mitjans de comunicació, com en el cas de RAC1 i en certa també mesura també del diari, és que em poso les mans al cap que tot això, no sé si... I mira que ha estat lent, no sé si hagués pogut tenir, diguem-ne, aquest 9.5%. Perquè aconseguir que l'Ajuntament de Reus digués que aquest certificat de vulnerabilitat no estava donat correctament, etcètera, etcètera. Vull dir, si no hagués estat per això, o sigui, em poso les mans al cap i em demano quants Joaquims hi ha que no han pogut, que no han tingut la sort d'arribar al contenidor de RAC1, etcètera, etcètera. Per tant, crec que és una situació que malauradament, és molt general i que crec que tots plegats, després les conseqüències les veiem, els pisos no es posen a lloguer perquè la gent té por, etcètera, etcètera. Vull dir, en tot cas, crec que si no hi ha aquesta exposició pública dels fets, hi ha molts, molts problemes i tot queda amagat i la gent se'n cansa i la gent no té recursos. 40.000 euros és una xifra que no té tothom a la butxaca per poder continuar en cas d'aquestes característiques. Per tant, Joaquim, en aquest cas, bueno, enhorabona de moment. Sí.
0: No, i gràcies, jo estic molt content, i reitero, és veritat, si jo quan he anat a parlar amb funcionaris, he anat a parlar amb la gent, i, ostres, sí, tu ets el de RAC1 o el del Diari de Tarragona, dic sí, i tothom es posa les mans al cap, tothom flipa. Però és que després parles sense tertulians i polítics, som una minoria, no som ningú, som una minoria. No tenim dret, no tenim dret, som una minoria. Però després vas als jutjats i vas a allò i dius, escolta, és que som moltíssims. Clar, ets un tant per cent, però clar, comparat amb què? Comparat amb qui? No sé, una minoria. Perquè els interessa dir que som una minoria. No, senyors, som molta gent. El govern ens han deixat... tirats, ens estan comparant amb grans tenidors, amb bancs que tenen beneficis trimestrals impressionants, que tenen milers de pisos per any, grans tenidors que estic en contra, cuidado, no els recolzaré mai i segueixo pensant el mateix, però també hi ha molta família, molt desgraciat, que que estem patint això.
1: Molt bé. T'agraeixo, Joaquim. Digues, molt breu, no. Sisplau, Sergi.
2: Sí,
1: digues.
2: Molt breu. Només per afegir un element. El senyor que viu a casa del Joaquim, una persona sí. que fa 6 anys que viu allà sense ser vulnerable i sense pagar ni un duro, té una empresa. Ah. Una empresa de gestió patrimonial.
1: No fotis.
2: Que ofereix acompanyamiento, com? Hipotecas, no. estudios de mercado, sí, compra i venda de productes,
1: no el sabia, això.
2: Immobiliarios i alquileres sí. vacacionales.
1: Com? Envoltor, sí, però com?
2: Fundat aquesta companyia, aquesta empresa.
3: Bueno, a veure, s'ha de reconèixer que l'experiència en té.
2: Gestió patrimonial, sí, sí.
8: Pot acreditar expertesa.
1: I on té la seu?
2: A Reus.
0: Reiterem, aquest senyor va crear una empresa amb un capital social de 30.000 euros, de 30.000 euros, que estic més que justificat, i li van donar un certificat de vulnerabilitat.
7: És al·lucinant.
0: És lliure per fer el que li doni la gana. Pot fer el que vulgui. Se n'en fot de tothom.
1: No,
0: això que us ha dit el Sergi ho té perquè jo l'he enviat perquè ho tinc demostrat. És a dir, no s'ho he inventat, eh? No és una cosa. Està més que demostrada.
1: Jesús. En fi, gràcies, Joaquim.
3: Per la conseqüència
0: no,
3: de tot
0: reitero,
3: això.
0: No, perdoneu, gràcies a vosaltres. Sí. No em cansaré
1: jo fins al dia, fins el dia 22 de juliol ens dono les gràcies. Yeah. Després ja en parlarem.
7: Sí, exacte.
1: Una abraçada, que vagi bé, Joaquim.
0: Gràcies.
1: Adéu. Un quart i dos minuts, doncs, espera't un moment que tenim altres històries. Aquesta és, bueno, anava a dir, un final relativament agradable, però encara esperarem, exacte.
2: Anirà bé.
1: Bueno, tot escolti, ja ho veurem. Anem a un nou cas del contenidor del món a RAC1 que té una mica de tot. Estafa, sexe, extorsió, intel·ligència artificial.
2: Carai. Apa, ostres.
1: Vinga. Ja sabeu que si algú té un problema, una sensació que ningú no us ajuda, poseu-vos en contacte amb nosaltres i almenys us escoltarem. Ho podeu fer amb un missatge escrit, una nota de veu breu al WhatsApp del programa, que és el 669-10-10-10, al WhatsApp del món a RAC1, 669-10-10-10, o un correu electrònic al món@rac1.net. Tom, bon dia.
9: Bon dia.
1: Tot comença de matinada, oi?
9: Sí, de matinada jo rebo una trucada que no acabo de... Bueno, jo estic dormint ja a quarts d'un o així, i rebo una trucada en anglès d'un número que no conec i no sé, vaig cometre l'error de posar-m'hi.
1: Ja. Coneixies... això estem parlant de... Vas rebre... Però missatges o trucada?
9: Primer trucada... Bueno, estava rebent ja uns missatges, però com que estava dormint no els veia, els missatges. Ja. Quan vaig rebre la trucada em van dir estic enviant uns missatges, mira-te'ls.
1: Val. Et vas mirar els missatges i era... Perquè això t'ho veiaven a través de què? De WhatsApp? De...
9: No, de Telegram.
1: De Telegram.
9: Que jo em vaig fer Telegram al seu moment, pel tema del tsunami, no sé què, i se m'ha quedat el mòbil i allà... Ja no en tinc, però allà estava.
1: Coneixies qui te'ls enviava?
9: No, en sabia de res. No. Era un número... Bueno, això que té perfil. Telegram, que gent que no et coneix et pot enviar missatges.
1: Ja, ja.
9: Desconegut, sí.
1: I què deien?
9: Em deien que m'estaven enviant missatges d'unes fotos meves i em deien... El primer que em van dir és col·laboraràs o tindrem problemes? En anglès tot i amb un accent com estrany. Mm. Tipus de la Índia o vés a saber.
1: Val.
9: La qüestió és que em deien que a veure si col·laborar o tindríem problemes. M'acabava de llevar, què m'estàs dient? I es veu que m'estaven enviant... Em diu, tinc unes imatges teves de contingut sexual i si no les... O sigui, si no em pagues tants diners, les faré públiques i les enviaré a tothom. I m'envia també captures de pantalla de... O sigui, m'envia les fotos aquestes i captures de pantalla de... D'això, de missatge a punt d'enviar-se a gent que jo conec. Que
1: aviam. Clar, m'imagino que el primer que fas és, quan rebes aquestes imatges, és espantar-te. Realment tenien fotos teves?
9: No, clar, aquí està la cosa. A mi el que m'espanta de vos és això, que jo aquestes imatges no són meves del tot, perquè, o sigui, són meves perquè hi ha la meva cara i és el meu cos, però està... Jo que em conec el meu cos veig que no és jo ben bé, però està molt ben fet. I amb la meva cara i tot, i els meus llençols, això és el que m'acollona més. I el mirall de casa meva i tot com si fos jo, però no era jo.
1: O sigui, tu no vas fer aquelles fotos despullat.
9: Exactament, no.
1: Hosti, i mare meva, però a la teva habitació com poden fer aquests muntatges? Que tenien imatges de la teva habitació?
9: No ho sé, això és el que no entenc. Quan després vaig anar a la policia i ho vaig explicar, em van dir, hosti, això és que en algun moment has donat accés, sense voler-ho, però has donat accés a la teva galeria i algú ha pogut traquejar els missatges que tu t'envies amb altra gent, fins i tot les fotos privades, però no privades de contingut sexual, sinó privades de... he sortit de córrer i em faig una foto al mirall abans d'entrar a la dutxa, però vestit. Però que a partir d'això potser ja en tenen prou per saber una mica com és la casa i després amb intel·ligència artificial es generen les imatges de una mica com volen.
1: Aviam, tornem a la trucada que fa aquesta persona. Sí. Quan veus tot això, pagues?
9: Clar, jo estic acollonit i em començo a tabalar, és matinada, no entenc res i només penso en... Doncs l'endemà la meva sogra rebent una foto amb l'eina fora, no? I bueno, la meva sogra per dir algú, però tothom. Sí, sí.
1: Perquè, perdona, quan deies que tenia missatges de que podia enviar a contactes teus, vol dir que ell tenia els teus contactes?
9: Tenia els meus seguidors d'Instagram.
1: Mare meva. Llavors, quan veus tot això, pagues?
9: Sí.
1: Quan?
9: Sí, sí, sí.
1: Si es pot saber?
9: Sí, 1.000. M'atabalo i pago, que 1.000 que són, per mi són molts diners, però bueno, és el que et dic, em vaig atabalar, em vaig espantar i el tenia al telèfon, que a més em anava dient, fes-me pantalles o fes-me captures de pantalles de tot, en el moment que jo vegi que no m'estàs seguint, jo les publico. I amb una mica amb l'urgència aquesta, doncs sí, em vaig espantar
1: I on fas aquest ingrés?
9: A una app que em van fer baixar de criptomonedes i ho vaig fer a través de comprar bitcoin i després vaig haver d'enviar les bitcoin a un perfil molt concret que ells em van donar.
1: Uf! I un cop pagat, què et diuen els extorsionadors?
9: Exacte, un cop pagat em diuen, vale, ja les hem esborrat, però ara, si vols que les esborrem, allò de l'iPhone, si vols delete permanently, si vols esborrar del tot, si vols que les esborrem del tot, va, 1.000 més. Jo en aquest moment ja veig que no, que això no esperaria mai, que és la gràcia de l'extorsió, no? Que ells tenen el poder i m'aniran demanant més i més i més i més i més.
1: I per tant, no vas pagar, eh?
9: No.
1: No. Has sabut alguna cosa més d'ells? Quan vas dir que no, van respondre d'alguna manera?
9: Sí, ells em van insistir, jo vaig dir, bueno, ja demà, ara no els tinc aquests diners, a veure si demà puc anar al banc i no sé què, o faig trucades per demanar-los o el que sigui, i em van donar com 12 hores més i em van dir, si demà a les 10 del matí no tinc els diners, les publico. I ja està, jo després vaig penjar tot i vaig bloquejar-ho tot i ja vaig fer un missatge al meu Instagram dient si rebeu coses estranyes no sóc jo i me'n vaig anar a dormir, bueno, a dormir no, me'n vaig anar a la policia, però vull dir que la nit seria llarga, però en tot cas, sí, ja els vaig bloquejar de tot arreu i d'ells ja no em vaig saber res més.
1: Val, interpreto que no han publicat aquestes imatges, no, Tom?
9: A dia d'avui no.
1: No. A la denúncia als Mossos, suposo,
9: sí.
1: L'endemà mateix que dius, què et van dir?
9: Clar, jo, bueno, l'endemà mateix que era aquella matinada, eh? Jo sí. Arribo als Mossos, aquí, bueno, sí, a l'oficina que tinc més a prop, i em diuen, tens cita prèvia? I jo, home, no, cita prèvia no en tinc. Sí. I, doncs no, sense cita prèvia no et podem atendre. Total, que em van donar hora per l'endemà, que era Sant Jordi, i vaig anar de matinada també el dia de Sant Jordi a declarar, i em van dir, ui, això és molt complicat, perquè ja, bueno, no es pot seguir, Telegram és molt opac, no en traurem gaire aigua clara d'això. Vaja. Però també em van explicar que la setmana passada havia passat i amb una noia de 14 anys. Que dic, hosti, encara molt pitjor que el meu cas. I que aquestes coses estan passant contínuament i que reben denúncies constantment d'aquest tipus d'això. Perquè, clar, jo mira, però una nena de 14 anys amb els seus, que està a l'ESO i que els adolescents són cruels i que, jo què sé, vull dir, molt pitjor. Encara em vaig sentir segons com afortunat. I la policia també em va dir això que t'he explicat abans, que veia que havia apretat algun link que no havia d'haver apretat, ha acceptat unes cookies que no hauria d'haver acceptat i que sense voler, sense jo saber-ho, he donat accés a tota la galeria.
1: Almenys, dues coses bèsties. Ja no entrarem en el tema, que això em sembla angoixant per la persona que hi va, que és, vas de matinada i et diuen cita prèvia. Per tant, i això ja no entrem, perquè ja és un altre tema que no toca.
9: Sí.
1: O no toca, sí, tocaria, però que no. El més preocupant és que la resposta sigui, que me la crec, la que et diuen els Mossos, la més preocupant és que no podem fer res amb el tema del Telegram, perquè ja sabem com és. Vull dir, hi ha una llibertat absoluta a les tecnològiques per actuar més enllà de la llei i que ningú fa res, no hi ha cap moviment de res, perquè quan es diu, no, multa meta de 10 milions, 20, 40 milions de dòlars. Això deu ser xavalla, si se'ls hi refot. Clar, que la pròpia policia et digui, ui, és que això de Telegram ja sabeu com està, que això no podem fer res. És que és molt bèstia.
5: Clar, però ja no és només la multa a la plataforma, sinó la desprotecció de l'usuari. Perquè, clar, això que està explicant el Tom, ha passat i passa amb adolescents, no?, que fan aquesta modificació d'imatges seves amb la seva cara, li posen un cos despullat i aquestes imatges corren entre grups de WhatsApp i vas amb això a la policia i et diuen el mateix, no podem fer res, perquè aquesta tecnologia permet fer això i és molt difícil de perseguir. Aquesta impunitat i aquesta desprotecció, que després també aquí potser el Bruno Pérez Juncà ens tornaria a fotre la bronca, com fa cada vegada que parlem d'aquests temes, perquè has clicat un enllaç, però bueno, però quants enllaços no cliques? Ja, o quantes vegades no se't connecta el mòbil de forma automàtica a un Bluetooth o a un Wi-Fi i no ets... És que no és que sigui deixadesa de l'usuari, és que no sabem com protegir-nos.
10: Bueno, i després és també com naveguem. Al final, cedir les dades o algunes aplicacions, tenir algunes aplicacions i fer alguns passos ens faciliten la vida, ens milloren l'experiència d'usuari, no? O fer algunes actualitzacions al telèfon. I clar, quan passen aquestes coses, quan hi ha aquests casos que són casos reals, encara no superhabituals, però que són casos reals i que cada cop n'hi ha més i que veiem doncs, com les autoritats i com la policia realment no estan preparats per donar-hi resposta, el que fa és que accentua la desconfiança. I, evidentment, aquestes tecnològiques intenten escapar a tota mena de control. És a dir, són empreses que gasten molts diners en assumptes públics, molts diners en lobbying per impedir sotmetre's a regulacions, per exemple, doncs a nivell europeu.
1: Però el més pitjor del cas, Sergi, el Sergi ha demanat a algú de la redacció que miri, sisplau, si encara continua tenint aquest personatge que ha enganyat amb en Tom, si té compte a Telegram, en té, no?
2: Sí, perquè el Tom dona el nom d'usuari de Telegram als Mossos d'Esquadra el 23 d'abril, Sant Jordi. 15 dies després, ho acabem de comprovar fa un minut, aquest usuari de Telegram continua actiu.
10: Clar.
2: Yeah. És a dir, és ben bé que els Mossos d'Esquadra no han pogut fer res.
10: Perquè els Mossos d'Esquadra no li poden dir a Telegram tenim una sospita sobre aquesta persona o aquesta persona està fent una mala pràctica, suprimiu-li l'usuari, perquè Telegram els dirà puja aquí, veuràs portopí.
2: Sí, sí.
1: En fi, Tom, qualsevol cosa ens ho fa saber, sisplau, i gràcies per la confiança.
9: D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies,
9: vagi... ja no per mi, però si això pot ajudar algú altre...
1: Home,
9: sí,
1: i tant!
9: No sé, precaut, sí.
1: Home, i tant! Escolta'm, si els Mossos li diuen que una nena... És que una nena...
2: 14 anys.
1: De 14 anys, és que és un escàndol. I que estigui el perfil obert. És a dir, que no l'hagin... És a dir, en fi, perquè tu el devies bloquejar i a fer punyetes, clar.
9: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
9: Sí, sí, sí. Denunciar, bloquejar i...
3: Suposo que no toca, però això que vagis als Mossos a presentar una denúncia i et diguin que has de demanar tanta, això va així, encara?
1: Sí. Sí,
3: llavors encara, no m'estranya que baixin el nombre de delictes. No, és evident.
5: Hora prèvia.
1: Gràcies. Sí, sí. Tom, gràcies. Fins ara.
9: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia, gràcies per la confiança amb el món RQ. Pere, que tenim... Tinc l'Armenteres? Sí, tinc l'Armenteres. Armen.
11: Hola.
1: O sigui, ara que el govern espanyol anuncia gabinet de crisi.
11: Sí, exactament, gabinet de crisi, reunió d'aquí a 1:02, a 11:45, Pedro Sánchez amb, òbviament, ministre de Sanitat, òbviament, ministre de l'Interior, també el ministre de Transports i el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, que diries que hi pinta aquí Ángel Víctor Torres, doncs el que Canari. És l'expresident de Canàries.
1: Sí. Un segon, perquè amb aquesta notícia política, vull agrair la presència del portaveu del govern de les Illes Canàries, Alfonso Cabello, que està en directe al Monarracú quan són pràcticament 11:45, tinc 5 minuts. Alfonso Cabello, bon dia, buenos días y muchas gracias.
12: Buenos días.
1: Bueno, de momento hay gabinete de crisis. No sé si el gobierno de España ha informado de este gabinete de crisis de aquí a una hora.
12: No, en principio nosotros la última información que tenemos ha sido una conversación entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente Fernando Clavijo, donde nos decía que la Organización Mundial de la Salud había pedido la intervención de España para poder abordar la crisis sanitaria de este crucero, sin explicarse del todo muy bien todavía con qué alcance y en base a qué criterios técnicos. Ayer por la noche recibíamos una carta de la ministra de Sanidad a las 23:57 de la noche, hora, y recibíamos la solicitud de la activación de la unidad de tratamiento y aislamiento de alto nivel que se encuentra en el Hospital de Candelaria en la isla de Tenerife. La respuesta por parte del presidente del Gobierno de Canarias a la ministra de Sanidad, y es la que nos mantenemos ahora mismo, es que necesitamos más información para poder evaluar los riesgos, tanto para el personal sanitario como para la población canaria. Necesitamos los informes epidemiológicos y necesitamos saber en base a qué protocolos tener que actuar. E insisto, no se trata de eludir una responsabilidad, se trata de tener la información para poder actuar garantizando la seguridad de la ciudadanía en Canarias y del personal. Y a partir de ahí, poca más información tenemos por parte del Ministerio, que es lo que está marcando ahora mismo la tónica desde el Gobierno de España hacia el Gobierno de Canarias.
1: O sea que vosotros, el Gobierno de Canarias, no se niega a que esto suceda, lo único es que si hay información de cómo y de cuándo, entonces sí.
12: A ver, nosotros lo que demandamos es la información. Nosotros, esto es un tema de sentido común, ¿no? Nosotros no podemos, yo creo que, negarnos a dar auxilio. Eso está encima de la mesa, por supuesto que es así, pero tenemos que saber con qué garantías y en qué condiciones. Tenemos que saber cuáles son los informes epidemiológicos. Es que ustedes... Yo creo que, insisto, me gustaría que comprendieran también que ayer por la tarde, cuando llegamos a los especialistas, parece que este virus no se trasladaba o no se transmitía entre seres humanos. Parece que ahora eso ya no está tan claro. Por lo tanto, ¿cuáles son los protocolos que hay que aplicar? ¿Por qué si el barco está fondeado ahora mismo en las afueras, en alta mar, vamos a decirlo así, de la isla de Praia, donde hay un aeropuerto internacional, donde tenemos ahora mismo unos aviones medicalizados, que iban a proceder a un traslado hacia sus países de origen de unas personas contagiadas, ¿por qué enfrentar a esos pasajeros y a esa tripulación? ¿Por qué es mejor que estén 4 días de travesía para llegar a Canarias sin saber exactamente en qué contexto y con qué protocolos poder establecerlo? Esas respuestas, esas dudas, yo entiendo, y permito, que tienen que ser prioritarias, darle respuestas para el Gobierno de Canarias, porque al final nuestra prioridad tiene que ser evaluar los riesgos para poder proteger al personal sanitario y al conjunto de la población, ¿no?
1: Claro, porque el problema es dónde se dirigirán los pasajeros, si necesitan ambulancia medicalizada expresamente para casos de estos, de todo esto, y claro, porque la población me imagino que está preocupada precisamente por la desinformación.
12: Bueno, yo creo que has dado con la clave, ¿no? Al final, lo que evita la preocupación, y si algo hemos aprendido en esta etapa del coronavirus, ha sido que la transparencia y la información es vital. Y nosotros, insisto, no es un tema de eludir responsabilidades. Al final se trata de abordar las decisiones con garantías sanitarias y médicas. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es esa información para poder encima de la mesa. Oye, ¿en base a qué informes epidemiológicos se produce un cambio de criterio? ¿Y que con qué condiciones y en qué condiciones tienen que ser tratadas estas personas? Porque si al final las personas que están en el barco no tienen un problema más allá de la propia cuarentena, ¿por qué hacerlas pasar por 4 días de travesía para llegar a Canarias? Si no hay problema, ¿por qué no ser evacuadas directamente desde el aeropuerto internacional de la isla de Praia? Bueno, esa información... que la última que tuvimos fue en una reunión técnica que había ayer a las 4 de la tarde, pues se han ido produciendo una serie de cambios y de actualización, bueno, con escasa información técnica encima de la mesa.
1: Acabo con una pregunta, porque hemos oído, y por tanto lo mejor que podemos hacer es llamar a la puerta al Gobierno de Canarias y que nos lo confirméis, que los estibadores están anunciando una huelga si el crucero atraca allí. No sé si tenéis información de si la van a convocar, si habéis hablado con ellos...
12: Nada, esto me estoy enterando, si me permites decirlo, por ti ahora mismo. Como comprenderás, nosotros estamos desde ayer por la tarde activos y tremendamente pendientes y en contacto las diferentes entidades del Gobierno de Canarias para poder ir reaccionando. Y mucha de la información la estamos teniendo a través de los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que eso está siendo parte, si me permites decirlo, del problema. Sí. En este caso, al menos desde la perspectiva de la óptica del Gobierno de Canarias.
1: Claro, para entenderos y a cabo, la única información que tenéis, al margen de los medios, es 23:57 de esta pasada noche, un mail de la ministra de Sanidad.
12: Sí, no, y a partir de ahí se produce una conversación entre el presidente Pedro Sánchez y el presidente Fernando Clavijo ya esta mañana, en la que lo que se nos dice es que se está dando respuesta a una solicitud de la Organización Mundial de la Salud, pero insisto, nosotros ya lo que demandamos es... informes epidemiológicos. Oiga, si ayer se produce una visita por parte de unos inspectores de la Organización Mundial de la Salud al barco, ¿cuál es el informe? ¿Qué situación ha cambiado que haga que un acuerdo que se había adoptado se cambie por este nuevo panorama que estamos atendiendo? ¿Cómo atendemos una necesidad sanitaria de estas características sin saber exactamente a qué nos enfrentamos? Esa es la parte que a nosotros nos toca, ¿no? Bueno, parece que se ha convocado una rueda de prensa por parte de Pedro Sánchez dentro, a las 11:30. Estamos en continua actualización y contacto para ver si tenemos más información. Pero ya le digo, ahora mismo la situación actual es de falta de información solvente, si me permites utilizar a lo mejor esa expresión, ¿no? Que nos de ciertas garantías, ¿no?
1: Uh-huh. Por cierto, teóricamente, ¿en qué puerto atracará el barco?
12: Bueno, es que no sabemos, es que no puedo ni confirmar ni desmentir, más allá de lo que se está diciendo. Es que la autoridad portuaria no sabe.
1: No sabe.
5: Ay.
12: La autoridad portuaria dependiente del gobierno del Estado, vamos.
1: No sabe, no, ni lo sabe tampoco.
12: No, que no. O sea, la última información que han dado es que no lo saben.
1: Bueno. En fin, Alfonso Cabello, ánimos y suerte. Gracias, de verdad.
12: Muchas gracias.
1: Hasta pronto. Portaveu del govern de Canàries, que ens acompanya... Bueno, un segon.
13: RAC 1. Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
14: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
5: Ostres.
14: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
5: Uf.
14: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
15: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
16: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
17: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es. Perquè a Zurich ens importes tu.
18: Si reuníssim els 49 milions de veïns d'aquest país en una junta sobre eficiència energètica, les seves preguntes serien: puc estalviar energia sense passar ni fred ni calor? I nosaltres respondríem que sí, que amb un bon sistema de climatització estalvies fins a un 50% d'energia. Atentament, Leroy Merlin.
19: Fes t'entendre amb mi, Di.
20: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
19: Crec que m'he enamorat.
20: Normal, amb aquests preus.
19: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
20: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
21: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
22: Tria canvi, tria autonomia, tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4, des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
23: David, ¿dónde andas?
24: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
23: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
24: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
23: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
24: ¡Antonio!
25: Marchando, otro colacao.
24: Eres el mejor.
26: Colacao, tan únic com Estopa, tan únic com tu.
27: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
28: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a Tibartirta i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
0: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu, i mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
2: El perquè de tot plegat.
1: Són 20 minuts per arribar... Falten 20 minuts per les 11 en punt del matí. A veure, ara vull demanar una cosa a la redacció del Món RQ. Si podem mirar així en general, si la premsa internacional va amb aquest tema del creuer aquest. Ho dic perquè, és a dir, aquí tothom anem amb això. Tothom, vol dir tothom. I, esclar, vull veure si realment hi ha... Perquè, esclar, quan sents l'expressió gabinet de crisi... Gabinet de crisi. Gabinet de crisi és el que és normalment una reunió.
3: Com que hi ha tripulants de diversos països...
1: Bueno, sí, veurem. Sí. Sí. Dit això, veig a Fernando Clavijo parlant per tots els mitjans de Madrid i el portaveu del govern de les Illes Canàries parlant amb allò que diu la bústia de províncies i extranjero, que deien les bústies. Doncs, almenys surt un govern... És a dir, el que veig aquí és que el govern d'Espanya no ha dit res. És veritat que la situació és una altra, que hi ha una qüestió política, però... De moment...
5: En qualsevol crisi, i perdona, Janet, és una crisi, i ara també ho comentàvem fora d'antena, o sigui, la incertesa i la manca d'informació és el principal enemic de la gestió d'una crisi. Per tant, sí que és veritat que cada minut que passa juga en contra de la credibilitat i de la gestió que estigui fent el govern espanyol d'aquesta crisi, perquè el que ha de fer és sortir i informar.
3: Clar,
5: o sigui, transparència. Sí, prudent,
3: clar,
5: sortir i
3: informar. S'ha de ser prudent i s'ha de ser molt rigorós i només donar informació certa, però també s'ha de ser proactiu en la comunicació. I sembla que el que no està sent amb aquest tema és dir, el govern espanyol sabem que està actuant, sabem que està fent coses, si ahir va enviar una carta, si avui ha convocat doncs, un comitè de crisi...
1: No, ha parlat amb el president de president.
3: Han parlat entre els dos presidents, lògicament, però sí que en la comunicació doncs, hauria de ser una mica proactiu. I sobre el que ens ha dit el portaveu del govern canari...
1: Deixa'm afegir, perdona, Ferran... Em diuen que ni els diaris dels Països Baixos obren amb aquesta, amb aquesta notícia. Ara que estic veient, l'únic que obre amb això és el The Guardian. Bueno. Pel tema polític. El govern de les Illes Canàries rebutja el barco del coronavirus... Sí,
3: és un lloc molt popular, les Canàries, al Regne
1: Unit. Per això.
3: I aleshores, clar, el govern de les Canàries... És veritat que ha tingut un bon tarannà i un bon to, el portaveu del govern, però, clar, demana garanties... i demanar condicions. Clar, jo no sé si el govern espanyol o la OMS o qui sigui està en condicions, si se'm permet la reiteració, d'oferir aquestes garanties i aquestes condicions. Clar, i davant d'això, ell diu, no diem que no a rebre aquest vaixell, però a Cap Verd tenen mitjans per resoldre-ho i tenen avions i tenen unitats medicalitzades, per tant, intenten... doncs que ells no els hi vagi a parar el paquet.
1: Però, tota la premsa britànica, per exemple, ara la BBC també m'estan dient que obre amb això, de breaking, és a dir, urgent, però reitero, tot és qüestió del vaixell i de si atraca o no atraca les Illes Canàries.
4: Però és la qüestió, també, Jordi. Clar. És que és la qüestió. És que l'altre, evidentment, tot el que tu, la informació que estem rebent fins ara és que, sortosament, doncs és difícil transmissió, com a si no passa res, allà quedarà reduït a l'àmbit del barco, sí. I els tres morts, que no són pocs, però bé, tres morts en definitiva. Per tant, ara hi ha una qüestió. Jo crec que el que ha explicat el portaveu del govern canari i el que estem veient que diu el president de Canàries, doncs tenen part de raó, tenen molta raó.
6: Però fixeu-vos en la diferència...
4: Perquè aquí no es tracta, perdona, Janet, sí. no es tracta de no voler ser responsables, es tracta de dir, escolti, perdoni, sembla que era el Xavier que deia que hi ha una habitació, no? O una...
7: Si ho deia, la tele...
4: Es deia exactament, que hi ha una... Escolti, perdoni, i això com ho entomarem? Perquè són 100 i pico persones que desembarcaran aquí, que necessiten, el que deies tu abans, una ambulància medicalitzada, que algun se'ls ha de traslladar amb avions, i una altra qüestió, escolta, Cap Verd, no estem parlant d'una zona perduda al mig del Sàhara Oriental,
7: molt turístic.
4: És un país turístic, tenen capacitat, clar. Per tant, a veure, escolta'm, també jo el de Canàries dic, escolti, i per què no se'n cuiden on tenen el vaixell atracat?
6: Fixeu-vos que...
4: És que també la gent se'ls ha d'entendre amb la seva situació.
6: No, però fixeu-vos la diferència, no? És a dir, el govern de Canàries expressa les incerteses, no? Diu, escolti, nosaltres podríem estar disposats, no?, a gestionar tot això, però necessitem certeses. Jo crec que, clar, aquí hi ha una responsabilitat directa de l'OMS, que és qui, no?, reclama i qui demana al govern d'Espanya a fer aquestes actuacions, no?, i demana que es faci tot això, i per mi ja entenc la necessitat de dir, ostres, que surtin ja i que diguin alguna cosa. Bueno, va sortir el Fernando Simón, va sortir ahir també a parlar sobre el tema. Jo crec que a vegades, tot i que evidentment volem aquesta informació, crec que el govern d'Espanya sortirà una vegada hagi tingut tota la informació. I crec que el que ha de donar no és sortir a dir, a opinar sobre el que creuen individualment. Crec que han de sortir a donar les certeses que tots volem, perquè si ara hi hagués, si a les 9 del matí la ministra hagués sortit a dir, bueno, no lo sabemos, ara vamos a hacer un gabinete de crisis, també estaríem tots dient, bueno, a veure, no? Volem saber, hi ha alguna cosa. Per tant, que estiguin dient, estem treballant, fem un gabinet de crisi i després compareixerem, veurem fins i tot si compareix també el president. O sigui, crec que això ens ha deixat, que avui al matí tindrem la resposta per part del govern d'Espanya, que amb certeses, el que necessitem ara són certeses. Es poden garantir totes aquestes condicions, es pot fer tot això que demana el govern de les Illes Canàries, es pot garantir tota aquesta seguretat, perquè suposo que estan recopilant tota aquesta informació, perquè és la primera vegada que li passa això a Espanya amb l'antivirus.
1: Yeah.
6: No?
1: Natàlia.
8: No, jo Janet, no hi estic massa d'acord. Crec que allò que diuen, no? El dato mata relato, i crec, francament, que si t'has d'esperar en un cas així a tenir totes les certeses, doncs potser tindríem una comunicació d'aquí 10 dies. Crec que la comunicació de crisi no espera tenir les certeses absolutes de tot. La comunicació de crisi i el govern espanyol... Perdona, i el govern espanyol té especialistes d'això, com ho té el govern de la Generalitat, que per cert, el president de la Generalitat sí que ha fet un comunicat d'això, va comunicant a mesura que sap el que pot dir i sobretot el que la primera i únic objectiu de tot això és tranquil·litzar la gent. És a dir, si tu no tens la infraestructura adequada per donar servei en aquest cas, o has de comunicar-ho internament, has de dir-ho i has de prendre decisions que potser són doloroses. Si això podia anar directament a Rotterdam o no podia anar... O sigui, tot el que es pugui comunicar s'ha de dir d'una forma gairebé immediata.
6: Però es dirà avui al matí, Natàlia, es dirà avui.
8: Bueno, doncs és que això ja porta molts dies, diguem-ne, no, circulant, no. Ja que es podia acabar a les Canàries, ja ho sabem, des de fa més de 24 hores. Jo també penso que la situació al Cap Verd, jo no hi he estat mai, la desconec, m'imagino que és una illa, són illes turístiques, com ho són les Canàries. Aquí no es tracta de medicalitzar 100 persones, ho ha explicat abans el doctor, ara no recordo el nom, però... Exacte, que el primer que es fa és un triatge, hi ha gent que està asimptomàtica, no han tingut contacte. Recordem que el contacte ha de ser un contacte molt estret, hi ha gent que potser ni s'hauran creuat pels passadissos, vull dir, hi ha tot un treball a fer que es pot fer des de les Canàries, segurament. Ara, entenc que la gent de les Canàries vulgui tenir totes les certeses absolutes i que segurament hi ha hagut una manca de comunicació, però que el govern espanyol pot sortir abans a dir coses, abans de tenir tota la informació...
6: Sortir Fernando Simón ahir, Natàlia, insisteixo.
8: Ja, bueno, a vegades... Sí, però hem tingut...
6: Va sortir el govern d'Espanya, a través d'una persona que es dedica a això...
8: Bueno, doncs hem tingut una pandèmia, doncs ja que hem tingut una pandèmia, posa-hi algú que tingui una mica més de galons en el sentit
3: bueno,
8: polític.
3: El problema és polític, Natàlia.
8: Clar, sí, per això ho estic dient.
3: Però
8: clar,
3: és que...
8: Com és polític, intenta explicar-te abans, no ho sé. No. Vull dir, jo el que crec és que tots sabem que de seguida un tema d'aquests es pot manipular. És la cosa més fàcil de manipular. Per tant, bueno, jo crec que sí que es poden donar explicacions abans, tranquil·litzadores.
1: Val, falten 11 minuts per les 11. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu suport al govern espanyol, com ara deia la Natàlia, d'acollir a les Illes Canàries el creuer amb aquest brot d'antivirus. Illa ha dit que ara toca actuar i, important, no espantar-se.
9: Per expressar el meu suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent al respecte d'aquest creuer, el govern d'Espanya. Conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan afortunadament en bones condicions.
1: I ens alegrem, com deia aquest matí aquí al Monarco, Esteve Fernández, el secretari de Salut Pública.
4: Em sembla perfecte que el president faci una... Però és que el que no s'entén és que el president de la Generalitat, que ens toca, evidentment, perquè en cinc... li toca, perquè cinc...
1: Oi, el secretari de Salut Pública.
4: Sí, sí, el secretari de Salut Pública.
1: Perquè l'Olga Pané encara està recuperant-se, per això
4: tenim el secretari de Salut Pública. Té raó la Janet, quan diu ahir que va haver una intervenció. Però escolta, jo és que vull sentir la ministra.
6: Que sortiran avui.
4: Bueno, sí, home, ja. Però això...
6: Que sí, que estic d'acord amb vosaltres, jo també la vull escoltar.
4: Això és comunicació,
6: que no
4: això és comunicació de principis del segle XX. Que sí, que sí. Quan anàvem una carro i una carreta. El que estem comentant tot aquí, sí, sí. I a més que et diguin, no, és que ara convoquem un comitè de crisi, que probablement per la teva experiència saps que és no deixa necessari. De ser un equip de coordinació. És
1: correcte.
4: Igual, però quan a mi sí, em dius un comitè de crisi, estic preparat a córrer.
6: Però és això, és un comitè de coordinació de tots els departaments.
10: Sí,
6: però si
10: no li diguis
6: de crisi. No se t'escapi res,
11: però
6: que
11: una
6: tu
11: cosa
6: puguis
11: és
6: tenir tota aquesta informació.
11: La feina que es fa i la feina de coordinació, que jo no dubto que s'està fent i que també s'ha d'explicar que es fa i ha de tenir uns efectes, però després has de ser capaç de ser proactiu en la comunicació, sí, d'explicar que... alguna cosa i de fer-ho efectivament.
6: Jo crec que estem estirant massa la màxima al xic.
1: Melero, vols dir alguna cosa d'això?
12: No, home, vull dir, és que ja ho hem dit, ja triguen. Es poden esperar a tenir tots els informes de tots els catedràtics en salut pública del món, però no la seva funció no és aquesta, la de fer diagnosis, no. La seva qüestió és la seva funció és la d'informar puntualment els ciutadans del que està passant i les decisions
6: si
12: que s'estan prenent.
6: Si surten i diuen alguna cosa que és incorrecta i es confirma al cap de 24 hores, vosaltres mateixos sereu els que estareu dient que van sortir massa ràpid i que no van tenir tots els informes correctes.
1: No. La segona part, quan diu sereu vosaltres, diré sí. Quan ha dit que ha sortit massa ràpid, no, això no ho diré. No, el que diré és que potser...
6: Jordi, dic...
1: No, ja.
12: Ningú no es va... Bueno, jo no em vaig queixar mai durant la pandèmia de que anessin donant molta informació
6: gent es queixava
12: contradictòria perquè sabia el que sabia cada
11: bueno,
12: moment.
11: Bueno, perquè però... hi havia molta ansietat i hi havia molta, molta preocupació
6: i
11: una afectació molt clara. És dir, recordem la pandèmia, l'afectació que va tindre amb ERTOs, amb tancaments d'empreses, tancaments
6: però
11: de negocis...
6: Però no estem en la mateixa situació.
4: No. Gerard, escolta,
6: parlem amb l'Ebola, la situació de l'Ebola per mi és una mica la
4: però estem que parlant de la prehistòria, això, eh?
6: Bueno, però estem parlant pràcticament del 2009,
4: Ara, fixa't en una cosa. No, perdona, Xavier, acabo de seguida. Fixa't en una cosa. Hi ha dues coses certes. Que l'OMS ha demanat al govern d'Espanya un cop de mà i que el govern d'Espanya ha decidit donarem un cop de mà, que vol dir intentar portar aquest vaixell fins... Escolta, això no poden explicar-ho, però
6: si ho van
4: no
6: explicar
4: vull...
6: ahir.
4: No, ahir va sortir... Escolta, ha de sortir la ministra a dir, ja he parlat amb la ministra, o si es considera oportú, no sé qui, el president del govern o qui sigui, però la ministra crec que ha de sortir a dir-ho. Dic, la posició nostra és aquesta, ens han demanat un cop de mà a l'OMS...
6: Jo crec que ahir van haver-hi, almenys no sé si declaracions visuals més enllà del Fernando Simón, però sí que van haver-hi confirmacions per part del govern d'Espanya dient, escolteu, que jo que estic...
1: Com que no ens posarem...
4: Janet, és que fins avui, fins aquest matí, el president de Canàries no ha sabut per part del president del govern.
6: No estic defensant que no surtin a parlar. El que estic dient és que crec que, bueno, que a vegades s'ha d'acabar de coordinar bé i ja està.
12: Et dic una cosa, si jo sóc un dels passatgers d'aquest vaixell, jo el que vull és que em facin un test a veure si estic infectat i que em fotin en un avió cap al meu país ràpidament.
11: Immediatament.
12: I que no em deixin allà en un hospital al mig de l'Atlàntic,
1: totalment.
5: Clar, però que et treguin del creuer abans de res.
1: On va començar tot, que és aquest, això, la soca aquesta, quan dic la soca vull dir la soca del virus, de l'Argentina, ara el diari El Clarín parla de tot i ells, els argentins, sempre van per davant, com en el futbol. Fin de la odissea para los pasajeros del crucero del antivirus que partió de Ushuaia. Podran desembarcar.
5: Bueno,
1: això és el que escriuen el diari Clarín d'Argentina, sí, que contigo empezó todo.
4: El col·lega del Clarín,
1: sí, no,
4: anem si tindrà raó o no.
1: Sí, bueno, sí. Veurem. Veure, 6 minuts i les 11, per cert, que Junts per Barcelona ha recollit el guant de la trama de relloguer que aquesta setmana us hem explicat aquí al Món a Recull, que destapava el Josep Moragues.
5: Aquest cas és fortíssim.
1: És fortíssim. El partit exigeix a Jaume Collboni, el govern, que posi en marxa un pla per erradicar les pràctiques mafioses de relloguer d'habitatges a Barcelona. El cap del grup de Junts Barcelona, Jordi Martí, ha entrat al registre un prec a l'alcalde per reclamar informació sobre aquesta trama de la màfia sueca d'origen peruà i altres organitzacions criminals que operen a la ciutat. A més, exigeix mesures contundents per prevenir, investigar i erradicar aquestes pràctiques. Un segon. RAC 1.
10: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
13: Tuya.
10: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
13: Sí, tu prima.
14: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS, IBAS, que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
22: Tria canvi. Tria autonomia. Tria rendiment. Sempre hi ha una elecció. Pots triar el passat o pots triar Polestar. Polestar 4, des de 49.900 euros. Més informació a polestar.com.
15: La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
16: Fa bo i la brasa ja està encesa. A bon preu i esclat ho tenim tot per a la barbacoa. Els bàsics infal·libles, botifarra, xurrasco, xai, els millors elaborats, broquetes o una hamburguesa de vaca bruna del Pirineu. I per als més gourmets, carn madurada. A bon preu i esclat trobaràs tot el que necessites per a la teva barbacoa.
17: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
18: Vols estalviar fins a un 20% en la teva assegurança de cotxe? Calcula el teu pressupost de manera ràpida i senzilla a aliansdirect.es i contracta la teva pòlissa a un preu directe. Allianz Direct. Directe al teu estalvi.
19: Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues.
20: Adquireix el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues. O si ho prefereixes, te'l portem a casa.
19: Més informació a olidoplesgarrigues.com.
20: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
29: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
30: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
31: Compte amb l'alarma que tenen.
30: Doncs no hi entrem.
32: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
33: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
34: No.
33: Et surt de dins això de...
35: Necessito vacas.
33: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
36: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
37: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
38: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
39: Soc l'Anna de Securitas Direct. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
38: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
39: Soc l'Anna de Verisure. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
38: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
40: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
41: Hola, bon temps! És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte! I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
0: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
1: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
2: El perquè de tot plegat.
3: Són les 11 d'aquí uns moments. Joan Miquel Oliver, aquí al món a RAC1, per parlar de música, el guitarrista de...
4: Ens agrada molt.
5: Sí, sí.
3: Bueno, doncs d'aquí uns moments estarà aquí en aquest estudi presentant el seu disc en solitari, un nombre vinculat sempre a Antònia Font, i serà aquí, i després Broc i Amela, per parlar de televisió. Avui el que explicava

0: un redactor català, que és en Jordi Julià, que estava davant d'estava Esplugues, a Llobregat. Sí. I se sent una veu de fons que no se sap si és d'un tertulià o no sé si d'un tècnic de so o d'algú, que diu el següent, escolteu.
1: És una salvajada, Jordi Julià. Dame todos los detalles.
2: La palabra es moro.
3: ¿Qué dices? La palabra
4: es moro. Lo que pasó aquí...
0: Aviam, tornem un moment, tornem-hi.
1: És una salvajada, Jordi Julià. Dame todos los detalles.
2: La palabra es moro.
4: És tremendo lo que pasó aquí.
0: Sí, ja està.
3: Bueno, i tot això en un context infame en aquest programa i en altres mitjans de comunicació i a les xarxes i per part, sobretot, doncs, dels partits de l'extrema dreta i aquest programa, doncs, fent el caldo gros a tot això, una seqüència infame per vincular l'assassinat d'Esplugues, allò, intentant fer passar com sigui el clau per la cabota, al jihadisme, quan, per ara, no hi ha cap indici clar que vagi per aquí. En tot cas, doncs, haurem de veure què se'n sap, doncs, del telèfon de la persona detinguda, dels interrogatoris, de tota la investigació policial, per poder aclarir si això té a veure amb un problema mental d'aquesta persona o si realment hi ha un mòbil jihadista. Però això, en aquesta mena de programes, els hi és absolutament igual.
0: Aquest tema continuarà. Són les 11 i 3, un segon, sí. Vinga, va, fot-li, Laura Rossell.
5: Quin ensurt, per acabar la tertúlia amb aquest tall. En fi, va, avui la Natàlia Rodríguez, que la tenim a la distància, fascinada pels virus, s'ha autoconfessat, sí. Fascinada pels virus, sí. Com el doctor Guerri, que també estava entusiasmat amb l'anàlisi de l'antivirus i que ha tornat a l'antena per tranquil·litzar-nos i evitar l'alarmisme, ha dit, tot i que llavors ha començat a donar dades sobre els símptomes d'aquest virus, el 30% de mortalitat, que, home, més que tranquil·litzar-nos, potser en alguns ens ha inquietat encara més.
0: He de dir que Ramon Rovira, sembla que ha trucat al doctor Trilla per ser immediatament ingressat, però no precisament pel virus, sinó per estar ingressat.
5: És que el Ramon Rovira és
0: per una estat d'ansietat.
3: El que sigui.
5: És un hipocondríac. És un hipocondríac de manual, el Ramon Rovira, no només escoltant les explicacions del doctor Guerri i totes les novetats sobre aquest creuer, sinó també escoltant el Basté quan anunciava el comitè de crisi de Moncloa. Ha dit, encara estic més espantat ara amb aquest comitè de crisi. En fi, deixa'm dir, Natàlia, que ens has creat una imatge mental que potser no necessitàvem, que era la de l'orgia. El creuer, no passa res. El Ferran Casas ha derivat a l'anàlisi més cap a la política. És un problema polític, aquesta manca de comunicació que està fent el govern espanyol. I el Xavier Melero, que va a contracorrent, és un antisistema, a contracorrent des de la Guerra de les Malvines i més enllà, perquè avui hem començat parlant d'això, sí. I s'ha quedat en ample dient que la ministra no serveix, la ministra de Sanitat no serveix ni per dirigir un taller de macramé. En una tertúlia
6: en
5: què
6: del macramé,
5: hem passat... Hem passat del creuer dels apestats a l'ocupació del Calvari, en el cas del Joaquim, que ja malauradament és un habitual del programa, i un segon cas del contenidor on ha deixat caure el Tom entremig de la seva història terrible sobre aquesta estafa que li han fet telefònica i a través de Telegram, que es va fer de Telegram pel tsunami. Era una cosa que feia temps que no sonava en antena i hem tingut un moment així com de record, no? De nostàlgia per aquelles èpoques. També nostàlgia per totes les frases fetes que s'han dit durant la tertúlia, com ara l'abuela fuma, fer passar el clau per la cabota, o la paciència és la mare de la ciència, i acabarem amb una frase de la Janet Sanz, que serveix per qualsevol tertúlia, sobre qualsevol tema, qualsevol moment, que és estem estirant massa el xiclet.
0: Sí. Hola, Polls.
7: Hola, què tal?
0: T'has preocupat o no?
7: No.
0: No, eh?
7: No.
0: Com estàs preocupada?
7: No.
0: Posa música d'aquesta.
7: Sí. Que ara us explicaré.
0: Un segon. Ah. Avui que he dormit poc.
7: Ah, jo també.
0: I sí, noies, allò que malament avui...
8: Jo també.
0: Aquesta música, 2 minuts més, i només falta que vingui el Joan Miquel Oliver que em canti el bambú, i llavors ja, que directament caig rodó. Endavant.
7: Doncs mira, jo t'explico que tots tenim una mica qui se'l coneix de mil maneres diferents. Imagina't el cas del Manuel, per als seus amics és Manolo, per a la feina li diuen Marquesito, i alhora per als seus fills és el Papa, i per la seva mare el Manolito. Manuel, Manolo, Marquesito, Papa o Manolito, és igual. Perquè tothom, per a tothom és aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix. Perquè més important que com
0: aviam, ens diuen... On vols arribar?
7: Sí. És que se'ns reconegui pel que som. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct. Que ara es diu Verisure. Verisure. Canvia el nom, però no el que són. Els primers en protegir Securitas Direct. Ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
0: Verisure.
5: Perquè si

0: Un dia parlarem, no, no ho dic pel Berixur, un dia parlarem dels anglicismes. Això que s'està posant de moda ara, que en lloc de demanar un pastís de formatge, has de demanar un cheesecake.
1: No puc sofrir.
0: És una cosa que dius, és un cheesecake.
2: Milito molt en contra
3: d'aquesta història. I quin outfit et posaràs demà?
2: Quin deadline d'això?
0: Sí, breaking news,
2: el meu background.
3: A sap, tots en sabem,
2: De
3: cadascú.
0: Bueno, i comences a tirar i no pararies, Són les 11 i 5. Aneu en nom de Déu.
3: No tenim cançó d'en Melero avui?
0: Ara?
4: Puc dir una cosa del Melero?
0: Endavant, digues una cosa del Melero. Ai.
4: Xavier, t'he de comunicar que comences a tenir un club de fans a Tarragona. En donaré més detalls. Sí, en donaré més detalls quan torni a venir físicament aquí a l'estudi.
0: Aviam si tindré alguna cosa a veure amb el que comentaves del barco abans.
2: Love boat.
0: Escolta'm...
4: Aquí ho deixo.
0: Poca broma.
4: Sí, poca broma.
0: No, i poca broma també amb el llibre que va com un... coet.
1: Com un pepino, que deia.
0: Que ha sorprès fins i tot el mateix autor.
5: A mi m'ha sorprès, sí, segona edició, en 3 setmanes.
4: Bueno, crec que has de venir a Tarragona. Ahí lo dejo.
0: Encara has de venir a Tarragona.
5: Quan tu en diguis, allà estic.
0: Perfecte, i lo dejo todo.
4: Així m'agrada.
0: He de dir que m'ha dit abans la cançó que posarà ara, i t'he de dir que hi va actuar a Barcelona, a la sala 2 de l'Apolo, i que és molt bo com a cantant.
5: És molt bo. Ahir va actuar... És una persona per la qual el Jordi Oeste i jo tenim predilecció. És la gent Jack Bauer,
0: efectivament,
5: de la sèrie 24, el Kiefer Sutherland.
0: Tu saps que la Mònica Hernández s'ha menjat amb res la primera temporada?
5: Hombre...
0: Que és una primera temporada que els mòbils són amb mòbils antics, perquè fa temps...
5: Encara són d'aquells de maleta.
0: Però... Cada final, els que els agraden allò... No, té un nom en anglès, també, però els que us agraden allò que et diuen girs a cada capítol... Aquesta sèrie és la millor. La Mar Ortuño també va estar enganxadíssima.
5: És la sèrie per excel·lència. És aquella que de cop i volta el president dels Estats Units és el dolent, treu una pistola i es carrega tothom.
3: Sí.
5: No, home, no,
0: si té 9 temporades, cada temporada té 24 capítols.
5: No, és boníssima. Bueno, doncs ahir el Jack Bauer, el Kiefer Sutherland, va actuar a la sala Apolo i va presentar el seu darrer disc, que és el 6è disc.
0: Sí, poca broma, no és un cantant.
5: No, és un tio que canta molt bé, un country californià que la veritat és que està molt bé. I aquesta cançó es diu Goodbye California i la veritat és que està estupenda.
0: Abans d'escoltar-la, deixa'm dir que demà, mira, podem fer una cosa. Aviam si el Guille vol. Demà, cantants, o sigui, actors i actrius que canten i que canten bé. Demà, aviam si el Guille Milky Way a la secció de... Com?
1: Kevin Costner.
0: Bueno, però n'hi ha avui. Recordo de Nicole Kidman.
3: En
0: Hathaway.
3: I més actuals, un dels actors de Stranger Things.
0: També, molts de Stranger Things.
3: Sí.
0: Després, aquella pel·lícula meravellosa...
4: De Meryl Streep, per exemple.
0: Que mira, ho ajuntarem tot. Mira, ara se m'ha corregut una idea. Aquest dissabte fa 25 anys d'un dels musicals més meravellosos que he vist mai. Un dia l'Àlex Gorina, quan estava a Catalunya Ràdio, i jo també, em va dir... mira't aquesta pel·lícula, que serà la pel·lícula musical de per excel·lència. I, mare meva, cada vegada que la veig m'agrada més. Es diu Moulin Rouge, de Baz Luhrmann, amb Nicole Kidman i Ewan McGregor. Demà, fa 25 anys, aquest cap de setmana.
5: Oh, elegant, refinat.
3: No em va bé que faci 25 anys d'aquesta pel·lícula.
0: 25 anys,
3: nois,
0: clar. Que passa per tothom.
3: Com si fos ahir quan vaig anar al cinema amb les amigues a veure-la.
1: 25 anys és no res. Sí. Però vosaltres és diferent.
0: Kiefer Sutherland.

0: Activia t'ha ofert el perquè de tot plegat. Cuida la teva salut digestiva cada dia amb Activia. Notaràs la diferència.
1: A mesura que s'acosta l'estiu, creix el desig de viatjar. I hi ha tantes opcions i possibilitats que comences a treballar en la recerca del teu estiu ideal. Viatges El Corte Inglés es posiciona com una opció perfecta per planificar les vacances amb garanties i amb l'ajuda dels consells dels seus experts. La seva proposta combina flexibilitat, amb reserves des de només 15 euros, seguretat, amb destinacions seleccionades i vols directes, i cancel·lació fins a 30 dies abans de la data de sortida. Consulta'n les condicions. Aquest estiu, viatjar es converteix en una experiència més segura des del primer moment. Fes realitat el teu estiu amb Viatges El Corte Inglés. Macarena García y Hugo Silva protagonizan una emocionante historia.
2: Guille es un niño especial.
1: Basada en la premiada novela de Alejandro Palomas y presentada en los festivales de El Cairo, Málaga y el BCN Film Fest.
3: A lo mejor lo único que le pasa a Guille es que echa de menos a su madre.
1: Un hijo. 15 de mayo en cines.
4: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
5: I què?
4: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
5: Oh.
4: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
6: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
1: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
7: Ja som 11 milions dels socis del...
8: Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
9: Vols estalviar fins a un 20% en la teva assegurança de cotxe? Calcula el teu pressupost de manera ràpida i senzilla a AllianzDirect.es i contracta la teva pòlissa a un preu directe. Allianz Direct. Directe al teu estalvi.
10: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny, enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
11: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
12: Sí.
11: Però si jo fos una mascota, no?
12: No.
11: I tu creus que si jo em poso un...
12: No.
13: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
14: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
15: Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
16: Ara t'explicaré una història.
15: I aquí sentim la Sara.
17: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
15: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE.
18: Let's go!
15: Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'ONCE. Amb premis de fins a 120.000 euros i viu mil i una històries. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
20: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
21: Un quart de 12.

0: Restes, brossa, engrunes, ruïssos. Aquest és el menú que ens porta avui un dels grans músics dels Països Catalans d'aquest segle, un trencadís de fragments musicals que ha juntat amb una sinceritat i amb una cruesa, com sempre, sorprenents. En època de canvis vitals, ell s'ha reinventat apostant per renunciar als sintetitzadors i virant cap allò més natural, acústic i analògic. Un camí on diríem que una paraula que sembla que estigui passada de moda i ens al contrari, crec que cada vegada s'agafa més força, és la simplicitat, és la via per arribar més lluny i en què no ha perdut ni un bri de la seva habitual essència. Poca broma, perquè tot plegat ho ha fet en el seu 23è àlbum, el 12è en solitari. Joan Miquel Oliver, música i més ànima d'Antoni Font. Què tal, Joan Miquel? Bon dia.
1: Bon dia, com anem?
0: Això tu?

0: Tot bé?
1: Bé, ara m'he quedat un poc al·lucinat amb aquestes xifres. No sabia que fossin...
0: No els comptes?
1: No, no els acont. No tinc aquest costum. Però a veure, que sí. Sabia que n'he fet al voltant de 20, però 23 ja són molts.
0: Ja són molts, sí, sí, però esclar... Ruïssos, ens pots explicar per molta gent què significa la paraula ruïssos?
1: Mira, ruïssos és la paraula que deien a casa, bueno, nosaltres som de Solla, i Solla se diu ruïssos, perquè fan ser gaisos, ser franceses. Ruïssos, ruïssos. I ma mare m'ho deia, quan dinàvem, deia, no me faceu ruïssos. I ruïssos és que tu deixes una part del plat i no t'ho menges. Llavors, esta mare ho havia de ficar dins una olla, amb una tapadora a la nevera, per un altre moment, no sé què i tal, i llavors deia, acabau-vos el plat. Els ruïssos, diguéssim, són set sobres, però aprofitables, diguéssim, no?
0: Aquí hi ha un procés molt interessant, que és que has posat les lletres en base a fragments musicals, i no al revés.
1: Exacte. Això, que és una cosa que tothom pot pensar que sempre sigui així...
0: No és així.
1: Jo sempre faig el contrari. O sigui, jo sempre començo per la lletra. Començo a fer jocs de paraules, jo vaig pel carrer i amb el ritme de les passes ja començo a ficar aquelles paraules dins un ritme i després ja agafo la guitarra i amb aquelles frases construïs una cançó. Però aquí tenia aquests ruïssos, que eren unes gravacions del mòbil, que les vaig fotre dins l'ordinador i vaig dir, vinga, fer l'esforç d'agafar aquestes músiques i intentar posar lletra aquí damunt.
0: Uau, per tant, els àudios són...
1: Sí, sí.
0: Gravacions de mòbil.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo que estic a casa tocant la guitarra i potser és una cosa que m'agrada i perquè no se m'oblidi, doncs posa a gravar amb el mòbil i això són aquests ruïssos.
0: Aquest tema es diu Travessat de soledat.
1: Sí.
0: La solitud és el procés creatiu d'aquest àlbum?
1: Sí. M'ha pillat en un moment de que estava tot sol. O sigui, jo crec que també... la solitud és una cosa que mos fa por, diguéssim, sempre evitam estar sols. Mos agrada estar sols a estones determinades, però no mos agrada sentir-nos sols, no? I en aquest moment de sa vida sí que m'hi sentia. Me sentia tot sol, tampoc no tenia ganes ni força ni interès en sortir, jo què sé, la solitud és molt fàcil de solucionar. Te'n vas al bar i ja està, no?
0: Correcte.
1: No, vaig quedar a casa escrivint i em va sortir aquest disc.
0: Jo dic que la solitud, hi ha un moment que és meravellosa quan deixa de ser-ho com a tal i es transforma en independència, perquè ens entenguem.
1: Sí, però clar, és que... experimentar un poc a solitud a la vida. Sempre estem amb gent, des de que som petits, en família, no sé què, després tens fills, no sé què, i per circumstàncies de sa vida random, jo me vaig trobar, ostres, estic tot sol, saps? Me sentia molt estrany.
0: I et penses, quan estàs sol, et penses que on són tots aquells amb qui he acompanyat durant tot aquest temps? Doncs cadascú fa la seva vida.
1: Sí, i de cop t'entra la por de que sempre serà així, de que ets un bitxo raro, sí, de que la gent no vol estar amb tu, que no sé què...
0: Sí, ja.

0: Venies de fer música molt alternativa.
1: Sí.
0: Però amb Ruïssos tornes una mica a aquella essència de més llet, més propers al, al pop, temes més melòdics. És que t'ho demanava el cos.
1: Mem, la música a mi m'interessa molt tot. Hi ha una part de recerca, investigació, que crec que tots els músics haurien de poder permetre-se entrar-hi una mica, no? Jo faig música de decafònica, música aleatòria, el que sigui, no? M'és igual. Però, clar, després també m'agrada molt escriure cançons, m'agrada cantar. La part de la lletra és vera que, i no ho dic jo, és vera que si jo he portat qualque coseta dins la música de casa nostra ha estat una mica, no tant per la música en si com per la lletra, i clar, de tant en tant pues, també me poso a escriure cançons.
0: Hi ha una cosa que és que a dins d'aquests dies, i a bona part del disc, i té molt protagonisme, podem sentir la flauta travessera.
1: Sí. Això va ser perquè a un moment determinat, i venia de fer un disc només en sintetitzadors, vaig veure que podia fer un disc sense cap instrument que, o sigui, tot instruments acústics. Però, clar, els meus discos sempre tenen aquells detallets, aquelles melodietes.
0: Total.
1: I vaig pensar que la flauta travessera era un instrument, bueno, que me podria anar molt bé. I de cop va aparèixer l'Orient,
0: que és la música que toca la flautista.
1: Sí, és una lota de Còrsega que viu a Mallorca. I clar, ella no havia escoltat res. Jo sabia que ella tocava molt bé perquè havia vist vídeos i això, i ja fa anys que l'havia coneguda, però ella no havia escoltat res i li vaig dir, vine a gravar una o dues cançons. I clar, va començar a escoltar i va començar a tocar i ha gravat tot el disco, tot. O sigui, de 14 cançons, igual hi ha flauta, 11 o 12 cançons, i això no estava previst.
0: Perquè et va agradar la melodia i que posava ella?
1: Ens vàrem engrescar d'això que ella començava a tocar i tal, i jo, vinga, t'agrap, saps? Perquè el disc l'he fet molt improvisat, no? I ella, pues, tocava i jo l'anava gravant.
0: Que maca és la improvisació, eh?
1: Sí, totalment. I quan va acabar el dia, pues, teníem pràcticament tot el disc fet amb flauta.
0: Parlant d'improvisar. Aviam. The Tanning Song. Literalment, la cançó d'afinar.
1: Sí. Això que sona pe, pe, pe, pe, pe, pe, és una cosa que fas amb la guitarra per veure si aquelles cordes primes a la part de la meitat del màstil afina bé la guitarra, no? Però, clar, vaig pensar, vaig fer ti-ti-ti-ti-ti, vaig pensar, hòstia, això és música també, no? I llavors es vaig construir una cançó damunt aquest riff, que no és un riff, és el que fas per veure si la guitarra està afinada, no?
0: Mira, espera, que n'hi ha més. Vaig damunt un

0: agafes un camí...
1: Aviam, pot ser la solitud, però parles d'un món ple de nit, de, ple de trastos, esmiculat, sí. en suspens... Això perquè estaves en aquest mode solitud? O és com estàs veient el món en aquests moments?
2: No,
1: que...
2: és com va el món en aquests moments, que és inevitable...
1: Que t'has tornat més pessimista que mai?
2: No, pessimista no, però és evident i és una obvietat que vivim un moment molt obscur, no? Que hi ha guerres, que s'assassinen persones per interessos purament del capitalisme, o sigui, el capitalisme ha entrat dins la guerra, diguéssim, no? I ara una guerra és un negoci i les guerres impliquen matar gent, per tant, fent negocis, matant gent. Mm. Això és escandalós. I més el canvi climàtic, més el tema nuclear, que és una cosa que està passada de moda però que està molt vigent i qualsevol dia podem fer un pet igualment amb això.
1: Com una glaci.
2: I dius, vale, pues jo al final diu, vaig damunt un món esmicolat, camin lleuger, distret i relaxat, perquè dius, què he de fer, no?
1: Mm. Al final... pel que sento a les cançons, no hi ha ni postproducció ni punyetes, no?
2: No, això ho he fet tot a casa.
1: A quin estudi ho has fet?
2: A casa meva. Sí, tot a casa meva. Ho he gravat, ho he mesclat, ho he masteritzat, tot a casa meva.
1: Evidentment que en aquesta evolució no ha perdut una essència, que és l'essència mediterrània, i temes universals que van i acompanyen sempre en Joan Miquel Oliver, que és, per exemple, la vida quotidiana.

0: La poesia, aquesta poesia sobre la quotidianitat,
1: sí.
0: Tinc una mena la percepció de que això va amb tu. Va amb tu permanentment, que és una marca de la casa.
1: Sí, la poesia, escriure poesia és una cosa misteriosa. Tu mai saps el que... O sigui, tu escrius segurament que surt. No penses jo escriure d'això, no? I clar, la vida és quotidiana en si mateixa, no? Mm. I jo escric de lo que veig cada dia.
0: Aquesta cançó es diu Oxitocina.
1: Sí.
0: Que el teu equip ha decidit que aquesta és el single i tu, en canvi, l'has autobatejat com l'anti-single.
1: Amem, és que aquesta cançó, per exemple, no té tornada. El famós estribillo que han de tenir un hit, diguéssim, pues no el té. O sigui, té una intro amb lletra i després té l'estrofa que es va repetir quatre vegades i punt.
0: Pues que, però la cançó llueix molt la guitarra, llueix molt la bateria...
1: Jo crec que amb aquesta cançó m'he trobat... Ha hagut una sèrie de coincidències, xerra de l'oxitocina. L'oxitocina és una droga,
0: sí,
1: generada pel propi cervell nostre, però és una droga. La música té aquest punt minimalista de repetició que té que veure amb com funciona una droga, amb fixar-se molt en un... posar molt el foc en qualque cosa. I, bueno, això, tot això és casualitat, eh? Tu no ho penses. Ara vull fer una cançó que xerri d'això... Però en el final... A força de fer música, te trobes amb cosetes així que no saps per què de cop funcionen, no? Mm.
0: Compondre per tu és com una mena de joc. Ho dic perquè si ets capaç de,
1: sí,
0: d'agafar un mòbil i anar caminant i gravo la cançó, gravo la... Ostres, això...
1: A jugar. O sigui, en el final, un músic, en el final, és com un nin petit que juga, saps? Nosaltres, quan érem petits, jugàvem a muntar Legos... Mm. I ara jugam a muntar discos i ja està. I un nen que juga no sap que està jugant, no té un objectiu darrere aquell joc, més que experimentar i un disc és això, no?
0: Mira, escolta aquesta cançó, l'essència de sempre del Joan Miquel Oliver.

0: aquesta... aquesta cançó va dedicada a ton avi, que va ser, a més, qui va dibuixar la portada del CD de Rússia. Suposo que la família ha hagut de ser històricament molt important a la teva vida.
1: Amem, el meu avi va pintar aquest quadre en el Marroc. El jove que surt a la portada és mon pare. O sigui, el meu avi era un aventurer, se'n va anar a França, de petit amb son pare, i, bueno, aquestes històries del segle XX apassionants, amb guerres pel mig i migracions i grans somnis, aventura, doncs el meu avi era un poc així, no? I, clar, quan érem petits, que ell ja era vell, però nosaltres anàvem allà, doncs aquesta olor d'aigua ras, de la pintura a l'oli i tal, i vaig voler immortalitzar, diguéssim.
0: En Jordi Somill diu que aquesta cançó és un quadre fet cançó.
1: Sí, en el final la cançó explica una cosa molt determinada, que com jo crec que han de ser les coses ben explicades, i és aquelles pintures que estaven damunt la paleta, lluminoses, amb aquella olor, ara són, pues, muntanyes, arbres, torrents, espitosos, tot això, no?
0: Mallorca, per raons òbvies, sempre ha aparegut a la teva vida musical, i en aquesta cançó que sentirem ara, lluny de romantitzar-la, fots un crit de denúncia.
2: Ai, ai, ai, Mallorca, tens la pixa per amunt, ja no donem abasto de tanta gent.
0: Gent que mola un munt. Qui és aquesta gent que es pensen que molen un munt quan venen a Mallorca?
1: Bé, pues, la gent que ve a dir-nos en els mallorquins lo guai que és Mallorca i que vivim en un paradís i que no sé què i que no som conscients i que tal. Bé, estan a la merda, tio, jo... nosaltres quan érem petits, pues a casa, pues gent, nosaltres teníem una barqueta de fibra, però res, low cost total, saps? I la teníem allà en el port de Vall de Mossa i anàvem traient la barca. Qui més qui menys tenia una casa prop de la mar, en les coses normals de la gent que viu en una illa. I avui en dia això és luxury absoluta.
0: I uns llots i unes cases i un tot.
1: Tal, i una cosa, la cosa més normal, que era pues, tenir una barraqueta a prop del mar, pues, avui en dia és un... per tota aquesta gent que mola tant, que han vengut a dir-nos això com si nosaltres fóssim idiotes, no?
0: Mira, avui t'enyor, dius, em quedo jo a sa reserva aguantant el paradís.
1: Sí, això és aquella frase que va citar en Robert Graves, que li va demanar a una poeta amiga seva, no me'n recordaré el nom, li va dir, me'n vaig a viure a Mallorca, que com ho veus? I ella li va dir, si ets capaç d'aguantar el paradís, està bé.

0: despatxos de lloguer.
1: Al carrer Morell ens cantes un fet real per denunciar precisament això, la turificació, la massificació de l'illa,
2: sí. No? Bé, no, si denuncies igual una paraula un poc dura, però ara veure que, clar, fa el creuer fa el volquete i te foten 4.000 persones allà col·lapsant el centre de Palma i dius, ostres, què passa aquí, no? Una mica d'organització. Llavors tens un amic que té un bar i perquè té una veïnada que li molesta que la gent hagi sortit al carrer amb una cervesa i estigui parlant, pues ve la policia i li xapa el bar. Dius, ostres, anem a una mica de sentit comú i una mica de proporcionalitat en tot això.
3: Com si fossin camps de blat, les praderes
1: sembla,
3: de Posidon...
1: Jo t'ho he de dir, eh? Ja, però és que és el començament. Em sembla sensacional, t'ho he de dir, eh? Però sensacional aquest joc que has fet d'aquest disc.
2: Moltes gràcies.
1: Em sembla, o sigui, em sembla que no ho ha fet mai ningú, em sembla nou, em sembla diferent.
2: Ostres, molt bé.
1: Home, és que no estem acostumats a que so, enteso com allò que et deien, so de llauna d'un mòbil. No, no, un so, el so natural.
2: Real, sí, sí.
1: El so natural, arribes amb un límit de col·locar-hi tot això aquí dins i dir, vaig a fer un disc amb això.
2: Sí, sí.
1: Aquesta cançó que estem sentint és una col·laboració i que més especials, que és la Chantal Rodríguez de Remei de Calafresca.
2: Sí, sí.
1: Aviam com sona?
3: Arribaríem just aquí, salvant obstacles, continents amb glaceres i muntanyes, perquè som dins una esfera feta de capes, gasos...
1: Però qui t'ha guiat, per exemple, escollir aquesta noia?
2: Bueno, que té un talent increïble. És a dir, jo tenia... Aquest, vaig escriure aquest poema llarg, que es diu Faig snorkel, que un dia vaig anar a bussejar la careta, i vaig veure les ones des de baix i vaig començar a fer una flipada mental amb això. I llavors, bueno, la Chantal, la vaig veure en directe unes quantes vegades a Mallorca i m'ha agradat molt. Crec que penso que ara mateix és el millor grup que tenim aquí a Catalunya. I ella pues, té un talent, vamos, impressionant, i li vaig demanar si volia venir a llegir aquest poema i va dir que sí, ha quedat fabulós.
1: Has publicat Ruïssos en format disc, CD, vinil i caset.
2: Sí.
1: Caset, això sí que aquesta no me l'esperava.
2: A mi, jo tampoc, però m'ha fet molta il·lusió. És a dir, no fa molt, precisament el dissenyador gràfic que va muntar tot això amb els col·laixos d'en Jaume Roig, l'artista, ell mateix té un grup i m'havia regalat un casset i ho vaig trobar tan guapo en allò. I vaig pensar, ostres, anem a fer casset. Varen mirar que és una cosa relativament barata de fabricar i molt, molt guapo. I a més que aquest col·laixos d'en Jaume... a la portada del vinil, del CD i del casset són tres portades diferents.
1: Ah, coi.
2: Perquè, clar, la gràcia d'això és que també són roïssos. Això són un col·laixos que ha fet ell amb quadros que tenia tirats i els romp amb les mans, sí. Romp, fa trossos i fa aquests col·laixos. I clar, des vinil, del CD i del casset no hi ha cap col·laix repetit, però ni a l'interior ni res.
1: Res.
2: És tot, perquè m'ha fet des 30...
1: O sigui, qui vulgui veure diferents ha de comprar el vinil, el CD i el casset.
2: Exactament, sí.
1: Jo me'n recordo quan era petit que el casset, clar, no és que fèiem, gravàvem.
2: Sí.
1: En aquella època es gravava Play Rec, te'n recordes?
2: Sí,
1: no?
2: Sí,
1: gravava,
2: sí, sí.
1: I llavors amb aquells cassets, que perquè no se't merdés, traies les pestanyes de darrere, perquè així ningú et podia apretar la gravació aquella i quedava... me'n recordo que en lloc de posar la marca del casset de torn, si era TDK o era Sony o era el que fos, agafava portades de revistes o de coses rares i feia una mena de collage per saber que allò era un disc meu.
2: Sí, sí, sí, això es feia, era molt guapo tot allò. Per exemple, en els discos també es feia. Si ara vas a comprar discos de segona mà, de música clàssica, per exemple, de dins, la gent, pues, a lo millor ferrava retalls, sí, de diaris...
1: Correcte.
2: Que xerraven d'aquella música, d'aquells discos, lo que es deia un àlbum.
1: Exacte.
2: Saps? Ja era un àlbum. Clar, tot això s'ha perdut completament, però, home... de dins lo possible, pues, encara ho podem conservar un poquet.
1: Demà a la... actues?
2: Sí, a l'Apolo.
1: A l'Apolo? A quina hora? Està sold out o no? Això
2: que no està sold out, però és tirar.
1: Estirar,
2: o sigui, que qui vulgui venir, que
1: corri.
2: Sí, una mica.
1: Que apreti a córrer.
2: A les 8:30, sí.
1: A quarts de 9, demà a la sala Apolo de Barcelona, per escoltar les cançons d'en Joan Miquel Oliver. T'he de preguntar... Bueno, ja està. Però jo, clar... Segur que hi ha molta gent que és molt fan d'Antonio Font i t'està escoltant i que pregunta. Fa 4 anys, no, ja? 4 anys que no feu res?
2: Bueno, no, perquè la gira va ser molt llarga i la vàrem acabar...
1: Cap disc.
2: Fa poc.
1: 4 anys.
2: Sí, però després del disc ve molta feina.
1: Però esteu treballant o...?
2: No. Ara tenim una actuació a Mallorca, que és un festival que és Movofest, que mos feia molta il·lusió i no havíem actuat cap any. i és l'any que fa 10 i és el darrer, i mos varen demanar de tocar i han dit que sí, i en fem aquest petit bolet.
1: I després?
2: Després ja ho veurem, però bé, sé que en Pau li fa ganes cantar i tot això.
1: I a tu et fa ganes o no?
2: Sí.
1: Pues ja està. Pues vinga, ja trigueu. De moment que gaudeix d'aquest. Moltes gràcies, Joan Miquel Oliver.
2: Gràcies.
1: Són les 11:35.
0: RAC 1. It's Barcelona!
4: C'est la fête!
0: Hey, wie schön man hier lebt. Barcelona ist wunderschön.
4: Il fait trop beau!
5: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar, a Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify, compromesos amb Barcelona, compromesos amb tu.
6: Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
7: Participa a la sessió informativa del 13 de maig a les 7 de la tarda. EUS.cat.
8: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
9: Estrella d'Am està de celebració. Si us agrada fer esport i acabar-ho de la millor manera possible, us volem convidar a celebrar plegats el nostre 150è aniversari amb una cursa nocturna al Prat de Llobregat.
10: El 13 de juny, una nit per córrer, brindar i gaudir. Botifarrada, cervesa, DJ i un concert sorpresa.
9: Inscripcions obertes a cursa150.estrelladam.com.
11: How. A Viladecans fa 10 anys que fem l'Indie i ho celebrem a la jornada Indie Day 2026.
9: Una trobada imprescindible per a empreses, institucions i ments inquietes que vulguin formar part de la tribu que impulsa la innovació industrial.
11: La nostra missió, Indie 2036, el futur serà el lideratge industrial.
9: No t'ho perdis, el 8 de maig a les 9 del matí a l'edifici cúbic de Viladecans.
11: Inscriu-te ja a indie.cat.
9: How.
12: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
13: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
14: 10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
15: Per Barcelona.
14: És la cursa al Corte Inglés.
15: Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
14: El 100% del que es recolli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
15: El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
16: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
17: Fira del vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
16: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
17: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
18: Als 23 creus que ja és tard per tot. No és fins als 40 que t'adones que encara ets a temps, sinó de tot almenys el que importa.
19: Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumber. Entrades a espaitexas.cat.
20: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
21: a RAC1.cat.
20: El portal de RAC1.
22: El món a RAC1. Amb Jordi Basté.
1: 20 minuts i les 12. Aviam, diverses coses d'última hora.
2: Què?
1: Respecte a l'antivirus.
23: Sí, compte, amb això.
2: Sí, sí.
1: Aviam. L'antivirus que ha causat 3 morts en aquest creuer és de la soca Andes, que és l'única del qual s'ha documentat transmissió entre humans. segons ha confirmat fa uns minuts un laboratori que col·labora amb l'Organització Mundial de la Salut. El govern de Suïssa ha informat també que un home infectat està rebent tractament a Zuric. El govern insisteix que no hi ha cap perill per la població suïssa perquè l'home havia tornat al seu país després d'haver viatjat com a passatger en aquest famós creuer on s'han produït aquests casos. I el Jordi Armenteres el tinc des de Madrid perquè em sembla que ha parlat Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial, com tots sabeu, nascut a les Canàries. Armenteres, què passa?
0: Doncs bàsicament que és la primera veu del govern espanyol, ens ha costat molt perquè hem sentit a tothom, però el govern espanyol no badava boca i aquest gabinet de crisi reunit en aquests moments. La pel·lícula l'hem explicat durant tot el matí. Ahir es decideix que el vaixell no pari a les Canàries, que se'n vagi al país de bandera, que és Països Baixos. Què canvia? I sentirem Ángel Víctor Torres explicant la preocupació, però dient també que l'Organització Mundial de la Salut acaba parlant amb Pedro Sánchez, o sigui, el president de l'Organització Mundial de la Salut, el director, acaba parlant amb Pedro Sánchez i diu, ei, hauríeu d'atendre, i que això s'ha de fer obligatoriament.
3: Yo reconozco, y tengo que decirlo, soy canario, que todo esto produce inquietud y nerviosismo al lugar donde pueda llegar ese barco. Eso es comprensible y hay que ponerse también en el lugar del sitio a donde pueda llegar ese barco. También tengo que decir que hemos recibido información de expertos epidemiológicos, algunos de ellos de ámbito internacional con una gran reputación, que son de Canarias, y hacen también un llamamiento a la calma, ¿no? y a la precaución.
0: Ara, en aquesta reunió del gabinet de crisi, Basté decidiran port d'arribada, que ja sabem que és l'illa de Tenerife. Dissabte és quan ha d'arribar el vaixell.
1: En fi, Armen.
4: Aquest tema...
1: La ciència.
0: Fins després.
1: Déu.
21: Déu.
1: Què tema què?
23: Estem tots ja, una altra vegada.
21: Jo no vull dir res perquè sempre és tan delicat.
1: Sí,
21: que diguis el que diguis,
1: sí,
21: et pot passar factura després. No?
1: Perquè... No, però tot, eh?
21: Sí, tota la vida, però... El primer que m'ha vingut és el títol d'una possible sèrie futura que seria El crucero de la muerte.
1: No, perdona,
23: no,
1: perdona.
23: No, home, no. Tu estàs tenint un déjà vu de fa 6 sí, anys. És que aquest és el tema.
1: Brut. Sí. Confinament.
23: Ara, és que... És...
21: Sí, tot sona... Tot ressona. Massa.
23: Fernando Simón.
21: Vull dir,
23: tot és una suma de...
1: Tot. Gabinete de crisis. Vull dir, tot és això que dius, bueno...
21: Hòstia, en l'afegit de Crucero, Islas, Cabo Verde, Canàries...
1: No, però el Crucero és molt bèstia, perquè Crucero és molt bèstia, perquè el creuer aquest famós... Sí. Hi ha una pel·lícula que es diu Viaje del Terror, que és una pel·lícula que feia Martin Sheen i Michael Ironside de finals del segle XX.
21: I què passava?
1: Era un viròleg i la seva filla, que anaven amb un creuer d'aquests grans, i s'escapava un virus.
21: Déu-n'hi-do.
23: Fixa't que tot està o als Simpsons, o al cinema,
1: sí.
23: O a les sèries.
21: Jo havia llegit una novel·la als anys 70,
23: o a la literatura, també. Sí.
21: Que es titula Peste Negra.
1: Collons.
21: I era una pandèmia.
23: Veig molt...
1: Bueno, va, si no sé de les coses, mans, bro, parlant de tele, amb el Carles Tamayo,
23: sí.
1: Què, bro?
23: Sí. Doncs mira, és una de les... És que s'ha estrenat moltíssimes coses en qüestió d'un parell de setmanes.
21: Total.
23: La televisió espanyola ha embogit, és a dir, ha estrenat no sé quants programes. I jo crec que un dels destacats és aquest Senyor de les Manos amb el Carles Tamayo, que vam tenir el programa fa en el seu moment, sí, amb els seus documentals, i que fa una mica el que ja feia amb el seu canal i la seva pròpia productora, ho fa a Televisió Espanyola amb un tema, o diversos temes, no? És a dir, el tema immobiliari, per exemple, que és el programa que va estrenar,
21: i com van... investigacions.
23: I ho fa amb el seu estil, és a dir, sí, ell no ha renunciat pel fet d'estar a Televisió Espanyola al seu estil.
21: La càmera a la mà.
23: Sí, no, i a la seva manera d'explicar les coses, que a mi em sembla sempre interessant. Mm-hmm. Estaràs d'acord o no, després sí, amb els temes sí, que... Però em sembla que és un programa que amb una televisió pública té sentit.
1: Està molt bé.
23: I que n'han fet dos. S'havia d'estrenar el tercer, crec que demà, i el canviaran per no sé quina història de programació. Espero que no sigui un tema de...
21: De que me lo cargo porque no...
23: Efectivament, o sigui, 9,2, tampoc em sembla una mala xifra, però el tipus de programa que és.
1: T'he de dir que vols parlar del juicio.
21: Sí, jo volia parlar del juicio.
1: És un programa que tenim una edat...
21: Clar, per això t'ho dic.
1: Hi havia un programa que es deia...
21: Tribunal Popular,
23: sí.
1: Que era el jutge era el Xavier Foz. I els dos advocats eren...
21: Senyor.
1: O a l'acusador, o al fiscal i tal, eren el
21: Javier Nart.
1: Javier Nart i el Ricardo Fernández Deu.
21: Però també una època Manuel Delgado.
1: Aquesta no la sabia.
21: Sí, i ho van fer de meravella tots.
23: Sí, però bueno, l'època daurada forta. És amb Javier
1: Ara,
23: Martí.
1: El que és el que fa de jutge és el Ricardo
21: el
1: Fernández
21: Déu. El propi ha ascendit a jutge.
1: I qui són, efectivament. I els que són les advocades són l'Anna Pardo de Vera i la Montse Nebrera.
21: Correcte. Sí.
1: I tot això ho presenta José Luis Sastre.
21: Sí, però
23: Sastre
21: no
23: ho presenta, eh?
21: Exacte. Bueno, o sea, és a dir, la promoció que va fer Radio Televisió Espanyola era José Luis Sastre, fichaje de la SER, nos lo traemos, i serà el conductor d'aquest programa. Quan mires el programa, el Sastre està com com un gabinet ella aïllat, no està al plató, no. I fa un disseny dels reportatges que farà per il·lustrar el tema de què es debat. I els reportatges són boníssims.
23: Ah,
21: va
23: bé,
21: va per tot Espanya, sí. Es grava, fa píndoles que es van emetent durant el programa. Però ell no hi és present en el tribunal.
23: Que suposo que amb bon criteri, amb bon criteri,
21: ell va dir, jo no
23: quiero estar aquí. Ara és quan ve el pal, amb bon criteri ha dit, jo no vull ser a la part del tribunal, perquè això és horrorós. O sigui, és televisió de fa 300 anys.
21: De l'any 80.
23: Una cosa guionitzada, lenta, sense cap tipus de gràcia, i aleshores és l'escenificació del judici.
21: Una miqueta acartronada.
23: Molt acartronada. A mi em sembla que és... A més, és molt estrany, perquè el format del sí, documental, entre cometes, sí, o dels reportatges, és molt bo.
21: És modern,
23: o sigui,
21: sí.
23: Podria funcionar com a un programa molt interessant. Parlant de la sanitat pública, per exemple, i estava molt ben ideat. Però a la part del tribunal...
21: Sí, hi ha un moment que el Ricard, que fa de jutge, li diu a l'Anna Portadevera, perdona, letrada, no vaya por ahí, que es nota que està molt, tot apuntat.
23: Molt impostat, tot, sí, sí. I molt fals.
21: Però bueno, jo li tinc molt de carinyo i admiració al Ricard Fernández de Déu, sí, i amb aquella veu que té tan imponent,
23: no, més,
21: jo em miro per escoltar la veu.
23: Jo a favor de que estigui trincant amb aquest programa.
21: Ah, a favor.
23: Molt a favor.
4: T'he dit que l'altre dia vaig estar amb ell i la veritat és que vaig riure molt.
21: Clar que sí.
4: Vaig passar molt.
23: Perquè va parlar del programa, no?
21: Va rajar.
4: De tot. No, parlava de la
23: vida. De la vida.
4: Una de la... Sí, sí. Ah, escolta'm, tinc en mitja redacció...
23: És que és un fenomen,
4: amb aquest programa.
23: Sí.
5: Hem reunit 100 persones disposades a enamorar-se de veritat.
4: La gran cita de 3CAT amb la Dulceida.
23: He de dir que és un molt bon programa. O sigui, entenc que hi hagi, no?
21: Un prejudici.
23: El sector aquest més purista de TV3, mm-hmm, que digui, com pot ser que facin un programa de cites amb la Dulceida de TV3? Ja sabem que aquí hi ha, sí, hi ha un debat sempre sobre el tipus de televisió que ha de fer TV3. Mm-hmm. A mi em sembla bé, si està ben fet. És a dir, Clar. Si és un programa com aquest, per un públic jove, que a més està molt ben fet, perquè és un programa que està molt ben fet. O sigui, la gràcia de la tele a vegades és que estigui ben feta. O sigui, no que el contingut et pugui generar més o menys... Que és una televisió pública, d'acord, però crec que també busca un tipus de
21: públic. Ha d'haver entreteniment, també, a la televisió pública.
23: I ho fa des del punt de vista de continguts que no són continguts moralment discutibles.
21: Però no són barruers.
23: No m'ho sembla, és un programa de cites que no és...
21: Seria un first dates a la catalana, bueno, a la TV3?
23: Jo no diria, no. O sigui, no és un Tentaciones, perquè no va fins a aquest límit i no és tan barruer ni tan...
21: Però és d'emparellar persones?
23: És d'emparellar.
21: Vale.
23: És de cites.
21: I com acaba el tema?
4: Van
21: al llit? No, van al llit.
23: No, a veure, no. Escamela, tu només penses en el llit.
21: És que l'he de veure, està pendent.
23: No, ja. La gràcia és si la intel·ligència artificial, que és la que ha dissenyat a priori les possibles parelles, després es correspon amb el que les participants
21: si la vida humana
23: senten o perceben.
21: No, amb la...
23: És a dir,
21: vale.
23: Però jo parlaria molt del format, que és un format... Són 40 minuts de programa, 8 programes, és una cosa que va molt, molt, molt ben... Molt, està molt ben editat.
21: No, i que dona peu una reflexió.
23: I visualment és atractiu.
21: És una reflexió. La vida real, si a tu, Broc, t'haguessin emparellat mitjançant la IA, estaries en la parella en la que estàs?
23: No, és que hagués estat impossible. O sigui,
21: no?
23: No.
21: Emparellar-te amb tu.
23: La IA no m'hagués emparellat mai amb la meva dona, mai.
21: No t'hagués proposat ara mai.
23: La IA té sentit comú.
21: Ai, sí, sí. Quina sort que has
4: fet. Una notícia d'última hora que confirma el to del viatge.
23: Ai.
4: Acaba de dir Catalunya Religió que el papa visitarà la presó de Brians.
21: Ostres.
4: De Brians 1.
21: Molt bé, molt bé.
4: És a dir, ell marca una línia, eh?
23: Sí, sí,
4: o sigui,
23: sí,
4: anar amb una església al Raval, anar a visita a la presó de Brians, sí, de Brians,
21: sí,
4: 1.
21: I tant. Crec que allò era parròquia a Badalona, que ell truca cada dia.
4: No, al final no.
21: Al final no?
4: Es veu... Ha informat el bisbat de Sant Feliu que aquesta visita respon a una petició del bisbe Xavier Gómez amb l'objectiu que el papa conegui la tasca de la pastoral penitenciària. Mm-hmm. Ara et dic una cosa, aquest home no dormirà, eh?
21: No, perquè només fa que fer coses.
23: Agenda, diguéssim, que està...
4: Agenda apretada.
21: I sobretot el dia 10 a la Sagrada Família, si no m'equivoco, és el dia de l'aniversari de la mort de Gaudí, i suposo que aquell
4: correcte.
21: Dia... Sí, sí. Doncs
4: una
21: missa
4: que es veu que bufetades.
21: Home, clar.
4: I la noche de, amb entrevistes tranquil·les a la Sexta...
23: Sí, la noche d'Aimar, que ha debutat a la Sexta. És un programa complicat, pel prime time, és a dir...
21: Sí, en termes d'audiència és complicat, però torno a dir el que tu acabes de dir fa una estona. Exacte, és una aposta de tinguem una conversa tranquil·la a la televisió pública amb personatges interessants i qui no vulgui veure que no ho miri.
23: Però no, és la Sexta, no estem parlant de...
21: És veritat, és la Sexta.
23: Clar,
21: no,
23: o sigui,
21: que és una privada.
23: Jo per això canvio bastant perquè la Sexta, evidentment, pot sostenir un tipus de producte si vol,
21: Sí, sí.
23: Perquè és privada, és una empresa molt, privada i pot fer el que vulgui. El que no sé és si un programa, perquè ara està en un 4, però segurament d'aquí 3 setmanes, acabi amb un 2. Si tu pots...
6: Bueno, o amb un 6.
23: Yeah. No ho sé, la tendència habitualment és a la baixa, però vaja, no... no ja. Dir que si l'estrena fa un 4... I és que és un programa potser massa... O sigui, això que deies tu de la tranquil·litat, massa tranquil.
21: Massa tranquil.
23: O sigui, jo crec que hi ha un punt en el que les converses poden ser interessants, però em va semblar que era molt llarg. I després, això que fa l'Aymar de la cena de los idiotas, que em sembla una molt bona idea, em pensava que ho aplicaria a la tele. Ja. I no ho fa exactament així. No, ja. No, ell reuneix una sèrie de gent després a part final, però per fer una altra entrevista. No per fer aquesta història de plantejar un dilema...
21: Seria bona idea.
23: Em sembla molt millor format televisiu que no el que hem proposat aquí.
1: Sí, sí. Bueno.
21: El seguirem.
23: Això ho ha posat la Mela, lo de les tentacions.
1: Les tentacions.
21: Sí, sí.
1: Que ja no el mires tu, de broc.
23: Jo m'he desenganxat una mica perquè aquesta temporada no és aquella temporada...
1: Loca.
23: No és la temporada passada, però, que va haver-hi de tot.
21: Però hi ha hagut una escena amb Atamant, que no sabeu qui és, Atamant, no. Però és un noi de Canàries.
23: Sí, tu el tens controlat.
21: El tinc controladíssim. Que s'ha tret l'anell, abans d'ahir, sí. L'ha llançat al terra davant de la Sandra Bernera dient «Esto no vale nada, 11 años tirados por la borda». Perquè ha vist la seva dona, o sigui, la parella, la seva xicota, fent-se un petonet al jacuzzi. És que el jacuzzi es carrega el diable.
23: Però jo t'he de dir que és la temporada, en comparació amb les últimes, amb menys infidelitats o amb menys escalfor hormonal.
21: Per això aquesta l'han sobrellada molt, perquè...
23: Clar, i aleshores segueix funcionant, perquè estan bones audiències.
1: I hi havia un programa que jo anava veient aquí, que li vaig dir a la Glòria Serra el divendres. Escolta'm, surts, però què és això? Un programa que es diu Una fiesta de muerte, que presentava l'any el Llàcer, sí. Antena 3.
7: ¿Fuiste tú? ¿Bruja? No voy a decirlo.
1: Que va anar força bé.
23: Va anar molt bé. No l'han fet més, és a dir, és un programa que vam fer el primer programa i em sembla que jo crec que és un format que es pot estirar.
1: Que és com el Cluedo, no?
23: És una espècie de 12 negritos Cluedo en què una sèrie de famosos han de resoldre qui ha matat a Bertín Osborne. Bertín Osborne és l'assassinat.
21: La víctima.
23: Sí, és la víctima. Que apareix amb un cop al cap i aleshores apareix mort, i aleshores una sèrie, entre elles la Glòria Serra, que per cert no va guanyar, no va endevinar qui era l'assassí, anda amb les pistes que li dona el programa i una mica amb les seves pròpies indagacions, esbrinar qui és l'assassí, que era David Muñoz. Sí.
21: Com aquell joc de Lobos, diu, el Lobo, el Pueblo, que la gent es tapa la cara amb una taula.
23: Sí, una mica.
21: L'he jugat, és molt divertit.
23: Has jugat tu?
21: Sí, quan es veu fins eren petits.
23: I és un format que jo crec que té capacitat per estar més, per fer més entregues. Suposo que volíem provar, volíem veure com funcionava. Sí, sí.
21: 13% és
23: bastant... Sí, no, és que,
1: està molt bé,
23: és que et quedaves veient el programa.
1: O sigui, i per cert que el dia de Sant Jordi va arribar a Movistar Plus, mañana se le feliz, que és un documental meravellós.
21: És una recomanació que personalment vull fer amb molta passió. David Trueba i Luis Alegre fan una entrevista, és a dir, és 80 minuts, primer pla, Manuel Vicent. Però és que cada frase que diu... és tan enginyosa, tan ocurrent, tan poètica. Per exemple, definició de la vejez. La vejez és blasfemar al ponerse los calcetines. Digo, hòstia, és veritat.
1: Quanta
23: raó.
21: Està empezant,
23: està
21: empezant.
23: Ja està passant, Amela, sí.
21: Comença a passar-me.
23: Sí,
21: us ho recomano moltíssim.
1: Sí, home, està molt bé. Em recorda molt el que va fer de la silla de Fernando, parlant de Fernando Fernán Gómez.
23: Aquella dama.
21: És que aquest senyor té 90 anys i està lúcid com mai. I tant, no, Vicent.
1: És molt bo. I el David.
21: Que, de fet, ells fan les preguntes, però ells no surten en cap pla, ni tan...
23: És la gràcia, és la gràcia.
1: Sí, la gràcia és que només el veus amb ell.
21: Hi ha un moment que és un riure, que jo crec que Trueba petant-se de riure per una cosa que ha dit el Vicent.
23: No han de sortir, ells.
21: Mira-ho,
23: mal.
1: Està Movistar...
23: Deures que em posen.
1: Sí. 6 minuts i les 12. Hola, Polls, què tal?
8: Hola, què tal?
1: Passa, què?
8: Molt bé, doncs mira.
1: De què ens parlaràs? Què? Va.
8: Jo venia a dir-vos que tots tenim una mica qui se'l coneix de mil maneres diferents. Imagina't el cas del Manuel. Exacte, per als seus amics és Manolo, per a la feina li duen Marquesito i alhora per als seus fills és el Papa i per a la seva mare el Manolito. Manuel, Manolo, Marquesito, Papa o Manolito. És igual. Per a tothom és aquella persona meravellosa que sempre els cuida i els protegeix, perquè més important que, com ens diuen, és que se'n reconegui pel que som. No. Doncs el mateix passa, Seguretas Direct, que ara es diu Verisure, canvia el nom, però no el que són els primers a protegir-nos. Per tant, Seguretas Direct, ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
23: Verisure.
1: Verisure.
23: Manolito.
1: Què?
6: Mira, el que li acabes de fer ara a la Noe, li has fet aquest matí al Víctor Cullell.
1: Efectivament.
6: Perquè si ahir el Joan López Alegre es va deixar el pulmó en aquest estudi, ja tenim el receptor.
1: Sí.
6: És el Víctor Cullell, que avui ha hagut de córrer quan hem sabut que hi havia un preacord per desconvocar la vaga d'escombriaires a Girona.
1: Hi ha alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
9: Sí.
10: Sí,
1: abuelita. Sí, sí.
9: Sí, ara t'ho explico un segon.
1: Sí, segon,
9: que segon. Tenim preacord de fa 3 minuts, de fet, entre el comitè d'empresa de...
10: Vinga, babo.
9: Dels escombriaires de Girona i la pròpia empresa i els treballadors. Però de confirmar-se aquest preacord que ara dèiem, doncs, evidentment, aquesta...
10: A veces me cuesta respirar.
9: Agafo una mica d'aire.
11: S'ofegarà.
9: Sí. Aquest preacord faria que pogués fer-se el temps de flors a partir de dissabte amb normalitat.
1: A més?
10: Quanto cabron.
11: No.
9: No. La mare que diu no.
6: Un altre a qui li ha costat respirar és Ariadna Oltra, que ha tingut un atac de tos als matins del 3CAT quan entrevistava la consellera Niubó.
24: Avui el País publica que més de la meitat dels centres del Pla que situen Mossos als centres han demanat de sortir-ne. És cert, consellera?
25: Bé, en aquests moments doncs, partíem en el seu dia de 14 centres, no?, que es van acollir, que van acceptar...
26: Molèsties a la gola?
25: Doncs, participar d'aquest pla, i en aquests moments estem a 7. És veritat que, fruit de, no, d'alguna manera de l'atenció mediàtica, doncs no ajuda a poder tirar endavant si tens un claustre.
27: El problema és que m'he comido una almendra.
25: Una mica, doncs, contrari a tot això. I, per tant, en aquests moments, doncs, sí que són 7.
1: Carai, buah. Està podrida,
10: Pobreta.
24: Anem a publicitat i tornem.
25: Molt bé.
24: Anem a publicitat, sisplau. Crec que estic una mica recuperada de l'atac de tos que m'ha agafat. És cert, consellera?
10: Les entra agua en los ojos a los peces.
6: I els experts han fet una crida a la calma, tranquils. Però a Catalunya Ràdio ja estan tenint problemes amb l'antivirus.
9: També parlarem del creuer que va camí de les Canàries amb un brot d'antivirus. I també parlarem del creuer que esperen a les Canàries amb un brot d'antivirus.
11: L'antivirus
9: eleva fins a 7 els casos d'antivirus. Cantanavirus.
28: I afegeixes un na de més,
9: sí.
28: No?
9: Sí, és cantavirus.
28: Cantavirus, sí.
9: El na, aquest últim, no hi va.
28: No, el que passa que no m'entero de na.
6: En canvi, Jordi, el que tu afegeixes de més són els bons dies.
1: Ai. Bueno, tu. Hola, Monagas, què tal? Bon dia.
9: Bon dia.
1: Bon dia. Des d'ahir estem destapant aquesta segona part de la xarxa que ha muntat un negoci que és d'una indecència bestial del relloguer d'habitacions a Barcelona aprofitant-se de gent vulnerable. El negoci el gestiona un tal Giovanni. Hola, Josep Moragues, bon dia.
9: Hola, de nou.
1: De nou. Som molt ben educat i...
9: Formes no es poden perdre mai.
1: Mai.
26: I vostès?
1: Bon dia.
26: Senyora. Gràcies.
9: Bon dia.
26: No.
1: Bon dia.
26: Senyora, me llamo...
1: Bon dia.
26: Senyora.
9: Bon dia.
26: Senyora. Sí, senyor.
9: Hola, de nou.
1: De nou.
26: Déjalo, Dick, me duele la cabeza. Ah?
1: Avui podem explicar nous detalls.
6: M'encanta. Bon dia. Educació, rigor i serietat és el que té la Mar Puga quan llegeix les notícies del cor.
29: Una ruptura, no rieu, que el tema és trist. Parlem de la Paz Vega, ha tallat amb l'Orson Sanz.
9: Amb qui? Amb qui?
29: No.
9: I què?
1: Deixeu-la.
29: La parella treballava conjuntament, ell gestionava...
1: Okay, puc saber què et fa gràcia, de la ruptura aquesta?
9: Que sentiments, home.
30: Té gràcia, a mi, això.
29: No rieu, que el tema és trist.
6: I escolta'm, posa un Dani Solsona a la teva vida.
9: Sempre,
6: eh? Confia en la victòria de l'Espanyol, fins i tot quan va perdent 1-0 contra el Madrid. Llàstima que s'endugui més pals que satisfaccions.
31: Però ja no vull ser molt ambiciós, perquè ara, Dani, l'empat sí que el firmaríem, no? Em mira Dani Solsona.
32: M'ho estic pensant.
31: Pausa dramàtica.
32: M'ho estic pensant.
31: Compte que hi va Vinícius, la passada dins per Bellingham, de nou Vinícius, el xut, gol. Golàs. Quin golàs t'acaba de fer el Madrid per liquidar el partit. Perquè ara, Dani, l'empat sí que el firmaríem, no?
32: M'ho estic pensant.
28: A on?
6: A la COPE diuen que la policia tracta molt malament a José Luis Ábalos.
33: Pues la primera imagen que tendremos de Ábalos será ya dentro de la sala. Hemos visto un furgón policial.
34: ¡Pues peguen a paliza!
33: Un furgón policial. Pasando delante de mí hace escasos minutos.
1: ¿Estás? Carai, avui he fet molta cosa.
9: Molt bé,
6: no
9: puc
6: tirar més,
9: Ei, molt bé, avui.
1: Sí, sí. Moltes gràcies. Hi ha alguns talls per la final de divendres que fan esgarrifar.
6: Aquesta setmana serà complicat.
1: Serà complicada, efectivament. Escolta'm, que tornem demà. Demà què tenim demà? Ah, sí, que vindrà el Guillem Ilkay, avui, que farà 25 anys, per cert, de la pel·lícula Moulin Rouge, com dèiem avui, 25 anys. I actors i actrius que ens han sorprès per les seves aptituds com a cantants al cinema. Doncs demà amb el Guillem parlarem al marge de l'habitual tertúlia dels divendres, dels dijous. I, perdó, i l'antivirus i la mare que el va matar igual. Fins demà a les 6 en punt del matí. Bon dia i bona hora.
2: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
11: Bon dia, són les 12. El govern espanyol reuneix a aquesta hora el gabinet de crisi per l'arribada del creuer amb un brot d'antivirus. Ara mateix el vaixell continua davant la costa de Cap Verd i no arribarà a Tenerife fins dissabte com a molt d'hora. La Moncloa admet que s'hauria estimat més que el creuer no fes parada a les Canàries, però insisteix que no podia ignorar la petició de l'OMS. Des de Madrid, Jordi Armenteras.
0: Sí, el que diu el govern espanyol és que la sol·licitud que ha fet l'OMS és de compliment obligatori, que per tant el creuer acabarà parant a Tenerife el cap de setmana. Declaracions d'ara fa uns minuts d'Àngel Víctor Torres.
12: Nuestra voluntad, y así fue clara y se le trasladó, es que el barco siguiera su tránsito hasta llegar a Holanda. Pero repito, las circunstancias cambiaron ante una comunicación oficial vinculante de la Organización Mundial de la Salud.
0: La reunió del gabinet de crisi d'ara a Moncloa amb Pedro Sánchez i els ministres de Sanitat, Interior, Transports i el mateix Ángel Víctor Torres ha de decidir el port d'arribada del creuer i tot el material logístic necessari. Sanitat reitera que hi haurà totes les garanties de seguretat per atendre passatgers i tripulants, 147 en total.
11: El govern de les Canàries, però, no ho veu gens clar. Acusen el govern espanyol d'amagar informació i reclamen que l'atenció als passatgers es faci a Cap Verd mateix. El portaveu del govern canari, Alfonso Cabé.

0: Una persona amb xarampió pot contagiar 14 o 15 persones, amb la Covid crec que era de 4 o 5. És un virus molt poc eficient perquè té poca capacitat infectiva i com que és molt letal, això li resta eficiència. És un virus que encara no ha evolucionat i esperem que no evolucioni per ser contagiós a tope.
1: A més, assegura que saber de quina variant de l'antivirus es tracta ajudarà a l'estudi epidemiològic de la malaltia. Pel que fa als catalans a bord de l'Ondius, Fernández vaticina que hauran de passar una quarantena domiciliària si arriben a Catalunya sense símptomes. En canvi, si en tenen, l'Hospital Clínic de Barcelona té 3 llits d'altes capacitats on podran ser atesos.
2: Més coses, els sindicats de mestres i professors reclamen a la consellera Esther Niubó que es deixi de bones paraules i els convoqui d'una vegada a negociar un nou acord. Avui els docents han començat el nou cicle de mobilitzacions, ocupant diverses seus territorials del departament, entre elles una oficina del Consorci d'Educació de Barcelona. Anem cap allà, Odal Martínez.
3: El cicle de vagues començarà demà a les escoles Bressol i la primera gran aturada no serà fins dimarts que ve, ja de tot el professorat. Tot i així, els sindicats comencen a preparar el terreny i avui han ocupat diverses seus d'educació a Barcelona, Lleida o Girona. Els portaveus d'USTEC i professors de secundària, els dos sindicats majoritaris, Yolanda Segura i Andreu Navarra, diuen que la consellera encara té temps d'evitar les vagues.
4: Consellera, el comitè de vaga l'emplacem a convocar-nos. Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores.
5: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer.
3: Els sindicats remarquen això sí que per desconvocar les protestes abans caldrà arribar a un acord que avali tota la comunitat educativa.
2: Doncs bé, la consellera d'Educació admet que hi ha poc marge, però s'ofereix a millorar l'acord que ja han signat la UGT i Comissions Obreres. En una entrevista al 3CAT, Esther Niubó també ha confirmat que la meitat dels centres que havien demanat tenir un mosso de paisà s'han despenjat de la prova pilot, ho atribueix al rebombori mediàtic.
6: Partíem en el seu dia de 14 centres, no?, que es van acollir, que van acceptar participar d'aquest pla, i en aquests moments estem a 7. És veritat que fruit d'alguna manera de l'atenció mediàtica no ajuda a poder tirar endavant si tens un claustre una mica contrari a tot això, i per tant en aquests moments sí que són 7 els centres.
2: I reclama deixar tranquils els centres que s'han acollit a la prova pilot. I Junts per Catalunya exigeix a Jaume Collboni posar en marxa un pla per combatre les màfies del relloguer a Barcelona, després que RAC1 destapés una desena de casos a la ciutat. El grup municipal demana a l'alcalde més informació sobre les organitzacions criminals que es dediquen al relloguer d'habitacions sense tenir el vistiplau del propietari. El president del grup municipal, Jordi Martí, ho atribueix a la incompetència del govern socialista. Lamenta que la màfia fa anys que actua impunament a Barcelona i diu que no s'ha fet res per aturar-la.
7: No pot ser que el senyor Collboni ens expliqui que vol solucionar el problema de l'habitatge a Barcelona amb grans plantejaments de futur i sigui incapaç avui en dia amb la inspecció municipal, que és competència pròpia i única i exclusiva, de perseguir aquest delicte, de perseguir aquestes màfies i d'acabar amb aquesta xacra.
2: Martí demana a Collboni que faciliti tota la informació sobre la presumpta trama de relloguer i si el govern ha detectat altres casos. També vol que expliqui quines són les mesures per prevenir i investigar aquestes pràctiques. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
8: Kylian Mbappé passa proves mèdiques a aquesta hora per saber si podrà jugar o no diumenge contra el Barça al Camp Nou. El davanter francès va lesionar-se fa dues setmanes al camp del Betis i des de llavors encara no s'ha entrenat amb el grup. Per la seva banda, el Barça s'exercita sense el lesionat Lamine Yamal, que es perdrà el clàssic de diumenge. A la Champions, avui a les 9 del vespre, tornada de la segona semifinal, Bayern de Múnich-PSG, l'equip de Luis Enrique defensa un 5-4 de l'anada. A la final els espera l'Arsenal, que hi va eliminar l'Atlètic de Madrid. El partit d'avui, com tota la competició, el podreu seguir en directe a RAC1. Més coses, avui el Barça femení rebrà el títol de Lliga en el partit contra el Llevant a l'estadi Johan Cruyff. Començarà 6:45 de la tarda i no hi serà Caroline Graham Hansen, que s'ha fet una lesió a la cuixa dreta. Segons un comunicat que acaba de fer públic el club, l'objectiu és que arribi a la final de la Champions del dia 23. En bàsquet, l'ACB ha reprogramat pel dimarts 26 a les 8 del vespre el partit suspès entre la Sisa Joventut i l'Unicaja per una avaria en el videomarcador. L'enfrontament entre tots dos equips es va haver d'aturar al descans amb una victòria momentània de 20 punts de la penya. Mentrestant, el Barça d'handbol es juga avui l'accés a la Final Four de la Champions a 9:45 del vespre rep el Nantes al Palau Blaugrana amb gols d'avantatge de l'anada, amb dos gols d'avantatge de l'anada. I a les 11 de la nit el Reus s'estrena a la final a 8 de la Champions d'hoquei patins. L'equip del Baix Camp juga contra el Benfica Coimbra, Portugal. Per la seva banda, el Barça juga contra l'Sporting de Portugal demà a les 8 de la tarda.
2: I el temps, creixen nuvolades a les comarques de Girona, nord de Barcelona i el Pirineu, i s'escapa algun ruixat a tocar de mar entre el Maresme i la Selva.

0: Durant la tarda aquests xàfecs aniran a més i afectaran les comarques gironines, el Pirineu, punts del Prepirineu i al voltant del Massís dels Ports. Les temperatures quedaran una mica més baixes que ahir. És tot, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies RACU.cat.
1: Minut a minut de RAC1.
2: Més fàcil.
1: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
2: Actualitzada.
1: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
2: Renovada.
1: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
2: Escolta.
3: Ciutadans de Catalunya.
1: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
4: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
5: L'Eixample!
6: Sí!
5: Sarrià!
6: Sí!
5: Lleida!
6: Sí!
5: Sant Martí!
6: Sí!
5: Vall d'Hebron!
6: Sí!
5: Sant Andreu!
6: Sí!
5: Riu de Canyes!
6: Sí!
5: I Manresa!
6: Sí!
7: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
4: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
7: Bon dia, Òscar Dalmau.
4: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranezzi, Oriol de Balanzó.
7: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
4: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
7: Heu de saber que el creuer amb alguns infectats per antivirus desembarcarà a les Illes Canàries el cap de setmana per poder tractar i vigilar els passatgers.
4: Ai, nenes, què està passant aquí?
7: Sí, un moment, Angelines.
4: Ojo,
7: Angelines.
4: Què?
7: Calma,
4: tinc,
7: perquè...
4: Jo tinc molta por.
7: No, sí, però... O sigui, no transmeti.
4: Perquè m'heu posat una música de por.
7: No, la música la...
8: És per reforçar el que està escrit al guió.
4: Home, sí. Escolta, hi ha molta inseguretat, eh?
7: Sí, hi ha molta inseguretat. Sí, bueno, és la vida.
4: Escolta, que teníem lo de la peste dels porcs senglars...
7: Sí.
4: Que està que Collserol no hi pots anar... Hem hagut d'anul·lar amb les amigues,
7: sí. Pues,
4: 3 o 4 barbacodes d'aquestes.
7: Sí, home, crec que no es poden fer grellades tampoc a Collserola, però en tot cas,
4: però
7: sí que
4: escolta'm.
7: És veritat que està la cosa molt, molt vigilada. Podeu pujar als restaurants i podeu reservar, però això d'anar a fer càmping...
4: Hi ha molta inseguretat.
7: Yeah.
4: Els senglars.
7: Mm.
4: Gent amb burca atracant bancs.
7: A veure, un moment.
4: Sí, sí.
7: No, parlem de l'antivirus.
8: No, està barrejant coses.
4: I ara només faltava el fantavirus aquest.
7: No, antivirus no, antivirus. Eh? I a més, vostè no viu a les Illes Canàries, calmi.
4: No, però hi he anat moltes vegades.
7: Bueno, i què?
4: I se m'ha pogut enganxar, això.
7: No funciona així. O sigui...
4: Una vegada hi vam anar amb el meu difunt marit, a l'Arturo, un pau descansi.
7: Sí.
4: Va ser un viatge meravellós. Heu estat a Canàries?
9: Sí.
4: Ojo, us ho recomano,
7: sí.
4: Nenes. S'hi ha d'anar.
7: Si
4: un cop a la vida, s'hi ha d'anar a les Canàries. Va ser un viatge meravellós. Un d'aquells viatges que dius... Un viatge d'insomni.
7: No, un viatge de somni, entenc, no d'insomni.
4: No, d'insomni, perquè no hi va haver manera de dormir, eh?
7: Ah, vale.
4: Al costat de la nostra habitació, de l'hotel, s'hi va instal·lar un pare i una mare amb dos bebès.
7: Sí.
4: Bueno, no van parar de plorar, eh?
7: Bueno, és que són bebès.
4: No, els que ploraven eren el pare i la mare.
7: Ah,
4: jo diria que eren primerencs.
8: Sol passar,
4: sí,
8: això, sí.
4: Sí, sí, no sabien com anaven els bebès, saps?
7: Com funcionava.
4: No sabien com funcionaven.
8: Costa molt trobar el botó. Doncs
4: pues això, després el que et deia, a Canària ens ho van passar pipa.
7: Ah, sí?
4: Però pipa, eh? Val la pena anar-hi? Escolta'm, per comprar-hi tabac.
7: Però per comprar tabac.
4: Heu d'anar-hi a comprar tabaco, que està molt més barat.
7: Però que has de fer milers de quilòmetres per anar a comprar tabac.
4: Però això val la pena, sí. Està molt més barat. Nosaltres vam comprar a la vora 25 cartrons de Winston i 15 de Ducados.
7: Sí?
4: L'Arturo fumava per plaer, no per bici.
7: No, clar.
8: 15 de Ducados.
4: Era un fumador social.
7: Social?
4: Sí, social.
7: Ah, social, val, d'acord. Pensava que deia asocial.
4: Bueno, és que és difícil, sí.
7: Ja.
4: Pronunciar. Bé, sí. També vam comprar també, que està molt bé, allà els electrodomèstics.
7: A Canàries.
4: Vam comprar una ràdio per la cuina,
7: sí.
4: Que els són més barats. Els electrodomèstics allà a les Canàries, i dic, home, escolta, Arturo, ja que estem,
7: sí.
4: A banda de la ràdio per la cuina, deixem comprar una planxa.
7: Una planxa.
4: I vam comprar una planxa també.
7: Sí, per la cuina.
4: I una rentadora.
7: Una rentadora. Oh,
8: però com hi va anar? Com hi van anar a Canàries?
4: Bueno, vam haver de pagar suplement després a l'avió, suplement per sobrepès a les maletes.
7: Un milió i mig d'euros, no?
8: Home, però si portava el rentador a l'avió.
4: Sí, bueno, i una liquadora.
7: Una liquadora.
4: Una liquadora
7: també.
4: Que no vam fer servir gaire, perquè la liquadora... Nenes, la liquadora...
7: Sí.
4: Diguem no a la liquadora.
7: No.
4: De debò.
7: Què diu,
4: ocupa
7: ara?
4: Molt màrmol de,
7: sí,
4: la nevera, màrmol. De la cuina,
7: sí.
4: i no.
7: No?
4: La liquadora fa il·lusió fins que te fas el primer suc.
7: Sí.
4: I llavors penses...
9: Deixa anar massa polpa.
10: Ah-ha.
9: Hi ha massa brossa.
10: Molt bé.
9: I llavors el guardes a l'armari a la liquadora, la guardes en aquell armari que fa cantonada de la cuina.
10: Sí, la típica...
9: Sabeu l'armari de coses que no fem servir gaire?
10: Sí, home,
9: aquell armari que fa cantonada, doncs allà hi deixes la iogurtera, i tinc també la panificadora.
10: La panificadora.
9: I tinc la màquina de fer gofres.
10: Màquina de fer gofres.
9: La màquina de fer pasta fresca, també, que vam fer pasta fresca, vaig fer amb semolina, que es fa amb semolina.
10: Sí,
9: vaig agafar per fer espaguetis.
11: És una tenista, no?
9: Sí.
8: Quants dies la va fer servir?
9: Un.
10: Un dia,
9: Un dia, quan vaig veure que no me'n sortia gaire, doncs allà la tinc, a l'armariet del racó de la cuina.
10: La pasta
9: per fer fresca, la pasta fresca aquesta.
10: Sí.
9: Després hi tinc allà guardades també les pinces de fer boles de gelat. Que això també t'ho regalen. M'ho van regalar i vaig pensar, bueno, jo gelat? Home, gelat no n'he fet mai jo a casa.
10: No, clar.
9: Gelat bo, me'n vaig a una gelateria, no el faré jo ara a casa.
10: Mm-hmm.
9: Saps què te vull dir? Doncs allà està.
10: Sí.
9: I tinc també un ratllador d'ous durs.
10: Ah,
9: nenes, ratlladors d'ous durs, què?
10: Molt pràctic.
9: Oi que... A mi m'ocupa mig calaix de la cuina. Allò és un trasto.
8: Va bé, per quan fa ous...
9: Qui ho fa servir, això?
8: Per fer els farcits, llavors ratlla sobre...
9: Que has de ratllar, Per la mort de Déu. I tinc també l'armariet aquest de la cuina, que fa racó. Aquella mena de d'estri... És que no sé com dir, com definir-lo, que és com una premsa que serveix per aixafar els grans d'all.
10: Sí, també.
8: Compres un dia...
9: Ah, exacte. I després un aparell també que converteix un carbassó... El fa amb fideus.
10: Sí.
9: Fideus de carbassó, que bé, que maco, quan fas una amanida fresca.
10: Sí, però...
9: pues això no ho he arribat ni a treure del blister. Allà ho tinc amb el blister, perquè això ho poses després a Wallapop i puc treure a la vora 3 o 4 euros ben bon.
8: Home. Vostè, quan li fan un regal, no el treu
9: per si... Nuevo, per si nuevo a estrenar.
10: Nuevo a estrenar.
8: A Wallapop també es parla en català, eh?
9: Ah, sí?
10: Sí,
9: Jo hi poso, això és nuevo a estrenar.
10: No és com TripAdvisor, no?
8: No és com TripAdvisor. El que passa que vens menys, vull dir que si el teu objectiu és preservar la llengua, està molt bé per la català
9: Tinc més coses. Tinc un motllo per fer ous ferrats. No ho diríeu mai. En forma de cor.
10: Escolti, però...
9: Fixa't, eh?
10: Sí.
9: Això ho vaig fer servir el primer dia
10: també,
9: amb el Kilian.
10: Sí?
9: I em va dir el Kilian, diu, soc al·lèrgic a l'ou. Diu, pues bueno, pues ja el guardo. I allà està guardat, també.
10: Ja té lo suco, no?
9: Fixa't, sí. Una cosa que li feia així de romanticisme, no? Un ou... Què més romàntic?
10: Sí.
9: Que et facin un ou ferrat en forma de cor, no? Pues no, el Kilian m'ho va tirar pel cap.
10: Molt bé.
9: Bueno, tot és trist de primera necessitat, com veieu, aquest armari del raconet de la cuina.
10: Sí.
9: Pensa que hi ha gent que s'ha hagut de fer una altra cuina per guardar els estris de cuina, que només ha utilitzat un cop, eh?
10: Mm-hmm. Però una cosa, això no té res a veure amb el creuer infectat d'antivirus, eh?
9: Perdona.
10: Crec que fa 10 minuts que hem començat parlant del creuer i vostè ha sortit amb aquesta merda d'estris de cuina, eh?
9: Bueno, això, no, jo t'estava parlant de la inseguretat.
10: Sí.
9: L'antivirus, i ara ha tornat a sortir aquell doctor.
10: Quin?
9: El doctor que sortia quan lo del coronavirus.
10: Ah.
9: Eh? És o no?
10: Sí.
9: Es veu, no passa res.
10: Sí.
9: No passa res, però de moment hi han posat aquell senyor...
10: Sí, el senyor...
9: Que ja fa cara de... No fa cara de gaire salut.
8: No, de fet, és un senyor que té pinta que també l'havien guardat a l'armari de productes que només fa servir una vegada.
9: Aquest estava també guardat en un armariet del racó de la cuina, del Ministeri de Sanitat, i l'han tret el doctor com es deia, el Simón? Fernando Simón?
10: Fernando Simón.
9: Mora de Déu, senyor. No. Penseu que allò de la Covid també va començar amb una rata, eh?
10: Com amb una rata?
9: Sí, per culpa d'un senyor que va menjar una sopa de rata pinyada.
10: Ah, bueno, sí. Bueno,
9: i ara resulta que tenim un altre virus d'aquests aquí al costat.
10: Insisteixo, no té res a veure.
9: I en un creuer,
10: eh? Sí.
9: Jo que justament estàvem planejant un creuer amb les amigues, amb la Pilarí, la Consoli i la Conchitín.
10: Ah, sí.
9: I l'Amperín.
10: Teníem planejat un creuer?
9: Sí, anàvem a les Illes Gregues. Dic, escolta, pareu això.
10: Sí.
9: Que ho heu pagat?
10: Sí,
9: diu, bueno, ara estan mirant aviam si les bases dels bitllets te posa alguna cosa de si per l'anul·lació tornen els diners.
10: La clàusula de la por, no?
9: Exacte. Seria... Si no ens els tornen, doncs, escolta, haurem de viatjar i mira, si morim.
10: No,
9: perdrem els diners
10: no
9: ara passa, dels creuers.
10: No sigui apocalíptica.
8: I no passa tots els creuers, això.
10: Sí, traiem una mica de ferro. Quina illa grega? On van? A quines illes gregues?
9: Però si no t'ho he dit. Ara t'ho diré.
10: Pregunta,
9: era un creuer que volíem anar a les illes gregues. Com has endevinat?
10: Perquè estava fent un creuer i era a Grècia. No crec que entri al continent amb el puto creuer.
9: No.
10: Normalment, quan vas a Grècia amb un creuer... És que
9: no, a Grècia. A les illes gregues.
10: Sí, clar.
8: A quina de les illes?
9: Doncs pues no sé, com si ara ens haguéssim de saber les illes gregues de memòria.
10: És que hi ha 150.000.
9: Em pregunteu quines illes, no ho deia el prospecte. Posava Isles Griegues. Diu, sí. Bueno, doncs pues aquí anirem.
10: En castellà, en perfecte.
9: Volem anar a aquella illa, que això la Pilarín sí que ho té clar, de dir, nenes, sí. Hem d'anar a aquella illa grega, sí. Que té les casetes totes blanques, sí. I amb les portes blaves al costat del mar.
10: Sí.
9: Sabeu quina illa grega vull dir?
10: Sí, hi ha 3.000.
11: Menorca.
10: Hi ha milers...
9: És que és, només esteu fent broma tot el dia.
10: Home, sí.
9: Una cosa que us estic dient en sèrio?
10: No, però és que...
9: Ha descrit
10: pràcticament totes les illes gregues. Però de debò, o sigui, això de l'antivirus no afecta els creuers en general. I
9: tu com ho saps?
10: No, perquè...
9: Que es veu que això del fantavirus el porten les rates a la caca, eh?
12: Uau, que fort, jo ho he llegit també. Imagina't com va començar tot això. Una rata va pujar al vaixell amb la seva maleta carregada de somnis i de cop la rata té febre.
9: No vaig
12: dir. De dir, ja me marejo al barco. Tu imagina't un mareig que no és de barco pròpiament, no? I clar, no hi havia metges a prop i no. Tu com a rata, a si ets a Stuart Little, per exemple, sí. Que hi ha, sí. Que a la pel·lícula, la primera i la segona, ja surt portant una maleta que fa molta gràcia.
9: Sí. Una maleta petiteta.
12: Clar, amb la seva roba.
8: I no és amb rodes, eh? És una maleta d'antiga.
12: És una maleta de pell.
9: Ara, Jean-Paul, un moment. Sabem que tens predilecció per les pel·lícules on hi surten animals parlant, però has de saber que són pel·lícules, és ficció. No és que hi hagi un ratolí que es digui Stuart Little i que pugui parlar.
12: Clar, no, segurament té un altre nom, però tu saps...
9: És el nom artístic.
12: El nom artístic és Stuart, però potser es diu Josep Maria.
9: Sí. Little, Josep Maria Little.
12: Little.
9: No trobes massa casualitat que es digui Little de cognom i sigui un ratolinet molt petit?
12: No, ahir va sortir en un reel del 3CAT un senyor que va per Barcelona despullat.
9: Anava.
12: Anava per Barcelona despullat amb un penis considerable i de cognom seia Trencón. Vull dir que al final és com un heptònim de persona, no? Bueno. Com dèiem la setmana passada.
9: Escolta, reprenem el tema, sisplau.
8: Que ara... El que s'ha sabut ara és que la soca d'aquest antivirus és la soca denominada soca Andes.
9: Mare de Déu, senyor. Des dels Andes fins a les Canàries ha viatjat aquest ratolí.
8: No, és que hagi viatjat un ratolí des dels Andes fins a les Canàries. No.
12: Serà Espíritu González, no? Perquè si
8: Que no venia dels Andes, Espíritu González, era mexicà.
12: Bueno, però al final...
8: Està molt més amunt, el mapa.
12: Però al final és la part esquerra del mapa.
8: Bueno, dic amunt... Mirant-ho des de la perspectiva, diguéssim...
12: Hispanocèntrica, blanca i heteronormativa.
8: Bueno, és que és el que sóc, que vols que et digui, clar, des de la meva perspectiva.
9: A les últimes hores s'han evacuat els pacients amb situació més crítica, entre ells el metge del creuer, que ha estat evacuat en avió, el metge.
10: Bueno, tota la confiança del món, quan veus que el metge al vaixell, abandona el vaixell, eh? Mare de Déu. Bueno,
9: però això no anava així. Però les dones i els nens primer.
10: Sí, bueno,
9: i el metge l'últim, en tot cas.
10: Però suposo que el canvien, el treuen un metge i...
8: No, perquè aquest metge estava infectat, precisament perquè com que ha tractat els pacients, doncs aquest metge l'han portat a l'hospital.
9: Bé, ara us n'explicaré més detalls sobre aquest virus. Trucarem al Ministeri de Sanitat espanyol per saber si finalment el creuer desembarcarà a les Canàries, perquè sembla que les autoritats locals no n'estaven al cas.
12: Ah, d'acord, doncs li dic a la Soraida que vagi escalfant la veu, perquè li trucarem.
9: Sí, digues-li que estigui atent al telèfon. I avui, a la competència, també parlarem del Tour de França, que ha canviat el recorregut en la sortida d'enguany que s'ha de fer des de Catalunya.
12: Sortirem des de Canàries, o què?
9: No, ho crec.
10: Al final no surten d'aquí i ens estalviarem els 10 milions d'euros de diner públic per veure senyors suats amb bicicleta, o
9: No, avi, no va així.
10: Escolta, que per veure senyors suats amb malles patint damunt d'una bici, ja ho veiem els caps de setmana, totes les carreteres comarcals del país, i de gratis, eh?
9: Sí.
10: Són gent, molt sovint, amb una panxa que no sé com veuen el manillar, i que el primer que fan és quan veuen un cartell que posa hostal, el que sigui, entren allà i ja tens a esmorzar, o sigui, encara no han fet 2 quilòmetres i ja els tens asseguts esmorzant. Gent esmorzant amb pantalons de maiot d'aquests curts, que fa molta il·lusió.
9: I molta gràcia, també.
10: Sí, sempre fa il·lusió quan vas en pressa i, bueno, veus a la colla de la roda, que són 17 homes de 55 anys un al costat de l'altre, fent com una barrera perquè no et sotis falta, a la comarcal 149, a Solsona, gent que va buscar la mort, però sobretot que està fugint de fregar els plats i posar rentadores a dissabte. De dir, a veure qui arriba primer.
8: Sí, a veure, la notícia és que la Generalitat ha demanat a l'organització de la cursa que modifiqui el recorregut de la segona etapa del Tour, que també acaba a Barcelona, per no passar per zones afectades per la pesta porcina.
4: Un moment. La pesta porcina una altra vegada, nenes.
10: No, ja hi som, hòstia.
4: Mare de Déu, és que ens estan atacant tots els animals, les rates, els senglars.
10: Res a veure.
4: I ara vindran els mosquits tigre, que això no s'ha dit. Però ja n'hi ha, eh?
10: Ja n'hi ha.
4: A més, aquest any ha plogut molt. I els mosquits tigres van a... Bueno, són com els porcs senglars, també. Van al...
8: Llot, sí, a l'aigua estancada.
4: Tota l'aigua estancada. Allà que hi van.
10: Bueno, sí, deia que simplement hi ha zones de risc on no es pot passar i, per tant, no té sentit que hi passi tota una cursa ciclista amb no sé quants centenars de persones i, a més, les rodes van... Clar, les rodes, doncs, si...
8: Bueno, escolta'm... Van agafar el virus.
10: Si trepitges la caca de senglar, doncs la vas portant a 100 quilòmetres.
11: Però, escolta'm, això s'ha pagat 10 milions d'euros perquè passi el tour per Catalunya, no? Doncs ja que paguem amb diner públic... Que vagin per on vulguin.
8: No, al contrari. Si paguem nosaltres, doncs hauríem de poder dir per on han de passar i no han de passar.
10: Sí, paguem nosaltres. La qüestió és que cadascú...
11: Ara, quin és el problema? No podran anar per la carretera de no sé on?
8: A veure, hi ha aquesta segona etapa que va per Sitges, però després també passa per Olesa.
11: Que maco que és Sitges, eh?
10: Molt maco.
11: Sí, és molt maco, també. Podria ser una illa grega, Sitges, eh? Bueno,
13: si la miressis des de la Terra, sí.
11: Hi ha alguna casa blanca, també, de color blau?
10: Alguna trobaríem, sí.
11: I alguna porta de color blau?
10: No és ni illa ni grega, però bueno, si vostè vol, una illa grega.
8: En tot cas, passa per Sitges.
11: Nosaltres anàvem al Patxà.
13: És el primer Patxà.
11: Quines nits, eh?
13: El Patxà. Es va inventar allà, no?
10: No era Eivissa?
13: Potser m'ho he inventat.
10: Potser t'ho has inventat, però bueno, no sé.
13: Mira, com si tingués internet.
10: Ara ho mirarem, sí.
8: En tot cas, això passa per, deia, Sitges.
13: Era Sitges, perdoneu.
8: Ah, sí, perdoneu.
11: El Patxà de Sitges és el primer, eh?
8: Perquè també és el nostre Eivissa, una mica.
13: Carrer del Pecat.
11: Aquí al carrer del Pecat.
8: Li vam posar abans
11: i anàvem a veure homes. Allà al carrer del Pecat, que sí, allà a Sitges hi ha homes d'aquests que... Bueno,
10: a veure, un moment, no.
11: Es posen massa crema.
10: No, per què diu?
11: Sí.
10: Bueno, en fi, perdona.
8: Sí, intento, acabo la frase.
11: La segona etapa del tour.
8: Que acaba a Barcelona, però passa, com dèiem, per Sitges, per Olesa de Montserrat, Molins de Rei, i que són zones de risc o que estan d'exclusió, diguéssim, perquè no puguin passar-hi pel tema de la grip porcina.
11: De la pesta.
8: Perdó, la pesta porcina. Ja
10: jo espero que no ens facin baixar de la bici i agafar el tren per fer el tram, perquè el tour arribarà a Barcelona per Nadal i així pugui coincidir amb la papanolelada motera. Eh? I, bueno.
11: Total, que ja estem amb lo de sempre, no?
10: Segons vostè, què és lo de sempre?
11: Home, ve el tour a Catalunya.
10: Sí.
11: Una cosa que, escolta, els aficionats de tota la vida del ciclisme, doncs ens fa il·lusió.
10: Ah, vostè és aficionat.
11: Bueno, jo me'n poso al tour, sempre que hi ha l'etapa aquesta del tour.
10: L'etapa del tour, una etapa, per vostè.
11: No, qualsevol, dura dues setmanes. Totes les tardes ja les tinc fetes, jo.
10: Sí.
11: De dir, hòstia, hi ha tour.
10: Sí.
11: I com jo, m'aconsa que molts homes que estem aquí. Ja sé que molts de vosaltres heu vingut amb la dona, però cloqueu l'ull sense que us vegi ella. Tots ens hem tirat. No, escolta'm, no puc, ara que tinc, tinc que veure el tour.
10: Hi ha
11: etapa del tour i són 8 hores. Que...
10: Sí. 8 hores en pla, que són aquelles etapes de la Nouvelle Vague on no passa absolutament res i veus als marges com creix l'herba.
11: Però és igual, ja no tens excusa per no haver d'esperar la taula ni res. Tu
8: has d'allà... Hi ha uns plans aeris on veus quan arriben les rotondes que passen pels dos costats de la rotonda, que allò és preciós.
11: Ah, allò que pinten la carretera, també, que els hi també, posen sí. Vinga, vamos, ale!
8: Tot en castellà, sí.
14: Has d'anar molt en compte, també. Depèn dels planos de l'helicòpter, també se veu que hi ha molts pagesos de França que es passen tot l'any pensant a quina moguda faran.
11: A veure com segaran els camps de cereal,
14: exacte,
11: eh?
14: Exacte, amb formes, o les bales de palla també fan una bicicleta que es mou, amb gent en moviment, sí. I impliques tot un poble en un plano de 2 segons.
11: Això t'anava a dir. Has d'estar tot un any treballant perquè després el realitzador del Tour de França no ho enfoqui.
8: O perquè la pesta porcina no t'alteri el recorregut.
14: O perquè hi hagi boira i no es pugui enlairar l'helicòpter. Aleshores, tu, quan veus una bicicleta que ha estat retallada en el camp, des d'un metre no veus la bicicleta. No, tu veus un camp de mal segat.
11: Sí, tot t'has de...
14: Fuà, és increïble el que sé de comunicació audiovisual. Sí.
11: Bueno, total, que ara no podran passar per allà, per Molins de Rei, perquè resulta que per aquí va passar el Carles Puigdemont en el seu camí cap a l'exili a Brussel·les un dia i ara no es pot trepitjar aquest tram perquè això és un monument històric. Vinga, home, per favor, eh?
10: Bueno, aquí el que hi ha són zones d'exclusió on hi poden haver senglars infectats amb la pesta porcina i, per tant...
11: Escolta'm, si hi ha senglars, doncs que els deixin circular per la carretera.
10: Però com has de deixar circular?
11: Tu saps el que pot guanyar en emoció?
10: Sí, bueno, això és veritat.
11: Un tour de França, sí. On en plena pujada els ciclistes han de fugir d'uns senglars empastats i enfurismats, perquè això sí, no veureu mai un senglar de bon humor.
10: No.
11: Un senglar que quan passis et saludi
10: bon
11: així.
10: Dia.
11: Hola, bon dia, senyor.
10: A la font de la Budellera.
11: No, tenen mala llet.
10: Sí, tenen mala llet. Sí, bueno,
11: jo fotria el Tour de França,
10: sí.
11: Saps allò que diuen el pelotón?
10: Sí, ara el paquet, sí.
11: S'ha avançat un dels un ciclistes, s'ha escapat.
10: Com a expert en ciclisme, crec que li falta una mica de lèxic, no?
11: Mira, escolta'm.
10: El pelotón i ja està.
11: El pelotón.
10: El
11: pelotón, tu li fots 20 senglars al darrere del pelotón.
10: Sí.
11: I tu comences a veure que d'escapats n'hi ha més d'un.
10: Tothom ha escapat i, per tant, no hi ha escapada, no? Perquè tothom arriba molt abans.
11: Perdona, 20 senglars i 4 vaquilles.
10: Home, sí.
11: Bueno, espectacle assegurat. Tothom a veure el Tour de França.
14: El Grand Prix Catalunya, seria.
13: Seria ciclisme i gossos d'atura, per això.
14: Va, és el màxim. És que s'estan pensant en unes coses aquí que, com simplement, tindrà millor que la IA.
11: Qualsevol espectacle guanya molt si poses vaquilles. Això ho saben a les Terres de l'Ebre.
10: Bueno, sí,
11: deixi bastar. Ja va, fots allà 800 senglars i 4 vaquilles perseguint tot de senyors d'Eslovènia i el Kazakhstan. Senyors amb malles que van sobre una bicicleta allà a Suats.
8: Doncs sembla que no considerar el tema senglars i ciclisme, sembla que s'intentarà evitar.
10: Sí, s'intentarà.
11: Bueno, ja realment, gràcies, la dictadura woke ens està prenent totes les nostres llibertats. La llibertat de passar-t'ho bé, ara ja no es pot fotre res.
10: Bueno, ja ho trobarem.
11: Va, i avui a la competència també parlarem de la visita del Papa Lleó XIV, perquè el periodista de TV3, expert en coses vaticanes, que no sé ara, no recordo el nom.
10: Vicenç Lozano, no? Lozano, sí.
11: Doncs ha vaticinat.
14: Què? Perquè deu de venir del verb vaticà, no? Vaticinar.
11: Vaticà no és cap verb. Deu venir del verb vaticinar.
14: Vaticinar.
11: No té res a veure vaticinar amb el Vaticà.
14: Val, és que m'ha semblat guapo que digués coses vaticanes a vaticinat, no? Bé, vaticanes doncs... i vaticinat me semblava com de dir...
11: Pots parar, sisplau? Doncs ha explicat que pot ser que el Papa Lleó faci una visita, a banda de visitar la Sagrada Família, visiti també, per sorpresa, el Camp Nou.
14: Sí. Uau, doncs mira, jo crec que Flick el veu i el fitxa, perquè ara mateix, no?
8: Home, pare blanc, eh?
14: Home, és un tio ben relacionat, jo encara que sigui, no sé, seria guapíssim veure el Papa fent uns tocs amb Joan Laporta al mig del camp.
11: No crec que passi, això.
14: Papa doncs, i Laporta.
8: Explica en Vicenç Lozano, perdoneu, que segurament la visita no estarà a l'agenda pública i que podria fer-ho de nit, com va fer Leo Messi en el seu moment, que es va presentar allà i va demanar doncs entrar.
11: No és el mateix, sí. No és el mateix. Sí. Veure el Camp Nou amb els focus de nit, els focus d'obra...
10: Sí. No li agradarà.
11: No li agradarà.
10: Ja, però sí, veure'l a soles, o sigui, entres tu...
11: Ha d'anar un dia de partit, home.
10: Un dia de partit, bueno, depèn.
11: Un dia de partit,
10: sí,
11: el Barça va i anar. No sé què, no sé quantos, el meu cor esclatarà.
10: Sap el principi i el final, però la part del mig no, eh?
13: No, perdoneu. Final
11: que sabia. Però aquest és el missatge, vull dir.
10: Sí, és veritat.
11: Una persona que va veure el Barça i el seu cor peta.
10: Voleu dir, perdoneu, que no ens estem passant amb això de les visites sorpresa? Pobres treballadors, allà corrent a l'obra de nit, treballant com i truquen a la porta i vinga, home. Ara qui és? Toc, qui és? Bueno, Leo Messi, bueno, passa, vinga, que tu pels anys de glòria que ens has donat, endavant. Bueno, altre, toc, ara està trucant un altre pesat. Qui és? Vinga, el Papa de Roma. Que passi el Papa de Roma. No, és broma? No, és de Roma. És broma, Pou? No és Roma.
11: Sí, s'entès, bueno, avi, s'entès.
10: Moltes gràcies. I clar, al final les obres no s'acaben mai, però no per res. És perquè no para d'anir gent a visitar en hores de feina, també, i aquella gent ha de treballar i quan no ve el Papa i tothom es vol fer una selfie perquè quan ve el Papa, doncs, bueno,
11: que...
10: Aprofita.
11: Visita
10: que
11: del Papa vol dir dos o tres dies sense pencar ningú allà al Camp Nou.
10: Exacte, que viene el Papa, que viene el Papa.
11: Bé, escolta'm, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
10: Tot seguit la repassem.
15: No cal moure't de recu per escoltar la competència.
11: Bé, ho avançàvem fa uns minuts i n'aprofundim ara. Parlem de l'antivirus.
10: No el conec.
11: Una mica més.
10: Cada vegada li posen noms més estranys a les criatures. No. És un ell o és ella?
11: No, avi, no. L'antivirus és un virus, com diu el nom.
10: Sí?
11: El creuer MB Ondius ha registrat un brot d'antivirus on ja hi ha 6 casos de contagiats amb 3 morts confirmades.
16: I finalment el govern espanyol ha acceptat que el vaixell atraqui al port de Tenerife per evacuar i tractar els passatgers.
11: És que veus atracar. I atraquen i tot,
10: No,
11: hi ha molta inseguretat,
10: No és això, no és
11: no.
16: Hi ha una variant del virus virus que es transmet entre persones, que és la soca Andes, i és la que han detectat el creuer, justament, que es transmet per contacte directe amb petons, però també indirectament si algú infectat esternuda o tus en espais tancats.
12: Però llavors estic tranquil, perquè com que no me faig petons ni respiro prop de ningú, segur que no enganxo jo, aquest no l'enganxaria
13: mai. Pots estar tranquil, sí.
12: Ja, vale.
16: Exacte. El director de l'OMS...
12: Per una banda estic tranquil, però per l'altra no me reproduiré mai.
13: Estàs tranquil i trist.
12: Sí, tranquil i trist, que és, bueno, és el meu estat. Estic una mica trist, però si mai alguna noia s'acostés i li pogués ensumar els cabells...
13: Bueno, escolta'm, Jean-Paul...
12: Que a mi m'han dit que amb això no hi ha embaràs. Sí.
7: Bueno, deies, perdona... No...
16: Sí, el director de l'OMS, Tedros Adhanom, ha agraït l'autorització de Pedro Sánchez per atracar el creuer a Tenerife.
7: Tedros Adhanom?
13: Així es diu el director de l'Organització Mundial de la Salut.
7: Estic tenint flashbacks del Vietnam de la Covid de l'any 2019,
13: Sí.
7: Tot el que diuen de l'antivirus, jo això ja ho he vist. El doctor Fernando Simón sortir-se a menjar-se el marrón.
13: Sí, sí, sí.
7: El doctor Oriol Mitjà fent tuits explicant què és i com s'ha transmet la cosa.
13: Sí.
7: El doctor Oriol Mitjà ha tornat a mencionar la paraula prohibida, ja ho sabeu, això. Mascaretes FFP2, s'ha dit.
13: Sí.
7: S'estan fent crides a la calma i explicant que el virus no hauria de transmetre a la població general. Però ja hi ha 6 casos d'infectats.
13: Sí, sí.
7: Ara només falta que surti a informar i dir-nos que no passa res un militar, que mani molt.
13: També hi havia un militar, és veritat.
7: Si
13: de moment
7: ser...
13: no n'ha sortit cap.
7: I recordeu, perquè hem oblidat moltes coses d'aquella època, a banda de la recentralització d'Espanya, de dir, bueno, tots pa dentro, el militar que cantava. Us en recordeu d'aquell oficial de l'exèrcit espanyol que va cantar davant la ministra del Ram, Margarita Robles?
13: Això és un
7: militar? Això és un militar.
13: The unreachable stars!
9: Que bé que canta. Sembla el musical de West Side Story.
7: West Side Story.
9: No, aquesta és una altra, deu
7: ser. No, i aquesta és The Impossible Dream. El somni impossible era veure com un militar cantava de viva veu.
13: I desafinava així, eh?
7: Jo des del 36 no havia vist l'exèrcit espanyol tan trempat, eh? Fa anys que quan no puc dormir em poso The Impossible Dream a moda de cançó bressol.
13: Hòstia, aquest senyor penso... cantant li a cau d'orella, eh?
7: Exacte. Bueno, en fi, tot i que el govern espanyol, com dèiem, ha aprovat que el creuer atraqui a Tenerife, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, s'hi oposa.
16: Assegura que no hi ha prou informació per mantenir un missatge de calma i garantir la seguretat de la població i que, per tant, no pot permetre que el creuer entri a les Canàries.
7: Però com que el Ministeri Espanyol de Sanitat sí que ha confirmat que el vaixell atracarà al port de Tenerife, farem el que fem sempre en aquest programa.
12: Vale, perfecte. Acudits de tites, jocs de paraules, deixar que en Jean-Paul us expliqui alguna data sorprenent que canviarà la vostra química cerebral per sempre. Fareu això, Noelia?
16: No, exactament no.
7: Anirem directament a les fonts. Truquem al Ministeri de Sanitat Espanyol a veure què ens expliquen de l'antivirus. Àlex, sisplau.
17: Sí, hola, buenos días. Ha llamado usted al Ministerio de Sanidad. ¿Le atiende Soraya? ¿En qué puedo ayudarle?
7: Bon dia, sóc l'Òscar Andreu, de la competència de RAC1.
17: No.
7: Perdoni?
17: No le habíamos bloqueado.
7: Senyora, que la sento.
17: Sí, dígame, perdone. Sí, no, ¿le atiende Soraya? ¿En qué puedo ayudarle?
7: Sí, doncs li truquem per preguntar per l'antivirus. Des del Ministeri de Sanitat han demanat precaució, però també calma.
17: I... Sí, des del Ministerio de Sanidad hacemos un llamamiento a la calma.
7: Sí.
17: No hay por qué alarmarse de nada.
7: Ah, perfecte. Molt bé.
17: ¡Corran!
7: No, home!
17: ¡Todo el mundo fuera! ¡Váyanse de territorio español! ¡Emigren a Asia!
7: Asia, perdó. Un moment. Vostè no sembla gaire calmada.
17: No sé por qué lo dice.
7: Home,
17: ¿Le atiende Soraya? ¿En qué puedo ahogarle? Digo, ayudarle.
7: Sí. Tornem al tema, l'antivirus. D'acord?
17: ¡Ah, se ha contagiado!
7: ¡No!
17: ¡Vale, retro, Satanás!
7: Calmi's un moment, que això...
17: Estoy calmadíssima.
7: Sí, home, Déu-n'hi-do. I com deu ser...
17: Dígame, ¿en qué puedo ayudarle?
7: Com està vostè? Quan està nerviosa? Quan està... Quan... Què? Bé...
17: ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es su consulta?
7: El govern espanyol, dèiem, ha autoritzat que el creuer desembarqui al port de Tenerife. Però el president de Canàries no hi està d'acord i diu que no li ha consultat ningú.
17: Mire, yo no me quiero meter en estas trifulcas políticas que me quedan 7 años para jubilarme en la administración pública y no quisiera yo perder el puesto de trabajo.
7: Va, 7 anys...
17: Bien, no me metan esos dramas, suficiente tengo con lo mío de aguantarle a usted.
7: Jo m'esperava alguna altra cosa del Ministeri de Sanitat, que paguem...
17: Sí, pues siga esperando, sí, o póngase usted en mi lugar e informe a la población usted sin alarmismo, por favor.
7: No és la meva feina, jo intento...
17: Mi trabajo tampoco es atender a pedorros pesados como usted, y aquí me tiene.
7: Ja, molt bé. Moltes... Ui. Senyora, està bé?
17: La madre que lo parió. A ver si me habrá contagiado usted por teléfono.
10: No.
17: Hijo de puta, gonorrea, váyase a tomar por...
10: A ver, un moment. Sort que s'ha penjat. Sí, no la tornem a recuperar. Crec que l'hem perdut. Diria que literalment. Moltes gràcies. Hem de canviar de tema. Recordeu que Rodalies és gratuït des de fa 3 mesos i mig.
11: Sí.
10: Ho recordeu perfectament, oi?
11: Sí.
10: Algú ha vingut avui en Rodalies o s'ha perdut aquesta bonica tradició d'utilitzar el transport?
11: Són els que han fallat, em sembla.
10: Sí, exacte, les 10 persones que han fallat són les que venien en Rodalies. Doncs això, fa 3 mesos i mig la cosa la van fer gratuïta, doncs s'ha acabat això, perquè tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig.
11: Ara que ja funciona, no? A partir del 9 de maig ja funcionarà tot, no?
10: No, crec que no. És que crec que a més, torna a ser de pagament i no funciona igual que no funcionava abans.
11: No deixeu de parlar de Rodalies.
10: De què vol que parleu?
11: Feu el cotxe, home.
10: No, sí, ho està fent molta gent, si Rodalies. L'altre dia ho explicàvem, que en 3 mesos ha perdut un quart de... O sigui, ha perdut un de cada 4 viatgers.
11: Veniu a
10: les
11: meves.
10: La gent està agafant el cotxe. I clar, quan agafen el cotxe...
11: Me semblen poc, un de cada 4?
10: Sí, a mi també.
11: Amb el desastre que és Rodalies?
10: Però són 3 mesos, eh? Vull dir que en 3 mesos prendre el 25% del negoci és espectacular.
18: Perdoneu una cosa...
11: Home, bon dia, Nani Fornells, què passa?
18: Sí, no sé què...
11: No sé què?
18: No sé què tal, Pasqual, bon dia, què tal?
11: Sí.
18: Una cosa, això vostres trens, de que us mouen i tal, era gratis?
11: Sí, ho ha estat una setmana, sí.
18: O sigui, és com doblement humiliant, no?
11: El què?
18: O sigui, perdona una mica.
11: Sí. Tustos.
18: És que vinc d'un viatge que he fet a Canàries, perdona.
11: Hòstia. Un creuer per rics, per gent amb pasta, eh?
18: Sí, però un creuer per rics normalment...
11: És un oxímoron, sí.
18: Anem la família. Jo quan pujo a un barco anem la família i sobretot anem a barcos que no et mareges, perquè són mig continent.
11: O sigui, si no es mouen gaire.
18: No es mouen gaire. Si es mou és que és pobre. M'entens? El Titanic, per
11: exemple. Sí, quan la proa encara està tocant el port...
18: Sí. Sí,
11: no sé.
10: El port europeu,
11: diguéssim...
18: És molt raro que estigui tocant amb la proa al port, però ja t'entenc. Ja s'han agafat tots barcos aquí. No.
11: La part de darrere,
18: estan
11: quina
18: en
11: paral·lel, és?
18: Estan en bateria, perquè m'entengui una mica, no? No sé, bueno...
11: Però m'imagineu un vaixell tan gran...
18: La popa és la part de darrere.
11: La popa és la part de darrere.
18: La popa, però on entres tu al cotxe, sí, al ferri...
11: Per tant, la popa encara toca, diguéssim...
18: Sí, a
11: Europa, a continent europeu, sí. I la proa, sí, la part de davant, ja està tocant a continent americà.
18: Ja està, i el passa, Waikiki.
11: O sigui, és així de gran...
19: No aneu de creuer, agafeu ponts.
18: Exacte. Bueno, ponts amb gent que t'està oferint serveis tota l'estona.
11: Ja,
18: no? Perquè
11: ja,
18: això sí que és molt maco, perquè hi ha gent pues, oferint molts de serveis i molt macos.
9: M'encantaria tenir un iate per fer-me portar la paella al barco.
11: Sí.
9: No hi ha millor lujo? A mi em dius, Angelines, quin és el lujo de la teva vida? Si m'ho pogués pagar, tenir un iate i... sense baixar del iate, dir-li a algú del servei de dir, mira, agafa la Zòdia...
11: Porta una paella d'aquestes...
9: I porta una paella.
11: Bona, que deu ser bona.
9: Deu ser bona quan la fan, però clar, quan t'arriba el barco ja deu estar allò a la Rosseta, ja deu estar una mica passat.
18: És molt de ric, de menjar una paella, però depèn del barco, també. Jo insisteixo. Bueno, no insisteixo.
9: Saps el que no fa de ric?
18: El què?
9: Tapar la paella amb paper de plata.
18: No.
9: Els restaurants això trobo que haurien de dir, escolta, que és una paella de ric, eh?
18: Expliqueu unes coses que jo no entenc. Paper de plata, però què sou? Bazuco. O sigui, és això. És que això de la cosa aquesta...
11: Dels trens de Rodalies, parlàvem.
18: Que eren gratis i tot això, és com doblement humiliant, no? Us posen uns trens ruïnosos que funcionen amb llenya,
11: funcionen això ja va elèctric.
18: Amb pellets, no? Jo què sé, aquesta cosa que s'han inventat. I a sobre us diuen, tranquils, no cal que pagueu, que hem d'estalviar per comprar penicilina, no?
11: Perquè bueno,
18: una cosa de és que és flipant la vostra vida. M'agradaria viure-la ni que fos per un dia.
11: Sí? No?
18: Sí. Els rics arriben a un punt que som tan rics i tan excèntrics que un dia de semipobre ens dona la vida.
11: Ja.
18: Jo no ho he experimentat perquè em sembla molt fort. Jo crec que hi ha gent que paga molts diners per poder viure una setmana com un pobre a l'Índia. És com una mena de videojoc que s'està posant de moda entre nosaltres.
11: Va, Nani, calla un moment.
18: I al final pues, és molt maco, no? Perquè agafes trens, vas a un hotel de 3 estrelles, coses de pobres, no? Gràcies.
11: Bé, el servei de Rodalies ha estat gratuït durant 3 mesos i mig.
20: Sí, ho ha estat per compensar els usuaris per tots els talls, els trams de velocitat reduïda i els retards que han afectat la xarxa des d'aquell accident de Gelida.
21: Una cosa, per aquesta regla de 3 hauria de ser gratuït sempre, no? És que se'ns pixen a la boca o què? Sí, que et diuen, mira, fins ara aquest servei era una merda i era gratuït, però ara hi haurà un canvi i tu preguntes, el canvi és que deixarà de ser una merda? I ells responen, no, el canvi...
11: És que deixarà de ser gratuït.
21: Exacte, és que pagaràs. Sí. Dos felicitats a tothom. És que és la història de Catalunya, de la Catalunya autonòmica. No volia autonomia, dos tassa i por el culo.
11: No, no, una mica de raó sí que té.
21: No, la tinc tota la raó, Botifler Mau. Això és de cornuts i pagar el beure.
11: Ja no és cornuts i pagar el beure.
21: No, és cornuts, pagar el beure, el sopar, les postes, el puro, l'habitació d'hotel i la universitat dels fills del cambrer, m'entens?
11: Bé, continuarem parlant de Rodalies, sí, aquest servei gratuït que s'acaba amb en Conrad Consum i un consumptori.
21: Va, vinga, va! Va!
0: Nosaltres som la competència.
2: Un gran programa.
11: De dilluns a divendres.
22: Amb els Òscars.
23: És tan tetra amb mi, di.
24: Amb tu i amb tothom, al. És car d'Aldi de primera qualitat.
23: Crec que m'he enamorat.
24: Normal, amb aquests preus.
23: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada 4,55 al mig quilo.
24: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
23: Que poc que costa comprar bé.
25: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
26: Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
27: David, ¿dónde andas?
28: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
27: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
28: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
27: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
28: ¡Antonio!
29: Marchando, otro colacao.
28: Eres el mejor.
29: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
0: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
30: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
31: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
32: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
33: Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
34: Doncs el que vostè vulgui.
33: Que bé? Segur?
34: I tant.
33: Ah, entesos. Però 2 hores, per exemple?
34: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
33: Sí.
34: Doncs les que vulgui.
35: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Millionari forever.
36: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
37: Què s'ha de menjar abans de fer esport?
38: Quants ultraprocessats es poden prendre diàriament?
39: És cert que el caldo de pollastre és molt saludable?
40: És veritat que el xiclet fa perdre la gana?
41: És segur prendre moltes proteïnes si no es fa exercici?
42: Totes les respostes les tenim nosaltres.
0: Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC1. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. 6ª temporada. Els dimecres, cada 15 dies, un nou capítol.
43: Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
0: RAC1 Podcast, amb el patrocini de Borges.
44: A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
45: L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
44: Borges, cuidant el que importa.
0: RAC1 presenta...
21: Què passa?
0: La competència.
21: No, no, sisplau.
0: Amb els Oscars.
21: Vine a disfrutar.
0: A RAC1.
1: Ja tornem a ser aquí, això és la competència. Noemí Polls, bon dia.
2: Hola, bon dia.
3: Hola,
2: doncs mira, tots tenim un amic que aquí se'l coneix de mil maneres diferents. Sí. Imagina't el cas del Manuel.
3: El Manuel.
2: Per als seus amics
3: el Manuel.
2: Manolo.
3: Sí.
2: Però a la feina li diuen Marquesito. I alhora per als seus fills és el Papa i per la seva mare Manolito. Manuel, Manolo, Marquesito, Papa, Manolito. És igual. Sí,
3: és
2: per
3: igual.
2: A tothom és aquella persona meravellosa.
3: Manel? Manel? Li diuen
2: no,
3: Manel?
2: No, Manel. No,
3: per això
2: no,
3: seria el Vidal.
2: No, no.
1: Sí, clar,
3: bueno, Manuel és català, eh?
1: Sí.
3: El nom en català és Manuel.
1: Manel, sí.
3: Manel, s'han deixat una U.
4: Marquesito.
1: Exacte, avui ets una mica el Marquesito de la competència, perdona, sí. Que no,
2: no
1: sé de què parlàvem.
2: És que en el fons el Manel és aquella persona meravellosa que sempre cuida i els protegeix.
3: Sí. Voleu que us deixem sols? No, no, nenes, li està tirant els trastos.
1: No, ara ve la marca, ara ve la marca.
2: A veure, el més important no és com ens diuen, sinó que se'n reconeguin pel que som. Doncs el mateix passa amb Securitas Direct, que ara es diu
3: Verisure.
2: Exacte, canvia el nom.
3: No sabia aquest.
2: Verisure.
3: Esteu tot el dia igual?
2: Sí,
3: tot el dia els autobusos, totes les pancartes dels fanals.
1: Estan fent un canvi de nom i s'ha d'assentar la cosa.
2: Clar, perquè canvia el nom, però no el que són. Els primers a protegir. Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre, més forta que mai.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. A partir de dissabte, com explicàvem fa uns minuts, els trens de Rodalies tornaran a ser de pagament. Han millorat els trens? No. Després de 3 mesos i mig, que eren gratuïts, torna a pagar pel tren.
4: Sí, ja no seran vàlides les targetes que ha repartit Renfe sense cost i torna el títol mensual a 20 euros per viatjar de forma il·limitada amb Rodalies Catalunya.
1: Va,
4: vinga, va, escolta.
1: Ja el tenim aquí. Corre Consum de l'Agència Catalana de Consum. Bon dia.
5: Bon dia, diu. Últimament no dormo bé.
1: Ja, bueno,
5: no tinc bon dia, jo. Em llevo suat.
1: Sí.
5: Xop! Com un ànec. Com un ànec xop, clar.
1: Sí, clar, perquè és difícil que un ànec estigui xop perquè les plomes són hidròfobes.
4: Sí,
1: bueno, em sap greu.
5: Ignífugues, sí.
1: Intenta que la rifoca un ànec, però no per les plomes, sinó perquè corren molt.
5: Escolta, m'és molt desagradable. Sí. Tinc un malson recurrent. Sí. Sóc a l'Agència Catalana de Consum, al meu escriptori,
1: sí.
5: I li estic a punt de fotre queixalada un entrepà. De llengua estofada. Sí. Fantàstic. I quan ja tinc les dents encerclant l'entrepà... Ring!
1: Ring?
5: Sona el telèfon d'algú que es queixa.
1: Sí.
5: És una tortura.
1: Molt bé, senyor Consum.
5: Déu meu.
1: Sentint molt aquest calvari que viu vostè, que no pot menjar l'entrepà, no es pot cruspir l'entrepà de llengua, parlem de trens a Rodalies a Catalunya que han deixat de ser gratuïts.
5: Rodalies és el tema que més queixes provoca a l'Agència Catalana de Consum.
1: Sí.
5: Mira, sentim-ne una a l'atzar que he rebut avui.
1: Ah.
6: Hola, Conrad, sóc en Marcel, de Montcada i Reixac. Sóc de Montcada, no de Reixac.
5: Ja
6: i treballo a Barcelona, en un forn de pa. Per tant, cada dia he agafat 2 trens de Rodalies, un d'anada i un de tornada. Ja es pot imaginar el panorama. Un dia vaig arribar tan tard a la feina que el forn de pa ja havia tancat i era una botiga d'empanades. En fi, el cas és que el servei és tan nefast que jo no pago mai, ni fins ara, que era gratuït, ni quan torni a valdre calés. Em penso colar cada dia i penso jugar al gat i a la rata amb els revisors, fins que em jubili. Vostè què n'opina? Creu que em poden empurar? Gràcies.
5: Bueno, escolta, Marcel, mira, normalment, com que sóc un professional funcionari, entenc que l'administració pública et diria que no et col·lessis, no?
1: Yeah.
5: Que paguis el bitllet.
1: Ja, yeah, però pagues per un servei. Si no et donen aquest servei, pagar...
5: Però és que ahir, vaig agafar el meu primer tren de Rodalies en 20 anys.
1: Sí?
5: I, mare de Déu, senyor, l'experiència va ser un autèntic malson.
1: Malson d'aquells en què quasi es pot menjar un entrepà de Pepito de Vedella.
5: Si tornes a fer broma amb els meus malsons, et partiré per la meitat.
1: Home.
5: Ja m'has tornat a fer pensar en el meu entrepà dels somnis. Si em cau la baba.
1: Sí.
5: Déu, que em va matricular. En fi, això que et deia, Marcel, que et colis sense por. Passem a la següent consulta, sisplau.
7: Bon dia, Consum. Soc la Carla de Vilanova i la Geltrú.
5: Sí.
7: Però de Vilanova a Vilanova, no de la Geltrú. Però bueno, que jo visc a Manresa. I molt bé, jo no em queixo gens.
5: Sí.
7: Miri, el cas és que el meu avi era maquinista de Rodalies.
5: Sí.
7: Era un gran maquinista, la veritat.
5: Sí,
7: i com que era maquinista, doncs jo tinc alguns privilegis. Per exemple, tinc tots els trens gratis.
5: Sí.
7: O com a mínim això és el que em pensava, perquè l'altre dia em va enganxar un revisor i em va dir que m'havia colat, que es veu que no tinc tots els viatges gratis. Ens vam discutir, la cosa va escalar i ara em demanen 12 anys de presó per 7 delictes diferents.
5: Bueno,
7: què faig? M'ajuda?
1: Sí que va escalar, no?
5: Mare de Déu, senyor, t'hauria escalat tant que potser el va pelar i tot.
1: Jo
5: arribo a un punt que ja no sé què dir. Vull dir, la gent es deu pensar que em truquen a mi.
1: Sí, home, clar.
5: Es deu pensar que sóc advocat, jo, o què?
1: Home, probablement sí, no?
5: Carla, de Vilanova. Que no de la Geltrú.
1: Sí, ha quedat clar.
5: Només et puc dir una cosa. Abans no vagis a la presó, cola't a Rodalies.
1: Home, però no podem dir...
5: És el meu consell des que vaig agafar un tren.
1: Sí.
5: El meu consell per tothom.
1: Sí.
5: Coleu-vos a Rodalies.
1: Sí, total.
5: Eh? Es queda clar això o no?
8: Sí.
5: És un consell de l'Agència Catalana de Consum.
1: No pot ser.
5: Pràcticament sempre al vostre costat.
1: Bueno, molt bé, Conrad. Molta sort, moltes gràcies.
5: Per cert, tenim... Perdona.
1: Què?
5: Que tenim menció publicitària.
1: Ah, sí?
5: Home, amb la Maria Pilar.
1: Manolo, Manolí.
5: No, Manolo Manolete. La menció publicitària, sisplau, fem la menció publicitària en directe, des de l'estudi. Se'n va la Noemi Polls i entra la meva companya i amiga, Maria Pilar. Bon dia, Maria Pilar.
9: Ei, què passa, bro?
5: Maria Pilar, aquest no és el to més adequat, potser, per una menció publicitària, no?
9: Va, Conrad, que fas molt cringe.
5: Però què li passa avui a Maria Pilar? Què et passa? Què passa?
9: Si vols estar basat, Conrad, ja saps el que has de fer.
5: El què?
9: Apunta't a les colònies de pares i fills a la brúixola i posa't a servir cony.
1: Però... Veure, un moment.
5: Escolta, Maria Pilar, però què li ha passat? Però què coi t'empatolles, Maria Pilar?
9: Sabia que em preguntaries això, Conrad, esclar que
5: però
9: sí.
5: Si
9: no pateixis. També pots venir a les colònies encara que no tinguis fills.
1: A veure, no, un moment.
5: Però trobo que això és una idea terrible. Adults sense fills en unes colònies amb menors.
1: Sí.
5: Però què és això?
9: Sabia que t'encantaria.
1: No,
9: a les colònies d'estiu per a pares i fills de la brúixola, els grans i els petits fan totes les activitats conjuntament.
5: Però...
9: Excursions, sí. Jocs de nit, discoteca... No siguis NPC i apunta-t'hi.
5: Però quin nen vol anar de colònies amb els seus pares? És que...
9: Exacte. És fantàstic, oi?
1: No!
9: Colònies d'estiu per a pares i fills de la brúixola. T'encantarà tant que... Pec.
5: Ah, aquesta me la sé.
1: Sí.
5: Els joves ho diuen. M'ho fico pel pec.
1: Sí.
5: No? Quan alguna cosa els agrada, s'ho fiquen pel pec. No és sí. així?
9: No, Conrad.
5: No?
9: Diuen pec, que vol dir pel cul.
1: Sí.
9: M'ho fico pel pec és com dir descansi en dep.
1: Què?
5: Mira, jo no he entès absolutament res. No aneu de colònies.
1: Intentarem
5: amb els vostres fills.
4: I coleu-vos a Rodalia.
5: Sí, home, sempre.
10: És el típic diumenge en què el teu pare et convida a dinar i a mirar una pel·li, però acaba posant-te un documental perquè l'analitzeu per escenes, perquè, total, és diumenge i no tens res més a fer. Bé, doncs ara sí. Obrim IKEA Badalona aquest diumenge. Consulta el nostre horari a IKEA.es. La perfecta excusa perfecta.
11: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
12: Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
13: Si vols sentir-te ben cuidada, visita la residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com. T'esperem.
14: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
15: Fira del Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
14: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
15: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
16: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
17: Tren en destinació Terrassa del 1900.
18: Del 8 al 10 de maig t'esperem a la Fira Modernista de Terrassa. Portes obertes i visites guiades al patrimoni. Tallers, gastronomia, mercats i espectacles d'època. Consulta tota la programació a firamodernista.cat.
17: Propera parada, Fira Modernista de Terrassa.
19: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
11: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
20: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició, del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Només per venir, et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
0: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
23: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
24: RAC 1. Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
25: Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99. T'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
26: Ah, como hemos cambiado.
27: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroën.es.
28: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
29: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
30: Sí.
29: Però si jo fos una mascota, no?
30: No.
29: I tu creus que si jo em poso un...
30: No.
31: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
32: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
33: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
34: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
35: Ràdio en directe.
36: Actualitzada al minut.
37: Alertes d'última hora.
36: RAC més 1.
35: Notícies.
37: Podcast.
36: Contingut exclusiu.
35: Escolta.
37: Navega.
35: Descarrega.
36: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
35: Fàcil, còmoda.
37: Intuïtiva.
35: I renovada.
36: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
38: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
39: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
40: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
39: Thank you!
38: Per aquí, sisplau!
41: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
42: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
41: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
42: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
41: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
43: En els seus 5 anys de vida, pel Rack and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
36: Rack and Go, el podcast per a emprenedors.
43: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
36: Rack and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de Rack 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
37: Rack 1. Podcast.
36: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
3: Doncs escolteu, pràcticament això s'acaba. No hi ha temps per res més, però moltíssimes gràcies, Jean-Paul,
4: no, gràcies
3: per,
4: tu,
3: per
4: perquè...
3: les teves intervencions sempre acurades.
4: Sí, al final, doncs, bueno, és lo...
3: Estalvia-te-les, sí. Nosaltres ho deixarem aquí, però tornem amb la competència. Feu bondat!
44: Sí.
3: Va, que torno a sortir per dir-vos només que ve el Marc Giró i el vostè primer després de la competència i que abans sentirem la veu, dues veus vellutades, una de la Núria Travessa. Bon dia.
0: Hola, bon dia.
3: Les notícies, com en podríem dir, normals?
4: Sí.
3: I després
4: sí.
3: Venen...
4: Les notícies importants?
3: Venen les anècdotes esportives, sí, amb en Xavi Rocamora.
1: Gràcies, bon dia.
3: Innecessàriament
1: humiliant.
3: Tot vostre, no sé.
0: Ja són 8 els casos d'antivirus confirmats per l'OMS entre els passatgers i la tripulació del creuer MV Ondius. L'últim cas és el d'un home que està ingressat en un hospital de Zuric, a Suïssa. Va desembarcar amb la seva dona a finals d'abril. 3 passatgers més amb símptomes els han evacuat avui i estan volant cap als Països Baixos. Entre ells hi ha el metge, que era el que estava en estat greu, però que ha millorat, i que finalment porten, com dèiem, als Països Baixos i no a les Canàries, que, recordem, no vol rebre el creuer a Tenerife. Veurem si la roda de premsa que han de fer d'aquí a un quart d'hora el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de Sanitat, Mònica García, serveix per tranquil·litzar el govern canari. Tots dos compareixeran després del comitè de crisi que Moncloa ha reunit aquest migdia. El que també sabem ja són els detalls de la visita que el papa farà a l'Estat. Ja sabíem que Catalunya visitaria la Sagrada Família, Montserrat i la parròquia de Sant Agustí, al Raval, però a més també visitarà la presó de Brianzú, a les Canàries. Visitarà un centre d'acollida d'immigrants i a Madrid un punt d'atenció a persones sense llar. També serà el primer papa a fer un discurs al Congrés i aprofitarà per veure's amb Pedro Sánchez. Aquí, els sindicats de mestres i professors escalfen motors pel nou cicle de vagues que han convocat el proper mes i mig. Han ocupat diverses seus territorials d'educació, com la del Consorci d'Educació de Barcelona. Demà, recordem, hi ha vaga a les escoles Bressol i dimarts que ve la primera gran aturada a tot el país. I també estem pendents, entre molts altres temes, de l'última sessió del judici del cas Mascaretes al Suprem. Avui ha de quedar vist per sentència. José Luis Ábalos, Coldo García i Víctor

0: proves per saber si pot jugar al Clàssic. D'altra banda, avui sabrem el segon finalista de la Champions masculina. Sortirà del Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, amb avantatge pels francesos, que van guanyar 5-4 a l'anada. El partit començarà a les 9, mitja hora abans a la sintonia de RAC1, i qui guanyi s'enfrontarà a l'Arsenal a la final de Budapest del 30 de maig. Gràcies, Marc. Encara en futbol, el Barça femení rebrà el títol de campió de Lliga després del partit contra el Llevant d'aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff, partit que començarà a 6:45 amb la baixa de Graham Hansen per una lesió a la cuixa dreta. I un parell de previsions poliesportives. El Barça d'handbol juga aquest vespre la classificació per la final a 4 de la Lliga de Campions. Rebrà el Nantes a 8:45 amb dos gols d'avantatge del partit jugat a França.
1: Jo crec que la carrera estudiava la catedral de Nantes, que dèiem nosaltres. Catedral de Nantes. Mm? Que em sembla que... Sí, però ara ho buscaré. Volia portar aquest...
0: No, jo t'ho agraeixo enormement, clar. També saps.
1: Que la carrera d'història de l'art, ara vaig a buscar-ho. Catedral de Nantes, i es feien totes les catedrals franceses, estava jo de catedral francès fins al monyo, però la feia. Perfecte. De Nantes, crec que sí.
0: Doncs mentre busques, t'afegeixo que el que comença avui a Coimbra, a Portugal, és la final a 8 de la Champions Hockey Patins, amb dos catalans, un al Reus, debut aquesta nit a les 11 contra el Benfica, i l'altre al Barça, que juga demà contra l'Sporting de Portugal.
1: Escolta, doncs molt bé. Núria, travessa, per favor, el temps. Estem molt nerviosos. Tenim aquí l'Oriol Mitjà, un aplaudiment pel doctor Mitjà. Perquè avui tenim tot això del hantavirus i ens has d'informar moltíssim. També em sembla que hi haurà una compareixença del ministre d'Exterior, del ministre d'Interior, del ministre d'Interior de la policia, no?
2: I la ministra de Sanitat, tots dos.
1: I la ministra de Sanitat i ja hi tornem a ser. Ja tornem a estar amb compareixences d'aquest tipus. I hem de connectar amb l'Armentera, estem tots molt neguitosos.
3: I del Fernando Simón.
1: I del Fernando Simón també apareixerà. T'imagines que reapareix Fernando Simón, mare de Déu.
3: Sí que va aparèixer.
1: Quan, què? Ah, m'ho deia això la Sònia Ros, un aplaudiment també a aquesta senyora, que és una especialista en drets humans i experta en migracions. Doncs es pot fer una llei migratòria pacífica, ajustada als drets humans i d'esquerres?
4: Sí, si us plau,
1: no? Bueno, ara parlarem d'això. Tu deies que estàs cagada perquè has vist aquí l'Oriol Mitjà, ahir vas veure el Simón i tu ja tens els pas de punta.
4: I estic comprant pa.
1: Ja estàs comprant pa, eh? Mare de Déu, bueno, escolta el temps, per favor.
2: Les nuvolades aniran a més aquesta tarda. S'esperen ruixats al Pirineu, comarques de Girona, nord de Barcelona i també al massís dels Ports. Els més intensos, amb tempesta i calamarsa altra vegada, s'esperen a les comarques gironines. La resta cel mitja nublat i temperatures màximes que es mouran entre els 18 i els 23 graus.
1: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Xavi Rocamora, de veritat, de tot cor. Gràcies, Núria Travessa. Ens retrobem el 14-15 al punt de les 2. Aquí ha rebut tota la informació amb periodistes de primeríssima qualitat, perquè el periodisme ben fet és antifeixisme de moment, eh? O tant de bo el periodisme ben fet pogués ser informació només, però ara actualment... Vinga, vaig al temps. Sí. Endavant amb tot. Sí, sí. Oh, estem orgullosos de vosaltres. Vinga, surt allà i demostra el que vals. Xavier Rocamora, no hi atravessa. Endavant. Fantàstic. Joder, això és RAC1. Meravella. Premi Nacional de Comunicació. Com tothom, diguéssim, no? Aquest any com tothom, però meravella. Joder, estem orgullosos de vosaltres.
5: Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
1: Marc Giró, Joel Fortuny, Ernest Ferrer, gràcies, Esther Romagosa. Digueu-li, per favor, feu-li un crit a l'Eder Benito, que és el nostre
4: estudiant en pràctiques,
1: que estava buscant-me les ulleres, no m'hi guipo, però és que les tinc. Eder! Eder! Eder, que ja tinc ja de trobar les ulleres! Ens fem grans, no? Eder! Mira, ja les tinc, Eder! Ja està! Bueno, escolta, avui ens acompanya Miquel Missé, què tal estàs?
6: Molt bé.
1: Avui portes una secció boníssima, eh? Sobre el Dia de la Mare, fixa't. Sobre el Dia de la Mare. El Dia de la Mare per Miquel Missé.
6: Sí.
1: Tenim a Sònia Ros, activista en drets humans i experta en migracions. Vostè vol saber... Tot això que diu la gent, la migració regulada i ordenada. Això es veu que podria ser que sí, eh? Podria dir que sí. Una llei d'estrangeria d'esquerres, o digue-li d'esquerra, digue-li ajustada als drets humans, diguéssim, no? I que tingui, diguéssim, a la persona migrant, fins i tot. Hi hagi aquesta... Això de la Sònia Ros, ens ho explicaràs, que sí?
7: Sí.
1: Sònia, parla, perquè això és ràdio, eh? Perquè et veig cagada de por i has
7: no,
1: de tirar endavant.
7: No, en absolut.
1: Vale, però abans, senyors i senyors, amb tots vostès, Oriol Mitjà, el doctor. Bueno, venies de doctor de casualitat. Bueno, de casualitat, et tocava venir de secció. Vosaltres estem tan contents. Felicitats per l'èxit del teu llibre.
3: Moltes gràcies.
1: Perquè estàs fent una gran tasca. Se t'acosta gens, ens acosta gent dir, ostres, m'estic llegint el llibre de l'Oriol Mitjà. M'està servint moltíssim, l'he regalat moltíssim. És genial, és veritat, està fent un servei, eh? Sí, servei públic.
4: Està ajudant molt.
3: Sí, sí. A mi m'han dit que l'entrevista que em vau fer vosaltres va ser molt emocionant.
4: Va
3: era
4: ser
3: molt emotiva, perquè era de les primeres que feia, encara em tocava el cor, em removia coses.
1: Clar.
3: Després ja vas fent més entrevistes, de vegades, repetir tantes vegades el mateix fa una mica de dolor.

0: Però avui et venia a parlar de...
1: Sí, anem a parlar d'això perquè tenim entre mans...
0: Avui et venia a parlar de la vaga de metges, sobre els anestesistes i sobre la pel·li Sidosa. Però ja sé que una altra vegada em quedo amb el guió a les mans.
1: Et quedes amb el guió a les mans perquè et passa per sobre l'actualitat, perquè tenim aquesta alerta per brot de hantavirus. Es diu, jo dic hantavirus.
2: No sé per què.
0: M'heu de convidar més sovint, no? Perquè pugui dir-ho tot.
1: Sí, sí, hauràs de venir més... Bueno, perdona, Oriol, tens uns collons com un toro, perquè no vens més sovint perquè tu tens una agenda que és que sembla de ministre...
2: Exacte.
1: Sembla de Winston Churchill, la teva
2: nosaltres
1: agenda.
2: Nosaltres la tindríem cada dia aquí.
1: Exactament, nosaltres estem a favor teu. Bueno, llavors, escolta'm una cosa. Llavors, a veure, tu estàs col·laborant amb l'OMS i amb la Unitat Europea en l'anàlisi i el control justament d'aquest brot de hantavirus.
2: Hantavirus.
1: I no es pot dir hantavirus?
0: No sé. Com
1: és que hantavirus trobo que té, és més... No?
2: Va, digues el que vulguis.
1: Bueno, que afecta aquest creuer que va de camí a les Illes Canàries. Tot això sembla un conte de Stevenson, o alguna cosa com una novel·la de... Jo què sé, havia un vaixell pirata que hi havia peste a dintre, rondant per Europa i pel mar, no sé què, de pirata segle XVII. Llavors resulta que no, que estem aquí. Llavors, no sé si tu ens vols donar les dades, no, Esther? Que tens.
2: Mira, l'última hora és que és un vaixell d'expedició polar de luxe, que es diu Ondius, va sortir...
1: Com de luxe...
2: El preu és molt elevat per fer aquest creuer.
1: Ah, és un creuer, gent creuerista. Són creueristes.
2: Sí, vale, que estàs 40 dies i el preu són com, ara ho dic de memòria, però més de 20.000 euros, diria, o així.
1: Mare de Déu.
2: És un vaixell, això, és una expedició polar. Va sortir del sud de l'Argentina el 20 de març per recórrer l'Antàrtida i l'Atlàntic Sud. Aquest dilluns 4 de maig fondejava a Cap Verd, on no el van deixar atracar, i ara es dirigeix cap a Tenerife, les Illes Canàries. En total hi viatjaven 147 passatgers, dels quals 3 han mort, 4 més han resultat infectats, 3 d'aquests malalts ja han estat evacuats del vaixell per mitjans aeris, i el quart, que és el metge, serà atès a Canàries, on també desembarcaran la resta de passatgers. I les últimes hores l'OMS ha confirmat que hi ha un 8è cas a Suïssa, per tant, un 8è...
1: A Suïssa? Ai, què hi fa a Suïssa, un 8è cas?
2: És un 8è passatger que va marxar del creuer abans, perquè és un creuer que són 40 dies, va marxar abans i que ara està hospitalitzat i aïllat a l'Hospital de Zúrich.
1: Molt bé. A veure, doctor, la situació ha generat moltíssima alarma social. Nosaltres hem d'estar preocupats? Digues la veritat, perquè també amb el coronavirus resulta que hi havia un cas a Itàlia, que està molt a prop de Suïssa, i hi havia gent que deia, bueno, excepte tu, hi havia molta gent que deia, bueno, això no sé què, no sé quantos i tal, i tu vas dir la veritat. Ens podries dir la veritat, però ens hem de preocupar?
0: Jo sempre intento dir la veritat, la veritat que jo conec,
1: almenys. La científica.
0: Però, clar, fem un pas enrere per no fer l'entrevista típica. És a dir, clar, en el llibre anterior que havia escrit, es deia, com es deia, El món que ens espera, explicava les possibilitats de que comencin a arribar noves pandèmies o noves epidèmies.
1: L'hòstia.
0: Estan molt relacionades amb el canvi climàtic i el contacte més sovint que tenim amb animals. Aleshores, hi ha moltes infeccions que es transmeten per ratpenats, com el... Nipa o el Endra, ni altres que es transmeten per rossegadors, com seria l'antivirus. Aleshores, quan més contacte tens amb aquests rossegadors, més possibilitats hi ha.
1: Oriol, perdoni, doctor. A veure un moment, Oriol. Qui té un contacte amb un ratpenat o amb un rosegador? Jo és una cosa que la trobo extraordinària. Francament, quan tu em dius això...
0: Doncs mira, té a veure amb el canvi climàtic, en realitat. És a dir, la deforestació fa que els animals ja no tinguin els seus propis hàbitats i el fenomen del Niño també fa que el canvi climatològic els inundi els llocs on solen viure i, per tant, se n'acaben anant més a prop dels llocs on viuen els humans. I els humans, a la vegada, també s'apropen més als boscos. Per tant, aquí, a l'Argentina, el que està passant és que hi ha gent que treballa en zones rurals, que s'ha apropat a les urines i a les femtes dels ratolins. Aleshores, aquestes urines i femtes estan dins d'una cabana, entra la família a netejar amb l'escombra, aixeca un polsim, el polsim t'entra per dins del pulmó i agafes el virus.
1: Joder.
0: Aleshores, el virus triga 3 setmanes en començar a distribuir-se per tot el cos. Es diu període d'incubació.
1: Jo t'entenc.
0: I a la setmana 4... de cop i volta fa una cosa catastròfica, i és que els vasos sanguinis es tornen com molt permeables i tota l'aigua que hi ha dins de la sang se'n va als pulmons. I a més, té la capacitat de que el cor funcioni més a poc, és a dir, fa que el cor és un múscul i l'afableix. Per tant, si tens una fallada cardíaca i una fallada pulmonar, és letal, i per això té una mortalitat del 40%.
1: Clar, perquè afecta... Els llocs claus.
0: El cor i els pulmons.
1: Jo t'entenc. Molt bé. Llavors, se sap exactament aquest virus, com ha entrat dintre un vaixell, com és que hi ha una persona suïssa, arribarà fins a nosaltres, nosaltres pregarem per totes aquestes persones, però arribarà aquí?
0: És a dir, des del punt de vista epidemiològic és una història molt peculiar o interessant, o perquè hi ha tota una història, és un canvi de paradigma. Oh. Fins ara l'antivirus només es contagiava del rosegador amb les seves femtes per inhalació a un ésser humà. I ara el que estem veient és un canvi de paradigma en el qual hi ha una transmissió entre humans. És una situació que esperem que no arribarà a la població general. Quasi segur que no arribarà a la població general, però és preocupant per dos motius. Primer, perquè la malaltia és molt greu i pot tenir fins i tot mortalitat, i també perquè ha incrementat la transmissió de persona a persona.
1: Ja. Com es transmet? O sigui, i els nivells de contagi són com els del Covid, per exemple?
0: No, es transmet. Actualment el que s'està veient és que, per exemple, va haver-hi un brot a l'Argentina l'any 18 i hi havia una persona que era molt infecciosa, excretava el seu virus per la saliva o per les genives. Aleshores, hi ha dues formes: o bé fas un petó a la teva parella i l'infectes, o bé fins i tot les persones que s'asseuen a banda i banda en una festa poden inhalar excrecions.
1: I aquesta persona que infectava tant, que era cantant, a la millor, i que saps allò que
0: no, vas... però tenia... No era cantant, però si fos cantant, pitjor, clar. El Covid, el karaoke... No és tan infecciós com el Covid. Què rius? El karaoke era molt perillós.
1: La paraula karaoke era molt perillós.
2: Però aquí estem amb un
1: molt...
2: creuer tancat, que allà...
1: Sí, però segur que hi havia karaoke,
2: A l'Àrtic, que deu fer fred, deuen estar allà tancats a dins, no? Que això també deu contribuir.
0: Sí, aleshores...
1: Però aquesta gent rica, de sobte tenen com unes pallisses i tenen uns anoracs que a la coberta els hi donen, de sobte passen per un glacià i els hi donen, perdona, que t'ho dic, que ho sé, i van amb unes superpallisses, com uns abrics com super de la pera, saps? Que els hi ha costat també l'hòstia.
2: Segur que sortien a coberta. Tarda, segur.
1: Sortien a coberta i els donen un whisky amb gel del glaciar. Els hi diuen, aquest gel, vol un whisky amb un gel del glaciar? Això passa, en aquests creuers. Digues.
0: Aleshores,
1: a mi m'ho han explicat, però passa.
0: Dieu que pot ser factors d'aquests socioambientals, de que la gent s'hagi ajuntat molt en espais tancats, amb contacte prolongat, amb alta densitat de persones. Això afavoreix seguríssim les cadenes de transmissió. I hi ha un factor biològic, i és que avui s'han confirmat que el virus, o la variant, és el virus dels Andes. El pacient aquest de Zúric i el pacient de Sud-àfrica han pogut demostrar que és un virus que té més capacitat o més adaptabilitat per la transmissió entre humans. I per això el fa tan únic. Aleshores, és una alerta. Primer, per la seva letalitat del 40%.
1: Sí.
0: Segon, perquè no tenim vacuna ni tractament.
1: Això.
0: I tercer, perquè hi ha transmissió entre humans, que ja és una hipòtesi confirmada.
2: Mm-hmm. Però hem d'estar tranquils, dius?
1: No, clarament
2: tot
1: no.
2: Això.
1: Ja t'ho dic jo que no. Fes-me cas a mi. No. Una cosa, la transmissió, el nivell de contagi respecte al Covid, insisteixo, el Covid de quan... Saps allò que fèieu?
0: Sí.
1: El Covid era un afectat per no sé quants contagiats. Era un per 10, em sembla que era.
0: Sí.
1: I aquest?
0: És que no et vull dir el número perquè t'espantaràs.
1: No, nosaltres ho aguantarem.
0: A veure, el Covid inicial tenia una taxa de reproducció que es deia R0,
2: sí,
0: de 3, inicialment.
1: Perfectament,
0: i després es va multiplicar fins a 10 i 15 amb les Omicron, amb la Delta i l'Omicron. Aleshores, una persona n'infectava 10. En el cas de l'antivirus hi ha molt poca experiència, perquè és molt recent, els últims 4 anys que s'ha començat a transmetre entre persones. Però aproximadament una persona n'infecta entre una i dues. I bàsicament a l'Argentina el que es veia és que una persona com a màxim n'infectava 5, 8 o 34. 34 és el nombre màxim que s'ha vist que es podia infectar.
2: Has dit que aquest virus només...
1: Perdona, i això és molt o poc? És més o menys que el Covid?
0: No, és molt menys.
1: Ah, val, és que dir, jo soc dislèxic, ara m'ha començat a deixar números, no sabia si 35, 36, 46...
0: No, estic parlant de persones,
1: val,
0: no tassa d'atac. Dues coses diferents. Una és una mitjana, i és que una persona de mitjana n'infecta a una o a dues.
2: Val.
0: Però, per altra banda, hi ha casos específics individuals en els quals sí que s'ha demostrat la transmissió humana a més d'una i dues, fins i tot a 6 o a 34.
1: Val. Per tant, es transmet amb una certa alegria.
0: No.
1: No?
0: Li costa molt de transmetre's. Li costa molt de transmetre's. El que passa és que el que ha canviat és que per primera vegada es transmet entre persones, i per això, per primera vegada, estem preocupats per un brot.
1: Esteu preocupats? Aquesta és la pregunta. A la comunitat científica?
0: Sí, és a dir, el que està succeint és un brot molt únic en el qual s'han d'establir uns protocols que han de ser molt rigorosos i molt seriosos, perquè no es pot cometre cap error, perquè només un error, un error en el qual hi ha una fuga de la infecció, és a dir, que se t'escapi un cas infectat, significaria que infectes una persona amb una possibilitat del 40% de morir-se, per això és tan seriós, no? Aleshores, hi ha mesures per controlar tot això.
1: Aquestes mesures s'estan posant en pràctic, perquè nosaltres vam veure en el Covid, les mesures en pràctic es posaven una mica, jo no sabem.
0: No, ahir ho van fer superbé. La sí. OMS a les 10:30 va emetre un comunicat dient quines són les mesures amb les que pensaven donar suport al govern espanyol.
1: Val.
0: I eren unes mesures en les quals tenien en compte que hi ha casos amb símptomes que s'han d'evacuar immediatament a l'hospital mm-hmm. perquè els puguin tractar.
1: Que són aquestes persones que...
2: Que és el que s'ha de fer ara quan arribi aquest vaixell sí. a Tenerife. Què s'ha de fer?
0: No, val, les persones que tinguin... Primer s'ha de fer un desembarcament controlat amb una avaluació de totes les persones a bord. Les persones que tenen símptomes se'ls ha de donar una evacuació mèdica a un hospital en el qual hi hagi unes cabines individuals amb ventilació independent, i després a totes les altres persones els diem que són contactes, perquè d'una manera o altra hauran estat a prop dels yeah. infecciosos, i com que el període des de que tens un contacte fins que desenvolupes símptomes és de 3 setmanes, aquestes han d'estar durant 3 setmanes en quarantena, perquè en qualsevol moment podrien desenvolupar la infecció
1: ja
0: i infectar la població general. Aleshores, si el que és l'aïllament de casos i la quarantena de contractes es fa en espais i transports especials, habilitats específicament, perquè tot això succeeixi de forma correcta, no hi ha cap perill.
1: I hem de confiar que sí que passarà, no? Ara suposo que sí, contactarem amb l'Armenteres, que potser ens explicarà, a través del ministre d'Interior i de la ministra de Sanitat, això si ho tenen, si tenen tots els camions, les furgonetes i les camilles i els epis i tot això que tal.
0: Clar, no s'ha de voler córrer massa, no? Perquè
1: com?
0: Moltes, que no s'ha de voler córrer massa, perquè comencen a parlar de que si les persones que surten del balcón del vaixell els podrien repatriar ràpidament en vols comercials.
1: Com?
0: Però després et trobes que si una persona és infecciosa o esdevé infecciosa en un vol comercial, doncs en podria infectar altres.
1: Per sí, tant, no, crec que sigui molt bona idea. Jo, sense ser infectòleg i sense tenir ni idea de res, però posar una persona infectada d'això... Jo ja trobo que una persona amb grip a un avió no hi hauria d'anar. Jo, per exemple, quan tinc grip... No. Jo trobo que no s'hauria de viatjar amb avió, també t'ho dic. Jo crec que no s'han de moure de casa.
0: És a dir, bàsicament...
2: Això ajudaria. Això
1: és sostenible. Bueno, digues,
0: és a dir, una persona que està en aïllament, però també una persona que està en quarantena, que significa que encara no té símptomes, per regla general no ha de poder volar, i les companyies aèries tenen la responsabilitat i l'autoritat de denegar l'embarcament a qualsevol passatger que tingui aquesta sospita. Aleshores, tot això que es faci molt bé, i si això es fa molt bé, aleshores, diguem-ne, la població general no corre cap risc. Els que sí que tenen una mica de risc són els agents portuaris que hagin de pujar en aquell vaixell, que serà una mica uau, a veure qui vol pujar al vaixell.
1: Clar, serà una mica uau, però
2: bueno,
1: anirà...
2: Bueno, amb epis, no? Aleshores,
0: i el personal sanitari que hagi de tractar aquells malaltres. Aleshores,
1: ja,
0: faig una mica de broma, eh?
1: No, perquè, no, sí, perquè no? Que, clar, realment ara que et diuen vinga, heu de treure... Clar, jo ho entenc perfectament. O sigui...
0: Però el que s'han de posar són epis, que són aquelles escafandres de plàstic...
1: Sí, sí, les recordo perfectament.
0: Les ulleres...
1: Tot.
0: Els gorros...
1: Això funciona, no?
0: Els guants... Tot això funciona molt bé.
1: Tot...
2: Home, això... jo et volia preguntar, a mi m'ha semblat que has dit que aquest virus és recent, només fa 4 anys?
0: No, és un virus que ha existit des de fa molt de temps, que hi ha dues subvariants. Hi ha una variant que és de la Xina, però que fa casos lleus. I els xinesos fins i tot tenen un tractament i una vacuna.
1: Sí, que no, tenen de tot, eh?
0: Però que no serveix per aquest nou subgrup que és d'Amèrica.
1: Yeah.
0: A l'Amèrica és més infreqüent, però van apareguent casos. I com que apareixen casos, hi ha una variant específica que es diu el virus de los Andes. I
2: que és aquesta que ens ha
0: tocat? És aquesta que està desenvolupant l'adaptabilitat per la transmissió entre persones. Aleshores, el que és novedós és que els últims 4 anys ha començat a haver-hi transmissió entre persones.
1: A l'Amèrica, però ara ja el
2: que
1: tenim aquí a Europa.
2: Que és aquesta variant, clar.
1: O sigui, ara aquest virus podem dir que està a Europa.
0: No.
1: Home, si està a Suïssa i està a les Canàries...
2: A Suïssa sí.
0: Ah, home, sí, però està en una cabina d'aïllament. Encara
1: no
0: hi ha hagut transmissió comunitària ni poblacional.
1: Val, ja t'entenc.
0: I a més, no hi ha arrossegadors aquí que puguin fer el reservori.
1: Què és això que has dit ara?
0: El arrossegador és la rata.
1: Ah, la rata aquesta no hi és.
0: No, i també s'ha de vigilar...
1: Però serà per rates aquí, a Europa, eh?
0: No, s'ha de vigilar que quan el barco atraqui
1: sí.
0: No escapi cap ratolí ni cap rata del barco.
1: Ui, fa una senyora!
2: Ui!
1: Mira, Oriol, va, anem a deixar-ho aquí. Tinc l'Armenteres connectat. Un aplaudiment sí. pel senyor Jordi Armenteres, per favor.
3: No calen aplaudiments, tampoc. Sí, sí. Què tal?
1: Escolta, tu estàs a...
3: No sé, tinc no... un dubte i tinc una informació.
1: A veure, endavant.
3: A veure, la primera... Bueno, la roda de premsa de Moncloa, que havia de començar un quart o dues de matí, en aquest moment estan muntant els faristols, val. Per tant, anem tard, pots tirar. Dos, estàveu parlant de tot el dispositiu que s'ha de muntar a les Canàries, no sabem el port de Tenerife encara on arribarà aquest creuer. Val. Sí que s'ha parlat d'un transport especial pels passatgers, un cop se'ls acabi d'analitzar bé, sí. i avions medicalitzats des de l'aeroport per fer les repatriacions. Avions especials, veure, que no seran de línia per moure tots aquests passatgers.
1: Sí, però l'Oriol Mitjà està fent, ha aixecat el dit, perquè això dius que tu ni hablar de la peluca ni hablar del perluquín.
0: Sí, tant i tant.
3: Això és el que ens diuen de Moncloa. Hi ha un altre element. Acaba de sortir una informació d'última hora d'una cadena francesa, que és la BFM, sí. que apunta que un ciutadà francès en aquests moments se l'està investigant com a cas sospitós d'antivirus.
1: Francesa, França.
3: Sí, per contacte amb el pacient suís que ha donat positiu i que està en un hospital suís. Quina és la connexió?
1: Estic fent com comentaris de barra de bar, eh? Però si hi ha una persona suïssa...
3: Quina és la connexió?
1: La connexió no sabem quina, que estem a Europa.
3: Aquest ciutadà... La connexió és que aquest ciutadà va viatjar en el mateix avió que el cas confirmat que en aquests moments se l'està tractant a Suïssa.
1: Escolta una cosa, perdona un moment, a veure, Oriol Mitjà, a veure...
2: S'està complicant, Oriol.
1: Oriol, digues la veritat, a veure si ens entenem. I ara, d'aquests senyors que sortiran, o senyores que surten del vaixell infectat a Tenerife, tu, Jordi, dius que hi haurà uns avions medicalitzats que els aniran portant, els aniran traslladant per tot arreu?
2: Però jo crec que això és el,
3: això és el que ens estan explicant des de Moncloa. Per sí, això, que tot el dispositiu que... inclou això.
1: A veure...
0: És a dir, l'avió medicalitzat costa 80.000 euros. Aleshores, això no li pagaran a tothom, només a la persona que estigui molt malalta.
1: Però, com a, et faig com a, però tu, com a expert en infectologia i tot això que tu ets expert, sí. A tu t'ha la sensació... No seria millor tenir-los tots aquí per la quarantena i no començar a repartir persones infectades per molt que... No, jo què sé.
0: Doncs molt bé. Acabes de contradir el ministre de Sanitat.
1: Però llavors aquí comencem a tenir un conflicte. La ministra de Sanitat...
0: Tu, ho has fet tu, jo no he dit res.
1: Però tu què diries? Imagina que ho dius tu. Tu què diries? Si ara no, imagina que sí. No s'escolta ningú.
0: El que seria més correcte des del punt de vista infectològic és que es pugui repatriar amb aquests 80.000 euros que ha costat la biomedicalitat a les persones que ho necessiten, a la resta, que només han d'estar en una quarantena.
1: Val. Em dius això, eh?
0: El que seria tot... dient...
1: No, Jordi, no.
0: Seria dient habilitar uns espais que són uns centres sociosanitaris en els quals se'ls pugui fer un monitoratge del desenvolupament de símptomes. I a més cal dir que en aquesta tripulació de 140 persones n'hi ha 60 que són treballadors, que estan servint els altres, els rics. I d'aquests n'hi ha 50 que són filipins i 10 que són ucraïnesos. Aleshores, els filipins segur que ningú els voldrà repatriar i ningú pagarà per fer-los repatriacions amb ells. Aleshores, això també és una cosa que a veure aquí...
1: I en aquestes circumstàncies, doncs és una sèrie de Netflix, que tens aquí un lío patatero d'infectat un vaixell d'aquests, és una mica White Lotus, eh?
3: Aquí hi ha un tema que és el que ens han d'aclarir a la roda de premsa.
1: Sí, però a les persones que estaven servint segueixen servint amb tot aquest lío o s'organitza la societat d'una altra manera? Perquè, clar, jo sóc el filipí i dic, escolti, vostè ara aquí la cosa haurem de fer una mica de comunitat, eh?
3: No? Sí, hi ha molt poca informació del vaixell. Però són 147 passatgers i tripulants de 23 nacionalitats diferents. Llavors hi ha una altra pregunta que és el que en aquests moments costa de respondre, que és qui fa càrrec de tots aquests passatgers. O sigui, la pel·lícula passava per el vaixell no va a Canàries, el vaixell va al país d'on té la bandera. On té la bandera? Era a Països Baixos. Per tant, la intenció era de Cap Verd cap a Holanda, parlant en plata. No pot ser, què passa? Que hi ha última hora de la nit i aquesta decisió de l'Organització Mundial de la Salut...
1: Però diu l'Oriol que això no pot ser, perquè...
0: És a dir, des de Cap Verd navegar fins a Holanda, encara que vagin a tots
1: nusos,
0: són entre 8 i 10 dies. Aleshores, tot el que és el control sanitari s'ha de fer abans i el port, el port segur que pot garantir les mesures d'aïllament és Canàries, perquè estan a 2-3 hores només.
3: Correcte. No, estan a 3-4 dies.
0: Això, 2-3 dies.
3: 3-4 dies. O sigui, la perspectiva en aquests moments és que el vaixell acaba arribant de dissabte a diumenge. A veure, hi ha cadenes de televisió que tenen la imatge del vaixell en directe des de Cap Verd. Fa estona que no en veig cap, però el vaixell continua aturat allà. Hi ha una gran pregunta, que és per què no se'ls atén a Cap Verd, i hi ha una altra gran pregunta, que és les 23 nacionalitats, en principi cada país s'ha de fer responsable dels seus ciutadans.
1: Sí, però això,
3: Jordi,
1: comprenem que això és increïble, no? Però això ja t'ho dic jo, que no soc ministre de la Sanitat, ni soc ministre de res.
3: Són preguntes aquesta... que haurem de fer ara a la roda de premsa.
1: Perdona,
3: de Marlaska
1: i Mònica García. A Cap Verd, Oriol, no podia aturar-se, per què?
0: A Cap Verd no tenen la infraestructura ni la capacitat. És un sistema sanitari decadent i que no tenen ni tan sols les mesures bàsiques.
1: Quan una persona... Això també és una cosa important, com el desnivells
2: les desigualtats
1: i la globalització fa que tinguem aquests problemes. No?
0: I d'aquestes 23 nacionalitats, Regne Unit i Holanda i Estats Units han dit que repatriaran els seus, però aquests són en total unes 15 persones. Yeah. Però la major part de persones, com repeteixo... Hi ha els 15 espanyols, 5 catalans, etc. Però hi ha 60 persones que són de nacionalitats que no els reclamaran, que no els ajudaran, que no tindran la capacitat de cridar-los.
1: Perdona un moment. I llavors, en qualsevol cas, sigui quina sigui la circumstància de cadascun dels tripulants que estan en aquest vaixell. Com es diu el vaixell, el barco?
2: Es diu... Ondius.
1: Ondius, a més, bueno, vinga. Ondius.
3: MB baixa Ondius.
1: Val. Si tu fossis ara, Oriol, responsable de la OMS, un jefazo de la OMS global i no sé què, si tinguessis ascendència sobre tot això, el que seria millor és deixar aquestes persones a Canàries, en quarantena, aquí no es mou ningú, venga d'EPIs, cordó sanitari, ara sí, i a veure què passa, no? I no anar repatriant persones.
0: No, un desembarcament organitzat a les Canàries, un hotel que es reconstitueix i es transforma...
1: Una mica molla de l'èbola, em recorda.
0: Sí, l'èbola o qualsevol altra epidèmia, però és que és la forma com se sol gestionar. Aleshores, mantenir-nos en quarantena durant 3 setmanes, si ningú ha desenvolupat símptomes, aleshores cadascú pot agafar el vol.
2: Oriol, des d'Informatius ens comuniquen que el secretari de Salut Pública de Catalunya, perquè hi ha 5 catalans a bord, el protocol o el que tenen previst és que passin un període d'aïllament domiciliari, si són asimptomàtics.
1: A on?
2: A casa seva, per tant, i si tenen símptomes, hauran d'anar a l'Hospital Clínic.
0: És que a mi m'estava recordant molt això a la Covid, perquè jo he de començar a rebatre...
1: Sí, no, aquí no entrarem, perquè parlen al mitjà...
0: Jo ja ho he escoltat al director general, que a més es diu Esteve Martín...
2: Fernández.
0: Aleshores, ell el que diu és que classificarà entre contactes estrets i contactes no estrets. Però això...
1: Tornem a ser amb els contactes estrets.
0: Per començar, no existeix aquesta definició en una malaltia en la qual el mecanisme de transmissió...
1: Senyora, acaba... posa la mascareta, ja vaig deixar-la posant.
0: El mecanisme de transmissió l'acabem de descobrir. És a dir, no sabem a quants metres significa contacte
2: estret. Potser que igual la transmissió és més alta del que ara ens estem...
0: No, simplement dic que és, per començar, poder definir si una persona és contacte estret o no estret és molt difícil. I aleshores, la presa de decisió que es fa amb cada persona encara és més difícil. I fer aquesta repatriació amb quarantena domiciliària, en principi, va, fins i tot contra la llei aèria, és a dir, les companyies aèries...
2: Hi ha un risc, no?
1: Per tant,
2: s'hauria de fer aquesta mesura, per tant...
1: Torna a repetir la mesura que diu el director general de Salut Pública aquí a Catalunya?
2: Els catalans que estan a bord és que passin. L'escenari seria que passessin un període d'aïllament domiciliari...
1: O sigui, de Tenerife...
0: Que les Canàries volin a Catalunya...
1: Tenerife...
2: Si són asimptomàtics i si tenen símptomes, hauran d'anar al clínic, a l'Hospital Clínic, que és l'Hospital de Malalties...
1: Sí, l'Hospital Clínic, exactament, a on? A la sala d'espera o on? Jo no entenc, aquesta declaració a mi em deixa frapat. Escolta una cosa, a veure, torno a repetir la pregunta.
0: Que bé, Marc.
1: Des del punt de vista de la ciència i des de les persones que sabeu això de la infectologia, que ja són bastant tots, perquè hem passat el Covid tots i totes, a mi em podries tornar a repetir... No sé si em podeu ajudar, Jordi, ajuda'm, per favor, a fer la pregunta. Sí, el més adequat seria, jo perdonin que sigui insistent, que totes aquestes persones estiguin a Canàries i quan veiem les autoritats sanitàries i científiques allà, no? Vegin quina, com evolucionen, llavors començar a plantejar-se la repatriació de les persones, etc, etc, etc.
0: Aleshores, perdoneu, i ara faig una opinió molt sincera, eh? És a dir, estem en una situació d'incertesa en la qual estan succeint uns esdeveniments i uns mecanismes de transmissió que són nous i desconeguts. Davant el desconeixement hi ha, cal precaució. L'alerta per què és? Perquè la letalitat és del 40%, perquè no tenim un tractament ni una vacuna i perquè hi ha la possibilitat de transmissió entre persones. Ahir, encara, els responsables sanitaris no tenien clar aquestes tres coses, perquè pensaven que la transmissió entre persones no es donava, etc. No? Aleshores, en el moment en què ens plantegem una malaltia tan greu i que, a més, és transmissible, el que s'ha de fer, des del meu humil punt de vista, és les precaucions més elevades del que seria normal amb un contagi de la grip o d'una infecció.
1: Això és una mica com quan hi ha una riada, no? Que ara ja sabem que si hi ha la possibilitat que un meteoròleg que s'ha fotut la, o meteoròloga s'ha fotut la carrera de meteorologia i diu, escolti, hi haurà una riada que arrasarà amb tot, jo seria l'opinió d'evacuar els carrers i que tothom a casa i si té un cinquè pis millor que, si té un sisè pis millor que el tercer i o vagin sant, jo què sé, i després si no passa, doncs no passa, però exacte, estem en aquest punt, diguéssim.
0: El problema és que si després no passa, bé...
1: Ens ho menjarem, bueno, però, ja, bueno, però si passa, sí, és que flipant.
0: Ets molt criticat de que has estat alarmista,
1: sí,
0: no?
1: Però aquí no sabem si això com transmet les característiques de la transmissió. No hi ha vacuna, no hi ha tractament, o sigui, no tenim res de tot això. No. Bueno, possiblement seguirem tenint, no tenim respiradors, ni una fàbrica de respiradors que haguem fet d'aquí al Covid, segurament...
2: Bueno,
1: això
2: i després hi ha una altra cosa, Oriol?
0: A veure, no es necessitaran tant respiradors.
1: Bueno, no ho sé, però estic ara... No vull alarmar-me, però...
2: Però si aquest... Si aquest
1: mal, jo sí que estic amb tu, que jo trobo que s'ha de preveure a màxims, diguéssim. Sí, si és això molt curós, no? S'ha exagerat, sí. Jo trobo que s'ha d'exagerar.
2: Si aquest cas zero, aquest cas zero que ve de l'Argentina,
0: sí,
2: se suposa que entra en dins del creuer, el creuer el tenim controlat, diguéssim, sí, i en certa manera, si fem aquest protocol que dius, podríem controlar els que tenen símptomes. La pregunta és, igual en el punt d'origen, està havent-hi més casos que se'ns estan escapant.
1: Sí, perquè si la quarantena és de 3 setmanes... Quan has dit 3 setmanes?
0: És a dir, que l'Argentina...
2: Estem mirant aquí el creuer...
0: Sí, que l'Argentina estiguin diagnosticant més casos.
2: Que hi hagin algun...
0: Però segurament tenies molta raó tu, i és que no és només el virus, sinó és el virus amb el sumatori del...
2: D'estar en aquest creuer tancat.
0: Compartimentalitzat.
2: A l'Antàrtida, que fa molt fred, que deuen estar tot tancat.
1: Però ja ha parlat el Jordi Armenteres que hi ha un cas, el cas suís, i ha infectat un cas que està a França ara. I que jo sàpiga que França i Suïssa són dos països diferents.
2: Bueno, perquè viatjaven junts en l'avió.
1: Que sí, que sí, que viatjaven junts en l'avió, que jo no us explicaré l'hora i mitja, que si vaig dintre una cabina de... Pues, si vas als autochoques...
2: No,
1: aquí si tu has pujat als autochoques amb un senyor que té... Hantavirus, pues pringas. Escolta una cosa.
3: Això al tanto és una informació que ha tret la BFM, que jo també l'explico, sobretot perquè volia un mitjà ens pogués explicar si això és real o no. A veure, la BFM és una televisió francesa que ens té tota la confiança i, insisteixo, és una investigació oberta, o sigui, s'està intentant aclarir si realment són símptomes de la infecció i com s'hauria de tractar.
1: Val.
2: De moment, el de Zuri, que està confirmat per l'OMS, aquest senyor sí que anava dins del creuer i ara
3: correcte,
2: té símptomes...
3: Correcte, és que hi ha una altra persona que anava dins l'avió, que no el barco, l'avió amb el qual vola el passatger suís, que
1: quin té tipus de, tipus quin, de, tipus de, quin tipus d'avió era
3: no,
1: aquest?
3: No ho diu la informació. No,
1: perquè no sé. Un avió regular, un jet privat...
3: Els símptomes que té tampoc els sabem. Vull dir, només tenim aquest titular en aquests moments que ha tret la BFM, res més.
1: Com va dur els faristols? Ja els han col·locat? Tindrem compareixença, no?
3: Tindrem compareixença en breu, però encara no.
1: Val. Una cosa, Oriol, et volia preguntar, tu estàs en contacte amb altres, perquè els infectòlegs, menudo sou, esteu sempre molt en contacte uns amb els altres, clar.
0: Sí.
1: Què diuen els teus col·legues? És a dir, hi ha unitat d'opinió en això? Els infectòlegs, eh?
0: Sí. Jo parlo sobretot amb els de la OMS, que són els que lideren
1: les investigacions. És l'Organització Mundial de l'OMS, eh?
0: L'OMS, que és el Departament de Prevenció de Pandèmies.
1: Val.
0: I aleshores, els whatsapps que ens hem intercanviat és doncs, la genòmica confirma la transmissió humana i l'altra cosa que també hem dit és que hi ha la possibilitat que els propers dies continuïn apareguent casos. S'espera que els casos que apareguin estiguin dins del vaixell, però aleshores aquests escapaments esporàdics de persones que ja han sortit del vaixell per motius varis, doncs també és molt important tallar aquestes cadenes de transmissió que s'han escapat, no? Mm-hmm. No hi ha risc d'arribar a pandèmia, el potencial transmissible és molt més baix, però...
1: Va, això també està bé dir-ho, eh?
0: Sí, és molt important, no hi ha cap necessitat d'alarmar. La població general, una seguretat molt alta, no arribarà a aquesta pandèmia, però...
1: Clar, però tu entendràs que nosaltres estem traumatitzades com a ciutadans per allò del Covid, perquè aquí el Covid, qui més qui menys...
2: Però et recordo que l'Oriol Mitjal va ser dels primers científics metges que en el minut 1 amb el Covid ja va dir ojo, que això se'ns anirà de les mans. I encara estàvem parlant de si havíem de celebrar o no el Mobile World Congress. Vull dir que tens autoritat.
0: Treballàvem específicament amb tots aquests paràmetres per fer la modelació de quin és el risc d'escapament en la Covid. El risc d'escapament a la població era altíssim. Ja. I a més hi havia un risc d'increment
2: exponencial,
0: mentre que en l'antivirus la possibilitat d'aturar la cadena de transmissió és molt elevada. Val. I per tant s'han de fer les coses de forma molt curosa seguint les regulacions de l'OMS.
1: Anem a fer uns minuts de publicitat i immediatament tornarem amb aquest tema, amb el doctor Oriol Mitjà, i possiblement haurem de connectar amb el Jordi Armenteres, que està molt pendent de la roda de premsa que emetran. Les rodes de premsa s'emeten
2: les fan, no?
1: El
2: ministre d'Interior i la ministra de Sanitat.
1: I la ministra de Sanitat, que vostès també poden seguir a través dels canals i les xarxes de RAC1. Dos segons de publicitat i tornem immediatament parlant d'aquest tema.
4: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
6: Ostres.
5: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
6: Uf.
5: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
7: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
8: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà, que amb Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
9: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
10: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
11: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
12: En els seus 5 anys de vida, pel Rack and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
13: Rack and Go, el podcast per a emprenedors.
12: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
13: Rack and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
14: Rack Podcast.
13: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC 1.
15: En un món que no s'atura mai, potser és el moment de fer una pausa. A la Pedrera, els Navís, de Bonart a Bullard, convida a mirar amb calma. Color, intimitat i modernitat per redescobrir la bellesa del quotidià. Una exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Entrades a lapedrera.com.
16: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, Reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Mont Sant Benet, vine a sentir.
6: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes, ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
17: Quan arriba el bon temps, la Terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
18: Tres jubilades, un pla, zero límits.
19: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
18: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
19: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
18: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
20: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes i a Corello.es.
21: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
22: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
21: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
22: a Android Auto
21: i a Apple CarPlay.
22: Tots els podcasts de RAC1.
21: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
22: Noves funcionalitats premium.
21: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
22: Fàcil, intuïtiva i renovada.
21: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: Bueno, estem parlant d'aquesta alerta pel brot d'antivirus. Tenim aquí l'Oriol Mitjà, el metge infectòleg, investigador de la salut global, que està en contacte amb altres investigadors de l'OMS. La Sònia Ros, que és activista per drets humans i experta en migracions, que havies de fer un altre tema, però t'agraïm que t'hagis quedat i ha saltat el programa tot sencer, perquè bueno, tot això veiem que dona molt de sí. El Miquel Misser, doncs t'adorem, però aquest tema que havies de fer... estem interessats en aquest tema realment. També hem d'agrair moltíssim al Jordi Armenteres, que el tenim des de Madrid connectat. Jordi, què tal estàs? Segueixes aquí, oi? Jordi
3: Armenteres. Han muntat els faristols.
1: Això.
3: Per tant, estem esperant que surtin surten a la sala de premsa habitual dels dimarts. Què passava en aquella sala de premsa
1: de Moncloa? A Moncloa, sí.
3: No, estic a l'estudi en aquests moments, perquè no tenien temps d'arribar i han convocat amb molt poc marge.
1: Sí.
3: Llavors, el tema és que a la sala de premsa, on s'ha convocat la roda de premsa, hi havia la taula habitual, que és aquella taula de color gris que veiem a la sala de premsa de Moncloa, l'estaven traient uns operaris per posar de faristols, i allà sortiran el ministre de l'Interior i la Sanitat.
1: Perquè això havia de fer... portem mitja hora de retard, segons havien anunciat que això havia de ser un quart de dues, són tres quarts ben bons de dues, portem mitja hora de retard. Aquest retard podria ser que fos a causa de que no saben exactament què han de dir, és a dir, de que estan esperant la resposta o donar resposta a quina és l'actitud per part del govern de les Illes Canàries, que em sembla que no veuen massa bons ulls aquest desembarcament del vaixell.
3: A veure, la pel·lícula, el tema és que avui s'ha queixat i molt el president de les Canàries, el president Clavijo, perquè no volen el vaixell allà, perquè no entenen el perquè el vaixell no pot estar a Cap Verd i fer totes les gestions des d'allà, i en canvi se l'ha d'enviar a les Canàries. Quina és la seva por? Quin és el seu temor? Doncs la por que poden tenir molts ciutadans, perquè allà la indústria turística òbviament és un dels pilars de l'economia d'aquelles illes. Llavors, a partir d'aquí, de què es queixen? De falta d'informació, que és del que ens queixem absolutament tots. Que
1: sí, i sempre en aquests casos.
3: N'hi ha molt poca. Sí. Clar, la pel·lícula d'ahir a la tarda és: el govern espanyol rebutja que el vaixell arribi a les Canàries fins que hi ha un moment que hi ha una reunió amb l'OMS i al final hi ha una trucada, hi ha un missatge directament del director general de l'Organització Mundial de la Salut, a Pedro Sánchez, dient: li invoco no sé quina prerrogativa que té l'Organització Mundial de la Salut per demanar aquesta ajuda oficial entre l'OMS i el govern d'Espanya. Abans em mirava les hores, perquè el Basté aquest matí ha entrevistat el portaveu del govern de Canàries, que s'ha queixat que ells se n'enteren a 3:15 de la nit. Els periodistes ens n'entarem a les 10 de la nit i 19 minuts que el vaixell fixarà rumb en algun moment cap a les Canàries. El missatge que ens envia ahir el Ministeri de Sanitat és a les 22 hores, 19 minuts. 10 de la nit i 19 minuts. Llavors, sorprèn molt que el missatge oficial que envia el govern espanyol al govern de Canàries sigui més d'una hora més tard. No té cap mena de sentit. Llavors, aquest matí, el president de les Canàries, el Clavijo, s'ha queixat per tot arreu. No ens consta que hi hagi d'haver cap mena de reunió, però sí que és veritat una cosa, que ahir al vespre ja ens deien que tot el dispositiu que s'haurà de muntar a les Canàries, hi ha 3 o 4 dies per poder-lo organitzar, serà un dispositiu que tindrà totes les garanties sanitàries i que seguirà tots els protocols tant de l'OMS com de l'organisme europeu, que és el que en aquests moments està controlant el vaixell.
1: I ara, a la Sònia Ros, tu ara estaves fent gestos quan deies això de que es reclamava que el vaixell parés a Cap Verd, no? Tu deies,
0: bueno, ho deia l'Oriol abans, no?, amb el tema dels recursos que pot tenir un estat com Cap Verd per fer-hi front, no? Llavors que la irresponsabilitat d'un responsable polític i aquesta falta de solidaritat de no entendre quin rol pot jugar un port com el de Canàries, sincerament em recorda altres crisis on hi ha aquestes confrontacions entre l'estat central i les comunitats, com són el jovent migrant no acompanyat de Canàries, no? Aquesta lluita entre quin paper puc jugar jo, quin no, si sóc solidari, si no ho sóc, no? I jo insisteixo...
1: I com pot afavorir això també a les meves eleccions i la meva pròpia parròquia, moltes vegades, no? Que es fa política parroquial.
0: I aquesta falta de regles clares en quin és el paper de cadascú.
1: Tu apuntaves també l'assumpte de la mobilitat, diguéssim. És a dir, que moltes vegades, no? I doctor, tu també ens pots ajudar amb això, el fet de que ens movem més, o sigui, aquí es moven les rates i ens movem nosaltres, diguéssim, a causa del canvi climàtic, a causa del turisme i a causa de... No?
0: Escoltava l'Oriol quan parlava de les nacionalitats dintre del vaixell, no? Els filipins, els ucranians, el noi suís, el noi francès, els argentins, els catalans, els espanyols... És que... I quina és la responsabilitat dels estats pels quals passen aquestes persones i les obligacions que tenen els estats d'origen d'aquestes persones, és que les legislacions no estan adaptades a un món en el que la mobilitat humana és una realitat inapel·lable, no? I això, malauradament, en migracions es veu claríssim, no? En canvi, en una situació d'aquesta magnitud hi ha contactes, coordinacions, coses que no passen quan hi ha una operació de salvament marítim, per exemple, no? O amb altres situacions on realment també estan en risc la vida, quan no ja s'ha perdut, no? I en canvi no hi ha aquesta coordinació, no? Llavors, aquest pas enrere per part dels estats i de les legislacions de no estar adaptats a un món que està absolutament en moviment i que la nega de vegades aquesta mobilitat.
1: Bueno, que hi ha gent que es pot moure...
0: Pels rics del vaixell no la nega.
1: Això t'anava a dir, que es pot moure la mobilitat és per uns i en unes circumstàncies i a més tenen oportunitats de salvar la pell si tenen sort, segons d'on vinguis, no? I de segons del teu origen, i hi ha gent que aquesta mobilitat també no hi té tant d'accés, i en el cas d'aquí tingui accés, pot ser un perill, diguéssim, no?
0: I que és molt simplificador dir-ho, segurament, però no me'n puc estar. Quan parlaves del preu d'un avió medicalitzat, pues estic segura que molt poca gent es posicionarà en contra de que es pugui fer això, perquè estem tots en risc, no? Aquí sí que és important, no? No només la vida d'aquesta persona, sinó la possibilitat de que infecti més persones, etc. Però quan arriben persones en situació física, de salut física i mental, absolutament deteriorada per una travessia per la ruta de les Canàries, pues estan hores i hores esperant als ports sense una assistència mèdica especialitzada, molt, molt, molt limitada, i sovint van a situació de detenció i no van a un hospital, persones que potser han passat 6 o 7 dies a la deriva, no? Llavors, aquest doble raser amb la mobilitat humana no el podia deixar de pensar quan escoltava l'Oriol parlar de les nacionalitats.
1: Sí, no, clar, clar. Estaves apuntant, doctor?
2: No, de vegades les comparacions són difícils i segurament l'oient que està molt sensibilitzat amb aquesta crisi perquè la veu com una amenaça per la seva pròpia vida.
1: Clar, hi ha algú de narcisisme, clar, estem preocupats narcisísticament, és evident.
2: És lògic i és humà que un tingui aquesta por per la vida pròpia i que, per tant, sigui menys solidari amb el que seria la vida aliena quan no és un risc de la salut pública. Aquí parlem, en qualsevol cas, de que el risc és real per les persones que són molt properes, els viatjants. En persones, en les parelles, hi ha un risc d'infecció de fins al 20%. Uh-huh. En persones que cuiden del malalt, com per exemple infermeres, recordem que en aquell vaixell quan la persona estava molt malalta, algú hi havia d'estar-hi sobre canviant-li els bolquers o canviant-li els llençols. El personal de neteja, que també s'exposava doncs, a l'orina, a la saliva, a tots els fluids del malalt que per si sol no es podia moure i que finalment va morir. No?
1: Com aquelles residències, no? Quan no...
3: Hi ha un precedent amb l'Ebola. Recordeu
1: l'Ebola, sí, i tant.
3: Aquella infermera de Madrid que va atendre aquell pacient que van repatriar de l'Àfrica, que van repatriar, de fet, amb l'avió de Rajoy. Hi havia es va enviar l'avió presidencial a buscar-lo, un dels avions de l'exèrcit, i allà hi va haver un contagi. Llavors es va posar en dubte tot el tema dels EPIs, de tot el sistema que hi havia per vigilar-ho, i al final aquella pel·lícula Serocorea va acabar amb el sacrifici d'un gos.
2: Sí, no, i de fet, avui la notícia que tenim és que el metge que tractava aquests pacients també s'ha infectat. Suposem que el metge utilitzava la N95, però que segurament no tenia tots els recursos.
1: La N95, perdona, què és?
2: És una mascareta d'alta filtració.
1: Perdona, una pregunta. Com se n'ha adonat que això era antivirus?
2: Com es van adonar?
1: Vull dir que tu estàs a un vaixell, de sobte una...
2: La naviera va dir que hi havia una síndrome rara que feia una malaltia respiratòria greu i letal que havia matat a una persona. És a dir, van informar del mort i de tres persones malaltes i va esdevenir un brot. I aleshores, en el moment, el primer mort, que és un holandès, ni tan sols li van fer la prova de l'antivirus, però quan van veure que hi havia un segon, un tercer, aleshores ja els van fer les proves.
1: Val, i aquestes proves com les hi van enviar? Amb dron, no? Com?
2: No.
4: Estaven fora ja, no?
2: Sí, la dona del primer holandès, que es va posar malalta... És a dir,
1: perdona un moment, el que vull venir a dir és, aquí van desembarcar persones amb moribundes amb l'antivirus i van desembarcar perquè no sabien que tenien antivirus.
2: Exacte.
1: Això és així, eh? Val.
4: O sigui, ja el primer cas es mor dins el creuer.
2: El primer cas es mor, baixa a Santa Helena, la seva dona també baixa amb ell.
1: Sense vola, saber que tenien antivirus.
2: Sense saber,
4: bueno,
2: volen
4: el marit
2: jo.
4: Mort, eh? El marit es mora, clar.
2: La dona va volar a Johannesburg. Aquí va haver-hi una exposició amb unes persones que encara no saben, i a Johannesburg...
1: O sigui, aquí hi ha hagut moviment.
4: Hi han hagut.
2: Dos moviments o tres, no molts moviments. Per tant, esperem...
4: Que es podrien controlar.
2: Que es podrien controlar.
4: Si es fa el...
2: I aleshores, a Johannesburg van confirmar ja l'antivirus de la primera senyora i de l'alemany, que també s'havia infectat al baix.
1: Bé, nosaltres ho hem de deixar aquí. Jordi Armenteres, estem molt atents a la conferència de premsa que han de fer el ministre d'Interior i a la ministra de Sanitat. I molt atents. No notes que hi hagi cap moviment, no, Jordi?
3: No, en aquests moments no. Ha de ser a punt de començar, però encara no. En tot cas, els detalls ara el 14-15 els donem.
1: El 14 ja els donarem. Jo agraeixo moltíssim...
4: Calla,
1: que tinc més temps ara. Val, perdona, tinc més temps.
4: No, dic que segons l'última hora, que el president de les Canàries ja ha dit que ell no pensa permetre que entri a Canàries i que farà tot el possible perquè vingui aquí.
1: A mi m'agradaria parlar per un moment. El president de Canàries, molt bé. Però la llei què diu? La llei internacional que diu, perquè aquí...
4: La OMS...
1: Em sembla que... És a dir, que quan el... No, Jordi, ho estaves explicant tu, que el director de la OMS, el director general de la OMS...
3: Sí, hi ha un precepte pel qual, quan l'Organització Mundial de la Salut demana ajuda, els estats ja estan obligats. Això és el que... Vaja, vull dir, un tallaveu que, si voleu, podem recuperar. El canto en directe, com el tenim matriculat, aquest tallaveu. El tallaveu
1: sí,
3: es diu Antivirus AB-T, que és Ángel Víctor Torres 01. Si el 01B, si el nostre benvolgut tècnic el vol buscar...
1: L'Ernest Ferrer.
3: Això és el que explica el govern espanyol.
1: No et garantim que aparegui ara la sintonia de Xocochurros, eh? Vull dir-te que nosaltres també això dels talls ho portem una mica a la nostra manera.
2: Sí, però van invocar ahir, en aquesta carta de les 10:30, el doctor Tedros Adhanom el que va invocar és... perquè no diuen només Espanya es compromet a tal, sinó és Espanya, en base als paràmetres de solidaritat i ètica establerts per les Nacions Unides, ens veiem obligats a acceptar aquest desembarcament.
1: Val. I perdona, qui ha citat ara, aquest doctor que ha citat, aquest senyor?
2: Doctor Tedros Adhanom, director general de la...
1: Ah, és l'actual director, exactament.
2: Director general
1: no si tenim aquest tall, si no posarem la sintonia de Xocochurros, t'imagines, ara? És que seria increïble, això. Xurros! És burro. És que de veritat t'ho dic.
4: Jo, mira, jo em quedo amb les últimes paraules de l'Oriol Mitjà, que és tranquil·litat, que els contagis són menors, no? Són petits, diguéssim, en comparació amb la pandèmia de la Covid, i que tots tranquils
1: que
4: i a treballar.
1: Tu, doctor, ens vens a dir que quan això s'expandeixi, que s'està expandint, els contactes seran menors... I, però la taxa de mortalitat d'aquest virus és menor, similar o menor, o major al coronavirus?
2: En les zones rurals, si no dones un tractament adequat, és del 40 fins al 60%. Però en els nostres hospitals tenim la capacitat de substituir la funció del cor i dels pulmons. Es fa mitjançant ventiladors mecànics, però també la circulació extracorpòria. És a dir, connecten els teus tubs, la teva aorta, en un tub que t'oxigena la sang per fora, amb una màquina que va per fora.
1: I ja estem amb les màquines. I hi ha prou màquines aquí a Catalunya per tot aquest lío?
2: Home, perquè estem parlant de pocs casos. Jo una mica...
1: Com?
2: Hi ha pocs casos de moment descrits i esperem que no arribarem...
1: No, però estic preguntant això. Dic, en el cas que la cosa es posés tipus fina, perquè jo recordo perfectament la que va acabar el virus, que aquí hi havia respiradors i aquí no hi havia respiradors, que te l'havies de fer tu amb un globus. Havies de respirar una mica amb una bossa de paper. Estàvem la gent respirant el coronavirus. Llavors jo et vull dir, després del coronavirus, trobes que aquest país estarà preparat per alguna cosa, una emergència?
2: Mira,
1: perquè, a més, jo, perdona,
2: una curiositat,
1: possiblement això passarà, però esteu dient als infectòlegs que això de les infeccions i el canvi climàtic i no sé quantos, i després els altres que se'n van de l'OMS, tots els feixistes se'n van de l'OMS i no hi ha... no s'inverteix en aquest tipus de coses. Llavors, bueno, com que esteu dient amb infectòlegs que ja hi haurà més infeccions d'aquest tipus de coronavirus, la meva pregunta ara és, nosaltres tenim respiradors, ara tu parles d'unes màquines amb uns tubos que no sé què de l'aorta connectant l'aorta, perquè aquí ja són els pulmons i el cor, ja són... Aquí ja veig molta maquinària.
2: Sí.
1: Molta maquinària.
2: No sé quants n'hi ha, la veritat. N'hi ha, però no sé quants. Hi ha una cosa molt interessant que has dit, és que ens estem preparant millor per les pandèmies, i, de fet, els estadounidencs estaven desenvolupant un anticòs monoclonal, que és l'antiviral, que aturaria l'antivirus. Però què va passar? Que el Trump els hi va treure el finançament.
1: Bueno, vagin votant vostès feixisme, eh? Escolta'm una cosa, ho hem de deixar aquí. Calla, tenim el tall. Estem fora de temps, Ernest, ja, eh?
5: Nuestra voluntad, y así fue clara y se le trasladó, es que el barco siguiera su tránsito hasta llegar a Holanda. Pero, repito, las circunstancias cambiaron ante una comunicación oficial vinculante de la Organización Mundial de la Salud.
1: Bueno, doncs,
2: jo només volia afegir que és veritat que estem vivint unes hores d'incertesa.
1: Per resumir.
2: Sí, per resumir. Estem vivint unes hores d'incertesa, que la població pot sentir un cert neguit, que està rebent informació cada vegada sembla contradictòria, que està generant la informació d'una forma ràpida, però que també cal unes hores per poder organitzar tots els dispositius que són necessaris, que la valoració del risc epidèmic a fora de la població és molt baix, malgrat que la malaltia continua sent greu, i per això li hem de continuar posant tota l'atenció i fer els protocols correctament.
1: Moltíssimes gràcies, Oriol Mitjà, gràcies a Sònia Ros, gràcies a Miquel Misser, de veritat, pel vostre acompanyament. Nosaltres deixem a la Núria Travessa i tot el seu equip del 14-15. Tenim el Jordi Armenteres a Moncloa, molt atent a aquesta roda de premsa del ministre d'Interior i de la ministra de Sanitat, que està tardant moltíssim en comparèixer. Tota la informació el 14-15, ara amb els companys informatius. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies, de veritat. Fins demà.
7: Macarena García y Hugo Silva protagonizan una emocionante historia.
8: Guille es un niño especial.
7: Basada en la premiada novela de Alejandro Palomas y presentada en los festivales del Cairo, Málaga y el BCN Film Fest.
23: A lo mejor lo único que le pasa a Guille es que echa de menos a su madre.
7: Un hijo. 15 de mayo en cines.
24: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
25: Carglass canvia, Carglass repara.
26: 5, 6, 7, 8, valorado.
27: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
28: en España.
27: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
29: ¿Cuántas vegades has dit que sí per no dir no? Només són dues lletres, N-O, no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
6: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
9: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
10: En els seus 5 anys de vida, pel Rock and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
11: Rock and Go, el podcast per a emprenedors.
10: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
11: Rock and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
12: RAC1 Podcast.
11: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
13: Bon dia, ara passen 2 minuts de les dues. L'OMS ja ha confirmat 8 casos d'antivirus al creuer Ondius. Les Canàries reclamen informació abans d'acollir-lo.
14: Necesitamos saber qué está pasando en ese buque, el nivel de contagio, la cepa, porque evidentemente tenemos que velar también por la seguridad de los profesionales de la sanidad que tengan que hacerlo. Entonces lo que estamos pidiendo es lealtad, información y colaboración.
13: El president canari, Fernando Clavijo, es queixa que el seu govern no hagi participat a la reunió del comitè de crisi que avui ha convocat Moncloa. Estem pendents encara de la compareixença que han de fer la ministra de Sanitat i el titular d'Interior per explicar què s'hi ha decidit.

0: La seva estada a Catalunya serà el 10 de juny, el mateix dia que anirà a Montserrat i farà una missa a la Sagrada Família. A les Canàries visitarà un centre d'acollida de migrants i a Madrid un punt d'atenció a persones sense llar. També serà el primer papa a fer un discurs al Congrés. Aquí, els sindicats de mestres i professors escalfen motors pel nou cicle de vagues que han convocat el proper mes i mig. A 24 hores que arrenqui la primera aturada, Comissions Obreres ha sortit a defensar l'acord que va signar amb el departament. Permetrà que el curs que ve, diu, hi hagi prop d'un miler de professionals més per atendre l'alumnat vulnerable. Xavier Rocamora, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Barça i Madrid ja preparen el clàssic de diumenge en què els blaugrana poden ser campions de Lliga.
1: El Barça ha tornat avui a la feina amb l'única absència de Lamine Yamal, mentre que el Madrid ho ha fet encara sense Kylian Mbappé, que demà es farà més proves per saber si pot jugar diumenge. Courtois, en canvi, ja està recuperat i podria reaparèixer contra el Barça després d'un mes i mig de lesió. Qui juga avui és el Barça femení, a casa, contra el Llevant, on rebrà el títol de campió de Lliga. Serà a partir de 6:45 i més tard, a les 9 del vespre, també es decideix el segon finalista de la Champions masculina. Sortirà del Bayern de Múnich Paris Saint-Germain, que podreu seguir en directe a RAC1. Els francesos tenen avantatge després del 5-4 de l'anada. Qui guanyi s'enfrontarà a l'Arsenal a la final de Budapest. D'altra banda, el Barça d'handbol buscarà avui la Final Four de la Champions, rebrà el Nantes amb avantatge de 2 gols del partit d'anada, i el que comença avui a Portugal és la final a 8 de la Champions d'hoquei patins. Amb 2 catalans, el Reus i el Barça, els reusencs debuten aquesta nit a les 11 contra un dels favorits, el Benfica, mentre que el Barça jugarà demà contra l'Sporting de Portugal.
0: I al temps, les tempestes més intenses d'aquesta tarda s'esperen a les comarques de Girona. Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia. Sí, de fet, s'han activat avisos per intensitat de pluja a l'Empordà, al Pla de l'Estany, al Ripollès i també al Gironès, ruixes que poden anar localment acompanyats de tempesta i també de calamarsa. També se n'esperen en punts del Pirineu, comarques del nord de Barcelona i també al voltant del Massís dels Ports, i a la resta, en canvi, més clarianes, amb temperatures una mica més baixes que ahir, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona, moltes màximes d'entre 19 i 23 graus. I demà, sobretot a partir de mig matí, tornant a formar de nou ruixats a moltes comarques.
0: Ara són les 2:05.
3: 14:15.
0: El govern espanyol ha de concretar els pròxims minuts els detalls de tot el dispositiu per rebre el vaixell amb contagis d'antivirus que ha d'atracar les Illes Canàries al cap de setmana. El port també s'ha d'acabar de decidir, però serà a Tenerife. Des de fa 3/4 d'hora que havia d'haver començat ja una roda de premsa al Palau de la Moncloa per concretar els detalls, Pedro Sánchez ha reunit un gabinet de crisi amb els ministres de l'Interior i Sanitat per coordinar tot el dispositiu. El govern espanyol sosté que està obligat a atendre els passatgers del vaixell per la petició ahir de l'Organització Mundial de la Salut. Anem a Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, s'ha d'establir tot el protocol d'emergència. De moment hi ha més dubtes que certeses. No s'ha concretat el port ni tampoc tota la infraestructura necessària, sobretot tenint en compte que són 147 passatgers i tripulants de 23 nacionalitats diferents. En principi, la intenció és atenció d'urgència i repatriacions. Els pocs detalls que ha donat fins ara el Ministeri de Sanitat són que tot aquest procés s'articularà amb un protocol de l'ONU i del Centre Europeu de Control de Malalties i, es diu des de Sanitat, tindrà totes les garanties. S'habilitaran espais i transports especials. S'evitarà qualsevol contacte amb la població local. L'únic ministre que s'hi ha referit fins ara és Ángel Víctor Torres, expresident de Canàries també, que de fet ha participat en aquest gabinet de crisi a Moncloa. Ell justificava l'atenció per la petició de l'OMS, que diu que és d'obligat compliment, i admetia la por.
5: Yo reconozco, y tengo que decirlo, soy canario, que todo esto produce inquietud y nerviosismo al lugar donde pueda llegar ese barco. Eso es comprensible, y hay que ponerse también en el lugar del sitio a donde pueda llegar ese barco. También tengo que decir que hemos recibido información de expertos epidemiológicos, algunos de ellos de ámbito internacional con una gran reputación, que son de Canarias, y hacen también un llamamiento a la calma, ¿no? y a la precaución.
4: D'aquí uns minuts, insistim, Fernando Grande Marlaska com a ministra de l'Interior, Mònica García com a titular de Sanitat han de portar les respostes a les moltes preguntes que hi ha de tota aquesta crisi. Una roda de premsa que estava convocada a 1:15 del migdia, 2:07, Núria, de moment no comença.
0: Doncs n'estarem pendents. El govern de les Canàries lamenta no ser-hi a Moncloa, que el govern espanyol, diuen, no els ha permès participar en aquesta reunió del gabinet de crisi. Fa només uns minuts el president de les Illes acusava Moncloa d'alimentar la incertesa amb una actitud poc transparent. Fernando Clavijo, el sentíem en començar, insisteix que no té ni cap ni peus que el creuer faci cap a les Canàries en comptes de repatriar els passatgers des de Cap Verd mateix.
6: Si los pasajeros están sanos, no hay contagio, no tiene sentido
3: que tengan que trasladarse a Canarias para

0: ser repatriado perfectamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde. ¿Por qué hay que estar 3 días viajando a Canarias? Nadie nos lo ha explicado. Y la Organización Mundial de la Salud, al igual que puede pedir el amparo de España o de la Unión Europea, puede pedir el amparo de Cabo Verde, porque es la Organización Mundial de la Salud.
1: Clavijo ha confirmat que l'autoritat portuària ja ha rebut la petició perquè el creuer atraqui en un port de Santa Cruz de Tenerife dissabte, d'aquí a 3 dies. Per tant, una de les incògnites és quins seran els passos que seguiran els 5 catalans que hi aborda el vaixell. El Departament de Salut diu que el més previsible per ara és que un cop arriben a Catalunya passin un període de quarantena domiciliària si són asimptomàtics, una possibilitat que guanya força després que l'OMS hagi confirmat que es tracta de la variant andina de la malaltia i que, per tant, es pot transmetre entre humans. Joel Penya.
2: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, diu que els passatgers catalans a bord de l'Ondius ara es troben bé i un cop arribin a les Canàries passaran una revisió mèdica i a partir d'aquí s'obren 2 possibilitats per quan arribin a Catalunya.
3: Si tinguessin símptomes han de fer un aïllament en un centre especialitzat per aquest tipus de malalties. Febre hemorràgica del Congo o altres coses d'aquest tipus. Però si no tenen símptomes, aïllament a casa i hem d'establir quin el període, que depèn de l'estudi epidemiològic que s'està fent.
1: Doncs hem d'anar en aquest punt quan són les 2:10 cap a Montclo perquè ha arrencat ara sí aquesta roda de premsa de la ministra de Sanitat, Mònica García, que és qui ha començat la roda de premsa ara mateix.
4: La Comissió Europea, los países implicados y el gobierno de Canarias. Yo misma he estado en contacto con el presidente Clavijo, el secretario de Estado, con la consejera en funciones, el director general de Salud Pública con su homólogo en Canarias, los equipos técnicos han estado en contacto entre sí y también Sanidad Exterior ha mantenido una coordinación constante, como no puede ser de otra manera. Hemos tenido comunicación permanente a todos los niveles para compartir la información y para evaluar riesgos y para coordinar la respuesta. La situación a día de hoy es la siguiente. La localización del MV Ondius es pública, puede seguirse en directo. Ahora mismo está fondeando cerca de Praia, la capital de Cabo Verde, donde un equipo de epidemiólogos del Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea, en la que participa el ECDC, que como ustedes bien saben es el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades, ha realizado una evaluación minuciosa de la situación y ha identificado que a bordo hay 3 casos. 3 personas que están sintomáticas. Esas personas están siendo evacuadas desde Cabo Verde hacia Países Bajos. El médico del barco, un ciudadano británico, que ayer presentaba una situación más crítica, ha sido estabilizado, por lo que no será trasladado a España, como así nos había pedido el gobierno holandés, sino que se ha barajado la opción de trasladarlo a Holanda y está siendo trasladado a Holanda. Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos. Todos los que permanecen en el barco son pasajeros asintomáticos. Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario, que está a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife. Una vez allí, se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del pasaje, salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil que luego les pasará a informar el ministro del Interior. Todo este proceso está dirigido por la Comisión Europea, DGECO, y contará con el apoyo, como no, de la OMS y del ECDC y estará coordinado por este mecanismo europeo de protección civil que ya se ha activado. Contará con todas las garantías de seguridad necesarias, tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia. ¿Qué pasa con los españoles que están a bordo? Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos. La Organización Mundial de la Salud es la que nos determinó y la que nos pidió ayer que fuera las Islas Canarias y que fuera España el país con el puerto más cercano en el marco del reglamento sanitario internacional para atender la situación. Se considera, la Organización Mundial de la Salud considera que Canarias y que España reúne las condiciones de desembarco en condiciones de seguridad y también de protección de la salud, no solamente del menor riesgo para los pasajeros y tripulantes, sino también que tenemos las condiciones necesarias para proteger la salud pública frente a esta infección. ¿Por qué España ha aceptado acoger este proceso de auxilio y reparación y repatriación? Lo va a contar luego el ministro del Interior. Si quieren, les cuento un poco cuáles son las condiciones de cómo se contagia este virus. El hantavirus se transmite principalmente a través de los roedores, especialmente por la inhalación de partículas presentes en lugares que están contaminados por su orina o excrementos, así como el contacto directo con estos animales o con sus secreciones. La transmisión entre personas no es habitual, pero no es descartable, y cuando se ha producido ha sido en situaciones siempre de contacto muy estrecho y directo con las personas que están sintomáticas. El proceso d'auxili i repatriación se llevarà...
5: La ministra de Sanitat, Mònica García, en aquesta roda de premsa al Palau de la Moncloa, posterior al comitè de crisi per aquest brot d'antivirus detectat en un creuer. García ha explicat que, finalment, el creuer atracarà dissabte a Granadilla de Abona, un port secundari de Tenerife, situat a tot just un quart d'hora de l'aeroport de Tenerife Sud. Des d'allà evacuaran tots els ciutadans estrangers, els 13 ciutadans de l'Estat que hi ha a bord d'aquest creuer, entre els quals 5 de catalans, els portaran fins a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i allà passaran la quarantena. Són algunes de les novetats que ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, en aquesta roda de premsa. En continua pendent el nostre company, en Jordi Armenteres, i en repassarem, evidentment, el més destacat d'aquí a uns minuts. Línies obertes, per tant, amb el Palau de la Moncloa, Jordi, per si hi ha qualsevol novetat. Després de saber, com deia ara García, que es tracta de la variant andina del virus, ara sentíem el secretari de Salut, Fernández, ha fet una crida a la calma i ha assegurat, Joel, que la transmissibilitat del virus és molt baixa, però que cal estar-hi a sobre.
2: Efectivament, demanen als experts que els protocols es duguin a terme amb totes les garanties. Ho han dit l'epidemiòleg Oriol Mitjal, vostè primer, i el cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar, Robert Guerri, al Món RAC1.
6: Li costa molt de transmetre's. El que passa és que el que ha canviat és que per primera vegada es transmet entre persones i per això, per primera vegada, estem preocupats.
7: La transmissió és una transmissió que no és tan efectiva ni com la grip ni com la Covid. Requereixes o un contacte molt estricte o l'exposició a una font amb animals o amb excrements d'animals infectats.
2: Salut admet que la situació és excepcional, però afegeix que no hi ha d'haver un alarmisme infundat.
8: 14-15.
5: Doncs pendents encara d'aquesta roda de premsa a Moncloa, continuem repassant l'actualitat d'aquest dimecres. Aquesta tarda el Suprem deixarà vist per sentència el judici pel cas de les mascaretes. José Luis Ábalos, Coldo García i Víctor de Aldama tindran dret a un últim torn de paraula per defensar-se després que les acusacions hagin confirmat les penes que els demanen. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
9: Bon dia. La Fiscalia manté els 24 anys de presó per Ábalos, els 19 per Coldo García i els 7 per Aldama. De fet, aquest matí obria la veda al fiscal anticorrupció i desacreditava l'empresari. Desacredita sobretot un de les grans afirmacions que va fer ell mateix la setmana passada.
10: No se trata de establecer un número 1, un número 2, un número 3 y desde luego no lo era, no era el número 1 el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
9: Això sí, la Fiscalia avala que les acusacions populars hagin rebaixat la petició contra Aldama per haver col·laborat amb la justícia. Assegura que la llei ho permet, tot i que ell, la Fiscalia, el fiscal anticorrupció, finalment no s'hi afegeix. Les defenses d'Ábalos i García demanaran aquesta tarda l'absolució dels dos principals investigats.
5: Avui també ha passat pel jutjat Miguel Ángel Rodríguez. El cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso està investigat per revelació de secrets per haver esbombat dades de dos periodistes del País que investigaven unes suposades obres il·legals al pis de la presidenta madrilenya. Rodríguez en va publicar les fotografies i el nom en un xat de WhatsApp i els va acusar d'assetjar Díaz Ayuso. Això ho ha reconegut, però defensa que no és cap delicte. Diu que ell mateix va reconèixer els periodistes a la imatge que li va enviar la parella de la presidenta madrilenya.
11: Un vecino le manda a él la foto
8: y él me la reenvía a mí. Lo más importante es que no fue la policía. Se ha llegado a decir que fue la policía la que hizo la foto. La policía no puede entrar en un domicilio particular para hacer una foto. Que no hay secretos oficiales, no hay revelación de secretos oficiales, y ya veremos cómo sale de esta el Partido Socialista.
5: Rodríguez va publicar el missatge el 19 de març del 2024, aquell mateix dia. Un policia havia identificat els dos periodistes prop del pis d'Alberto González Amador. Va ser poc després que la Fiscalia denunciés l'empresari per frau fiscal. Aquí l'Audiència de Barcelona ordena reobrir la investigació per l'espionatge en Pegasus a persones vinculades a Òmnium Cultural. El jutge, que en principi liderava el cas, va tancar la causa, dient que no es podia saber qui havia ordenat l'espionatge, però els seus superiors li estiren les orelles per no haver fet prou esforços, Benet Iñigo.
11: De fet, l'advocat d'Òmnium, Benet Salellas, es queixava que en 4 anys el jutge no havia escoltat els perjudicats ni havia demanat cap informació a organismes estatals o internacionals sobre l'ús de Pegasus. De fet, el jutge instructor el que feia era culpar les víctimes de la paràlisi en la investigació per negar-se a lliurar el seu telèfon mòbil. L'audiència, però, dona la raó als espiats. Diu que diversos indicis apunten al CNI i que, per tant, s'ha de demanar al govern espanyol que desclassifiqui documents, com ja han fet altres jutjats que investiguen casos semblants. Els magistrats també ordenen demanar a les empreses propietàries de Pegasus informació sobre el programari i els seus clients.
5: Més coses. Junts per Catalunya demana més contundència a Jaume Collboni per aturar les màfies de relloguer a Barcelona. El grup municipal exigeix a l'alcalde socialista que posi en marxa un pla per combatre les organitzacions criminals que actuen impunament a la ciutat. Això després que RAC1 destapés una trama internacional que es dedica al relloguer d'habitacions sense permís del propietari, Alba Carnicer.
12: Critiquen que la màfia fa anys que actua a Barcelona sense cap impediment. El president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, ho atribueix a la manca d'inacció del govern municipal per combatre aquestes organitzacions. És per això que li exigeix a l'alcalde Collboni més informació sobre aquesta trama i també que posi fil a l'agulla amb la creació d'un pla integral per evitar nous casos.
13: No pot ser que el senyor Collboni ens expliqui que vol solucionar el problema de l'habitatge a Barcelona amb grans plantejaments de futur i sigui incapaç, avui en dia, amb la inspecció municipal, que és competència pròpia i única i exclusiva, de perseguir aquest delicte, de perseguir aquestes màfies i d'acabar amb aquesta xacra.
12: Martí també reclama més inspeccions i coordinació amb els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia, així com protecció pels propietaris afectats i sancions.
5: I el govern i l'Ajuntament de Barcelona justament invertiran més de 400 milions d'euros per rehabilitar 200 finques al barri del Besòs i al Maresme de la ciutat. L'acord signat a la comissió bilateral entre les dues administracions permetrà un rentat de cara a 4.000 habitatges que necessiten millores estructurals. Palau de la Generalitat, Giro, bon dia.
14: Bon dia. Ajuntament i Generalitat han acordat la creació d'una societat anònima que gestionarà i coordinarà aquests fons durant els pròxims 10 anys. Barcelona hi aportarà 265 milions d'euros i el govern 15 milions anuals. L'alcalde Jaume Collboni assegura que es tracta d'una actuació imprescindible tenint en compte l'estat de les finques i les dificultats socioeconòmiques de moltes famílies.
15: Un pas de gegant en aquest dret a quedar-se, sobretot pels barris que històricament acumulen un greuge i un dèficit d'inversions i de manteniment. Començant un procés d'acceleració de la inspecció per saber exactament quin és l'estat dels edificis i, evidentment, dins d'aquest consens estan les circumstàncies econòmiques de cada una de les famílies.
14: Una reunió explicant que també ha servit per tancar files en matèria de seguretat després dels apunyalaments dels últims dies, reivindicant la col·laboració entre els diferents cossos policials i la presència de més Mossos al carrer.
5: Les 2:21, fem una pausa.
16: RAC 1. Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta en les condicions a axa.es.
17: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
18: Tots tenim tres vides, la pública, la privada i la secreta. Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
19: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
20: Als 23 creus que ja és tard per tot. No és fins als 40 que t'adones que encara ets a temps, sinó de tot, almenys el que importa.
21: Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumber. Entrades a espaitexas.cat.
16: RAC 1.
0: Aquest dimecres les semifinals de la Champions es juguen a RAC1.
3: Benvinguts, benvingudes a la tornada.
0: A les 9 a Munic, Bayern París Saint-Germain. Alemanys i francesos protagonitzen el segon episodi del duel futbolístic de l'any. Viviu-lo en directe amb Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Carlos Martínez, Jaume Naveira i David Broc. Pendents també del Barça Nantes de la jornada de quarts de la Champions d'handbol amb Albert Ferran. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una amb Aleix Pariser. Aquest dimecres, Bayern PSG. Les semifinals de la Champions es juguen a RAC1.
22: RAC1. Tots som 1. Passi el que passi, ho tens a un clic amb
23: RAC1.cat,
22: el portal de RAC1.
23: Escolta i descobreix
22: tot l'univers RAC1 i RAC+1 amb detall.
5: Les 2:24, tornem cap a Madrid perquè Lleó XIV visitarà la presó de Can Brians durant la seva visita a Catalunya. El Vaticà ha oficialitzat finalment l'agenda del viatge que farà el papa a l'estat a principis de juny. La gran novetat és que aquesta trobada amb alguns interns al centre penitenciari del Baix Llobregat. Aquest matí la Conferència Episcopal Espanyola n'ha explicat els detalls, com dèiem, a Madrid. Arnau.
9: Sí, el Vaticà confirma que el que fins ara s'havia anat detallant oficiosament, visita del papa a l'estat del 6 al 12 de juny, Madrid, Barcelona, Canàries. A Catalunya la novetat és aquesta trobada a Can Brians, el dia 10, just abans d'anar a Montserrat, passar pel Raval. I...
24: Que el papa, no lo olvidemos, su palabra es profunda. Habla, no mucho, pero son dardos que lanza. Yo digo, es un poco como... en la sabiduría de San Agustín, que dice tres frases y te toca el corazón. Y el papa este tiene ese salero.
9: El dia abans, el dia 9 de juny, Lleó XIV arribarà a Barcelona, visitarà la catedral i a la tarda farà un acte a l'estadi Lluís Companys. L'organització del viatge va proposar una missa al Camp Nou, al Camp del Barça, però la junta del club va descartar-ho perquè suposava aturar les obres de l'estadi durant 20 dies. El pontífex, per cert, quan visiti Madrid, es reunirà amb Pedro Sánchez, presidirà una cerimònia amb els reis d'Espanya i intervindrà per primera vegada al Congrés dels Diputats.
5: El curs que ve als centres educatius del país incorporaran prop d'un miler de professionals més per atendre l'alumnat vulnerable. Ho ha avançat Comissions Obreres, que ha donat els primers detalls sobre com es concretarà l'acord polèmic que va signar amb el govern juntament amb la UGT. Ho fan quan falten menys de 24 hores perquè arrenqui el nou cicle de vagues al sector educatiu. Més detalls des de la seu de Comissions Obreres a Barcelona. Odal Martínez, bon dia.
25: Bon dia. L'acord signat al març parlava d'una inversió de 300 milions d'euros per l'escola inclusiva en 4 anys. Ara Comissions Obreres en comença a desgranar la lletra petita. El sindicat assegura que ha pactat amb el departament un reforç d'un miler de professionals de cara al curs que ve. Aquí entren uns 300 professors més, un centenar de tècnics d'integració social, 40 psicopedagogs o prop de 300 infermers. El secretari general d'Educació del sindicat, Edu Núñez, diu que tot això demostra que l'acord és totalment vàlid.
26: Nosaltres no contemplem cap reobertura de l'acord, perquè l'acord és bo i, a més de ser bo en els seus continguts, és flexible. Per això, precisament, també fem la crida als altres sindicats a que s'assumin a l'acord i s'assumin a aquesta batalla per anar millorant l'acord en el marc de la pròpia negociació i desplegament de l'acord.
25: Comissions Obreres ha admès, això sí, que arran de la signatura de l'acord i la polseguera que ha aixecat, ha vist com la xifra d'afiliats li ha caigut un 5%.
5: Tot plegat mentre continua l'estira i arronsa entre el govern i els sindicats que mantenen les vagues. Demà hi haurà la primera aturada a les escoles. Bressol i dimarts que ve la primera de la resta del professorat. Avui a TV3 la consellera Esther Niubó ha tornat a allargar la mà als sindicats, però la portaveu d'Ustec i Yolanda Segura li demana que passi de les paraules als fets.
27: En aquest moment el marge és poc, però això no és un, diguem, no ha de ser l'excusa, no ha de ser el pretext per no seure. La voluntat hi és tota i la mà estesa hi és.
28: Consellera, el comitè de vaga l'emplacem a convocar-nos. Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord.
5: Niubó també ha confirmat que la meitat dels instituts que van començar el pla pilot per posar Mossos als centres n'han sortit, són 7 dels 14. I el govern signarà aquesta tarda un acord amb les patronals i els principals sindicats del sector social per equiparar els seus sous amb els del sector públic en 4 anys. Se'n beneficiaran 120.000 treballadors de centres públics o concertats que la Generalitat subvenciona però que no gestiona. En total, el govern hi destinarà 150 milions d'euros extres cada any, que s'acabaran convertint en 600 milions anuals el 2030. Eulàlia Carrascal.
1: De mitjana, els professionals del sector social cobren poc més de 18.000 euros anuals, una diferència abismal amb el sector públic. Ara mateix la bretxa és gairebé el 40%. Amb el nou sistema seran les empreses qui hagin de pujar el sou als treballadors i en funció d'aquest augment, la Generalitat també incrementarà la tarifa que paga cada centre. Així, esperen que el 2030 els sous s'hagin equiparat del tot, ho deia el president Salvador Illa.
2: Es farà progressiu, però hi ha un compromís. Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut.
1: I la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, aplaudeix l'acord.
4: Ara ha arribat el moment de que cada any puguem incrementar per a poder arribar a aquests salaris mitjos, és la millor notícia que podem fer. Personal que cuida, ben cuidat. I que les entitats tinguin més marges també per a poder millorar.
1: Des del govern apunten que si tot i així no s'apugen els sous, modificaran l'acord perquè funcioni.
5: I els treballadors de la neteja de Girona discuteixen a hores d'ara si ratifiquen o no el principal acord per aixecar la vaga que des de fa 3 dies té els carrers empastifats. El possible pacte laboral es tancaria així abans que arrenqui el temps de flors aquest cap de setmana. Des de Girona ara, Bàrbara Julve, bon dia.
6: Sí, bon dia. L'Assemblea de Treballadors encara està en marxa a aquesta hora, començat fa unes 2 hores. El comitè està presentant al principi d'acord als treballadors un document a què han arribat comitè i empresa després de més de 8 hores de reunió maratoniana aquesta nit i matinada. No han transcendit els detalls del document, però el principal escull havia estat fins ara l'increment real de l'IPC. Espera que l'Assemblea avali aquest preacord, l'aturada continua. La manifestació de protesta que hi havia convocada aquest matí sí que s'ha quedat anul·lada per fer l'Assemblea de Treballadors. La imatge de la ciutat continua sent en determinats punts un autèntic abocador, principalment al barri Vell i Plaça Independència, on hi ha una alta concentració de bars i restaurants. També Sant Narcís i Santa Eugènia. El principal inconvenient continua sent encara hores d'ara l'acumulació de l'orgànica a determinats carrers.
5: Un centenar de cineastes de tot el planeta tenen una cita a partir de demà amb el Docs Barcelona. El Festival de Documentals de la Ciutat s'ha convertit en un autèntic referent i enguany hi desembarcaran grans noms internacionals com John Wilson, Víctor Kosakowski o Marc Cousins, que rebrà el Premi d'Honor d'aquesta edició. Fins al 17 de maig es projectaran una 60 de documentals i curtmetratges, gairebé la meitat amb segell català. Adrià García.
7: El festival dona demà el tret de sortida amb una de les produccions més colpidores d'aquesta edició, A Fox Under a Pink Moon, en què una jove artista iraniana de només 16 anys enregistra amb el seu mòbil com intenta fugir d'un matrimoni abusiu. Enguany, però, el cinema fet a casa nostra torna a ser protagonista amb una 30 de produccions, com Bèstia, Sobre el món de la caça, o Miss Jobson, que explica la història de la millor amiga de Bob Marley. En parlava la codirectora del Docs Barcelona, Maria Colomer.
8: Històries locals com això, tenim Puigverd, tenim Barcelona, o tenim gent que se'n va a gravar amb l'advocada del Bob Marley o a Islàndia. Per tant, les històries són molt plurals i les mirades també. Potser l'eix comú és que hi ha una intenció artística. No podrien ser podcasts, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele.
7: Sales com El Fenomena, El Renoir o Els Omzeig seran seus d'aquesta edició que té com a plat principal l'estrena de The History of Concrete, del nord-americà John Wilson.
5: Parlant de grans noms del cinema, Studio Ghibli rebrà el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats. És la companyia japonesa que hi ha al darrere de pel·lícules d'animació com El viatge de Chihiro, El meu veí Totoro, El castell ambulant o La princesa Mononoke. I en música, Olivia Rodrigo afegeix quart concert a Barcelona. Aquesta nova incorporació, la nord-americana actuarà a la ciutat l'1, 2, 5 i 6 de maig del 2027. Les entrades surten a la venda demà. I els Rolling Stones han publicat 2 noves cançons, In the Stars i Rob Van Twisted. Formaran part del disc que els Rollings estrenaran el 10 de juliol, Foreign Tongues. I avui, 3 anys després, Renaldo i Clara han tornat a publicar disc. Estrenen l'Encant, el 5è àlbum del projecte liderat per la lleidatana Clara Vinyals. El presentaran en directe aquest cap de setmana a les festes de maig de Lleida. I demà Joan Miquel Oliver presenta el nou disc, Ruïsos, a la Sala Apolo. Aquest matí el Monarraco, el músic mallorquí, ha confessat que per crear l'àlbum ha canviat la seva manera de treballar.
10: Jo sempre començo per la lletra. Començo a fer jocs de paraules, un dia vaig pel carrer i amb el ritme de les passes
11: ja comença a ficar aquelles paraules dins un ritme i després ja agafa la guitarra i amb aquelles frases construeix una cançó. Però aquí tenia aquests ruïssos, que eren unes gravacions del mòbil, que les vaig fotre dins l'ordinador i va dir, vinga, fer l'esforç d'agafar aquestes músiques i intentar posar lletra aquí damunt.
5: Oliver no descarta que Antònia Font també acabi creant música nova. I ara el temps.
22: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
5: Aquesta tarda repetiran les tempestes, però, Mònica, no seran tan extenses com ahir.
12: Avui afectaran sobretot les comarques de Girona, les del nord de Barcelona, punts del Pirineu i també el voltant del massís dels Ports, i fins i tot poden ser localment intenses, especialment a les comarques gironines, on no es descarta alguna calamarsada. De fet, hi ha avisos del Meteocat a l'Empordà, al Pla de l'Estany, al Ripollès i també al Gironès. A la resta, en canvi, tarda de cel mig ennuvolat i amb temperatures una mica més baixes que no pas ahir. I de cara a demà, a partir de mig matí, de nou aquests ruixats en punts del prelitoral i Pirineu, que a la tarda s'estendran per moltes comarques interiors.
13: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
22: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
5: Passen 4 minuts de 2:15 i continua Moncloa la roda de premsa de la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, al voltant d'aquest brot d'antivirus al creuer Ondius a les 3. En recollirem el més destacat ara, però temps pels esports, perquè a 4 dies del clàssic, Xavi, Barça i Madrid preparen el partit amb estats d'ànim del tot oposats.
14: Sí, mentre a Barcelona tot és una bassa d'oli, el Barça acumula 10 victòries seguides a la Lliga i és a només un punt de ser campió, a Madrid passa tot el contrari. Els mals resultats, només dues victòries en els últims 5 partits, i hem d'afegir també la mala maró que hi ha al vestidor blanc, amb el cas Mbappé i la picabaralla entre Rüdiger i Carreras com a últims episodis a destacar. Amb aquest panorama arribem al clàssic de diumenge, el que pot decidir la segona Lliga consecutiva del Barça i acabar de condemnar el Madrid a la segona temporada seguida sense títols importants.
22: A RAC 1, 14-15.
14: Doncs l'última hora de Barça i Madrid. Àlex Pintanel, bon dia.
15: Què tal? Bon dia, Xavi.
14: Els blaugrana han tornat avui a la feina després de 3 dies de descans, de festa.
15: Sí, i Flick podrà recuperar pel clàssic a Koundé, que no va jugar per sanció a Pamplona. Rafinha, que va viatjar al Sàlar però no va jugar, s'espera que tingui uns minuts davant del Real Madrid, que, per cert, és una de les seves víctimes preferides i ja li ha marcat 7 gols en 12 partits. Excepte Lamine Yamal, l'alemany tindrà a tota la plantilla a la seva disposició en busca d'un resultat que es permeti celebrar el títol de Lliga. Recordem, empat o victòria perquè el Barça sigui campió aquest diumenge. Pel que fa a Lamine, ahir va publicar una fotografia a les seves xarxes socials treballant al gimnàs de la ciutat esportiva. El de Rocafonda també ha fet algun exercici a la gespa, tot forma part d'aquest procés de recuperació del trencament al bíceps femoral de la cama esquerra que es va fer davant del Celta. No es volen córrer riscos i l'objectiu principal és que pugui estar en plenes condicions pel tram decisiu del Mundial.
14: Això, el Barça també ha tornat als entrenaments al Real Madrid i ho ha fet molt pendent de Kylian Mbappé.
15: Sí, estava previst que aquest dimecres li fessin proves per avaluar la seva lesió, però finalment se li faran demà. S'espera que demà se li faci una resonància magnètica. De fet, el francès avui s'ha entrenat en solitari. En qualsevol cas, apunten des de Valdebebas que en cas d'estar disponible pel clàssic, difícilment seria per jugar de titular. Tampoc s'ha entrenat Ceballos amb unes molèsties al turmell dret. El clàssic arriba, com deies, Xavi, enmig d'un ambient enrarit, amb picabaralles i mal rotllo intern entre companys, com per exemple amb l'afer Mbappé. El vestidor no li ha fet gens de gràcia el seu viatge a Itàlia, estant lesionat i amb l'equip en una situació delicada. També cueja, per exemple, la bufetada de Rüdiger a Carreras. En aquest sentit, el lateral esquerre ha publicat en les darreres hores una història a Instagram per aclarir-ho. Diu Carreras que el seu compromís amb el club ha estat íntegre des del primer dia, que sempre ha treballat amb professionalitat, respecte i dedicació, i que l'incident amb el futbolista alemany es tracta d'un assumpte puntual, sense rellevància, i que ja està tancat. Carreras finalitza el seu comunicat puntualitzant que la seva relació amb l'equip és molt bona. La bona notícia per Arbeloa és la recuperació de Courtois, que estarà disponible per aquest cap de setmana després de mes i mig. Lesionats són baixa segura Carvajal, Guler, Rodrigo, Militao i Mendy.
14: Afegirem una veu a aquesta prèvia, prèvia llarga, falten 4 dies pel clàssic, és la d'una de les peces que recuperarà Flick aquest diumenge, Jules Koundé.
15: Sí, en el Tu preguntes, ell respon, del YouTube del Barça, avui el protagonista ha estat el francès, que ha explicat les ganes i la motivació del vestidor de cara al partit de diumenge.
0: Veo el equipo muy bien, muy enchufada. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga si, con una victoria. Bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo lo veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien, teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
15: En aquest espai amb preguntes d'aficionats, Koundé ha reconegut que Vinícius és un dels jugadors més complicats d'aturar. Se'l trobarà si és titular diumenge. I també Lamine, fent incís que per sort només el pateix en els entrenaments. El defensa ha aprofitat el moment per demanar el suport dels aficionats diumenge al Camp Nou i ha destacat la bona relació que té dins del vestidor, especialment amb Olmo, Pedri, Ferran, Joan Garcia, Eric Valde o el mateix Lamine. Per cert, també en clau clàssic, no hi haurà dinar de directives diumenge perquè no vindrà Florentino a Barcelona degut a la mala relació que hi ha entre els dos clubs. La darrera trobada aquí a la ciutat comtal va ser el 2021. També és cert, però, que aquesta temporada Florentino pràcticament no ha viatjat amb l'equip.
14: Gràcies, Àlex.
15: Adéu, bon dia.
14: No hi serà el president del Madrid. Caldrà veure si hi és el president de la Federació Espanyola de Futbol i de si arriba a venir a Barcelona, ho fa amb la Copa o no, per si el Barça és campió poder-la aixecar aquell mateix dia. En qualsevol cas, el president de la Federació, Rafael Lozano, acaba de parlar també a 4 dies del Clàssic. Una mica tot plegat. Albert Bassas, bon dia.
3: Bon dia. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, sí. I ha comunicat, en primer lloc, que donarà una prellista de 55 jugadors aquest proper dilluns, és l'últim dia per fer-ho, per tant ja toca, mentre que també ha dit que a finals de mes, el dia 25, ja ha posat data, publicarà els elegits de forma definitiva, la llista de convocats oficial. Això ho acaba de dir en la presentació d'un llibre que ha fet ell mateix, La vida s'entrena cada dia, en què també ha tingut paraules per Lamine Yamal, de qui s'ha mostrat convençut que recuperarà el seu millor nivell, i també ha parlat de Gavi, donant a entendre que el convocarà textualment. Acaba de dir, està en un moment molt bo, el millor de tot és que ja està recuperat, està competint fantàsticament bé amb el seu club i ho celebrem, és la millor notícia. Més endavant ja prendrem la decisió a la prellista, segur que sí. I si em permets, i parlant també en clau seleccions, notícia també que acabem de conèixer, el comitè disciplinari de la FIFA ha decidit extendre la prohibició de 6 partits a Prestiani, imposada per la UEFA pels seus insults al madridista Vinícius, a nivell mundial, és a dir, que ho ha elevat a totes les competicions. Per tant, el jugador del Benfica no podria jugar els dos primers partits amb l'Argentina en aquesta cita mundialista de l'estiu.
22: 14-15.
14: Tornem a pàgina Barça, el Barça masculí, que pot ser campió aquest diumenge, mentre que l'equip femení ja fa 2 setmanes que va segellar el campionat. Avui les Blaugrana viuran una altra festa. Després d'aconseguir el bitllet per la final de la Champions, aquest vespre rebran el títol de Lliga. Clara Rodergues, bon dia.
16: Bon dia.
14: El Barça rep el Llevant, això sí, sense Graham Hansen.
16: La noruega no va poder acabar el partit contra el Bayern per unes molèsties i aquest matí el club ha confirmat que té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. Serà baixa pels propers partits per tal de seguir un pla de recuperació, diu el comunicat, i poder estar disponible per la final de la Champions League, que a més, recordem, es disputa al seu país. Per tant, es perdria la final de la Copa de la Reina del proper dissabte 16 de maig contra l'Atlètic de Madrid. Un contratemps important, sobretot veient la gran versió de Graham el passat diumenge. El duel d'aquesta tarda arrencarà 6:45 contra el Llevant, el Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu no vol que l'equip es despisti ni un sol partit.
17: Tu a la mínima que et despistes estàs més a prop de fer mal partit, de poder-te lesionar i de treure una versió dolenta teva. Per tant, a nivell físic, a nivell tàctic i a nivell mental, si tu no estàs concentrada, estàs més a prop de fallar. Si falles, te'n vas amb males sensacions. Per tant, no volem això.
16: En acabar amb el xulet final, el president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, farà entrega del títol de Lliga a la capitana, Alexia Putellas. Recordem que el Barça va proclamar-se campió el passat 22 d'abril a Camp de l'Espanyol. Per cert, avui l'equip vestirà la samarreta amb el logotip d'Olivia Rodrigo, que el masculí estrenarà el clàssic d'aquest diumenge.
14: I un partit, Clara, que arriba en un context marcat pels rumors de sortida d'algunes jugadores, l'última, Mapi León.
16: És una informació de Catalunya Ràdio que assegura que la central, que també acaba contracte aquest 2026, ja ha comunicat al club que no acceptarà l'oferta de renovació a la baixa i que marxarà quan acabi la temporada. El seu destí podria ser el London City, propietat de Michel Kang, el mateix equip al qual ha estat vinculat Alexia Putellas. De moment, des del club blaugrana es diu que no hi ha cap novetat ni res a comunicar.
14: Tornem ara a les competicions masculines. Avui es tanquen les semifinals de la Champions, per tant, sabrem el segon finalista. Ara en parlarem de segona part d'aquell partidàs que vam veure la setmana passada, però abans parlem del que ja és a la final. En aquest cas, l'Arsenal, després de superar per 1-0 l'Atlètic de Madrid. Jaume Montero, bon dia.
3: Bon dia, un partit que no passarà a la història i que va decidir Bukayo Saka gairebé al descans, aprofitant el rebuig doblat per marcar porta buida. La segona part va començar amb una oportunitat claríssima de Giuliano Simeone, que va fallar quan ja havia superat el porter David Raya, i un penal clar sobre Griezmann, que l'àrbitre no va concedir perquè va considerar que abans hi havia hagut falta de pubill sobre un defensa de l'Arsenal. Qui ha estat, sobre aquesta jugada i també l'eliminació dels matalassers, qui ha estat més beligerant ha estat l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, contra, sobretot, la designació de l'arbitratge y sobre todo también contra la UEFA.
9: Cuando vi el sorteo pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué, nos tocó jugar contra la UEFA. Y la UEFA ha dejado claro que no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions. Es incomprensible que pusiera un árbitro alemán cuando España y Alemania se están jugando la quinta plaza de la Champions. ¿A quién se le ocurre, salvo a la UEFA? Y ayer hubo jugadas que no obedecen a que el árbitro sea más o menos malo, sino en mi juicio a una voluntad predeterminada y dirigida a perjudicar al Atlético de Madrid. Hay una intencionalidad, en mi opinión. E insisto, al Arsenal se le podía ganar, a la UEFA no la hemos podido ganar y era imposible ganarla.
3: L'Atlètic de Madrid, doncs, sí, com sigui, es queda a les portes de la final i suma una nova temporada en blanc. Diego Simeone, en declaracions a Movistar.
18: Competimos. Desgraciadamente no ganamos nada, es verdad. Pero llegamos a lugares donde no es fácil llegar. Cuando veo que los jugadores dan todo, se entregan, compiten... Sí, queremos ganar, claro que queremos ganar. Somos los primeros que queremos ganar. Pero bueno... No nos alcanza.
3: I també el micròfon de Movistar es mostrava enigmàtic sobre el seu futur a l'Atlètic de Madrid, així com també ho feia Coque.
19: Yo creo que este grupo está creciendo un montón, gente muy joven, gente que seguro que en un futuro muy cercano va a seguir peleando por cosas muy importantes y bueno, estaremos aquí para intentar ayudarles.
20: Y con ellos, con ganas de ayudar.
19: Bueno, hablaremos cuando haya que hablar, pero...
21: El capitán, veremos si es conmigo o no, pero este grupo es joven, tiene ganas de volver a seguir intentándolo. ¿Tú también tienes fuerzas para volver a seguir intentándolo un año más?
18: No, ahora no, seguro que ahora no.
3: Bé, doncs serà l'Arsenal qui jugarà la segona final de Champions de la seva història. La primera la va perdre contra el Barça de Raik ara fa 20 anys. Si en recordem, jugarà a Budapest el 30 de maig.
14: I avui sabrem el seu rival. Sortirà d'aquest fantàstic Bayern de Múnich PSG que ens va encantar en el partit de nadar. Tant de bo la tornada sigui similar. Difícil, però tant de bo passi. En qualsevol cas, ho veurem en directe, lògicament, com sempre, a la sintonia de RAC1. Recordem, avantatge pels francesos del 5-4 de la nada.
3: Sí, amb la meitat de l'espectacle i la meitat de gols, potser ja ens en conformaríem. El Bayern té aquest teòric avantatge de jugar a casa i pel desavantatge d'haver de remuntar un gol en contra. Lògicament, el PSG l'avantatge de sortir en aquest partit de tornada amb un resultat a favor, tot i haver de jugar avui a domicili. Prèvia de comparacions. L'entrenador del Bayern, Vincent Kompany, comparava l'espectacle que van oferir ells a l'anada amb la de l'altre eliminatori, després que l'altre dia Arteta digués que no és el mateix l'exigència de la Premier o de la Lliga Espanyola que la que hi ha a França o a Alemanya, i això permet a aquests equips arribar més frescos a final de temporada.
23: No vull comentar massa, però òbviament no he estat a la Premier des de fa anys. Si llegeixo entre línies, és bàsicament una discussió de calendari. No crec que sigui una crítica al PSG o al Bayern ni res semblant. És el fet que tens 38 partits per jugar, més la Copa de la Lliga, més la FA Cup. Realment no tenen una pausa d'hivern. És legítim, però no és el meu problema a resoldre en aquest moment.
24: Not my problem to solve at the moment.
3: Arriben també que Kompany, de fet, només té una única baixa, la de l'atacant Gnabry, tres quarts del mateix al PSG, ja que Luis Enrique únicament no podrà comptar amb Hakimi. La comparativa del tècnic asturià elevava el partit d'avui a grans duels tenístics, com els que protagonitzaven fins fa quatre dies Rafa Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic.
25: Je me rappelle
1: Recordo les paraules de Rafa Nadal. Va dir que la confrontació amb Federer i Djokovic va ser una motivació per a ell. Veien els adversaris la capacitat de millorar. El que volem i el que volem transmetre és que tenim l'admiració pel Bayern, perquè juguen molt bé al futbol i és una motivació per a nosaltres buscar el nostre millor moment i la nostra millor actuació.
3: Aquest segon assalt entre el Bayern i el PSG començarà a les 9 i el seguirem, com deies, en directe a la Champions a jugar a RAC1 des de mitja hora abans, des de dos quarts. Arbitrarà el portuguès João Pinheiro amb l'italià Marco Di Bello al VAR.
14: Passen 3 minuts de 3 quarts a 3. Aparquem el futbol, anem al poliesportiu. Començarem parlant d'handbol, perquè el Barça busca per vuitena temporada consecutiva la classificació per la Final Four de la Champions. Per aconseguir-ho haurà de defensar el Palau Blaugrana els dos gols de renda aconseguits contra el Nantes francès. Albert Ferran, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, a l'anada 30-32, per tant l'eliminatòria arriba oberta a Barcelona. És un avantatge mínim pel Barça. I hem de tenir en compte que el Nantes aquesta temporada ja ha estat capaç de guanyar pistes importants, complicades, com les del Veszprém o l'Aalborg. Evidentment, però, no ens hem d'enganyar. Aquest +2 pels Blaugrana i que la tornada jugui avui al Palau fa que el Barça sigui el favorit per aconseguir el bitllet per Colònia. El tècnic Antonio Carlos Ortega diu que han d'oblidar-se d'aquesta renda mínima de dos gols i sortir a guanyar el partit.
4: Está claro que el dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada, eso no es nada. También hay que decir que de las tres eliminatorias que se preveía más disputada, hemos sido el que hemos sacado mejor resultado. O sea, hay que ver lo positivo, por supuesto.
2: Recordem que el Barça és el rei de la competició, ha guanyat 12 Copes d'Europa i també és l'equip que ha jugat més Final Fours, amb 13 presències al Lanxess Arena de Colònia. Per tant, buscarà la 14a, que seria, a més, la 8a consecutiva. Barça-Nantes, aquesta nit, arrencarà a 8:45, amb unes 3.500 persones a les graderies del Palau, aquesta és la previsió que té el club, amb la baixa d'última hora de Peter Sikusa, que arrossega una lumbàlgia. També aquesta nit es resoldran dues eliminatòries més, Fuchs-Veszprém, amb un gol d'avantatge pel Veszprém de l'anada, i Aalborg Sporting amb empat al primer assalt.
14: Gràcies, Albert. I el que comença avui és la final avui de la Champions d'hoquei patins amb dos equips catalans, el Reus i el Barça. Els reusencs seran els primers a debutar i no ho tindran gens fàcil. Martí Aguilar, bon dia.
6: Bon dia, Xavi. Comença la final a 8 de Coimbra i avui és el torn del Reus, que s'enfronten als quarts al màxim favorit a endur-se el títol, el Benfica. Un Benfica invicta en la Lliga Portuguesa i que en Champions ho ha guanyat tot, tret d'un empat que va aconseguir esgarrapar el Liceo. Recordem que les eliminatòries són a un únic partit. Els reusencs són conscients de la dificultat del repte, però afronten el duel amb la màxima motivació possible. Així n'ha parlat l'entrenador del Reus, Jordi García.
20: Molt il·lusionats, no? Jo crec que hem aconseguit una classificació per una final a 8 espectacular, amb un grup molt, molt, molt, molt dur, i el premi és poder disputar aquests quarts de final contra el Benfica, que ha perdut un partit en tot l'any, que és el màxim favorit, el que ho té tot, el que és el més guapo, el que té els millors jugadors, les samarretes més boniques, però l'escut el més bonic és el nostre, per tant, intentarem anar allà a fer valdre el nostre escut.
6: El partit es disputarà a la pista del Benfica a les 11 de la nit, les 10 a Lisboa, horari inusual i del qual s'han queixat els aficionats reusencs. Millor horari té el Barça, que rep demà l'Sporting de Portugal a casa a les 8. Els blaugranes han estat segons del seu grup en la fase regular i aspiren a guanyar per seguir lluitant per la Champions, títol que no aconsegueixen des de la temporada 17-18. Des de llavors han estat els equips portuguesos els que han dominat Europa, guanyant 5 de les últimes 6 lligues de campions. Tot i això, destaca la forta presència catalana en la màxima competició de l'hoquei europeu. En aquesta edició de la final a 8 hi haurà 29 jugadors catalans entre els 80 que hi participaran, repartits entre les 8 plantilles dels equips finalistes.
14: Moments decisius en competició europea, tant de l'handbol com de l'hoquei patins i també en bàsquet. A més, però, abans de parlar de l'Eurolliga, novetats pel que fa al partit suspès entre el Joventut i l'Unicaja, que va aturar, o es va aturar dissabte per una avaria al videomarcador. Doncs bé, l'ACB hi ha posat data de represa. Albert Pedrol, bon dia.
25: Hola, Xavi, bon dia. L'ha reprogramat pel dimarts 26 a les 8 del vespre. L'enfrontament entre tots dos equips es va haver d'aturar al descans amb victòria momentània de la penya de 20 punts. punts. La setmana, l'última del mes de maig, serà duríssima tant per l'Unicaja com per la Penya, que haurà de jugar 3 partits en 6 dies. San Pablo Burgos, la segona part contra l'Unicaja i l'última jornada de Lliga a la pista del bàsquet Girona. Mentrestant, a l'Eurolliga, el Real Madrid va perdre de 7 punts al tercer partit dels quarts de final de la competició contra el Hapoel de Tel Aviv a Bulgària. Ara bé, l'equip d'Escariolo continua només una victòria de la Final Four d'Atenes. El primer classificat és l'Olympiacos, que hi va eliminar el Mònaco per la via ràpida amb una victòria de 23 al Principat. I avui s'hi poden classificar dos equips més per la Final Four. Per una banda, el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevičius, el vigent campió, aconseguirà el passi per Atenes si guanya la pista dels Algiris Kaunas a les 6 de la tarda i a un quart de 9 del vespre. El València de Pedro Martínez comença la missió gairebé impossible d'haver d'aixecar un 0-2 en contra a la pista de l'organitzador de la Final Four, que és el Panathinaikos.
14: Parlem de motor. Per a alguns és un circuit per als amants del motor on es forgen els campions i tu pots ser testimoni de tot aquest espectacle del 15 al 17 de maig. Per tant, la setmana que ve viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy, al circuit de Barcelona-Catalunya. Tu perdràs entrades a la venda a circuitcat.com. De fet, un gran premi de Catalunya de MotoGP que tindrà per primera vegada, Gemma, un fan fest al centre de Barcelona.
3: Sí, la primera vegada que amb aquest format que Barcelona ha acollit els darrers anys amb la Fórmula 1 es farà en un gran premi de MotoGP. El fan fest es farà el dimecres 13 i el dijous 14 de 12 del migdia a les 9 del vespre a la plaça Catalunya. L'accés serà gratuït i hi haurà col·loqui amb pilots en presència, entre d'altres, dels germans Marc i Àlex Márquez. Això serà dimecres, però també simuladors, motos i actuacions musicals, entre d'altres activitats. I el Versió RAC1 en directe amb el Toni Clapés i tot el seu equip de cara al públic dijous a la tarda. Tot plegat abans que comenci l'acció al circuit de Barcelona-Catalunya. Això serà el divendres, dia 15.
14: I, Gemma, què ens falta per saber?
3: Que s'està disputant la quarta etapa de la Volta Ciclista Espanya Femenina, sobre 115 quilòmetres entre Monforte de Lemos i Antas d'Ulla, a la província de Lugo. Una jornada amb dos ports de tercera categoria i amb una corredora, l'alemanya Francisca Koch, que lidera la general per segon dia consecutiu. La catalana Paula Blasis, novena, a 18 segons. Sant Waterpolo avui es disputa el partit entre Espanya i els Països Baixos. L'últim de la divisió 1 de la Copa del Món Femenina serà a un quart de nou. I avui es reobre la pista de gel del Barça, l'única que hi ha a la capital catalana després del tancament de l'skating a causa de la pandèmia. D'aquesta manera, el Club Blaugrana recupera la instal·lació que va tancar fa 4 anys per les obres de l'Espai Barça. La pista de gel, però, ara s'ha traslladat a una nova ubicació, al campus de la Universitat de Barcelona, a l'entrada de la Diagonal. També serà obert al públic general, com passava al Camp Nou, i s'habilitarà el lloguer d'espais per entitats, empreses i particulars.
14: Hi ha dues lletres que et poden estalviar problemes. N-O, no aquella comissió que apareix i que ningú t'havia explicat, no a que ningú et doni una solució a dutxar-te amb aigua freda i no a signar contractes plens de lletra petita que després porten sorpresa. Perquè aquí tens advocats, dir no és molt més fàcil. Ets a Legalitas i no et conformis. 900-100-608 i també per autònoms i empreses. Ara falten 4 minuts per les 3, una pausa i tornem per actualitzar-nos.
22: 14-15.
7: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
8: Ja som 11 milions dels socis del...
10: Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
11: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
12: Tuya.
11: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
12: Sí, tu prima.
13: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
26: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
27: ¡Valorado!
26: En España, vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
27: Y otra... ¡Valorado!
26: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.
0: mantra. Begudes gratis amb Costa. Begudes gratis amb Costa. Begudes...
5: Què és això?
9: És el mantra clau de l'estiu.
5: Aquest estiu viatja amb Costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
15: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
16: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
17: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
19: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
21: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
28: Gairebé segur que el teu cotxe no et falta un queda molt. Ben segur que tens el DJ que no en deixa una. Aquesta no, millor aquesta. El que és seguríssim és que si t'atures a una BP, t'emportes un premi segur. Omple el dipòsit amb 30 litres o més i podràs guanyar punts extra amb IBP, cupons de descompte en carburant o fins i tot una experiència Audi Revolut Fórmula 1 Team a Madrid. Consulta les condicions a IBP.es.
29: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
30: Tuya, tuya.
29: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
30: Sí, tu prima.
13: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
31: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
32: Les 3. Actualitzem la informació. Els 5 catalans que viatgen a bord del creuer amb un brot d'antivirus hauran de passar la quarantena en un hospital militar de Madrid. Dissabte arribaran a les Canàries i des d'allà els traslladaran amb la resta de passatgers de l'Estat un cop les autoritats sanitàries comprovin que no tenen símptomes. Última hora des de Madrid. Jordi Armenteres.
33: Donald.
32: No tenim a punt, em sembla, aquesta connexió amb Jordi Armenteres. Tornem-ho a provar, Jordi.
34: De caràcter més local, voleu...
32: Doncs no és possible de moment establir aquesta connexió amb el Palau de la Moncloa, amb en Jordi Armenteres, per saber l'última hora, perquè ens resumeixi el contingut més destacat d'aquesta roda de premsa que hem seguit en part en directe en aquest 14-15 de la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Ara sí, Jordi.
35: Sí, exacte. Estàvem explicant el protocol d'atenció, que serà llarg, la revisió de cadascun dels passatgers i tripulants. N'hi ha més de 140 a bord d'aquest vaixell. A mesura que es vagi descartant qualsevol perill, i això s'ha remarcat, se'ls anirà traslladant als seus països d'origen. Què passa en el cas dels 5 catalans i també la resta d'espanyols, 9 persones més? Tu deies, Núria, la intenció és que tots quedin ingressats en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. És un centre sanitari que ja ha assumit emergències d'aquest tipus. El per què l'explicació acabarà fa uns minuts d'aquesta manera la ministra de Sanitat, Mònica García.
36: ¿Por qué en el Gómez Ullà? Pues el Gómez Ullà, como ustedes bien saben, es un hospital de defensa que tiene mecanismos de seguridad, tiene unas unidades que se llaman UATAN, que son las unidades de aislamiento y de tratamiento de alto nivel, que, bueno, pues que tienen las características para poder aislar a estas personas.
35: A tot l'estat hi ha 16 llits més preparats per emergències de contagis perillosos. Ara aquesta tarda s'ha de fer una reunió entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes per revisar si és necessari o no activar també aquestes unitats hospitalàries.
32: Gràcies, Jordi. Lleó 14 visitarà també Brianzú durant la seva estada a Catalunya. Serà el 10 de juny, el mateix dia que anirà a Montserrat, i farà una missa a la Sagrada Família. A les Canàries visitarà un centre d'acollida d'immigrants i a Madrid un punt d'atenció a persones sense llar. També serà el primer papa a fer un discurs al Congrés. Els Estats Units i l'Iran estan a punt de tancar un acord, ho asseguren fonts nord-americanes i pakistaneses també. De tota manera, Donald Trump pressiona en un missatge a les xarxes socials. Diu que si el règim dels ayatolars no accepta les seves propostes, els atacs es reprendran amb més intensitat. I els sindicats de mestres i professors escalfen motors pel nou cicle de vagues que han convocat el proper mes i mig, a menys de 24 hores que arrenqui la primera aturada de les escoles Bressol. Comissions Obreres ha sortit a defensar l'acord que va signar amb el departament, ha anunciat que permetrà que el curs que ve hi hagi prop d'un miler de professionals més per atendre els alumnes vulnerables. Pel que fa als esports, Barça i Madrid ja preparen el clàssic de diumenge en què els blaugrana...

0: l'anada del 5-4. Qui guanyi s'enfrontarà a l'Arsenal a la final de Budapest. I encara a futbol, ho acabem de saber, han sancionat Gerard Piqué amb 6 partits i 2 mesos d'inhabilitació per les seves amenaces als àrbitres en l'últim partit de Lliga de l'Andorra contra l'Albacete, sanció que s'explica també per la reincidència de Piqué en altres partits. D'altra banda, el Barça d'handbol buscarà avui el bitllet per la final 4 de la Champions, rebrà el Nantes amb avantatge de 2 gols del partit d'anada, i el que comença avui a Portugal és la final a 8 de la Champions d'hoquei patins, amb 2 catalans, el Reus i el Barça. Els reusencs debuten aquesta nit a les 11 contra un dels favorits, el Benfica.
1: I el temps, avui els ruixats no s'estendran per tantes comarques com ahir, Mònica.
2: Quedaran més localitzats a les comarques de Girona, que és on descarregaran amb més intensitat, també comarques del nord de Barcelona, Pirineu i al voltant del massís dels Ports, i en canvi a la resta del país tindrem una tarda de cel mig ennuvolat amb temperatures màximes d'entre 19 i 23 graus. I demà a partir de mig matí de nou es formaran aquests xàfecs al prelitoral i punts del Pirineu, i a la tarda s'estendran també cap al Pla de Lleida, Catalunya Central, bona part del Pirineu i del Prepirineu, en canvi més calma a la línia de la costa i temperatures una mica més baixes a les comarques del sud.
1: Les 3 i 5 minuts, tanquem el 14-15, l'hem fet amb l'Ernest Ferrer al control, pendents ara de l'actualitat als butlletins, el no ho sé, amb Mireia Garolera avui en edició de butxaca.
0: Perquè 8:45 la Champions es juga a RAC1 amb la prèvia del Bayern de Múnich París Saint-Germain de les 9 del vespre. Encabat, tu diràs, amb l'Aleix Pariser.

0: Núria, Xavi, molt bona tarda!
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Hola!
0: Com esteu?
1: Com va per Igualada?
0: Home, Igualada ara mateix està espectacular perquè us saludem des del rec.0!
2: L'Alba Segarra, jo no te veo.
3: És el millor dia de la meva vida, Núria i Xavi.
1: Sí?
3: Sí.
0: Tot el matí repetint l'Alba. És el millor dia de la meva vida, perquè aquesta noia, el que ha fet l'Alba és arribar una miqueta abans, ella, amb bona vista, i ha començat i ha aprofitat per fer unes compres.
3: M'he gastat 100 euros.
2: 100 euros?
3: Bueno. No, però m'he agafat uns quets, uns pantalons,
2: uns quets?
3: Una samarreta...
4: Que llueva dinero.
3: Ah, veus com ho sap el Rocamora? Perquè ell és periodista.
2: Ah, bueno, el Rocamora no
3: sé. Us ho recomano, Núria i Xavi.
0: Ho diuen a Lleida.
2: Ah, quets.
0: Unes bambes.
1: No prenem nota.
2: Bueno, que ets d'aquí o no?
0: I què més t'has agafat, Cuca?
3: Uns pantalons molt macos, que faran molt bé per Nadal, aquests pantalons, i una samarreta atrevida.
2: Ah.
3: Allò, per un dia especial.
2: Sí, per empotrar. Ah.
0: Sí.
3: Bueno, pensava per anar a fer uns vins, jo, però també, una cosa porta l'altra, a vegades.
0: Mireu si li feia il·lusió tot el que s'ha comprat l'Alba Segarra, que no s'ha pogut esperar i s'ho ha provat dins del restaurant mentre estàvem dinant.
2: Sí, sí, sí.
0: Que, per cert, hem dinat aquí el Somia Truites.
2: Boníssim.
3: Increïble, increïble.
0: Boníssim.
2: No, molt bé.
0: Hi ha un ambientarro aquí a Igualada espectacular.
3: I la gent és guapíssima.
2: Sí, ens hem d'empadronar.
3: És que jo estic...
2: Però jo m'empadronava aquí al rec directament, eh? No, clar. Una casa, no, aquí al rec, al barri del rec, eh?
3: Aquí amb aquesta xemeneia.
2: Sí, home, bueno, això a Barcelona són 500 euros al mes, eh? Vull dir que clar.
3: Amb vistes 360.
0: Has de dormir dret, no? Has de dormir dret.
3: Mos fa un dia preciós.
0: Voleu algun recado, Xavi, Núria, que us comprem? Aquí hi ha de tot, eh? Però hi ha de tot, de tot, de tot.
4: No, doncs mira, ara no, ja us ho dic després per WhatsApp, no em ve el cap res, però ja tu...
2: Vale, el
1: Rocamora,
2: Rocamora ja ens està ventilant.
0: Jo, sobretot, Núria, ho estava dient pel Rocamora, perquè últimament està vestint molt de senyor gran.
2: Bueno, sí, sempre porta la mateixa camisa, és com el Simpson.
0: Sí, com d'oficinista trist.
4: Sí, camisa o polo, sí.
3: Perquè a vegades, quan una peça de roba...
4: Vinc a, jo què sé, a fer un festival aquí cada dia a la ràdio.
2: Bueno, hi ha gent que recube guapa i lliga, mira.
4: No ets tu, no és el teu cas.
3: Però el Rocamora no necessita posar-se grans coses, perquè ell l'atractiu al posto de sèrie.
4: Bé, avui estàs
3: finíssima. Ja ho diuen, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. I el Rocamora no és una mona, és mono.
0: Ah, ole. Rocamora se queda.
3: Sí,
4: ara, doncs escolta, bon programa, aquí a Igualada.
2: Sí, gràcies, Rocamora, eh?
4: Va, ànims.
0: Vinga, que comencem ja, eh?
4: Va,
0: que no us ho perdeu, no us ho perdeu.
4: Mai.
1: No.
0: Vinga, Núria, Xavi, una abraçada, ens veiem demà.
4: Que vagi molt bé.
5: RAC1 presenta Els Taloners amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra en directe des del rec.0 a Igualada. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar Els Taloners del versió RAC1.
6: El taloner, és en català, no.
5: Amb Marc Bala
7: i
5: Guillem Estadella.
8: És normal, home.
9: Ho passo de conya.
10: Pues vinga, anem.

0: Molt bona tarda a tothom. Passen 8 minuts a les 3. Som els d'Abans del Claper. Som... Guillem Estadella, Alba Segarra, gent del rec.0, gent que ens esteu escoltant des d'on sigui. Molt bon programa, 385.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda, amb alegria i amb il·lusió. Quin plaer ser avui al rec d'Igualada, eh?
1: Oh. Jo us dic de veritat que jo estic molt feliç avui.
2: És el teu primer cop, no, que venies avui aquí?
1: És que jo no havia vingut mai al rec, però a la Fuliola ve molta gent al rec.
2: Ah.
1: Però jo, pel que fos, no havia vingut mai. I ara m'estic arrencant els cabells, que penso com he pogut viure sense vindre aquí, Ivan.
2: Ara, ara.
0: Un ambient familiar maco.
2: Sí, sí.
0: Vull dir, i a més, una altra cosa, que això ja no depèn de la gent d'Igualada ni de ningú. Però és que està fotent un dia...
2: No, espectacular, no. Espectacular.
0: Dia guapo, eh?
1: Igualada és guapo.
2: Sí.
1: Igualada, a mi no em sap greu dir-ho. És guapo.
2: I només has vist el barri del Rec, no has anat cap al centre, no t'has mogut per allà, vull dir que...
1: Em fot por anar-hi, perquè m'enamoraré, m'empadronaré qui jo vull.
2: Bueno, escolta, amb alegria.
0: I a més, una cosa que em fa molta gràcia, que som a dimecres, la gent va carregadíssima de bosses...
2: Sí, perquè i... la gent...
1: S'ha cobrat, eh?
2: La gent, hi ha molta gent que s'ha demanat festa, hi ha molta gent que ha vingut aquí a fer una mica...
0: Mira, Guillem, ja baixa de l'escenari per parlar amb la gent del públic. Ho recordem que som al pati del museu.
2: Efectivament.
0: Per tant, si sou per aquí a les rodalies del rec.0, veniu cap al pati del museu.
2: I passa una cosa molt divertida, que som aquí al pati del museu, com deies, però que, clar, hi ha gent que sap que ha vingut a veure els taloners i hi ha gent que no sap què collons passa.
1: No.
2: Hi ha una taula de dues noies, tres, que jo crec que estan flipant.
0: Sí, no saben on s'han fotut.
2: Què tal, com estàs, màquina? Tot bé o què? Veus, no saben què està passant.
0: No saben ni què és la ràdio.
2: Vosaltres què, d'on sou?
3: D'aquí.
2: Vosaltres us heu assegut aquí a primera fila, però no teniu ni idea de què és.
3: Sí, sí.
2: Tu sabeu què és RAC1?
3: Sí, sí.
2: I els taloners?
3: No.
2: Vale.
0: Bé.
2: Està molt bé, està molt bé. Veus, és gent que no sap què ha vingut. S'ha assegut aquí, heu vist l'escenari i micro, bueno, farà una mica de xou, no?
3: Sí.
2: Tu pensaves que sortiria la Juliana Canet, no?
3: Sí. No.
1: Quina decepció.
2: No passa res. Bueno, escolta, doncs ara ens heu d'escoltar nosaltres. Però aquí hi ha molta gent. A veure, qui ha vingut a veure els taloners? Que aixequi el braç.
0: Home!
2: Mira, molta gent. Mira, per exemple, tenim una senyora que aquí està. Què t'estàs fotent ara mateix?
4: Un batut.
2: Un batut de què?
4: De mango, maduixa i poma.
2: Corre, oh! Això després vas al lavabo perfecte, eh?
0: Sí.
1: I el mango és fruita local.
2: I també
1: d'aquí d'Igualada.
2: I també és una botiga.
1: Sí. Que... Potser hi és aquí, també. Hi ha de tot, hi ha de tot.
0: Ha comprat el mango, també, eh?
2: Va, vostè, senyora, d'on ve?
4: D'Igualada.
2: Ah, molt bé.
4: He vingut després perquè us escolto cada dia mentre treballo.
2: Oh! Oh! Gràcies. Podem dir que avui has fet campana de la feina?
4: Sí.
2: Molt bé.
1: Feina! Clar que sí.
2: Gràcies. T'has demanat festa?
4: Sí.
2: Molt bé, jo vull saber quanta gent d'aquí s'ha demanat festa per venir avui al rec. Mira, allà hi ha una... Mira. Allà hi ha una noia que ha aixecat els braços, però com una desesperada. A veure, espera, jo vull saber de què treballa.
0: Ara mateix el Guillem està marxant molt lluny. Sí. És que hi ha molta gent aquí.
2: Què tal, com estàs? Tot bé?
5: Molt bé, molt bé.
2: Tu que t'has demanat festa avui, eh?
5: M'he demanat festa.
2: Amb quina excusa has posat la festa d'avui?
5: Que necessitava el dimecres, sí.
2: Molt bé. I tu de què treballes, es pot saber?
5: Treballo una tenda, cara al públic.
2: Una botiga. I de què és la botiga?
5: De tot una miqueta. És un tot a 100.
2: Un tot a 100?
1: Oh, m'encanta!
2: Un tot a 100, no?
5: Sí.
2: I què, d'on és aquest tot a 100?
5: D'aquí de Vilanova del Camí, aquí al costat.
2: Ah, molt bé, Vilanova del Camí, xulíssim. És l'Hospitalet d'Igualada, no?
5: Totalment.
2: Molt bé, perfecte. Però escolta, i t'has demanat festa avui, eh?
5: Sí.
2: Això ho has de recuperar o ja està?
5: No, ja el tinc. I me'l demano cada any.
2: Cada...
5: Al maig i al novembre.
2: I entenc que t'has demanat festa no només per venir al rec, sinó per venir a veure els taloners.
5: Vamos.
2: No tenies ni idea, no?
5: No us conec tant, però...
2: No passa res. Fora aplaudir per la gent que es demana festa.
0: Clar que sí.
2: Avui aquí, molt bé.
0: Aquí, Guillem, tens un noi amb barret.
2: A veure,
0: està tocant davant teu.
2: On és el noi?
0: Davant teu.
2: Hola, què passa, Cuqui?
0: Aquest també s'ha demanat festa, eh?
2: Què tal?
6: Molt bé.
2: Tu ja pastaja, no?
6: No, encara no.
2: Bueno, a la veu se li nota una mica divertida, eh? Amb qui has vingut avui?
6: Amb la família.
2: Sí que va borratxo.
0: Sí.
1: És la felicitat del rec, no ho enteneu?
2: Sí. Què tal, bé?
6: Molt bé, molt bé.
2: Has vingut amb la família tot gent jove, no?
6: Sí, tots joves.
2: Són els teus pares, els avis o...?
6: Mons pares.
2: Ah, molt bé. I els altres qui són?
6: Els veïns.
2: Els veïns, oh! Hola! Què tal, els veïns? Vostè, què tal, aquí? S'està fotent una crepa a lo loco, eh?
7: Jo no parlo.
2: Molt bé. Però per què no vol parlar, senyora?
7: Parla amb ell.
2: A veure. Aquest entenc que és el teu pare, eh?
6: Mon pare.
2: Què tal, com està, senyor pare?
8: Molt bé.
2: Tu també fotent-te una crepa, eh?
8: I tant.
2: Encara l'estàs empassant.
8: Perdó?
2: Encara l'estàs empassant, dic.
8: No, encara falta.
2: Us heu demanat també festa o esteu jubilats?
8: Jo m'he demanat festa, farà 2 anys que ja porto festa.
2: Ah, molt bé.
0: Ja ens ha quedat clar. S'han firat o no, vostès? Han comprat o...?
8: Sí.
0: Què han comprat? Aviam, per saber que han renovat l'armari ja o no?
8: No, tampoc tant.
0: Què han comprat?
8: Jo, per mi, un esbambes i un jersei d'esport.
1: Igual que jo!
2: Ah, molt bé, mira!
1: Anirem de conjunt, nen!
2: A veure si sereu nòvios, ara!
1: Bueno, tot està per veure. És d'Igualada, aquest home.
2: D'Igualada, vostè?
8: Del Baix Ebre.
2: Ah, del Baix Ebre, d'on?
1: Ah, també em va bé.
8: De Camarles.
2: Ah, de Camarles, molt bé! Camarles és un municipi molt especial a Catalunya perquè els carrers no tenen noms, sinó que són números.
1: Sí.
2: Ho saps, ho saps? Has vist, home? Home, els taulers fem molt territori, Camarles molt xulo.
6: Sí, sí, molt, molt.
2: Bé, perfecte. I veniu des de Camarles?
6: No.
2: A tu d'on vens?
6: De Barcelona.
2: Ah, de Barcelona.
0: Ai, Barcelona,
2: Com se li nota? Però tu ets de Camarles, però ja t'has transformat.
6: No, no, no, sóc de Barna. Mon pare és de Camarles.
2: Ah, vale, i t'han adoptat.
6: Sí, m'han adoptat.
2: Ets adoptat?
6: Sí, sí.
0: Jo tinc una pregunta, Guillem. Què li ha costat aquest barret? Perquè em sembla aquesta marca,
2: No, és Antonio Miró, això? T'ha costat això molt el barret o no?
6: Te'l regalen.
2: Te'l regalen a on?
6: Si gastes diners a Antonio Miró, te'l regalen.
2: Ah, perfecte.
1: És car,
2: I tornaràs a Antonio Miró?
6: No, perquè ja m'he gastat els diners.
2: Bueno, doncs jo potser trobo el barret, Que foto la calor aquí ara mateix.
0: Et queda bé, Guillem.
2: Queda bé. No, hòstia, vale, no ets calvo. Vull dir que de cop i volta dic no sigui una sorpresa i que sigui calvo. Bueno, escolta, fora brem per tota la gent que ha vingut avui a veure'ns, clar que sí. Gràcies. Gent excepcional, gent que s'ha demanat festa. Increïble, tu.
9: Hola, què tal?
2: Hi ha gent aquí a tot mirar. Hòstia, aquesta senyora s'està... Que esteu aquí jalant com a... Com a boges,
10: No tenim temps de parlar.
2: Però què us ha donat? Unes pizzas i aquí? Què és això?
10: Home, hem caminat molt.
2: Què?
10: Hem caminat molt.
2: Ah, com heu caminat aquí a lo loco,
10: Ah, home, hem de recuperar.
2: On veniu vosaltres?
10: De Molins de Rei.
2: De Molins de Rei, xulíssim. Mira, com el Mar Llibre, que avui el tindrem aquí també. I aquí una senyora que vostè està amb la boca plena a tope, Ja està encara empassant, Ole, artista. Mira, anem amb l'altra senyora. És que estan totes menjant, Què tal, què tal? Tot bé?
11: Molt bé, molt bé.
2: De Molins de Rei,
11: Sí.
2: Us heu demanat festa, també, o...?
11: Ja, festa...
2: Ah, també com el senyor de Camarles,
11: Festa.
2: Molt bé, molt bé. Què teniu? Com carn matxada, això, què?
11: Exacte.
2: El què?
10: D'aquests xicots d'aquí, que ho fan molt, molt bé.
2: Ah, molt bé. Per fora aplaudim pels xicots d'aquí davant, clar que sí, clar, màquina.
0: Que
2: molt bé.
0: La gent.
2: Molt bé, molt bé. Vull...
0: Mira, aquesta dona d'aquí porta 80.000 bosses, Guillem,
2: Quina senyora?
0: Mira, darrere teu, darrere teu. Mira,
2: home,
0: quantes bosses.
2: Hòstia, perdona, un moment.
0: Pot muntar una botiga.
1: Aquí hi ha més de 100 euros,
2: Aquí hi ha més de 100 euros. I potser n'ha robat alguna cosa, perquè, escolta...
12: Són compartits.
2: Són compartits, de qui són?
12: A taula.
2: De tota aquesta gent, no?
1: Són tres,
2: Bueno, són tres i quatre. Ah, no, és la senyora del Mango, perdoni. Vostè és aquí, que la senyora del Mango s'ha enganxat aquí a la taula i dic que està... Vostè ja són amigues o no?
12: No.
2: Pues, home, dos petons, presenteu-vos, no? Com es diu vostè?
12: Joana.
2: Joana, i tu?
13: Neus,
2: ja sou millors amigues. Molt bé, perfecte. I què t'has comprat?
0: La Neus porta, no us exagero, 15 bosses.
2: Home, però sabates de tot.
12: Compte.
2: A veure, una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set bosses, que estan plenes,
12: Plenes, sí.
2: Molt bé, molt bé.
0: Què t'has gastat, Neus? Entre totes, què heu gastat?
12: Uf, això és pregunta de nota, no ho sé.
2: Bueno, és el primer dia, ja arrenca en forma, m'agrada, Vull dir que està molt bé, està molt bé. Sí. Bueno, escolta, fora per tota la gent que ha vingut avui aquí, clar que sí.
0: Doncs que l'Estadella pugi cap aquí a l'escenari.
2: Perdona, un moment, tenim la Marta Cailà aquí a primera fila. Oh! Estàs aquí, Marta? Espera.
0: La Cailà ha vingut.
2: És una dona de paraula. Cailà, bona tarda.
14: No, però sí, ja ha saludat abans, encara que els oients no ho han sentit, però ja ha saludat el públic d'aquí. Estic guardant-li la cadira a la meva germana perquè ha vingut la meva mare.
2: Ha vingut la mare de la Marta Cailà!
1: Però si sembles la germana petita!
0: Però si és més jove que tu, ta mare! És més jove
2: però
0: que tu,
2: Marta! Però un moment! Com estàs?
15: Molt bé.
2: Com es diu vostè, senyora?
15: Nani
2: Callens.
15: Nani Caragol.
0: No, Cargol!
2: Ah, Nani Caragol!
0: Cargol!
2: Clar, perquè, o sigui, tu ets... Què?
15: És Cailà Cargol.
2: Ah, tu qui ets?
15: Jo sóc l'Eva.
2: Però ets família?
15: No.
2: Ah, perdona, jo no sé... Hi ha una senyora aquí asseguda que no és família.
14: Mira, la meva germana.
2: Ah, home, la germana de la Marta Cailà, hola!
15: Però sí, és superjove.
2: Hòstia, són molt joves, aquesta gent. Vostè què tal? Com veu això que la seva filla faci la panarola morta? Això ho ha vist o no?
15: Encara no li he vist fer això.
0: Bueno, doncs ho veurà avui en directe. Programa.
15: És primera vegada que li veig fer això.
2: Ah, molt bé. Escolta'm una cosa, aprofitant, no sé si se sap, però que la família del Marta Cailà i en part que ve dels Estats Units. Bé, això vostè va néixer als Estats Units.
15: Sí, senyor.
2: United States.
15: Yes. How do you know?
2: Yes, because I listen, yes.
15: You listen? What do you listen?
2: I listen your son.
15: My daughter.
2: Això.
1: Que bé que parle, ni que hagués d'estar allà.
2: Yes. Però em fa gràcia perquè, clar, és vostè que és Nani Caragol, no?
15: Caragol. Però els meus antepassats eren catalans.
2: Antepassats, això fa molt temps,
0: No diu sí, van anar de Catalunya als Estats Units.
15: Exacte. Sí, i tant.
0: D'això van fer una sèrie que es deia La memòria dels cargols.
15: Exacte.
0: Clar.
15: Sí, eren els meus antepassats.
0: Veus?
2: Sí, ah, molt
0: estava
2: bé,
0: basat en la vida de la Nani.
2: Vols que doni pas en anglès a l'entrevista d'ara?
0: Home, sí.
1: Oh, my
2: Nani.
1: God.
0: En anglès.
2: You have to go...
0: No, t'ho inventis.
2: No, you have to say... Here we go to the interview, no?
13: I don't understand what you're saying.
2: Que diguis endavant l'entrevista.
13: Ai, a the interview endavant.
2: Bravo!
0: Doncs, com deia la mare de la Cailà, la Nani, endavant amb l'entrevista, perquè ja sabeu que el barri del RAC té l'essència de barri industrial, però que durant uns dies, com aquestes velles fàbriques i adoberies, es converteixen en espais efímers de tendència i botigues de moda. Avui aprofitem per saludar a un dels seus cofundadors, el cofundador del RAC Stores. Ell és en Ricard Vila. Ricard, bona tarda.
16: Bona tarda.
1: Bona tarda!
2: És a qui se li ha de demanar cupons de descompte, eh?
0: Sí, tu tens descomptes o no, Ricard?
16: No, no, no, no. Cap ni un.
1: No poden descomptar més d'aquesta roba, està tot molt bé de preu aquí, Ricard.
16: Sí, home, és una oportunitat, però no és la més important, potser, les que tenim aquí al REC.
0: Ah, no?
2: No?
16: No, no.
0: Digues, no toquem.
16: La primera, la més bona, és descobrir el barri.
2: Home, això és ideal, eh?
16: És per això que vam fer el REC, nosaltres. I després cadascú que l'enfoqui com vulgui. Omplint l'armari, tenim agenda cultural, on anem a concerts...
0: Gastronòmica, també, eh?
16: Gastronòmic o bevent cervesa.
2: Que no, totalment. Sí que és veritat que quan vens al REC, vull dir que no només vens a comprar, vull dir que et pots passejar i pots tirar-te tot el dia. Jo he vingut molts anys. Escolta, entre que dines, esmorzes, tal, passeges, vens aquí, vens allà. Vull dir que està molt bé, realment. Vull dir que la ubicació que hi ha també a Igualada, al barri del REC, és molt privilegiada, també.
16: Sí, sí, és un privilegi que vam aprofitar a l'estar a les fàbriques en desús i, bueno, va ser un cadàver exquisit que ens vam trobar. I el vam
1: cadàver exquisit, eh? M'agrada molt. Porta, això.
0: O sigui, ara l'esteu revifant, aquest cadàver. Bueno, des de ja fa molts anys, però aquest cadàver exquisit...
16: Diguem, trontolla, més que revifar. Va trontollant, sí, cada mig any, més o menys. Però sí, sí, la veritat és que funciona bé.
0: Clar, Ricard, tu imagino com ets un dels cofundadors. No sé si t'has de pensar molt com vas vestit aquests dies per encaixar una mica amb la moda, amb la tendència del REC
1: 1.0. No.
16: Normalitat total, normalitat.
0: Sí, no? Com si no passés res.
16: Sí, sí, sí. Sí. No, nosaltres no som enderats de moda, diguem... La moda ve aquí a Igualada, però sí, nosaltres mateixos... Amb les nostres feines, i això forma part de la nostra vida, ja portem 17 anys fent RECs.
2: La que ve majoria d'edat, eh?
16: Sí.
2: Has posat una cara una mica tensa ara, eh?
0: L'has fet sentir vell, crec.
16: Totes les majories tenen els seus peatges, diguem.
2: Ostres, sí. I pels 18 anys alguna cosa que ja mentalitzeu, alguna cosa que desitgeu, que hi hagi pensada per l'any vinent o què?
16: No, per l'any vinent no. El que sí que sempre... Això va néixer amb el desig de que la reocupació de les fàbriques que vam trobar ens anessin fent fora. Mica en mica va passant, cosa que és la millor mort que ens podem trobar, que és que no trobem espais... I potser llavors acabarem sent un event gastronòmic, festiu, cultural, i igual no hi haurà espais interiors, no sé com acabarà.
0: Clar, tu hi ets des dels inicis, des de que no existia el REC, per això ets cofundador. Sí. Quan passeges per aquí, pel barri del REC, ara amb tota aquesta ebullició de gent, de moda, hi ha algun comentari que et faci especialment il·lusió sentir de dir, ostres, mira, jo he col·laborat a que ara la gent doncs estigui fent això?
16: No tinc problemes d'ego en aquest sentit.
0: No? O que et faci allò, diguis, hosti, mira, em fa gràcia.
16: El que sí que m'agrada és sentir que, com alguns que ara he sentit aquí, que no havíem vingut mai. Això sí que m'agrada. Perquè vol dir que hi ha recorregut. O sigui, una cosa que tenim molt assumida, que pensem, ja ho sap tothom, que a veure si avorrirem, passarà, tornarà a passar, doncs hi ha gent que no ha vingut mai, i això sí que ens agrada.
1: I un dia normal i corrent, que no hi hagi la festa del REC,
16: sí,
1: quin tipus de vida hi ha aquí? Què hi trobaríem a les fàbriques?
16: Bueno, les fàbriques treballen molt. Hi ha fàbriques de curtits aquí que estan creixent. És per això que nosaltres anem, diguem, retirant-nos de locals que no estaven utilitzats, i el dia la normalitat del barri no és musical, és diferent. Hi ha toros, camions, molt moviment. És un barri molt productiu encara.
0: Toros, has dit?
16: Toros.
2: No, mira.
0: No, és que ara m'he cagat, eh?
16: No, toros.
1: Toros dels bons.
0: Toros, exacte.
1: Sí, que no hi ha... Que els toreros són els bons. Els toreros són toreros.
16: No hi ha plaça.
1: Ara.
2: Escolta'm una cosa, tu que ets una persona que portes 17 anys venint aquí al REC, òbviament com a persona que organitza, però com a visitant també l'has pogut gaudir, com seria per tu un dia perfecte al REC? Vull dir, que la gent, per primer cop que vingui, deies aquesta gent cada cop i volta, sense que acabi per primer cop, què li recomanes que faci?
16: No, jo no sé, depèn de cadascú amb les intencions que vingui, no? Sobretot passar-s'ho bé. O sigui, la intenció del REC és exhibir un barri amb diversió.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
2: Ves que aquest barri no sigui l'hostaloners, eh? Vull dir que hi ha un punt així.
0: Home, podríem venir a fer el programa cada dia, eh?
1: Sí. És que podríem viure aquí.
2: En una fàbrica.
0: És un oasi de diversió, això.
1: Totalment.
0: Per cert, Ricard, tu t'has comprat alguna cosa? T'has firat o no?
16: No. No, no, encara no. Aquí no.
2: Aquí no.
0: No, ho diu. S'ho ha comprat amb l'altre.
1: Ho ha comprat per internet.
0: No, Ricard, no fotem, eh? No,
16: sempre vas renovant quan convé. Però no hi tinc temps, És el primer dia de REC. Avui és una cosa rere l'altra. Potser després quan surti, però fins ara impossible.
1: Organitza't perquè val la pena, t'asseguro.
0: Clar que sí. Doncs Ricard Vila, moltes gràcies per acompanyar-nos. Recordem que ets un dels cofundadors del Rec.0. Gràcies, i et deixem ara també una mica de, doncs això, de temps lliure perquè puguis viure el Rec i no hagis d'estar aquí per nosaltres. Un aplaudiment pel Ricard.
1: Ole!
2: Guapo!
1: Cofundador!
2: Déu meu senyor, eh?
0: Va, que és el moment de fer una pausa per la publicitat.
17: Escolteu, perdoneu, carinyos, perdoneu. Ai, que m'esteu atabalant els clients amb aquest escàndol.
2: Què passa?
17: Tothom ve cap aquí, no tinc gent a la botiga que vulgui comprar.
2: Però què està passant,
17: ara? Em sap greu, és que sóc la dependenta d'una botiga d'aquí.
0: Ah. Sí?
17: I des que heu arribat tothom està atabalat, no sé què passa.
2: Però, senyora...
17: I qui sou vosaltres?
0: Els taloners. És que,
17: és que no estic cobrant, sabeu? Jo he de fer la meva vida i aquestes coses. I no sé... És que no sé qui sou.
2: Perdó.
17: I per cert, què fas ara amb una samarreta de futbol? Que t'has divorciat, tu, o què? Quants anys tens?
2: Faré 30 aquest any. És la crisi dels 30, perdó.
17: Escolta, veniu un moment a la meva botigueta.
2: Ah, perquè tu, o sigui, tu
0: què fas?
17: Dependenta? Clar, jo sóc la dependenta d'aquí del Rec.
2: Ah,
17: descomptes.
2: Dependenta de tot, eh?
17: Dependenta de tot, 5x2, 2x5, 10%. 99%, fins i tot.
0: Tots són descomptes, eh?
17: Aquestes samarretes tan xules,
2: ai,
17: fetes a mà, ecològiques, eh? Qui les vulgui comprar, estan a 99/99, i depèn de si sou de Tàrrega o d'algun poble així, us faig un descompte.
2: Vostè, per tant, és dependenta d'aquí del Rec, però és de Tàrrega, i li estem molestant, eh, pel que estic entenent?
17: Efectivament, noi.
0: Vale. Doncs mirin, no pateixi, no la molestarem, perquè ara farem una pausa.
2: Sí.
0: I a la tornada,
2: ai,
0: que parlarem amb un dels còmics influencers que més gràcia ens fa a la xarxa, que és en Cesc Sarri. No sé si el coneix.
17: No sé qui deu ser aquest noi, però...
0: No marx.
17: Estos influencers,
0: sí, és un nano que fa molts oficis per internet. Ja, ara el coneixerà. Quatre anuncis i ara tornem. Som els taloners del Versió RAC1. Fins ara!
18: Taloners, a publicitat, me cago en Déu!
19: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu Rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
20: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
21: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
22: Ui, ens l'hem passat, no?
23: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
24: Ja som 11 milions dels socis del...
25: Només el 7 de maig a Carrefour. Continua la festa amb el 15% de descompte en alimentació en un cupó que et dona per molt.
26: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
27: Ostres.
26: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
28: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
29: Experimenta una lent progressiva dissenyada amb intel·ligència artificial basada en mesures personalitzades del teu comportament visual. Una lent personalitzada per tu per un Essilor Expert Ambassador. Descobreix Varilux XR sèries i gaudeix d'una visió nítida instantània fins i tot en moviment i transicions suaus de prop a lluny. Varilux d'Essilor.
30: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
31: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
32: A Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
33: Mira aquesta casa. Hi entrem?
34: És un primer i entrem, té balcó i entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
35: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
36: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi?
1: Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
3: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
4: RAC1 us està oferint Els Taloners amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra en directe des del rec.0.
0: Quina passada ser un dimecres com avui a 6 de maig aquí al rec.0. Ara mateix arribarem a 3:45 de la tarda i Els Taloners, com que som a Igualada, no ens cansarem de repetir-ho. Estem vivint el nostre primer rec.0 i per això avui ens feia molta il·lusió poder xerrar una estona amb un dels influencers, un dels influenciadors catalans que a més ho està empatant a les xarxes. Ell, de fet, s'ha fet un lloc al món de l'audiovisual català fent paròdia d'oficis ben comuns, però ell li dona una volta i n'acaba fent humor. Ha fet de policia, de repartidor de globo, de mecànic, o fins i tot un dels nostres preferits, que és de professora de català. Segur que quan el sentiu sabreu perfectament de qui estem parlant.
5: Bon dia a tothom. Canalla, ja m'està parlant. Que és una olla de grins, això, que silenci. Carles Puigdemont, on és en Carles?
6: No hi és.
5: Però què li passa, aquest noi? Mai bé, que està malalt.
6: És a Brussel·les.
5: Ai, jo no puc més, de veritat, que tenim la selectivitat d'aquí 4 dies.
7: Però feu una pregunta.
0: Aquí l'esteu podent sentir fent de professora de català. És un autèntic plaer que ens acompanyi avui al rec.0. Rebem, sisplau, amb un fort aplaudiment, arribat directament des de Tàrrega, el Cesc Sarri. Cesc, bona tarda.
8: Bona tarda, Teloner.
0: Mira, just abans de la publicitat, ens ha vingut a interrompre una senyora que s'assemblava molt a tu, eh?
8: S'assemblava molt, eh?
0: Sí.
8: Ves a saber, ves a saber, aquestes senyores d'aquí, a vegades...
2: Aquestes senyores d'aquí.
9: Gavarra. També parlàvem aquest accent preciós de Targa.
8: Algo tenim en comú, Alba.
9: Ah, amigo.
2: Que perquè sou, o sigui, ell viu a la teva capital, no?
9: Ell és la meva capital.
2: Perdona. Quin titular de cop i volta.
0: Sembla una floreta, eh? Ell és la meva capital.
8: Bueno, és que amb l'Alba ens vam conèixer, no ens vam conèixer, a la capital.
2: On us vau conèixer?
8: En un programa d'amor.
2: Com?
8: No és la gran cita.
9: No
8: és la gran cita.
9: Abans de que es fundés la gran cita...
2: Us vau conèixer?
9: No, vam ser els convidats d'un programa on havies de parlar de coses d'amor, relacions sexoafectives...
2: El clímax de Som Eva.
9: Val. I no mos coneixíem de res. I de cop, de dir-nos hola, a seure, a parlar d'aquestes intimitats...
2: I us veu lligar entre vosaltres o com va anar?
9: No, perquè podria ser sa mare.
8: També.
0: Bueno, quants anys tens tu, Cesc?
8: Jo, clar, només tinc 23 anys.
9: Ah, clar, jo en tinc 34. I a la Foliola som precoç, vull dir que podria ser mare en 10 anys. No. A part, si rasquem una mica, encara serem cosins. Hem de vigilar.
8: Sí, o parents, ja, és que allà estem tots... Bueno, tots lligats.
2: Des d'aquí una salutació a la gent de Lleida.
0: Aviam, Cesc, a mi m'agrada perquè, clar, hi ha molta gent que et coneix i també hem de donar per fet que molt d'altra que no. Podem explicar tu d'on surts? Per què neix aquest neguit de voler fer humor a les xarxes i després acabant veure doncs, que tenen èxit i que la gent et segueix?
8: Ho explico molt ràpid.
0: Ràpid?
2: Sí.
8: Em vaig quedar sense feina?
2: Molt bé, fora aplaudiments!
8: T'has de buscar una mica la vida amb aquesta edat i més si has estudiat periodisme.
0: Home, ja m'ho has dit tot.
2: Per això et vas quedar sense feina, no?
8: Exacte, ja, perquè ja no n'hi ha directament. I llavors vaig dir, ostres, has de fer alguna cosa. Per què no busques la feina dels teus somnis? I per això cada setmana faig una feina diferent esperant algun dia trobar-la.
0: Sí, que maco, nen.
9: Que bonic.
8: Poètic.
0: Perquè, clar, abans estàvem fent una repassada de tots els oficis. Mira, si ara mateix esteu sentint la ràdio o escoltant-les, prefereixo que l'esteu escoltant, on et poden seguir? Quin és el teu usuari perquè puguin veure totes aquestes paròdies?
8: Jo em dic Cesc Sarri, doncs el meu usuari és Cesc Sarri.
2: Un tio coherent, de moment.
8: De moment
9: no. Molt...
8: No m'he posat, no sé, m'hauria posat Sexy Lleidatà o...
0: No.
2: Sexy Lleidatà?
0: Cesc Sarri.
9: Podríem.
8: Àguila Targarina.
2: Perdó. Ah,
8: però això tampoc, no?
0: És un flipat.
2: Home, sembla un perfil de Vox, això, eh?
9: Cigonya Targarina seria més.
0: Sí. Doncs si la gent entra al teu perfil veurà que fas mil i un oficis. Quin és l'ofici ara que estàs ara treballant per poder explorar-lo a nivell humorístic a les xarxes?
8: Ah, justament avui treuré el de dependenta. Perquè em vau donar la idea i vaig dir, mira, doncs el faig, sent dependenta, i el vaig gravar allà en un comerç local de Tàrrega, que per cert em van donar records per tu, Alba Segarra, perquè és que molt mundialment coneguda.
9: És molt bonica. Aquesta botiga on ell ho va gravar era una botiga on la meva iaia es comprava tota la roba.
8: Ai.
9: I se'ns emportava totes les netes i mos deia, altres quietes aquí. I llavors nosaltres, com que era una botiga que tenen roba bona,
2: ah, clar,
9: la dependenta mos feia la pilota a nosaltres. Una bona dependenta ara, fa la pilota.
2: Ara, sí.
0: Ara.
9: I tu sorties d'allà, una mica escurada de la butxaca, però contenta però, i feliç.
0: Ara.
9: I això només es troba a Targa i al Rec.

0: Un aplaudiment per tota la gent que treballa de cara al públic, que han de patir també cada element, que déu-n'hi-do, un aplaudiment.
1: Avui, malauradament, també treballen encara al sol, perquè fot sol, sí, però vigila'm això.
0: També és veritat, també és veritat. Escolta, Cesc, clar, tu ets periodista i ara diguéssim que ho estàs patant als mitjans, les xarxes. Diguéssim que les xarxes són una bona manera per apropar-te als mitjans, és a dir, a la teva professió, o els mitjans t'ajuden a tenir més seguidors? Vull dir, on està aquí la...
2: A mi, en el meu cas, m'ha servit per crear una mica de marca. Sí que, perquè si no fas res en aquesta vida, si algú que ens està escoltant, doncs, ha estudiat periodisme o comunicació audiovisual, dius, ostres, i s'ha trobat en la mateixa situació que jo, és de que no tens res, per tant, t'has de buscar una mica la vida. I com més coses faiguis, més possibilitats tens de que els mitjans t'arribin a veure.
1: Perquè ara mateix... Tu treballes a BTV ara mateix?
2: Correcte, jo estic aquí...
0: Tens feina, tens feina.
2: Treballador de BTV.
1: Perquè a BTV què fas, esports?
2: Estic a esports, estic amb un grup fantàstic, que m'estan escoltant alguns, per
1: cert. Ah, sí?
2: L'Àlex Massana.
1: Home, l'Àlex Massana! Mita de RAC1!
2: Mita de RAC1!
0: Amic nostre!
1: De les persones més sexis de RAC1 que va venir al temps.
2: I de BTV, perquè ho segueix fent,
1: A BTV em pot igual que RAC1? A RAC1 va deixar mella, eh?
0: No. A RAC1? Se'n parlava del Massana?
1: I de la seva Massana.
2: Ostres!
3: Jo no el vaig conèixer.
2: No, ara està molt tranquil. Està molt tranquil.
1: Ara té parella o alguna
2: cosa? Sí.
1: A RAC1 no, per això anava tan boig.
2: Bueno, ara les persones evoluen. És que el meu jefe, no em puc parlar malament, hòstia.
1: Vale, bé, és el teu jefe, m'agrada. Sí. Bé. Doncs bueno, bon xan.
0: La tenia com el micro de RAC1, nen.
1: No parava.
3: Vermella.
2: Plau.
1: Déu meu senyor. Escolta, hi ha una cosa que m'infascina molt, que tens un humor, crec que és molt proper i molt guai, i que, clar, a les xarxes t'expresses molt bé. Intueixo que també a BTV, no t'he vist a BTV, perdona, jo miro TV3 a casa, em sap greu. Intueixo que a BTV també... Clar, jo soc de Cunit, que he de mirar BTV, jo.
0: Jo miro RAC1 per la tele.
1: Exacte.
0: Sintonitzo, saps allò que vas passant als canals?
1: La pantalla negra i tu mirant RAC1.
0: Jo miro RAC1 en pantalla negra.
2: Però que la gent de Barcelona... La mire molt, BTV, perquè és un mitjà que...
1: Està quedant bé pel seu jefe de jefe, saps?
3: És que aquí no hem d'entrar en aquestes competicions.
1: A tots
3: ens hi va el pa.
2: Exacte.
1: Però jo crec que no sé si t'ho has plantejat mai, amb 23 anys tens una facilitat per fer humor, que jo crec que també ho hauries d'exportar, també a fer monòlegs, no? No t'ho has plantejat, això?
2: Ostres, no ho sé. De moment, clar, estic començant, perquè és que des de l'agost que estic fent aquests vídeos...
1: Des de l'agost, només?
0: Ostres, nen, doncs has pujat com l'escuma.
2: Bueno, ha anat molt bé i a la gent li fa gràcia i no sé si és l'accent de Lleida, Alba o què, però...
3: Molt a favor.
2: I bueno, no sé, és que ha sigut de sobte, per tant, encara estic navegant entre dues aigües.
0: Em fa gràcia perquè, a més, ho sentíem ara en aquest document sonor d'un dels exemples dels teus vídeos, que fas de professora de català i estaves anomenant si en Carles Puigdemont no havia vingut a l'escola, però és que m'ha fet gràcia perquè està xafardejant els comentaris i és que... Carles Puigdemont t'ha arribat a respondre.
3: Què diu?
2: Carles Puigdemont ha respost, sí. I en seguim ara mateix amb el Carles.
1: Et segueixen amb Carles Puigdemont?
2: N'aniré a Brussel·les un dia a veure'l.
1: Perdona un moment, us seguiu a Instagram amb Carles Puigdemont?
2: Sí, sí.
1: Enviem-lo un missatge.
2: Hòstia!
1: Jo vull que l'enviem una nota de veu des d'Estalonet.
0: Aviam, la Lujas...
2: No ens hem parlat mai.
0: Música institucional de missatge canviarà.
1: Què collons música institucional? Posa els segadors!
0: Ara!
2: Els segadors, sisplau!
0: La Lujas, segadors, sisplau!
1: Ara la Lujas va boig.
0: Ara, pobre, hem de...
3: Sí, si posant la S, et surt la seradora.
1: Ara, dempeus tothom! Agafa el mòbil, Cesc.
2: Hòstia, el que em foteu fer, que és l'expresident de Catalunya, bueno, el fotem.
1: Bueno, escolta, doncs per això...
0: Però, escolta, hi ha molta gent, ui, president de Catalunya, sí, però ara mateix el tractarem com a seguidor teu, eh?
1: Ara.
2: Hòstia puta. Bueno, no sé si podem dir paraulotes aquí.
1: No, ja l'has dit, no preocupis.
2: Va, jo no sóc responsable.
1: Vale, vinga, espera, eh? A veure. Ostres, encara no us he enviat cap missatge,
2: home, clar que no, que li ha
3: de... un vídeo.
0: Espera, no, fem un vídeo o una nota? No, és...
1: Una nota de veu.
0: Una nota de veu.
1: A veure, el Carles deu té molta feina a Waterloo, no?
0: Sí.
1: Vull dir, ara s'ha de començar a mirar vídeos nostres.
0: Envia-li una nota
1: de veu. Deu estar liat ara fent coses del Consell de la República.
0: Però què li diem? Carles, Pucci, que...
1: Espera un moment, a veure. Estic gravant, eh? Ei, què passa, màquina? Carles, escolta, que sóc el Guillem Estadella, dels Troners. Som de RAC1, que no sé si ens escoltes.
2: Que m'han robat el mòbil! Carles!
1: Que estem amb el Cesc Sarri aquí. Escolta'm, que et volíem proposar que a veure quan tornis, que esperem que sigui aviat, que vinguis a l'estudi a fer una entrevista, o que si no, et truquem i t'entrevistem.
0: O venim nosaltres. Carles, agafem quatre micros i venim.
1: Hi ha bona discoteca a Waterloo, no? Podem fer una mica de perreo tonto.
3: I quan torni el pregó de festa major... Hola, Carles, l'Alba Segarra de la Fuliola, i quan tornis que el pregó de festa major també mos agradaria molt.
1: Clar, exacte.
0: Doncs vinga, va.
2: Me despedeixo jo.
1: Bueno, Carles, ets una màquina. Adéu, llegenda.
0: Tampoc cal dir-li màquina al Carles Puigdemont.
1: Bueno, l'hem d'inflar perquè digui que sí l'entrevista.
2: Bueno, jo l'he enviat.
1: Ah, ja està?
2: Sí, jo l'he enviat.
1: Missatge enviat a Carles Puigdemont. Bé.
2: Estic pendent, a veure si respon.
1: Estigues pendent durant el que queda de programa, perquè si respon hem de tenir la resposta. Vull dir, imagina que respon Carles Puigdemont aquest missatge. Tant de bo respongui amb un ei, màquines.
2: Em bloquejarà.
3: Jo crec que la resposta serà deixar-te de seguir.
1: No!
3: No passa res.
0: És un seguidor més teu.
1: Ara.
0: Sí. I li hem enviat un missatge. Escolta, t'està anant molt bé.
1: T'ha sortit una mica Margiró, ara, eh?
0: Escolta. Home, clar, estem al rec.0, quina meravella. Escolta,
1: t'ha anat a l'escolta cap a Margiró, eh?
0: És que escolto sempre RAC1 i acabo imitant a tothom. Escolta, no, que el tema que et volia comentar és que si se t'ha passat pel cap alguna vegada, això que us passa o li passa a molts influenciadors és, si ho faig en castellà, arribaré a molta més gent.
2: És que saps què passa? Que jo a l'escola de castellà... Bueno,
3: no en fèiem.
2: No en fèiem gaire. De castellà. No, és que jo, sincerament, ho he fet en català i bueno, ja, és que no sé. Vull dir, no, m'ho han dit de fer coses en castellà, publicitats en castellà, no he acceptat res. Ja. I perquè, ostres, el meu idioma és el català, jo sóc català...
0: I
2: visca Catalunya, hòstia!
0: Ara!
3: I jo sí que penso que l'humor... s'ha de fer amb la llengua que tu penses.
1: Totalment.
3: Igual que l'amor. L'amor i l'humor s'ha de fer amb el que tu penses.
1: I que bonic és parlar en català.
2: Exacte.
3: Molt. Ja. I fer riure en català és preciós, perquè al final és com tu penses, és com la millor manera que t'expresses.
2: Sí. I abans ho dèieu, es fas un humor molt natural,
0: sí.
2: Doncs perquè el faig en català. I si el fas en castellà, pues no ho sé, no sé com ho faria, però no m'expressaria igual.
3: Quan se t'acabin els oficis, què faràs?
2: Ostres, n'hi ha moltíssims encara d'oficis.
1: Home, ja l'estem fotent en un berenjera a la que toma, clar. Vull dir que queda molt.
2: M'hauré de reinventar, però no sé el que puc fer.
0: Vols venir un dia a fer de periodista, que ja ho ets, però vols venir a fer el gag d'ofici de periodista a RAC1?
2: A RAC1?
1: Sí.
2: Amb els teloners?
1: I que surti el clapés també el vídeo.
2: Au, va.
1: Sí.
3: Home, i tant.
1: Fotent-li canya al clapés.
3: M'encantaria
2: veure-ho. És el meu becari.
0: Ara!
1: Si ens està escoltant la Clapés, que sàpiga que vindrà el Cesc a gravar això al seu becari.
3: Toma ja.
0: T'has compromès a fer un vídeo fent de jefe del Clapés, eh?
2: Home, seria increïble.
0: Home, serà el meu vídeo preferit de la història, ja t'ho dic ara, eh?
1: Acabo de rebre un missatge d'Àlex Massana.
0: Ai.
3: Pensava que de Puigdemont.
2: Jo encara.
0: Però recordem que Àlex Massana, per si us acabeu d'incorporar, és el cap del Cesc
1: a BTV.
0: I excompany nostre de RAC1.
1: Sí, atenció. Perquè m'ha enviat, diu, ja, ja, ja. Sou uns cabrons, us estimo molt. L'he enviat una foto amb el Cesc i diu ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, que gran, diu, és el meu nen mimat a la tele.
0: Oh!
1: I creu-me,
4: que
1: ell no es queda curt de putrador.
0: Oh! Cabrons!
2: No t'havia deixat bé.
3: Bueno, però que no és dolent.
0: No. Sí. Però escolta, que lligues molt amb les xarxes.
2: No.
3: Sí que
2: molta calma.
3: Sí. Fas aquest plan de l'Orni, però et deus triomfar. És que va fer el mateix el dia de Clímax. Semblava que li haguessis d'explicar que era una relació sexual. No, jo he fet la comunió l'altre dia. Va, home, va.
2: Bueno.
3: Que deus tindre una mà de DMs aquí, que deu traure foc.
2: No. Molta calma, de veritat us ho dic.
1: M'agrada perquè de cop i volta parla com un futbolista. Sí. Molta calma,
2: ara,
1: no?
3: Partido.
0: La lliga és molt llarga, no?
2: Curteta
3: i al peu.
2: Anem agafant experiència a poc a poc.
3: El pelaré.
1: Ai, tremendo, que
0: vulgui. Vigila com ho fas, eh?
2: Esperem guanyar la Champions algun dia.
0: Home, i tant. Amb els vídeos que fas i el collonut que és...
3: Entrenot lesionis.
0: Arribaràs lluny, Cesc.
1: Per favor.
0: Cesc, ha sigut un plaer tenir-te aquí als teloners, aquest programa especial que fem des del rec.0 en directe. Moltes gràcies per la teva visita. Hem d'anar a publicitat, seran 4 anuncis de res. I a la tornada hem convidat el Marc Llibre, que farà un anàlisi molt exhaustiu i molt a la seva manera de com és la moda a Catalunya. Ara tornem.
2: Bravo!
5: Els teloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades. RAC1.
6: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
7: Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
8: Participa a la sessió informativa del 13 de maig a les 7 de la tarda. EUS.cat.
9: Per què una mateixa teràpia del càncer de pròstata no funciona igual en tots els pacients? Cetires Cires lidera un projecte amb la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia que amb proves d'imatge mèdica i intel·ligència artificial permet anticipar l'evolució de la malaltia en fases metastàtiques i personalitzar el seu tractament. Cetires Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
10: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
11: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
12: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
11: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
12: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-6245-20.
11: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
13: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
14: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: RAC 1. You can be cool!
17: La campanya del Torró Solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç ha recaptat aquest any 344.985 euros.
18: Moltes gràcies!
17: Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants dirigida per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un cop més, moltes gràcies a tots.
19: RAC 1. Tots som un milió.
20: RAC1 us està oferint Els Taloners amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra en directe des del rec.0 a Igualada.
0: Que hi ha algú, Igualada?
1: Massivo!
3: Massivo!
1: Estamos, mi gente, ¿cómo estamos? Yo en Igualada lo partimos.
3: O sigui, l'Estadella, cada cop que vol fer-se el canari, fa el cubano.
1: Sí, és que jo...
3: O sigui, és fent a 25 però... col·lectius. Però el seguim estimant.
1: A mi em passa aquesta cosa, que jo ho imito a Dumbledore i em surt el Pededol, saps? Vull dir, imagina't.
3: I el Basté, a vegades.
1: I el Basté també. El Basté l'imito bé, eh?
0: Tu tens una sola imitació i és com que vas modificant-ho.
1: Hola, Joan, com esteu? Benvinguts al Bona Sacó. No sé, poc de... No sé, però seguim d'Igualada. Jo sé, Marga, coses, amb el Màrius Escalón...
3: I ara tireu cap al...
1: Hola, bona tarda, benvinguts a Howard. Com esteu? Exacte. Com esteu?
0: No, ara has de fer l'informatiu amb el Dumbledore.
1: És a dir, sé molt content, sé molt content, és a dir, hemos venido a Hogwarts. Teu a terra i la barrita arriba. Com estàs, Harry? 5 puntos para Gryffindor y 12 puntos menos a la Corpo.
0: Ostres, realment és una festa, això d'avui del Rec 0.
1: Una festa d'ofendre.
0: És una festa en tots els sentits. Escolteu que...
1: Jo només demano que Basté estigui fent la migdiada aquesta hora.
0: No,
1: jo... Perquè... Bueno, tinc una cosa, a mi em diu Gerard, que es foti.
0: Home perdona, jo crec que ara mateix però... li preguntes a Jordi Basté què fan de 3 a 4 i ella diu, jo estic dormint.
3: De 3 a 4 tot... a vegades fem una mica de siesta.
1: Diu, el tot és possible.
0: Clar.
3: Però et dic una cosa, a mi m'agradaria molt que m'imitessin.
1: Ah, sí?
3: Et fa famós.
1: El Cesc imita molt bé, el Cesc Sarri, eh?
3: No m'imita perquè parlem el mateix dialecte.
21: I el Carles Porta.
3: Mira... No parleu malament del meu pare, t'imagines, de cop? No, no és ell. No
1: això sí que seria un crim.
0: Aquesta veu que acabeu de sentir de fons, tan robusta, sí, tan gastada, tan rovellada...
21: Gràcies.
0: És la del Marc Llibre, no plegarem per ell.
21: Bona tarda.
0: El Marc ha arribat a Igualada a quarts de vuit del matí per començar a captar una mica l'ambient del rec.0 sí. i una mica captar com són les noves tendències de moda dels catalans.
4: Sí, exacte. A mi m'heu encarregat parlar de moda.
21: Sí.
4: Una idea espantosa, tenint en compte que suposo que ja us ho imaginàveu, però no tinc ni puta idea de moda.
21: Sí, ja ho sabem.
0: Parlem bé,
4: sí.
0: que som a Igualar. Avui estem fora de casa, hem de ser educats amb la gent.
21: I et diré una cosa, ahir vam tenir reunió amb direcció i ens van dir que moderis el llenguatge.
4: Sí?
21: Sí. Doncs això t'ho hauríem d'haver dit en un altre moment, però m'aprofito per dir-t'ho.
0: És molt fort perquè ens van dir tota la resta, molt bé.
21: Però calma el llibre, calmi una mica.
3: Sí, explicar que prenem el sol pel cul, perfecte.
4: Ara,
3: però el llenguatge... Exacte.
4: Aviam, jo he observat a Catalunya que hi ha una sèrie de tendències bastant clares, basades en referents també molt clars.
21: Sí.
4: Us els vaig explicant, per exemple... Tenim la que jo anomeno la moda Gerard Piqué.
21: Vale.
4: Cabell despentinat, barba de 4 dies, combinats amb una vestimenta marcada per Nude Project, M-Studio, Becai, Scoffers...
21: Scoffers?
4: Suposo que es diu així, no ho sé.
0: Estàs inventant, no?
4: No, ho he buscat a internet. Això és bàsicament roba per gent jove i guapa, i en el cas de Gerard Piqué també per gent amb la síndrome de Peter Pan.
21: És veritat.
4: Això funciona.
3: N'hi ha tants, eh?
4: Sí. Uf,
3: bueno. És una plaga, és com la grip.
21: Que Gerard Piqué, que té 40 i pico d'anys, encara vesteix així, no?
0: No, jo crec que no deu arribar-hi, no?
4: Sí, sí, 41, 42.
21: 41 anys Gerard Piqué.
3: Se'n porten 10 exactes amb la Shakira.
4: Sí.
3: No vull ficar el dit a la llaga, però se'n porten 10 exactes.
21: Ah.
3: Si la Shakira en té 51, ell en té 41.
4: Són números.
3: Van néixer el mateix dia, de 10 anys de diferència. És que, bueno, un dia parlarem d'això.
4: Red flag, no?
3: No. O green.
4: O green. Bueno, també he observat la moda Héctor Bellerín.
21: Home, sí.
4: Aquesta inclou pentinat mullet, bigoti, ulleres de pasta, boina, samarreta de ratlles, com de mariner. Tot això acompanyat d'un gos salxitxa, adoptat, al que li falten 3 cames, 2 ulls i una orella, i d'un discurs que diu que només llegeix els llibres de dones lesbianes amb al·lèrgia al polen i que per relaxar-te fumes marihuana sense lactosa.
21: Hòstia, tremendo. Vale, m'agrada, m'agrada.
3: Vigileu amb aquests homes.
4: Cuidado.
21: Sí, perquè aquests van de liades,
4: ui.
21: Eh?
4: Ui, els deconstruïts, cuidado.
3: Ara. Els que et parlen amb genèric femení són els pitjors.
4: Sí.
21: Ara.
4: Moda Pilar Rahola, aquestes per senyores una mica més grans. Aquesta, bàsicament, és vestir-te i pentinar-te com si anessis a protagonitzar la campanya publicitària de la loteria, la grossa.
0: Però pot ser que l'agafessin de motllo amb ella?
4: Jo és que crec que són la mateixa persona.
21: Sí, jo crec que...
0: A escala real, eh?
21: Mentre no està Israel, està allà, està fet de grossa, saps?
4: També està la moda Hasselhart, que aquesta l'haureu vist, sobretot en els més joves, gorra i bolso Gucci, xandall del PSG, patinet elèctric i vàper, tot això acompanyat d'una mitjana de 12 signatures suspeses per trimestre a l'institut.
3: I molts no porten bolso, porten un neceser.
21: Sí.
4: Neceser.
3: La cosa més incòmoda del món la porten de bolso.
4: I des de fa molts anys també està implementada a Catalunya la moda David Fernández.
21: Quin David Fernández, del xiqui-xiqui o el de la CUP?
4: No, de la CUP.
21: Ah, vale, que dic que és diferent, el rotllo. Vull dir...
4: Ara veuràs perquè és diferent.
0: Són aquestes... David Fernández molt diferents.
4: Molt diferents, bueno, són pols oposats. Aquesta està conformada per botes o bambes de muntanya, encara que sigui per anar a comprar el pa, ha de semblar que tu la baguet la compres a dalt de tot del Pedraforca. Evidentment, també texans o pantaló de senderista i, sobretot, el més important de tot, la samarreta de propaganda. Si pot ser política, millor. En frases com, per exemple, Netanyahu, no ets molt majo, o Palestina, ets divina. Tot i que a vegades se'ls hi cola alguna samarreta on diu coses com Fairy, el milagro antigrassa. Aquestes serien una mica les modes o estils que jo crec que ho estampen més, però hi ha algunes més genèriques i atemporals que, si us sembla, les podem repassar ràpidament.
21: Per tant, vinga, va, foli. Vinga, va, arrenquem amb la primera, amb aquest estil casual.
4: Aquest estil és el més comú perquè té poca fantasia, prioritza la comoditat sense perdre l'estètica. Aquest estil inclou jeans, samarreta bàsica i bambes. És ideal pel dia a dia, sobretot si el teu dia a dia ets policia secreta.
0: Sí, jo crec que l'altre dia ho comentàvem, que és, ha desaparegut el model de senyor de 40 llargs amb cucutxumusso.
4: Cucutxumusso.
0: Sí. Aquest senyor ja no hi és.
21: On és cucutxumusso?
4: Bueno, però perquè la natura és sàvia, vull dir. Va
3: no, m'encantava.
4: Sí?
0: No s'han pogut reproduir aquests, no?
22: No, aquest no ha pogut.
21: Vinga, va, l'estil clàssic.
4: Aquest inclou roba temporal, predominen els colors neutres, trajes, camises, sabates, blazers, que no sé què és exactament, però
3: americana
4: em sona...
3: Americana llarga.
4: Ah, jo pensava que era un equip de la NBA. Bueno, aquest estil és perfecte si ets un gran empresari, votes al Partit Popular o ets membre de l'Opus Dei. Hi ha vegades que hi ha gent que fa triplet.
21: Sí, ja ho té tot, eh?
4: Ho té tot.
21: Ho té tot. A veure, estil streetwear?
4: Sí, streetwear. Aquest estil està inspirat en la cultura urbana i el hip-hop. La idea és que la roba ha de ser molt ampla. Oversize, li diuen, que vol dir que hi han de caber 6 persones dins dels teus pantalons. És un tipus de roba que sembla com si tinguessis previst engreixar-te molt en algun moment de la teva vida, sí. I així ja ho tens com fet.
0: Però estil... això és cagat, no? Rotllo pantaló cagat.
4: Molt ample, ara fan una cosa que es diu sí. Baggy. Sí.
3: Vagui.
21: Els pitillos s'han perdut, eh?
0: No, vagui per trobar la teva talla, eh?
4: Sí.
3: Jo el pitillo me n'alegro que hagi marxat.
21: Perdona, a mi m'encanta un bon pitillo, perquè... No. Home, si tens les cames fortotes, a tu el pitillo et marca allò...
4: Com els ous també... que tens, el que no necessites
3: el pitillo és un pitillo. Et dona una de les imatges més denigrants, que és quan te treus el pitillo. No pots, i comences a treure-te'l amb les cames...
21: Jo m'he arribat a caure...
3: Sí, traient el pitillo.
21: Fent l'acte sexual, amb uns pitillo... I allò que no podia...
3: Però això és per gandul.
21: No, per gandul no, perquè no em sortia i vaig acabar pel terra, perquè, ostres...
3: Tu el que passa que naes amb tanta gana que vas fer-ho amb el pitillo els turmells. I en algun moviment volies obrir la cama, no te'n recordaves que hi havia un tope, ens ha passat.
21: T'he de dir,
2: estem en plena efervescència, escolta.
0: T'acabo d'imaginar, Guillem, copulant
4: amb
0: un pitillo?
21: Et dic una cosa.
0: Com un conill?
21: Jo sóc d'aquelles persones que fa l'amor amb mitjons.
3: Això, que vingui la policia.
21: Sí. Tot i que és millor en persones.
3: Uau. Hi ha una persona que no es treu tota la roba, Carles Porta, sisplau, comença a seguir aquesta persona.
0: No era el Risto que deia que ho feia amb ulleres?
3: És que estem parlant d'un personatge.
4: Sí, és que acabes de posar un exemple.
0: El Risto ho feia amb ulleres.
3: Sí. Vull dir, que hauria d'anar malament la terra, hauríem de quedar ell i jo sol.
0: Hola, sóc Carles Porta. Avui parlarem del crim de no treure's les ulleres per follar.
3: Les orelles.
0: Les ulleres.
21: Això, els veïns, perquè no et sentin.
3: Imagina't fer-ho amb el Risto, eh? Quina angúnia.
21: Sí, vine a veure els canes. Vinga, va, estil hippie o bohemi?
0: El Bascanes.
21: Sí, el Bascanes?
4: El Bascanes, que es diu Laura. Però no ho sé, tampoc.
21: Anem a l'estil hippie, que ha de venir la Keila, va.
4: Va, aquest inclou teixits estampats, colors ètnics, roba suelta. Aquest estil transmet llibertat, però sobretot el que fa és una olor a porro que tira enrere. Estil perfecte si el que vols és obrir un negoci de polseres artesanals, incens, pedres màgiques, marihuana medicinal, marihuana drogocional, tot tipus de marihuana.
21: Perfecte, escolta.
0: Un aplaudiment pel Mar Llibre.
21: Totalment.
0: És que ara en 5 minuts ja arribarem a les 4 i teníem un tema pendent molt important. Ahir es va obrir un meló a la redacció. Marc Serra va enregistrar un vídeo.
3: Exacte.
0: Sí. Ahir va
3: a la redacció va enregistrar un vídeo a la redacció mentre la Marta Cailà feia la panerola morta, que és un exercici, i després del que va passar a l'antena ho hem intentat resumir en un minut. Escolteu.
0: Però per la gent que li interessi, sí. Com és aquest exercici?
5: Sí. Explico als oients. Us heu d'estirar.
22: Jo sí m'estiro a terra.
5: Panxa l'aire a terra.
22: Jo no que llueva dinero.
5: L'exercici de la
22: jo
5: panerola morta.
0: Es diu la panerola morta.
22: La dona morta.
5: Jo porto una manxa.
23: Així es diu aquest moviment. Sí. La panerola morta.
5: Va, deixeu-me explicar que això és molt útil.
22: És molt seriós.
5: És molt seriós. Útil per treballar.
22: No, a mi fa gràcia perquè t'ho prens amb una seriositat.
0: Sí, seriós.
22: Que sembla que ens vagis a explicar la penicilina. Calleu. Atenció, que arriba...
21: I tot això ho hem vist ara
0: Fleming amb la penicilina.
22: Marie Curie.
5: Panxa en l'aire.
22: Sí. Panxa en l'aire.
5: Cames flexionades amb 90 graus.
21: Sí. Això com ho calcules?
22: I a més, amb el to de la caigla ja fa por. Cap al camp de concentració.
5: La part de l'esquena ha de tocar el terra. No pot haver-hi arc a l'esquena.
23: La lumbar.
22: Una mica de camp de concentració.
0: Doncs podem dir que ara mateix avui s'ha saltat el seu compromís professional amb el Versió i tenim a la Marta Cailà en directe a Igualada al Rec.0.
5: Marta! Gràcies!
0: La missió de la Marta Cailà no ha sigut venir a trobar gangues aquí al Rec.0 a complar-se com a xula.
5: No.
0: Ha sigut ensenyar-nos a tots i a totes com es fa la panerola morta.
5: Morta.
0: Ara!
5: A veure, que aquí...
21: Un moment, Marta, perquè em diuen que també tenim a l'estudi ara mateix el senyor Marcelí i a Marc Serra, que els podem saludar ara mateix.
5: Ah, des de que ho poden fer, també.
0: Sí. Bueno, no sé. Què tal? Bona tarda. Nois. Com esteu?
24: Bona tarda.
0: Hola.
24: A veure, us he de dir que hi ha molta expectació a l'estudi.
0: Molta.
24: Perquè, clar, respecte al vostre públic que avui us acompanya, els d'aquí a la ràdio sí que sabem el despropòsit que esteu a punt de veure, perquè nosaltres el vam patir ahir, sí, ho diríem així. Ara, molta gent ahir, Marta, em deia, si us plau, pengeu el vídeo, sí, a les xarxes. Jo què els hi vaig respondre? Doncs que avui es veurà en directe.
0: Justa.
24: Per tant, avui, sí, tota la gent que està al públic, si us plau, graveu, perquè quan la Marta li donguin un premi, es pugui treure aquestes imatges. Exacte. De la panerola morta.
23: I ens han avisat que està col·lapsada l'entrada d'Igualada.
24: Home, és que no m'estranya gens.
0: Digue'm. Serra, hi ha una imatge que tu no estàs veient, però a primera fila,
24: sí,
0: hi ha la mare i la germana de la Cailà amb el mòbil preparat per, bravo, fer el vídeo.
21: Sí. Jo vull saber,
24: sí,
21: la mare de la Marta Cailà, vostè ja li ha vist fer the panel
6: score? Oh, no,
0: de the panel.
6: La primera vegada.
21: És la primera vegada que li vas fer la panerola morta?
6: Sí, la primera vegada.
21: I creus que sentiràs vergonya o orgull?
6: No, orgull.
23: Ara.
21: Ja ens ho dirà quan vegi fer-ho.
24: Penseu que tot això funciona a nivell d'herència, eh? Si aquest vídeo es grava, es pot fer servir en contra de la Marta, eh?
23: Escolta'm una cosa, que això que explicaré ara, us ho dic de veritat, que va superbé per enfortir el core.
0: El core, recordem que és la part de la faixa abdominal, eh?
23: Exacte, tota la faixa abdominal. Hi ha molta gent que va al gimnàs i es posa a fer abdominals dels que fèiem abans, de vinga, vinga, vinga. Tot això ja ha passat a la història. Aquí hi ha, a sobre dels nostres òrgans, ara, perdoneu la petita explicació.
0: Però tu has sigut profe alguna vegada d'això?
23: Jo vaig fer classes d'aeròbic fa molts anys a la meva joventut.
21: Mare meva.
23: Però aleshores, atenció, aquí, a sobre dels nostres òrgans i els nostres ossos, diríem que hi ha com una taranyina que es diu fàscia. Vale, si això està tou i no ho fem servir, la panxa es posa floffy-floffy, o sigui...
24: Floffy-floffy.
23: Tubeta, és allò que...
0: Sé de què parles, sé de què parles.
23: Aquest exercici que us ensenyarem avui és per treballar la fàscia i perquè la panxa es posi...
21: És que...
23: Cap endins.
21: Segueixo pensant...
23: Com, us interessa o no?
24: Tots són conceptes fàcils de seguir, eh?
23: Us interessa o no? Sí!
24: Floffy-floffy i web.
21: Que hauríem de fer un programa de tele i no de ràdio, perquè això és indescriptible. I hi ha molta gent que no sap què collons estem fent ara mateix.
0: La panerola la morta!
21: No, però que hi ha gent que sí que ha vingut a veure els taloners, però hi ha gent que està aquí de pas i vull veure la seva reacció.
24: I perdoneu, hi ha una cosa... Disculpeu, hi ha una cosa que ens agradaria saber. La Marta, com ha vingut vestida? Perquè ell va reclamar que vingués amb malles i xandall.
23: No. Jo vinc vestida normal, perquè és un exercici que pots fer vestit normal.
24: Quina llàstima.
23: Normal, no té cap gràcia.
21: Abans de començar, podem explicar una cosa? Que tu ahir tenies una mica de cosa de, ai, no vull fer això, tal i qual, però perdonem que això ho sàpiga tota l'audiència, que gràcies a venir avui als taloners, avui has tingut un dia de festa.
23: Avui, després d'aquí, me'n vaig a fer compres jo, eh?
24: Perdona? Com?
21: No.
24: Perdona?
23: Ràdio avui, eh?
24: Aquí hi ha feina per fer, eh?
0: Està treballant pels taloners.
23: M'han donat permís, jo em quedo per aquí.
0: Vinga, va, anem
23: a l'exercici.
0: Tenim la Màrfaga, com deia l'Alba, que ja el tenim aquí.
23: Qui es vol estirar aquí davant?
0: L'Alba, ho ha dit, la de la Màrfaga.
21: El fas tu?
23: Fa jo.
0: He dit que ho ha dit l'Alba.
23: Ja estic estirada a terra.
21: Màrfaga, dic, no, és Marta Cailà.
23: Oh, quina calor fa aquí. Un moment, Guillem. No, vosaltres també, estirats a terra.
0: Nosaltres també, eh?
23: Cadascú, tots estirats a terra, jo us dono les ordres.
21: Aquí falta un clapés fent de Hitler, eh?
23: Vinga, va, estireu.
6: Ara mateix vostè, els tres
23: estirats a terra, panxa en l'aire.
0: A veure.
23: Perfecte.
21: Ara què?
23: Ara heu d'aixecar els braços cap al cel, apuntant al cel. D'acord. Ara heu d'aixecar els genolls i col·locar-los en 90 graus, com està fent l'Alba.
21: Això dels 90 graus, com sap quan són 90 graus?
23: Com si estiguéssiu asseguts en una cadira.
0: Perdona, però sembla una panerola morta, eh?
23: 90 graus. La clau de l'exercici és que la vostra esquena completament toqui al terra.
0: Si se m'escapa un pet, pilla l'Alba, eh?
23: A veure, no pot haver-hi pont a la lumbar. Molt bé, Alba, estic tocant l'esquena ara del Marc Bala, molt bé, i Guillem Estadella.
21: Què passa?
23: Quin estil que tens, nen.
21: Vale.
23: No, tira cap avall, l'esquena, cap avall. No pot haver... Tira avall. Aquí. Perfecte.
0: Hòstia, durarà molt això, Marta.
23: Ara, escolteu, heu de baixar la cama esquerra...
21: Jo m'estic marejant, eh?
23: ...cap al terra.
21: El
23: I a la vegada, el braç dret cap enrere.
21: Un moment, que jo he de sincronitzar. Quin braç i quin
23: al
21: peu?
23: Al contrari, el braç contrari del peu. No. Exacte. I ara...
0: Ostres, però fa mal la panxa, això, eh?
23: No, i ara torneu a pujar-ho. Vale, l'altra cama i l'altre braç.
24: És, o sigui, Marta Nassarre, eh? Els hi ordena, eh?
21: Mana
23: cama
21: ella.
23: I braç. No, Guillem, ho estàs fent fatal.
24: Ui.
23: Fatal.
21: Molt bé, l'Alba. No explicar.
23: Molt bé, l'Alba. El Bala està completament desconcentrat. O sigui, l'Alba un 10.
0: Mira.
23: Gràcies.
21: A veure, així.
23: No, cama contrària.
21: Jo m'estic cansant,
23: Que no cerquegi l'esquena. Si això ho feu 20 vegades cada dia...
21: Jo no faré 20 vegades.
24: 20
23: vegades cada dia. ràbia i la
7: una
23: gràcia
7: puta merda.
23: Es col·loca...
21: Jo, una polla.
23: Lloc,
21: jo m'he cansat, perdó.
0: És que a mi no em surt.
23: Alba, dono un 10.
3: Gràcies, Marta, m'has costat molt.
0: Un aplaudiment per la Marta Cailà!
8: Disculpeu, però aquí tenim algunes preguntes, com que no ho hem vist. Hem de deduir, Cailà. Escolteu un moment. Hem de deduir que la Cailà no ho ha fet i us ha obligat a fer-ho vosaltres?
23: Jo no ho he fet.
8: Home, però quina gràcia té, això!
0: Ara ho has de fer tu.
8: Però si ho has de fer tu, ara!
21: Has de fer-ho tu també!
8: Clar, home! Home, és que és clar.
21: Ara ho està fent ara mateix,
3: s'està estirant.
21: Ara. Això radiofònicament està quedant
0: mira, increïble.
3: Ui, t'agrada que bé que s'hi posi.
0: Feu la narració.
23: Important.
21: Ai, Mimo, està Marta Cailà.
23: No us he dit una cosa molt important, que és la respiració.
8: Ah. Sobretot no deixeu quan de fer-la.
23: Quan baixa la cama i feu la força, heu de... expirar, treure l'aire. D'acord?
8: Senyor Marcelí, fa rato que ha expirat,
21: en aquest estudi. Agafo el micro, a
23: aquí inspiro.
21: Vale.
8: Mora meva.
21: Això, havíem pagat aquí els del REC un programa inspiro, ràdio i estem fent també classes d'aeròbic, Dos per uno.
23: Saber vivir, I la idea és que el pont no se'n vagi,
21: Que el pont no se'n vagi.
23: Mira, no se'n vagi.
21: Ja ha passat l'1 de maig.

0: senyor Marcelí.
1: Marta, al final, sí. Doncs, t'has apuntat amb el circo del Tortell Poltrona i ja no et veurem mai més a la ràdio.
0: No, no, jo torno demà, eh?
1: Perquè ara fas igual, avui Igualada, ja demà Manresa, passat no. demà Ripoll... No. Com ho fas, jo?
0: Demà
1: quan te veurem a Barcelona amb l'espectacle de la Panerola
0: demà,
1: Morta?
0: Demà li ensenyo en persona, senyor Marcelí.
1: Ah...
2: Senyor Marcelino, ah, no. A veure si es posa la cachot.
3: Vostè se'n riurà, però ho he fet dues vegades.
1: Sí.
3: I em noto al core.
1: Com
3: em
1: notes?
3: Me'l noto a puest.
1: Notes més prim?
3: No, això no.
0: No aprima, no aprima, això.
1: Ah,
0: eh?
1: No aprima.
4: L'Oliver ens ha enviat un comentari que és: Marta, no ho facis, te n'empenediràs. Pensa en els teus amics, en la teva família.
1: Ara.
4: Tota una carrera professional ara. Finalitzarà ara. Amb la Panerola Morta. Marta, reflexiona.
2: Té la germana aquí gravant des que surti de l'escenari.
0: Molt bé.
3: Bueno. Sí, la família està orgullosa. Marc, deixa'm agrair a tota la gent que ha fet possible el programa avui des del Rec.0 d'Igualada. Ens heu acollit fantàsticament bé. Gràcies a tota la gent que el fa possible. Però abans també m'agradaria agrair tota la gent també que ha estat darrere a la tècnica i a la producció d'aquest programa. Un aplaudiment per tots ells, per la Isabel Vinaixa.
0: Bravo.
3: A la producció, el Xavi,
1: Bravo.
3: A la tècnica, el Marc Simón a les xarxes socials, el Toni Lladó, la Carla Meléndez, l'Emma Martínez, el Xavi Alujas i la Mònica Folquet des de l'estudi. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Rec.0, tornarem sempre que ens convideu. Ens agrada
2: ara.
3: Molt.
2: Ara,
1: adéu. Adéu, adéu.
5: RAC1 us ha ofert Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra, en directe des del Rec.0 a Igualada.
6: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
7: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
8: David, ¿dónde andas?
9: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
8: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
9: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
8: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
9: ¡Antonio!
10: Marchando, otro colacao.
9: Eres el mejor.
10: Colacao, tan únic com Estopa, tan únic com tu.
11: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
12: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
13: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
14: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Aquí sentim l'Alibaba i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
17: 120.000 euros! Va, que convido jo.
16: Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. En els seus 5 anys de vida, pel Rack and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
19: Rack and Go, el podcast per a emprenedors.
18: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
19: Rack and Go.

0: amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
1: RAC1 Podcast.
0: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
2: It's showtime.

0: Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que quan va d'escapada romàntica pensa amb la comparació d'Isabel Cuixet.
1: Esto de las escapadas románticas lo comparo con los Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Sabes los Juegos Olímpicos de Invierno?
2: Sí, me suena.
1: Son como los Juegos Olímpicos normales, con la diferencia que en los de invierno te puedes matar en cada prueba. No hace falta. O sea, es innecesario, no hace falta. A mí me pones un poquito de champán, un poquito de unas anchoas, música de Chet Baker, yo estoy contenta.
0: Marc Serra.
3: Bona tarda, què tal? Com esteu? Passant 11 minuts de les 4 de la tarda. D'aquí una estona s'hi posa el Clapés, que tenia unes coses per fer.
4: Què ha passat?
3: No, està fent cosetes, allò que fa ell, que ara té uns compromisos, però
4: sempre
3: de seguida...
4: Sempre.
3: De seguida el tornem a veure. Senyor Marcelí, bona tarda.
5: Déu-vos guard.
3: Vostè...
5: No la veureu més, a la Marta.
3: No, és que ja li ha explicat ella i veig que no ho ha acabat d'entendre.
5: No ho ha acabat
3: d'entendre. Ella ha anat allà al rec a fer l'exhibició de la Panerola Morta, que va començar ahir aquí el programa. Però
5: no, que és un espectacle de circo.
3: No, però ella demà torna, en principi.
5: Jo et dic que no la veuràs més. Ara ja em sé de bona tinta que es deixarà la barba.
3: La Keila.
5: I farà dos espectacles.
3: Ah, dos personatges.
5: Mujer Barbuda i Panerola Morta. I serà la Panerola Morta Barbuda. I serà una cosa extraordinària, mai no vista. I serà el reclam màxim del circo del Tordell Poltrona. I es veu que ja estava tipa, de la ràdio.
3: Ah, sí?
5: Sí.
3: Doncs no ens havia dit res a nosaltres.
5: A mi sí.
3: A vostè li ha dit.
5: Molt, molt.
3: Deixo la ràdio per anar a fer la Panerola Morta.
5: Sí, perquè diu, estic tipa de ràdios i d'aguantar tota aquesta gent, tota... Aquests, això, la Míriam...
3: Li va dir noms, també.
5: Sí, sí, la Montserrat.
3: Això és molt lleig, això que està fent.
4: Sí, però sí, cada dia quan...
3: És molt lleig, això que fa.
5: Sí, el noi del temps, diu que no...
3: Ah, també li va dir que el Martí Oliveres tampoc
5: no
3: el pot veure.
5: No, tampoc.
3: Bueno, doncs...
5: Tu, per exemple...
3: Ah, també li va dir, li va parlar de mi. Home, doncs jo tinc molt bona relació amb ella.
5: No t'ho creguis.
3: Ah.
5: Al darrere...
3: Es diuen coses.
5: Són misses baixes.
3: Ah, val. Bueno, no sé, ja veurà. Demà tornarà al programa i ja...
4: Però no torna avui.
3: Ha dit que no.
5: No la veureu mai més.
3: No torna avui, ha dit que es queda allà.
5: Sí,
3: si ho ha dit ara.
5: El Tortell, sí, amb el Tortell.
3: No, el Tortell no, ha dit que es quedava a comprar allà al rec.
5: Sí, farà Igualada, Manresa, ja té això, Olot, Ripoll, fa tot el recorregut.
4: Fa una ruta.
3: Bueno, Montse Llussà, bona tarda.
4: Com estem?
3: Què tal? Benvinguda. La pubilla de Banyoles, Míriam Díaz, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
3: Amb un queixal menys, com estàs?
6: Doncs mira, amb una mica menys de seny, no?
3: Et veig més àgil, no, avui?
6: Així, no? Una mica menys de seny.
3: Doncs. I avui, senyor Marcelí, quin sant se celebra?
5: Avui, a veure, no és ben bé el sant. Avui és que, a veure, el sant, Sant Joan Evangelista, és el 27 de desembre.
3: Sí, perfecte.
5: Però avui se celebra... No, se commemora...
3: 6 de maig, eh?
5: Sí, però se commemora Sant Joan Anteportam Latinam.
3: Què?
5: Sant Joan de les Lletres Grosses. Que és el mateix Sant Joan, però al moment que el van pelar. Perquè hi ha sants que es commemoren, per exemple...
3: Ah, però això ho trobo un xollo, és a dir, hi ha sants en dos moments.
5: Sí, en més d'un dia, sí.
3: Ah, molt bé.
5: Sí, i llavors és el patró dels notaris, és el patró dels llibreters, dels impressors, perquè quan escrivien Sant Joan, que era el seu patró, l'escrivien tot amb lletres majúscules.
3: Quina llista tan curiosa, eh? Són gent, alguns els hi va molt bé la vida.
5: Sí.
3: Els notaris.
5: Per exemple.
3: I la resta.
5: Els editors.
3: I els impressors.
5: Passen gaire.
3: Encara menys.
5: Sí. Però mira, és la vida, eh?
3: És la vida, la vida és així.
5: El van ficar dins d'una caldera d'oli bullent, eh?
3: Ah, molt interessant.
5: Perquè predicava.
3: Sí.
4: Carai.
3: Molestava una mica.
5: Anteportam Latinam vol dir que predicava davant d'una porta de les muralles, predicava l'Evangeli, i el van ficar... La gent ja estava d'ell... com un corcó dia i nit predicant, i diu, això es va trobar... I el van ficar dins d'una caldera d'oli bullent.
3: I allà es va acabar la
5: prèdica.
3: Ah, no?
5: No va parar. Vull dir, amb l'oli
3: bullent... Ni amb l'oli parava.
5: No, el van haver d'agafar una espasa i el van escapçar allà mateix, en un moment, i avall. Era l'única manera que callés.
3: Bueno, em recorda una mica vostè.
5: 158 joans, eh? Ja el centenar.
2: Bueno, doncs ja els anirem comentant. Avui, a més a més, és el Dia Mundial de l'Acordió, que és un instrument preciós.
5: És preciós, a mi m'agrada molt.
2: No atabala gens.
5: Va, perdona, vam baixar de la 15 aquí,
2: amb l'acordió. És veritat. I la sort que ha portat.
5: Exacte.
2: Doncs ens reclama pas el Toni Rovira. Toni, bona tarda.
7: Arriba! Te quiero, te estimo, os estimo.
2: Sí, el acordeón.
7: El acordeón es sinónimo de una artista que ha visitado muchas veces el plató de Toni Rovira i tu.
2: Ah, sí?
7: Que pase María Jesús y su acordeón.
2: Home,
7: arriba!
2: Bravo.
7: Jesús y su acordeón.

0: Que ha de ser molt llarg, això, Toni.
1: Maria Jesús, la reina de l'acordeón, que ara, llega.
2: Ara, mira, mira.
3: Es día de fiesta.
1: Arriba la fiesta.
2: Són els cors.
1: Arriba!
0: La Montse està un pas de Toni Rovira, perquè aquesta cançó t'ha entrat, però directe al cor, eh?
4: Entusiasmada.
0: Sí, entusiasmadíssima.
4: No l'havia vist mai tan contenta.
0: La veig allà.
1: Arriba, Montse!
0: Calleu, calleu. Pim, pim!

0: Per l'edat podria ser de les àvies. Què vens a dir?
1: La reina de l'acordeón, sí. Que llega a Toni Rovira i tones ideales per al Dia Mundial de l'Acordeón. Arriba!
0: Arriba!
2: Vinga, vamos! Aplausos, aplausos!
3: Aplausos, ho demana ell, eh?
4: Aplausos, mami, que tot. Será lo que quiere el negro. Mami, que será lo que quiere el negro.
3: Està, però aquí hi ha acordió, també. Està molt bé.
0: Molt bé, Montserrat. Molt bé. Mare de Déu.
3: Quina tableta valenta, no?
1: Una escova!
0: Tot estocat, eh? La Lluçà.
3: Para amar y soñar.
2: M'agraden totes, eh?
3: Alça, vinga.
2: Buscando el sol en la playa.
1: Montse!
3: Però això és un mix per hiperactiu, eh?
1: Montse i su acordeón.
3: Això esgota Germán,
1: Montse, canta!
4: Si tú me quisieras lo mismo que yo. Somos marionetas.
2: Això és dels anys 60.
0: Sí, sí. Hey! I ara ets gran.
3: M'està xupant l'energia, aquest mix, eh?
1: I el Dia Mundial de la Trompeta...
3: Estic cansadíssim.
1: Cuando llegue el Día Mundial de la Trompeta, os voy a llevar al mejor trompetista.
3: ¿Por qué ahora el Día Mundial de la Trompeta?
1: Porque va a llegar y os lo voy a traer arriba.
5: Lucho, a ver cómo suena esa trompeta, va. De cara a la cámara, de cara a la cámara. Ven acá.
0: Muy bien.
3: Bueno, es freestyle. Es estil lliure, es bueno. Va sense pentagrama.
1: Arriba!
3: Arriba i abajo. Aquí, Toni, aquí, gràcies, sí, eh?
1: A vosaltres, us quiero, us estimo! Sí.
3: Adéu, Toni. Adéu. Ja et passarem el telèfon de la Montse, que...
1: Sí, ja que venga con su hija.
3: La poses allà amb el gronxador, ella i la criatura, i veuràs quin programa tindràs.
1: Arriba!
3: Deixeu-me saludar el Martí Oliveres. Martí, bona tarda.
6: Bona tarda.
3: Què tal? Adeu. Benvingut. Què tal? De seguida, l'última hora de l'antivirus i on tenim el vaixell i tota aquesta complicació d'aquests dies. Però abans, nova tarda, on la protagonista seran de nou les tempestes.
6: Sí, aquestes pluges localment fortes que poden descarregar molta aigua en poca estona, com passa ara llamps i trons a l'Alt Empordà. L'Alt Empordà és la comarca ara mateix més afectada per aquestes tamborinades de tarda, sobretot zona interior i de muntanya. Estem seguint aquesta tempesta que hi ha a la conca de la Muga, la zona de Maçanet de Cabrenys, baixant cap a Sant Llorenç de la Muga, Agullana, també pot arribar a la Jonquera, per tant, el pas fronterer de l'AP7 entre França i Catalunya, compta, perquè està descarregant amb molta intensitat.
3: Sí, ja ho ha dit, la Jonquera, sí.
7: Jo allà a Portbou va haver aquella noia que es va penjar, eh?
6: Sí, bueno, va, però en aquest cas, mira, Portbou fa algun ruixer. Aquí
3: hi ha referents, eh?
6: Estem pendents d'això, aquests llamps i trons que poden descarregar també cap a la Garrotxa, fins i tot el

0: Pla de l'Estany, Gironès, la resta de l'Empordà, i a la resta del Pirineu va plovent, però no ho fa amb tanta força no com l'Alt Empordà. O sigui que aquesta zona de les Salines, zona interior de muntanya de l'Alt Empordà, aquí sí, compta perquè anirem seguint aquesta, sí, aquesta regada a tope, perquè està plovent.
1: I Girona capital, com ho tenen?
0: Mira, de moment res. Veuen la negró al fons,
1: perquè
0: des de Girona.
1: Perquè pobra gent tenen la barreja de les deixalles amb les flors que les estan començant a muntar. I més els hi faltaria la pluja.
0: Pot ser que
2: flors i deixalles, és una nova visió.
1: Sí, sí, és poètic, és poètic. Sí, sí. Ells segurament no ho veuen així, per la raó que sigui, però és poètic. Sí,
0: doncs
1: sí.
0: Pot arribar algun xàfec a Girona ciutat, també, durant la tarda, potser més tarda vespre. Aquesta zona, nord-est, avui, a diferència dels últims dies, és veritat que ja no tenim tantes condicions perquè plogui la resta de Catalunya. Mm. O sigui que una tarda més plàcida, que també molta gent doncs agraeix una treva, i de cara als propers dies la cosa s'embolica, a partir de, sobretot, entre dijous i dissabte, amb una treva divendres. Divendres, és veritat que respecte als últims dies tenim una treva.
1: No patiu, que sempre que ve el cap de setmana fa
2: sempre,
1: mal temps.
2: Sempre.
1: Sí. No patiu.
0: Mal temps o bon temps, perquè els que ens agrada aquest mal temps vostre...
1: Bueno, clar, sí, sí.
0: Tenim aquesta...
3: Sí, no. Però no es ballant ni una cançó,
0: No. És que són més de la vostra època que de la meva.
3: Ah, bueno, ja comencem amb l'edatisme. Ja hi ha una obsessió.
4: Ara dirà, que és d'aquests de barra.
1: Sí, no, estic totalment d'acord amb el Martí.
0: Jo gràcies.
1: La majoria que heu posat no en coneixia ni una.
2: Arriba con el Megamix.
1: L'adolescent. La veritat és que pensava, si s'ho passen bé, doncs mira, jo ho respecto.
3: Llavors no coneixeu els Beatles, tampoc, no?
0: No, sí, home.
1: A mi em sona, també.
0: Una mica de cultura, sí.
1: De passada, sí, sí.
0: No, però això, com a mínim, mira, la dita del maig cada dia un raig la tenim aquí per dies.
1: Per tant, divendres, pausa.
0: Pausa, com avui, una mica. Pausa, perquè deixem de banda les comarques de Girona.
1: Demà no.
0: Demà no, demà torna a ploure. Matí tranquil, tarda embolicada amb aquest xàfec, sobretot interior i Pirineu. I de cara al cap de setmana, a veure, tot just és dimecres, ho haurem d'afinar, però sembla que dissabte podria ploure i de valent a moltes comarques.
1: No, perquè, a veure, Míriam, potser t'enganxo, però les deixalles de Girona, com ho tenim, això? S'ha desbloquejat encara?
4: Estem
1: negociant?
4: Estan en debat encara.
1: No sé si heu vist les imatges dels carrers de Girona, que fan fredat, Hi ha una vaga de deixalles molt important.
4: Hi ha un preacord que s'ha acordat aquesta matinada i ara, en teoria, la plantilla està debatent si el firmen o no el firmen i, per tant, deixen la convocatòria de vaga. De moment, avui continua la brossa al carrer.
1: Doncs s'ha de fer net perquè temps de flors, vaga de deixalles i pluja al cap de setmana és molt mala combinació. Molt.
3: Atenció que Curat Llanmar, que no sé, suposo que és un nom inventat, pot ser, Curat?
1: Tu creus?
3: Jo crec que sí.
1: Curat.
3: Total, que el Dia Mundial de la Trompeta és el 10 d'octubre.
2: Arriba! Bravo. Que venga el trompetista el dia 10.
1: Apuntem-ho i ho celebrarem. I llavors, el cap de setmana, ens deies, Martí, que la cosa canviava una miqueta.
0: Sí, ara sembla que el dia més tranquil seria diumenge.
1: Vols fer la previsió del temps amb una trompeta de fons?
0: Crec que no estic preparat, però es pot intentar tot en aquesta vida.
1: Digues, digues.
0: No, això, aquesta trompeta que m'acompanya amb els ruixats que tenim a l'Alt Empordà, que, per cert, res, en qüestió de 10 minuts...
2: 10 minuts.
0: ...ha canviat perquè han caigut ja més de 10-15 litres per metre quadrat a Agullana. Això és a l'interior de l'Alt Empordà, no massa lluny de la Jonquera. Per tant, haurem d'anar seguint aquests xàfecs que dèiem treva divendres, Sant Tornem-hi dissabte, pausa diumenge, setmana que ve tornem-hi. De moment es veu un maig amb pluges gairebé cada dia a un punt o altre del país. Per tant, i per cert, calor, de moment, forta no se'n veu. O sigui, l'abril va ser molt calorós, el maig sembla que seria més agradable.
2: Que va ser calorós,
0: sí,
2: a casa teva.
0: A casa meu i a tot arreu.
1: Al programa tenim una discussió sobre la màniga curta, quan ha de tu començar la màniga curta. He de dir que jo vaig fer una miqueta del xulo, vaig arrencar la setmana amb màniga curta.
2: I què?
1: Se'm va castigar en el programa, és a dir, se'm va dir que per què anava amb màniga curta. Els hi vaig dir que a mi la temperatura em semblava molt de màniga curta i ara ja he canviat.
0: I per això avui màniga llarga,
1: He tornat a la màniga llarga. He passat fred. Però tu vas amb màniga curta.
0: Jo tot l'any. Tot l'any.
1: Doncs això us passa als homes del temps,
2: perquè...
1: aquí de la ràdio.
2: No, perquè... estan bé.
0: A veure, no estem bé,
2: sempre
0: ja ho sé.
2: Sempre tenen calor.
0: La nostra comunitat no estem massa bé. Però l'Abel porta pantalons curts.
3: Sí. I va amb crocs.
0: I va amb crocs, a vegades. Jo màniga curta tot l'any. Si puc, espardenyes.
1: Sí, tu ets de capes, no? Com... Vas posant.
0: Sí, jo com una ceba. Em vaig vestint amb capes a l'estiu, evidentment, sempre amb màniga curta, i durant l'any, doncs, a baix de tot, això, polo...
3: Jo sempre amb màniga llarga. Jo tinc un fred, sempre.
0: A baix de tot, vull dir, d'aquí al pit.
2: Sí, clar.
0: De capes.
3: Cuidado que se't desmaia, cuidado que se't desmaia a sobre.
0: No de latitud.
3: Se't desmaia a sobre.
1: Hi ha un tipus de persona, que veureu perfectament pel carrer, que arrenquen amb les sandàlies, el pantaló curt i la samarreta màniga curta a principis d'abril i plogui, nevi o hi hagi un tornado, fins a octubre-novembre no ho abandona.
5: Els estrangers que venen amb xancletes
1: és
5: a l'hivern.
1: Així, no, però hi ha gent d'aquí, eh? Hi ha gent del país.
5: D'aquí.
1: Sí, sí. Nostra, hi ha gent nostra que van mig any així.
3: Però no us creueu gent pel carrer que tu vas amb jaqueta de pell, per exemple, l'altre van tirant?
0: Aquí fora, ara la Diagonal venint.
3: Sí.
0: De tot.
6: I més noies amb uns tirantets.
3: Noies, sempre noies,
6: noies amb uns tirantets, amb una mica de top i que ensenyant tota la panxa.
1: I s'hi fixa, vostè, s'hi fixa.
6: Perdona, i estàvem a l'ombra, que feia una gelor, perquè l'aire és gelat.
0: No, tampoc. L'aire
1: gelat tampoc, eh?
6: Gelat.
0: Gelat.
6: I ella allí com si res, i volguem dir, tu, volguem presumir...
3: Vol dir que ella no pot anar com li doni la gana?
6: Però llavors agafarà la febre tifoidea i me la passarà.
1: Però ara parlem de la febre tifoidea i d'altres coses. Gràcies.
0: A vosaltres, ho seguim.
1: Parlem amb el Gori Massip, perquè ens vol fer una crítica, no, Gori, del programa i de les previsions.
7: El Martí ho ha fet molt bé,
1: sí.
7: Però també hi ha molts nens que ens escolten i que no saben el que són les pluges ni les tempestes.
1: Home, a veure, l'educació està justa, però jo crec que hi arriben, eh?
7: Els explico jo de forma pedagògica.
6: Digueu, és bonic.
7: Bon dia, petits i joves oients del versió RAC1.
1: No sé si cal, això.
7: Hola, minibros. Avui aprendrem què és la pluja.
1: Vaja.
7: Tot comença amb la llum del sol que escalfa i escalfa i escalfa l'aigua del mar fins que s'evapora. Puja, puja, puja i puja molt, molt i molt i molt amunt, formant els núvols.
6: Ah, caram.
7: I com que els núvols estan tan alts, i a les altures fa molt i molt i molt i molt de fred. Mm. Què passa? Doncs que l'aigua dels núvols torna a refredar-se.
6: Mm.
7: Cau en moltes gotetes molt i molt i molt petites, formant la pluja, que acaba a les ciutats, als boscos, i acaba desembocant als rius. I dels rius l'aigua desemboca al mar. I d'això en diem el cicle de l'aigua.
6: No hauria dit mai.
7: Espero que hagi quedat clar, perquè demà tornaré per explicar-vos per què a vegades és de dia i a vegades és de nit.
6: Moltes gràcies, m'agrada molt com
1: està
6: ho fas,
1: bé,
6: Grogui.
1: No, què? Grogui?
6: No es diu
1: Gori, Gori.
6: Ah.
1: Gori, Grogui.
6: I ho havia entès Grogui.
1: Gori. Canviem totalment d'història quan falten 4 minuts per arribar a 4:45 de la tarda. Seguim pendents del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, que es dirigeix ara cap a les Canàries. I tot plegat ho analitzarem amb preguntes i respostes amb el Josep Corbella. Josep, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Benvingut a la planta 3.
8: Un honor.
3: És la primera vegada?
1: Sí, ara debuta.
8: Sí, sempre hi ha una primera vez.
1: Escoltarem diversos testimonis, tenim diverses connexions preparades, per tant, tu intervé quan et sembli, però després farem una miqueta de preguntes i respostes perquè hi ha tal embolic sobre aquesta qüestió que crec que va bé tornar a posar, com diu l'Edgar Fornós, la pilota a terra. Ara mateix en repassarem com està aquesta situació, perquè avui s'ha confirmat un 8è cas d'un passatger que ja no era el creuer. Aquesta és la diferència.
4: Ui, sí. Ui. Es tracta d'un home neerlandès que està ingressat en un hospital a Zuric. L'home viatjava amb la seva parella al vaixell i van tornar a casa a finals d'abril, després de parar a l'illa de Santa Helena, on...
1: És a dir, això va ser una parada del vaixell.
4: Exacte.
1: I aquest matrimoni va marxar i va tornar cap a casa.
4: Sí, juntament amb 23 viatgers més que no van seguir el trajecte.
1: Clar, fixeu-vos que aquí, Josep, anem escampant gent, no?
8: Estàs preocupat?
1: No, jo t'ho pregunto.
6: Jo sí.
8: Mira, miri, senyor Marcelí, i tots els oients que puguin estar inquiets per l'antivirus, us porto una notícia del dia.
1: Molt bé.
8: Que és que la crisi de salut pública s'ha acabat.
1: Ah.
8: Ja està, no hi haurà més contagis. És molt difícil que hi hagi més contagis. El que ve ara és una crisi política, perquè es comencen a llençar els plats pel cap uns i altres.
1: Ara en parlarem.
4: Però
1: a
4: nivell
8: que hi hagi més contagis a partir d'ara, no tingueu por, que és extremadament improbable que hi hagi. Això pot semblar paradoxal, perquè van apareixent nous casos com aquest que acabem d'explicar.
1: Jo t'anava a preguntar, perquè no parem d'escoltar, i ara ho sentirem, gent que està escampada arreu del món.
8: Tots els casos que s'han produït, tots, es van produir abans de saber que hi havia l'antivirus al barco. Per tant, van ser contagis per ignorància. A partir del moment que se sap que hi ha un antivirus, a partir del moment que està identificat, com ha passat avui, que tenim els resultats i sabem quin és concretament, ja se sap què s'ha de fer perquè no s'escampi. Per tant, no patiu que a nivell d'haver-hi més contagis no n'hi haurà.
1: Doncs ara ho comentarem.
4: Sí, perquè tenim aquest cas d'aquest neerlandès. A més, hi ha un ciutadà francès que anava al mateix avió que aquest neerlandès, que està sota vigilància per presentar símptomes, segons ha publicat una cadena francesa, la BFMTV. Ara mateix recordem que són 3 morts dins del creuer i 6 persones amb símptomes. Dels 8 casos que tenim, s'han confirmat 5 infectats d'antivirus. Concretament, s'ha confirmat que és la soca andina, que és l'única de les 38 variants d'aquest virus que pot transmetre's entre humans.
9: Hombre!
4: L'infectòleg Oriol Mitjà, que avui ha passat pel vostè primer de RAC1, ha explicat com actua aquesta variant.
10: El virus triga 3 setmanes en començar a distribuir-se per tot el cos. Es diu període d'incubació.
11: Jo t'entenc.
10: I a la setmana 4, de cop i volta, fa una cosa catastròfica, i és que els vasos sanguinis es tornen com molt permeables i tota l'aigua que hi ha dins de la sang se'n va als pulmons. I a més, té la capacitat de que el cos funcioni més a poc, és a dir, fa que el cor és un múscul i l'afableix. Per tant, si tens una fallada cardíaca i una fallada pulmonar, és letal, i per això té una mortalitat del 40%.
1: A veure, Josep, què vol dir que l'antivirus ara sigui de la soca andina?
8: Mira, vol dir que per fi el tenim identificat. Això, portem 3 dies de molta confusió. Això es va saber el diumenge a la nit, que ho va anunciar l'OMS. Dilluns la informació era molt confusa. Ahir, dimarts, començaven a quadrar les peces del trencaclosques i avui tenim encara més informació, que és que de tots els possibles antivirus es tracta del virus dels Andes. Aleshores, això, per una banda, diria, és dels més... dels que dona més problemes, i podria ser una mala notícia, però en realitat és molt bona notícia. Per què vol dir? Primer, que sabem qui és l'enemic. Per tant, s'acaba la situació d'incertesa que teníem fins ara. Saps que no es tracta d'un virus nou desconegut, que això era una hipòtesi que no estava del tot descartada, sinó que és un enemic conegut que se sap què s'ha de fer per aturar-lo. I després vol dir també que és molt difícil que hi hagi més contagis a partir d'ara, perquè aquest és un tipus de virus que sí que és cert que si una persona resulta infectada pot donar moltes complicacions, però que és molt difícil que infecti. Per tant, aquesta és la situació en aquest moment.
1: Molt bé.
4: Ara mateix tenim 2 infectòlegs que es dirigeixen cap al vaixell, mentre l'OMS també ha confirmat que s'han evacuat 3 dels afectats, 2 d'ells greus, als Països Baixos. Entre ells hi ha el metge del creuer, recordem, un britànic que en un principi havia d'ingressar en un hospital espanyol, però com que el seu estat ha millorat, finalment s'ha decidit traslladar-lo als Països Baixos.
1: Això, Josep, vol dir que no hi ha metge al creuer, o quina és la situació?
8: No, sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha, perquè ahir n'hi van anar 3 de nous. El creuer tenia un metge que formava part de la tripulació. Aquest metge, aparentment, va tenir contacte estret amb algun dels primers pacients, o amb més d'un dels primers pacients, sense sospitar en aquell moment que hi pogués haver un antivirus, i es va, presumptament, contagiar. I està en aquell moment molt greu. Aleshores, aquest era el metge de la tripulació, però com que hi ha hagut aquesta crisi en el barco, n'hi han anat d'altres que en aquest moment estan atenent els tripulants i els passatgers.
1: Fas bé d'explicar-ho, perquè en aquesta voràgia de notícies hi ha molta desinformació, i s'havia dit, clar, si el metge és el que està malalt, ara aquesta pobra gent estan abandonats sense assistència mèdica, però ja ens ha dit el Josep que no és així. Hi ha molt embolic, com us dèiem, tota aquesta qüestió, i hi ha uns quants que ja ens hem perdut, i per això li hem demanat avui a la Míriam que ens expliqui tot el periple d'aquest vaixell que ara mateix tenim aturat.
4: Exacte, situem una mica la gent. Aquest vaixell de luxe va començar el viatge a Ushuaia, a l'Argentina, l'1 d'abril. Era un viatge que passava per l'Antàrtida, a algunes illes, un viatge d'entre 20.000 i 40.000 euros, uns 40 dies. Doncs aquest 1 d'abril parteix i 10 dies més tard mor el primer passatger. Com que estaven al mig del no-res, segueixen el viatge fins que el 22 d'abril van arribar a l'illa de Santa Helena. El 24 van desembarcar el mort i la seva dona.
1: I en aquest 24 també desembarca altra gent, que és el que dèiem abans, que va cap a diversos llocs del món.
4: Exacte,
1: cap
4: sí,
1: a casa seva.
4: 23 persones, exacte. En aquest viatge de la dona i el seu marit cap a Johannesburg, a Sud-àfrica, doncs la dona empitjora i dos dies més tard també mor. Per això ara l'OMS està buscant els passatgers d'aquest avió dintre d'aquesta búsqueda de contactes que hagi pogut tenir estrets doncs aquestes víctimes. El 27 d'abril, un altre passatger és evacuat a Johannesburg, on encara rep tractament mèdic en una unitat de cures intensives. El vaixell segueix i just abans d'arribar a Cap Verd, el 2 de maig, mort una tercera passatgera. És aquí on es demana doncs, poder atracar a Cap Verd i les autoritats de Cap Verd no permeten al creuer doncs, que pugui fer aquesta operació en cap dels seus ports i per això ara l'OMS ha demanat a Espanya que li doni llum verda per arribar fins a les Canàries i poder evacuar el passatger.
1: Que és on comença, ara ho explicarem, aquest estira i afluixa polític que ens deia el Josep Corbella, on està situat ara el virus, entre altres qüestions. I ens acompanya una persona que recuperem dels temps de la Covid, que és el doctor Bonaventura Clotet. Què tal?
9: Hola, molt bona tarda.
1: Com ho portem, això? Feia temps que no el sentíem.
9: Molt content d'estar amb vosaltres.
1: Igualment.
9: Que la notícia no seria la millor.
1: No, esclar.
9: Parlant
1: no.
9: de millor, el millor per combatre el hantavirus
1: sí.
9: és la recerca.
1: Això sempre.
9: Per això hem reactivat la campanya Jo em corono.
1: Què m'està dient?
9: Que va ser clau, exacte, sí. la reactivem.
1: Sí. Home, vam parlar molt del Jo em corono en aquell moment del Covid.
9: Va ser molt important en la recerca contra la Covid. I ara tenim 80 bidons d'hidroxicloroquina preparats.
1: Sí,
9: i provarem si va bé contra aquest virus. Amb la Covid no va funcionar.
1: No va funcionar.
9: Però a veure si aquest cop... Sí, necessitem la vostra col·laboració.
1: Una altra vegada?
9: Per això hem preparat l'anunci del Jo em corono, però en aquest cas contra el hantavirus. Endavant.
11: Gràcies a la iniciativa Jo me corono pudimos empezar de inmediato nuestra investigación contra la epidemia del...
12: Hantavirus.
11: Virus. Hemos avanzado mucho, hemos conseguido probar distintos fármacos,
1: barato,
11: saber cuáles funcionan y cuáles no. Tenemos que seguir avanzando. Vuestra solidaridad ha sido crucial en el inicio de nuestra investigación contra esta pandemia.
12: De hantavirus.
11: Y lo puede seguir siendo ahora si entráis en Yo me corono y hacéis un donativo, sea el que sea, será de suma importancia para ayudarnos a avanzar mucho más deprisa. Muchas gracias.
2: Gracias.
9: Col·laboreu amb el Jo em corono.
1: Sí.
9: Aquest any sí.
1: Ho farem, ho farem. Aquesta vegada sí. Mira que hi ha pressupost i l'anunci trobo que ha quedat una mica
9: justet. L'hem fet a correcuita.
1: Sí, sí.
8: No, deixa'm afegir un parell de coses sobre el que passarà els propers dies.
2: A veure.
8: Possiblement apareixen en més casos. Això no vol dir que el virus s'estigui escampant. Vol dir que es va escampar abans de saber que hi havia un antivirus. Per tant, no perdem la calma si surt un cas, no ho sé, sigui dins del vaixell o sigui fora del vaixell, per exemple, alguna d'aquestes persones que potser van coincidir a l'avió...
1: Que és el més probable, no? Pensant en lògica, és a dir, si van coincidir...
8: Ja, podria passar, no podem excloure. Però precisament per això s'estan buscant aquestes persones per contactar amb elles, que en siguin conscients... i que prenguin les mesures pertinents tant per protegir-se elles en el cas que tinguin algun símptoma com per no contagiar altres persones. Però, clar, direu, i com podeu estar tan segurs que això no anirà a més?
2: Exacte.
8: Exacte.
2: Per perquè això passa d'una persona a l'altra.
9: I ja, això s'escampa.
2: No.
8: Estava pensant en vostè, precisament.
2: No, poca broma.
1: És de les persones més optimistes del programa,
2: perquè,
1: senyor Marcelli.
2: No, és que no em trobo gaire bé.
1: No, ja fa mala cara.
8: És,
1: sí, sí.
8: Ha de pensar com un virus. Què busquen?
1: No li diguis això, perquè si és la pitjor cosa que li podies.
2: Pensi
1: vostè com un virus.
8: Si entén com pensen els virus, quina és la lògica dels virus, veurà perquè no és problemàtic. Quan vostè pensa en una infecció que és molt contagiosa, sí. com per exemple el xarampió, sí. com per exemple la grip, com per exemple la Covid, és perquè són virus que estan han evolucionat per... ser, per contagiar-se de persona a persona. Han perfeccionat les eines per contagiar, per passar d'una persona a l'altra.
2: Són molt bons.
8: Són molt bons per fer això, per infectar-nos. Perquè el que fan és que infecten les cèl·lules de la part alta de l'aparell respiratori. I aleshores, quan estornudem, quan tossim, quan parlem, ens convertim en aspersors i d'aquesta manera el transmetem a altres persones. Ara bé, l'antivirus dels Andes, els antivirus en general i el dels Andes, no ha evolucionat per transmetre's entre persones.
2: Però si han dit que sí.
8: No. Es guanya la vida passant entre ratolins. Ocasionalment, d'un ratolí pot passar una persona, però per ell la persona és un camí sense sortida. I on infecta les persones? Infecta les cèl·lules de l'endoteli, que és la paret interior dels vasos sanguinis. Va a l'interior dels vasos sanguinis i fa malbé precisament aquestes cèl·lules, que és el motiu pel qual, quan es fan malbé aquestes cèl·lules, es trenquen els vasos, la paret del vas sanguini, com explica l'Oriol Mitjà, crea una hemorràgia, i en el cas del dels Andes, això passa als pulmons, els pulmons s'omplen de líquid, es converteixen en una, com una esponja plena.
1: Però jo vull saber, els contagis de persona a persona, per què i com s'estan produint?
8: Val, ara t'ho explico.
1: Val.
8: Aleshores, però el punt clau és que en el ser humà aquest virus està a les profunditats del cos, no està preparat, equipat per passar d'una persona a l'altra, sinó que es queda allà dintre i, com si està en gran quantitat,
6: tres setmanes,
8: em pot arribar a sortir una miqueta.
3: I és contacte quan íntim,
8: els,
3: no?
8: Quan hi ha els contagis, s'ha vist que n'hi ha. Per contacte íntim, entre parelles, entre persones que han tingut relació molt estreta,
3: que viuen juntes,
8: es pensa que pot ser... Per exemple, hi ha un article científic que vaig llegir ahir a la nit que deia persones que tenen contacte íntim amb intercanvi de saliva, per tant, parelles que estan...
1: Petons.
3: Bueno, criatures, dorms junts, no? Coses així que un esternut, un no sé què...
8: Casos amb nens no sé si n'hi ha descrits.
1: Però, per exemple,
8: en tot cas, no és fàcil.
1: Però que diu la Montse, un esternut dins, dins una mateixa habitació?
3: Perquè hi ha saliva, en el fons,
1: perquè
3: saps?
1: Recordo que en parlàvem a la Covid.
8: Imagino que si hi ha una persona que està... amb la infecció, imagino, perquè no ho he vist publicat, una persona que està amb la infecció activa, per tant, que té una gran quantitat d'antivirus, està en un lloc tancat convivint amb una altra persona i esternuda, és possible que en surti una certa quantitat. Molt menys, segurament, que si és la grip o és un refredat, que, com us dic, són virus preparats per contagiar. Aleshores, si a més aquesta altra persona resulta, doncs, que és una persona gran, que està immunodeprimida, doncs més probabilitat que es contagiï. Però tot això no vol dir que sigui fàcil que en una situació quotidiana hi hagi contagis.
3: L'Oriol Mitjà, avui ho he dit,
1: que mira, ara ho escoltarem, perquè, de moment, Míriam, el que tenim és una previsió, que l'Ondius arribarà dissabte a l'illa de Tenerife, on tenim situat aquest conflicte polític que ara explicarem.
4: Exacte, el vaixell atracarà a un port secundari de Tenerife, que es diu el port de Granadilla de Abona. Davant aquest brot tan excepcional, doncs Oriol Mitjà ha explicat quin hauria de ser, per ell, el protocol quan el creuer arribi a port.
10: Primer s'ha de fer un desembarcament controlat amb una avaluació de totes les persones a bord. Les persones que tenen símptomes se'ls ha de donar una evacuació mèdica a un hospital en el qual hi hagi unes cabines individuals amb ventilació independent, i després a totes les altres persones els diem que són contactes, perquè d'una manera o altra hauran estat a prop dels infecciosos, i com que el període des de que tens un contacte fins que desenvolupes símptomes és de 3 setmanes, aquestes han d'estar durant 3 setmanes en quarantena, perquè en qualsevol moment podrien desenvolupar la infecció i infectar la població general. Aleshores, si el que és l'aïllament de casos i la quarantena de contractes es fa en espais i transports especials, habilitats específicament, perquè tot això succeeixi de forma correcta, no hi ha cap perill.
6: A mi em fa gràcia quan diuen això ha de ser un desembarcament controlat. La gent sortirà del barco, però a carrera feta, però, saltant per les baranes.
1: Això és el que li volia preguntar jo al Josep. És a dir, aquí una de les claus serà com es gestiona tot aquest desembarcament, no? Com ens hem d'imaginar això?
8: Imagino que abans de baixar del vaixell, les persones totes seran examinades per un...
1: Dins del vaixell? Perquè jo avui llegia que el millor supòsit és com estan ara. Que és a dir, és evident que per salut mental i per comoditat no han de continuar el vaixell, però clar, allà estan aïllats. Això és així.
8: Aquest virus té un període d'incubació que pot arribar a més de 40 dies.
1: Carai.
8: Aleshores, aquí, sabent que el risc de contagi per la població general, per altres persones, és molt baix... està justificat tenir totes aquestes persones, diguem, confinades durant 40 dies?
6: Sí.
1: No, vostè diu que sí, la resposta lògica...
8: Potser si vostè estigués al barco, si no pensaria dins, igual.
1: Que, per cert, ara llegirem...
8: S'ha de fer de manera...
6: Esclar que no, és el que vaig fer jo al Titanic, vaig llançar-me per l'hora.
1: Ara llegirem un text d'una persona que ha escrit des del vaixell. La Míriam ens ho està preparant.
8: Si es pot fer que baixin del barco sense que suposi un risc per la població, per altres persones, doncs seria millor fer-ho. I això és el que s'està intentant.
7: Perquè una
8: aleshores,
7: pregunta...
8: primer ja es mira si tenen alguns símptomes o no. Aquells que tenen símptomes doncs mereixeran una atenció mèdica particular. I els que no, en el cas dels ciutadans espanyols, que inclou 5 que són de Catalunya, se'ls portarà a Madrid i se'ls farà fer una quarantena, que no han dit de quants dies, en un hospital militar.
1: Però jo pregunto, que jo sóc més de la teoria no de deixar-los dins el vaixell, lògicament, sinó de no moure'ls gaire, tot això no es podia fer a Tenerife o a les Canàries? És a dir, allò de començar a repatriar gent pels seus països...
2: Un hotel.
1: No sé on ha de ser.
8: Vols dir els tres que avui han anat als Països Baixos?
1: Per exemple.
8: Per què han anat als Països Baixos? Perquè aquestes persones tenen malaltia amb símptomes, dos dels tres. La tercera era un contacte estret. Aquesta malaltia, la infecció pel virus dels Andes, té una evolució que comença els primers dies amb uns símptomes que es poden semblar els d'una grip, però que arriba a un punt que quan afecta les cèl·lules de l'endoteli i dels pulmons, té una evolució que pot ser molt ràpida, pot ser fulminant i en poques hores pot causar la mort. I la mort es produeix perquè no pot entrar aire als pulmons. I requereix, és una emergència mèdica, requereix atenció mèdica immediata per atendre'ls amb un respirador o amb una respiració extracorpòria. Aleshores, l'equip mèdic que està portant aquests casos s'han trobat que a Espanya, que era la primera opció, a Tenerife, s'estava endarrerint. I endarrerir-se 24 o 48 hores pot ser qüestió de vida o mort. Aleshores, com que hi havia l'opció de portar-los a Holanda, han pensat, anem a Holanda, que el viatge és més llarg, però arribarem abans i podran rebre l'atenció mèdica.
1: I en el cas dels holandesos ho has explicat, però en el cas de la resta, inclosos els catalans, sí, no seria millor que es quedessin a les Canàries? Tots? Els que queden dins del vaixell? Pregunto, eh?
2: Aquesta quarantena, fer-la allà.
1: Sí, fer-la allà. No anar traslladant gent amunt i avall amb el risc que això suposa sempre de moure gent. Jo no hi entenc, per això t'ho pregunto.
8: Mira, són persones que estan en aquest moment, si estan sense símptomes i sanes, i hi haurà l'anàlisi, la investigació epidemiològica, que es mirarà qui ha tingut contacte amb qui dins del barco i qui pot té risc d'estar infectat i quin té menys. Tenir una persona sana, aïllada, és difícilment justificable. Aleshores, aquí hi ha persones de diferents països. La idea és que cadascú podrà ser repatriat al seu país i les autoritats de cada país decidiran com volen gestionar cada cas. Aleshores, si una persona no ha estat contacte estret, tot i que hagi estat al barco, no ha estat contacte estret de cap dels casos greus, es troba bé, no té cap motiu per pensar que pugui haver infectat, el que se li recomanarà probablement és que prengui les precaucions, se l'informarà de la situació, que a hores d'ara ja deuen estar ben informats, i se li donaran les recomanacions necessàries per no contagiar d'altres o per, si tenen algun símptoma, buscar atenció mèdica ràpidament.
7: Perquè això con un test o una analítica se puede detectar, encara que sigui asimptomàtic?
8: En el moment que és asimptomàtic, no. O sigui, la història és sí que quan hi ha prou quantitat de virus al cos sí que es pot detectar, però abans, durant el període d'incubació, abans que apareguin els símptomes, la quantitat potser és tan baixa que no es detectaria.
1: De seguida anem amb aquest text que han enviat des del vaixell, però abans parlàvem li plantejava el Josep aquest tema de la quarantena, de si s'han de quedar allà, si han de tornar cap a casa seva. Què opina l'Oriol Mitjà?
4: Mira, ell ha explicat això de les 3 setmanes, no?, que haurien d'estar en quarantena a casa, i parlava una mica de què passa amb els repatriats i què creu ell que haurien de fer en base a això de que es pot considerar contacte estret i no estret en una variant tan nova com l'antivirus.
10: Mantenir-nos en quarantena durant 3 setmanes, si ningú ha desenvolupat símptomes, aleshores cadascú pot agafar el vol. El mecanisme de transmissió l'acabem de descobrir, és a dir, no sabem a quants metres significa contacte estret.
4: Igual
10: poder definir si una persona és contacte estret o no estret és molt difícil, i aleshores la presa de decisió que es fa amb cada persona encara és més difícil, i fer aquesta repatriació amb quarantena domiciliària, en principi, va, fins i tot contra la llei aèria, és a dir, les companyies aèries...
4: Hi ha un risc, no?
10: Hi ha un
4: clar
10: risc, sí.
13: Per tant,
4: no s'hauria de fer aquesta mesura.
1: Per tant, aquí l'Oriol Mitjà va una mica en contra del que estem dient, no? Sí. Més en la teoria de quedar-se on baixin.
4: Exacte. Jo el que ell explicava o defensava és que abans de fer una repatriació com es diu, que ara ho escoltarem, el govern de repatriar cadascú al seu país, doncs que s'hauria de fer aquesta quarantena mínima de 3 setmanes, inclosos els catalans.
1: Ara això ja és una guerra política, a banda de guerra sanitària. De moment hi ha hagut una roda de premsa que de seguida ens resumirà el Jordi Armentrés. Jordi, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
1: A veure, el govern està en la línia d'Oriol Mitjà, de deixar-los on desembarquin, o quin és el pla que s'ha explicat fa unes quantes hores?
13: A veure, hi ha matisos. Sí que és veritat que no sabem si s'aplicarà el protocol que ha explicat l'Oriol Mitjà. A veure, s'ha escollit un port secundari de Tenerife. Per què aquest punt? Doncs perquè és una ampliació d'un port que pràcticament no s'utilitza en aquests moments. És al sud de Tenerife, el municipi de Granadilla, on també hi ha l'aeroport de Tenerife Sud. Què passa amb tot això? Doncs que proporciona la logística necessària. És un port aïllat, té un aeroport al costat, hi haurà moviment d'avions, hi haurà moviment, òbviament, d'ambulàncies, de transport, i es necessitarà una mica de tranquil·litat i una mica d'aïllament de tota la societat. Això, un. Dos, què passa quan arribin els passatgers? Ho ha mig apuntat el Josep.
1: Sí.
13: A veure, tot dependrà de la situació dels passatgers. N'hi ha més de 140, no oblidem, 23 nacionalitats, hi ha 5 catalans, 8 ciutadans més espanyols, 13 són passatgers, un és tripulant. Evidentment, quan arribin a port hi haurà un examen mèdic. Tots han de fer una quarantena. Aquí hi ha dubtes, perquè des de Madrid ens apuntaven que la quarantena són 45 dies. L'Oriol Mitjà parlava de 3 setmanes.
8: Sí, perdona'm que ho aclareixo, això. Les 3 setmanes que diu l'Oriol Mitjà és la mitjana de temps d'incubació. Però el temps d'incubació pot anar, s'ha descrit, des de 7 fins a més de 40 dies.
13: Doncs ja ho tenim, fantàstic. O sigui, també hi ha un altre dubte, i això ens ho explicaran des de Moncloa, que és quan comencen a comptar aquests 45 dies. El moment que arribin a port, el moment que van quedar aïllats els seus camarots, s'ha d'acabar d'acotar. A veure, a partir d'aquí, un cop han arribat, si estan bé per viatjar, què passa amb els ciutadans de l'Estat? Són 5 catalans, 3 de Madrid, 3 d'Astúries, un de València, un de Castella i Lleó i un gallec.
1: Aquí hi ha escampada, això està clar.
13: Però no hi haurà escampada, perquè la intenció és portar-los a tots, en Josep ho deia, a l'Hospital Gómez Ullà. Escoltarem la Mònica García, la ministra de Sanitat, justificant-ho. A veure, què és Gómez Ullà? Aquest hospital és un centre militar que també forma part de la xarxa pública d'hospitals de Madrid i que ja ha atès altres emergències com aquesta. Va atendre, òbviament, Covid, sense anar més lluny, va ser el primer hospital de Madrid amb pacients aïllats, o també la crisi de l'Ebola, la recordareu perfectament. És el cas d'aquella auxiliar d'infermeria que es va contagiar atenent un pacient que s'havia repatriat des de l'Àfrica, que tenia aquell gos, que es deia Excalibur, que va acabar sacrificat.
14: Pobret.
13: Doncs aquesta pacient, que es deia Teresa Romero, aquesta auxiliar d'infermeria, va estar al Gómez Ullà aïllat. Dèieu, per què no es queden a Tenerife?
1: Exacte.
13: Doncs perquè si haguessin problemes, no hi ha unitats d'aquestes, és molt peliculero, però són aquests llits que tenen tot el sistema de protecció totalment aïllat de l'exterior per poder tractar, depèn de quines infeccions.
1: Per tant, estem parlant d'una qüestió mèdica, Jordi, és a dir, no es queden a Tenerife. Llavors, perquè no hi ha infraestructura.
13: Al Gómez Ullà, diria que hi ha 8 llits d'aquest tipus, i de fet hi ha 16 llits més a altres punts de l'Estat, que aquesta tarda es fa una reunió per analitzar què passa amb aquests altres llits, si s'han de posar al dia per si fossin necessaris. Val? Aquesta tarda hi ha aquesta reunió, que esperem que ens en diguin alguna cosa.
1: És a dir, de moment, Ullà, mira, Hospital Militar de Madrid.
13: ¿Por qué el Gómez Ullà? Mónica García, la ministra, lo ha justificado así.
15: ¿Por qué en el Gómez Ullà? Pues el Gómez Ullà, como ustedes bien saben, es un hospital de defensa que tiene mecanismos de seguridad, tiene unas unidades que se llaman UATAN, que son las unidades de aislamiento y de tratamiento de alto nivel, que, bueno, pues que tienen las características para poder aislar a estas personas.
13: I això a Tenerife, evidentment, no hi és. L'altra pregunta, perquè estem parlant només dels 14 ciutadans de l'Estat. Què passa amb els estrangers? Òbviament, se'ls fa una anàlisi allà, però la intenció és que cada país se'n faci responsable. Així ho explicava.
15: Salvo que la condició mèdica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil, que luego les pasará a informar el ministro del Interior. Todo este proceso está dirigido por la Comisión Europea, DG ECO, y contará con el apoyo, como no, de la OMS y del ECDC, y estará coordinado por este mecanismo europeo de protección civil que ya se ha activado. Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
1: Ha quedat clar això de la població local, perquè ara ens n'anirem cap a les Canàries, que no ho tenen tot clar. Anava a dir, Jordi, que per tant el govern espanyol se'n fa càrrec en primera instància, però després diguem-ne que la responsabilitat és de cada país.
13: Clar, d'aquí la importància d'estar molt a prop d'un aeroport, del de Tenerife Sud, perquè allà, a partir del... No està clar quan arriba el barco, eh? A partir de dissabte tarda, diumenge al matí, hi hauran d'aterrar 23 avions per emportar-se els ciutadans de 23 nacionalitats. Vull dir, al final aquest és el tema, que aquest port és molt a prop de l'aeroport, que no hauràs de moure molta gent, que la carretera és bastant recta més, res, són 10 minuts.
1: I aquí comença la picabaralla política, perquè el govern canari està totalment en contra de l'arribada d'aquest vaixell i ha demanat en una reunió urgent amb Pedro Sánchez que expliqui per què es vol fer anar el vaixell cap a Tenerife i no es pot dur cap a Cap Verd. Això deia el president canari, Fernando Clavijo.
14: Si los pasajeros están sanos, no hay contagio, no tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. Pueden hacerlo perfectamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde. ¿Por qué hay que estar 3 días viajando a Canarias? Nadie nos lo ha explicado. Y la Organización Mundial de la Salud, al igual que puede pedir el amparo de España o de la Unión Europea, puede pedir el amparo de Cabo Verde, porque es la Organización Mundial de la Salud.
1: Està clar que pels canaris això seria un dir la flota. És a dir, si fos per ells, aquest vaixell no el volen veure ni en pintura.
6: No, però amb això té raó aquest senyor. Si era allà, ja hi eren, no?
1: Què se'n respon? Què se'n diu, Armenteres?
13: Aquí hi ha un problema, que és que no hi ha infraestructura mèdica a Cap Verd per atendre els 140 passatgers. O sigui, en el pitjor dels escenaris...
6: O sigui, els estàs dient tercer món.
1: Bueno, els estàs dient que no tenen la
13: L'Oriol preparació... Mitjà, aquest migdia, el vostè primer, deia que era un sistema sanitari decadent, em sembla.
3: Sí,
13: que
3: ho ha dit claríssim.
13: Aquest concepte. Llavors, si et poses en el pitjor dels escenaris i necessites 140 zones d'aïllament per 140 passatgers diferents, entre passatgers i tripulants, a Cap Verd no hi ha aquesta infraestructura. Sí que és veritat que ha faltat comunicació i al final, políticament, sempre tots els problemes acaben de ser per això, per no explicar les coses clares. Clar, si recapitulem, el tema és, ahir al matí, l'Organització Mundial de la Salut, devien ser cap a 11:45 del migdia, hora nostra, anuncia que el barco se'n va cap a Canàries, Espanya diu, no, el barco no ve cap aquí, comencem a analitzar. Fan una reunió, la conclusió és que experts europeus se'n van cap al vaixell a analitzar quina és la situació, i sí que és veritat que a l'última hora de la tarda hi ha una trucada i a missatge del director general de l'Organització Mundial de la Salut, a Pedro Sánchez, i t'has de quedar al barco. Llavors, mira, abans amb en Joel Peny anàvem analitzant com funcionen els protocols de... Espera, que ho busco un moment. Mira, article 28 sí? del Tractat de l'Organització Mundial de la Salut.
1: Apunti, senyor Marcelí.
13: Embarcacions i aeronaus en punt d'entrada.
6: Sí.
13: No es podrà negar una embarcació o una aeronau l'accés a un punt d'entrada per motius de salut pública. O sigui, és claríssim. O sigui, si l'OMS
6: no
13: diu...
6: No es pot negar.
13: Tu tens el millor sistema per poder atendre aquests passatgers, perquè Cap Verd no el té, doncs tu, que ets el primer port, Espanya, Tenerife, has d'acollir això. I a partir d'aquí, Pedro Sánchez diu, d'acord, fem-ho, anem-ho a treballar, i el tema és que s'anuncia des del Ministeri de Sanitat, mira, s'anuncia a les 10 de la nit i 19 minuts, ahir, que el barco se'n va cap a les Canàries, cap a Tenerife, no, perquè ho han dit avui, Tenerife. I la comunicació oficial, ens han dit des del govern de Canàries, és a 11:45 de la nit. O sigui, és una mica més tard i no té cap mena de sentit.
16: Sí. Ahir va ser...
13: Tot això, el barco no s'està movent, eh? No? L'estem monitorant.
1: Ah, no? Home, però a veure, no ha d'anar en direcció a Tenerife? Sí.
13: No s'està movent.
1: O sigui, és encara a Cap Verd?
13: Sí, sí, continua aturat a Cap Verd en aquests moments... Espera, que faig un...
3: És a dir, el que sí,
1: no, perquè
3: que
1: això,
3: sap,
1: es pot,
3: que...
1: això es pot seguir a través de les xarxes, com allò que seguíem on eren els avions, sí, sí. Hi ha aplicacions que permeten...
3: El que sí que se sap és que ja ha demanat autorització portuària per poder arribar fins al port de Tenerife dissabte, però de moment, doncs...
13: No, mira, sí que és veritat que s'està movent el port, fa maniobres, està a 0,7 nusos, que això és molt poc.
1: Això és res, això és manteniment dins del port.
13: Però diu, estat... ad anchor, per tant està ancorat i continua allà. Són entre 3 i 4 dies de trajecte. O sigui, estem a gairebé les 5 de la tarda del dimecres, doncs comptem ja que matinada de diumenge o matí de diumenge per arribar al port de Tenerife.
1: Jordi, com es va dir en aquell moment, segur que tot anirà bé. Per tant, no, sí, no ens hem de preocupar
13: clar,
1: per res.
13: Sí,
1: Jordi, una abraçada, gràcies.
13: Salut, bona tarda.
1: Anem cap a les Canàries, perquè allà l'empipada és important, no només del govern, que, com ens deia el Jordi, denuncia falta d'informació. Allà ens espera la redactora de La Vanguardia, que és la Sílvia Fernández Silva. Sílvia, bona tarda, bona tardes.
16: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Gracias por atendernos. Antes que nada, me gustaría saber un poco cómo es este puerto de Granadilla de Abona, destino de este crucero que nos decían que es un puerto un poco apartado.
16: Sí, bueno, es que Granadilla de Abona es un puerto industrial que ni siquiera está aún finalizado, o sea, está a medio hacer, a medio construir, como quien dice, y se creó, fue como una infraestructura de estas elefante, ¿no? Cuando se creaban también aeropuertos en España. Entonces se decidió crear este puerto un poco para dar salida al puerto de Santa Cruz de Tenerife como una zona natural de crecimiento. Pero ese desarrollo no ha llegado, se iba hace como 15-20 años a crear una planta de gas allí, una regasificadora que nunca se llegó a crear, y ahora lo que se dedica es un poco pues a reparaciones navales. Luego también lleva algo de tráfico de contenedores, y cuando se ha estado instalando aerogeneradores, pues un lugar de desembarco y de ensamblaje de ese material. Pero vamos, que la capacidad que tiene, vamos, no tiene ni mucha vida, ni muchos trabajadores, ni muchas empresas, ni nada. Es un puerto un poco ahí fantasma, ¿no?
1: En Tenerife, en las Canarias, parece que el barco no se quiere, no se quiere desde el punto de vista de los gobiernos, sino que hay colectivos, además, bastante, digamos, sorprendentes, que tampoco quieren el barco ahí, como por ejemplo los trabajadores de los puertos.
16: Bueno, es que en realidad son los trabajadores del puerto de Granadilla, y esos trabajadores tienen ahora mismo una guerra con la autoridad portuaria y con el gobierno de Canarias por una empresa que quiere instalar un dique flotante y no parece que cuenta con todo el apoyo de las administraciones. Entonces yo creo que también esta causa se está un poco aprovechando para hacer más ruido de un descontento que ya viene de atrás, ¿no? De las últimas semanas. Y luego, de todas maneras, es que antes que nada me gustaría decir que Canarias, desde luego, no es una tierra insolidaria, y que no esté rechazando el buque porque haya personas infectadas con un virus ni nada de esto. Nosotros, Canarias lleva años acogiendo a migrantes que vienen en patera y en cayucos, y no han tenido ningún problema, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que está faltando mucha información. El gobierno de España está yendo por su lado, sin contar para nada con el Ejecutivo Regional, y entonces yo creo que esto, aparte de generar descontento a nivel de administraciones, está generando muchas dudas en la población, porque no se ha dado una rueda de prensa, no se ha salido a contar lo que estaba pasando, entonces el miedo es libre y ante virus que no conocemos, pues todavía más, ¿no?
1: Te lo iba a preguntar, es decir, la palabra en las islas es miedo.
16: Sí, existe, vamos, o sea, yo por ejemplo esta mañana estaba hablando ahí en un comercio y me decía, no, que viene el barco y tal, y fíjate el virus, y es que después de lo del COVID, y la gente tiene miedo porque, claro, mucha gente se informa también en redes sociales y ahí los bulos, la desinformación campa a sus anchas, y aquí no se está haciendo un esfuerzo por contar a la gente bien qué es lo que está pasando y lo que no está pasando.
1: Es que en las redes se le llama el barco de la muerte.
16: Con
1: este apelativo, pues, lógicamente, la gente que tiene miedo. Los trabajadores que se han apuntado, y también hay otros colectivos, por ejemplo, los profesionales del transporte aéreo, que han pedido directamente al presidente canario que no se permita el traslado en avión de los infectados. ¿Por qué?
16: Claro, es que yo me estoy preguntando, porque los 14 españoles, cuando desembarquen en Canarias, van a subir en un avión militar y se les van a llevar a una cuarentena en un hospital especializado en Madrid.
1: Exacto.
16: Pero es que, por ejemplo, los extranjeros que lleguen y vayan a coger los vuelos en el aeropuerto de Tenerife Sur, que es un aeropuerto turístico, vamos, de los principales del sistema aeroportuario español, ¿se van a montar en vuelos comerciales para volver a sus casas? Porque eso no lo sabemos. O sea, en Canarias es que no se está dando nada de información. Tampoco sabemos cuál va a ser el protocolo que va a seguir o las medidas de seguridad que se van a seguir cuando esas personas bajen del avión, del barco, que me diga, vayan en guagua, entiendo yo, hasta el aeropuerto y se suban en los aviones comerciales. Porque eso no se ha explicado en qué aviones comerciales van a estas personas. Si aquí no van a hacer cuarentena, ¿dónde la van a hacer? Esa es la duda, porque los españoles lo van a hacer, pero ¿y los extranjeros?
1: Me imagino que ni los alcaldes ni el presidente no han hecho rueda de prensa porque ellos dicen que no hay información. Es decir, entiendo
16: claro,
1: que no quieren salir a dar la cara para contar algo que no saben.
16: Claro, es que ayer, por ejemplo, hasta las 9 de la noche, el barco no iba a venir a Canarias. El gobierno de Canarias estaba convencido que no recalaba en Canarias, porque en conversaciones con la ministra de Sanidad se había quedado en que la mejor opción es que se les atendiera en Cabo Verde, que es donde estaban, y que no se entendía un traslado a Canarias para luego seguir. Entonces, luego lo que sucede es la ministra manda al presidente del gobierno de Canarias un WhatsApp y luego acto seguido se cuelga un comunicado en redes sociales. Eso no es comunicación directa, ni se pueden consultar dudas ni nada. Uh-huh. Y el gobierno de Canarias ahora mismo no maneja información de qué se va a hacer y qué no se va a hacer. De hecho, hoy el presidente de la Autoridad Portuaria, cuando se ha dicho la ministra que se iban a ir a Granadilla, el presidente ha dicho que efectivamente el barco había pedido solicitud de atraque y lo que se le ha pedido al barco, bueno, a su consignataria, es que haga la solicitud de fondeo, porque el barco no va a bajar nadie hasta que no se aclare bien la situación. Entonces, al final no sabemos, o sea, no, es que nadie sabe, nadie te aporta una información buena de esto se va a hacer, esto está todo como uno dice una cosa.

0: Todo puede cambiar. Hoy no lo tenemos muy claro y dentro de una hora igual lo tenemos todavía menos claro o no sé, o no sé si s'aclararà algo, la verdad.
1: Doncs hem trucat a la Sílvia Fernández perquè ens informés i la Sílvia tampoc té gaire més informació, que és com estan les coses. Sílvia, moltíssimes gràcies. Seguiremos en contacto.
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Hasta otra. Buenas tardes. Anunciàvem abans que hi ha... Com a mínim hi ha dues persones que s'han comunicat des de dins del vaixell. Vam sentir ahir una persona que va fer una mena de comunicat, era un influencer que, a més, va demanar als mitjans de comunicació que no s'hi posessin en contacte, però va explicar una miqueta com era el sentir dins del vaixell, però avui, com a mínim fa poc, tenim una altra comunicació, Míriam.
2: Sí, també és un blogger de viatges, que és àrab, Kassem Ato, que ha penjat diversos vídeos al seu Instagram en els moments que els deixen sortir a coberta, perquè hi ha també un protocol que deixen sortir doncs, a la gent de forma aïllada per poder una mica de passeig o una mica d'esport. Diu que efectivament estan aïllats, que estan rebent els àpats a les cabines, que els deixen fer passejades en solitari a la coberta i estan seguint els consells que els donen, és a dir, poc contacte entre passatgers i desinfecció de mans tant com poden. Diu que estan passant els dies amb normalitat i que estan intentant mantenir-se ocupats, ja sigui, per exemple, llegint, mirant pel·lícules, bevent begudes calentes i, com va explicar aquest altre influencer, doncs que no cal que el truquin, que no concedirà més entrevistes, i que estan de moment doncs, a l'expectativa d'aquest viatge a Espanya, que ja els hi haurien confirmat amb ells també, tot i que de moment diu que es mantenen a Cap Verd i no s'han mogut.
1: I fa res, hem vist unes imatges que de seguida us en posarem l'àudio, del capità del vaixell comunicant, crec que és així, Míriam, si no em corregeixes, la primera mort.
2: Exacte. És a dir,
1: hi ha un vídeo, algú va gravar dins del vaixell com s'anunciava dins del propi vaixell la primera mort per l'antivirus.
2: És un vídeo que ha obtingut el canal Ten News, que mostra aquest moment en què el capità del vaixell Ondius doncs, revela a la resta de passatgers la primera mort, que recordem va ser l'11 d'abril. Els hi diu que havia estat de causes naturals i que el vaixell era segur pel que fa a la infecció. Els hi va dir als passatgers que no era contagiós i que el vaixell era segur.
3: Sí,
2: recordem un vídeo que ha obtingut el canal...
3: El coronavirus també t'ho deia, no?
4: Sí,
3: no,
4: que era un refredat.
2: Ten News, i per tant estem parlant de la primera mort, per tant encara no hi havia hagut doncs, tota la seqüenciació i la confirmació de que havia estat doncs, l'antivirus i per tant l'aplicació de mesures doncs, de seguretat sanitària.
1: Hem d'anar tancant amb el Josep, no sé si vols afegir alguna cosa.
5: Sí,
1: jo tinc alguna pregunta més.
5: Una última cosa, molt breument, perquè aquesta confusió i desinformació i missatges creuats d'uns i altres pot resultar inquietant, com explicava la Sílvia Fernández a Canàries. I s'està tractant aquest virus, si us fixeu, com si fos un virus de molt alt risc.
3: No és coeso, oi?
5: No, precisament. No.
3: Home, se'n moren 40 de cada 100?
5: En el cas que resulti infectat. Però aquest virus... mireu, si no hi hagués hagut el precedent de la pandèmia de Covid, segurament ara no s'estaria actuant així. Penseu que aquest virus es va identificar l'any 1995, fa 31 anys, i amb 31 anys... El brot més gran que hi ha hagut a la història, que va durar 3 mesos, en 3 mesos es van infectar 34 persones. Només 34. No sabem encara si el brot aquest del vaixell anirà a més. Però això el que ens està dient és si en 30 anys el brot més gran ha sigut de 34 persones durant 3 mesos, vol dir que és un virus que té molt poca capacitat de contagi. Per tant, el missatge hauria de ser més de tranquil·litat que no de tractem-los com si fossin apestats.
1: A mi em queda una cosa per aclarir-te. El metge com es contagia dins del vaixell?
5: Suposo que...
1: Perquè, clar, abans dèiem els fluids, no sé què...
5: Sí, t'arriba el... M'imagino l'escena següent. Una persona es troba malament al vaixell, el primer pacient, el que va tenir els primers símptomes el 6 d'abril. I té símptomes doncs, respiratoris, gastrointestinals, que semblen una grip. Se'n va veure al metge del vaixell.
3: Una grip.
5: El metge del vaixell no sospita que és un antivirus i el veu cara a cara sense prendre les precaucions que prendria si sapigués que pot tenir antivirus. I en aquest contacte amb el pacient resulta infectat. M'imagino que devia passar això.
3: Jo no vull dir res.
1: No vol dir res, però ja ho
3: diré. Però la Montserrat ha començat a estossegar i a estornudar aquí dins.
1: Jo, just parlant d'aquest
3: sí,
1: tema,
3: jo, i em trobo
1: curiós,
3: malament.
1: Eh?
3: Ja
2: sí,
3: trobo,
2: sí,
3: eh?
2: sí, sí.
1: Quins símptomes té?
3: Jo ja els tinc tots.
1: Ah, molt bé, perfecte.
3: Mal de cap, tot això. Només sembla que només m'ha faltat...

0: Porta l'hemorràgia.
1: Josep, gràcies.
2: A vosaltres, un plaer.
1: Gràcies.
3: Tu.
4: RAC 1. El balcó gastronòmic és un lloc, com dir-t'ho?
5: Que bo.
4: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
5: Parella, què us posem per aquí?
4: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
6: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 3 premis de 3.000 euros per moblar casa teva. Sí, sí, 3.000 euros per moblar casa teva. Canvia el saló, el dormitori, la cuina. Recorda, 3 premis de 3.000 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
9: Fira del vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
8: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
9: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CéspedSolución.es.
1: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició, del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Només per venir, et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
5: Supermercat Plus Fresc, el gust de casa nostra cada dia a prop teu.
6: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra, amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí, la carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
5: Plus Fresc, nova apertura a Barcelona, al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
7: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
8: Rebobina el moment.
7: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
8: Més immediat que mai.
7: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
9: Versió RAC1, amb Marc Serra.
10: De seguida donem pas informatius, i abans que marxi la Míriam us havíem explicat que hi ha dues comunicacions que han sortit del vaixell. Una en escrit, que és la que abans us ha recitat la Míriam, però hi ha un altre document, que és en àudio, que és el document, diria, bastant, en fi, bastant colpidor, per entendre'ns, del capità del vaixell anunciant als passatgers, que entenc que els té reunits al seu davant, la mort del primer passatger quan encara no se sabia absolutament res del diagnòstic. Això és el que diu el capità.
11: Good morning, everybody. This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. Tragic as it is, it was due to natural causes, we believe, and also whatever health issues he was struggling with, I'm told by the doctor were not infectious, so the ship is safe when it comes to that. Anyways, the ship is safe. This gentleman unfortunately succumbed to natural causes.
10: L'hem volgut deixar en versió original perquè captéssim una miqueta, sí, doncs, el sentit i el sentiment d'aquest moment. I què diu a Míriam,
12: per tant,
10: el capità?
12: Diu que, bé, bon dia a tothom, que informa que un dels passatgers va morir ahir la nit. Per tant, és un document, si aquest senyor va morir l'11 d'abril, de la matí del 12 d'abril van reunir, doncs, tota els passatgers per rebre aquest missatge del capità, que és un fet tràgic, que creiem que és per causes naturals. Diu que hem parlat amb el doctor i ha dit que no era infecciós, per tant que el vaixell era segur i que desafortunadament aquest senyor havia mort per causes naturals.
10: Doncs desafortunadament era precisament el principi de tot el que us hem estat explicant. Puntualíssims a un quart de sis de la tarda, de seguida s'hi posa el clapés. Marc Poyato, bona tarda.
13: Bona tarda.
10: Albert Bassas, què tal?
14: Bona tarda.
10: Ho hem explicat, l'Ondius continua ancorat a Cap Verd, pendent d'iniciar aquest viatge cap a les Canàries.
13: El Ministeri de Sanitat està coordinant amb l'Organització Mundial de la Salut i les autoritats internacionals tot el dispositiu per donar resposta al brot de hantavirus. Segons l'últim comunicat del govern espanyol, ja han evacuat els tres casos simptomàtics i el vaixell que està previst que atraqui el port de Granadilla de Abona a Tenerife només viatgen passatgers i tripulants sense símptomes. Els viatgers amb nacionalitat espanyola ingressaran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on faran quarantena sota supervisió mèdica. La resta de passatgers els traslladaran al seu país de residència, ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
15: En principio, los repatriados, según este mecanismo de protección civil,
8: Si no tienen ninguna situación clínica que lo impida, van a ser repatriados a sus países y ahí seguirán los protocolos y las directrices que ordene cada uno de los países.
13: El govern espanyol diu que està actuant d'acord amb el reglament sanitari internacional i complint l'obligació de protecció humanitària i sanitària. Més coses, aquesta hora està reunida la Junta d'Accionistes del Banc Sabadell, que nomenarà Marc Armengol nou conseller delegat en substitució de César González Bueno. Se'n va, per tant, una de les cares més visibles i combatives de l'OPA. El Sabadell diu que s'obre una etapa de normalitat i sense fusions a la vista, Montse Martí.
14: Marc Armengol, fins ara conseller delegat de TSB a Londres, liderarà el Sabadell en una etapa en què el banc vol incorporar millores digitals i l'ús de la IA. De moment, el banc diu que sense retallada de plantilla, més enllà de les prejubilacions que el banc té en marxa i que afecten uns 300 treballadors, segons els sindicats, d'una plantilla de més de 14.000. El president del Sabadell, Josep Poliu, diu que estrena en etapa.
15: Després d'una OPA, doncs es torna a la normalitat. En aquests moments, tota la banca té uns reptes d'adaptar-se en aquesta progressió ràpida de la tecnologia arreu. Potser més de pressa que altres canvis tecnològics que hi ha hagut en el passat i nosaltres estarem concentrats en fer això dins del nostre model.
14: El Sabadell vol deixar l'OPA enrere. Un dels interrogants que quedaran, sembla, per resoldre serà quants diners es va gastar el Sabadell en campanyes de publicitat i màrqueting. En una trobada en premsa, González Bueno va deixar clar que és una xifra que no pensen explicar.
13: Encara en l'àmbit econòmic, l'expedient de regulació d'ocupació de Nestlé afectarà uns 178 treballadors a Catalunya, la majoria a les oficines de la planta d'Esplugues de Llobregat. Segons l'informe que l'empresa ha traslladat a la mesa negociadora, també hi ha 12 acomiadaments previstos a Girona i 8 a Reus. El que no ha especificat la companyia és la posició concreta que ocupen els treballadors afectats. Nestlé justifica els acomiadaments per factors com l'augment del consum de marca blanca, la digitalització i l'automatització. Hi ha mort Ted Turner, el fundador del canal de notícies nord-americà CNN i pioner a crear la fórmula televisiva de les notícies 24 hores. Turner tenia 87 anys i ha mort avui, segons ha informat la mateixa cadena. L'empresari nascut a Cincinnati va revolucionar el panorama informatiu mundial quan el 1980 va llançar el primer canal exclusivament dedicat a la informació. Des de llavors, la CNN s'ha convertit en un referent informatiu internacional.
16: I els esports, tarda vespre amb doble ració de futbol. A 6:45 juga el Barça femení, que rep a casa el Llevant el dia que rebrà el títol de campió de Lliga, i més tard, a partir de 9:00, es decidirà el segon finalista de la Champions masculina, que sortirà del Bayern PSG amb un 5-4 a favor dels parisencs del primer partit, un duel que podreu seguir, com sempre, des de mitja hora abans a RAC1. D'altra banda, el comitè disciplinari de la FIFA ha decidit extendre la prohibició de 6 partits a Gianluca Prestiani imposada per la UEFA pels seus insults a Vinícius a nivell mundial. És a dir, ha elevat la sanció a totes les competicions. Per tant, el jugador del Benfica no podrà jugar els dos primers partits amb l'Argentina a la cita mundialista d'aquest estiu. I encara en futbol, han sancionat Gerard Piqué amb 6 partits i 2 mesos d'inhabilitació per les seves amenaces reincidents als àrbitres en el darrer partit de Lliga de l'Andorra contra l'Albacete. Fora del futbol, el Barça d'handbol buscarà avui el bitllet per la Final Four de la Champions. Rebrà el Nantes amb avantatge de 2 gols del partit d'anada, però tindrà la baixa d'última hora de Peter Sikusa per una lumbàlgia. I el que comença avui a Portugal és la final a 8 de la Champions d'hoquei patins. Amb dos catalans, el Reus i el Barça, els reusencs debuten aquesta nit a les 11 contra un dels favorits, el Benfica. El Barça jugarà demà contra l'Sporting de Portugal.
13: I el temps, aquesta hora, descarrega amb força a l'Alt Empordà, on s'ha format una tempesta que ja ha deixat entre 15 i 20 litres per metre quadrat en poca estona a diferents pobles del nord de la comarca. També hi ha ruixats al Pirineu, que s'aniran repetint durant la tarda, però on plourà amb més ganes serà de nou a les comarques del nord de Girona. Mentrestant, a la resta del país, acabarem el dimecres sense canvis importants i es mantindrà el domini del sol amb un ambient més càlid cap a les Terres de l'Ebre.
9: Versió RAC 1.
17: Ja tenim aquí el bon temps i segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum, i a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant, fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris en salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900 494 134. Recorda, 900 494 134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
18: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
19: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
20: Hola, com anem?
19: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
21: Molt bé.
19: I la petita, com està?
21: Doncs ja camina.
19: I el gat?
21: Bé, molt bé.
19: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
22: Ostres, m'encanta.
23: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
19: Benvinguda.
24: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
25: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
26: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
27: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
28: Condis t'ofereix aquesta secció.
29: Bona tarda, què tal? Com esteu? 7 minuts passen d'un quart de 6. Senyor Virgili, bona tarda. Montse Llussà,
30: home,
29: bona tarda.
30: Home, com estàs? Bona tarda. Què passa? Migdiadeta? Què?
29: Bueno,
30: un dinar, un què?
29: A vegades la vida al migdia se't complica. Mm. Què tal, senyor Martí? Bona tarda.
31: Ah, bona tarda.
29: I Laura Fa, bona tarda.
30: Bona tarda. Va, tu no saps on era, perquè tu ho saps tot.
32: Una cita?
29: Una cita, una cita privada. Seria una cita privada. Per tant, ho deixarem amb...
30: Però m'estranya que la fa, no ho sàpiga.
29: Ho deixarem amb...
32: Jo no puc parlar.
29: Exacte, veus? Una cita privada.
31: Jo no tenia una cita especial.
32: No puc parlar. Aquí.
29: Bé, Laura, el primer tema que abordarem és el tema que també abordeu a les Mamarazzis, que és aquest podcast del periòdico, i és l'estat de salut de Tita Cervera, que... Això sí, el que sabem és que ha rebut l'alta hospitalària, però que la revista Setmana, comencem amb aquesta revista, apunten al titular Preocupació por Tita Thyssen. Ai, a veure,
32: te'n recordes que et vaig dir que l'havia vist el dia de Sant Jordi?
29: Sí.
32: Ens vam trobar amb la Lorena per la Rambla Catalunya el dia abans del seu aniversari, que el seu aniversari és el dia de Sant Jordi, i... Fixa't que la vam veure caminant. Una
30: com
32: mica
30: la vas veure?
32: Anava caminant lentament, però és veritat, amb dues amigues... És veritat que té 83 anys.
30: És una senyora.
32: I fuma com un carretero.
30: Ah, sí?
31: Què dius?
30: Fuma?
31: Què dius? Fuma?
30: Què dius?
32: Sí, sí, com molt. És que fuma molt... No sé, crec que haurà rebaixat. Crec, però sí, sí. Una fumadora de molt...
31: No
32: ho
31: sabia.
32: Llavors, el 23 va estar per Sant Jordi, el dissabte 25 d'abril... Va ser quan... aquí hi ha dubtes de saber si realment va ser un helicòpter o va ser una ambulància qui la va portar des de la seva casa de Sant Feliu de Guíxols a la Tecnon.
31: Fixa't.
32: Ella estava a Sant Feliu, a Mas Mañanes, que és aquesta finca... Bueno, sí. Aquesta casa és xulíssima, l'heu vist per fora, almenys?
31: No.
32: Una casa brutal, que a més té un penya-segat amb entrada directa pel vaixell.
31: No.
32: Molt xulo. No. Llavors, el 25, helicòpter o ambulància, no sabem, cap a la Tecnon, on ha estat ingressada fins al 1 de maig, o sigui, divendres passat, gairebé una setmana.
29: És a dir, ha estat un grapat de dies.
32: Gairebé una setmana.
29: Com, tal com dius, aproximadament una setmana.
32: I ara ja sabíem que faria, ara m'explicava la Montse, que ja ha fet el comunicat oficial dient que...
29: La família.
32: Sí, que el que ha tingut és una...
29: Pneumònia.
32: Pneumònia. Què puc aportar jo que legalment pugui dir?
31: Una fuerte pneumonía, ha dicho la familia.
29: Que legalment puguis dir.
32: Perquè ja sabeu que hi ha dues coses amb els famosos que no els hi podem fer. Una és explicar si tenen una malaltia, explicar quina malaltia tenen. No
29: esclar
32: podem.
29: No,
32: vull dir, ella diu pneumonía, pomo bien.
31: Fuerte
32: és
31: pneumonía.
32: El que ella ha dit.
29: És la versió, o si més no, la versió oficial és que ha patit una pneumònia.
32: Ja. I després, quan algú té relacions homosexuals o lèsbiques, tampoc les podem dir fins a que la persona...
29: Però què té a veure això amb Tita Cervera?
32: T'estic dient que hi ha coses...
31: Que no
32: hi ha coses...
29: Sí, és, que saben. Moment, és que per un moment he pensat que l'havien ingressat per una relació lèsbica.
32: Mira que estava anant a poc a poc, eh?
29: No, però és que quan has dit
32: fatal.
29: Això m'has fet un...
32: És
29: que he pensat, hòstia, on hem arribat? A la Tecnon per una relació lèsbica de Tita Cervera.
0: Vols dir que no has begut massa? Que...
29: No he begut gens. Aigua amb gas, bàsicament. Ah, potser són les bombolles del gas.
32: No, però perquè la gent sempre diu, vosaltres que ho expliqueu tot, doncs no.
29: Vols dir que malalties i...
32: Sexualitat?
29: Això no es pot explicar.
32: Homosexualitat? Això no es pot explicar. Recorda, per exemple, Carmen Sevilla, que va estar amb un Alzheimer no sé quants anys. No ho vam saber, però com 10 anys va estar, ningú va voler dir res. En canvi, jo que sé, Rocío Jurado va ser molt transparent.
0: Perquè ho va explicar ella.
32: Ho va explicar. Bueno, doncs, i també hi ha l'opció d'inventar-t'ho. Tenir alguna cosa,
29: ja, però això, inventar-t'ho. Això deixa molt que desitjar. Les coses deixa molt que desitjar.
32: El que jo puc afegir és que l'estat de salut de la Tita Cervera és continua sent preocupant, que ara mateix està a la seva casa aquesta de Sant Feliu, a Mas Manyanes.
29: Sí, ha tornat a Mas Manyanes.
32: Ha tornat a Mas Manyanes. Andorra haurà d'esperar una mica més, perquè ara no es voldrà traslladar cap a Andorra. Què ha fet aquesta malaltia de la Tita Cervera? Ja saps que quan hi ha situacions complicades, les famílies comencen a reorganitzar-se perquè ella, que tenia una situació complicada amb el seu fill, que no tenien quartos. Relació amb les filles...
0: I van darrere els quartos com els corps.
31: I tant.
29: S'estan a veure, per favor.
32: Això està més o menys organitzat,
29: exacte.
32: Eh? Representa que està organitzat perquè ella juga molt públicament a dir que li trauria una part al Borja per donar-li a la Carmen, que la Carmen és com la que sempre l'acompanya a tot arreu i la Sabina és la més artística.
29: Aquestes són les dues filles...
32: subrogades.
29: No, filles subrogades...
32: De la Tita Cervera.
29: De la Tita Cervera.
32: Que miraculosament s'assemblen a Borja.
29: I el Borja és...
32: Són germanes. Les nenes són germanes del Borja.
29: Però el Borja és fill de qui?
32: De Tita Cervera i Manolo Segura.
29: Ah, no del Baró.
32: No.
29: Que, o sigui, el Baró Thyssen...
32: Tenia fills,
29: però amb la Tita no en van tenir
32: cap. Amb la Tita no va tenir.
29: No, dic per situar els oients, perquè...
32: Però va adoptar Borja,
29: i per situar-me a mi.
32: Va adoptar el Borja
29: com a fill.
32: Va adoptar el Borja i, a més, hi va deixar tot a la Tita i al Borja, que els altres germans no vegis... Això va ser...
0: Hi va haver molt d'enrenou.
32: No sé si es va dir el Pacto de Varsovia o alguna cosa així, com si fos...
30: Van
0: repartir quadros.
32: No, la part artística se la va quedar la Tita. Els altres els hi va deixar com una altra part empresarial.
0: Sí, però una mica de cosa els hi va
32: tocar. Una mica de cosa. Ara parlo de memòria.
30: Les filles de qui són filles, aleshores?
32: Les filles són d'un esperma?
30: Ah, no, se sap, pel pare.
31: Un esperma anónimo.
32: Jo sí, però no el diré.
31: És anónimo.
32: Vull dir, jo no el diré de qui és l'esperma.
31: De donante.
32: Però hi ha un esperma... Hi ha un esperma
30: que
32: va anar...
30: L'òvul
32: no era d'ella.
0: Hi ha d'haver un senyor.
32: Llavors se'n van anar als Estats Units i va tornar amb la Carmen i la Sabina. La Carmen és la que heretarà tota... Que ja ha estudiat... A més, viu aquí al carrer Beethoven. Té una casa, pis, al carrer Beethoven, la Tita Cervera, i és on viu la Carmen, perquè a més estudia a una universitat de Barcelona, que no recordo quina és. Estudia aquí i és la que fa econòmiques i la que sembla que es quedarà amb tot el de la Tita Cervera. I la Sabina és la que és artista. I és més... una mica més dispersa...
29: Bueno, sí, artista.
32: És més, avui hem sabut que una de les dues ja li han donat la nacionalitat andorrana. Mm. Que jo aposto que és la Sabina, perquè és la que està més a Andorra, la que treu menys de casa, la Tita, perquè ja està allà, la natura... I que ja és un mèrit perquè has de viure més de 20 anys a Andorra perquè et donin la nacionalitat. L'any passat li van denegar i aquest any sí que li han donat, tenint en compte que les veiem tant per aquí, no sé, els números, com acaben de sortir. Llavors, Tita Cervera, ara està allà a Mas Manyanes.
29: Sí,
32: Mas Manyanes. Jo et dic que l'estat continua sent preocupant,
1: però vaja, com qualsevol persona de 83 anys que va tenint complicacions...
0: Achaques.
1: Ah, claro. Sí, achaques.
29: Excepte
1: que no sé
29: el senyor
1: com...
29: Virgili, que vostè...
0: No, jo estic molt malament,
29: els achaques,
0: eh?
29: No sé, queden, mira, queden davant dels...
0: Ja em fa l'efecte que ja tinc lo del...
29: Achaques en català com seria, senyor...
0: Ratavirus.
1: Achacs.
0: Jo em sembla que ja tinc ratavirus, eh?
1: Achacs.
29: No, dic achaques, achaques, no ratavirus, achaques. En català.
0: Ai, ara no m'ho...
29: Achaches?
0: Achaches.
29: No.
0: Què sé jo?
29: Bueno, ja ho buscarem. Bueno,
1: el
29: Jim
1: Hackman va morir d'antavirus, sí? Te'n recordes?
29: Home,
1: que vam explicar?
29: Ah, sí. I la dona.
1: I la dona, sí.
29: La dona i ell van morir, sí, sí, del mateix.
1: Sí, sí, sí, sí, que es veu que tenien moltes rates.
0: Moltes rates.
1: Sí. Però clar, el virus ha mutat, representa, no? Perquè ara ja no ve per les rates. Bueno, és igual, això ho heu tractat 50.000 vegades.
30: Una
1: no...
30: xacra, seria com
0: una xacra.
29: Una xacra. Una xacra.
1: Estarem pendents de la Tita Cervera i farem que... Bueno, vull dir que ja, ja sap... Aquí... Ah, la part bona d'això, que m'oblidava, és que el Borja, que no tenia una relació molt fluida amb la Tita ni amb les germanes, el que m'ha explicat en exclusiva a les Mamarazzis és que es van reunir Borja, Borja, Carmen, Blanca, que és la dona del Borja, en un restaurant a S'Agaró. Estava també la Sabina, però estava jugant amb les criatures del Borja, estava distreta. Sí. Perquè hi ha un caràcter, no passa a les famílies que hi ha gent que diu... Feu, i a mi ja m'ho dieu, que jo no,
29: sí,
1: no m'acabalo.
29: Ja, quan arribeu a la, quan arribeu a la conclusió, sí, ja m'ho explicareu.
1: Ja m'ho diràs. Llavors van tenir una reunió en un restaurant de S'Agaró.
2: La Taverna al Mar, o on van anar?
1: No puc dir-ho. Amb terrasseta, ja ben còmodes. Va ser una reunió tensa.
0: Però tensa perquè la Tita es veu que no es pot veure amb la jove.
1: Clar, no. A la jove li va fer la va obligar a fer 5 proves de paternitat, no sé si era la primera o la segona criatura que va tenir amb el Borja, perquè la Tita estava obsessionada amb que la Blanca havia tingut un rotllo amb el escorta i pensava que era fill de l'escorta. 5 vegades van anar a Echevarne, le puedes mirar una vez, que sigui la prova, i cada vegada sortia. Imagina't com no has de tenir mala relació amb la teva sogra si t'està posant en dubte tot el dia.
30: Estic trobant diverses publicacions que diuen que l'esperma és del Borja.
1: Podria ser, clar, nosaltres...
29: No ho sabem.
30: Jo ho he buscat.
29: Estàs molt interessada en l'esperma.
30: No, per saber si hi havia aquí una...
29: Si en queda alguna mica.
1: És veritat.
30: No, no m'interessa. No, a mi no m'interessa. A tu t'interessa?
29: No, a mi,
30: a mi
29: aquest producte, com que de moment no m'he d'inseminar, no el toco.
1: És veritat que físicament hi ha una cosa superestranya.
29: Mai se sap, perquè tot avança amb una
30: velocitat. Però si t'has d'inseminar, insemina't amb el teu. Home,
29: bueno, del Borja, mira, no sé com deu ser. Bueno,
1: t'haig de dir que tot això es publicava perquè les nenes s'assemblen al Borja i només hi ha dues opcions, que fos del Borja o que el Manolo Segura li hagués deixat un resto a la Tita per allà, que també l'hagués pogut aprofitar.
29: Esteu parlant de...
1: No hi ha més... Bueno, a veure, el d'anar a buscar criatures ho fan així. Què vols, posar-li retòrica com si fos algo superbonic?
29: Home, però posa-li una mica de... Posa-li pol·len... Vull dir, van anar a buscar un pol·len que pol·linitzés a la flor de la...
1: Però si no ho fan ni a P3,
30: no,
1: això.
30: Exacte, bueno,
29: però, aquesta hora hi ha canalla. Aleshores,
30: però la canalla parlen de
29: bulls. No, però la canalla se li ha d'explicar, això, la pol·linització.
1: Em va passar amb el meu fill, que li vaig dir, no, hi ha un pèsol, que tu poses un pèsol. I quan va acabar, em va dir, ah, és follar, no? I dic, calla.
0: No, home, no.
1: Exacte. Jo explicant-ho, perquè clar, era petit.
30: Exactament.
1: Vull dir que ni pol·linitzar ni res. T'agafes l'esperma, bueno, busques
29: prou,
1: una pobra per allà.
29: Va, prou.
1: Desesperada.
29: Deixa estar els pots i deixa estar les coses. Bueno, anem a un segon. De moment tenim, com dèiem, l'estat de Tita Cervera, que tal
0: està
29: com
0: just,
29: diu Laura fa,
0: just,
29: haurem de seguir el seu estat.
1: A prop, sí.
29: Que, a més, tenim el Museu Thyssen aquí a Barcelona. Recordem on estava el Cinema Comèdia.
0: Preciós.
1: Però no han obert, no, encara?
29: No, han de començar les obres. Per això et dic que tot aquest projecte, a veure què és el que...
1: Hi havia polèmica, eh?
29: No, perquè però ja està signat i ha tirat endavant. Però per això et dic
0: està
29: que...
0: Està signat per l'Ajuntament.
29: Per l'Ajuntament i amb majoria dels partits entre ells junts.
0: Però allò serà un nyap, eh?
1: Es queixaven els arquitectes, es van queixar del Col·legi d'Arquitectes perquè...
29: No, però dic que clar, amb l'estat de Tita veurem aquest projecte, clar, com que és anys vista... Veurem qui el segueix i com segueix. Bé, anem amb el que ha estat la portada d'Ola.
0: Hola.
29: Que, atenció, no és altra que Julia Janeiro, qui és, doncs, la filla de Jesulín i Maria José Campanario. Primera entrevista...
0: Ah, ja surt.
29: ...i posado de su vida.
0: Hombre.
29: La primera pregunta que li trasllado a la Laura fa, porta aquí el pit, sota el coll, 666 Equilibrio.
32: Sí.
29: Un tatuatge. Què vol dir amb...
30: És el dimoni, 666.
29: Amb aquesta numeració, 666 Equilibrio.
32: Mira, fixa't que és...
29: A l'altra banda porta com el que seria la, un tro, el braç dret, perquè va tota tatuada.
32: Porta 30 tatuatges.
29: 30? Doncs, 30. No, porta com un drac. I després té dues dates, una 1945 i després 1947.
32: Dels avis. Són les dates dels avis per part de la campanada.
29: Tu has estudiat, eh?
32: Sí, sí, sí,
29: tot,
32: sí. És que em dedico a...
29: Sí, 1947 i 1945 són els avis.
32: Els avis per part de la campanària i porta 30 tatuatges i 11 piercings, no especifica on.
29: 11 piercings,
32: no, no em surten... És veritat que a les orelles només que portis 4.
29: Això és haver passat per bricomania, eh? Sí. 11 piercings...
30: A l'orella dreta en porta 3, al nas i nas.
29: Mita'l.
32: Aposto per algun mugró o...
29: Bueno...
32: O allà.
29: Posa la música de bricomania.
32: Malic segur que porta.
29: Perquè, clar, aquesta dona ha passat per bricomania per posar-se tota aquesta ferreteria.
30: Mare meva.
32: És la primera entrevista... Home, Campanario i Gesulín han donat exclusives a la revista Hola.
29: No, però
32: sempre.
29: Sense ella, eh?
32: Ella ha sortit en portada quan era petita.
29: Bueno, però no parla, no parlava.
32: No parla,
29: sí,
32: aquesta és la primera vegada que parla. Parla amb 23 anys. No, i aquesta entrevista s'ha fet ara perquè no està Sálvame. Aquesta entrevista amb Sálvame era impossible perquè aquesta noia, quan va fer 18 anys, va ser absolutament matxacada pels programes de la tele sense... És veritat que era la típica Nepo Baby que apareixia, deies, a veure...
29: Nepo Baby.
32: Qui? Sí, és Nepo Qui és Baby. Això? Són tots aquests fills de famosos que es dediquen a ser fill de famós i que no tenen professió ni tenen res.
30: Bueno, ella se'n va anar... Per les teles, no?
32: Sí. Ella se'n va anar a estudiar amb 16 anys a Nova York perquè ella és maquilladora, estilista i assessora d'imatge. I el que vol ser és...
29: Perquè una... aquesta carrera no la pot fer aquí, no? És molt complexa i has d'anar a estudiar a Nova York.
32: Mira, es podria fer aquí, però té una part de raó i és que explica que des dels 7 anys fins als 16 li van fer bullying a l'escola, que m'ho crec, perquè els hi passa molts fills de famosos, que tu padre, que tal...
29: Això m'ho crec, sí.
32: I que, a més, no li, quan anava a queixar-se a l'escola no li feien cas i que la manera... de ser una persona anònima, va ser marxar a Nova York, i ho entenc, eh? Ho fan alguns...
30: Bueno, si pots, oi?
32: Sí, si pots. La filla de la Belén està a Los Angeles des de fa
0: 15 anys. Jo no entenc per què li feien mulling, perquè hi ha una cosa que son pare tenia un tigre...
3: El corrupipi.
30: El corrupipi.
3: El corrupipi, sí.
0: I li podies haver dit, oye, si me haces mulling... Yo te
29: bullying, no mulling, bullying.
0: Bullying.
30: Bubi.
0: Yo te traigo mi padre con el currupipi.
30: Escolti, senyor Marcelí, per favor.
0: Y vas a quedar hecho chichina.
4: Dentro de este guión perfecto de Gesulín, no le falta ni la mascota.
30: Currupipi, cállate.
5: Cuerpo, todo lo que te gusta a ti. Que te rasquen la barriga.
30: Bueno, rápidamente le criaron allí, le montaron una casetita para él... Y le hacían reportaje y la gente iba con una veneración a ver a Currupipi. ¿Y quién de España no sabía quién era Currupipi?
0: Exacto.
6: Que yo no creo que eso sea legal, ni siquiera. Lo que pasa es que en la España de los 90 había muchas cosas que no eran legales, pero eran muy divertidas.
29: Claro, ¿qué se han fet de Currupipi?
32: Es va
29: morir Currupipi?
32: No recordo ara, no però es va morir i no es deia Currupipi.
30: Ah, no?
32: Ho sabeu?
30: No.
32: Això crec que es deia Curro o un altre nom.
29: Aquí, el tigre, Curro.
32: O algun nom així, i Currupipi li va posar a l'Alfons Arús quan feien l'ataque.
29: Sí, va ser l'Alfons Arús que el va rebatar. Ja com
32: el va rebatejar i tothom ja es pensa que és Currupipi,
29: tota la vida.
32: Però no.
30: Hi ha el Currupipi mix, música que van fer.
29: A tot això, de tot el que explica en aquesta entrevista, que per cert, he començat a comptar pàgines i poca broma, eh?
0: Quantes pàgines?
29: Bueno, ara li
0: conté. Però les fotos són grosses.
29: Miri, una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit...

0: fotos,
1: però. 9.
0: Quantes estampes hi ha?
1: 10, 11.
0: 11.
1: 11, 11 pàgines.
2: Home. Doncs mira, a 10.000 la pàgina, aposto.
3: Què dius, nena?
0: A què?
2: 7 o 8.000 la pàgina, potser.
1: Què dius? El que ha cobrat?
2: Sí.
1: 7 o 8.000 la pàgina?
2: Segur, segur, segur. És una entrevista molt top per lo que és la premsa del cor, d'algú que no esperàvem, perquè a més va tenir un embolic la Julia Janeiro, que no vol que li diguem Julia, sinó que li hem de dir Jules. Ah, i t'haig d'explicar-ho
1: bueno, del... Un moment, a veure, ella voldrà que li diguem Jules. Aquí posa... Exclusiva, sí. Julia Janeiro.
2: Sí, però ja t'ho explico. Bueno, ja explico. Escolta,
1: pues que pues, aleshores ella que digui, oye, me ponéis Jules, és que arriba un punt tots aquests...
2: No, no, jo crec que la propera ja serà Jules. T'explico allò del tatuatge, perquè...
1: Però quan, quin dels 20...
2: Aquest satànic que nosaltres relacionem
1: sí,
2: tant...
1: Clar, equilibrio.
2: Quan ella va tenir 18 anys van començar a circular moltíssimes informacions de que portava una vida poc saludable, de que tenia no sé quants nòvios futbolistes, que era, no sé, que no treballava... Bueno, infinitat de coses, bueno. I una d'elles que era satànica i que estava satànica. en una secta i per això es va tatuar el 666. I al final molt es va bé. Haver de posar a sota equilibrio, perquè es veu que aquests tres números també són els números de l'equilibri. I va dir, doncs em poso equilibrio també perquè la gent trobo que tatuar-se...
0: L'apocalipsis és clar, eh?
2: Ja.
0: És el nombre de la bèstia, del dimoni. Ja.
1: Sí, sí.
3: Escolta,
1: sí.
3: El curro pipi... A veure... Està taxidermitzat, o sigui, dissecat.
4: Ai, que maco!
0: Quina meravella.
4: M'encantaria.
3: I presideix el pavelló de la caça de la finca Ambiciones.
2: Per favor, doncs com va morir.
1: Pues és preciós, arribar a casa.
2: Has trobat el nom, com es deia en realitat?
3: No, perquè tots són curupipi.
2: Ningú sabrà,
1: perdona, però és preciós arribar a la casa i trobar-te un tigre dissecat.
4: Bueno, m'encantaria.
1: Bueno, atenció amb un dels titulars.
2: Tenen braus allà, també, vull dir que allò d'animals...
1: Els caps, els braus. Però allò fa maco. El cap del brau és diferent.
0: A tu et fa maco.
1: Un tigre dissecat encara és... Però mira, jo me'n recordo que vaig anar anys a... Bueno, quan jo era un xaval, a casa d'un amic.
0: Sí, i què?
1: I el seu pare feia safaris.
3: Però safaris aleshores... fotogràfics o...?
1: No.
2: És que té amics de cacera, ja t'ho explicaràs.
1: Sí, quan jo anava a la primera època de l'escola, diríem, de...
0: Bona.
1: L'escola de pagament, val?
0: La bona.
1: Llavors, la gent era d'alto... O sigui, era gent amb pasta, i aleshores em va convidar a casa seva, que vivia en una torre a Sant Cugat, una casa, i hi havia un apartat que no es podia entrar perquè era la part privada del pare. Però... Què fas quan et diuen que no hi entris? Vam obrir la porta...
3: Com el Barba
1: Blava. Exacte. I vam obrir la porta i vàrem entrar. I era com un... com un bar privat, o sigui, un bar amb quatre ampolles i tal, i tot el que hi havia allà eren...
0: Del safari.
1: Del safari. I hi havia...
0: Què hi havia?
1: Lo típic, una catifa de
0: cebra.
1: Després hi havia algun lleó, algun cap de lleó dissecat. Hi havia uns taburets, que me'n recordo perfectament, que és el que m'ha vingut al cap, que eren les potes d'elefant.
2: Mare meva. No m'ho crec.
1: Hi havia queixals, ullals d'aquests, dels elefants.
0: Això és caríssim, després, eh? Això és caríssim.
5: Quan de marfil.
0: I mori, eh?
1: Després...
0: Caríssim, caríssim.
5: Marfil,
0: sí.
5: Eh?
0: Això agafes...
1: Sí, sí, però hi havia... Però escolti...
0: Si en venguessis un...
1: No, si no és meu, és que era del pare.
5: Marfil, eh?
2: És famós encara, aquest pare? És famós encara?
1: No entraré als detalls. No entraré en detalls, però em va impactar perquè, escolta, hi havia...
0: Però què més?
1: Tot tipus d'animals. Sí, sí. Hi havia una serp, també, recordo, dissecada.
2: Vull dir... I tenia una professió estàndard?
1: Sí, però no la diré.
3: I se sentia orgullós, de tenir tot
1: això. No, el pare no hi era, estàvem sols.
3: Home, devia estar orgullosíssim. De
2: recorda quan l'Operació Malaya, el Roca, però, que era el d'urbanisme, a la seva casa, quan es van veure imatges, tenia tot, o sigui, Zoolàndia dissecada.
1: També tenia una...
0: Una trompa.
1: Com es diu això?
0: Una banya de rinoceron.
1: Una banya de rinoceron. També la tenia allà
2: pues posada. Rinocerons...
1: Amb un tros de cara super. Que ja li havia caigut la pell.
2: Pues estan en perill, el rinoceron. Doncs
1: pues mira, bueno,
0: ara s'entén.
1: Sí, ara s'entén. Bueno, anem a un altre tema. Tot això, ella per acabar el... Julia Janeiro diu...
0: Què diu?
1: Me veo siendo una superestrella... Ja pots posar a buscar la superestrella.
2: Sí, la d'Aitana.
1: Pero nunca se sabe. Me encantaría hacer una película. Una de Torrente. No estaría mal. Santiago Segura o quien sea, aquí estoy. Per tant...
2: Ella vol ser famosa. T'haig de dir que ve carregada de pasta, perquè amb el que li han pagat aquí molt bé. I a més, el 2021, quan va ser major d'edat, que a Sálvame i a Socialité anaven molt a saco, va posar una demanda que just hem sabut fa poc que ha perdut Mediaset.
0: Fixa't.
2: I li han hagut de pagar, Mediaset, 200.000 euros a ella.
1: Amb ella?
2: Amb ella, per vulnerar el seu dret a l'honor.
0: De tenir-los o no tenir-los.
2: La intimitat.
1: No, jo no el tinc.
2: Bueno, però la van rebentar molt, eh? Has d'aguantar...
0: Ja.
2: Vull dir que...
3: Molt
2: són...
3: de temps.
0: Mira, a mi ja podien dir bueno, mil pestes.
1: Mira, vostè no diran res.
2: No.
1: No. Aquest és el... Perquè vostè, vostè...
2: Era una nena de 18 anys,
3: no,
2: eh?
3: No, això...
2: I el, això, 200.000 euros Mediaset i 30.000 Quico Hernández.
0: Fixa't.
2: O sigui, 230 més
0: fixa't.
2: Un cent i pico,
0: fixa't,
2: doncs imagina't.
0: Fixa't, anar cobrant.
2: Bueno, clar, digue'ls que treballin a totes aquestes filles de famós, és impossible.
1: Mm. Bueno, però mira, amb 230.000 ja
0: bueno,
1: pots passar,
0: maquilla,
1: pots passar uns mesos.
0: És maquilladora, eh?
1: A veure, que quan són 6:15 de la tarda, avui li hem de, hem de felicitar Laura Fa, prepareu aplaudiments,
0: ai.
1: I si pot ser Xavi Alujas, pirotècnia, perquè Laura Fa ens va avançar això sobre la quarta criatura que tenen els famosos. Endavant.
5: Bueno, jo passa, la quarta és una teoria que jo tinc molt desenvolupada.
1: A veure, quina és?
5: Tu pots triar el sexe de les criatures.
1: A
5: el
1: on?
5: Que passa, a Espanya no és legal, a no ser... Que, tinguis
1: que, que et facin la pirula.
5: No, que sigui una malaltia que per exemple, hi ha malalties que s'hereten segons el sexe, llavors dius, escolta, jo, si tinc un fill mascle, tindré aquesta malaltia, per tant, haig de tenir... Només en aquests casos, però t'haig de dir que he parlat amb ginecòlegs que m'han dit que, bueno, que
1: tant
5: que,
1: és el que
5: es podria. Llavors,
1: sí.
5: Els hi passa molt als rics. La infanta Cristina, els Beckham...
3: Que tenen molts d'un mateix sexe i de sobte...
5: De sobte... Pam, surt la nena com... Què pot ser, eh? Pot ser com...
1: Però això està acreditat? És a dir, quan no. Dius els Beckham?
5: Bueno, la quarta és una criatura. No però, sé si han
1: no,
5: fet servir això.
1: No, però vull dir que tenen, tres fills,
5: fills
1: i el quart és una nena.
5: Una nena. La infanta Cristina, la quarta és una nena.
1: Ah, té tres nens i la quarta és una nena.
5: Borja i Blanca, em sembla que també la quarta és
0: ja
5: una
0: nena. Ja passa això. Ja
6: és un regal de Déu.
1: Bé, atenció, perquè s'ha tornat a donar la casualitat.
0: Ai.
1: De qui es tracta?
2: Doncs Verdasco i Ana Boyer... anunciaven aquesta setmana que tornaven
3: ah, sí,
2: a ser...
3: Estava embarassada.
2: Estava embarassat i, oh, miracle, han tingut una nena.
0: Bravo.
2: Oh. Enhorabona.
3: Després de tres nens.
2: Després de tres nens. No es podia saber.
0: Que casualitat.
2: Divina Doha. Que és un país de llibertats absolutes. Ja ho sabem, que ells van a viure a Doha, a Dubai, a Emirats. És la llibertat absoluta. No es podia saber... que gràcies a Déu han tingut, enhorabona, han tingut una nena de la que no sabem ni el nom de moment, a no ser que s'hi ha passat alguna cosa les últimes, els últims minuts que estic aquí en directe, perquè adivina, ara ja graveu-me també,
1: sí,
2: adivina
1: sí.
2: On sabrem tots els detalls d'aquesta criatura.
3: A Lola.
2: La setmana vinent,
0: molt
2: com
0: bé.
2: A molt tard, o l'altra.
1: T'estem gravant, eh?
2: Tenim
1: gravant.
2: Un parell de setmanes per tenir la presentació oficial i, oh, que bien, que bonito, que suert
3: amb
2: hem
3: tingut. Amb l'àvia,
2: la tieta... Tots
1: sí,
2: bueno, no sé si ho faran amb la, amb la Preisler, perquè ella ja saps que té trimestralment una aparició i les fa normalment en solitari, eh? Vull dir que...
7: Bona però, tarda, bueno. Soy Rafa Nadal.
1: Hola, Rafa!
7: Bueno, estava escoltant-se notícia. I, bueno, na xisca i jo ara lo mismo, que Verdasco i su mujer. Ara tenim dos...
1: Tu tens dos nins,
7: adults,
1: no, ara?
7: Dos nins. I si veiem que el tercer també és un altre nin...
1: Clar, però
7: pues,
1: ja aniríem a buscar la nina.
7: Con ojo de halcón, un poco de vigilancia, manipularemos la cuarta pelota
1: muy
7: para
1: bien.
7: Que salga la niña como Verdasco y todo arreglado.
1: Bueno. O sea,
7: si se puede hacer, se hace.
2: Tengo una dada afegida més, que em diuen...
7: Cuenta.
2: Raúl González, exjugador del Madrid.
1: Sí.
2: Quatre nens, cinquena...
1: Una
2: el miracle.
1: Una
2: el miracle.
1: És l'últim.
3: Bueno, és paciència, és anar provant.
2: Sí, sí, sí.
1: És el colofón.
2: Sí.
1: És el colofón.
2: Sí, sí, sí.
1: A veure, parlem d'un un home que, en principi, recordem que en vam parlar aquí al programa, se li va girar un tsunami en contra, gràcies, Laura. I, escolta, no sé com s'ho ha fet, de moment s'està girant la truita, perquè Univision ha retirat les seves acusacions de maltractament.
2: Estan negociacions encara.
1: I també hi ha el diario.es, que veurem com acaba.
2: El 28 de maig es troben en l'acte de conciliació i a veure què passarà.
1: A veure què passa. Per tant, això s'ha girat com un mitjó.
2: És el que té el poder, també.
1: Sí, sí.
2: El poder, a vegades, no sé si tens la raó, però tens poder.
1: Però avui el fet que ens ha cridat l'atenció, Laura, és que Juli Iglesias, a veure... prepara el seu retorn a Espanya, com? Dins una capsa de sabates o com tornarà?
2: És el dia de la marmota.
1: Perquè és que ningú l'ha vist.
2: No, és que podria estar mort, eh? Aquest sí que en realitat podria estar mort.
0: Hòstia, però què diu? Si no diguis
2: home,
0: això,
2: què dius? Podria estar mort?
0: Què dius ara?
2: Perquè fa tant de temps que ens tenen en alerta. Quantes vegades tu has escoltat... Si és que es va anunciar que vindria Cap Roig i ja sabíem que no vindria, no sé, ara fa anys,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, tens raó.
6: I ara no fa gaire, es va sortir la notícia que corrien, tota la família va córrer cap allà, cap a casa seva, que es van reunir tots.
2: Bueno, es van reunir perquè tenia el sarau aquest de...
1: Però estic amb Laura Fa, no l'hem sentit.
2: Res.
1: No...
2: Sentit sí perquè va trucar un dia Carlos Herrera, però clar...
1: Però parla de fa molts
2: però
1: anys.
2: Però podria...
1: No, Carlos, va trucar fa molts anys.
2: No, perquè li va picar el crustó, el Carlos Herrera.
1: Aquí.
2: Perquè va fotre la gamba fa...
1: El Julio, el Carlos.
2: Li va picar el crustó perquè el Carlos va dir que tenia un osteoblastoma a l'esquena o alguna cosa així, que l'endemà es va...
3: I està, Carlos, ja era només una pregunta.
1: Sí, gràcies, Carlos.
2: Perquè eres tan lento, además, que no sé, com algú té esma de posar aquella ràdio. Amb tot el carinyo als de la ràdio, eh?
1: Pues perdona, però ho peta, eh?
2: Però aquella hora que tu vols despertar-te, entres en una catarsi, t'agafa la cataplèsia de l'Évole...
1: És un altre tema, eh?
2: Que no remontes, et queda...
3: L'Évole, entrevista que va, entrevista que li agafa la cataplexa.
2: L'altre dia, amb la revuelta...
3: Diu que va ser terrible, no?
2: Va ser el dia més heavy que l'he vist. Es va quedar com amb el Windows allà donant voltes... Però faig broma perquè ja em fa,
1: sí,
2: també.
1: Sí.
2: Que, ostres, impressionada perquè dius, no torna.
1: No el vaig veure.
2: No torna.
1: Però és el dia que anava amb el xandall i el bombo i tot.
2: Sí.
1: Ho he vist per les xarxes, però no vaig veure el programa.
3: És que, clar, dir-li al Broncano...
1: Que he vist que va agradar molt.
2: A mi em va agradar molt l'entrevista.
1: No, dic que va agradar molt, a tu va agradar molt. Jo no l'he vist, però he vist a la xarxa que, evidentment, com és habitual, no va agradar molt el xandall, el bombo i tot el...
2: Però està bé perquè la pressió estètica es reparteixi, perquè tu t'imagines que alguna dona es presenta amb un xandall i xancletes a la tele?
1: No, però el fet era que
2: fora...
1: anava amb un xandall d'Espanya,
2: em sembla. Ah, era d'Espanya?
1: Sí, aquest era el tema.
6: Quin fàstic!
1: Llavors aquí es va generar ja tota la crítica...
0: I aquest està amb la Gabriel, eh? La salvadora de la independència. I té un maromo amb xandall.
3: Que cadascú vagi amb qui vulgui.
0: Amb xandall d'Espanya.
2: Porten molt, han d'estar enamorats, segur, per tant temps.
6: I li van donar
2: temps,
6: el premi de l'Òmnium Cultural.
3: I aquí, a tu, Broncano?
1: El Jordi Évole?
6: Sí.
1: Premi d'Òmnium Cultural?
6: Sí.
1: Segur?
6: Segur.
1: No ho recordo.
6: De la comunicació.
2: A mi m'encanta.
1: No ho sé. La veritat és que no porto...
6: I després surt amb els xandalls de l'Espanya.
1: Bueno, escolti, Òmnium Cultural, si va considerar donar-li, ben considerat.
6: Jo només ho dic.
1: No, jo només li dic això.
2: No és indepe a l'Évole, vull dir que porta...
6: No, ja es nota,
3: Quart premi Òmnium Cultural de Comunicació el 2013.
6: Veus?
1: Home, però escolta, 2013, el 2026...
6: Ha fet un tom, fet com un tom...
2: No, però està bé, els premis es reparteixen no per ideologia, no? Sinó si ets bon comunicador et poden donar un premi, no?
6: Però és que l'Òmnium Cultural té ideologia.
2: Ja, però bueno... Pots, no? No sé, bueno,
6: I,
2: no
6: de fet,
2: fotre,
6: les
2: no
6: creus de Sant Jordi, també.
8: Sí, perquè ara estan donant tot enyordos. No n'hi ha ni una que se salvi, ni una.
6: Perquè la creu de Sant Jordi és per enaltir la identitat i la cultura i la
8: llengua
6: catalana.
8: Sí, però serà la identitat dels socialistes, perquè tots els que d'allò... Passa'm la llista.
2: Ja.
8: Passa'm la llista, per favor, Montserrat, busca-m'ho.
6: Busca-m'ho, per favor.
2: Encara que siguis un...
6: Busca-m'ho!
1: A veure si es calma una miqueta. És que a la que tractem aquests temes perden l'Oremus, els dos, de veritat.
6: És que sou uns catalans de Passucat amb oli.
2: Però una cosa...
6: Sou catalans de Passucat amb oli, tots plegats.
8: Les creus de Sant Jordi m'has de buscar. Els premiats.
6: Bueno, ara,
8: la llista.
3: A mi no em cridi d'aquesta manera.
8: No crido, és que se m'espatlla la nevera i estic nerviós.
1: Ara que hem de repassar les creus de Sant Jordi, per favor.
2: Però escolta'm una cosa, si ets una institució... Pregunto, si ets una institució...
1: Bueno, a veure si anem a volar.
2: Una cosa, eh?
1: No, digues.
2: No. Com, encara que tinguis la teva ideologia, si fas premis de comunicació, poden ser...
6: Però és Òmnium Cultural.
3: I llavors no... ha de ser independentistes.
2: Ha de ser...
6: Comunicació de nacionalisme català.
2: Ah,
8: sí.
2: És com aquest ara, el premi. Ara, comunicació de nacionalisme català.
6: No sé com diu el nom del premi.
2: Home,
8: el Premi Nacional de Comunicació.
6: Però comunicació, llavors, que et donin amunt de la Corea del Nord.
1: Comunicació
6: de...
1: Tot això, perdonin un moment, anàvem a parlar de Julio Iglesias. No sé com hem anat a parar aquí. Anàvem a parlar de...
3: Jo tinc una llista. No, home, jo tinc la llista de creus de Sant Jordi, ara no li interessa.
8: Perquè em va buscar la de l'any 81.
3: Vol l'any que surten més castellans.
1: Vostè
3: vol més castellans.
1: Escolta, ja us ho fareu, no m'interessa. A veure, anem amb Julio Iglesias.
2: La reactiva de Julio Iglesias, habitualment, que tornarà...
1: Que diu que torna.
2: Diu que torna, que tornarà aquest estiu a Ojent.
1: Moment.
2: Perquè s'està organitzant un museu nacional de Julio Iglesias a Ojent, on en aquest museu que trobarem...
6: Això és Galícia?
2: No, això és a Màlaga, on té la casa.
1: Ho acaba de dir.
2: Sí, a Ojent, a Màlaga.
1: 10 segons.
2: Llavors...
6: És que de vegades no estic
1: no,
6: en cas.
1: Ja.
2: Llavors, faran un museu. Què hi haurà al museu? Doncs pues el Grammy, la medalla... Potser
1: però perdona, això està molt bé, perquè jo vaig anar a Chiclana, que hi ha al museu de la...
0: Rocío Jurado.
1: És una nau preciós, una nau espectacular, que això s'hauria de fer aquí a Catalunya. Sí. O sigui, aquí...
8: De Núria Feliu.
1: De Núria Feliu.
2: Exacte.
1: De Lluís Llach.
8: No, però no es mor, eh?
1: No, però és igual, però ja es pot anar preparant. Vull dir,
8: això, escolta, perdona, no perdona.
1: No, perquè mai se sap.
8: Preparat tu, preparat tu.
1: No, vull dir que aquestes coses s'han d'anar... S'han de tenir... Quants museus hi han de cantants i grups?
6: Pocs.
1: Cap. A Catalunya, cap. Jo diria en canvi, que... Museu Julio Iglesias. Museu
7: Camilo Sesto.
2: Han estat 4 anys negociant per aquest museu.
3: El Leslie. I...
1: El Leslie.
7: Què collons? Jo estic en
1: Ateu. Museu Joan Manuel Serrat. Tot això s'ha d'anar planificant.
7: Jo estic en Ateu.
2: Sí, sobretot perquè sempre amb els hereus i tot aquest embolic... Sí. Més val que te l'organitzis tu. Perquè, per exemple, aquest que dius de la Rocío Jurado, tu no saps el que va costar...
1: Això va portar molta cua.
2: No, perquè ho volia organitzar l'Amador Mohedano, Rocío Carrasco deia que no.
1: Per tant, hi haurà Museu Julio Iglesias.
2: Porten 4 anys de negociacions i això ho ha dit Antonio Rossi a Telecinco, és una informació
7: Antonio Rossi.
1: Seva. Qui és Antonio Rossi?
7: ¿No lo conoces?
1: No.
7: Sí, sempre aquí en las tardes de Telecinco.
2: És molt amic d'Ayuso, li va donar un programa d'acord a Telemadrid.
7: Està un poquito retocado, sempre brilla.
2: Sí. I doncs ha donat la informació que, que vindrà per signar aquest conveni.
1: Però, com vindrà?
2: Doncs pues vindrà amb avió, es tancarà a Ogen i ni el veurem. Seria una de les fotografies més cares de l'estiu i de l'any, sens dubte,
1: clar,
2: pillar
1: clar.
2: A Julio Iglesias. I jo aposto que no vindrà, eh? Jo crec que és tot un bulo que aquest home, si el tenen entubat i amb una màquina donant-li oxigen...
1: Però això tampoc ho sabem.
2: No ho sabem.
1: No sabem com es
2: totes les possibilitats són, són
6: però
2: possibles.
6: Però per venir a signar un document, un paper, el pots signar des de casa on ets.
2: Per això que tot forma part d'aquesta campanya
6: amb un notari,
2: de... Ara ja vindrà.
1: Sempre,
2: ara
1: sempre,
2: tornarà a venir. Sempre,
1: bueno, no sabia de comprar una casa que...
0: A Galícia.
1: No, però que havia fet fins i tot una tanca altíssima
2: Galícia,
1: perquè no el veiessin,
2: sí.
1: Però tampoc ha vingut.
2: A Pinyol, tampoc ha vingut.
1: Tampoc ha vingut.
2: Però al principi deien que venia, te'n recordes, sempre eren... Ara vindrà aquest concert. Què és això?
1: El pito de...
6: És com està ell.
2: Ara vindran els a concert. Ara, el dels concerts, com seria...
6: Això és del ratavirus.
1: No, perquè abans,
6: altre que té
1: abans, abans he escoltat a la Lluçà que es tornadava, i jo també. Això és de l'aire d'aquí,
6: no, no,
1: eh? No estigui, que no estigui currant el ratavirus per aquí.
6: Exacte. El ratavirus a gogó.
1: Home, aquí estem tancats, en aquest estudi,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Però que queda que... tancat hermèticament, eh?
6: I ha vingut Corbella dient... Sí. No hi ha cap perill.
2: ¡Vamos a morir todos!
1: I aquesta és la solució. No, és, evidentment,
3: com el capità de vaixell.
1: Si ha vingut Corbella i ho ha dit, doncs ja. Poseu-vos a tremolar.
6: La setmana que ve i no hi ha programa.
2: Que todos vamos a morir!
1: Exacte.
2: No puc evitar jo entrar com en pànic. No et passa quan, quan comencen amb això dels virus?
3: Clar,
2: vaig com entrant
1: no.
2: En pànic.
1: El que passa és que com que es va gestionar tan malament la prèvia de la Covid, perquè tot era... Que
6: no arribarà, no.
1: No. Que no patiu, tranquils, no arribarà, no
6: I
1: arribarà.
6: I és Itàlia, no arribarà.
1: I després
6: no arribarà.
1: Va arribar i ens va arrasar. Mm. Clar, ara quan sents qualsevol virus...
2: Jo sento un pànic.
1: Doncs, clar, tots els que et diuen, tots els que et diuen que estiguis tranquil, doncs, home, no estàs tranquil, clar. Estàs... Hòstia, a veure què ens trobem. Aquest
6: de les ovelles també ho va dir.
9: No hi ha ningú en riesgo.
1: Per això et dic, que, clar,
2: o
1: sigui, com que les veus autoritzades ens van dir que tranquils, que això seria com un constipat una mica fort, entre ells el Simón, després, quan va arribar la Covid, doncs clar, ara, quan et diuen no passa res, no passa res...
6: Estàs tranquil·líssim.
1: Jo tinc tota la confiança amb els especialistes
6: i... I tant.
1: No, jo sí, li dic de debò. Sí. I estic tranquil.
6: Jo molt,
1: No, bueno, vostè no, però jo sí. Però, clar, et queda aquesta ombra de dir... Bueno.
3: Però una vegada entra i s'instal·la, dos dies, eh?
1: No, però vull dir que et queda l'ombra de dir, a veure si... Però bueno,
6: de dos dies a tres setmanes.
1: Però et vaig dir una cosa.
2: Amb tot això, Julio Iglesias, ja et dic que ni ve. O sigui, com hi hagi ratavirus a prop...
1: No,
2: vamos, no ve.
1: Escolta,
2: ni de miracle.
1: Quedeu-se amb el que ha dit el Corbella... Que...
3: I al mitjà al matí, també.
1: I al mitjà al matí.
2: Per tant, mitjà tranquil·litzant.
1: Sí. Però tots ja han tranquil·litzat.
2: Ah, ja està.
1: Per tant, sí, estigueu tranquils. Per això jo me'ls crec.
2: Jo a qui no em crec és a Julio Iglesias, que no aposto perquè vingui, i serà com el rei Joan Carles. El veurem per aquí quan, amb els peus pel davant, quan tornin. És la meva aposta, eh?
6: No, però el rei Joan Carles ha vingut sense peus.
2: Sí, però dic que viure o estar una mica aquí... perquè saps que... Bueno, ja t'ho explicaré.
3: No, digues.
2: No, del rei Joan Carles, que a part de viure a Zarzuela, avui m'explicaven que el que vol és que li posin una secretaria i se li assigni com els expresidents de
1: una
2: govern...
1: Una secretària o una secretària?
2: Una secretaria amb secretària.
3: Claro. Sí, clar.
2: Això és el que vol i...
6: Sí, és clar que sí,
2: no entén...
7: Jo sé bona, eh?
2: Sí, no, això
7: no,
2: ja...
7: No me ahí, no me
2: I no entén, a part de no poder dormir a Zarzuela, no entén com un expresident de govern que està 4 anys té una paga, no entén No.
0: Sí, sí,
2: no.
0: Que té hinchadita.
2: No entenc com ell no li donen una paga com a ex.
0: Toma, toma.
2: Sí, com a ex.
0: Mira aquí, mira aquí. Vinga, te voy a poner un poquito de arroz.
2: Ay, per favor. Ai, que nas.
1: És tristíssim el castell.
6: Això feia la
2: Barça de Rei.
6: Vol també un... Li posava l'arròs.
3: Però què està passant?
6: Una paella d'arròs.
2: Que vol també un sou vitalici com els expresidents. Això també vol.
6: Al Pitram li posaven paella d'arròs a la Bàrbara Rei.
1: Això, a on d'on ho ha tret, això?
0: Sí, això,
6: això no sé qui ho va explicar.
1: Ah, no sap, no, no sap qui ho va explicar.
2: No,
1: això vostè, no, vinga, a llançar
2: no aquest tema. No poseu a la meva secció no, dades aleatòries.
3: No vas explicar allò de l'arròs?
2: Jo no.
1: Ella no, no.
2: A no. Mi no em poseu dades que desprestigin no. La meva secció.
6: Aquí va haver una persona en aquest programa amb els micròfonos oberts que sí, va explicar allò de l'arròs.
3: Què va dir, què va dir?
2: Jo no era.
6: Que havien fet una paella d'arròs sí, i que ell li posava cullerades a la
1: pantalla. No sap ni qui ho va dir ni quan ho van dir. Per tant, a veure si se'n pot...
6: Mireu los archivos. Mireu los archivos.
1: No tinc res més a fer que mirar els arxius.
3: Vostè només guarda algunes dades molt concretes d'aquest programa, trobo.
1: Mirar els arxius.
6: Perquè em va com a... Sí, sí. Clar, és que veus el cap de la Bàrbara Rei, sí, el cap d'ell i l'arròs.
2: Em té fregida la Bàrbara Rei a vídeos d'aquests que t'envien d'Instagram.
1: Sí.
2: Cada dia, com 3 o 4, d'aquestes teories conspiranoiques...
7: Claro, que Bàrbara sempre està molt connectada.
1: Clar. Sí,
3: sobretot
1: connectada. El seu perfil
3: d'Instagram.
1: Va, que són les 6. Laura Ui. Fa moltíssimes, moltíssimes gràcies. D'aquí uns moments... agafeu bitllets perquè...
3: Però què està passant?
0: Hòstia,
1: basta ja con el arroz, hombre, basta ja con el arroz. Dic, agafeu bitllets perquè tot seguit volarem amb un comandant que ha escrit un llibre que ens presentarà tot seguit el Marc Serra, però abans...
3: Hem de parlar de Vera, no sabem
1: ara...
3: qui és Vera.
8: I tant, que ho sabem.
3: És que és.
8: Home, per favor, l'autèntic operador català.
3: Sí, senyor, mira com ell ho sap,
8: home.
3: Això, eh? És l'operador més ben valorat pels seus clients i no només té el millor internet de Catalunya a més de 60.000 cases,
8: i tant.
3: Sinó que dona suport als millors esdeveniments musicals i culturals, esportius,
8: sí.
3: Populars...
8: I el té el Peyu.
3: Ah, sí?
8: Sí, el Peyu surt a l'anunci.
6: Sí.
3: Doncs mira, i els connecta amb la seva pròpia xarxa sí, sí. Perquè tu en puguis gaudir al màxim.
8: I
3: per
8: tant,
3: si voleu parlar amb el Peyu o amb algú
8: sí,
3: de
8: sí.
3: Vera, truqueu al 1543 o entreu a somvera.cat.
8: I tant.
0: No, un poquito de arroz. Un poquito de arroz
1: venga,
0: i xupa la gamba.
9: Versió RAC 1.
10: Tenim carn.
11: I també peix.
10: Tenim fruita.
11: I tenim verdura.
10: Tenim amplis horaris.
11: I botigues al teu costat.
10: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
11: I estem molt a prop teu.
10: T'esperem. Conyis, molt de barri, molt d'aquí.
12: És el típic diumenge en què el teu pare et convida a dinar i a mirar una pel·li, però acaba posant-te un documental perquè l'analitzeu per escenes, perquè total, és diumenge i no tens res més a fer. Bé, doncs ara sí. Obrim IKEA Badalona aquest diumenge. Consulta el nostre horari a IKEA.es. La perfecta, excusa perfecta.
13: Sol, platja, una galeta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
15: Estic venent casa meva i no me'n surto.
16: Has trobat en Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
17: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
18: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
19: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
18: Més informació a visitlescala.com.
20: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
21: Fa 40 anys, per parlar de l'onda SH, només calia una paraula.
22: Escupi.
21: Avui en fem servir moltes més.
22: Motor ESP+, Full LED, pantalla TFT, Road

0: del Torró Solidari de RAC1 i Torrons Vicenç ha recaptat aquest any 344.985 euros. Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants dirigida per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un cop més, moltes gràcies a tots.
1: RAC 1. Tots som un milió. Tot el que passa a RAC 1 i a RAC més 1 ho tens a rac1.cat. Versió RAC 1.
2: Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
3: Doncs el que vostè vulgui.
2: Que bé? Segur?
3: I tant.
2: Ah, entesos. Però 2 hores, per exemple?
3: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
2: Sí.
3: Doncs les que vulgui.
4: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
5: 11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
7: Soc l'Anna de Securitas Direct. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
6: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
7: Soc l'Anna de Verisure. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
6: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
8: En els seus 5 anys de vida, pel Rack and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
0: Rack and Go, el podcast per a emprenedors.
8: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
0: Rack and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de Rack 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
1: Rack 1. Podcast.
0: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
9: Són les 6 de la tarda, 7 minuts.
10: Y me da mucha vergüenza tener que decirte que habéis tenido la hora fa dando periodismo de papel cuché. Y la noticia más importante la habéis obviado, no habéis dado pábulo, no habéis dado nada a la última hora que Telecinco ha destacado. Durísimo varapalo, varapalo de narices a Lucas, Lucas de Andy Lucas. Después de la última visita al médico...
9: Varapalo de narices.
10: Varapalo de narices.
11: Eso es un joc de paraules,
10: a Lucas.
11: ¿No?
10: Después de su última visita...
11: Trobat, por cierto.
10: Claro, porque hacen periodismo. Lo sé que me estás aquí, vamos, ahogando. Después de la última visita con el médico... El médico ha determinado que no se puede operar.
11: ¿Qué dices?
10: Le va a quedar, si eso se confirma, le va a quedar la nariz como un ñoqui.
9: Va, a veure, Mar Poyato, bona tarda.
11: Bona tarda, el planyo, el Lucas.
10: Claro, tiene que ir con mascarilla y se le cae.
11: Bueno, no, clar, puede llevar gafas. El problema es que no pot portar ulleres,
10: claro.
11: Ara estava pensant.
10: Tiene que llevarlas como
11: bueno,
10: un casco.
11: Però aquelles amb goma que s'agafen de
9: regla. Sí, pot anar amb un antifaz.
10: De las de natación.
11: Home, però m'antifàs, perquè va. No m'antifàs.
9: Home, perquè se li aguanta la goma.
10: Bre.
9: Llavors li aguanta l'ullera.
11: Però la canalla porten ulleres,
9: sí,
11: a les gomes.
9: Goma, sí,
10: les de natació.
11: Gomes,
10: sí.
11: Les
10: de natació.
9: Va, entrem en matèria perquè els sindicats de funcionaris reclamen protecció pel personal encarregat de rebre l'Ondius a les Canàries.
12: Sí, la Central Sindical Independent i de Funcionaris ha demanat al govern espanyol i a la resta d'administracions implicades informació, protocols i mesures de protecció pel personal de primera línia que participarà en el dispositiu que ha d'atendre els passatgers del creuer afectat pel brot d'antivirus. El vaixell continua ancorat a Cap Verd, pendent d'iniciar el viatge cap a les Canàries. Segons les previsions, dissabte ha d'atracar al port de Granadilla de Abona, Tenerife. La ministra de Sanitat, Mònica García, assegura que el govern espanyol està actuant d'acord amb el reglament sanitari internacional.
13: L'Organització Mundial de la Salut considera que Canàries i que Espanya reúne les condicions de desembarco en condicions de seguretat i també de protecció de la salut, no solament del menor risc per als passatgers i tripulants, sinó també que tenim les condicions necessàries per a protegir la salut pública de frente a aquesta infecció.
12: Els viatgers de Londius amb nacionalitat espanyola ingressaran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on faran quarantena sota supervisió mèdica. A la resta de passatgers els portaran al seu país de residència. Per cert, segons informa la Moncloa, d'aquí a una hora aproximadament, a les 7, està prevista una reunió entre

0: Entre representants dels ministeris de l'Interior i Sanitat amb el govern de les Illes Canàries per organitzar l'arribada del vaixell. A Catalunya, Montserrat preveu acollir més de 10.000 fidels durant la visita del Papa el 10 de juny. El santuari habilitarà pantalles gegants per poder seguir des de fora de la basílica la pregària del Sant Rosari, que inclourà el cant de la Salve i el Virolai. Després, el Lleó 14 dinarà amb la comunitat benedictina. La comunitat eclesiàstica celebra la visita del pontífex a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Juan José Omella, destaca la capacitat d'oratòria que té.
1: Que el Papa, no lo olvidemos, su palabra es profunda. Habla, no mucho, pero son dardos que lanza. Yo digo, es un poco como en la sabiduría de San Agustín, que dice tres frases y te toca el corazón. Y el Papa este tiene ese salero.
0: La visita del Papa coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, on ella diu que li hauria agradat que també hagués coincidit amb la beatificació de l'arquitecte, però, tot i estar molt avançada, encara s'està tramitant a Roma. I el Parlament ha hagut d'activar avui el protocol de seguretat per un paquet sospitós que han enviat a la cambra dirigit a la CUP. Ha arribat aquest migdia, anava sense remitent i simulava el que podrien ser explosius, tot i que no ho eren. Segons ha explicat la CUP, el paquet contenia un llibre amb un circuit electrònic i diversos pamflets d'empreses d'alarmes de seguretat. Dins d'aquest llibre hi havia una nota escrita en català amb missatges racistes i homòfobs. La CUP assegura que, malgrat les amenaces, continuaran lluitant per combatre el feixisme, el racisme i l'homofòbia. El president del Parlament, Josep Rull, ha condemnat qualsevol amenaça que busqui intimidar els diputats.
2: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
3: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu...
2: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
3: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
2: Entrades a magnificfest.com.
0: I pel que fa al temps, la tempesta que ha escombrat l'Alt Empordà aquesta hora afecta de retruc al nord del Baix Empordà, després de deixar un bon xàfec amb pedra i fortes ventades a diferents pobles d'aquesta zona. També hi ha ruixats al Pirineu, que s'aniran repetint fins que es faci fosc, i a partir del vespre també pot ploure en altres punts del nord del país, com el nord d'Osona, el Lluçanès o el Berguedà. Mentrestant, a la resta es mantindrà el domini del sol amb un ambient més càlid cap a les Terres de l'Ebre.
4: Gràcies, Marc. Ja podem saludar a aquesta hora a l'Arnau Vila. Arnau, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: A veure, què tenim avui en el temps afegit?
5: Moltes coses, com és habitual, i una notícia que avança Fabrizio Romano. Haurem de veure si es confirma, però no sé si et posarà content saber que Fabrizio Romano diu que el Mònaco hauria decidit executar l'opció de compra d'Ansu Fati. 11 milions d'euros és aquesta opció de compra, no? I Fabrizio, que no sol equivocar-se, diu que...
4: Pel president Laporta, suposo que una excel·lent notícia, 11 milions d'euros, que el Barça...
6: Home, tu diràs, encantat de la vida.
4: I deixes de pagar la fitxa del jugador.
5: No es baixa, insistim que no és confirmat, és el que diu Fabrizio Romano, però bé, l'explicarem.
6: Vendido,
5: sí, exactament. Doncs mira, avui farem dues coses. Sucarem pa en l'eliminació del Xolo d'ahir, que toca també fer-ho, i sucarem pa en la situació del Madrid. Crisis amb Mbappé, que per cert no se segueixen amb els companys en les xarxes socials, que això és molt divertit de veure, i la bufetada de Rüdiger a Álvaro Carreras, que el propi Álvaro Carreras va confirmar ahir. Això és tot plegat...
6: Entre ells s'estomaquen
5: entre ells. I avui, que el Barça femení rep el títol de Lliga a casa, el seguirem també contra Llevant a 3:15.
4: Juguen a...
5: 3:15.
4: A 3:15.
5: És un partit, l'interès és relatiu, perquè la Lliga està guanyada, però els donen el trofeu. Avui us preguntem a les nostres stories d'Instagram, qui vulgui que vagi allà a respondre, es pregunta una mica de pensar, eh? Quina jugadora del femení t'agradaria veure al Barça de Flick? Amb aquesta barreja que proposem.
4: No li hem preguntat a vostè, és una pregunta oberta
5: a l'audiència. És pregunta per l'audiència, exacte. Amb quatre opcions, no? Però bé, sí, quatre opcions. Aitana, bon matí. Alexia, Graham Hansen o Mapi León. Són les quatre jugadores que proposem.
6: No em ve la fesomia de cap. No sé. No,
5: doncs poder que s'ho faci mirar.
4: Però suposo que veu el futbol femení del Barça.
6: No. Dos per hora, no m'interessa.
4: Però no coneix cap jugadora del Futbol Club Barcelona femení?
6: No. El futbol és dels homes.
5: Ui, un respecte. Vostè sap que tenen tres copes d'Europa.
6: Ole per les nenes, del Barcelona.
4: Bueno, deixem-ho aquí.
7: La operació de Lucas se retrasa porque su nariz no está està preparada.
4: Sí, és un altre dels temes de la tarda, el nas del Lucas. Re, un minut i entrem en matèria. Marc Serra, bona tarda.
8: Bona tarda. Bona tarda.
4: Perquè presentem un llibre.
8: Home,
4: que ho diu tot.
8: Sí.
4: Bienvenidos a bordo. Sí. Les escribe su comandante.
8: Oh. Espectaculars anècdotes i coses que no sabíem del món de l'aviació, jo diria, amb el pilot més mediàtic que hi ha actualment.
4: El número 1, pel que fa a explicar les coses que passen allà de l'alçada.
8: Ah, exacte.
2: Versió RAC 1. Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
9: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
10: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
11: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà, que amb Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
12: Necessites un impuls pel teu negoci? Fes el pas amb Maxus, el teu aliat 100% fiable. Furgonetes elèctriques o dièsel, amb diferents longituds, altures i versions. Tecnologia avançada, seguretat i màxima eficiència al millor preu. Furgonetes Maxus Deliver, la solució perfecta per a cada professional. Maxus, impulsa el que et mou.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
2: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
14: Señoras y señores pasajeros, les habla la azafata. Lamentamos las molestias que les hayan causado los movimientos del avión. Por cierto, ¿hay alguien entre ustedes que sepa pilotar un avión?
4: Aterriza com ho puedes, feia humor del món de l'aviació, dels passatgers, dels pilots, en fi, no se'n salvava ningú. Recreant situacions delirants, però amb un punt de veritat. I ara, amb rigor i també amb naturalitat, el comandant de línies aèries i dialogador, el Ramon Vallès, explica en el seu primer llibre tot allò que sempre hem volgut saber dels avions i no ens hem atrevet a preguntar. I ho explica, com dèiem, en aquest llibre del qual ara en parlarem. Marc Serra, sí. A veure.
8: I ho explica amb tota naturalitat, sí. I avui he pres coses que se m'han criticat, perquè jo, per exemple, això que el combustible anava a les ales, jo no ho sabia.
6: Ho sé,
8: i aquest matí se m'ha dit, home, això ja ho sap tothom.
15: Home, això és de lògica.
8: Pues jo ve la mare gandullada allà, jo que sabia on anava.
4: Tot i que, perdona, ara el
8: Ramon ens
4: deia... Ramon ja m'estava corregint i m'ha dit, home, a les ales i a altres llocs també hi ha dipòsits.
8: Ara ho explicaré. Segurament molts de vosaltres esteu buscant bitllets d'avió de cara a l'estiu. És el millor moment per fer-ho. Ara ho preguntarem. I si voleu saber ben bé tot el que s'hi cou quan agafeu aquests bitllets d'avió, us hauríeu de llegir Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante, on el Ramon Vallès hi explica la seva trajectòria fins a convertir-se en pilot d'Airbus, però també resol un munt de preguntes que tots ens hem fet, com per exemple aquesta del combustible, alguna vegada sobre què passa en un avió abans, durant i després del nostre vol. Ramon, bona tarda.
16: Bona tarda.
8: Gràcies per acompanyar-nos. És un plaer tenir-te aquí, perquè sempre et trucàvem, sí. T'enganxàvem a llocs exòtics, com
16: correcte.
8: Avui ja tenim aquí a l'estudi de RAC1.
16: Presencialment.
8: Moltes això de pilot...
4: Gràcies. Avui el podem tocar.
8: Sí, meravella. Això de pilot mediàtic, la part mediàtica d'on et ve? Perquè molta gent, ens ha passat ara a la redacció de la ràdio, ha vingut a veure't, l'Edgar Fornós està
4: entusiasmat.
8: Hi ha molta gent que et coneix per les xarxes socials. Per què comences a fer això?
16: Bueno, no començo per res en concret. Senzillament, haig de reconèixer que el nostre món dins aquell espai blindat, que sí. Els pilots, com bé sabeu, estem dins una cabina blindada arran dels atemptats a l'11S, als Estats Units, i un dia se'm va ocórrer la idea, fa un parell d'anyets tot plegat, d'alguna manera enregistrar un vídeo on jo volia senzillament explicar com estaven preparant un vol amb destinació a Santiago de Chile, la duració del vol, el combustible, etc, etc, i va agradar molt. Aleshores em va semblar que senzillament jo el que podia fer, tenia l'oportunitat mitjançant les xarxes socials, que era aquest espai blindat virtualment treure'l fora de la cabina i mitjançant pues, això, les xarxes, poder donar a conèixer a les persones que pugen dins un avió i que saben molt poc dels avions, pues, per exemple, això que deies tu, no? Sí. Perquè el combustible va a les ales, i com això 50.000 coses més, i he tingut molt d'èxit perquè en aquell moment jo tenia potser 800 seguidors, i ara n'hi ha 366.000, em sembla.
8: Sí. I pots gravar vídeos sense problemes a la cabina?
16: No, dins la cabina procuro no fer-ho mai, de fet ara ja no ho faig. Senzillament, perquè és... Bueno, és un espai on tu estàs treballant i legalment no hauries estat treballant i a la vegada fent contingut. Per tant, el contingut el faig fora de la cabina.
8: Ho sento, però a mi m'agrada el contingut de cabina, eh?
16: Sí, estic d'acord amb tu.
8: A mi m'agrada veure cada botó d'aquells que ensenyes.
15: Però pot fer con un croma o algun invent, que sembla que estigui i no està.
16: L'avió no és meu i jo no puc disposar d'ell pel que vulgui. Llavors els meus jefes me'n diuen no, dins de la cabina no ho fem, jo ho respecto i ja està, no passa res.
8: Bueno, el llibre que avui estem presentant, Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante, és una barreja molt interessant de les vivències del Ramon i de com li ha costat, que crec que són 11 anys, no? Des de que comences fins que comences a portar un avió, i també aquesta barreja personal es mescla amb el que són curiositats del món de l'aviació. Ara ho anirem tocant tot, però abans m'agradaria preguntar-te per una llegenda urbana, a veure si saps tu, que els bitllets d'avió s'han d'agafar en dimarts, perquè no. És quan la gent, quan les agències i quan les aerolínies canvien els preus dels bitllets i que surt més barat. A tu això et consta?
16: No, no em consta.
8: Ho he llegit moltes vegades. Eh?
16: Jo a tothom li dic el mateix. Si a dins un avió preguntéssiu què ha pagat cada passatger...
4: No ho saps.
16: Bueno, cadascú que ha pagat ho sap.
4: Ja, però probablement... Però tothom ha pagat coses diferents.
16: Aquí, Toni, és on volia arribar. Que probablement tothom ha pagat una diferència.
4: Exacte.
16: I dius el per què? Bueno, perquè, a veure, primer hi ha l'oferta, que no sé si surt en dimarts o en diumenge. No
8: jo he sempre llegit que s'ha de fer en dimarts, però
16: no
8: si t'hi vaig a preguntar-ho.
16: Però sempre hi ha l'oferta per enganxar-te. Allò que diu, ei, bitllet d'anada, 200 euros. Molt bé. I la tornada? Ah, no, la tornada te'n costarà 400. Ah, cony. I la maleta? No, la maleta te'n costarà 100. I la manta, i el coixí, i el menjar, i al final pagues 1.000, que és el que val un bitllet. No ens equivoquem.
8: En el llibre dius que la figura del pilot, que intenta reivindicar a través de les xarxes, moltes vegades s'ha acabat reduint a uns missatges per megafonia. I això és veritat. Moltes vegades del pilot l'únic coneixement que tenim és aquest, bueno, si és que el tenim, eh?
6: I si és que l'entens.
8: Bueno, aquesta és l'altra història.
6: perquè hi ha moments...
8: Jo això també ho volia preguntar.
6: Hi ha moments
4: si és que l'entens o si parla, perquè n'hi han que no diuen res en tot el viatge.
7: Entens. Les hago el comandante i a partir d'aquí...
16: Poca cosa més.
7: Res més.
8: Què passa amb megafonia?
16: Jo hi estic d'acord perquè, a més a més, tingueu present que jo, en ocasions, també sóc passatger i sóc el primer que m'adono que el missatge no se n'assabenta ningú de res. Jo deu ser, confesso, que com que estic ja acostumat, gràcies a vosaltres, a micròfon, a càmera i tot això, doncs els meus missatges t'asseguro que s'escolten perfectament i s'entén tot.
4: Però tu, si perdona, no, així m'ho manifesta. Quan parles al passatge agafes allò, un walkie-talkie, o sigui, agafes un...
16: És com un telèfon, Toni.
4: Agafes un telèfon. No amb el...
16: Ho podria fer també amb el micròfon. Sí, tinc diferents opcions.
8: Tens un micròfon d'aquests...
16: El mateix micròfon de Madonna, que fem servir per parlar amb la torre de control, també el puc desviar per parlar amb els passatgers. Però a mi m'agrada més treure'm els auriculars, perquè si en aquell moment parlés el controlador m'estaria distorsionant la conversa. Aleshores jo les comunicacions les passo amb el copilot, que se'n faci càrrec ell, i jo agafo el telefonillo, que diem, aprito el botó i començo a parlar, i sempre els hi dono la benvinguda, en primer lloc, en català.
8: Molt bé, bravo.
16: En segon lloc, en castellà, i per acabar amb anglès.
8: Molt bé.
16: Però sempre amb aquest ordre.
8: Jo sempre escolto les tres versions per veure si una és diferent de l'altra.
16: No, necessàriament no.
8: A veure si en anglès arribarem abans.
16: No.
8: Dius en el llibre una cosa curiosa, parlant de les comunicacions, que de vegades t'has de dirigir als passatgers sense saber què dir-los.
16: És ben cert.
8: Quines vegades et passa això?
6: Quan hi ha sotracs.
16: Sotracs me'ls conec tots. No. Mireu, en ocasions, quan tu estàs a un aeroport i hi ha retrassos per qüestions meteorològiques, etc, tu reclames com a comandant la informació al centre de control. I a vegades el centre de control pues, té un retard en donar-te la informació que tu demanes. Però en canvi darrere hi ha persones que estan esperant que tu els hi diguis alguna cosa. En ocasions jo he hagut d'emetre un missatge tan senzill i potser tan ridícul, permeteu-me com dir, senyors passagers, sóc el comandant, em dirigeixo a vostès per dir-los que no tinc notícies ara per ara. Per tant, però estic aquí. M'estic preocupant per vostès. Ho tinc molt present que vostès m'estan reclamant informació i jo de seguida que la tingui els hi facilitaré. però ara mateix els haig de dir que no la tinc.
6: Bueno, i a vegades, alguna vegada he sentit que deia el vuelo está tranquilo, hay un sol donde vamos a ir dentro de 3 minutos.
4: Ho diu, a més, en ho castellà, explica estupendament. Sí. Sí. Digui,
6: bueno, diu això. No, a mi el que m'agradaria és que a l'entrada, quan entres a l'avió, encara te rep un hostessa o un hostesso, perquè també hi ha molts xicots i això, ui. Però a mi m'agradaria que el comandant i el pilot estigués allí també.
16: Doncs jo hi soc gairebé sempre.
6: Mira. Doncs bo, jo ho dic perquè alguna vegada m'hi
16: he trobat. A la sortida sempre hi soc.
6: A la sortida sí.
16: Sempre hi soc, acomiadant. Sí.
6: Exacte, passi-ho bé, gràcies per estar amb nosaltres.
4: Però sí que és cert el que diu el Ramon, que hi ha comandants que quan, normalment quan arribes estan preparant l'avió i no estan per... Però quan marxes, hi ha cop, algun cop, sí. Trobes el comandant que et...
16: A veure, heu de tenir present que quan jo faig un vol tan llarg de 14 hores sí. I la planificació prèvia del vol no em permet abandonar la cabina perquè tinc una feinada important.
8: Si tu quan arriba la gent, què estàs fent? Què esteu fent els pilots?
6: Perquè esteu allí amagats.
16: Bueno, no, amagats, no, amagats, estem al nostre lloc de treball. Bueno, això no s'està amagat.
6: Bueno, una mica, amagat, sí.
16: Jo no m'haig amagat de res. Jo no m'he amagat mai de res. Jo estic a la meva cabina preparant el meu pla de vol, el combustible que haig de decidir per carregar amb aquell vol, etc etc. Comprovar que tots els sistemes de l'avió funcionen correctament, tant a dins de la cabina com a l'exterior, perquè baixem a fer una revisió exterior de visual, i que totes tinguin condicions òptimes per fer un vol segur. Què succeeix? Quan ja aterro el destí, com que la càrrega de treball, un cop s'ha finalitzat el vol, és menor, em permet abandonar la cabina i anar a la porta, acomiadar els passatgers i esperar el que jo sempre dic, que baixin més contents que quan han pujat.
6: Molt bé, molt bé.
16: És el més important.
6: Sí, senyor.
8: Però reps crítiques dels passatgers? No. O sigui, algun passatger s'ha adreçat i, escolti'm, senyor comandant, això no m'ha agradat.
6: Aquest aterratge...
16: Diu, jo, sí.
8: Aquest aterratge jo, molt aquest, mogut.
6: Sí, aquest aterratge vale, sí, i anar sempre, durant de l'altre com un xicharel.
16: Sempre pot haver-hi alguna persona que no estigui content en com s'ha desenvolupat el vol. Mm. És legítim que sigui així. I la meva obligació és... Primer, preguntar-li el per què, disculpar-me i prendre nota perquè això no torni a succeir. També hi ha gent que és capritxosa, eh? Hi ha gent que s'exclama de coses que dius, mare de Déu. I en alguna ocasió també he hagut d'agafar algun per banda jo amb ell perquè em consta que aquella persona, per exemple, ha comès literalment un delicte com és fumar al lavabo.
6: Oh, però no se puede.
16: I no se puede.
6: Però què no?
16: I aquest senyor ha fumat al lavabo, ho ha negat davant de tothom, fins que li he enxampat jo al final del vol, me l'he emportat, com dic jo, al meu despatx, i li he llegit la cartilla. I li he dit que si ho torna a fer, un dia el pot estar esperant la policia a la porta. Això és molt greu. Per tant, estic allà per tot.
4: Però això passa sovint, o sigui, que la gent transgradeixi les normes de...
16: Gràcies a Déu, no.
4: No.
16: A veure, parlem de fumar, que és una cosa perillosa, a dins un lavabo, on una persona podia tirar la cigarreta encesa i tenir un disgust.
6: Home, i tant.
16: Després, Toni, hi ha moltes cosetes que ens semblen poc importants, com és que la gent té la punyetera mania de no portar el cinturó de seguretat cordat. I el cinturó de seguretat s'hauria de portar cordat absolutament sempre.
6: Jo sempre el tinc.
4: Per què? Per què?
16: Bueno, perquè davant d'una turbulència fins i tot inesperada... Tu pots salvar-te de tenir lesions importants. Tingueu present que el cos humà pot pesar 70-80 quilos, l'avió pesa 200 tonelades, si aquell avió baixa sobtadament, el cos humà se'n va amunt i pot impactar amb el sostre de l'avió i tenir lesions greus que m'obligaran a desviar el vol perquè tinc un passatger greument ferit. Si amb un vehicle, mentre un cotxe es belluga, és que tothom porta el cinturó cordat, doncs mentre l'avió es belluga, també, quan et treus el cinturó del cotxe? Quan l'abandones? Doncs a l'avió, quan tu vols abandonar el seient per agafar un llibre de la maleta, per anar al lavabo o senzillament estirar les cames, et descordes el cinturó per aixecar-te. I quan retornes al seient, et tornes a acordar senzillament per precaució.
6: Molt bé.
4: El que passa que això que estàs dient, que hi estic totalment d'acord, no és obligatori. És a dir,
8: aquest és el problema.
4: A l'avió, els comandants o el que és la seguretat, doneu l'opció, quan un cop s'ha estabilitzat o esteu ja en ruta, traieu
16: la
4: llum i aleshores ja dona... I tu pràcticament un 70% sents els clics...
16: Estic d'acord, Toni.
4: I la gent se'l treu.
16: Vale, però...
4: Per tant, això que estàs dient, que ho trobo molt interessant... Sí. Clar, la gent se'l treu, perquè a més t'ho indica l'indicatiu.
16: Et corregiré amb el teu permís.
4: Sí, per favor, només faltaria.
16: És molt senzill. Jo trec la senyal de cinturons, perquè, repeteixo, si algú en aquell moment desitja aixecar-se, ho pot fer. Jo no dic que s'escordin els cinturons. Jo els estic donant permís per enlatxacar-se del seient a fer el que vulguin. I, en conseqüència, per abandonar el seient, lògicament s'han de descordar el cinturó.
8: Esclar.
16: Només és aquesta l'explicació de la llumeta.
4: Que, vols dir que quan hi ha la llumeta, ni lavabo ni punyetes, allà enganxat
16: sempre
4: a la cadira.
16: Sempre faig una menció a la meva tripulació de cabina de passatgers. Si algú, veritablement, té una urgència per anar al lavabo, bé, s'haurà d'aixecar i fer-ho.
15: Sí, perquè m'ho faré a sobre, eh?
16: Vale, d'acord, sí, sí. No ho facis a sobre, vés-te al lavabo, però sota la teva responsabilitat. Ah. Que quedi molt clar. Si tu abandones el seient mentre hi ha turbulència, si passa alguna cosa, després no em vinguis a reclamar a mi.
4: Ja.
8: Dues qüestions relacionades amb el que estàs explicant. Mm. Dels teus vídeos més vistos és la por a la gent de les turbulències.
4: Això, sí. que és el tema estrany.
8: Què passa amb les turbulències i per què la gent li té tanta por? Si no se'ns ha explicat bé...
16: La gent probablement hi té por per una manca de confiança, perquè la gent es pensa que una turbulència pot ser perillosa. I la turbulència no és perillosa per un avió. No ha caigut mai un avió com a conseqüència d'una turbulència, perquè si no jo no estaria aquí parlant amb vosaltres. És ben senzill d'entendre.
4: Vols dir que pràcticament cada viatge te'n menges unes quantes de turbulència?
16: No, Toni, hi ha vols que són deplorables, que acabes fins als pebrots a fotre bots tota la nit. Sí, sí, jo els he viscut, i és esgotador.
4: I no pots desviar-te de la ruta...
16: Ho intento, però la turbulència en ocasions... Mira, quan jo trobo una tempesta davant meu, ja sé que la tempesta i les proximitats a la tempesta tindran turbulència associada, i és clar que em desvio. Però en ocasions tinc turbulències en zones on no hi ha cap presència meteorològica de res. Senzillament són canvis de vent, de temperatura, de densitat, i fan que l'atmosfera sigui inestable. I allà què faig? Pregunto molt controlador aeri si a diferents alçades hi ha o no hi ha turbulència, puc canviar l'alçada del vol per buscar espais més tranquils, reduir la velocitat de l'avió i intentar minimitzar els efectes de la turbulència. Però si me la trobo, me la menjo amb patates. Intento fer el possible perquè la part confortable també sigui agraïda pels passatgers. Però, repeteixo, no és perillosa la turbulència. Mai ho ha sigut. És un acte incòmode. Res més que això.
8: I no pot fer caure un avió.
16: Ni de conya. No estaria aquí. Marc, jo he tingut turbulències tan espantoses que he flipat, t'ho dic de debò.
4: Però tipus què?
16: No, turbulència severa és aquella que els instruments es belluguen en tal violència que no ets capaç de llegir els números. No, us parlo de situacions molt bèsties.
6: Però això, pujar i baixar com...
16: Sí, uns impactes que eren sonors. És a dir, l'avió impactava en tal violència amunt i avall que feia sorolls.
6: Hòstia.
16: I això no ho oblidaré mai. Era creuant el Pirineu, eh?
4: Hòstia. Creuant el Pirineu?
16: Sí, de Barcelona a Frankfurt.
15: Què dius?
16: Fotia uns bots allò que vaig dir.
8: Perdona, ara que has dit això.
16: Escolta, si això no es trenca avui, no es trencarà mai. I no es va trencar.
4: Et pots creure que un dels pitjors vols que he viscut a la meva vida va ser Frankfurt-Barcelona?
16: Doncs pues mira, el meu era Barcelona-Frankfurt.
4: És que ara has dit això.
16: Devia ser la tornada d'aquell dia.
4: No, però, hòstia, fins i tot quan vaig aterrar, li vaig estar comentant la jugada amb les auxiliars de vol, però era Lufthansa, i em van dir que ells no van trobar... Que no van trobar res de... Però, bueno, la prova és que el carro del...
16: No va sortir en cap moment.
4: No, el van retirar i tornava per terra. Vull dir que, però
16: mira, el carro pesa molt. Una de les primeres coses que faig jo quan m'avisen que ve una turbulència perquè l'avió que ve davant t'avisa...
4: Com l'avió? No entenc.
16: Molt senzill. Mireu, quan jo volo una ruta i em trobo turbulència, aquella ruta la volem molts avions. Volem la mateixa ruta, potser diferents alçades, la mateixa alçada respectant una velocitat perquè mai ens atrapem per darrere, però en qualsevol cas la meva obligació, quan hi ha una turbulència, que jo l'estic visquent en primera persona, és informar el controlador aeri, perquè la gent que ve darrere meu...
4: Ah.
16: Tinguin informació de que un avió per davant ha dit hi ha turbulència. I aquesta és la turbulència més fiable, perquè te l'acaba de reportar un pilot fa 10 minuts. Aleshores, allà és on jo aviso la tripulació, dic, escolta, l'avió de davant, és igual, qualsevol companyia aèria, fa 10 minuts ha reportat turbulència. Per tant, recolliu els carros. Perquè un carro d'aquells, Toni, pesa...
4: Sí, jo...
16: Si et cau al cap, prepara't. Per tant, s'han de recollir qualsevol objecte que pugui volar i fer mal a un passatger.
8: Déu-n'hi-do, escolta, ja que estem parlant de coses que passen a la cabina...
4: Bueno, que estem parlant del llibre del Ramon Vallès, Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante.
8: Hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, a banda del tema del combustible, dius, llevat que circumstàncies adverses ho aconsellin, el pilotatge de la màquina ha de recaure més en el copilot que en el propi comandant.
16: Ai? A veure,
8: He pensat, llavors tu, llavors tu què fas?
16: No, no, no, a veure, jo Marc, d'entrada, si hagués de comptar les hores de vol que tinc, doncs no sé, estaríem parlant de 25.000, 26.000, milers d'hores de vol. Per tant, si m'ho permeteu, la meva inquietud pròpia del pilotatge de l'avió ja fa temps que no em treu la son. Els copilots són persones que, alguns, doncs, porten poc temps a la companyia aèria i tenen aquelles ganes de participar activament de l'operació, i la manera més activa de participar en l'operació és en el pilotatge de l'avió. Això per una banda. I ho dic perquè jo també era copilot fa molts anys. I les percepcions que tenia jo ara, les veig, les que tenia jo quan era jove, les veig ara amb els meus copilots. En segon lloc, quan vas a un lloc, un aeroport, on, per exemple, el copilot mai hi ha volat, i jo com a comandant, per experiència, hi he anat moltes vegades, és preferible, per una qüestió de seguretat, que el vol el realitzi aquell que mai hi ha anat. Per una senzilla raó.
8: Lògica, sembla que hauria de ser al revés, no?
16: No, t'explicaré el per què. Perquè jo com a comandant, que amb aquell destí hi he anat 50 vegades, jo puc supervisar el que ell fa en tot moment i marcar-li unes directrius i unes pautes perquè sàpiga quina és la manera de desenvolupar l'operació més segura. Quan jo arribo a Nova York, Nova York, aquests aeroports americans són aeroports caòtics. Hi ha un trànsit descomunal. El rodatge, des del moment que tu aterrisses el teu avió fins que has d'anar fins a l'aparcament, és de les coses més complicades que té un vol com als Estats Units. Jo conec perfectament el pàrquing, conec perfectament la trajectòria que haig de seguir, i potser el meu copilot no hi ha anat mai. Potser és el seu primer vol als Estats Units. El seu primer vol als Estats Units o a Nova York. Llavors jo li dic, ei, fes una cosa, et ve de gust fer el vol? Primer diu que sí, perquè ell mai ha aterrat a Nova York, i li fa il·lusió aterrar l'avió a Nova York. I en segon lloc, jo li vaig dient el que ha de fer. Si el té algun dubte, jo li explico. Per què? Perquè ell ha anat a Nova York una vegada, jo hi he anat 100 vegades. Per tant, entenc perfectament això. I després, resulta que, a més, dins un avió, el comandant, tinguem-ho clar, és l'autoritat dins l'avió. I, per tant, en ocasions, sobre el comandant recauen gestions que van més enllà de l'operació de l'avió, com és la gestió de passatgers, qualsevol problema que pugui sorgir dins l'avió, el comandant n'ha de tenir coneixement i ha de prendre les mesures necessàries. Tot això està fora del pilotatge de l'avió. Per tant, m'estimo més que sigui el copilot el que piloti l'avió. Totalment.
6: I aleshores també està més atent, el copilot. Vol dir que...
16: No, tots estem atents. No, no. Sí, aquí sí, no? Que tots estem molt pendents a l'operació, sempre. Això sí que...
6: Perquè a vegades hi ha algun aterratge que no... I...
16: No. Mireu, en ocasions hi ha gent que diu, l'altre dia vas fer el que deia el Toni, Frankfurt. Un aterratge a Frankfurt, hòstia, va ser potent l'aterratge. I vam tornar a Barcelona i l'aterratge va ser finíssim. Pregunta, quin temps feia a Frankfurt? Bueno, el temps que fot Alemanya, plovia a bots i barrals. La pista té un gruix d'aigua, tot i que la pista evacua l'aigua, però un avió, si pretens fer un aterratge extremadament suau sobre una capa d'aigua, podries patir un aquaplaning. Per tant, què diem als pilots? Toma dura, toma segura. Jo li foto un bon pilotasso a la pista, trenco la capa d'aigua, el pneumàtic entra en contacte amb la pista i té una frenada efectiva.
6: Allò és un sotrac.
16: No, és un aterratge que l'avió el suporta.
6: Sí, però tu et desnuca.
16: No, ni de conya. No patiu, hi ha uns amortissers, hòstia, no fotem.
4: No, és que són uns exagerats. Per tant, toma dura...
16: Toma segura.
4: Toma segura...
16: Sí, toma dura, toma segura. Correcte.
4: I aquests aterratges més finets és perquè les condicions meteorològiques acompanyen.
16: També acompanyen. A vegades tens vent creuat i també fas el que pots. Vull dir, l'aterratge és un art, és una cosa manual, menys quan la fem automàtic per manca de visibilitat. Aclarim-ho.
4: Obres molts links que no ens donaran temps de desenvolupar.
16: Dia, segona part.
4: Però, per exemple, has parlat dels aeroports nord-americans, no?
16: Sí.
4: Tu que viatges per tot el món...
16: Correcte.
4: Podríem dir, no sé si cada continent té una idiosincràsia. Per exemple, els aeroports americans funcionen d'una manera, a Europa en funcionen d'una altra.
16: Totalment de bo.
4: És així?
16: I llavors, és així.
4: Quines grans diferències hi ha? Quins trets diferents?
16: Mireu, si m'ho permeteu, jo tinc la sensació que els aeroports americans, els controladors, que són els que gestionen el trànsit aeri, deleguen totalment en els pilots l'operació. De tal manera que tu, als Estats Units, ets davant teu, hi ha quatre avions que estan anant a la mateixa pista que tu vas... Tu ets el torn número 5, el controlador, amb dos pebrots et pregunta.
6: Perdoneu, seguits?
16: Sí, seguits alineats, amb una separació des de més o menys 3, 4, 5 quilòmetres per avió.
6: Ai,
16: anem enfilats. I el controlador diu, escolta'm, vostè veu l'avió de davant? Sí, l'estic veient, és un 767, molt bé. Segueixi aquest avió i vostè està ja autoritzat a aterrar.
17: Fixa't.
16: I s'acaba la conversa.
17: Què dius?
16: I delega amb tu. I si no, l'últim moment... A veure, tingueu una cosa molt present. L'última responsabilitat d'aterrar o no aterrar un avió recau només sí, amb el pilot,
17: clar.
16: No amb el controlador. Mm. El controlador gestiona el trànsit, però qui gestiona la màquina de veritat és el pilot i només el pilot. Què succeeix a Europa? A Europa la normativa diu que fins que la pista no està totalment lliure, tu no estàs autoritzat a aterrar i el controlador, en conseqüència, no t'autoritza a aterrar. Potser el control europeu diria que és més conservador que l'americà. És la diferència més gran que jo hi veig.
8: Tu quin t'agrada més? L'americà, no?
16: A mi em va la marxa, a mi em va la marxa. I el control americà és l'hòstia, parleu-me. Ara també us dic una cosa, Vull dir, d'en tant en tant patina. Ja sabem el bon cas vist. De Washington, sí, sí. L'impacte de l'helicòpter militar amb l'avió civil. Hem viscut episodis en els quals doncs, aquesta corda tan tensada... un dia es trenca. S'ha de vigilar molt als Estats Units.
4: No sé si has fet algun... Bueno, si has fet també viatges a Àsia...
16: No, a Àsia jo no hi he volat, no Toni.
4: Per tant, no sabem quina idiosincràsia tenen els
16: asiàtics. Jo la desconec. Jo conec sobretot Europa i Amèrica, també Sud-amèrica.
4: I que a Sud-amèrica quin...
16: És més com a Europa.
4: Més com a Europa, sí,
16: més conservador. Sí, sí, sí.
4: Per tant, tenen... aquí els més aventurats o més...
16: Els americans. Sí, perquè estan passadíssims a voltes, Vull dir, els aeroports americans estan supertensionats. És que, si no, no funcionarien.
4: Vull dir, vols dir que van així perquè, si no, no es treuen la feina de sobre.
16: Correcte.
8: Sí, ja fas food i fas plane, no?
16: Bueno, hi ha de tot. Van per feina, que dic jo. Van per feina. És una altra manera de funcionar, perquè aquells aeroports, insisteixo, estan permanentment saturats. Permanentment. Funcionen.
18: ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta?
5: Sí, pregunta. Sí,
18: buenas tardes, coronel pasajero.
5: Comandante.
18: Ante todo, gracias. Muchas gracias por su servicio a España.
6: No,
18: mi sueño sería ser piloto. Sí, yo tengo mucha experiencia jugando a la Play. Son muchas horas de vuelo, de día y de noche. Seguro que pronto nos encontraremos ahí en las cabinas.
6: Seguro.
18: Vamos con la pregunta que interesa a la gente. ¿A los pilotos les molesta que la gente se líe en los lavabos?
6: Va, home, ja, bueno,
18: és per un amigo, no és per a mi.
5: Hi ha molta gent que diu que ho ha fet,
16: Sí, hi ha un famós, anomenen el Club de los 10.000, que es refereix als 10.000 metres, que serien uns 33.000 peus, de gent que diu, no sé si hi ha testimonis o no, que han practicat sexe dins un avió. A veure, és com tot. Si no ho veus, jo ni me n'assabento. El que em sembla deplorable és que això se'n volia fer un acte públic i que la resta de passatgers hagin, alguns probablement, sentir-se incòmodes dins un avió veient una escena que pot ser desagradable. Preferiria que es paressin de baixar de l'avió, se'n vagin a l'hotel i allà facin el que vulguin. Avui és confortable. Sí. Sí. Perquè el lavabo de l'avió no és confortable.
6: No. Però, senyor comandant, jo li he d'explicar que vam anar a Berlín.
19: És veritat.
6: A veure una final del futbol.
19: De la Champions, l'última que va guanyar el Barça.
6: Exacte. I ens vam trobar amb un auxiliar i una senyoreta auxiliar.
19: Que van tancar la cortineta.
6: No, primer no.
19: Sí, s'anaven fent piquitos, com deia aquell.
6: Anaven com es baratins.
19: I riolant-se i tocant-se.
5: Tripulació, vostè està dient.
6: Tripulació. Amb un esbarament, però una cosa que jo dic, això no sé com acabarà, però... I va acabar com... En sé que es posen tots dos un davant per l'altre.
19: Van tancar les cortines.
6: I allò es van enredant. Ja veus un que agafa aixeca la mà, la cortina... I tothom vam imaginar què va passar immediatament després. Això, auxiliars de vol,
19: Sí, sí.
6: I el comandant, pilotant.
4: Bueno, què vol que faci el comandant? No està espiant.
16: Bueno, no esperaràs que el comandant s'hi apunti.
6: Però teniu càmeres?
16: Sí que hi ha càmeres. Sí, evidentment, hi ha càmeres d'accés a la zona propera a la cabina meva, tinc càmeres.
6: Doncs allò era la...
16: Què és belluga?
6: Doncs allò era la zona d'accés,
16: No ho sé.
18: A veure, la segunda pregunta, ¿les gusta que aplaudan a la gente cuando se aterriza? Porque eso lo hacemos con los tetes, que gritamos, ¡todo vivo!
16: A veure, si que la gent aplaudeixi després d'un aterratge és un reconeixement a la bona feina, o... Per altra banda, gent que té una por tremenda a volar, han patit un vol nefast a nivell de turbulències, i senzillament és la car descarreguen l'adrenalina picant de mans quan arriben a terra. Cadascú fa el que més li convé, però en qualsevol cas a mi no em molesta que piquin de mans i tant.
8: Mira, tinc altres preguntes que expliques en el llibre que planteja molts passatgers, així, a mode curt, de titular. Per què hem de posar el mode avió?
16: Per evitar possibles interferències, sense cap mena de dubte.
8: Però no, els avions no tenen wifi i tot això.
16: Vale. I ningú... A veure, Marc, tu poses el mode avió i connectes el wifi. És que no és incompatible una cosa amb l'altra.
8: Bueno, fins fa poc sí, perquè de vegades no hi havia wifi.
16: Estem d'acord.
8: Sí, sí.
16: Però a veure, si tu no treus el mode avió,
17: el teu mòbil buscarà cobertura on no n'hi ha, perquè allà dalt no n'hi ha de cobertura. Zero. Els mòbils, quan busquen cobertura, són més perillosos que mai, perquè no la troben. A part d'això, et poliràs la bateria un parell d'hores i el mòbil estarà bullint. I pitjor encara, ja per metge que em fas la pregunta, compta amb aquelles persones que, a més, utilitzen bateries externes que la connecten al mòbil, a vegades bateries de baixa qualitat o de...
18: Del temo.
17: D'una procedència desconeguda, la foten dins a la motxilla... Allò comença a agafar temperatura i correm el risc de que hi hagi una flama dins de la motxilla. Per tant, compta amb els dispositius electrònics. I, de veritat, la precaució de posar el modo avió és algo molt saludable, perquè jo ja dies, abans ho deia, he hagut de fer aterratges totalment automàtics, a cegues. En cap moment jo veig la pista. En cap moment. Necessito la màxima fiabilitat dels meus instruments. Si algú diu que un mòbil podria causar interferències, per favor, els últims 10 minuts de vol, apagui el mòbil i deixi que jo faci la feina amb tota la seguretat.
8: Exacte. Per què s'apaguen els llums en l'airar-se i a l'aterrar?
17: Bueno, d'entrada, tingueu present que quan fem un enlairament i un aterratge són les fases més crítiques a vol, no perilloses, més crítiques. En aquelles fases, si passés alguna cosa greu en l'avió, hauríem de procedir a fer el que és una evacuació, que és, literalment, sortir per cames de l'avió tots. Quina és la millor manera de que l'ull humà a la nit s'adapti a la visió? És minimitzant les llums. Segon, les vies d'evacuació que estan marcades a terra es veuran més bé en foscor que en claror. I afegeixo la pregunta, per què hem de tenir les finestres obertes?
8: Exacte. Mm, mm.
17: Que era la següent pregunta.
8: Era la següent pregunta.
17: Ja ve a venir, Marc.
8: Perquè m'he llegit el llibre.
17: No, ja ho veig. És molt senzill, perquè hem de veure què passa fora de l'avió. Si jo tinc flames amb un motor i això m'obliga a fer una evacuació, haig de veure quin motor és el que crema per no evacuar per aquell costat. Perquè si no ens podem cremar. L'evacuació d'un avió és una maniobra prevista que es faci en 90 segons utilitzant la meitat de les portes a l'avió. Quines portes faria servir si el motor de la dreta crema? Les portes a l'esquerra. No hi ha més, està tot estudiat. Res és capritxós, recordeu, sisplau.
8: Hi ha habitacions d'hotel on no podeu dormir? On teniu prohibit dormir?
17: Totalment, les properes als ascensors.
8: Per què?
17: Per què? Perquè els ascensors durant el dia pugen, baixen i la màquina d'ascensors fot sorolls. I jo molts dies arribo a l'hotel a les 10 del matí i me'n vaig a dormir quan la gent puja i baixa per l'ascensor. Per tant, la meva habitació ha d'estar lluny de la màquina de l'ascensor, de la caixa.
8: Per què es diu que la vostra part més perillosa és conduir fins a un aeroport?
17: Perquè estadísticament casca molta més gent a la carretera que un avió. De fet, jo sempre foto la mateixa conya. Quan sortim de l'hotel i anem cap a l'aeroport, sigui el que sigui, quan arribem a l'aeroport de destí i és hora d'agafar l'avió, jo sempre li dic a la meva tripulació, bueno, ya hemos hecho lo más peligroso. És veritat, que és anar de l'hotel a l'aeroport. I a vegades hi ha conductors que dius, escolti, aixequi el peu. Aixequi el peu, que ara estic a les seves mans. A mi no em ve de gust que em foti un susto.
8: Mm-hmm. Hosti, noi. Caram. Quan solucionarem el tema de la gent que s'aixeca abans d'hora això per recollir l'equipatge i tot això?
6: No,
8: això està a les vostres mans. No, per què no s'arregla això?
17: Bueno, està a les nostres mans, però llavors què faig? Surto amb un fuet.
8: Potser sí.
17: És senzill.
8: A cada vol hi ha aquest problema.
17: És un acte de disciplina del passatger. De que entengui que si està darrere sentat, fins que no surtin els de davant, ell no podrà anar enlloc. Llavors,
18: però és que tinc pressa.
17: Però escolteu una cosa. Vosaltres heu vist la gent que es posa dreta a la cua per embarcar l'avió quan falta mitja hora?
8: Sí.
17: Falta mitja hora per embarcar i estan fent cua.
8: Uh-huh. Sí, sí.
17: Però per què no seus? Per què no prens un cafè?
4: Sí. Hi ha molts nervis. Molts nervis a l'hora d'entrar...
17: Podria ser.
4: I a l'hora de sortir. No, nervis, no sé, perquè sembla que s'escapi el taxi de l'aeroport. Perquè quan arribes també... Quan l'avió arriba, cada mes, per megafonia et diuen que no t'aixequis fins a arribar fins que l'avió estigui totalment aturat. Doncs ja hi ha un neguit de... En el moment que l'avió queda... A l'instant que queda aturat, només sents una bateria de
8: cinturons.
4: I s'aixeca tothom a agafar la maleta, que aleshores més d'un li poden obrir el cap perquè sobre les maletes. Que jo, sí. Disculpa,
18: no, que segons
4: quines
18: detrás.
4: Companyies, o a l'època, recordo, fins i tot de post-Covid, era més endreçat perquè es feia per files. Per files.
17: Ara encara es fa unes companyies,
4: això,
17: eh? Jo hi he vist, eh?
4: Jo això ho trobo més endreçat que no allò, que aquells nervis, i aleshores ha quedat la maleta una a la dreta, l'altra a l'esquerra, hi ha un neguit per sortir
20: a la carrera, que no sé, dius, bueno, tanta pressa, total t'hauràs d'esperar no, després una hora perquè surtin les maletes.
17: Jo, Toni, només he donat prioritat, i això sí que es fa en ocasions, quan tu fas un vol en el qual hi ha passatgers que perden una possible connexió.
20: Ah, no, això sí.
17: Aleshores, amb aquests se'ls dona prioritat per sortir els primers perquè no perdin la seva connexió. Però el resto és una absurditat el que fa la gent. Però deu ser el que dius tu, que la gent té una angoixa per sortir de l'avió i estan disposats sí, a qualsevol cosa.
20: Angoixa per entrar, per sortir, totalment. Vull dir, permanentment ja. Angoixa. Escolta, deixa'm preguntar-te una cosa que m'ha enviat un bon amic que es diu Ramon. Què diu?
17: Ramon.
20: Sí, com tu. Diu, quin plaer escoltar el comandant Vallès.
17: Gràcies.
20: I digue-li que sóc fan... És que això és el que m'ha cridat l'atenció, que no sé de què parla. Diu que sóc fan seu via escàner VHF, espio el tràfic aeri des de casa.
19: Ah, com una emissora.
17: Bueno, clar, ell deu tenir una emissora de ràdio sí, de banda aèria,
20: sí,
17: en la qual escolta la freqüència dels avions.
20: Diu que t'escolta.
17: Sí, sí, sí.
20: És com
17: sí,
20: un ràdio aficionat.
17: A veure, tingueu present que avui en dia, tecnològicament, ara en parlàvem amb el Marc, sí. una aplicació com el Fly Radar, tothom la té. Jo l'utilitzo molts dies per saber l'avió que ve al meu destí, per saber si va puntual o no.
20: Ai,
17: i com això, hi ha aparells de sintonia de VHF que amb la banda aèria tu pots escoltar les comunicacions entre controladors i avions. Aleshores, si tu saps les freqüències de cada zona que sobrevola l'avió i el veus amb el Fly Radar conforme aquell vol es va desenvolupant, tu pots escoltar les comunicacions i pots escoltar la veu del Ramon quan parla per la ràdio.
8: Escolta, el proper regal que li haguem de fer al Claper, estem de regalar una màquina... Això et faria molta il·lusió, això.
20: Bueno,
8: abans d'anar a dormir,
20: ja jo volia ser pilot, però
8: què sents,
20: vaig quedar amb les ganes.
21: Les converses ai. Del comandant amb la torre de control...
17: Sí. Es poden escoltar. Bueno, és banda aèria, és UBF.
20: Bueno, em estaven passant una numeració que no entenc res, vull dir que ja...
19: Bravo, Charlie, sí, tango,
17: alfa. No, són 5 dígits.
20: Sí, amb... bueno, mira, veus, no, m'ha passat
17: sí,
20: això.
17: Sí, sí.
21: Vols dir de regalar-li
17: sí,
21: això?
17: Sí, no, si no, no, sé, no els conec, 127, 132, no, 125...
21: Quan escoltaria les coses
17: no, no,
21: que comenta
17: els conec perfectament.
20: Bueno, escolta, no sé, és que ha dit això, però no tenia res del que m'estava explicant. Dic, bueno, li preguntaré al Ramon Vallès.
17: Són les freqüències que utilitzem. En aquest cas, aquestes tres freqüències que t'ha passat al Ramon són les freqüències, una d'elles, del centre de control del Prat de Barcelona.
20: Ah, però clar. Això deu ser legal, no?, fer-ho, o què?
17: Escoltar és legal.
20: Escoltar, sí. Ah, és legal.
19: I, i intervenir, pot ser que algú intervingui.
17: No, perquè sí, home, a veure, a tu no t'haurien de vendre un equip que, a més, sigui emissor. No, no, només un receptor. No fotem. Només un receptor per escoltar.
20: I ja està, tu escoltes. Ja
17: escoltes
20: està.
17: I perquè tens afició.
8: Només et faltaria això. Amb la de fans que tens, encara algú et preguntaria per l'emissora. Què, Ramon?
21: Bueno, i què us fa per Xile?
17: M'he trobat de tot, M'he trobat de tot, En els missatges d'Instagram hi ha de tot i força.
8: Escolta'm, per acabar, parles d'una cosa que estàvem comentant abans d'entrar, que és bastant important. Jo et preguntava per l'automatització, perquè hi ha moltes vegades hi ha aquest tòpic de, bueno, els avions, però si volen sols.
20: Van sols, és
17: cert.
20: Hi ha molt, perdona, per acabar.
17: Sí,
20: sol rebo, mai emeto. Això és sagrat.
17: Tant, com que què?
20: Que el Ramon... Que
17: sí,
20: el
17: rebo, sí, sí.
20: Diu, sols rebo, mai emeto. Això és sagrat.
17: Però no és un guard interferir.
20: Ho dic per acabar d'aclarir el tema.
8: Queda tancat aquest episodi.
20: Vale, perdona.
17: Gràcies per l'aclariment, Ramon.
8: Dic l'automatització, i estem d'acord, no? Estan molt automatitzats.
17: 100%.
8: Val.
17: Però... radicalment automatitzats.
8: Perfecte. Però aquí hi ha un tema que ens afecta a tots, que és la introducció de la intel·ligència artificial.
17: Ja, però... Ui.
8: I dediques un episodi sencer i no hi estàs gaire conforme.
17: No hi estic gens conforme si ve per restar. O per substituir, és a sentit comú. És a dir, jo vull que sumin seguretat. I sumar seguretat és afegir tecnologia, que avui en dia, en comptes d'anomenar-ho tecnologia, s'anomena intel·ligència artificial. Però per mi és el mateix. És a dir, jo fa molts anys que vaig començar a volar avions i abans era impensable que un avió fes un aterratge automàtic. I avui en dia ho fem. I això per mi què és? Tecnologia. Però no em substitueix a mi. Perquè si algú falla, en l'últim moment, qui pren el control de l'avió és el pilot. Que ho tinguem clar. I després...
8: Però tu creus que hi ha el risc que una intel·ligència acabi amb els pilots?
17: Home, el risc, en el moment en què hi ha dues empreses europees que estan a darrere, el risc és real. El que passa que espero que altres països diguin, almenys el nostre espai aeri no ho volem. En el moment en què vingui, no sé, per exemple, l'administració americana i digui, jo, el meu espai aeri, mai consentiré avions pilotats per intel·ligència artificial. Parlo d'avions a passatgers, evidentment, no pas avions bèl·lics, no? Llavors ja, apaga i vámonos, perquè això ja no serà possible. A banda de que recordeu que una intel·ligència artificial mai la vida tindrà criteris ètics ni morals. Les persones hem de tractar amb persones. Jo quan... Imagineu-vos que en comptes de sortir el Ramon a convidar 300 passatgers surt un robot. Què voleu que us digui? O sigui, no.
20: Jo no vull,
17: Jo
20: tampoc.
8: No, jo tampoc.
17: I penseu una cosa, i quin seria el benefici? Ara pregunto jo. Traiem un pilot de la cabina. Quin és el benefici? El sou d'un pilot? De debò que aquest és el benefici? Estem disposats a sacrificar seguretat per un miserable sou? Ah, ni de conya, vamos.
20: Escolta, abans d'acabar, anem amb un document que en el seu dia va comentar i va reportar el Marc Serra, i és la de dos pilots nord-americans, de dos avions, que es troben en la mateixa freqüència i estan parlant amb la torre de control. I es va produir aquesta seqüència, que és aquesta.
1: It was funny the first 5 minutes.
8: Tota aquesta seriositat que has estat explicant ara queda desmanegada.
20: Això als Estats Units, eh?
8: Això què? Diu, feu això. Feu de gossets i de
17: gatets. Jo no he fet mai, però a veure, els pilots, com segons en quins espai aeri volem, tenim una freqüència on ens podem comunicar entre avions. Per què? Perquè estem en un espai aeri, quan cruces l'Atlàntic, per exemple, les freqüències aquestes que et passava el Ramon ara mateix no les utilitzem. Aleshores, tenim una freqüència en la qual podem contactar entre avions. En ocasions, tu sents una comunicació per ràdio, pots reconèixer la veu d'un amic teu. I els saludes. Com va? Tot bé? Sí, la família bé, vale, una abraçada.
8: No feu el que
17: però d'aquí a fotre miau, miau, uau, uau, pues, n'hi ha un bon tros, però bueno, ja cadascú, tu.
8: Escolta'm, i per acabar amb un bon gust de boca, vull que m'expliquis això que m'estaves dient a fora. Tu has tingut bodes a bord?
17: Més que bodes he tingut gent que ha volgut demanar la mà.
8: Que guapo.
17: L'última anècdota que vaig tenir, una parella casualment d'Igualada, igual que jo. Bueno, jo sóc fill de Piera, però visc a Igualada. I aquest noi, el Marc, li fotia una vergonya de collons i em va dir, Ramon, mira, és que volo amb l'Olga i li vull demanar matrimoni, però jo no sé com fer-ho. Fes-ho tu, sisplau.
8: El mort per tu, eh?
17: I li vaig haver de demanar matrimoni jo. En nom del Marc, lògicament.
8: Què vas dir?
17: No, doncs vaig saludar els pedagers, benvinguts, els parlo el comandant, el meu nom és Ramon Vallès, volem a l'alçada, no sé què, pim-pam-pum-pum, i quan vaig acabar vaig dir, bueno, i aprofito l'ocasió perquè en el seient X i el seient X hi ha el Marc i l'Olga. I ara el Marc li vol demanar la mà a l'Olga. Per tant, Olga, acceptaries en matrimoni el Marc? I mentre jo deia això per la ràdio, parlant amb els pedagers, el Marc estava de genolls al mig del passadís amb l'anell a la mà.
8: Bravo, Marc, preciós.
18: Que bonito.
17: Bueno, trenquem el motllo d'un vol quotidià.
8: Sí, però allà dins no pots dir que no, perquè estàs atrapat.
17: Va dir que sí.
8: Bienvenidos a bordo, les escribe su comandante. Així de bé s'explica com l'heu escoltat i així de bé escriu aquest llibre que us resoldrà segurament molts enigmes relacionats amb el món de l'aviació. Sí. Ramon Vallès, un plaer, moltíssimes gràcies.
17: El plaer és tot meu, gràcies per convidar-me i que tingueu una bona tarda.
20: Gràcies, Ramon. Ramon. Que tinguis un bon vol.
17: Senyor.
20: El proper vol que agafi.
8: Gràcies, Ramon.
17: Gràcies a vosaltres.
3: Pilotar un avión es como montar en bicicleta. Es mucho más difícil encestar pelotas de béisbol.
22: Versió RAC 1.
23: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
24: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
25: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
26: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
27: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
28: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
27: Thank you!
26: Per aquí, sisplau!
29: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
30: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
31: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global, després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
0: RAC 1.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: En un món que no s'atura mai, potser és el moment de fer una pausa. A la Pedrera, els Navís, de Bonart a Bullard, convida a mirar amb calma. Color, intimitat i modernitat per redescobrir la bellesa del quotidià. Una exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Entrades a lapedrera.com.
5: Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
7: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
9: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
10: Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
11: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
12: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
11: Més informació a visitlescala.com.
13: Ganes de cinema? Omplim aquest mes de maig de pel·lícules icòniques.
14: Celebrem el 25è aniversari de The Royal Tenenbaums de Wes Anderson el 8 de maig a Movie Aribau Cinema.
15: El 40è aniversari de Top Gun el 13 de maig a Movie Balmes.
14: I torna al Cinema Club de Gigi Vives amb Les ventajas de ser un marginado el 14 de maig a Movie Balmes.
15: Movie Cinemes, als cinemes de Barcelona.
32: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes i a Corello.es.
33: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
34: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
35: a RAC1.cat.
34: El portal de RAC1.
36: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
37: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.

0: Són les 7 de la tarda, 3 minuts. Edgar Fornós, bona tarda.
1: Molt bona tarda, família.
0: Bé, a veure si entre tots acabem de trinxar l'estudi i... A veure, què ha passat? Algo ha passat?
1: No hi ha hagut cap accident. De moment no, i a més que venim del cel, venim del món de l'aviació.
0: No, perdoneu,
1: espectacular,
0: qui,
1: Ramon Vallès,
0: qui trenqui alguna cosa, haurà de passar comptes amb la directora, eh?
1: Sí.
0: Que no estem aquí per, no estem aquí per anar trencant aquí aquest estudi, que és de... que és de por hispan.
1: Bé, assegurat,
0: dit això, tenim en marxa un partit de futbol a aquesta hora, tal com dèiem.
1: És el Barça-Llevant. Avui partit molt especial. El Barça ja és campió de Lliga, però avui s'entrega...
2: Muy buenas tardes y saludos cordiales. Cuando pasan 4 minutos de las 7 de la tarde con los pinceles de rímel, uñas con acrílico y pestañas postizas en todo alto en el Johan Cruyff, porque el Fútbol Club Barcelona Femenino recibe al Levante Unión Deportiva en un partido donde no se juegan acción ruta vintillada, pero que van a recibir el trofeo de Liga que han ganado las líneas blaugranas.
0: Bueno, disculpa, José María.
2: En este momento corre el minuto 17 con el resultado de 1-0 con el de Vicky López y conectamos con la enviada especial de Radio Selección de Cataluña 1, doña Clarita Rodríguez.
0: Clara,
2: situamos el marcador.
3: Però si ja l'has situat tu.
4: Ara.
0: Molt bé. Molt bé aquesta actitud.
2: Aquesta gente que cenen panini congelados, luego se suben a la...
3: Escolta.
0: Aquesta és l'actitud.
2: Vamos a ver, temperatura...
3: Agradable, no sé.
2: ¿Está el campo lleno o como siempre?
3: No. Entrada fluixa avui, entre setmana, dimecres, 3:15, mala hora, la veritat.
0: Com és,
3: Clara,
0: que...

0: feu ara acaba el partit de mans del president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, i també hi haurà parlaments.
1: Es farà el lliurament a l'acabar i després parla. Sí. Però clar, és un acte, amb les imatges que estem veient a través de la televisió...
2: Hi ha clar, senyor Soteres, eh?
1: Sí, dic, hi ha molt poca gent, Clara.
0: Sí, sí, sí, et dic, entrada... És cert que encara va arribant gent, perquè suposo que hi ha aficionats que volen formar part de la festa final, i que el partit diu, mira, doncs arribem una mica tard perquè tenim escola, tenim estes escolars, el que sigui, doncs ja arribarem. I encara entra gent, però l'entrada avui serà de les més fluixes de la temporada, segurament.
3: El trofeo, supongo, que será más pequeño que el de la Liga Masculina para que las niñas puedan levantarlo.
0: Les niñas tenen força, les niñas.
4: Sí, exactament igual,
5: i
4: tant.
5: I més que tu, potser, José María.
0: Tumba la terra.
3: Però, coño, no. I tu què sabràs?
5: No, jo és que també
3: en
5: tinc.
3: I tu què sabràs?
5: No, pues mira, perquè et veig i...
3: Que te limpias con el lengüetazo de una vaca.
5: Però què? Però què vol dir això? Jo, perdona, molt de respecte.
3: Com os echa de menos a Luis Rubiales, que no havia ni entrega de copa, simplemente daba unas medallas y a correr.
6: La gracia de la niña, decía que eran campeones en masculino. Sí. Todos somos campeones.
4: Ara el trofeu és exactament igual, eh?
1: Minut, Clara, minut. Repassem minut 20, i resultat.
0: Sí, minut 20 de partit. El Barça que domina contra un equip que ja està descendit, com és el Llevant, un històric, però que ha baixat de categoria perquè ja no s'inverteix en ell. Guanya el Barça 1-0 amb el gol de Vicky López. Un golaç des de la frontal, un xut preciós.
1: Molt bé, doncs del gràcies, Clara. Del futbol femení i d'altres coses en parlarem avui amb els nostres tertulians.
4: Sí, sí, avui de fet el Barça aixeca la 11a lliga de la seva història, la 8a consecutiva, que es diu aviat. I avui ho celebrarem també a la nostra taula. Avui dimecres, dia 6 de maig, amb José Manuel Lázaro, ex-incom del futbol.
3: Don José Luis.
4: I que també té una estreta vinculació. Tenies, vaja, amb l'equip femení, vas estar molt temps al club i vas gestionar moltes històries.
7: Una estreta vinculació. Vaig rebre l'encàrrec d'organitzar, comunicativament parlant, el que seria l'equip professional. Et tinc en compte que quan jo estava al club, l'equip de femení no tenia ni metge, no tenia preparador físic, no tenia cap de premsa, bueno, entrenaven amb uns barracons que hi havia al costat de la, del bar que hi ha a la ciutat esportiva. Tot això va haver una persona que va rebre l'encàrrec, Jordi Mestre, que va dir això s'ha de professionalitzar. Bueno, els títols es pagaven amb vales del Corte Inglés. No sé si faig publicitat. Si tu guanyaves una lliga, i els hi pagaven amb vales del Corte Inglés.
5: De quina quantitat, te'n recordes? O...
7: Pues no recordo si eren... No recordo, perquè jo no vaig riure cap. Tot això és el que vam intentar canviar. Vull dir que el futbol femení ha evolucionat d'una manera brutal des de fa poc temps, però sí que vaig estar implicat amb el tema...
3: I gràcies a qui?
6: A Luis Rubiales.
3: A Luis Rubiales.
7: Sí, sí, home, sí. Si deixava les medalles allà en una taula perquè les recollissin les jugadores, era un desastre.
4: Des del 2015, que és professional, i s'entrenava pels matins.
7: Pels matins, no, s'entrenava per les nits, perquè els matins els jugadors havien de treballar.
4: Exacte, això volia dir, per la tarda i al matí treballaven.
7: Treballaven pel matí i entrenaven per la tarda. Vull dir que tot això és una evolució. Aquí el Xavi Llorenç va tenir una feina molt important en què tot això es desenvolupés, i després l'arribada de, per mi, una de les figures fonamentals de tot això que estem recollint i que estem vivint, que és el Marc Zubizarreta, que és l'arquitecte de tot això, que coincidentment ara a la final la jugaran dos entrenadors que ell va ficar al primer equip, perquè Jona va estar de primer i va tenir de segon el Pere Romeu, i quan va marxar Jona, el Pere Romeu es va fer carrer del Barça. Jo crec que és la final que cap dels dos voldrien jugar.
4: Ja, l'ha fet el Jona, va dir, eh? No vull enfrontar-me al Barça, doncs ara a una final de Champions.
7: Això toca i toca com toca.
4: Doncs també ens acompanya la Laia Cervelló, de Dialètic. Parlarem de la part més agradable, lògicament, de l'equip femení, aquestes victòries i possible títol el dia 23, però també d'una part que no ens agrada tant, que és què passarà la temporada que ve. Per això tenim aquí també el Gavi Sanz, de Mundo Deportivo. Bravo, bravo. Com esteu? S'assegura el lloc. Gavi, preparat avui?
8: Sí.
4: Content?
8: Molt content.
4: Optimista en general?
8: En general, optimista, sempre.
4: Doncs a veure si la pregunta t'agrada, Gavi.
8: Quina
4: jugadora de les que, de moment, avui formen part de la plantilla de l'equip femení del Barça, t'agradaria veure l'equip de Hansi Flick, és a dir, el primer equip masculí professional? Quatre noms. Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen o Mapi León?
5: S'ha quedat en blanc.
8: Jo pujaria a les quatre, perquè les quatre, amb la seva funció, cadascuna té lloc al primer equip del Barça. Però si m'acabés de quedar alguna, quedaria amb l'Alexia. Amb l'Alexia perquè és la capitana, perquè té molt ascendència amb tot el que és el vestidor, perquè la seva experiència és molt important. El Barça té molts joves i necessita gent amb experiència i l'Alexia la té.
4: A veure si aquesta oferta faria que es quedés l'Aia, eh? Tu amb quina quedaries o quina faries que pugés al primer equip?

0: equip masculí, en aquest cas?
1: Jo, com que tenim moltíssims migcampistes al primer equip masculí, et diria Caroline Graham Hansen, perquè és una, potser no ha sigut la seva millor temporada, però ha fet temporades molt millors que els laterals, els extrems drets que teníem en aquell moment al primer equip. Per tant, jo, Caroline, m'agrada molt i, a més a més, crec que aportaria moltíssim a l'equip de Flick, que li fa falta desbordada i profunditat en aquest aspecte.
0: Doncs, Setxo, si Flick necessita algú pel Madrid, aquí portem.
2: Jo diria una cinquena que no l'heu posat, que és la Patri. La Patri per mi és el cervell d'aquest equip, la persona que fa funció. És el Sergio Busquets del femení. És a dir, mai rebre un premi, mai serà candidat a res. Bueno, sí que ha estat escollida, ha estat en una gala recollint premis, però mai serà ni de Best, ni de la pilota d'or. Tot això no rebrà la Patri. Però és el cervell d'aquest equip. És a dir, que si hagués d'escollir algú, encara que, com diu la companya, hi ha molt migcampista, jo crec que la Patri seria una d'elles. D'aquestes quatre, estic d'acord amb ella, la Graham, perquè necessitem banda i la banda. A més, jo crec que poder no estic dient cap bestiesa, eh? Podria jugar el millor a primera divisió, perquè té una velocitat brutal.
1: No, i a més, ella, quan tu parlaves ara del gran canvi del Barça, per mi, canvia quan ella arriba, perquè ella arriba sense cap Champions, uh-huh. I a partir d'aquella arriba es guanya tot.
0: Doncs realment quan estan preparant tu, Arnau, què tal? Bona tarda, com
3: estàs?
0: Bona
3: tarda, com esteu?
0: Doncs ens ha costat, perquè hi ha molta lenya, Clara Serra Jordi, hi ha Patrick Jarro, com deia José Manuel Lázaro, però com diem, Aitana, Alexia, Hansen o Mapileon, ja ho sabeu, podíeu votar a través dels stories d'Instagram. Com ha anat això?
3: Doncs els oients no estan gens d'acord amb vosaltres.
0: Epa.
3: Però gent, de fet, m'ha sorprès perquè...
4: Què diuen?
3: Majoria absoluta, 55% dels gairebé 600 vots a Instagram, Aitana, bon matí. Per tant, que no l'heu votat cap de vosaltres tres. En segona posició, Alexia amb un 21%, Caroline Graham Hansen amb un 15% i Mapileon amb un 9%.
4: Parlant, sóc el Jaume Creixell.
5: No, home, quin ensurt, tu, de veritat.
4: Mira, llavors, aleshores, si això que esteu... que esteu dient els fotés realitat i hi haguessin equips mixtos, collons, això seria un problema pels entrenadors com jo. Perquè, compte, hauria d'agafar i els jugadors, els hauria de dir, els jugadors que juguin amb uns ous amb 7 llemes i les dones que juguin amb unes mamelles amb 100 mugrons. M'entén? Home, clar, vull dir, hauria d'haver paritat també amb aquest tema. Enteneu de paper? I amb els pebrots, igual.
6: Tinc els pebrots que m'exploten ja.
4: Llavors, aleshores, haurien de dir que tenen la patata explosiva. Entesos de paper? Menys mal que n'hi ha coses que encara que es fes el futbol mixte valdrien igual, eh? Això podria dir exactament igual si són jugadors com jugadores.
7: Que vagin a la merda, home, que hi ha que tenir vergonya a la vida.
4: Si no tinc Roma, la tallo i em faig monja. I si és una dona, escolta, que digui que si no tinc Roma, l'enganxo i em faig frara.
5: Va, per favor, home.
4: Queda clar o no queda clar?
3: Sí.
4: Bona Nadal a tothom.
0: Bona Nadal. I encara et provoca algun somriure a la gent que l'escolta, efectivament. Bé, ho dèiem, eh? Somriures i llàgrimes, perquè ara s'aixequen títols, si tot va bé, hi ha una final contra l'Olímpic de Lió que sempre fa il·lusió, però també s'acosta a final de temporada. A veure, Ona Batlle marxarà, Mapileon sembla que pot acompanyar-la, i Alexia, i ho deixo interrogant. A veure, d'entrada, què podem assegurar a dia 6 de maig de les possibles sortides del Barça femení? Laia Cervelló.
1: Que Ona ho té fet amb l'Arsenal i marxa segur, que Mapileon també té pinta que marxarà a destí a Anglaterra. Alexia està per decidir-s'ho, i aquesta és la informació que podem donar, que no ho ha decidit encara i que el club encara no sap res i ella anirà decidint amb el mes i escaig que queda. Però la meva opinió és que tot el que hem estat veient les últimes setmanes té molta pinta de Déu, molta. És una opinió, repeteixo, no és cap informació ni res. Ha tingut ofertes d'altres clubs bastant potents, a més, i ella l'ha escoltat. Llavors, ja ha fet algun... L'any passat ja va estar a prop d'haver una situació similar a aquesta, al final es va quedar. Ella pot continuar si vol, perquè quan el 2024, quan la renoven amb un 2+1, és a dir, per dues temporades, però si jugava un número determinat de minuts que era bastant assequible, la renovació era automàtica. Per tant, és decisió seva, no del club seguir o no. I amb aquests noms t'has deixat un nom, que és el Maparelluelo, que també se li acaba el contracte aquest estiu, i que també pot ser una de les sortides.
0: Déu-n'hi-do, eh? Salma, l'extrem, sí. Ràpida, una de les futbolistes que m'ha jugat. A veure, la Laia deia una cosa...
5: Hem parlat de 5 jugadores.
0: De Mapi, d'Ona, de Salma, d'Alexia...
5: Una desbandada.
1: I Marta Torrejón, que no se sap una mica el seu futur quin serà, perquè potser es retira.
0: Deia la Laia que la temporada passada Alexia ja es donava per fet que sortiria, inclús l'estat també començava a planificar una temporada sense ella, i al final es va acabar quedant. Tu que la coneixes bé, José Manuel Lázaro, tu què creus que pot estar passant ara mateix pel cap d'Alexia Putellas?
2: Mira, jo fa molt temps que no parlo amb Alexia Putellas. Hem parlat molt, perquè a més vam viure junts la situació, la famosa situació de la selecció espanyola, tota la polèmica que va haver amb les jugadores del Barça, que es van negar, no? O sigui, tot això, el comunicat. Aquest comunicat, jo crec que, si ho dic, no passa res, es va fer en el meu ordinador. Reunien totes les capitanes, van fer aquell comunicat per presentar-lo. Per allà es tenia una proposta, perquè em van demanar ajuda, de dir, escolta'm, anem a preparar una nota. Vull dir que vaig... Però fa temps que no... Això no té res a veure amb això que estava explicant. No sé què pensa Alexia en aquests moments, perquè jo no he parlat. Ara crec que... El que sí puc dir és que crec que Alexia s'ha guanyat el dret d'escollir el seu futur, perquè tingues en compte que té 30-31 anys. És el darrer contracte que pot fer una gran... una gran aposta econòmica, que si no li fan des del club i li fan des de fora, té el dret d'escollir aquesta opció. Jo és l'únic que puc dir. Jo el que vaig veure l'altre dia, estava a casa veient el partit, quan vaig veure que la canviava, començava a plorar, vaig fer el comentari i dic, ui, a mi això em sona un adeu. I estava a casa sol, vull dir, no, bueno, estava amb la meva dona, però no va ser un comentari extrem, però dic, uf, dic, això sona acomiat. Em va sonar personalment. No tinc informació, no he parlat amb ella, però crec que s'ha guanyat el dret, com la Mapi i com totes aquestes jugadores, que s'han guanyat el dret d'escollir el seu futur, perquè realment el que ha de venir és un canvi. Tot això no durarà sempre. No ens podem equivocar. I el club el que ha de fer és tornar a formar, amb tota la base que n'hi ha, un equip que haurem d'esperar 3-4 anys a formar un altre equip. Bueno, hem tingut paciència amb aquestes noies, amb aquestes jugadores, doncs haurem de tenir paciència amb un altre grup de jugadores que s'haurà de formar. Ara és el club el que ha de demostrar si realment aposta pel femení o no.
0: Que al cap i fa temps que ens va explicar que el temps afegit, de fet vas dir, no sé si se m'emprenyarà o no la jugadora, perquè estaves publicant informacions al voltant del seu futur. A dia d'avui, Gavi, segueixes amb la línia de que l'Alexia no continuarà, eh?
8: Aviam, a mi el que m'expliquen, que són les mateixes fonts que em van dir que la Mapi León i que l'Ona Batlle marxaven, i m'ho van assegurar, i que marxaven a Anglaterra, i de fet avui, fa poques hores, s'ha dit que la Mapi León ha comunicat al club que marxaven. A mi em diuen que no hi ha cap certesa en aquest moment de res. És a dir, els timings no estan fets. Ella probablement ha pres una decisió, probablement pensa que la millor és sortir, i això depèn del seu feeling. No s'ha comunicat res, almenys fins ahir no s'havia comunicat res al club, i ella valorava la possibilitat també de quedar-se o marxar. Quedar-se per què? Perquè pensa ella que té la possibilitat d'alliçonar a un planter jove que pot arribar al club i pot seguir i ensenyar-s'hi el camí. De jugar, de vestidor, de com comportar-se, però també pensa que el seu moment pot haver arribat i que és el millor donar un pas al costat. Jo crec, i és el que em diuen aquestes fonts em diuen, tu el que t'has de guiar és per el feeling del que ella està donant, i el seu feeling és que pot marxar. De fet, va sortir, va fer aquelles llàgrimes o aquell moment d'emoció, per tant, jo em quedo amb el feeling, però és el que em diuen les fonts. Potser ella al millor canvia en algun moment, o potser el club apreta perquè es quedi, però em diuen això, que segueix el fil, perquè no hi ha cap certesa de que ella hagi comunicat de moment res.
3: Precisament, ara deies això del lideratge amb un planter jove, un oient al Polhar diu que fitxaria Mapi perquè té més lideratge que Araujo, De Jong i Olmo junts.
0: Això vol
3: pel primer equip masculí.
0: Bé,
8: digues, no, anava a dir que són coses diferents. L'Araujo, per exemple, té un lideratge que ha perdut. L'ha perdut, el lideratge, i la Mapi León en té molt.
9: Mapi León també marxa, no?
8: Sí.
4: Si no queda ningú.
8: A mi m'han dit que marxa cap a Anglaterra, i sí, sí, que l'Ona Batlle també marxa a Anglaterra.
1: Vinga. A diferents clubs.
4: Tots vagin marxant, eh? Aquí les fem bones i després, quan ja està allò, se'n van, eh? Sempre passa el mateix.
2: I una altra cosa, el Carlin que ve, la Irene Paredes acaba contracte.
0: Que és la Irene.
2: Amb el tema de centrals, ojo. Ostres. Vull dir, has de fer una aposta. Marta Torrejón, com diu la Laia, és possible que es retiri aquesta temporada, no ho sé, però és possible que es retiri. I després anem a gol, segon gol del...
10: Ai, gol! El Johan Cruyff!
9: José María García Nostra vam retar sempre.
0: És un golazo.
9: És un
10: gol!
9: Fet...
10: de Claudia Pina.
9: Si tinguéssim a José María García al Real, el clònic ja estaria al carrer fa temps. Endavant.
0: Rodarían cabezas.
10: Estábamos escuchando lentamente sí, no. cómo hablaban los compañeros mientras sí, sí, había un barullo todo. Dentro del área parecido al de las rebajas y Claudia Pina, la más lista de la clase, que aprovecha un desmarque dentro del área para batir por bajo
3: barullo, no.
10: a la portera del Levante, Doña Álvarez. El segundo en el marcador, Barcelona 2, Levante.
11: Perdoneu una cosa, sóc el president Laporta.
9: Què tal, president?
11: M'ha semblat entendre que estàveu dient que el fair play del femení i de les seccions perjudica el futbol masculí.
0: Bé, no, no ho hem dit, sí. anàvem a comentar-ho, el José Manuel Lázaro...
11: Sí, pel que anava intuint.
0: Sí, ara ho explicarem.
11: Hòstia, però això haver-ho dit abans, collons, que ho hagués tancat tot i l'estiu passat ja haguéssim tingut l'1, tu. Si de debò és així, m'ho podeu confirmar?
3: És la massa no inscribible. Hòstia, uns 90 milions d'euros.
11: M'espero que jugui la final de la Champions a Oslo i xapo el femení, tu. Un problema menys, escolta, i el bàsquet i tota la resta també, tu. Menys disgustos, perquè, escolta, les seccions són un bodrio! Un bodrio! Aquest estiu per fi tindrem el fair play i podrem fitxar amb normalitat. Barça!
0: Mira que pel Palau no se'l veu gaire.
9: Sí que el Palau sap on para, no?
11: El Palau? Quin, el de la reina Elisenda?
0: No, no.
9: No, el Palau Blaugrana.
11: Ah, però encara està... Em sembla que l'havien tirat a terra.
9: No, el Palau no.
11: Sí, encara,
9: Palau
11: encara funciona.
0: Va ser l'homenatge
9: a l'Egorrola. Pues però avui sí que... que d'acord al seu lloc, avui heu inaugurat la nova pista de gel del Futbol Club Barcelona.
11: Sí, bueno, això el just té, però sí, sí.
9: Però no, ja, però és una cosa de la vostra obra, no?
11: Bueno, és que jo... No m'interessa.
9: On està aquesta pista?
11: Amb els pingüinos, què sé.
0: Està ben a prop. No està on era, l'antiga.
9: Però, president, no sap on és?
11: No ho sé on té.
0: Està zona universitària.
9: Però és una universitària.
0: Al costat del Palau...
11: Però on, allà al Palau Reial.
9: Però no sap on és.
0: A 300 metres del Palau.
11: És una universitària, ni a Bellaterra, ni a... Mare, tu, escolta, hi ha una bolera, jo què sé, tu.
9: Hi ha una bolera, no.
11: Jo sé on és el restaurant. Collons, m'explica a mi de la pista gel. Collons, però que vagi el pingo allà... Que vols que foti allà? Quan portin el gel, m'agrada a mi engranissat el gel, amb el cafè.
0: President, a la pista gel vostè moltes vegades hi dinava, el cafè en un menú fantàstic.
11: Sí, però ara ja hi ha els coloms allà, tu, a fotre la cagadeta.
0: Bé, dit això, un dels al·licients d'aquest partit...
11: Això de la pista gel, després direu que el Bartomeu arruïnava el club. Però escolta'm, això saps el gasto de gasoil que és? De tenir la burra allà... funcionant hores i hores per fer electricitat per poder tenir gel.
0: Però, senyor Requesens, pensi que el Barça fa diners amb això, eh?
3: Però vol dir que amb gasoil...
11: Amb la guerra de l'Iran i l'Ucrània està caríssim el gasoil, que no aneu a omplir el cotxe i ara anar fotent pistes de gel. Hòstia, nois, ben bé que escolta'm, eh?
0: Home, s'ha de fer gaudir la gent. Bé, dit això, una de les coses que percep, un dels al·licients que hi ha d'aquest partit, o si us heu fixat, és que el Barça femení, abans que el masculí, estrena aquesta col·laboració amb Olivia Rodrigo a la samarreta. Avui la poden lluir per primera vegada, eh? Una samarreta
11: tampoc
0: que després també es posarà a la venda. Si home, és una cantant molt coneguda, 23 anys.
9: Avui, o no sé si avui o ahir, no sé quin crec que va ser Mundo Deportivo, que va exposar les diferents samarretes de tots aquests artistes, i vistes una mica de lluny, a quina pitjor, eh?
0: Sí? Porta mala sort, la majoria?
1: Home
9: són dissenys una mica justos.
3: La dels Stones està bé.
9: La dels Stones és la que... Però les altres te les mires amb el pas del temps i jo no sé ni com les venen.
2: És el rendiment econòmic que li dona el club.
9: Però te les mires i
2: dius... Pot arribar 2.000 euros, no?
0: I és més, el Barça...
9: Jo me les estava mirant i dius, hòstia, molta.
3: N'hi ha de 400.
9: La d'Olivia Rodrigo, perdona.
12: Sí. Una altra puta merda.
1: La de Motomami, de Rosalía, salvable. La de Coldplay, salvable. I la dels Rolling Stones, la resta...
0: Crec que hi havia el Bussol.
1: Mal acabades, el concepte m'encanta.
9: Mal acabades.
1: Però el concepte
9: ara.
1: No acaba d'estar...
9: No està trobat.
0: La facturació és interessant, més d'un milió d'euros, de facturació, només amb aquesta venda de samarreta.
9: No, però sembla que treballés a la Junta.
1: No, és que la idea que a mi em sembla sensacional.
9: Facturació interessant, sí, t'estem parlant del disseny. Que...
11: Entre les samarretes i el que costa anar i trobar una entrada per anar al Camp Nou.
9: Trobo una mica, aquí... és un disseny una mica...
11: Qui
9: fa el disseny, bueno, es veu que...
1: Però si vols, no va
9: provar bricolat, per tecnologia...
1: No. Però potser són els artistes, qui aproven els dissenys.
9: Pues clar, artistes, què vols? Si molts no saben sumar 2 + 2, què vols? Què vols que entenguin?
11: Moltes faltes no en tiraré.
3: I després està costant, la gent que les ha comprat, perquè és el que deia el Lázaro, que n'hi ha de 2.000 euros, sí. Però les de 400, que hi havia gent que les comprava per revendre-les, es veu que està costant revendre-les.
9: Home, clar.
3: Perquè
9: clar.
3: No acabes de trobar un comprador...
9: Perquè ha passat el temps i te les mires i dius, hòstia, però això és un bunyol.
13: Un bodrio!
0: Mira,
13: un bodrio!
14: Sí, però pasta, tu, pasta.
3: Sí, no, no, si es tracta d'això, vinga.
14: M'importa un pito, si és mal que ho has dit.
0: Parlant de diners, ara que el preixi...
3: I el Barça, perdona, el primer equip anirà amb aquesta també?
0: El dia al Madrid, sí.
3: És un mal presagi.
0: Exactament la mateixa.
3: Em recorda la mascota al Girona.
13: Un bodrio!
3: Dissabte, que el varen veure a porteria buida xutant un penal, i va fotre la pilota al pal. I vaig dir, hòstia, mal presagi. Doncs aquesta...
15: I així va anar?
3: I així va anar. Bueno, va.
0: Toca guanyar, per cert, que sí, són 7 vegades amb col·laboracions, 4 victòries a Madrid, només 3 del Barça. Ara Olivier Rodrigo ha de sumar aquesta quarta per empatar. Bueno. Dit això, parlaven de pasta, ho deia el president Laporta, fair play. A veure, la temporada passada, l'equip femení de sobte dona la baixa a Bruna Vilamala, o acomiada Bruna Vilamala, a Jana Fernández i a Fridolina Rolfo last minute, a l'últim moment, pràcticament. Recordem que el fair play també afecta el primer equip masculí. Fa preveure que aquesta temporada o aquest final de curs sigui exactament igual? El Barça no pot fer una aposta? No pot fitxar algú? És a dir, si apostarà pel futbol femení?
1: El que a mi em diuen una mica les meves fonts és que aquesta temporada preveien que podria passar el que està passant aquest estiu, és a dir, que hi ha moltes jugadores importants que poden marxar, i la idea és fitxar talent jove i barat, entenem-ho així, fitxar a una gran estrella que la que ells tindrien entre cella i cella és Clara Bull, que va estar molt a prop de fitxar l'any passat, però que al final doncs, no va arribar, i apostar pel talent de la casa, és a dir, en marxa Ona, doncs apostarà més per Aixa. En marxa Mapi, doncs intentarà entrar algú de la cantera. D'alguna manera voldran omplir una mica la fórmula que estan fent amb el primer equip masculí també, vull dir que en aquest sentit són bastant similars. Sí afecta el fair play del femení al masculí, sí que hi ha brots verds, per exemple, Clàudia Pina i Cata Coll acaben contracte aquest any també i van renovar fins al 2029. També tenim Aitana Bonmatí, que està renovada, em sembla que és fins al 2020.
14: I hi ha ofertes per vendre?
1: Per vendre aquí.
14: Quan Aitana i totes aquestes que estan renovades?
1: Home, ofertes n'hi han sempre, evidentment. De fet, Aitana
14: I què paguen? Què em podrien donar?
1: Home, jo crec que ara Aitana... uns 2 milions se'ls poden donar.
14: Només 2 milions? Hòstia, però això... Aquí no hi ha paritat.
1: A veure, també t'he de dir que no estic... jo no soc representant, no estic ficada en aquests mons, no et sé dir xifres exactes, però s'estan marejant ara mateix xifres altes comparades amb altres anys. Igual t'he dit 2 milions, igual són 5, no ho sé.
14: Bodrio!
1: Però amb el femení...
13: Bodrio!
1: Pensa que s'ha d'anar... O sigui, no és el mateix... No és equiparable a nivell de fitxatges amb el masculí.
2: No, tens en compte que el Madrid s'ha gastat una fortuna amb jugadores i no ha arribat al nivell, perquè no té res a veure amb això. Jo crec que és el discurs que jo deia abans. Has de reconèixer o fins i tot traslladar aquest missatge. Senyors, acaba una etapa, perquè està a punt d'acabar-se aquesta etapa, iniciem una altra i tenim eines suficients com per aconseguir, però hem d'estar atents durant 3 o 4 anys que poder no aconseguim, perquè estem mal acostumats, són 6 finals consecutives, això
1: és que
2: no és lo normal, eh?
1: Aquí el problema, perdona Gavi, aquí el problema no és el Barça, aquí el problema és la Lliga. Que la Lliga és una basòfia infecta i que les jugadores hi ha un moment que se'n cansen i volen marxar i és normal. No és que el Barça les tracti malament, no és que el Barça no hi aposti, és que conviu amb una Lliga i això no poden fer res perquè és el que ja és el que els ha tocat, amb una Lliga que han tingut l'equip campió del món, han tingut un equip que ha guanyat 3 Champions en 6 anys o en 5 anys i han decidit que no s'apostava suficient. Llavors, quan tu tens una lliga amb tants partits, amb les jugadores espanyoles, que són les que més partits juguen del món, perquè juguen totes amb Espanya i juguen una quantitat immensa de partits a nivell espanyol, doncs passa el que passa. Passa que les jugadores diuen, doncs igual no vull guanyar la lliga cada temporada, però vull jugar i vull competir al cap de setmana, perquè el que estic fent és competir entre setmana als entrenaments amb les meves companyes, anar al cap de setmana i una mica pati d'escola.
0: Gavi, remata.
8: Sí, res. Només que no ens enganyem, perquè el Barça, la seva prioritat de la seva massa salarial és el primer equip. El segon, el handball, el bàsquet, tot és secundari.
14: Totalment.
8: L'important és el primer equip. I el primer equip, de moment, no es pot regir per la norma 1-1. Per tant, ha de vendre. I tot està focalitzat en vendre un jugador. I aquesta és la situació del Barça. Ara està està dient que fitxarem el Bastoni, que fitxarem a Julián Álvarez, però tot està depèn de la possibilitat de vendre, perquè necessita diners i necessita rebaixar aquesta massa salarial. Necessita desprendre's d'un jugador que tingui una bona nòmina. I tot els altres, el Barça femení o tot el que més, és per ells, crec, que secundari, per lo que almenys a menys m'expliquen ara a mi.
0: Doncs per al·lusions, espai pel primer equip masculí, perquè avui ha tornat a la feina després de 3 dies de festa. Avui dimecres, partit diumenge a les 9 contra el Real Madrid, partit que pot decidir una lliga, i atenció, amb bones notícies, Rafinha totalment recuperat i apunta a jugar almenys mitja horeta, si Hansi Flick ho considera, el dia del clàssic.
8: Fixa't, perdona, que el Rafinha ha sortit ja, que el volen vendre a Aràbia Saudí per 90 quilos.
14: Hòstia, això sí que és pasta, no 2 milions que deia de femení,
8: ell
14: hòstia.
8: Ell no vol marxar.
0: No, de fet, avui l'Anaïs Martí publica a La Vanguardia que rotundament Rafinha ha dit no vull escoltar absolutament res, focalitzat en el Barça i no vull sortir.
8: És que Rafinha no vol sortir, no té cap motiu per sortir. De fet, ell al seu entorn ho explica. Estic bé al Barça, sóc capità, estic marcant gols, estic millor, me n'aniré a Aràbia Saudí. És que tampoc té cap mena de sentit.
0: De fet, ja va refusar-ho quan aquí no tenia protagonisme anar a l'Aràbia Saudita. Ara que és protagonista i que amb Hansi Flick ha agafat pes, difícilment ho acceptarà a dia d'avui i tindrà altres trens que li arribaran. Dit això, Rafinha és un que pot recuperar Flick, també pot recuperar Koundé. Ell està bé, està satisfet, està optimista. De fet, ha parlat avui al canal de YouTube del Barça i així està.
15: Veo el equipo muy bien, muy enchufado. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga si con una victoria, bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo lo veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien, teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
0: Equipo bien, yo estoy bien, pero Gaby... Dius que té algun pretendent que és britànic, que va de vermell... Què en saps d'això? És a dir, pot atacar Liverpool a Koundé?
8: Bé, és una de les possibilitats que ha sortit. Ha sortit a Anglaterra aquesta possibilitat. Jo crec que Koundé ara està en un moment delicat. No té la seguretat de que la propera temporada pugui continuar al Barça. De fet, quan parlàvem d'aquesta necessitat de vendre, un dels jugadors amb possibilitats de sortir és el mateix Koundé. De fet, penso que fins i tot contra el Real Madrid podria no ser titular. Tot i així, el Flick sempre l'ha posat de titular. Em sembla que en els partits que ha jugat contra el Madrid, que han estat 6, ha jugat 5 de 6. Però tinc la sensació de que potser aposta per a l'Eric, per controlar el Vinícius.
9: Què en penses del que està explicant el Gabriel Sanz del Mundo Deportivo?
16: Yo creo que es un sitio si me voy a Liverpool porque hay mucha niebla. Entonces voy a estar como en casa. Me sentiré cómodo, muy integrado y eso puede siempre.
9: ¿Te ves en Liverpool?
16: Me veo en Liverpool, en medio de la niebla, con un frontal en la cabeza de color.
9: Como la que llevas toda la temporada, ¿no? Sí, una niebla en la cabeza que sí, no te la has sacado, ¿no?
16: Entonces ya, yo vivo.
9: Porque has empezado la temporada con niebla de Busona y no nos hemos sacado la niebla en toda la temporada.
16: Yo vivo instalado en la niebla, es mi mejor hábitat para ir.
9: No, pues te veo en Liverpool y o Manchester, te veo en aquella zona, también, que hay mucha niebla.
16: Que haya niebla y té verde.
9: Pero bueno, has dicho.
16: Té verde siempre. Para el colon va muy bien.
3: ¿El colon?
9: Pero digo que has entrenado bien y tal, ¿no?
16: He entrenado muy bien, estoy preparado y nada, ya tengo la cinta preparada en la cabeza.
9: Ah, això m'agrada molt.
3: Mira, el que ha dit que no havia decidit encara en aquest Preguntes i Respostes era l'outfit. Que Koundé és dels que destaca per arribar a l'estadi.
9: No bueno, interessa. Per cert, farem un apunt en Sofati que podem confirmar això generarà uns, tal com ens apuntaves a les 6, uns beneficis al Barça, no? Segons Fabrizio Romano.
3: Fabrizio Romano explica a aquest periodista informador de mercat que el Mónaco... Informador de mercat, que el Mónaco hauria decidit pagar els 11 milions per Ansu Fati. Però jo no ho dic com una bona notícia, és a dir, vosaltres esteu contents...
9: Tu ets un fidel seguidor d'Ansu Fati.
3: Ansu Fatier, no, seria? O...
9: Sí, bueno, no sé, a partir d'ara ja, si es queda a Mónaco, ja l'has vist.
3: Ja l'he vist prou.
9: Escolta, hem de fer una pausa, hem de saludar Cholo Simeone, bona tarda.
17: ¿Qué tal, com estan?
9: Bueno, otro fiasco.
17: La verdad que fue muy lindo perder, sufriendo... La verdad que emocionado todavía, pero bueno,
0: ¿seguirás?
17: Contento con los chicos, lo dieron todo, se dejaron la vida en el campo y la verdad que... Contento.
0: Se ha trancado.
9: Contento por la derrota.
17: Ver a Liverpool que echaba los balones a la grada, perdía el tiempo.
3: Al Arsenal.
17: Fingían lesiones.
9: Jugaba contra el Arsenal, no el Liverpool.
17: Contra el Arsenal, pero...
3: Los Afni.
17: Es que la niebla de Arsenal me dejó...
3: La niebla de Arsenal.
9: ¿Qué dices del Arsenal?
17: En Highbury.
9: ¿Qué pégale?
17: Nos dieron nuestra propia medicina y la verdad que... bueno, que...
8: No te pongas triste, emocionante. Que te saltarán los injertos, ¿eh?
0: Está, no te pongas triste. Era l'Emirens, no Highbury, però bueno.
9: Parlarem de, del Cholo Simeone, també parlarem amb el seu president, en aquest cas el...
8: Cerezo.
3: Enrique Cerezo.
9: Don Enrique, ¿qué? No, tampoco.
10: Este bueno, año. No pasa nada. Hemos ido ahí a Arsenal, que está por ahí arriba.
9: A Londres, Londres.
10: Entre Escocia, Irlanda, no sé, por ahí arriba, yo qué sé. Bueno. I nada.
0: Muy pronto, comisario.
9: S'ha queixat que el van fer dinar a les 12.
10: Sí, ahí se come pronto. Cuando vengan a Madrid los vamos a citar a las 4.
9: No, si ya no vienen más. Ya se acaba la eliminatoria.
10: Otra temporada y verás tú.
9: No, si s'ha terminat la eliminatòria. Bé, d'aquí res, dos minuts ens hi posem amb això. I les bufetades, mai millor dit.
0: Sí, sí.
9: Les cleques físiques, literals, que has estat donant a dins el vestidor del Real Madrid.
11: Peleate.
9: Avui hem tingut coneixement d'un altre... d'unes altres cleques.
18: Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte.
9: Pues és on estem. S'estan barallant a base de vi.
19: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
20: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 7 al 25 de maig, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Lacoste i Mash per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
21: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
19: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
22: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
23: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
22: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
23: Wala!
24: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
25: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
26: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
27: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
28: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
27: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
28: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
27: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
19: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
9: Doncs ja tornem a ser amb vosaltres, aquí el temps afegit a tot això. Marc Márquez, sí, bona
1: hola,
9: tarda.
1: Tal, com esteu? Bueno, pues aquí, no? A veure què passa, no? Em sembla que m'heu d'explicar cosetes, no?
9: Sí, perquè per alguns és un circuit, per als amants del motor és on es forgen els campions, com per exemple Marc Márquez.
1: Sí.
9: I tu, els que ens esteu escoltant, pots ser testimoni de tot aquest espectacle. Del 15 al 17 de maig. Bueno, has de venir, perquè sense tu...
1: Heu de venir.
9: Viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Tu perdràs entrades a la venda a circuitcat.com.
1: Ho has fet molt bé.
0: Vinga, som-hi, que queden 20 minuts per arribar a les 8 i ara molta atenció amb el que escoltareu. Ho hem deixat parlant amb el Cholo Simeone, que no sabia si era Highbury, l'Emirates, Liverpool o Londres. En qualsevol cas, molta Highbury. Atenció... Escolteu el que acaba de dir l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez, al meio del partit d'ahir.
2: Cuando vi el sorteo pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué, nos tocó jugar contra la UEFA. Y la UEFA ha dejado claro que no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions. Es incomprensible que pusiera un árbitro alemán cuando España y Alemania se están jugando la quinta plaza de la Champions. ¿A quién se le ocurre, salvo a la UEFA? Y ayer hubo jugadas que no obedecen a que el árbitro sea más o menos malo, sino en mi juicio a una voluntad predeterminada y dirigida a perjudicar al Atlético de Madrid.
0: Pues mira.
2: Hay una intencionalidad. En mi opinión, insisto, al Arsenal se le podía ganar, a la UEFA no la hemos podido ganar y era imposible ganarla.
4: El alcalde hooligan que no hauria d'existir.
8: Però és curiós perquè aquestes declaracions, aquesta rajada, no l'han fet els jugadors. No l'ha fet el
4: qui
8: Simeone, no l'ha fet el jugador.
4: Qui és aficionat a la Liga de Madrid?
8: I resulta que l'alcalde el fa, a mi em sembla, fora de lloc, es converteix en un hooligan sense cap mena d'explicació.
0: Molt equip espanyol, a quarts de final tampoc va dir res de les coses que havien passat, en aquest cas en contra d'altre equip espanyol, que és el Barça. És a dir, que en aquest sentit no hi ha per on agafar molt bé aquestes declaracions.
4: Et dic una cosa, puc parlar clar?
0: I tant.
4: El futbol ha estat just. Amb el futbol, amb qui vol jugar a futbol, ha estat just. A mi el que em fot és que aquest equip és el que ens ha fet fora de la Copa del Rei i ens ha impossibilitat de jugar una final. O a passar a la semifinal de la Champions. Això és el que em fot a mi. Però com a futbol, el futbol ha estat just. La final per mi és Arsenal i o Paris Saint-Germain o Bayern Múnich.
5: La final realment era... Sí. Bayern de Múnich o Paris Saint-Germain.
0: Era la final. Era la final.
6: Sí, però... No, escolta. Lazarov.
4: Què?
6: Hi ha un tema molt important que aquí no s'ha comentat. No, fixa't una cosa. Jo, ara diràs, com pot ser que ho estigui dient? Pues ho diré.
4: Digues.
6: El senyor Almeides aquest, que no és del meu, no és de Puigdemont ni dels meus, com a mínim s'ha mullat. Perquè fixa't una cosa, quan el Barcelona va ser expulsat de la competició, eliminat de forma vergonyosa, l'alcalde Collbonis no va sortir a defensar el Barcelona. Almenys el senyor Almeida, que no és del meu partit,
4: el senyor Almeida,
6: com a mínim se mulla. Ja m'agradaria mi tenir un arcalde així.
4: És que no és el seu paper, que no ho ha de fer.
6: I tant que ho ha de fer.
4: I
7: vostè creu que la UEFA està tremolant perquè el senyor Almeida hagi fet aquestes declaracions?
6: Pues més que no pas amb el senyor Collbonis.
9: Collbonis, diu Collbonis.
6: Perquè amb el senyor Collbonis no diu aquestes coses i, per tant, la UEFA ni se n'entera.
9: Perquè no s'hi posa, no s'hi posa.
6: Pues que s'hi posi. Si és un alcalde, que s'hi posi. Que és de Barcelona,
4: Vallecas és
6: de... No és de Cornellà, l'alcalde.
4: Vallecas és Madrid?
2: Sí.
6: No sé, perquè jo no soc de Madrid.
4: És el Rayo Vallecano, aquesta competició europea.
6: A mi què m'importa?
4: També ho controla la UEFA.
6: No barregis.
4: Vostè dediques a la política i fes-hi coses amb una mica de sentit.
6: Tu has anat a veure Puigdemont? Doncs jo tampoc.
0: Tranquil. Senyor Vicenç. Aquest imperi que teòricament ha construït, dic teòricament, perquè ara ho analitzarem, el Cholo Simeone, són 14 temporades a l'Atlètic de Madrid com a entrenador, 8 títols, a 25 punts de líder. És veritat que va arribar a la final de la Copa del Rei.
8: I 8 injerto.
0: Sí, déu-n'hi-do. Ha passat molt, gairebé com Rafa Nadal. És veritat que ha estat un pas de la final de la Champions, però vaja, no sé si creieu que la final del Cholo Simeone ja ha arribat en aquest moment, o creieu que aquest equip sense el Cholo es desinflaria. Gavi Sanz.
8: T'has oblidat d'una xifra, que s'ha gastat 232 milions d'euros en aquest projecte. Per tant, que no hagi arribat, que no guanyi cap títol, és un fracàs, i s'ha de dir en veu alta, és un fracàs. I jo crec que la temporada de Simeone no ha estat bona, per tant, el seu cicle ja deu estar acabant. Ara, qui el pot substituir?
9: Vosaltres creieu que el Cholo Simeone pot no continuar a l'Atlético de Madrid?
4: Jo crec que és l'últim any.
9: Però
4: jo mullo.
9: O sigui, aquest.
4: Jo mullo.
9: Que acaba
4: ara. No sé si a final de temporada que no continuarà.
9: Que no continuarà.
4: És més, fins i tot ho vaig llegir, de que tenia alguna oferta de l'Inter de Milà.
8: Sí, és veritat que les seves últimes, les seves darreres declaracions deixen oberta aquesta porta.
9: De marxar.
8: De marxar.
9: Ja. Yeah.
8: Però no sé si en el final, és que estem al començament del mercat d'estiu.
9: Sí, sí, no.
8: I poden passar 50.000 coses. El mateix replantejament que hi fa canviï per una altra banda.
0: I són 474 en 3 anys. Aquest xoguet del Gavi és amb l'últim curs, aquest últim curs, entre el mercat d'hivern i el mercat d'estiu, que és una barbaritat. No sé si se li ha exigit una miqueta més, com diu el Gavi.
8: Home, és que només amb Julián Álvarez s'ha gastat gairebé més de 100 quilos. Per tant, tu te gastes amb un jugador tants diners, és per treure un rèdit, per treure un...
3: O pareixer poco, quedarte cero en la Liga, ser un campeón de Copa...
10: A 25 punts,
3: Semifinalista de la Champions...
10: A 25 punts.
3: Donde están el Barça y el Madrid, con más presupuesto, con más cosas...
10: És que això no és cert, això.
3: A mi no és això.
11: És una cantarella que era vàlida fa anys, però que ja no, i des de fa temps.
4: Que no cola.
3: Bueno, no podemos competir con otros presupuestos, con estos equipos.
10: Però si t'estem dient que mentre el Barça n'ha gastat 100, l'Atlético 500.
3: Bueno, però aquí no hemos fichado.
10: No, bueno, és el teu problema, això.
3: A Julián, que estaba con el tobillo roto.
10: Però sí.
3: Mi hijo, que no se aguantaba los pantalones. Griezmann. Lumann.
0: No te preocupes.
3: Sorlot.
4: Pues a mí el Lugman aquest m'agrada.
3: Tengo una oferta de una liga clandestina en el sur de Vietnam, donde juegan en militares.
0: I aquesta és l'altra, Cholo Simeone, en el cas de que vulguin retenir a Julián, se l'ha de
3: convèncer
0: que el projecte és positiu, perquè si no, les portes del Barça podrien obrir-se. Bé, a una part de Madrid...
8: Ets molt optimista, eh?
0: Aquí ho deixo. Una part de Madrid, Gavi, està cremant ara mateix, que és la part del Metropolitano, però el Bernabéu també han de treure totes les mangueres possibles.
4: Hi ha encendres.
0: És que, a veure...
4: Cuidadito el domingo, no sé de la campanada.
0: Mira, Josep, saludem el teu amic, que és el nostre estimat corresponsal de Mundo Deportivo a la capital. Manel Brunya, com estàs? Bona tarda, Manel.
4: Otra vez el melonero.
12: Què tal? Bona tarda.
0: Hombre, Manel, mira, avui he de confessar que quan parlo amb el Manel i dic, escolta, Manel, tenim la crisi Mbappé, la crisi Florentino amb Barça, que no vindrà ni al dinar directives amb el pobre Rafa Juste, que l'ha deixat plantat.
12: Ha llegado el melonero.
0: Tenim la possibilitat, i ara explicarem les condicions que posa Mourinho per entornar la banqueta al Madrid, però és que, a més, ara, última hora, i ho publicava José Ignacio, el subdirector de Marca, Valverde i Tchouaméni casi lleguen a les manos en el entrenamiento. Clar, i el Manel em diu, escolta, tens 3 hores de programa? I dic, no, perquè tenim 3 hores per poder-ho explicar. A veure, comencem per l'última part. Què ha passat entre Tchouaméni i Valverde, que tu em dius, només faltava Rüdiger, què ha passat?
12: És que sense Rüdiger totes aquestes històries no tenen gràcia, perquè Rüdiger és el que dona les tortes i coses així. És que si arriben a les mans, que arribin. Si no, que no es quedin que te meto, però no te meto. És que aquestes coses no... No, home, a veure, això és una cosa que és que porta tota la temporada amb conflictes interns entre jugadors, amb els dos entrenadors, en Xavi Alonso, en Arbeloa. Arbeloa, el nucli espanyol no es parla amb Arbeloa. El Bellingham, Valverde, Vinícius, li van fer la vida impossible a Xavi Alonso. En Mbappé es va cabrejar perquè van fotre fora a Xavi Alonso, que era el que li posava, feia tot el joc per ell. O sigui, és un episodi més d'aquesta temporada nefasta del Madrid.
0: I a tot això, avui, ara que parlaves de Rüdiger, ha hagut de desmentir en un comunicat o suavitzar en un comunicat Álvaro Carreras, que el mes de febrer van arribar a les mans, va haver una plantofada de Rüdiger cap a Carreras, i avui ha explicat que són coses que passen, això el mes de febrer, per això parlàvem de les garrotades. I avui, justament, i em sorprèn, ja que parlem dels entrenadors, de qui pot estar preparant Florentino Pérez, avui es Diario publica fins i tot les condicions que hauria posat Mourinho per la seva tornada a la banqueta blanca. Per exemple, entre altres coses, que vol un portaveu oficial, que vol ell tenir fil directe amb Florentino, que vol ell triar totes les decisions esportives i, evidentment, portar el seu staff, per exemple, Pintus, al carrer. I no descarta que Arbeloa l'acompanyi a la banqueta. Tot això, què en sabem?
12: No, a veure, que va haver-hi contactes, va haver una reunió per videoconferència entre Florentino Pérez i Mourinho, amb Méndez de testimoni. Diuen que no va obrir la boca, Méndez, cosa que m'estranya, però diuen que no va obrir la boca. I, en teoria, el que primer va en el rànquing, en la llista, és Mourinho. El que passa és que no sé si totes aquestes condicions les acceptarà Florentino Pérez.
8: Pide i se te darà.
12: Lo de tenir el mando total sobre el tema esportiu d'altes i baixes i tot això, Clar, potser Mourinho diu que no vol renovar Vinícius, o que vol desprendre de Bellingham, i clar, Florentino té molt clar que Bellingham, Mbappé i Vinícius continuaran. Continuaran sí o sí.
0: Clar, jo no sé què en penseu aquí a la taula, però que Florentino vagi a trucar al telèfon de Mourinho a aquestes alçades em sembla un punt desesperat, fins i tot.
4: Bueno, això, és que, ja. Això és que molts entrenadors, perquè jo sí que tinc informació de que no era la primera opció, és més...
12: No era la primera opció,
4: veritat. I que no. S'havia ofert Mourinho més que Florentino anar amb ell, és que hi ha hagut molts entrenadors que s'han negat a venir en aquest Real Madrid.
5: És que
4: ara... Aquesta és la realitat. Molts entrenadors han dit no.
5: És que ara mateix un entrenador que vulgui anar allà amb idees futbolístiques queda absolutament descartat. Necessiten un entrenador que sigui tipus gestor, que sàpiga gestionar el galliner que tenen allà dintre i que a més la seva carrera vagi com una mica de baixa. És a dir, que ja es presti a anar a un lloc que sap que no és la veu cantant del club i que té una persona que és el president, que serà qui decidirà tot.

0: tot, i uns jugadors doncs, que també estan per sobre. Per tant, és difícil trobar un entrenador top d'elit que et vulgui anar. Mourinho m'encaixa perfectament a mi amb aquesta equació.
1: Sí, però Mourinho, no, segons parts...
2: I a més, hi ha un factor que el club no vol, o sigui, no veuria molt bé que un dels que estan a la llista, que és un dels que també sonen fort, que és Pochettino, estigui al Mundial. Perquè ells volen que l'entrenador del Madrid comenci ja de seguida a prendre decisions i treballar amb l'equip i de cara a la pròxima temporada. Clar, si el teu entrenador està al Mundial als Estats Units, implica que no estarà centrat en el club. I això fa que Pochettino, que també està en la terna, no sigui tampoc el primer. Però jo crec que la figura que encaixaria amb tot això és Pochettino.
3: Però això, Manel, ja ho va fer perquè Madrid amb Lopetegui. Lopetegui era el seleccionador d'Espanya al Mundial de Rússia, si no m'equivoco,
2: sí,
3: i el va portar.
2: Sí, però tot això va venir molta història darrere, perquè la federació sabia el que passava amb Lopetegui perquè el Madrid li havia dit. El que passa és que tot això, van haver-hi moltes coses d'allà a la concentració, que jo no hi era, i no les explicaré perquè no hi era, però va haver-hi moltes coses dins del vestidor que van provocar lo de Lopetegui, més que el Madrid de la federació.
1: I a més, a qui entrena Pochettino? A quina selecció?
3: A l'anfitrió.
4: Estats Units. Sí. I abans a l'Espanyol, eh?
1: Què vols, que fotin un... un pepinarro, un dron, a casa seva?
2: Pochettino ja sap el que és lidiar amb aquests, sí, que va explicar el que passava amb Neymar, Mbappé i Messi, que no, si no jugaven per Messi no podien jugar per Mbappé, tenien cadascú una forma diferent de jugar i... Pochettino va aguantar molt al PSG, va aguantar moltes d'aquestes històries del Madrid, les va aguantar ahir al PSG. Sí,
5: sí. Jo, al marge de qui pugui ser l'entrenador del Real Madrid, que entenc que pugui ser una figura com el Mourinho, la meva reflexió és, us fixeu que el Jorge Méndez està també ara amb els dos peus al Madrid, gestionant qui pot ser l'entrenador, un Jorge Méndez...
2: No, Florente. Sí, Jorge Méndez va sortir... però el van contra fora
5: del Madrid. Sí que estava a la reunió parlant amb el Mourinho.
2: Sí, però perquè és el representant de Mourinho, però Florentino i Jorge Méndez va dir molt temps que no es parlaven.
5: La reflexió és, Jorge Méndez, un tio important que està amb els peus a Madrid gestionant el Mourinho, qui sigui, i també té els dos peus al Barça gestionant molts jugadors. És a dir, la importància de Jorge Méndez com a representant als dos clubs importants d'Espanya també s'ha de tenir en compte, eh?
2: Sí, però ja et dic jo que el Madrid, Florentino va acabar... O sigui, Florentino, amb lo de Mourinho sí que és... he de trucar a Méndez perquè no em queda un altre, però si Florentino pogués no trucar a Méndez, no trucaria, perquè va acabar molt escalfat amb ell, amb totes les lius que li va muntar també Méndez a Madrid, amb Cristianos, Mourinho i tots els que portava...
5: Però hi és.
2: Però va haver-hi un temps que Florentino no volia jugadors que portés Méndez.
1: Si veiem el mateix plan que la primera etapa, preparem-nos, no m'agrada.
4: I Manel, ara parla el Gavi de gestió. Com es gestiona l'afer Mbappé? Primer, físic, si arribarà al clàssic, això d'entrada. I segona, tota aquesta història que diuen que s'esborra, que se'n va amb iots quan s'està recuperant, que no és professional, sí, dos temporades en blanc... Això...
2: O sigui, esportivament, demà passarà unes proves que les havia de passar avui, però no sé per què no les ha passat. Ha estat al gimnàs i la piscina recuperant-se. Piscina sense Esther Espósito, també hem de dir-ho.
4: Manel, compte, que prendràs mal.
2: I llavors li faran demà la ressonància. Ell és optimista, vol estar al clàssico, sempre diu que vol estar al clàssico, però clar, demà ja és dijous. I el clàssic és diumenge. O sigui, jo no sé si arribarà temps per jugar. A mi se'm fa difícil que Mbappé pugui arribar al clàssic o que sigui titular al clàssic.
4: Doncs ho veurem i seguirem la pista. Escolta, Manel, moltíssimes...
2: I l'altre és... I jo d'això hi ha una... Tu creus que un jugador se'n va 5 dies de vacances sense permís del club i sense que ho sàpiga l'entrenador? Una altra cosa és el que faci Mbappé...
6: I tu no te vas de vacaciones.
4: Amb el Madrid ens ho creiem tot, Manel. Escolta, moltíssimes gràcies. Una armilleta i un cas, perquè aquest dia ho necessitaràs a Madrid.
2: I no, home, veiem... no, si aquí riem molt i estem a verbena. Sí,
7: pues riem i mañana ja lloran.
2: Sí.
4: A Gaudí, ja, Manel, moltes gràcies. Domingo. De Manel Brunya a Manel Lázaro, Laia Cervelló i Gavi Sanz, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies.
4: Estem distrets. I avui, Bayern PSG.
6: Ai, gol!
8: Versió RAC 1.
7: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
8: Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada i a la residència Los Tilos al centre de Barcelona hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies i nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 7000 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: How? A Viladecans fa 10 anys que fem l'Indi i ho celebrem a la jornada Indie Day 2026.
11: Una trobada imprescindible per a empreses, institucions i ments inquietes que vulguin formar part de la tribu que impulsa la innovació industrial.
10: La nostra missió, Indie 2036, el futur serà el lideratge industrial.
11: No t'ho perdis, el 8 de maig a les 9 del matí a l'edifici cúbic de Viladecans.
10: Inscriu-te ja a indie.cat.
11: How?
12: Dicen que en primavera hay que dejar volar la imaginación,
13: las ideas,
12: los planes.
13: Pues yo esta primavera voy a dejar volar mis gafas. Porque ahora en Baviera, la primera consulta en tu operación de miopía, hipermetropía y astigmatismo es gratis.
12: Pide cita en el 900-180-100 o ven a Baviera esta primavera y di adiós a las gafas.
14: El 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
15: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
14: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
15: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
14: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
1: Tren en destinació Terrassa del 1900.
2: Del 8 al 10 de maig t'esperem a la Fira Modernista de Terrassa. Portes obertes i visites guiades al patrimoni. Tallers, gastronomia, mercats i espectacles d'època. Consulta tota la programació a firamodernista.cat.
1: Propera parada, Fira Modernista de Terrassa.
3: Et convido a berenar.
4: A berenar després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que s'hi va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
5: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
6: RAC 1. Aquest dimecres, les semifinals de la Champions es juguen a RAC 1.
7: Benvinguts, benvingudes a la tornada.
6: A les 9 a Munic, Bayern París Saint-Germain. Alemanys i francesos protagonitzen el segon episodi del duel futbolístic de l'any. Viviu-lo en directe amb Jaume Molló, Damià López i els comentaris de Carlos Martínez, Jaume Naveira i David Broc. Pendents també del Barça Nantes de la jornada de quarts de la Champions d'handbol amb Albert Ferran. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Aleix Pariser. Aquest dimecres, Bayern PSG. Les semifinals de la Champions es juguen a RAC 1.
8: RAC 1.
9: Tots som 1.
8: Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC 1.
10: Encantat. A veure, que hi havia un...
11: Ai, gol! Johan Cruyff! Jugada por la banda izquierda de Xalma para Yuelo, que la pone atrás para Claudia Pina, que la pone lejos del alcance de la portera del Levante, porque ha chutado por arriba y obviamente pues no llegan las porteras porque las porterías son muy grandes. Tercero del Barcelona, Barcelona 3, Levante 0.
12: I ja a punt i preparada la Mireia Garolera, que disfruta molt del món del futbol.
13: Sí, no? Sí.
12: No, t'apassiona.
13: Per això va, queda entre nosaltres, no?
12: Aquí, sí, no, ara tenim el micro tancat. Fins demà.
13: Vinga, va, vagi molt bé.
11: Nos vamos a Múnich con Damián.
13: Bon vespre.

0: Mireia Garolera.
1: Fa poc més de mitja hora que el creuer Ondius, on s'ha detectat el brot de dantavirus, ha començat el viatge cap a les Canàries. El Ministeri de Sanitat i l'OMS ja estan coordinant tot el dispositiu per quan atraqui a Tenerife aquest cap de setmana, el dissabte. Al vaixell només hi viatgen passatgers i tripulants sense símptomes i ja s'han evacuat els dos casos simptomàtics que s'han ubicat en un avió en direcció a Amsterdam que ha hagut de fer una parada tècnica a les Canàries. També repassarem en aquest nou C de butxaca d'avui el nou cicle de mobilitzacions al sector educatiu que començarà demà amb la vaga a les escoles Bressol. En total seran 15 vagues convocades pels sindicats les properes 4 setmanes. L'Eudald Martínez ens explicarà els detalls de tot plegat. També parlarem de l'acord que han signat aquesta tarda el govern, els sindicats principals i les patronals del sector social. És un acord per apujar els sous dels treballadors i equiparar-los als del sector públic. I també connectarem amb l'Arnau Mañé, que està seguint el judici pel cas de les mascaretes. Avui el Suprem deixa vist per sentència el judici i a partir d'ara el tribunal haurà de decidir si Ábalos, Koldo i Aldama van cobrar comissions il·legals pels contractes de material sanitari durant la pandèmia. I una notícia també que acabem de saber res fa només uns minuts, desconvocada la vaga dels treballadors de la neteja de Girona després de 3 dies. Finalment han acceptat el pacte laboral que se'ls ha proposat. Pel que fa al temps, Martí Oliveres, un dia més ha plogut de valent en algunes comarques.
2: Sí, sobretot a les de Girona, on una tempesta ha descombrat bona part de l'Empordà i ha deixat alguns patacs d'aigua importants, acompanyats de fortes ventades i fins i tot una mica de calamar-se. També ha anat plovent al Pirineu, Prepirineu, però menys, i a la resta del país ha sigut un dia més tranquil i amb més estones de sol. De cara a demà i divendres, els xàfecs de tarda tornaran a escampar-se per moltes zones i de cara a dissabte podria arribar una tongada de tempestes més intenses i més generals.
1: Avui que fem, com dèiem, nou C de butxaca, perquè a 8:45 la Champions es juga a RAC1. Ara mateix són les 8:03. Pep Tormos, bon vespre.
3: Bon vespre.
1: El creuer afectat per antivirus acaba de sortir de Cap Verd rumb a les Illes Canàries. Fa tot just mitja hora que el vaixell ha salpat de Cap Verd després de tot el dia pendent de sortir. La destinació final serà les Illes Canàries, on està previst que arribi durant el cap de setmana. Allà ja s'ha començat a preparar contracorrent el dispositiu per atendre els més de 140 passatgers de l'Ondius.
3: Hi ha 3 dies per fer tota la feina. S'habilitarà un port que gairebé està en desús al sud de l'illa de Tenerife, al costat de l'aeroport. Des d'allà es repatriaran els passatgers al seu país d'origen. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, repetia diverses vegades que tot es farà amb mesures d'extrema seguretat.
4: Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
3: S'aplicarà el protocol de l'Organització Mundial de la Salut i de la Xarxa Europea de Vigilància de Malalties.
1: La previsió és que el creuer atraqui a les Canàries dissabte a la tarda, nit o diumenge. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres, bon vespre.
5: Sí, bon vespre. El port d'arribada serà el de Granadilla, només 12 quilòmetres de l'aeroport de Tenerife Sud. És una ampliació de port pràcticament en desús, cosa que permetrà aïllar-lo per fer-hi el que calgui. Tan bon punt arribin els 140 passatgers i tripulants, seran sotmesos a una anàlisi mèdica i la intenció és repatriar-los. Els que tenen nacionalitat espanyola, 14 entre els que hi ha els 5 catalans, viatjaran a Madrid per quedar en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla. Mònica García.
4: ¿Por qué en el Gómez Ulla? Pues el Gómez Ulla, como ustedes bien saben, es un hospital de defensa que tiene mecanismos de seguridad, tiene unas unidades que se llaman UATAN, que son las unidades de aislamiento y de tratamiento de alto nivel, que tienen las características para poder aislar a estas personas.
5: I els estrangers, perquè hi ha 22 nacionalitats més, hauran d'esperar que cadascun dels seus països els vagin a buscar amb avió. Ara es coordina l'operatiu amb la resta d'estats.
1: Tots viatjaran amb avió, però el procés durarà molt, sobretot perquè la quarantena que es planteja és de 45 dies. Avui ja s'han fet reunions amb totes les comunitats autònomes per abordar la crisi, Jordi.
5: Sí, la situació és que el Gómez Ulla té llits aïllats per si calgués, però ja estan habilitats. Hi ha 16 instal·lacions més similars a tot l'estat. De moment es preparen per si cal. Aquesta mena de llits són només pels malalts que tinguin símptomes. Si no, només han d'estar en quarantena, però fent vida normal. Tu deies, mira, 45 dies. Aquest és el plantejament. El govern espanyol repeteix

0: Sanitari Internacional de l'OMS obliga tots els països a prestar l'atenció sanitària per emergències si són requerits per l'organització.
1: Gràcies, Jordi. Això, tot i les queixes del govern de Canàries, el president Fernando Clavijo ha repetit durant tot el dia que no volien rebre el creuer.
2: Si los pasajeros están sanos, no hay contagio, no tiene sentido que tengan que trasladarse a Canarias para ser repatriados. Pueden hacerlo perfectamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde. ¿Por qué hay que estar 3 días viajando a Canarias? Nadie nos lo ha explicado. Y la Organización Mundial de la Salud, al igual que puede pedir el amparo de España o de la Unión Europea, puede pedir el amparo de Cabo Verde.
1: L'OMS el que diu és que la capacitat sanitària de Cap Verd no estaria a l'altura si es declarés realment una situació d'emergència amb tots els passatgers malalts. El cas, però, és que abans d'aquesta arribada al cap de setmana del creuer, aquesta tarda un avió amb 2 evacuats ha hagut d'aterrar a Gran Canària. El motiu? Una avaria sanitària. No funcionava bé el sistema d'aïllament dels malalts. Segons el Ministeri de Sanitat, el Marroc s'ha negat a que aterrés l'avió. Ara mateix, doncs, l'aparell continua a l'aeroport canari en espera que arribi un altre avió per continuar el trajecte. El pla de vol inclou també una nova parada a Màlaga. Ara mateix, doncs, hi ha 8 casos d'antivirus en aquest brot que s'ha originat a Londius. D'aquests 3 ja estan confirmats i 5 més estan pendents de què diu el laboratori.
3: D'entre els 8 casos hi ha 3 víctimes mortals, que són una parella dels Països Baixos i una altra persona d'Alemanya. Pel que fa als altres 5 contagis, són el metge del vaixell, aquests 2 pacients que ara parlàvem que són a les Canàries, un turista britànic que està ingressat a Johannesburg i un passatger suís que està ingressat a Zúric. Aquest últim va baixar del vaixell a l'illa de Santa Helena i va donar positiu més tard. De fet, la confirmació de l'OMS no ha arribat fins avui. La dona de l'home ingressat a Zúric no ha presentat símptomes i el govern de Suïssa li va fer aïllament per precaució. Tot plegat després d'un mes dels primers símptomes a bord.
1: Tot plegat al dia, també que l'OMS ha confirmat que els pacients tenen la variant andina de l'antivirus, és a dir, que pot transmetre's d'humà a humà. És una soca que té una taxa de mortalitat de prop del 40%, però els experts insisteixen a fer una crida a la calma perquè la transmissibilitat és molt baixa, Joel Penya.
4: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, admet que la situació és excepcional, però no cal fer-ne alarmisme, perquè és difícil contagiar-se. Ho ha comparat amb altres malalties més comunes.
5: Una persona amb xarampió pot contagiar 14 o 15 persones. Amb la Covid crec que era de 4 o 5. És un virus molt poc eficient i, com que és molt letal, això li resta eficiència.
4: Els epidemiòlegs Oriol Mitjà i Robert Guerri també han rebaixat l'alarma al Vostè Primer i al Món RAC1, respectivament, però demanen no abaixar la guàrdia.
6: Li costa molt de transmetre's. El que ha canviat és que per primera vegada es transmet entre persones i per això, per primera vegada, estem preocupats.
7: És una transmissió que no és tan efectiva ni com la grip ni com la Covid. Requereixes o un contacte molt estricte o l'exposició a una font amb animals o amb excrements d'animals.
4: I tots han dit que veuen molt difícil que escali poblacionalment com va passar amb el Covid.
1: Passen 9 minuts de les 8. Demà dijous comença el nou cicle de mobilitzacions. El sector educatiu serà una vaga a les escoles bressol que reclamen millores de sou, reduir les ràtios i més personal. A l'horitzó, però, hi ha les 15 vagues que han convocat els sindicats de mestres i professors per les properes 4 setmanes i que es preveu que tornin a tenir una alta afectació en el dia a dia de les escoles i instituts. Avui, tant la consellera d'Educació com els sindicats han tornat a fer una crida a esforçar-se per desencallar la situació, tot i que continuen molt allunyats. Saudal Martínez.
8: En declaracions a TV3, Esther Niubó ha insistit que el departament vol dialogar amb els sindicats, tot i que assegura que el marge de millora és molt limitat. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, però, diu que no en tenen prou amb bones paraules i que calen fets.
9: En aquest moment, el marge és poc, però això no és un, diguem, no ha de ser l'excusa, no ha de ser el pretext per no seure. La voluntat hi és tota i la mà estesa hi és.
10: Consellera, el comitè de vaga l'emplacem a convocar-nos. Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord.
8: Educació ha concretat avui que l'acord amb Comissions Obreres i la UGT permetrà que el curs que ve ja hi hagi almenys 500.000 de professionals més als centres educatius per atendre l'alumnat vulnerable. Això inclou prop de 200 educadors socials, un centenar d'integradors socials i 36 psicopedagogs.
1: A banda de les mobilitzacions programades per tot aquest mes, els mestres i professors també amenacen de no fer sortides ni colònies l'any que ve. Ja són més de 900 escoles que s'han afegit a la iniciativa, un 40% del total. Ara bé, denuncien que alguns centres reben pressions perquè no s'adhereixen a la proposta. És el que ha assegurat el grup promotor fa poca estona davant l'Institut Públic Puig Castellà de Santa Coloma de Gramenet.

0: Cap allà, Eulàlia Carrascal, bon vespre.
1: Es poden decidir si s'hi afegeixen amb una votació al claustre. El problema, segons els promotors de la iniciativa, és que hi ha moltes direccions que estan rebent pressions d'inspectors d'educació. Una de les portaveus del moviment, Laura Gómez, denuncia que no els deixen votar i que això vulnera els seus drets.
2: Nosaltres tenim dret a prendre decisions pedagògiques en els claustres. Això ho recull l'article 146 de la llei, de la llei catalana, d'educació catalana, i això s'està vulnerant. Llavors volem dir a senyora Niubó que s'està vulnerant aquest dret de poder votar en els claustres. Les inspeccions estan fent pressions a les direccions perquè no es voti als claustres.
1: Especialment, diuen, moltes d'aquestes escoles són a Badalona, on només dues s'han adherit a la proposta. Tot i això, preveuen que d'aquí a pocs dies ja arribaran els 1.000 centres inscrits i tenen per objectiu arribar als 2.000, al 100% d'escoles i instituts.
0: Per cert, que el Departament d'Educació reconeix oficialment que la meitat dels centres que formaven part de la prova pilot per incorporar Mossos ja han demanat sortir-ne. Dels 14 que van començar-lo, ja només en queden 7. Avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet certa autocrítica, tot i que defensa el pla, admet que potser no han encertat el moment de posar-lo en marxa.
3: Estem fent un gramassa, sota el meu punt de vista. És veritat que igual la mesura no ha vingut en el millor moment, perquè estem en un moment de reivindicació dels docents i no ha vingut en el millor moment. Però l'altre dia parlàvem amb l'alcalde de Mou i em deia, escolta, aquesta iniciativa és boníssima, aquí l'estem desplegant fa molts anys a les escoles i funciona molt bé.
0: Parlon ho ha dit a la 2CAT i explicàvem que el govern té el front obert amb els professors, en canvi fa poca estona que el govern, els sindicats principals i les patronals del sector social han signat un acord per apujar els sous dels treballadors. L'objectiu és equiparar-los als del sector públic. Preveuen reduir al màxim la bretxa salarial entre els dos grups, que gairebé frega el 40%.
4: Se'n beneficiaran 120.000 treballadors de centres públics o concertats que no gestiona directament la Generalitat, però sí que els subvenciona. No es fixarà un percentatge d'augment fix, sinó que seran els mateixos centres els qui decideixin fins a on apugen el sou. Ho anunciava el president Salvador Illa i la presidenta de l'ACRE, Cinta Pasqual, deia que era un bon acord.
5: Es farà progressiu, però hi ha un compromís. Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut.
6: És la millor notícia que podem fer. Personal que cuida, ben cuidat. I que les entitats tinguin més marges també per a poder millorar.
4: Els sous s'haurien d'anar pujant gradualment i aconseguir l'equiparació total d'aquí a 4 anys.
0: I a Girona, ho acabem de saber, els treballadors de la neteja de la ciutat han desconvocat la vaga després de 3 dies. Fa pocs minuts, els empleats han ratificat el preacord a què han arribat l'empresa i el comitè. Més detalls des de Girona, Bàrbara Julvé.
7: Sí, la plantilla de Girona Més Net ha ratificat fa una hora el preacord entre empresa i comitè amb el 82% dels vots a favor. Dels 169 treballadors que han votat, 138 han avalat aquest principi d'acord, 30 en contra i un treballador ha votat en blanc. El pacte inclou que aquest any l'empresa assumirà l'increment salarial de l'1% i demana un marge de mig any per negociar horaris i torns del servei. El comitè espera que tant l'Ajuntament com l'empresa compleixin amb els seus compromisos. La ciutat tornarà en les pròximes hores a la normalitat després de 2 dies de vaga. A hores d'ara, la imatge encara és de muntanyes de brossa, contenidors plens fins a dalt, a racons, especialment del barri vell i de la plaça Independència.
0: I encara sobre conflictes laborals, Nestlé confirma que vol acomiadar 158 treballadors de l'oficina central d'Esplugues de Llobregat. La companyia ha explicat als sindicats que la intenció és enviar al carrer el 18% de la plantilla.
4: En total, a Catalunya, l'ERO afectarà 178 treballadors. La planta de Girona concentra 12 acomiadaments i la de Reus, 8 més. Els sindicats demanen la retirada de l'expedient, que consideren injustificat, i en convocat 8 reunions més entre el maig i el juny. A Catalunya, Nestlé té una plantilla de 865 treballadors a Esplugues, 920 a Girona i 120 a Reus.
0: Ara mateix és un quart de nou. D'aquí uns minuts el Suprem deixarà vist per sentència el judici pel cas de les mascaretes. A partir de llavors el tribunal tindrà la pilota sobre la taulada per decidir si José Luis Ábalos, Coldo García i Víctor de Aldama van cobrar comissions il·legals pels contractes de material sanitari durant la pandèmia. Justament Ábalos tindrà l'última paraula per intentar defensar-se. Al llarg del dia, però, totes les parts ja han plantejat les conclusions finals. Tornem a Madrid ara amb l'Arnau Mañé. Bon vespre.
8: Bon vespre, són els últims instants d'aquest judici històric al Suprem i amb poques sorpreses la Fiscalia manté fil per randa les acusacions, 24 anys de presó per Ábalos, 19 per Koldo García i 7 per Aldama, i la justifica. El fiscal anticorrupció admet que són penes contundents però imprescindibles.
9: La corrupció política està carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlas.
8: Accepta que les acusacions populars rebaixin la petició per Aldama, diu que s'encaixa la llei, però ell se'n desmarca. De fet, ha aprofitat per desacreditar també un dels pilars del seu relat.
9: No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
8: Les defenses de l'exministre Ábalos i de Koldo García demanen l'absolució dels principals acusats. La sentència d'aquest cas, aquí al Tribunal Suprem, sortirà del forn en principi abans de l'estiu.
0: I també ho anirem seguint, òbviament, des de RAC1. Gràcies a Arnau. I encara en crònica judicial, Miguel Ángel Rodríguez, un dels homes forts d'Isabel Díaz Ayuso, ha negat avui haver difós dades de periodistes del País que estaven investigant possibles il·legalitats. L'investiguen per una possible revelació de secrets.
4: Rodríguez va revelar qui eren dos periodistes que intentaven saber si al xalet de la parella d'Ayuso s'hi feien obres il·legals. Després d'això, diversos digitals vinculats a l'ultradreta o a l'agitador Vito Quiles els van posar al punt de mira. Segons l'assessor de la presidenta madrilenya, la informació sobre els periodistes no li va passar a la policia, sinó la mateixa parella d'Ayuso, i ell els va reconèixer immediatament. Rodríguez, per cert, és l'home que va difondre informació falsa sobre els delictes fiscals de la parella d'Ayuso i va engegar, d'aquesta manera, la causa que va acabar amb la inhabilitació del fiscal general de l'Estat.
0: I el Parlament avui s'ha viscut un bon ensurt, s'ha interceptat un paquet sospitós dirigit a la CUP que ha obligat a activar els TEDx dels Mossos d'Esquadra. A dins no hi havia cap explosiu, però sí una nota amb missatges racistes i homòfobs i propaganda d'empreses d'alarmes de seguretat, Laia Colomer.
10: Ha passat aquest migdia quan ha arribat al Parlament un paquet per la CUP. No hi havia cap remitent, però aparentment contenia un circuit electrònic i mans. Per això el personal de seguretat de l'entrada de la cambra ha decidit quedar-se'l i avisar els especialistes en explosius dels Mossos. Són ells els que han confirmat que era una falsa alarma, que no hi havia cap explosiu, però sí que a l'interior hi havia un llibre amb un circuit electrònic i, segons denuncia el partit, diversos pamflets propagandístics d'empreses d'alarmes de seguretat i una nota en català amb missatges d'extrema dreta. De fet, fons de la CUP a RAC1 expliquen que estan estudiant denunciar-ho als Mossos. L'activació dels TEDx s'ha allargat una hora en una piulada. El president del Parlament, Josep Rull, ha assegurat que es tracta d'una acció per generar alarma a la seu de la sobirania nacional i ha condemnat qualsevol amenaça que busqui intimidar els diputats.

0: I Lleó XIV visitarà Brianzú durant el viatge que farà a Catalunya d'aquí a un mes. Avui el Vaticà ha publicat l'agenda oficial del Papa de Roma i inclou aquesta parada al centre penitenciari del Baix Llobregat. El programa també confirma un acte multitudinari a l'estadi Lluís Companys, la visita a Montserrat i la missa a la Sagrada Família, ho ha anunciat la Conferència Episcopal Espanyola des de Madrid, on arrencarà la visita del Pontífex. Tornem a Madrid amb l'Arnau Mañé.
1: Exacte, el Vaticà concreta els actes de Lleó XIV que fins ara no eren públics, per exemple aquesta visita del Papa a Brianzú, on es trobarà amb alguns interns del centre, serà el 10 de juny, just abans d'anar a Montserrat, passar pel Raval també i acabar el dia a la Sagrada Família, on per cert també hi haurà els Reis d'Espanya. El cardenal Joan Josep Omella aplaudia la intenció del pontífex.
2: Su palabra es profunda, habla no mucho, pero son dardos que lanza, que dice tres frases y te toca el corazón.
1: El dia abans, el 9 de juny, litúrgia a l'estadi olímpic Lluís Companys. L'organització va plantejar-se fer l'acte al Camp Nou, però la Junta del Barça ho va haver de descartar.
3: Però vostè deu saber que el Camp del Barça està en obres i la Junta del Barça ens va demanar que ho féssim en un altre lloc perquè aturar les obres un mes els endarreria molt l'acabament.
1: En canvi, sí que anirà al Santiago Bernabéu. A Madrid, Lleó XIV reunirà amb Pedro Sánchez. Els Reis d'Espanya el rebran al Palau Reial i intervindrà per primera vegada al Congrés dels Diputats.
0: Abans d'aquesta agenda tan atapeïda a casa nostra, demà el Papa té una cita important per resoldre les desavinences amb el govern de Donald Trump. Lleó XIV reunirà amb el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, al Vaticà. La trobada arriba dies després de les dures crítiques de la Casa Blanca al pontífex per la seva posició sobre la guerra a l'Orient Mitjà. Trump el va qualificar de dèbil i nul en política exterior. Mentrestant, pel que fa al conflicte, l'última hora passa pel Líban. Israel ha atacat Beirut i s'ha saltat l'alto al foc, segons ha explicat el primer ministre Benjamin Netanyahu. L'objectiu era un suposat comandant d'Hezbollah. D'altra banda, els Estats Units i l'Iran estan a punt de tancar un acord, ho asseguren fonts nord-americanes i pakistaneses. De tota manera, Donald Trump pressiona. En un missatge a les xarxes socials, diu que si el règim dels ayatolàs no accepta les seves propostes, els atacs es repetiran amb més intensitat. Arran d'aquest conflicte a l'Orient Mitjà, un dels dubtes que ha sorgit és si hi hauria falta de combustible. I en aquest sentit, avui Vueling ha fet una crida a la calma. La primera companyia a l'aeroport del Prat diu que no tindrà problemes aquest estiu. L'aerolínia explica que mantenen l'operativa que tenen prevista abans de l'esclat de la guerra. Montse Martí.
4: Vueling assegura en un breu comunicat que no tenen problemes de subministrament de combustible i que en cap cas s'aplicaran recàrrecs addicionals als preus dels bitllets comprats, tot i que acabi augmentant el preu del querosè. La directora d'Assumptes Corporatius de Vueling, Sandra Ors, assegura a RAC1 que la companyia opera ara mateix amb normalitat.
5: Vueling no preveu interrupcions en el subministrament de querosè ni de combustible aquest estiu. Llavors, volem transmetre un missatge de tranquil·litat i confiança en els nostres clients. Com a aerolínia líder a l'aeroport del Prat, és molt important i que estem operant amb normalitat.
4: En un comunicat, Vueling també diu textualment que davant de qualsevol improbable ajust o incidència en un vol, la companyia oferirà alternatives i si no n'hi ha cap que convenci el client, també es podrà tornar l'import del bitllet.
0: Encara en plana econòmica, la Junta d'Accionistes del Banc Sabadell ha confirmat el nomenament de Marc Armengol com a nou conseller delegat del banc. Substitueix César González Bueno, que va ser una de les cares visibles i més combatives contra l'OPA del BBVA. El president del Sabadell, Josep Oliu, diu que el banc viu el millor moment de la història i que arrenquen una nova etapa amb aquests canvis.
6: Hoy se une, por un lado, este sentimiento de, en fin, de melancolía porque se nos va César, ¿no? Un consejero delegado fantástico que ha servido al banco de una manera espectacular y nos llega un nuevo consejero delegado joven con la mirada puesta hacia el futuro.
0: Fins ara, Marc Armengol era el conseller delegat del TSSB, ha posat el punt final a la seva etapa a Londres amb la venda de la filial britànica al Banc Santander. I Barcelona i la Generalitat invertiran més de 400 milions d'euros per rehabilitar 200 finques al barri del Besòs i del Maresme. L'acord s'ha signat aquest matí a la comissió bilateral entre les dues administracions i permetrà un rentat de cara a 4.000 habitatges amb greus problemes estructurals. Una inversió pels propers 10 anys on l'Ajuntament aportarà 265 milions d'euros i el govern 150. I en plana cultural, quan falten 6 minuts per 8:45, un centenar de cineastes de tot el planeta tenen una cita a partir de demà amb el Docs Barcelona. El Festival de Documentals de la ciutat s'ha convertit en un autèntic referent i aquest any hi desembarcaran grans noms internacionals, com per exemple John Wilson. Fins al 17 de maig es projectaran una seixantena de documentals i curtmetratges, gairebé la meitat amb segell català. Adrià Garcia.
7: Una de les produccions més colpidores de l'edició donarà el tret de sortida aquest any al Docs Barcelona, a Fox and de Pink Moon, en què una jove artista iraniana de només 16 anys enregistra amb el seu mòbil com fuig d'un matrimoni abusiu. Enguany, però, el cinema fet a casa nostra torna a ser protagonista amb una trentena de produccions de primer nivell, segons la codirectora del Docs Barcelona, Maria Colomer.
8: Històries locals com això, tenim Puigverd, tenim Barcelona, o tenim gent que se'n va a gravar amb l'advocada del Bob Marley o a Islàndia. Per tant, les històries són molt plurals i les mirades també. Potser l'eix comú és que hi ha una intenció artística i no podrien ser programes de reportatges de tele.
7: Sales com els Fenomena, el Renoir o els Umzeig seran seus d'aquesta edició, que té com a plat principal l'estrena de The History of Concrete del nord-americà John Wilson.
0: Parlant de grans noms del cinema, Estudio Ghibli rebrà el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats. És la companyia japonesa que hi ha darrere de pel·lícules d'animació com El viatge de Chihiro o El meu veí Totoro. Per altra banda, el Gremi de Llibreters confirma que els llibres d'Òscar Andreu i Regina Rodríguez Sirvent van ser els més venuts per Sant Jordi. En les últimes hores s'han fet públiques les llistes definitives que coronen Manual de Defensa del Català en el rànquing de la no ficció i Crispetes de matinada en el de ficció. Eduardo Mendoza va ser el més venut al castellà. Les dades també confirmen que la facturació va ser de rècord. Es van vendre 2 milions de llibres i es va arribar als 26,7 milions d'euros de caixa. I encara en música, Olivia Rodrigo afegeix un quart concert a Barcelona. Amb aquesta incorporació al calendari, la nord-americana actuarà a la ciutat l'1, el 2, el 5 i el 6 de maig del 2027. Les entrades surten a la venda demà mateix a les 12 del migdia. I repassem el temps amb el Martí Oliveres. Bon vespre, Martí.
9: Bon vespre.
0: Els propers dies ha de continuar plovent a les tardes.
9: Sí, amb aquests ruixats, xàfecs, tempestes localment fortes, fins i tot amb ventades, amb calamars, llamps i trons, com ha passat avui a l'Empordà, sobretot a l'Alt i Baix Empordà, déu-n'hi-do, tot i que també ha acabat espetegant algun xàfec fort fa poca estona a la ciutat de Girona. Quantitats que han arribat puntualment a costar-se els 40 litres per metre quadrat, déu-n'hi-do. Això ens acompanyarà demà, també divendres, i sobretot dissabte, pendents d'una línia de tempesta més fortes.
0: Doncs ho anirem seguint, Martí. Gràcies. Fins ara.
9: Fins ara. Bona nit.
0: I fins aquí la versió de butxaca del 9-0. Us deixem amb la Champions. Es juga RAC1 avui amb la tornada de la semifinal entre el Bayern i el PSG. Nosaltres hi tornem demà a les 8 en l'horari habitual. Bona nit.
10: RAC1. Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
11: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
12: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
13: B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a b-travel.com.
14: A Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
15: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. I havia de viure més?
16: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
17: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
18: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
19: Necessito vaques.
18: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites vaques Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més Flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
20: Gairebé segur que el teu cotxe no et falta un queda molt? Ben segur que tens el DJ que no en deixa una. Aquesta no, millor aquesta. El que és seguríssim és que si t'atures a una BP, t'emportes un premi segur. Omple el dipòsit amb 30 litres o més i podràs guanyar punts extra a mi BP, cupons de descompte en carburant o fins i tot una experiència Audi Revolut Fórmula 1 Team a Madrid. Consulta les condicions a mibp.es.
15: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
16: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
14: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
18: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
21: No.
18: Et surt de dins això de...
19: Necessito vaques.
18: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites vaques Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més Flex que mai. Condicions a la web. El Com Viatges. Sabem de viatgers.

0: Bona nit, passa un minut de 8:45. Benvinguts, benvingudes a la tornada de la segona semifinal de la Lliga de Campions masculina de futbol. Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món que avui tindrà definida la final del dissabte 30 de maig a Budapest. L'Arsenal ja espera rival d'entre PSG i Bayern de Múnich. Aquesta nit lluitaran per ser l'equip que acompanya amb la victòria la seva aposta pel futbol ofensiu, que va quedar demostrada en el 5-4 de l'anada a París, per recordar-nos que aquest esport pot transportar-nos a un món meravellós. Per si no ho teníem prou clar abans que arrenqués aquesta semifinal, després del festival de l'anada i sense que pugui fer res per evitar-ho, qui passi aquesta nit es convertirà més en el gran favorit per guanyar la Champions. I això ja sabem que no sempre és el millor per afrontar una final. En tot cas, serà la segona final consecutiva del PSG, fita històrica pel club parisenc, i la tercera en total, la primera va ser el 2020, justament contra el Bayern, o serà la dotzena final de Champions pel Bayern, la primera des que va aconseguir el títol en Hansi Flick el 2020, justament contra el PSG. Sortirem de dubtes a les 11 de la nit si l'eliminatòria es resol en 90 minuts, a quarts de 12 si hi ha pròrroga i cap a la mitjanit si hi ha penals. Si sou a casa, la feina, el cotxe, un hotel, on sigui, poseu-vos còmodes, sopeu i aneu al lavabo si us fa falta abans que comenci el partit i al descans, perquè aquests dos equips ens van demostrar que no hi haurà treva quan l'àrbitre xiuli a les 9. I quan s'acabi la història a Múnich i tinguem la final definida, com sempre, agafarà el relleu l'Aleix Pariser. Amb el Tu diràs fins a la 1 de la matinada, perquè les nits de semifinals de Champions són nits de RAC1. Bayern PSG, RAC1, la narració d'en Damià López. Bona nit, Dami.
1: Bona nit, Jaume.
0: Gol afinada, per si torna a haver-hi un cabàs de gols, Dami.
1: I tant, per si n'hi ha 9 o 18. Els que calgui. Estem preparats.
0: Has vist quin trident de comentaristes, eh?
1: Bueno, avui és nit de luxe.
0: Se'ls coneix com la BCN, eh? La BCN. La B de David Broc. Bona nit, David.
2: Una cosa.
0: Espera, ara.
3: El Dami ha vingut provocant-me d'una manera, amb una samarreta dels Sixers.
0: Sí, clar. Tenim un Knicks Sixers.
3: Avui ha partit. I ha vingut
0: aquesta,
3: ja...
0: A la una, no?
3: A la una, avui, la una, avui sí, és una hora prudent.
1: Avui bona hora, avui sortim de l'Allianz i anem directes al Madison. He vingut provocant, però assumint. A més, no juguem bit, o sigui que avui pell de xai. Escolta, això de BCN sona molt a davantera d'un Madrid decadent. Una mica la BCN, no?
3: Va per aquí.
4: Madrid no sé, però decadent segur.
3: Més a prop de la decadència que de la MSN.
1: Aquella BCN.
0: Havia arribat a l'Aina, no? L'Aina de Naveira, Jaume Naveira, bona nit.
4: Què tal, bona nit.
0: Sí, m'agrada que...
4: És que...
0: Hi hagi invasions de camp.
4: M'agrada sempre respectar el protocol, però és que aquí... Me l'ha deixat votant.
3: Oblides de protocols i
0: història. No respectis. Com he fet cada dia de semis, d'entrada us demano només amb un nom, qui passa? Bayern o PSG aquesta nit? Carlos. No t'he presentat, tampoc. No he dit la C de Carlos Martínez.
3: És veritat.
0: Però parla, Carlos, no, per l'amor de Déu. La C... A veure, hi torno. La B de David Broc, la C de Carlos Martínez. Carlos, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Ara, i la N de Jaume Naveira.
4: Què tal? Bona nit.
0: Bona nit.
3: Quin tio més educat? Sí, que no vol entrar sense clar, que li donin... No, és una altra...
0: Jo
3: he entrat aquí sense que ningú pregunti.
5: A mi em van dir el primer dia aquí que fins que no et donen pas, no pots parlar.
3: No, és el cànon.
0: Jo pensava que et volies mullar primer, o que no et volies mullar. Què li passa, en Carlos?
5: Jo em mullo sempre. Jo crec que avui és un... 40... Anem en percentatges o
0: nom,
5: què passa?
0: Només un nom, ara.
5: PSG.
0: PSG.
3: PSG.
0: Bayern, jo dic. Dami.
1: Bayern.
0: Naveira.
4: Paris Saint-Germain.
3: Bé, desempatant al nostre favor. Així m'agrada, Naveira. O sigui...
4: Sí, també els comentaristes anem en pack.
0: Ben lluny, Dami, eh?
4: Disciplina de vot, eh?
0: Mira, que desempatarem perquè tenim, més enllà de la Champions, tenim el Johan Cruyff, la Clara Rodergues, que el Barça femení és a punt de rebre el trofeu que l'acredita com a campió de Lliga 2025-2026. Hola, Clara, bona nit.
6: Bona nit.
0: Això encara va una mica per llarg, entenc, eh?
6: Mira, tot just ara ha finalitzat el partit, estan situant la copa sobre una mena de taula amb una mena de manta, que diguem, de la Federació Espanyola de Futbol, ben col·locadeta, però encara han de baixar Rafael Lauzan, suposo, va, no sé si serà una presentació de les jugades, vull dir que encara tenim uns minutets.
0: Com ha acabat el partit, encara que sigui transcendent i per protocol o per... sí, perquè és un partit de futbol?
6: Sí. Barça 5, Llevant 0, gols de Vicky, Pina per partida doble, Carles Julià i Sidney. El Llevant, amb aquesta derrota baixa de categoria, lamenta la lesió d'Aixa Càmara, que ha notat una estrabada muscular en una acció dins l'àrea. Ràpidament s'ha hagut de llançar al terra i el Barça ha acabat jugant amb 10. Veurem quin és l'abast de la lesió. Recordem que aquest matí hem conegut que Graham Hansen té una lesió també a l'adductor de la cuixa dreta i que l'objectiu és que arribi a la final de la Champions.
0: Ara torno cap al Johan i et pregunto alguna cosa més, però PSG o Bayern, Clara?
6: Bayern.
0: Bayern. Per tant,
3: empat.
0: 3-3.
3: Empat.
0: Sabem qui desempatarà. El Palau, 3:15, tornada dels quarts de final de la Champions d'handbol Barça-Nantes. A l'anada, el Barça va guanyar per 2 gols de diferència. Albert Ferran, bona nit.
2: Bona nit.
0: Hi ha gaire ambient al Palau?
2: Doncs continua entrant gent, queden menys de 10 minuts perquè arrenqui el partit i en principi avui la millor entrada de la temporada. Hauríem de superar fins i tot els 3.500 aficionats, 3.500 persones que no veuran des de casa seva el PSG Bayern, o el Bayern PSG, però que sí que veuran aquest partidàs d'handbol amb el bitllet per la Final Four en joc. El Barça, com dius, defensa aquests 2 gols de diferència de renda, però... vaja, que no es pot adormir, no, perquè 2 gols és un avantatge mínim i, de fet, el Nantes aquesta temporada ja ha guanyat a pistes complicadíssimes com la del Vesprem o l'Olborg danès.
0: Ara també torno i ja pregunto per l'handbol, però Bayern o PSG? Tens responsabilitat, Albert?
2: Doncs mira, us diré que passarà el PSG.
3: Sí, senyor!
0: 4-3 sí, pel PSG. En tot cas, l'eliminatòria és igualada. Va, torno al Johan, on ja hem comentat amb la Clara la lesió de Graham Hansen. Aquest problema d'eixa càmera, que n'haurem d'estar pendents. Hi ha hagut molta gent, o hi ha molta gent al Johan, Clara?
6: No. De fet, tercera pitjor entrada de la temporada, amb només 2.966 espectadors. I el pitjor és que crec que hi ha gent que està marxant. I, home, ara és el moment divertit de la tarda, no? L'entrega de trofeus. O més aviat crec que potser la gent s'està movent per venir a la zona de tribuna, perquè tindrem aquesta entrega i també tindrem parlaments de l'entrenador Pere Romeu i de la capitana Alexia Putellas, protagonista aquests dies pel seu futur.
0: No estarem, òbviament, pendents en la prèvia d'aquest Bayern-PSG. Precisament, t'anava a preguntar, alguna reacció del públic sobre Alexia, Mapi, ha hagut algun tipus, no sé, de pancarta, de càntic?
6: D'Alexia, el normal, l'estima que rep sempre, però de Mapi sí que al minut 4, més enllà del típic canti de Mapi Leo Mapelón, hi ha hagut càntics de Nosotros te queremos, Mapi, quédate.
0: El clàssic.
6: Per tant, n'escoltarem més, segurament.
0: Segurament. Sí. I a la llotja, més enllà de Lauzan i de Beatriz Álvarez, la presidenta de la Lliga F, per part del Barça hi ha el president en funcions, no?
6: Sí, mira, de fet, està tenint la televisió a DAZN, el veig aquí just davant la meva posició, també hi era aquí a la graderia, veig també Berni Álvarez, el conseller d'Esports, hi era Joan Soteres, avui sí, gent de... autoritats, unes quantes per aquest dia important pel Barça que rep la Copa.
0: I m'imagino que el Barça ha fet moltes rotacions pensant en aquesta final de Champions.
6: Sí, moltíssimes de les titulars habituals. Avui han jugat Cata Coll i Vicky Pina, et diria, i Serra Jordi sí, de tant en tant de més titular, però la resta han estat jugadores suplents, les altres han entrat a la segona part, sí que han tingut minuts Alexia, Aitana, Salma, Pallor i Brooks.
0: Doncs si no vols afegir res més sobre el partit, línies obertes, Clara, i ens demanes pas quan arribi.
6: Mira,
0: el moment
6: que
0: del Benamunt.
6: Ara ens han regalat, i ho estava desitjant, unes cremes, això és meravellós.
0: Com?
6: Sí, perquè un dels patrocinadors del Barça...
0: Ah.
6: Sí.
0: Però cremes de menjar, de solars, quin tipus de cremes?
6: No, cremes, mira, és...
3: Skincare.
6: Sunset Glow, diu. Rutina Sunset Glow per a una piel hidratada, brillante i jugosa.
3: Espectacular.
6: Que m'he enfadat abans perquè els hi ha regalat al públic i dic que nosaltres, què? Mira, ens han portat una bosseta, així que gràcies.
3: Molt bé, molt bé, bona tall, bona tall.
6: Al patrocinador per portar-nos aquestes cremes.
4: Ben plorat, Clara.
6: De luxe, ara que ve la primavera.
1: El pessebre de tota la vida.
0: Sí, espero que ho comparteixis amb la gent de la Champions de RAC1 perquè, home, ens fa falta.
4: M'agrada, perquè...
6: Home, sí. Només et diré que un cop que n'estaven regalant, molta gent em va agafar per la seva mare.
5: M'agrada, Clara, perquè segueixen la filosofia de trincant sempre, eh?
6: Sí. Home, clar, sí. com Van Buekel.
3: Té bons mons mestres a la redacció.
6: Exacte. Home.
0: Fins ara, Clara.
6: Fins ara.
0: I al Palau, abans d'aquest Barça-Nantes, d'aquí a 5 minuts començarà. Recordem última hora dels dos equips, Albert, amb una baixa sensible pel Barça, no?
2: Sí, de Peter Sikusa, amb lumbalgia, informat avui al club, per tant es perdrà el partit, la resta preparats per jugar aquest duel. I ara, en el moment de les presentacions dels equips, el moment de la presentació del Barça, amb Joan Laporta a la llotja. El veiem res, a 7-8 metres de la posició de RAC1, ara aplaudint la presentació dels jugadors del Barça. I, per cert, aquesta hora molt pendents d'una tanda de penals, perquè el primer classificat per la Final Four s'està decidint ara mateix. Apassionant. Llàstima que no els podem veure, ho estem seguint per internet. És l'eliminatori entre el Fuchse de Berlín i el Veszprém de Xavi Pascual. A l'anada va guanyar el Veszprém d'un gol a casa i avui ha guanyat el Fuchse a Alemanya també d'un gol. S'està decidint a la tanda de penals. Per tant, no hi ha hagut pròrroga, és a dir, també tenir en compte pel Palau. Si el Barça perdés de dos gols al final dels 60 minuts, no hi ha pròrroga, anem directament a la tanda de penals, que no sé si això vosaltres ho preferiríeu per la vostra, per l'eliminatòria de Champions, o ja us aniria bé la pròrroga. A mi em sembla una bona solució pel Palau, que avui no hi hagi pròrroga. Jo crec que no hi arribarem, que el Barça per la via ràpida o almenys pel temps reglamentari ho solucionarà, ho resoldrà, però a mi em sembla que és una bona solució.
0: Mira, jo, almenys aquí a la redacció m'arriba que el Fuchse s'ha classificat.
2: Doncs mira.
0: Pot ser?
2: Podria ser, aquí la cobertura va i ve.
0: Sí, aquí, encara que damunt no sé què està passant, però una mica pedals el tema. Potser és el web, no la cobertura.
2: Anàvem, els primers 7 penals s'havien transformat. A partir d'aquí no carrega gaire. Per tant, pot ser que s'hagi acabat i que el Fuchse s'hagi classificat. Si el Fuchse es classifica, el Veszprém de Xavi Pascual tornaria a quedar-se a les portes de la Final Four, com ja li va passar la temporada passada.
0: John... Clar, la veritat és que la meva memòria amb classificacions per Final Four no seria segurament la millor, però una classificació per la Final Four als penals? Ostres,
2: és que abans
0: el Barça no l'ha viscut mai, segur, no?
2: No.
0: Perquè
2: no,
0: ho recordaríem, vull dir...
2: No, hi ha hagut partits que, evidentment, sí que s'han resolt a la tanda de penals a la Final Four, però no en una eliminatòria de quarts o de vuitens.
0: Sí, una Final Four, sí.
2: Home, és dramàtic.
1: Jo recordo el Barça-Colònia a una Final Four de molt perdent amb Karabatic...
0: Sí, home.
1: Jo crec que va ser, no me'n recordo, potser 2014, perdent una final de la Copa d'Europa a la tanda de penals. Sí, a més va ser una doble tanda. Van empatar i després van disputar una doble tanda.
0: El Fuchse classificat, sí. Confirmem, doncs... per tant, els penals. Fuchse Berlín, primer equip classificat per aquesta Final Four.
2: Primer alemany, a Colònia, i ja podem donar també per classificat el Magdeburg, que és l'eliminatori que es resol demà. El Magdeburg va guanyar de 7 a l'anada a la pista del Pic Zeged i demà juga a casa. Per tant, Fuchse i Magdeburg segur que seran els dos primers equips que es classifiquen per la Final Four.
1: I l'altre... L'equip d'Iker Romero, que després de deixar el Barça se'n va anar al Fuchse Berlín unes quantes temporades.
2: I l'altra eliminatòria és un Aalborg Sporting amb empat de l'anada. Comença a la mateixa hora que el partit d'aquí al Palau, per tant... és que avui, tot i que demà s'ha de resoldre, insistir, l'eliminatòria del Magdeburg, avui ja, en principi, sabrem els quatre finalistes per la Final Four.
0: Doncs anem seguint amb l'Albert. Fins ara, Albert.
2: Fins ara.
0: I a més afegeixo que els play-offs de quarts de final de l'Eurolliga de bàsquets, Zalgiris 64, Fenerbahçe 68. Per tant, queden 5 minuts pel final del partit, encara està ajustat. I Panathinaikos 25, València 35.
3: Sí.
0: Tothom esperava un 3-0 del Panathinaikos i de moment queda molt, 7 minuts pel descans, però guanya de 10 l'equip de Pedro Martínez. Tot plegat amb en Jordi Nieto i l'Oriol Monfort tocant els botons, hashtag Fraco activat, farra lliure pel que vulgueu i també teniu a punt l'opció per sincronitzar la nostra narració amb la imatge d'aquest Bayern PSG. Entreu a l'app o al web de RAC1, cliqueu l'icona TV i ajusteu el nostre àudio amb la imatge del vostre dispositiu.

0: Pendents del Johan i que li donin la Copa de Campió de Lliga al Barça femení. Alemanya és el nostre únic destí d'aquesta nit de Champions. Allianz Arena de Múnich, Bayern PSG, 5-4 de l'anada pels francesos. L'equip de Vincent Kompany, ja campió de la Bundesliga alemanya, va empatar el cap de setmana contra el Heidenheim, fent moltes rotacions dels titulars habituals. I el conjunt de Luis Enrique, líder de la Lliga francesa amb 6 punts més que el Lens, també va empatar el cap de setmana a casa, amb un 11 ple també de suplents habituals. 2-2 amb el Lorient. El PSG, de fet, serà campió de Lliga aquest cap de setmana si suma un punt més que el Lens. El Bayern ha guanyat 10 de les 14 eliminatòries europees després de perdre l'anada a camp contrari per un gol de diferència, i el PSG ha superat 2 de les 5 eliminatòries europees en què va guanyar l'anada a casa per un gol de diferència. 7 precedents entre els dos equips quan han jugat a Múnich, 5 victòries del Bayern, incloent els dos últims enfrontaments, i 2 victòries del PSG. Cap empat, curiosament. I, per cert, si aquesta nit a Múnich hi ha 4 gols, serà el rècord en una eliminatòria doble partit de la Champions. Per tant, busquem fer història. Va, l'11 del Bayern, l'11 de Kompany, Dami.
1: El Bayern surt amb Neuer a la porteria, defensa de 4, Stanisic, Upamecano, Tai, Laimer, doble pivot, Kimmich, Pavlovic, 3 mitges puntes, Olise, Musiala i Luis Díaz, i referència en atac, Harry Kane.
0: De baixes, ha recuperat algun element, Kompany, per aquest partit, Dami?
1: Sí, ha recuperat algun element. Hi havia dubtes al lateral, si jugaria Stanisic, Davis, que finalment queda a la banqueta, o Laimer, i els dos laterals són Laimer i Stanisic. Es manté la baixa de Gnabry, que ja l'havia anunciat Kompany en la roda de premsa d'ahir.
0: Cantem també l'11 del PSG, l'11 de Luis Enrique.
1: Paris Saint-Germain, amb Safonov, el rus a la porteria, amb la baixa de Achraf Hakimi, juga Zaire Merí al lateral dret, amb Marquinhos, Pacho i Nuno Mendes. Per davant, Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz, Fabián titular, amb Due, Dembélé i Barapskelia.
0: Ens falta saber l'equip arbitral d'avui.
1: L'equip arbitral comandat per Joao Pinheiro, el portuguès auxiliat des del VAR per Marco Di Bello.
0: Doncs aquest és l'equip arbitral d'avui. Ara es parlarem de per què els millors àrbitres no s'han xiulat en partits de Champions. Tenim ja un argument que sembla...
2: Sí? T'ha convençut?
0: Sí. No, gens.
2: Ah, val.
0: Però...
1: A mi, sí.
0: Per tu sí, veus?
1: Sí, sí.
2: No, no, m'agrada.
1: Em sembla raonable.
0: Però serà després que el Barça rebi el trofeu que l'acredita com a campió de la Lliga Femenina 2025-2026, perquè estem arribant ja al moment esperat. Clara.
3: Sí, ara estan repartint la rèplica de la Lliga, aquest mini trofeu que reben les jugadores. Queden res, només Marta Torrejón, Pere Romeu i la capitana Alexia Putellas, amb Rafael Louzán, el president de la Federació Espanyola, també Beatriz Álvarez, presidenta de la Lliga, Rafa Juste, Joan Soteras, Àngel Riu del Bàsquet, el responsable actual del femení, mentre no torna Xavi Puig, que també hi és sobre la gespa. I ara sí, Alexia, a punt de recollir el títol que acredita el Barça com a campió de Lliga un any més. Li entreguen... Bé, li estan dient que vagi davant les companyes, primer de tot, que se situï davant el rètol on posa campiones. Totes les companyes a punt per celebrar-ho. Louzán i Beatriz Álvarez, que li donen a Alexia. Alexia, que juntament amb Marta Torrejón diu que... Què diu? Que ben amunt! Ben amunt! Ben amunt, Alexia i Marta Torrejón, que el Barça aquest any ha tornat a guanyar la Lliga, ha tornat a ser el millor, molt superior, l'onzena Lliga ja de la història del club, la setena de forma consecutiva. Salten les jugadores, ho celebren també Pere Romeu i la resta dels membres de l'estaf s'uneixen en aquesta celebració. Força tímida, no hi ha una gran eufòria, tampoc l'ambient és molt, molt càlid, poca gent, però bé, una nova Lliga, queda la Copa la setmana vinent a Les Palmes contra l'Atlètic de Madrid i sobretot, el 23 de maig, l'esperadíssima final de la Champions a Oslo contra l'Olympique de Lió per optar un altre cop al pòquer de títols.
0: Doncs ha rebut el títol de campió de Lliga el Barça femení. Hi ha d'haver parlaments, com deies, sí. Clara.
3: Sí, sí, Pere Romeu i Alexia. Suposo que serà un cop acabin aquestes fotos protocolàries. Si voleu, demano pas.
0: Sí.
3: I escoltem què diuen.
0: Perfecte, doncs quedem així, a veure si
3: endavant
0: diu alguna... Vaja, no crec que anunciï...
3: No crec.
0: A més,
3: no.
0: Tenint en compte pel que dius l'ambient que hi ha al Johan, que no seria tampoc l'indicat, doncs no. Però vaja, jo crec que és interessant escoltar la capitana de l'equip. Fins ara, Clara.
3: Fins ara.
0: Ja en marxa el partit al Palau, Albert.
4: Amb els francesos per davant, Barça 2, Nantes 3. Han arribat a guanyar de 2 en aquests primers minuts amb un parell de bones aturades del porter barceloní del Nantes, Nacho Biosca, atacant els francesos per tornar a obrir una escletxa de 2 gols. Barça 2, Nantes 3, primers 5 minuts de partit.
0: 10 per les 9. A veure, comencem per l'11 del Bayern. Carlos, només un canvi al lateral esquerre.
5: Sí, jo crec que la primera part de Davis la setmana passada no va ser gaire bona, ja va fer aquest canvi al descans, però la resta són faves comptades. Ho vam comentar, avui sí que he recuperat Leonard Kahl, però sí, no estarà per jugar d'inici. Tant de bo pugui jugar uns minuts al final, perquè crec que és un jugador que val la pena veure, però la resta, ja dic, jo crec que està més relacionat amb el pobre rendiment de Davis la setmana passada, en la primera part, que no pas amb que Laimer sigui ara mateix una opció superfiable en la terra d'esquerra, tot i que ho està fent bé, eh? Mm-hmm. Però crec que el partit avui necessita poca presentació, sí, perquè sí, veurem si respon a les expectatives, però presentació necessita poca, perquè pràcticament els 11, més enllà del canvi aquest i tal, i de l'altre canvi del PSG, els 11 són calcats de la setmana passada.
0: Sí, sí, en aquest sentit poca sorpresa. L'única cosa, potser, que Naveira, que el PSG juga avui sí amb el seu mig del camp de gala, però clar, això és perquè Pere Raf al lateral dret.
6: Sí, ja ho vam dir. Quan es va lesionar Raf, ja vam dir que jugaria Zaire Meri de lateral dret, que Fabian estaria al mig del camp. També aquí són faves comptades, realment, en el cas del Paris Saint-Germain. I per tant, doncs, bé, jo crec que és un canvi obligat on el Paris Saint-Germain perd un dels seus jugadors segurament més diferencials en atac, un dels jugadors que és... Bé, Achraf Hakimi és la gota malalla, no? O sigui, està tota l'estona arribant, és un martell per la banda dreta, o sigui que la seva baixa es notarà segur, però bé, jo crec que Zaire Meri, sempre que ha jugat en aquest lateral dret, ha ofert prou garanties. O sigui que crec que el Paris Saint-Germain notarà cert canvi, però no sé si serà un canvi tan dramàtic com perquè perdi l'eliminatòria per aquí. Jo crec que no, jo crec que és un jugador, Zaire Meri, que ha demostrat doncs, saber jugar en aquesta posició, i després doncs, sempre tenim dubtes, no?, respecte a com es col·locaran els, sobretot els extrems, en el cas del Paris Saint-Germain, però jo crec que Kvaratskhelia, veient sobretot la Champions que s'està marcant, crec que ell tindrà el privilegi, entre cometes, de jugar a la posició que millor li va, no?, que és a l'esquerra, i segurament Doué el veurem més fases de partit a la dreta, tot i que no descarto que hi hagi alguns moments concrets on sí que s'intercanviïn de banda.
0: Bro, que ha arribat el moment, hem esperat 8 dies. Sí. Tens por, ho apuntava en Carlos, que...
7: El hype.
0: Tan hype, acabi punxant el partit o no hi ha perill?
7: No, jo crec... A veure, venim d'un partit que segurament és insuperable. No crec que avui veiem un partit que estigui, no?, el mateix
0: és complicat.
7: Possible. El que passa és que encara que estigui per sota, seguirà sent un partit molt per sobre de la resta de partits que podem veure actualment. Per sí, tant,
0: correcte.
7: Clar, vull dir, sí. És a dir, no ens acostumem sempre a caviar. És a dir, a la vida normal no sempre hi ha caviar i hotels de 5 estrelles i avions privats. O
0: sigui, ahir ho van comprovar, no? De
7: fet. Clar, i per tant, venim d'ahir, o sigui, i avui segur que serà millor que el d'ahir.
5: Exacte,
7: tant,
5: sí. Possiblement serà millor que el d'ahir, ja.
7: Sí, segur.
1: I ara seria què és que punxi el partit, no? Un 2-2 és que punxi el partit?
5: No.
1: Què és que punxi, no?
6: O sigui, tenim 5 gols menys que el partit d'anada, tampoc punxaria, segurament.
7: Clar,
5: exacte. Si per mi punxar el partit seria dir, hòstia, que veiéssim un 0-0 sense ocasions, o un 1-0 allò escarrencit.
7: Sí. Especulant, no?
0: Exacte, que els dos especulessin.
5: Però jo crec que els dos entrenadors han donat el mateix missatge. Sí, sí, és a dir, el missatge és vamos a muerte. O sigui, a tomba oberta a lo que surti.
0: Ara, potser hi ha un moment, Carlos, no?, que la segona part, els jugadors, si veuen la final a prop, una mica com el PSG els últims minuts a París, no? Que bé, no va ser... Clar, no van anar a buscar tan amunt, no?
5: Mira, jo tinc un record d'això, de que sort que ara han tret el tema de les targes, o sigui que només pots perdre la final si hi ha una vermella.
7: Vermella,
5: però abans que no, jo recordo la tornada del Barça l'any del triplet a camp del Bayern, que jo crec que la primera part ja acaba 2-3. Diria.
6: Jo crec que igual... Ara dubto.
5: Jo crec que ja acaba 2-3, i la segona part, si t'inflaves a veure els jugadors, sobretot els que ho veies més de prop i els que... de pràcticament treure el peu.
7: No vull,
5: perdre la final, saps? No vull perdre la final.
1: Això li va passar a Guillermo Amor, que és la final de Wembley 92, que li ensenya la groga i s'agenolla en aquell moment processant que no veia, que no jugava la final, però immediatament ha de continuar jugant perquè perquè el partit segueix.
6: Hi ha molts casos, o sigui, Michael Ballack a la final de l'Euro contra el Madrid.
1: Bueno, i a la final del Mundial 2002, a semifinals, que veu groga i no juga a la final del Mundial. És demolidor, això.
0: Sí. Ja ens arriba l'ambient de l'Allianz Arena amb un tifo realment espectacular,
7: espectacular.
0: A Múnich, on hi haurà un ambient de gala per aquest Bayern Paris Saint-Germain. El Palau compta que el Nantes continua per demanant el marcador, Albert.
4: Sí, acaba de marcar Nguessan per situar el 5-6, encara amb els francesos per davant en el marcador, amb 4 dels 6 gols de Thibaut Briet, el jugador francès, que de moment té un 100% d'efectivitat en els llançaments a porteria, no està aconseguint aturar Emil Nielsen en aquest inici de partit. Acabem pràcticament de començar, 10 de la primera, Barça 5, Nantes 6, ara penal 7 metres a favor del conjunt francès.
0: La Clara m'ha vist per línia interna que el tema dels parlaments va per llarg al Johan. Com vagi gaire per llarg, faran parlaments per la tele i per nosaltres. Per la gent que ens estigui escoltant, perquè no acabo de... aquesta manera de...
7: Aprofitar la gent que hi és.
0: Clar. Vull dir, això s'ha de fer el més ràpid possible, si no, no hi ha...
5: Els timings no queden gaire,
7: No, a més, amb una semifinal com aquesta avui, que la gent que li agrada el futbol, no? Entenc que la vol veure, també.
0: Sí. És com... No sé, és tot plegat rarot.
7: Espectacular la grada.

0: Sí.
1: O sigui, el tifo i l'ambientació que hi ha és...
2: No, allò és una caldera.
0: Sí, sí.
2: O sigui, això, jo les he viscut com a espectador també... I, ostres, és una allò és... O sigui, ja de normal és tal, però en partits així grossos... Mm-hmm. És, o sigui, l'ambient és esfereïdor, eh? O sigui, pel rival és d'aquells ambients que intimida, eh? O sigui, de dir... Uf.
1: O sigui, et cagues, no?
2: Sí. El que passa que també, al final, en una semifinal de Champions, o sigui, el rival són gent acostumada a jugar en aquests
3: ambients. Sí, ja hi comptes, no?
2: Exacte, sigui el Paris Saint-Germain en aquest cas, sigui el Barça en el seu moment, sigui el Madrid quan l'hem vist també en semis a l'Allianz, o sigui, són jugadors molt acostumats a jugar en aquests ambients, però, ostres, és un ambient que impacta el viure'l de prop i veure la gent allà, a més, sense violència ni res, o sigui, animant,
0: sí.
2: Però un ambient molt caldejat que veus a tothom aixecat i cridant.
0: Per cert, ara que diu això de violència en Carlos, hem de lamentar que hi ha hagut problemes en les hores prèvies al partit, amb aficionats ultras del PSG encenent bengales al metro, la cosa més normal a dins d'un
1: comboi. Una de les pitjors aficions d'Europa.
3: Absolutament.
1: O sigui, sí. Odiosa i, en fi...
0: I també havia arribat des de Múnich la notícia que hi havia hagut una alarma d'incendi a un altre punt de les línies de metro que van cap a l'Allianz Arena, que havia obligat a evacuar 1.000 aficionats. De moment no hi ha cap tipus de notícia que vaja, sent Champions, si no s'arriba a temps, els partits s'endarrereix l'inici, no ens n'hem rebut cap comunicació, veiem els jugadors a punt de sortir, per tant...
3: Les imatges que hem vist feien por, eh?
0: Sí, sí.
3: Tu t'imagines anant al metro com a periodista, com a aficionat, i era el vagó del metro absolutament a les fosques pel fum de les bengales. Imagina't veure't allà enmig, però sí, com dius, havíem arribat a pensar que el partit podia començar tard, però donarà inici de manera puntual.
0: No, a veure, per... Qui o per quina línia creus que passa la classificació del Bayern avui?
4: Bé, jo crec que passa doncs, per els mitges puntes, no? A veure si Musiala dona un pas endavant, que crec que l'estem esperant des de la seva sortida de la lesió, i després doncs, esperar que Luis Díaz avui sigui un dia de prendre bones decisions, que Ulisse segueixi amb el seu nivell habitual, i per aquí doncs, el Bayern no pot tenir.
0: Doncs ja surten els jugadors a l'Allianz Arena, ens preparem per escoltar l'himne de la Lliga de Campions a Múnich. Com que a vegades l'himne de la final fan versions estranyes o això, preparem-nos, perquè aquesta serà l'última vegada que el sentirem de debò, diguéssim. Sí, a vegades fan allò, el toquen en directe.
1: Melancolia, ja.
0: Per mi no és el mateix, sí.
1: Sí, no? Un punt de...
0: Vinga.

0: atenció de jugadors del Bayern i del PSG. D'aquí a dues hores, tres com a molt, un dels dos equips serà finalista i l'altre se n'haurà quedat a les portes. Carlos, per on passa la classificació del PSG? Per quin jugador, per quina línia, on poses el focus?
1: Jo poso el focus en dues coses. Una, la línia defensiva del Bayern, que ja ho vaig dir la setmana passada i continuo pensant que la veig com un punt dèbil, molt més que la del PSG. I després per mi hi ha dos duels individuals, un que es va desequilibrar molt la setmana passada, que va ser el de Barasquelia contra Stanisic, i l'altre per mi és veure com serà capaç Zaire Emery de defensar Luis Díaz. Sí. Perquè jo estic d'acord amb el que ha dit el Jaume, que Zaire Emery ha demostrat ser un lateral de garanties quan ha jugat allà, però enfrontar-te a una bèstia d'aquestes característiques no està a l'abast de qualsevol. Llavors anem a veure, per mi són els dos duels una mica lateral dret contra extrem esquerra de cada equip que poden marcar una mica l'eliminatòria.
2: Sí, té un dia com l'altra setmana passada, no? Luis Díaz, sí, que va estar pletòric, clar.
0: Sí, sí. Els teus noms propis, Broc, per on passen?
2: Jo m'agafo a Kane, eh?
0: T'agafes a Kane?
2: Sí, no només per el tema porres, etcètera, sinó perquè... no, perquè és el, per mi és el, la brúixola. O sigui, és a dir, quan, si Kane juga no només a la banda porta, sinó que també juga, fa jugar i té l'encert que se suposa que ha de tenir, té moltes possibilitats el Bayern de passar.
0: Ara que ens enfoca, per cert, Joao Piñeiro, el tema és que la UEFA està reservant els seus millors àrbitres, els que aniran al Mundial, perquè no facin cap cagada molt gran que els pugui influir, o sigui, en els partits més importants de la Champions, semifinals o final, perquè no els pugui influir de cara al Mundial.
2: És protecció.
0: Sí, o sigui... No estem parlant, per exemple, aquest àrbitre serà al Mundial.
3: Que arribin nets.
0: Però aquest àrbitre no és dels top. No els xiularà uns quarts, una semis, una final. Però els que sí que tenen números d'arribar molt lluny al Mundial, se'ls reserven, se'ls guarden, els Kovacs, els Marcinia...
2: No volen que Kovacs...
0: Els Turpent...
2: En una final...
0: Algun anglès, d'aquests que també
2: se la xiula,
0: Oliver...
4: Sobre aquest tema es va debatre, crec, amb la final de Copa del Rei, perquè el Verola va xiular-la poc després de la famosa acció amb Vitor Reis i Mbappé al Madrid-Girona, crec que havia estat una setmana abans o dues setmanes abans, i per això jo crec que dins del món arbitral, almenys aquí a Espanya, era un debat que ja s'havia tingut, i sembla que la UEFA l'ha aplicat també. Per cert, avui el Bayern estrena la samarreta de la propera temporada. Molt maca, per cert.
2: És una bona jugada, aquesta.
0: Sí, home, per fer calés. Té els mitjons blancs, no?
4: Sí.
3: No creus que té un punt de risc si no va bé la cosa? Si avui quedes eliminat a casa...
4: M'ho falla per tota la temporada.
3: La veritat és que és una aposta de risc, però que pot sortir també de manera fantàstica.
0: I el PSG negre de cap a peus. Això arrenca, Dami!
3: Sí, acaba de començar el partit. Avui més que mai el PSG pateix en les seves cartes el que és jugar a Alemanya, enteneu-me. Avui jugar a Munic, jugar davant d'un públic alemany que ja comença a collar des del principi. Un mosaic gegant fantàstic. Fins i tot els jugadors del Bayern miraven a la immensitat davant de la magnitud de l'estadi en el que es disputa aquest partit. Primera possessió pel Paris Saint-Germain, 25 segons de partit. Doué, que juga ja amb Zaire Emery, al Paris Saint-Germain, que en algun moment, el que sabem segur, és que haurà de marcar un gol.
0: Sí.
2: La samarreta aquesta és negra, però té com una espècie de grafisme de París. És bonica, No sé si l'havien portat abans. Jo no la recordo. Té una espècie de disseny espacial.
4: No sé si hi ha... Sí, igual els quarts de final em vol sonar aquesta, però ara tinc dubtes.
2: Si és una equipació...
1: Sí. Jo, respecte al que comentava de la samarreta del Bayern, jo per mi no, és que no hi ha millor aparador que una semifinal de Champions tornada per presentar una samarreta. Que sí, que la mufa, sí, això ho he vist en algun equip, jo. De no, juguem sempre amb la tercera, que vam guanyar no sé on. És com, bueno,
2: una groga, potser? No.
4: L'any passat el Bayern va tenir embolic amb el tema de les samarretes, perquè...
3: Upamecano, Neuer, compte que ja... Hi ha el dia al Madrid en una d'aquestes, Neuer amb cama esquerra, era Barasquelia qui pressionava. De moment sembla que un punt millor al PSG en aquesta sortida de partit.
4: El Bayern l'any passat va jugar tota la temporada de Champions amb un uniforme color crema, molt maco, per cert, i no van jugar mai de vermell perquè les normes de la UEFA t'obliguen a que els dorsals es vegin clarament, i el tema és que els dorsals de la samarreta local, de la vermella, eren de color negre, no es veien bé, i llavors la UEFA els deia que havien de canviar a blanc, i el Bayern no va voler i va estar tota la temporada amb la samarreta de color crema.
3: Comença dominant el PSG, Doué cau a terra, Doué recupera Olise, cavalga per banda dreta, Olise demana en falta, ha caigut Olise a terra, demana falta de Nuno Mendes, i Joao Piñeiro, que l'altre dia també, l'àrbitre també va contribuir al bon desenvolupament del partit, deixant jugar, veiem què fa avui Joao Piñeiro, que ha deixat continuar ara, també perquè no hi havia falta, lògicament, minut 2, 0-0, es nota la intensitat i que els dos equips saben el que juguen. Compte la paret que li tira Fabián aquí a Barabskelia, i va Georgià, banda esquerra, s'endinsa interior a l'àrea, posa la centrada, gol d'Embele, la primera, per una nit que es presumeix absolutament històrica, 2 de partit, Fabián Verdué, Barabskelia, la centrada, Barabskelia, Dembélé amb l'esquerra, primera nyaca, gol! Nit històrica, per si algú tenia dubtes si avui la nit estaria a l'alçada, la primera Dembélé, cama esquerra, gol! 2 minuts de partit, Allianz Arena, eliminatòria, empatada, 5-5, 0-1, ha marcat Dembélé, perdó, 4-6.
0: Sí, 4-6.
3: No, és que són tants gols ja que...
0: 4-6, ara m'estranya.
3: És una sopa de números, això. Barabskelia, Dembélé, 4-6. Ara el Bayern n'ha de fer 2. Marca Dembélé, que a més ha definit molt bé,
0: Sí.
3: Ha definit molt bé, imparable per Neuer. Bayern 0, Paris Saint-Germain 1.
0: No m'ha donat temps a preguntar-vos, vaja, o a confirmar que el PSG havia sortit a pressionar dalt, valent, com ens havia promès Luis Enrique, perquè si el primer gol va arribar al minut 16 a l'anada, avui al 2 ja tenim el primer.
2: Quin escàndol, de veritat. Tu compara-ho amb el que vam veure
0: ahir. Sí, sí, no.
2: Clar, en 5 minuts ja justifiques el partit d'avui. O sigui, ja està. Per mi ja estic calent, no?
0: Sí. Ja no, vull dir... Et té meravellat Barabskelia. Quina tranquil·litat té a l'hora de fer la passada definitiva. Allò que tant costa a bons davanters, a grans davanters, de fet.
1: No, ja ha mirat abans, ha aixecat el cap, sí. Ha vist el moviment, la posa amb la... Que de vegades aquestes passades semblen senzilles,

0: feinada de por ara mateix, eh?
1: Sí.
0: Té una feinada de por, veure com reacciona. Ho va fer molt bé a l'anada, que va arribar a tenir un 5-2, recordo, en contra la segona part, però clar...
2: Vull dir... ara qualsevol equip, amb aquest marcador global, jo crec que diria... No? Feren una mica, anem a veure... No està sí, sí. A casa del PSG, eh? Vull
0: no, dir, mira Fabián, mira Fabián.
1: Sí. Tu, igualment, com a Bayern, et podies imaginar que el PSG un gol te'l faria, que n'havies de fer dos, però igualment, clar, l'impacte d'haver rebut sí. Un gol tan aviat i d'estar a dos és dur. També és veritat que el Bayern va estar 5-2 en contra l'altre
2: dia,
1: clar,
2: no? Sí.
1: Això canvia.
0: Però sí. Aquest impacte ambiental és veritat que...
1: Sí, l'ha rebaixat,
0: gol...
1: eh?
0: Sí.
1: Ha rebaixat, efectivament.
3: Rebaixes això, rebaixes l'ambient. Mm. Sí, l'ambient aquest, la caldera aquesta de la que parlàvem, ara mateix li has baixat la temperatura 20 graus, saps?
2: Compte.
0: Però espera.
1: Sí, compte que hi va el Bayern. Pilota en banda dreta per Konrad Laimer. Laimer aquí, bona pressió de Pacho, ha de jugar dalt per Olise. Ui, Olise, que tou!
0: Sí.
1: Molt tou aquí, bona pressió de Pacho. Imperial, en dues accions defensives, Pacho, l'equatorià. Ui, compte que es tocava aquí el bessó.
4: I ara estava tornant a mirar l'acció del gol. Clau, que el que salta amb Kvaratskhelia és Upamecano. En una situació que jo crec que tàcticament és de molt de risc, perquè si el central no guanya el duel, estàs venudíssim. I és efectivament el que ha passat, perquè després, clar, el Paris Saint-Germain té tanta qualitat que Fabián, en comptes d'estar pel carril central, s'obre la banda esquerra i troba la passada perfecta perquè entri des d'allà Kvaratskhelia, que ja li havia guanyat la posició a Upamecano. A veure, aquí ja sabem que els dos equips són equips que no tenen present en cap moment el risc de les persecucions individuals que poden dur a terme. Jo crec que el Paris Saint-Germain les fa més que el Bayern, però el Bayern també té també té el seu fent aquest estil de futbol, i en aquest cas, doncs, Upamecano segueix Kvaratskhelia, però no diguem de la manera doncs, més contundent, perquè és que de fet no arriba ni a referenciar-lo, o sigui, no arriba ni a tocar-lo amb el cos, diguem, no arriba ni a molestar-lo.
2: No. Però és sospitós habitual, no, Upamecano? No.
4: Aquesta és una errada que no salta tant a la vista. El problema és que Upamecano és sospitós d'errades que salten molt
2: sí,
4: a la vista.
2: No.
4: I en aquesta, doncs, jo crec que ell... no, clar, si aquí hi ha la consigna de que els centrals saltin sobre extrems...
0: Clar.
4: Ostres, tu has d'estar molt més activat.
0: Atent, sí. I l'altre és que si fas falta és vermella, o t'arrisques sí. A la vermella, clar, llavors...
3: Jo crec que va condicionat pel salt de pressió, és a dir, quan el lateral està saltant allà a la zona de Fabián i tal, tu has de saltar molt més agressiu al duel contra Kvaratskhelia. Clar, surts tu bé
4: sí.
3: i l'altre, clar, necessita poquet per fer-te mal. Però crec que va molt condicionat per l'estructura de la pressió del seu equip.
4: Sí, perquè al final, vull dir, sí. si el Paris Saint-Germain troba tan fàcil l'espai per la banda esquerra, és perquè al final hi ha una anomalia en el sentit de que a la banda dreta hi ha dos jugadors que han saltat molt i en canvi a l'esquerra, clar, com que no han saltat igual, la defensa està esglaonada. Llavors per aquí et troben l'espai fàcilment.
0: Compte, la primera grava?
1: Sí, compte que hi ha falta de Nuno Mendes sobre Olise.
0: Se l'havia fet.
1: Se n'anava el francès, ha fet caure el portuguès a Olise. Falta i targeta groga. La veritat és que el PSG està ben plantat sobre el terreny de joc i només una individualitat pot encendre les llums del Bayern de Munic. Targeta groga per Nuno Mendes, que el pot condicionar a partir d'ara.
2: Trepitjat, no?
4: Sí. Nuno Mendes...
3: I tant, el toca amb el peu i el toca després.
0: Sí, és falta clara i a mi em sembla ben treta la groga.
4: Nuno Mendes amb Olise de moment no pot, eh?
0: No. Per cert, Dembélé és a punt d'aconseguir un rècord històric a la Champions, eh? Mm. Cap jugador ha marcat dos o més gols en tres partits de Champions consecutius. Dembélé en porta dos i avui ha fet un gol.
1: Qui t'ho hagués dit, eh?
0: És un gol de fer una cosa que ningú ha fet.
1: Ha definit molt, molt bé, la veritat, Dembélé, amb camp esquerre. Compte aquesta falta, minut 8 de la primera part, de moment cap aproximació en perill del Bayern. Picarà aquí mig, no, la deixa per Olise, pot centrar, fàcil, és que està podent pensar, fins i tot pot xutar, Olise a la centrada, molt passada!
0: Ui.
1: Podria haver fet dubtar a Safonov, serà porteria pel Paris Saint-Germain, camí del minut 9.
0: I al Palau Laurana, el Barça d'handbol per davant, per sí. Una de les primeres vegades del partit, Albert.
5: Sí, la segona vegada per davant en el marcador, queden 6 minuts per arribar al descans, Barça 12, Nantes 11, la millora del Barça, bàsicament, per dos homes. Primer, Emil Nielsen, que comença a entonar-se, el millor porter del món. Comença a demostrar-ho i ha fet 3-4 aturades amb molt mèrit. I després Dikamem, que ha sortit a la pista a l'equador de la primera meitat. A l'anada va jugar amb unes molèsties, es trobava una mica millor, però no ha estat titular. Però s'ha notat ja quan ha sortit a l'equador de la primera part, pel joc que genera i també per l'amenaça que és per la defensa rival. Empat al Nantes, la primera part, això sí, és molt i molt igualada. 5 minuts per arribar al descans. Barça 12,

0: Mantes 12, demana temps mort, Antonio Carlos Ortega, el tècnic del Barça.
1: I passo molt ràpidament pel Johan. Es confirma que hi haurà parlaments, Clara?
2: Sí, sí, sí, ara estan sortint jugadora per jugadora.
1: Quanta gent queda?
2: Res, estem ja... Mira, ara venen les capitanes, per tant, a Paredes...
1: No, no, dic de públic, de públic, quanta gent queda.
2: Ah, perdona, quanta gent queda de públic. No ho sé, perquè la majoria està a baix nostre, que diguem, a la zona tribuna a baix, allà sí que està ple.
1: D'acord, d'acord.
2: Al voltant hi ha menys gent.
1: Ens avises quan comencin els parlaments.
2: Perfecte.
1: 0-1, guanya el PSG, 10 de la primera, Dami.
3: Sí, vol empènyer una miqueta. Oh, oi! La pilota per Kane, la favorita, el rebota... Safonov, si no, que està passant a l'espai de Luis Díaz, anava directe per Kane, ja li toca empènyer, eh? Li toca ja arribar a porteria, encara que això comporti riscos al Bayern de Múnich, que de moment en 10 minuts no ha generat res, llevat de la targeta a Nuno Mendes, que pot condicionar l'atac a l'esquerra portuguès. Per ara millor el Paris Saint-Germain, però això és una muntanya russa i segur que el partit tindrà moltes tendències.
4: És un partit, realment, és una eliminatòria on... o sigui, evidentment ja sabem que quan parlem de sistemes i a més, moltes vegades els entrenadors diuen, bé, això són números de telèfon, no? O sigui, al final els jugadors es mouen i tal, però vull dir, veus doncs, molts jugadors en posicions que no t'esperaries, no? En certs moments, i ara, per exemple, doncs, a l'última jugada, Ta guanya el duel, Pavlovic tira un barret que permet al Bayern seguir avançant, i després ja, quan encara Luis Díaz, el que ve a marcar-lo és Marquinhos, no està Zaire Meri amb ell.
3: Compte, Kimmich amb Olise, pot xutar, deixa la pilota perquè la rebi Kane a l'interior de l'àrea, xuta directament, tal com li ha vingut a buscar la Gardella, Harry Kane ha bloquejat bé Pacho, ja vol sortir el Paris Saint-Germain des de darrere, Fabián com ha iniciat la jugada en la triangulació, Fabián com ha habilitat a l'espai per Barabskelia, que ara busca acaronar la pilota, marxar de Laimer, que gairebé li podria forçar la targeta, la demana Barabskelia, li demana calma, João Pinheiro, avui el portuguès espectador de luxe.
5: Sí. Quin partidet de Fabián, eh?
6: Sí, sí.
1: Ha començat fi, eh?
6: Oh. Finet.
1: Per cert, finalment, Laimer a la dreta, Stanisic a l'esquerra.
6: Això és el que volia comentar, per això aixecava la mà. Jo crec que Company ha avançat el mateix que nosaltres de la setmana passada al duel Stanisic-Karabskelia, sí, i ha decidit que aquesta setmana sigui Laimer el que provi sort, a veure si para amb el búfal. Però ja, la primera...
4: No està canviant gaire.
6: No està canviant gaire l'escenari. Però sí, els ha canviat de banda. Per mi és el més destacat respecte... Més enllà dels canvis de jugador, obligats per lesions i de més, crec que el que més canvia és això, el canvi Stanisic-Laimer, dreta-esquerra. Jo crec que ha intentat provar sort en això, i a veure si aquest és capaç de parar-lo.
3: Pilota llarga, la deixa passar Stanisic, no sortirà. Juga Stanisic jugant, efectivament, de lateral a cama canviada, amb Jonathan Tah, no té línia de passada, i a morir amb Neuer.
4: Dit això... Clar, o sigui, Stanisic ha de jugar a cama canviada, cosa que jo crec que condemnarà.
3: Espera, a veure, que juga Kane amb Olise, davant seu Nuno Mendes, que recordem que té targeta, l'ha de buscar, eh? Ha d'anar a per ell. Sí. Olise, arriben les ajudes, centrarà amb cama dreta, ha fintat, gairebé ha fet caure a Nuno Mendes, ha impactat la pilota en el portuguès, porteria, perquè toca al final Olise. Però aquí està anant a per ell Olise, que això és molt interessant pel Bayern.
4: El que demostra aquesta acció és... com es recupera de ràpid Nuno Mendes de qualsevol moviment que fa, perquè és que el tio fa una cosa que jo crec que és poc acadèmica per un defensa, que és que hi ha un moment que es clava, o sigui, clava genoll a terra, que això un defensa mai ho pot fer, perquè o sigui, permets que et superin.
5: Estàs venut.
4: Amb un bon extrem, com és el cas d'Olise. I en canvi, el tio es recupera, però en una dècima de segon. O sigui, és que li és igual, ja sigui en velocitat, en aquests gestos d'haver de tornar a recuperar-se un gest així.
1: Clara, Johan.
2: Ara... parlarà l'entrenador Pere Romeu, tot just ara havia sortit... Espera, que primer faran una foto, un moment. Primer fan la foto, vinga, esperem la foto.
1: Espera, l'atac del Bayern.
3: Ataca Olise, buscant Nuno Mendes, canvia per Kimmich, pilota de frontal, Jonathan Tah, amb Stanisic, ara ben replegat, al Paris Saint-Germain, patint en estàtic el Bayern, pilota per Luis Díaz, ha d'aparèixer el colombià. Ha d'aparèixer Luis Díaz, que li va donar vida al Bayern l'altre dia amb el 5-4, Jonathan Tah una altra vegada, Laimer... Ara bon rondo del Bayern, fa avançar línies del Paris Saint-Germain, Olise, ve aquí a bascular Musiala amb Olise, intercepta aquí Nuno Mendes, no ha acabat de sortir la pilota, compte que pot ser interessant, ha quedat descompensat aquí posicionalment al Paris Saint-Germain, la centrada Kimmich recupera. Compte que encara continua el Bayern. Luis Díaz, la jugada encara és bona. Apareix el colombià. Luis Díaz que retalla. Posa la centrada. Apareix Kane. No pot rematar tampoc Murciala. La treu Vitinha i la treu Fabián. Recupera però encara Laimer. Pilota a l'interior a l'àrea. L'ha tingut el Bayern, eh? No sí, hi ha hagut un peu per rematar, però la jugada era molt bona. Ha quedat un futbolista estès a terra. Primera arribada al Bayern. I compte que ara la sotana de Barakskelia. Surt el PSG. Barakskelia que corre metres i metres i metres. El desdoble... per l'altre costat, Dué, continua Barabskelia, contra que pot fer el gol de l'any, xuta Barabskelia, fora corna.
5: És un escàndol, aquest
3: la sotana que ha tirat Barabskelia, l'ha doblat Dué per l'altre costat, era igual, l'ha acabat Barabskelia, que ha arribat esgotat, sense aire, i ha acabat forçant el corna.
1: Bayern 0, PSG 1, el Johan, comencen els parlaments.
2: Sí, Pere Romeu, l'entrenador, que ha començat agraint a l'afició per aguantar aquests minuts i quedar-se a celebrar-ho, i a la directiva per confiar en ell també, escoltem-ho.
7: Sí, estic tan orgullós de ser entrenador d'aquest equip. Evidentment és gràcies a aquestes jugadores que són evidentment les millors futbolistes del món, les millors. Tots i totes sabem el bé que juguen, però us puc assegurar que darrere d'elles hi ha un staff exageradament preparat perquè aquestes futbolistes millorin, perquè aquestes jugadores segueixin rendint a tan bon nivell després de tantes temporades fent-ho, així que està eternament agraïts a tots vosaltres també.
2: L'agraïment de Pere Romeu a tot l'estat, recordem que ell també que va a contracte, tot i que l'altre dia el tu diràs estava força tranquil.
7: Si aquest equip, si aquest club, si aquest projecte segueix sent un referent mundial i un model a seguir, evidentment és gràcies a que la nostra afició no falla mai, que seguim complint de Spotify Camp Nou les vegades que anem a jugar allà, i això és únic i exclusivament gràcies a tots i totes vosaltres, així que eternament agraït. Portem una temporada exigent, una temporada bona, una temporada on hem tingut baixes, lesions importants, algunes de llarga durada, d'altres de més curta durada, però segurament el que més orgullós em sento d'aquest equip és que aquest any, jugui qui jugui, estic eternament il·lusionat de que aquestes jugadores seguiran donant el callo en tots els moments de la temporada, d'acord?
2: El callo,
7: ens queden dues finals, ens queden dos partits que estic convençut que seran super, super exigents. L'equip està molt preparat perquè sap que aquestes properes setmanes haurem de treballar molt i molt dur per arribar ben preparades a aquestes dues finals, però estic convençut entre jugadores, staff i evidentment afició, convençudíssim que ho tirarem endavant. Ens veiem a les Palmes i ens veiem a Oslo. Gràcies a tots i totes.
1: Els dos partits són la final de la Copa de la Reina i la final de la Champions. Aprofitem l'impàs entre un Parlament i l'altre. Ens hem perdut alguna cosa? Bayern 0, PSG 1, Dami?
3: No, no ens hem perdut res. Simplement que Musiala, en l'ocasió del Bayern, semblava que havia quedat lesionat, ha rebut un impacte a la cama, s'ha recuperat l'internacional alemany, el partit en joc, 17 minuts, el Bayern que es vol recompondre, que sembla que ja està millor sobre el camp, intenta recuperar-se de l'impacte del gol del PSG, que no està amenaçant tant, però que amb el contraatac de Barakskelia demostra que té molts recursos.
1: PSG Arsenal seria la final, Alexia.
8: Un títol que és esforç diari, no valorem, valorem moltíssim tot el que està fent aquest equip, no és gens fàcil aixecar títols cada any com ho estem fent. Això és gràcies a moltíssima gent, per suposat, gràcies a tota la gent del club que ens facilita que nosaltres puguem estar centrades en rendir cada dia, tots els treballadors, per suposat la Junta, per la confiança en aquest equip i com no, a tot aquest staff mèdic, staff esportiu que estan darrere nostres, que estan darrere nostres apretant-nos cada dia, intentant que millorem perquè al final podem aconseguir tots els títols com estem fent i poder disputar els dos camps que ens queda. A continuació, evidentment, això no seria possible, parlo ara com una capitana superorgullosa d'aquestes grandíssimes jugadores que cada dia durant molt de temps ens estem superant amb ambició, no volem frenar, volem que us sentiu superorgullosos d'aquest equip i així seguirà sent perquè conec molt la mentalitat d'aquest equip i no ens aturarem. Per acabar, culers, aquest títol, si ens fa tanta il·lusió, és perquè el volem dedicar a tots vosaltres, que no ens abandoneu mai, que seguiu allà on anem, a aquest equip. Moltíssimes gràcies perquè feu que no ens sentim mai soles, evidentment en el Johan, a l'Spotify per nou i arreu de camps on anem, moltíssimes gràcies de tot cor. Però ja sabeu el que ve ara. Gràcies. Sabeu que venen dues finals, ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop de nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes, ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes. I que sapigueu que sempre, sempre, sempre ho donarem tot per vosaltres. Visca el Barça i visca Catalunya.
2: Doncs fins aquí
1: el missatge subliminal.
2: Sí, com era d'esperar cap missatge entre línies que pugui donar pistes del que farà Alexia, la capitana que acaba contracte aquesta temporada, com sempre emplaçant a l'afició a les dues finals que queden per intentar aconseguir el pòquer, i ara aquí acabarà ja la festa amb quatre fotos més i ja podran descansar per seguir preparant el que queda.
1: Perfecte, gràcies Clara, t'escoltem el Tu Diràs. Fins ara. La Clara Rodergues des del Johan, on el Barça ha rebut el títol de campió de Lliga 25-26, i al Palau hem arribat al descans en el partit de la Champions d'handbol. Espera,
3: xuta Luis Díaz, fora! Està millor el Bayern.
5: Quina jugada,
3: Està començant a mereixer-ho el Bayern. Hi ha una debilitat per l'altra banda amb Nuno Mendes atacant Olise, i ara també Luis Díaz per l'altre costat. Millor el Bayern, d'augment sense oportunitats clares, però s'hi ha aproximat molt bé. Aquí, vaja, és que el que li ha fet a Zaire Emery Luis Díaz no té nom.
1: Sí, el xut ha sortit però desviat. Descansa el Palau, Albert.
0: Guanyant de 3 al Barça. Barça 15, Nantes 12, un parcial de 3-0 per tancar la primera meitat, gràcies sobretot a una exclusió de Yoshida, el jugador del Nantes. Ho ha aprofitat el Barça, la superioritat, i marxa guanyant de 3, tot i que el porter rival, el barceloní Nacho Biosca, acaba la primera part amb un 46% d'aturades. Però clar, està parant molt, però els rebots i les segones jugades són totes pel Barça, que està en els últims minuts finet en atac. Amb Emil Nielsen, per cert, també millorant a la porteria, un 40% d'aturades, guanyant de 3 al descans, va guanyar de 2 al partit d'anada. Per tant, ara mateix és un més 5 pels d'Antonio Carlos Ortega, que tenen un peu a la final de Colònia.
1: A més 3 pel Barça. Romauto ja tenen el nou Nissan. Més 3 avui, més 5 en el total. A Romauto ja tenen el nou Nissan Micra, i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis i que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Entreu a romautonissan.com. Ja ho sabeu, Romauto.
3: Que mira el minut 23.
5: Ens hem quedat... Sí, no.
1: Avui ja he vist que no hi ha...
5: Estem abduïts.
1: Sí, esteu abduïts pel partit.
4: Totalment. I no, el que volia comentar és que abans he esmentat que Marquinhos havia anat a seguir a Luis Díaz. Bé, ara queda claríssim que l'emparellament és Marquinhos amb Luis Díaz. O sigui, Luis Enrique ha decidit que sigui ell el que salti cada cop que Luis Díaz rebi lluny de la porteria, i Marquinhos és que no l'està deixant ni girar, sobretot quan rep a una distància considerable. Ara, si el Bayern doncs aconsegueix tenir un atac, diguem, estàtic a prop de la porteria rival, llavors ja sí que és Zaire Emery el que ha de defensar Luis Díaz, i allà està patint. Però és que Marquinhos, diguem, en el joc obert, allà és el que està seguint Luis Díaz i no l'està deixant fer res.
6: Sí, el que fa és tancar tres amb els... O sigui, Marquinhos, Pacho i Nuno Mendes són els que tanquen amb els tres davanters, o els dos extrems i davanter del Bayern, sí. I Zaire Emery és el que salta la pressió pràcticament a la línia d'Estanisic. Exacte, sí. Amb la línia d'Estanisic. Per tant, clar, al final, ell va a duels individuals. Mm-hmm. O sigui, aquí és situació de duel individual, i sobretot quan vas a pressions altes, després és el que tu dius. Mm-hmm. Quan hi ha una situació ja de més bloc mig-baix, amb el Bayern més estabilitzat en atac, llavors sí que defensen més ortodox.
4: Allà és Zaire Merí resant tot el que sap.
5: Sí.
4: Ni així pot evitar que l'encari ni el facin mal.
1: Com ho veus, Broc? Creus que el Bayern hi posarà emoció?
9: O... Sí. Jo crec que el Bayern marcarà a la primera part, a més.
1: De moment té la pilota, 0-1, minut 24. És a dos gols de la pròrroga, Dami.
3: Sí, és una muntanya pel Bayern i un coixí important pel Paris Saint-Germain, però el Bayern es va apropant i el PSG fa estona que no amenaça. Així estan les coses, amb el Bayern ara mateix remenant-la al mig del camp. Compte aquesta recuperació, pilota a l'esquerra per Barabskelia, vèrtex esquerra de l'àrea, Vitinha enrere per Nuno Mendes, que torna la pilota a Barabskelia. Bona intercepció aquí d'Upamecano, pilota directament a la posició de Luis Enrique. Jugarà el PSG per banda esquerra. Olise, que ja li cedeix a Nuno Mendes.
4: I pèrdua perillosa de Musiala a camp propi. El tema és que després, doncs, la resta de companys l'han ajudat perquè no hi hagués mals majors, però segurament, per una qüestió d'estat de forma, al final, doncs, ha estat molt de temps fora. Un dels jugadors que ha arribat a pitjor nivell, no?, aquesta eliminatòria. És una pena, perquè Musiala és un futbolista que ens encanta veure'l, un futbolista que té un nivell tècnic espectacular, però que no porta gaire temps, ja dic, 100% recuperat, i que per això, doncs, l'estem veient cometre aquestes errades.
3: Compte, pilota en banda dreta, hi ha hagut un xoc de trens aquí.
4: I per cert, no ho hem dit, però els gols del Paris Saint-Germain se celebren sobretot a Sevilla, perquè recordem que està en joc encara la plaça extra per la propera edició de la Champions entre Espanya i Alemanya.
1: Bé, a Sevilla, la part bètica.
4: Sí, correcte.
1: La part sevillista tenen altra feina,
4: sí,
1: segurament.
4: Correcte, sí, no...
5: Estan més ocupats,
4: No estan centrats en aquesta lluita, no? Però quan, si el partit deixa temps, explicaré una mica les combinacions que necessitaria Espanya per poder aconseguir aquesta plaça extra, que apenen també demà de les semifinals de l'Europa League i de la Conference.
3: Tot Espanya pendent, fins i tot Almeida.
5: Sí, aquesta teoria de la conspiració,
3: des de Madrid, sorprenentment pendent d'aquesta situació.
5: I encara l'àrbitre d'ahir, com era alemany, clar...
3: Mal
5: designat perquè pot afavorir...
1: Sí. L'Atlético fent una reclamació a la UEFA per l'arbitratge.
5: Jo m'he fumat, fumat coses molt més, molt més tòxiques que aquesta teoria de la conspiració.
3: Mira, veiem Robben i Schweinsteiger a la grada.
1: Home, bon jugador, eh?
4: Home,
1: el migcampista.
3: Els dos, Schweinsteiger i Robben.
1: Sí.
3: Mites del Bayern. Bé, i Robben del Madrid no és mita, però
5: no.
3: Va fer...
4: Sí, recordem que se li va dedicar una portada, no? Que mejor que Messi, no?
3: Sí. Olise, minut 27, encara en Nuno Mendes. Compte, Olise, el xut! Ha aconseguit enroscar i se li ha marxat per damunt de la porteria del PSG per mil·límetres.
1: Jo difícilment he vist en aquestes alçades de... d'una competició com la Champions un tio marxar tan fàcilment com ho fa.
5: Fa molt fàcil,
3: I ho fa més amb el cos que amb la pilota, estem d'acord?
6: Sí.
5: És que es marxa d'un paio que és un...
3: Que és una bèstia.
5: És un dels millors laterals del món.
3: Escolta, Nuno Mendes va anul·lar la Minya Mal a la final de la Nacions League de fa un any. Que la Min pot amb Nuno Mendes en un dia d'inspiració. No, estava malament aquell dia la Min, però vull dir-te que...
5: Nuno Mendes que no és Fran García.
3: Fran García, això té una cosa.
4: Ni el Valor Carreras.
3: Que passa per davant de Carreras, ara, eh?
5: Carreras, ja hi compto, perquè l'únic que fa és fotre les hòsties amb Rüdiger.
3: Bueno, a tu no me'ls fot d'hòsties.
5: Sí. No, ell no, ell no.
4: Sí. Correcte.
1: Fran García deu ser dels pocs que es veu parlar amb Arbeloa i
5: no,
1: que...
5: aquest no es parla, perquè és espanyol, i els espanyols no es parlen amb Arbeloa. No, hi ha un grup d'espanyols que no es parla amb Arbeloa.
3: Però tal com estan les coses, potser diumenge hi ha una batalla campal entre jugadors del Madrid.
5: Sí.
3: El que entra ells. Ara, el clàssic.
4: Ara ha sortit que Tchouaméni i Valverde també.
3: Sí. Avui ha sortit que sí. Informaven que Tchouaméni i Valverde entre ells.
5: Valverde, sospitós habitual també d'atunyint a gent,
1: Que li diguin a Baena.
5: Sí.
1: No, però realment, al final de temporada del Madrid...
3: No, és...
1: Clar, la informació del Marca parlava de 6 jugadors que no es parlen a Marbeloa, que clar, podrien...
5: No, és el clan, el clan espanyol. És a dir,
3: es parlen Vinícius.
5: Carvajal, no? Carreras...
1: Bon rotllito, no?
4: Sí.
5: Bueno, estem assistint a l'enfonsament del vaixell en directe. Jo... O sigui.
1: I tot això, Mourinho, és la solució, eh?
5: Sí.
3: Compte Laimer... Ei, mans, ui. No? Mans en Nuno Mendes. Compte,
1: ui, la segona.
3: Compte que el PSG es quedarà amb 10. Són mans.
1: No, la xiula al revés.
3: Ui. En directe semblaven mans claríssimes per interceptar l'atac del Bayern de Nuno Mendes.
1: Bé.
3: Però... I xiula falta a favor del...
1: Unes mans...
3: a favor del PSG. Aviam què ens hem perdut. Per cert, tenim a Musculator reencarnat al fons, a la grada. Tenim un tio que és absolutament impressionant.
4: No, l'home més fort del món.
3: L'home més fort del món.
1: A veure, aviam, què xiula?
3: Laimer estén la cama.
1: Però què xiula?
3: No,
5: se l'ha tret de...
1: Hi ha d'haver unes nens prèvies de Laimer que no ens està ensenyant la tele. Clar.
5: Si no, s'ho ha tret de la màniga per no fer-lo fora.
1: Clar, és impossible que hagin xiulat una falta a favor del Bayern. Ai, del PSG, vull dir.
3: Doncs s'ha reprès el joc.
6: I a més això no és rearbitrable.
1: No, clar, com que és segona groga no pot entrar al VAR, però...
3: S'ha reprès el joc.
1: Però clar, el tema és que estaria bé que la realització ens ensenyés que ha xiulat l'àrbitre. Hi ha d'haver un contacte amb la mà.
5: És una mica com el penal d'ahir de l'Atlètic de Madrid,
3: Que estrany,
5: Que hi ha aquella falta que ningú veu falta i que tu la xiules per estalviar-te...
1: Sí, i que el VAR té la coartada per no entrar.
5: És que compta aquest argument de xiular alguna cosa abans perquè no em puguin dir res.
6: Sí, ara ja no només
5: no?
6: tenim.
5: Home,
3: però
5: no.
6: Mola molt de
5: l'àrbitre. Jo ho faria. O sigui, jo si fos àrbitre i no em vull mullar, invento una falta abans i ja està.
6: Sí, abans teníem la teoria Broc de com evolucionaria el partit i ara tenim la teoria Broc de com...
5: Jo si vols fer una teoria de com fer unes patates fregides.
3: Luis Díaz amb Marquinhos, Marquinhos sempre amb Luis Díaz. I va el colombià, vol buscar posició de xut. Ui. Al final filtra una pilota a dins per Stanisic. Aquest no és el millor futbolista per rebre una pilota a l'interior de l'àrea. Juga... davant de Zaire Merí, Pavlovic que retalla, haurà de centrar, centra Pavlovic per Keita.
1: Ui, què fa?
3: Què fa, Safonov? Gol de mans! És penal o no? Aviam, hi ha un rebuig, un jugador del PSG i li va, crec que Joao Neves, directament a la mà.
1: Clar, jo...
3: Directament a la mà, de company a company, directament l'impacte a la mà del jugador del PSG. I diu Piñeiro que no hi ha res.
1: Jo tinc entès que unes mans després d'un rebuig d'un company no són sancionables.
5: No són, jo per això dic
1: és
5: que
1: una
5: no.
1: de les excepcions, jo tinc entès això.
3: Sí. Això pot acabar malament la nit, a Munic igualment.
5: Està complicant el partit.
3: Perquè això explica-li als aficionats. Joao Neves, per apartar-se, és que es vol apartar.
6: Es vol tapar la cara.
3: Es vol tapar.
1: Jo que xulim penal per això... No, vaja, en aquest cas estic d'acord amb la norma, sense que serveixi de precedent, no?
3: Igualment, Joao Neves, és un gest que es pot... O sigui, aparta't amb el cos, no?
1: Sí, jo crec que s'espanta quan veu venir la pilota.
3: Ja, però clar.
1: No, Piñeiro diu que reprengui el joc, Jo crec que el tema va per aquí, insisteixo. Mira, Dembélé té sang, Està allò protestant.
5: Sí, però déu-n'hi-do com s'està complicant la cosa,
1: Sí. Mira Rummenigge.
3: Sí, ara mateix aquest és el so ambient. Absolutament és un infern, És una caldera, l'Allianz Arena...
5: I Company, quan es posa... Mira, Musculator una altra vegada.
3: És impressionant,
5: Company, quan es posa així enfadat amb el look que porta, fa por.
6: És molt de porter de discoteca,
5: Sí.
3: I que t'he dit, no entres, no m'ho discuteixis.
5: Sí, i dels porters que no discutien gaire.
3: No.
5: A la segona que...
3: Homes d'acció.
5: Sí. A la segona vegada que veien que algú molestava...
1: He dit que no entreu. I ja està. Ja sabeu que el carburant no para de pujar i continueu pagant de més. Ara és el vostre moment de canviar. De l'11 al 31 de maig descobriu la nova gamma d'Omoda i Jaeco. Vehicles híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Sí, ho heu sentit bé. Amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No us ho penseu més i conduïu al canvi. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Hi ha una groga.
3: Per Stanisic, les últimes accions han alterat i molt... Els ànims a l'Allianz Arena també han frustrat els jugadors del Bayern, que ara mateix no entenen massa de normativa o no normativa. Entenen que l'àrbitre els ha perjudicat i ara sobre aquesta traveta de Stanisic sobre Dué. Targeta groga.
4: Jo anava a dir abans que al final Stanisic avui l'han canviat de banda, però crec que ni tan sols aquest intercanvi de bandes entre laterals evitarà que Davis jugui la segona part. O sigui, i ara amb la groga és que em sembla impepinable.
5: Ja està, no? Si faltava alguna cosa...
4: Jo crec que tornarà a jugar, perquè és que a més Stanisic et dona menys en atac del que et dona per l'altra banda.
1: Compte!
3: Vitinha, rematada, treu Neuer, corna, s'ha llançat a terra, Neuer a l'esquerra i ha salvat el Bayern. Està tubet el Bayern, Després de les últimes accions que ells senten que els han perjudicat, hi ha hagut aquí, ha baixat el suflé del Bayern.
1: Això de Neves amb el cap, m'ho han d'explicar,
4: Sí.
1: Una barbaritat, la facilitat que té aquest jugador per rematar de cap.
4: És boníssim.
5: I era molt bona, sí.
3: I era molt bona, i Neuer que celebra la seva aturada perquè ha salvat el 0-2.
4: Ara
3: està el partit pel 0-2, perquè el PSG els remati.
6: Jo crec que aquí hi ha dues coses amb el de Joan Neves amb el cap, hi ha dues coses. Una, la capacitat tècnica, que és evident,
4: sí.
6: I una altra cosa és el timing que té per llegir la caiguda de la pilota. O sigui, la percepció aquesta espai-temps de la caiguda de la pilota la llegeix sempre perfecta.
4: Sí.
3: Aviam què passa, hi ha alguna cosa a l'agrada,
1: Llançament d'objectes.
3: Està llançant, i va Neuer a dir que, sisplau, que... que parin. És poc d'Alemanya, eh? Llançar...
5: Sí, sí. I molt bé noi en aquí, eh? Sí. Anant allà i...
4: Sí, sí. Que parin i que, o sigui, que es dediquin a animar, però que, sí, no, sí, sí, que no llancin objectes.
5: No sé si Courtois aniria corrent a...
4: Segur.
5: A la... Sí, no? Tu creus que
4: segur,
5: sí?
4: Segur,
6: segur. Ui.
3: No, Courtois el que va fer va ser mostrar l'àrbitre als encenedors que li llançaven des de l'Uganda per dir...
6: Ah, no, ara l'àrbitre...
3: Tierra este campo.
6: Què li ha dit amb el quart? Guarda'm el Clipper, no?
5: Sí, sí, sí.
6: Aquest me mola.
5: Para puros. Este es para puros, no?
4: Uf, no sé, eh? No tenia pinta de ser gaire per puros, eh?
3: Ha picat el córner Dembélé. Deixa la pilota per Zaire Emery. Xuta Vitinha. Impacta la pilota al cos d'Olise. No pot evitar el córner una altra vegada des de la dreta de l'atac del PSG. 34 minuts i mig. 0-1. Ha marcat ben d'hora Dembélé. Posant el 4-6 en el global.
1: Així com ahir vèiem que l'Arsenal té jugades diferents a l'estratègia, al final el PSG és cop de cap de João Neves o un xut de fora a l'àrea Vitinha. O sigui, més de la meitat de jugades d'estratègia acaben així.
5: Sí, sí.
1: I acaben bé, normalment, eh?
3: El corna que l'ha picat igual al PSG. Vitinha juga a l'esquerra per Nuno Mendes, el portuguès. Bona. Que retalla amb la dreta. Bona. Difícil. Ha volgut xutar contra aquesta pilota bombada que se li podia enverinar amb l'efecte Neuer. Pica ja ràpid, una pilota llarga, Neuer, perquè la corri Olise. Doncs li queda la pilota. Ui, oh, s'ha equivocat Olise. No sé què ha volgut fer aquí. Hauria hagut d'intentar combinar amb Luis Díaz. Ha volgut xutar des de molt lluny Olise. Per sorprendre, en tot cas, ara el Bayern es pot quedar aquí a pressionar la sortida de pilota del PSG.
1: Sí. Poquet de Kane, no, de moment?
5: Sí. No ha aparegut gaire bé.
6: Jo no, però no sé si és tant... És veritat que el Bayern li està costant trobar-lo, però també és veritat que les accions que l'ha pogut trobar, Pacho ha estat molt bé en l'anticipació, en el duel... I Pacho, sí, quan Pacho està bé, jo recordo la final de la Champions de l'any passat, quan Pacho està bé en aquests duels frontals, és un jugador...
4: Clar, compareu amb el que estava abans de Pacho, que era Lucas Veraldo. Sí, clar, és odiosa la comparació pel brasiler. És així, o sigui, Pacho és molt més robust, molt més fiable.
3: Bona pilota en profunditat, ara Stanisic, que ha caigut a la dreta, compte que la recull Kane, la podria haver matat amb el pit, perquè entrés des del darrere Kimmich. Crec que s'han canviat de banda Laimer i Stanisic, diria, com a mínim Stanisic és a la dreta. Pilota filtrada al mig per Luis Díaz, té a l'esquerra Kimmich, continua Luis Díaz, salta Marquinhos, juga Kane, al mig per Upamecano, el francès, que juga a la dreta per Olise, com sempre. Ara no salta Nuno Mendes, era Fabián. Ui, a punt d'habilitar Stanisic. Una altra vegada pilota a l'esquerra per Luis Díaz del vèrtex. Salta Marquinhos, el colombià que vol retallar. Apareix Jonathan Tal i deixa una pilota molt mossegada. Pavlovic ja recupera el Paris Saint-Germain des del darrere. Due amb Zaire Emery, aquest enrere pel capità Marquinhos, la recull Upamecano, però el control no és bo. I compte que corren, eh? És Due. Té Fabián sol, no l'ha acabat de veure, estan fora de joc, continua Due, compta, Barabskelia, centra Barabskelia, pot deixar-la sortir, la recull el georgià, banda dreta, es regira, pot centrar, això serà corna pel Paris Saint-Germain.
4: Quin futbolista, Barabskelia.
1: L'eliminatòria que està fent em sembla d'un altre món, eh?
4: Escandalós. O sigui, quan va arribar l'elit, fins i tot quan va arribar el Nàpols al principi, pensàvem... Ostres, és molt bo, té molts recursos, però serà capaç de ser... Més que un jugador maco de veure i queda clar que sí. O sigui, és que tot ho fa maco i a sobre és super eficaç.
5: Atenció a Upamecano, eh? Que ha tornat a fer una de les seves.
4: Sí. Aquesta sí que era de les visibles, eh? Mal control i ja permets que et corrin. Sí.
3: No pica en corna a l'àrea el PSG, eh? Tot ho pica en cura. Després sí, compta la centrada, Upamecano rebutja el central francès, li queda la pilota en Nuno Mendes. Salta per la pressió Olise, ara Musiala salta a pressionar Vitinha enrere perquè mogui la pilota Zaire Emery, enrere per Safonov, que ha fet un parell de coses estranyes en el partit, hem de dir, el rus.
6: Sí, sí, la sacada de porta aquella que ha tirat directament a fora.
1: I un rebuig llançant-se a terra molt estrany, sí, no?
4: Ja vam dir que no era el porter més ortodox, però bé, és veritat que li està responent prou bé a Luis Enrique i avui cal dir que també eren faves comptades a la porteria perquè té problemes físics Chevalier, o sigui que havia de ser Safonov sí o sí, té dos nois de la Pedrera, el Paris Saint-Germain, com a porters suplents avui, Vigneault i Lorendon.
5: Un oient m'ha proposat que és sí? Que sigui doble de Guti. No sé si el veieu...
3: Safonov.
4: Per la cueta i tal, hosti. No?
5: No ho sé, s'ha d'avaluar, eh?
1: Ens hi fixarem, no?
5: Ens hi fixarem, a veure...
6: Sí, pel look, sí, per la cara, jo no ho compro tant, de moment.
1: Que... Són els missatges que valorem, bro.
5: Sí, a mi és el tipus d'audiència que m'agrada.
1: Sí, sí. Està fracú. Per cert, ahir vam parlar de Villarrubia de los Ojos,
5: sí,
1: perquè hi havia una pancarta al...
5: Sí, sé per on vas.
1: L'Emirates.
5: Sé per on vas, sé per on vas.
1: D'un aficionat de l'Atlètic de Madrid amb el nom d'aquest poble. d'on és Tomàs Roncero.
5: Tomàs Roncero.
1: Ens va dir un oient, ostres, i ho vam confirmar després.
5: Veus? És l'audiència que avui...
1: Sí.
5: Algú que em digui això. Sí, sí, sí. És el poble de Tomàs Roncero.
1: Si voleu fer el salt a l'elèctric, recordeu aquest nom. Volvo EX30, un subcompacte àgil i 100% elèctric, pensat pel teu dia a dia i pels grans moments, amb autonomia, eficient, càrrega ràpida i tota la seguretat Volvo. Disseny escandinau amb caràcter, sensacions que enganxen. Volvo EX30, des de 35.800 euros, consulteu condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
3: Vol, però no pot. De moment, el Bayern de Munic, que continua insistint, Luis Díaz retalla davant de Zaire Merí, porteria. Se'l veu frustrat, el Bayern, que necessita un gol. Perquè veure's a dos és un Everest.
1: Sí, sí. Et diria que necessita un gol a poder ser abans del descans. És que no ha rematat a porta, eh? Són 5 rematades, cap entre pals, 6 del PSG, 3 entre pals.
4: Dit això, és inversemblant que no li hagin ensenyat la segona groga a Nuno Mendes. Estava revisant abans...
5: No hi ha res, no? No hi ha res, absolutament.
4: Absolutament res. Sí, és que se l'endú l'Aima amb el pit. I l'àrbitre diu que hi ha una mà. Però és que no sé, no sóc capaç de veure on
1: el toca amb la mà. Jo crec que l'assistent li marca una mà, no? A mi m'ha semblat que era
4: més... Sí, per la gestualitat de Piñeiro, sí, sembla que... Perquè com que aixeca el polze mirant cap a la banda i tal...
1: O menys li fotia, la merda, l'assistent.
5: O sigui, l'assistent al rescat, està bé, eh? Tenir l'assistent així.
1: Sí. Ha llepat.
3: 40 minuts, allà amb Kimmich, la lluita de Barapskelia, Upamecano llarg, de dreta a esquerra per Luis Díaz, que ara pot encarar Marquinhos. Podria crear superioritat allà amb Luis Díaz. Posa la moto Luis Díaz. Oh, s'ha equivocat en la presa de decisió final. No ha sabut si xutar o donar-li a Kane, eh?
6: I ha aguantat bé Marquinhos, eh?
4: Sí, molt bé, molt bé.
3: Clar, ara ens enfoquen a Kane, perquè, clar, està desconnectat, però és que tampoc acaben de donar-li l'última pilota.
6: És el que deien, que no l'acaben de trobar.
4: I ara... Que el reconeixeu, tot ve d'un canvi d'orientació boníssim d'Upamecano, eh? La posa cap a l'altra banda i deixa Luis Díaz en 1 contra 1 amb Marquinhos, i ara Marquinhos, com deia el Carlos, ho ha fet molt bé, en una acció que és diferent, perquè Marquinhos li està guanyant totes a Luis Díaz en accions on va pressionar-lo, on va empènyer el cap endarrere, per dir-ho així, en jugades lluny de la porteria, però aquí li ha tocat, diguem, córrer cap enrere i tenir-lo de cara en tot moment per defensar l'1 contra 1, i ho ha fet bé.
1: 0-1 a Múnich, guanya el PSG, el Palau arrencant la segona part, Albert.
0: Amb el sisè gol d'Aleix Gómez, que obre un forat de 4 gols, i el Barça atacant. 5 minuts de la segona meitat, Barça 17, Nantes 13, cada vegada més a prop el bitllet per la Final Four de Colònia. La gent s'ho està passant bé, hi ha una molt bona entrada al Palau, pendents de la xifra oficial, però ens aproparem als 4.000 espectadors. 6 de la segona, festa al Palau de moment, amb 4 gols d'avantatge pel Barça, més els 2 de l'anada, és un més 6 al global de l'eliminatòria.
1: El Bayern s'ha acostat en perill a l'àrea del PSG.
3: Sí, bona acció de Musiala, que ha centrat des de la dreta a baix, no ha pogut haver-hi rematador perquè s'ha llançat Safonov, que no ha pogut blocar, però que sí que ha evitat que la pilota pogués agafar més trajectòria i ha fet que no pogués arribar-hi Kane ni cap dels possibles rematadors. Bona acció de Jamal Musiala, que està apareixent poc en el partit.
4: I una acció on Vitinha fica el peu posant-se en perill, eh?
3: Espera, que hi va Olise, eh? A l'esquerra Kane, bona. A la dreta Laimer, centrarà Laimer, centra Laimer, massa fort, s'ha llançat amb tot Nuno Mendes, que està al límit, eh?
5: Sí,
3: evidentment
5: sí.
3: L'has de mantenir, perquè és Nuno Mendes, però està vivint al límit, ja li han perdonat l'expulsió i va, evidentment...
5: Se l'ha jugat, però...
3: És que va sac el portuguès.
1: Sí. Aquí ha arriscat amb el penal.
4: Sí. I li ha passat abans també a Vitinha, eh? A la jugada amb Musiala.
3: El mantindrà fins al final, Nuno Mendes, o no?
4: Clar, aquí es posa tot en una balança, i tornant al que dèiem abans, clar, si no juga Nuno Mendes, doncs igual hauria de jugar Lucas Beraldo, no?
3: Que el té a la banqueta,
4: que no sé què és pitjor.
6: Lucas Hernández, que va treure l'altre dia.
4: Ah, sí, perdó.
3: El té a la banqueta.
4: Està Lucas Hernández.
3: Sí, home.
4: Sí. Llavors, jo crec que amb Lucas Hernández, tot i que hagi perdut molta presència en aquest equip, perquè si està Nuno Mendes sa, doncs jugaria sempre al portuguès, però sí, té molt més ofici.
3: I torna Bayern, Olise. Olise amb Pavlovic, juga en curt amb Harry Kane, fora de l'àrea. Kane, el flota Dembélé, ara està tot el PSG per darrere de la pilota. Laimer a la dreta amb Olise, i tornem a començar, tornem a intentar desequilibrar. Olise amb Fabián, ha aguantat molt bé l'ex del Nàpols, i Fabián, que juga ja amb... Compte amb Pacho, que intentava treure Dembélé, que intentava treure-la de l'àrea. Laimer, i ja hi torna el Bayern, 43 minuts. Upamecano.
1: Amb força estona el Bayern al camp del PSG, li convé.
3: Olise, bé, ha deixat una passada, espero que va Musiala. Musiala que pot xutar amb l'esquerra, Musiala! Safonov a baix, aturador de Safonov, que no era fàcil, eh? Que bé habilitat Olise a Musiala, que ha trobat el passadís, s'hi ha ficat amb tot. Musiala i amb camp esquerra, xutat a baix, ras fort, potent, i li ha tret Safonov, i torna el Bayern, allà amb Pavlovic, amb Musiala que regira, i torna Musiala fora! Creuat Musiala, mitja alçada, se li ha escapat el xut creuat, doble oportunitat. Millor la primera, aquí xuta creuat, doncs per molt poc, eh?
5: Sí, sí.
3: Per molt poc el xut de Musiala, que ha tingut... Jo crec que li frega un tirabuixó, eh? Aquí a Marquinhos. Sí. I aquesta va centrada, però havia de ser ràpid Safonov, eh? Per baix.
1: Sí, perquè el xut era fort.
4: Sí. I aquí veiem una altra vegada el que ja hem observat al partit d'anada, no? Que com que el Paris Saint-Germain té aquesta vocació de perseguir-ho tot, de vegades doncs, es generen certs espais inesperats si un jugador al Bayern es treu un recurs doncs, això inesperat, no? I Olise, doncs, amb l'esperó, troba Musiala, Musiala ataca aquest espai per darrere doncs, de la línia de migcampistes i es queda molt sol. Jo crec que precisament per estar tan sol té una mica més de temps per pensar i jo crec que en aquest moment on no està amb tanta confiança no defineix exactament com hauria de fet, no? No acaba d'ajustar la pilota cap dels dos pals i tot i que és un xut fort que li exigeix a Safonov, evidentment crec que el rus arriba bé.
3: Però mereix el gol al Bayern, eh?
1: Sí. Per mi és el millor moment en el partit del Bayern.
4: Sí.
6: Anem a aquesta. Sí.
3: Musiala, una altra vegada, el millor del Bayern els últims, com a mínim, amb més presència. Xut a Musiala fora.
1: I veurem si afegeix alguna cosa. En tot cas, us parlo ara d'autocol·lecció. Tenen un estoc en cotxes que no te l'acabes. Pots remenar i remenar fins a trobar el teu cotxe, tots revisats i garantits, i un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció, cotxes quilòmetre zero, gerència i vehicles d'ocasió. Compra un cotxe tranquil, compra autocol·lecció. Entra a autocol·lecció.com. Quan s'afegeix de mi?
3: 2 minuts. Ja som al 45 i 20 segons. Es jugarà fins al 47.
4: I sinfonia de vent al públic, quan ha sortit l'afegit.
1: Volien més.
4: Sí. Volien segurament que canviés tot l'equip arbitral, no? Veient el que ha passat en la primera part.
3: Per allò de teoria, si vols, de la conspiració, el PSG hi ha portuguesos, no? Com Piñeiro, com l'àrbitre...
4: No, jo crec que aquí ja si ens posem a conspirar, a veure, al final, vull dir... El que l'Aifi és el gran amic de Txeferin, no?
5: No, clar.
4: Sí, aquí sí. Ja anem... Si anem a conspirar, conspirem ja...
3: Sí que és veritat que,
4: ara, per totes, exemple, totes.
3: Si en aquest arbitratge Piñeiro queda marcat, doncs no han posat un gran àrbitre que pugui fer errades de cara al Mundial, que és el teoria que explicava,
4: Jaume.
6: Abans no he pogut opinar, però a mi això dels àrbitres que has explicat, Jaume, em sembla una estafa.
1: Estic totalment d'acord.
6: Però una estafa? O sigui, no, és que no els posem als partits bons de la Champions per protegir-nos pel Mundial. Va, home, va. O sigui, els millors partits de l'any i no posen els millors àrbitres? Escolta, aquí exposats a l'errada estem tots.
1: Sí,
6: I evidentment amb més o menys mesura, però tots. O sigui, els futbolistes, què passa, que no estan exposats a l'errada?
3: A mi em costa creure aquesta teoria, eh? Em costa creure que sigui veritat.
6: A mi, perdoneu, que és que m'enervo, però què
1: no,
6: és
1: està
6: això?
1: Bé, està bé,
6: reservem els àrbitres pel Mundial.
5: Mira, fixa't que el Jaume, per exemple, a nosaltres no ens reserva.
6: Home, clar. Nosaltres ens posa titulars cada setmana.
3: No us ha dit que a la final no veniu?
6: No, espera el final del partit d'avui, saps? Tu no veniu a la final.
1: Estic apuntant.
3: Compte el Bayern, Kimmich, última jugada de primera part, queden 5 segons, pressiona el Paris Saint-Germain, i diu Piñeiro...
1: Falta descans.
3: Falta al mig del camp, hem arribat al 47.
1: Doncs és l'última,
3: eh? Sí, és l'última. A més, ara ha entrat una pilota des de la banqueta, potser del PSG, no ho sé, targeta per Barapskelia. Targeta pel geni georgià del Paris Saint-Germain. I ja som al 47-20. Falta molt centrada per penjar-la. En el moment, no?, que la toquin del PSG s'acaba.
1: Sí, exacte.
3: La primera part. Picarà Kimmich. No deixa ningú per tancar ja el Bayern de Munic. Entenem que no hi haurà marxa per la dreta del Paris Saint-Germain. Centra Kimmich. La toca de fora! Fora! Per poc, una nova oportunitat del Bayern que està mereixent claríssimament el gol. Ha pentinat Jonathan Tah i no ha sortit per tant, eh?
5: Ostres,
3: és que surt per molt poc. Està tenint mala sort el Bayern.
1: Estava sol, a més, vull dir, que era una rematada...
3: Mala sort amb les ocasions, mala sort amb l'arbitratge. Avui no és la nit del Bayern.
5: Aquesta neve és la fica.
3: Descans a l'Allianz Arena, 0-1. Dembélé El Bayern ha fet dos gols per intentar o per portar l'eliminatòria a la pròrroga.
1: El gol al minut 2.5, que de moment dona dos gols de marge al PSG en aquesta eliminatòria, però ens va demostrar l'altre dia el Bayern que això no està acabat ni molt menys. Ara ho comentem, deixem passar pel Palau, situació controlada, Albert?
0: Controladíssima, perquè ara el Barça té màxima avantatge, 21-15, són 6 gols de diferència, 8, més 8 al global de l'eliminatòria, queden menys de 20 minuts pel final.
1: Qui està destacant el Barça?
0: Doncs Aleix Gómez, sens dubte, el golejador blaugrana, ara mateix amb autor de 7 gols, dels quals 4 de penal, l'extrem, que és un, vaja, és una assegurança des dels 7 metres, avui ho està tornant a demostrar, i també en algunes accions de contraatac també ha anotat. 7 gols per Aleix Gómez, màxim golejador del partit, 5 per Thibaut Briet, el jugador del Nantes, màxim golejador del conjunt visitant.
1: Tenim assistència al Palau, Albert?
0: Encara no, però jo crec que això, el que deia, ens aproparem a les 4.000 persones.
1: Doncs molt bona entrada. Més 8 pel Barça, que ja té peu i mig a la Final Four de Colònia. Mira, hi ha un altre. Més 9. Fins ara, Albert.
0: Fins ara.
1: Més enllà dels esports, cop d'ull a l'actualitat general, amb el sots director del 9-CEM, en Pep Tormos. Hola, Pep, bona nit.
10: Hola, bona nit.
1: Què ens expliques?
10: Doncs que el govern espanyol preveu que l'evacuació dels passatgers del creuer afectat per l'antivirus comenci dilluns. El vaixell està previst que arribi a les Illes Canàries diumenge a les 8 del matí, després que aquesta tarda hagi salpat de Cap Verd. Ja s'ha començat a preparar, mentrestant, a contracorrent, el dispositiu per atendre els més de 140 passatgers de l'Ondius. S'habilitarà un port de gairebé que està en desús al sud de l'illa de Tenerife, al costat de l'aeroport. Des d'allà es repatriaran els passatgers al seu país d'origen. Més coses. El Suprem ha deixat vist per sentència el judici pel cas Mascaretas. José Luis Ábalos i Koldo García han fet servir l'últim torn de paraula per intentar convèncer el tribunal i esquivar la condemna. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
11: L'exministre i el seu exassessor s'han aferrat a l'al·legat final per tenir l'última paraula abans que s'acabés aquest judici fa només uns minuts. Els dos han utilitzat la seva situació personal per justificar-se i han negat haver-se embutxacat ni un sol euro en les comissions per les mascaretes. Ábalos i Koldo García assenyalen el tercer investigat, Víctor de Aldama, i l'acusen d'haver-los parat una trampa.
12: Yo no le he hecho ningún daño a este señor. ¿Qué mal he podido hacer para desearme tanto daño? Ha estado claramente orquestada, financiada, guiada.
13: Si me dicen ustedes que ha aceptado un solo euro del señor Aldama, está mintiendo. Está viviendo a costa de todos nosotros porque ha metido al señor Ábalos en la cárcel con mentiras.
11: La Fiscalia demana 24 anys de presó per l'exministre i 19 pel seu exassessor. La sentència està prevista per abans de l'estiu.
10: Gràcies, Arnau. I acabem. Demà dijous comença el nou cicle de mobilitzacions al sector educatiu. Serà amb una vaga a les escoles bressol que reclamen millores de sou, reduir les ràtios i més personal. A l'horitzó, però, hi ha les 15 vagues que han convocat els sindicats de mestres i professors per les properes 4 setmanes i que es preveu que tornin a tenir una alta afectació en el dia a dia de les escoles i instituts.
1: Gràcies. Gràcies, Pep. Bona nit.
10: Fins ara.
1: Més enllà de la Champions, 0-1 al descans guanya el PSG, que té dos gols de marge a l'eliminatòria i d'aquest partit d'handbol. Recordo que el Barça també està pendent de l'altre partit. El Fuchsia Berlín està classificat, el Magdeburg, abans ens ho deia l'Albert, està virtualment classificat, demà ho ha de segellar. I en l'altra eliminatòria, als 10 minuts de la segona part, Albor 24, Sporting 21. A l'anada empat, per tant, el conjunt danès, l'Alborg, seria un altre dels equips classificats. Barça, Alborg, Fuchsia Berlín, aquest ja és segur, i Magdeburg serien ara mateix els quatre equips amb bitllet per la Final Four de Colònia. I en bàsquet s'ha acabat, els Alguiris 81, Fenerbahçe 78. Els Alguiris ha forçat el quart partit de l'eliminatòria, 2-1, encara domina el Fenerbahçe aquesta sèrie, i en l'altra el València està guanyant 83-91 a la pista del Panathinaikos. Queden 3 minuts pel final i, per tant, l'equip de Pedro Martínez forçaria un quart partit també a la pista del Panathinaikos. 6 minuts per les 10, ara tornem.
14: La Champions es juga a RAC1. El 10 de juny se celebra el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Més de la meitat, 43, els va dedicar a la Sagrada Família. Una obra que sabia que ell no veuria acabada i que altres, no sense debat i polèmica, van continuar. Vanguardia Grandes Temes dedica una altra monografia a l'arquitecte de Déu. Si Benet XVI va consagrar la Basílica el 2010, Lleó XIV va aneirar la Torre de Jesús aquest mes de juny. Gaudí, l'arquitecte de Déu, a Vanguardia Grandes Temes, ja a la venda.
15: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot. RAC 1. La campanya del Torró Solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç ha recaptat aquest any 344.985 euros. Tots els diners es destinaran íntegrament a la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants, dirigida per l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Un cop més, moltes gràcies a tots.
14: RAC 1. Tots som un milió.
16: RAC més 1.
14: Aquest dijous, les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet a RAC més 1. A les 7, des del Roig Arena, València, Espar, Uni, Girona. Les gironines busquen un bon resultat en l'anada de l'eliminatòria. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC1 amb Xavi Puig, Dani Aguilar i els comentaris d'Àlex Gozalvo. Aquest dijous a les 7, València, Espar, Uni, Girona. Les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet es juguen a RAC més 1.
16: RAC més 1.
14: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. La Champions es juga a RAC1. Amb Jaume Molló.
1: A 3 minuts per les 10, al descans, Bayern de Múnich 0, París Saint-Germain 1. El gol de Dembélé, més 2 ara mateix pel PSG. El Bayern necessita 2 gols per forçar la pròrroga. Els ha marcat 3 minuts a l'anada, per tant, jo crec que encara hi ha eliminatori. En fi, ara ho comentem abans, deixem passar pel Palau. Això acabarà sent una pallissa del Barça d'handbol, Albert.
0: Guanyant de 8 i robant la pilota, i marcarà plaer perquè no hi havia porter. Gol d'ahir amb Barrufet. 25-16, més 9 pel Barça, que a partir de l'equador de la primera part aproximadament ha posat la directa i es classificarà per la Final Four de la Champions. Queden menys de 14 minuts. Per cert, que abans del partit hi ha hagut homenatge per Valero Rivera Júnior, que és el capità del Nantes, que era l'última vegada que visitava el Palau, perquè al final d'aquesta temporada es retira i avui, de fet, competirà el seu últim partit europeu. 41 anys, Valero Rivera Folk, que avui diu adeu a Europa i ha rebut aquest homenatge en la prèvia del partit. Per tant, els últims minuts pel fill de Valero Rivera. El Barça, que recupera una altra bola. Vaja, això està passant pipa al Palau. Ovació ara pels jugadors que entren a la pista. 25-16, més 9, més 11 al global de l'eliminatòria. Menys de 13 minuts pel final.
1: Una nova Final Four de Colònia, de la Lliga de Campions d'handbol pel Barça. A veure si aquesta vegada surt cara i el trofeu ve cap a Catalunya. I a Múnich no ha estat el partit d'anada, però vaja, tampoc l'ha sabut, Broc.
9: Molt entretingut, augment.
1: Sí.
9: És diferent, és un altre partit, sí. Evidentment no pot ser igual que... També perquè el PSG està més... Sí. Contemporitzant una mica, eh?
1: O el Bayern l'està, no?
9: L'està collant molt, el que passa sí, que el PSG tampoc està... Sí, ha tingut ocasions el Bayern, però no em sembla que estigui patint, no? Un assetjament futbolístic, és a dir, que jo crec que la segona part està a partit obert encara, l'eliminatòria ja vida.
1: I el partit l'ha marcat molt el gol al minut 3, no, Carlos? Jo sí, crec perquè... que el Bayern ha quedat una mica desnortat.
6: Sí, jo crec que sobretot és que refreda molt l'ambient. O sigui, aquesta... em perdó l'expressió trampera, de sortir allà i dir anem a remuntar i tal, amb aquest caràcter alemany típic, no? De dir, escolta, nosaltres anem amb tot i a deixar-nos-ho tot i intentem matar el rival des del principi. I clar, aquest gol et refreda d'una manera brutal. Refreda el jugador, refreda l'afició. Llavors, jo crec que ha marcat bastant. És veritat que el Bayern, per mi, en aquesta primera part, ha estat, jo crec, per sobre del Paris Saint-Germain, sí. Però també crec que, clar, comparar aquest 1-0, per exemple, ja sé que sóc pesat, però amb el d'ahir...
1: No,
6: és que qualsevol semblança és casualitat. Sí. Per què? Perquè tu veus el d'avui, i sí, ho dèiem amb el Jaume, avui hi ha hagut més ocasions que gols. És que la setmana passada...
1: Hi va
6: haver un moment que l'encert era tan brutal que cada acció que veiem era gol. O sigui, la setmana passada no podíem ni parlar del que estava passant, perquè cada vegada era pam, pam.
1: Sí. Jo crec que hi va haver un moment que eren... No sé si eren 10 rematades a porta, 9 gols. Crec que hi va haver un moment que va arribar a ser això.
4: I cal dir que, per mi, no van estar malament els porters. O sigui, no són gols
17: no.
4: On diguis...
17: No hi ha cap cantada.
4: És que Neuer o Safo no podrien haver fet més, no és el cas. A la Champions sempre parlem d'aprofitar els moments i al Bayern, després d'haver acabat bé la primera part, després d'haver generat oportunitats per haver fet l'1-1 i no haver-lo aconseguit, crec que... Vaja, que ja està en la compta enrere de ja començar a veure que l'eliminatòria li pot començar a marxar. Llavors,
5: necessita un gol, diguéssim, no?
4: Jo crec que sí, perquè a més és que el Bayern, la setmana passada, per exemple, quan més mort el vèiem és quan millor va reaccionar, i avui, sense haver arribat a aquesta situació límit, perquè crec que el Bayern va demostrar la setmana passada precisament que et pot fer dos gols en un moment, doncs no sé, tenint més marge per endavant no els ha fet, i el Paris Saint-Germain està sent dominat, podríem dir, però amenaça, sí, o sigui, sí, sí, sí. El Paris Saint-Germain és que té sortides molt perilloses a l'atac, i si el Bayern no fa un gol, vaja, crec que li costarà moltíssim ficar-se a la línia 3. Vaja, és obvi perquè va dos per darrere, però vull dir que mentalment també ho necessita.
17: Sí. Fem un cop d'ull a les banquetes. Dami, qui té el Bayern per entrar en aquesta segona part?
3: Doncs té a Goretzka, Nicolas Jackson, Alfonso Davis, Bischoff, Hiroki Ito, Rafael Guerreiro i Lennart Kahl.
17: Ja vam parlar l'anada de la banqueta del Bayern.
3: Sí,
17: que...
3: i aquí en menja, també.
5: Justeja.
6: Sí, bueno, jo crec que aquesta vegada millora una mica en l'aspecte de... Sí. Si vols una cosa més ofensiva, pots ficar Davis.
17: Sí.
6: Respecte a la setmana passada, que al final la setmana passada el canvi era l'Aimer.
4: Sí.
6: I llavors jo crec que això t'ho millora si has d'arriscar i et millora la possibilitat de ficar Cal.
17: Sí, Manu, que pot entrar clave de lesió, no sé quan,
6: sí,
17: però quan estarà, mitja hora.
6: Clar, per això et dic, però si està per 20 minuts, dius, sí, almenys tens una alternativa. És que la setmana passada... Si no ficaves Nicolas Jackson, que si no recordo malament va entrar al final...
4: Al 90,
6: és que no tenies altra història. I clar, jugar amb Nicolas Jackson significa jugar amb un doble nou. O sí, pots retrasar una mica Kane, però al final és jugar amb un doble nou, pràcticament. Cosa que a Company no li atrau especialment, a no ser que estigui en una situació que avui, evidentment...
17: Avui
6: si
17: pot
6: arriba...
17: estar.
6: No, clar, si avui arriba al 70 o al 75, perdent 0-1, doncs evidentment haurà de cremar les naus i dir, escolta, canvio i tiro a dalt i a veure què surt, evidentment.
4: Jo crec que Davis per Stanisic serà el primer canvi.
6: Sí, sí.
4: I a partir d'allà...
6: Cal
4: doncs,
6: per Musiala?
4: Cal per Musiala podria ser. I no sé si fins i tot, doncs...
6: Goretzka, Pavlovic...
4: Sí, o Bischoff, que també és un jugador que li agrada a Company, que pot jugar en diverses posicions, però vaja, jo crec que el tema de Davis per Stanisic jo el veig bastant clar.
17: El Bayern només una targeta, Dami, la de Ta, si no em corregeixes...
3: O Stanisic.
17: Jo veig aquí Ta. Ara mirem de confirmar. Ara la confirmem.
6: Ta, sí.
17: Mentrestant, doncs anotem a Ta. La banqueta del PSG?
3: La banqueta del PSG té a Beraldo, Zabarni, Gonzalo Ramos, Kanginli, Lucas Hernández, Mayulu, Barcolà, Mbaye i Dro.
5: Una mica superior, la banqueta del Bayern.
6: Jo crec que el PSG té pràcticament alternatives a totes les posicions.
4: Sí,
6: de més o menys nivell, podem coincidir. Potser ara mateix en l'única que no té una alternativa real és a la de lateral dret, perquè el tenia a Quimi lesionat i ara ja està jugant amb Zaire Merí. Al final no tens alternativa, però la resta tens centrals, en Zabarni, Lucas Beraldo, tens lateral esquerra, tens migcampistes i a davant Barcolà, Gonzalo Ramos, que al final són jugadors que a qualsevol altre equip segurament serien titulars indiscutibles.
17: Sí, parlàvem a la primera part, no? No sé si per la groga de Nuno Mendes podria fer algun canvi. L'altra groga és per Barasquelia, aquest no el traurà.
4: Correcte.
17: Així d'entrada. Això no el trauria, si fos Luis Enrique, vull dir...
4: Fins que no estigui traient el fetge per la boca, no, avui no es treu Barasquelia.
5: No fa canvis,
4: I em sorprèn això de que... Perquè, vaja, jo estava pràcticament segur que Stanisic li havia ensenyat groga.
3: Jo també.
4: Però ara ho estava consultant i a la web de la UEFA, per exemple, no la recullen.
3: Però és aquella que hem vist que pensem que és Stanisic és la data.
4: Doncs deu ser així, no?
3: Sí,
4: però...
17: Doncs mira, escoltem la zona de vestidors de l'Emir... Ai, de l'Emirates, ja no sé on soc, De l'Allianz, on surten els jugadors del PSG.
5: Encara no has tornat, no? Ara mireix del malson, no?
17: Sí, exacte. Bé,
5: ets allà encara.
4: Una d'allò, que és una mala migdiada, d'aquestes que et despertes pitjor de quan...
5: Molt marejat, no saps on ets.
4: Sí, sí.
5: De mala llet, també, perquè t'aixeques com...
4: No, clar, és que ajunta tot.
17: Sí. Ara que surten els jugadors del Bayern, fixem-nos-hi si... Perquè he vist que alguns d'ells, he llegit que porten esparadraps a l'orella, i que això seria, segons he llegit, perquè els treuen sang del lòbul de l'orella abans de cada entrenament, i entenc que abans de cada partit, per...
6: I durant.
17: Per prevenció de lesions.
6: Sí, és un tema de... A veure...
17: No són els únics que ho fan, entenc, Carlos.
6: No, no són els únics que ho fan, però ho explicaré. No molt ben explicat, perquè no sóc un especialista en la matèria, però...
17: Però ho entendrem.
6: Exacte, perquè ho entengueu tots. O sigui, al final...
5: Baixa el nostre nivell?
6: No, és perquè... No, cabron.
17: Això és droga, Carlos?
6: Sí, és droga. Però és que broca em descol·loca.
17: Has aconseguit que digui un taco.
5: Sí, no.
17: Has aconseguit el que volies tota la temporada.
5: Deixa-me'l un mes.
18: Deixa que flueixi, això.
5: Sí.
6: A veure, ho intento explicar, que jo no sóc cap especialista, però ho intento explicar més o menys perquè s'entengui fàcil. Això és el control de lactat. És a dir, si tu et punxen abans, durant i després de l'entrenament, és per tindre un control del lactat que tu generes abans, durant i després de l'exercici. I és una manera de poder preveure en quin estat es troba el jugador a nivell de cansanci muscular o fatiga, digue-li com vulguis, de cara a prevenir, que evidentment la panacea no existeix, perquè si no hi haurien lesions.
17: No, clar.
6: I ningú té el llibre màgic de dir

0: Sí, amb els jugadors del Bayern, si hi ha
1: això, a mi un dia em van fer això del dit, que et fan una punxada.
0: Sí?
1: Quasi caic rodó a la farmàcia. No, de veritat.
0: O sigui, tens dels meus, eh? Quasi, aprensiu, no?
1: Molt, molt. Però vaig haver de sortir al carrer, a seure'm al terra, perquè anava a caure a rodó. Una cosa...
2: Una... Es van donar la mà a això i veure l'Arsenal Atlético, eh?
1: No, però una xurrada, com això, fer-te, no? La cosa aquesta de... que et treuen un punt de sang...
3: Sí, per la glucosa, no?
1: Sí, sí, quasi mor allà.
0: Comença la segona part a Múnich, sense canvis, Dami?
2: Sense canvis, i el PSG fa la d'enviar la pilota sí. directament a fora per sí, anar a pressionar.
0: Sí, la clàssica, eh?
1: Això no falla.
2: No falla.
3: Safonov l'ha fet abans sense voler, eh?
2: Sí. Sí. Compte que hi va el Bayern, eh? Olisee per banda dreta. Ja ataca el Bayern, que s'ha volgut sortir de la pressió del Paris Saint-Germain. I ara veurem si el Bayern sent ja la pressió del rellotge en contra o com ho gestiona. Intentava jugar Laimer amb Musiala, no s'han entès. Puntada llarga, no és habitual en el Paris Saint-Germain, que queda instal·lat al darrere. I el Bayern, que ara doncs, necessita fer dos gols, però ha de pensar en anar d'un en un. I intentar fer... el gol el més ràpid possible, ho ha merescut, no ha pogut fer-lo abans del descans i ha de remar buscant perforar la porteria de Safonov. D'augment, elegint el camí correcte. Pilota per Luis Díaz, davant seu Marquinhos, enfonsat Zaire Meri. Pavlovic a l'esquerra per Stanisic. La demanava Luis Díaz, Jonathan Tah, ara puja línies al Paris Saint-Germain i això ha provocat la indecisió entre Tah i Stanisic. Servirà Joao Neves des de la dreta.
0: Mira, que s'acaba el partit de bàsquet a Grècia. Ha guanyat el València, 87-91. Al final ha reaccionat.
1: Ha patit, per això.
0: Sí, sí, ha reaccionat el Panathinaikos, però ha forçat el quart partit, i té molt mèrit guanyar la pista del Panathinaikos. Ha forçat el quart partit l'equip de Pedro Martínez. Per tant, doncs tenim ja tres eliminatòries amb 2-1. La del Madrid contra el Hapoel i les dues d'avui, els Alguiris Fenerbahçe i el Panathinaikos València. Tenim ja classificat, recordo, l'Olympiacos per la Final Four.
2: Patxo a terra per una topada amb Harry Kane. Diu Piñeiro que surti les assistències.
4: Va generar polèmica en l'eliminatòria entre el Madrid i el Hapoel. Vaig veure que els jugadors del Madrid van fer check-out de l'hotel abans del tercer partit.
1: Donant per fet que ja havien
4: sí,
1: guanyat.
4: Sí. Es veu que...
1: Això no pot ser mai. O sigui, ja per un tema...
3: És un buf absoluta.
1: Home, a veure, és que...
0: Sí, sí.
4: O sigui, alguna cosa d'aquestes vaig veure a xarxes. Sí, vaig dir, ostres, igual...
1: Teníem pressa per fer el check-out.
4: Sí.
1: Que, no, ja recollim de... No, en canvi, ens anem a l'aeroport.
0: Home, a més va sense Tavares, no? Vull dir... Una
1: miqueta de prudència.
2: Compte els tacs de Kane directament al cap, involuntàriament,
0: sí.
2: de Patxo, que li pot haver...
4: No, és una acció que no és punible perquè Patxo baixa el cap. I Kane doncs puja a la bota per intentar tocar una pilota i al final doncs és la típica acció on el jugador que rep el cop es fa mal, però que no em sembla digne de càstig.
0: Per cert, m'han confirmat el tema de les mans de Joao Neves, eh? Després d'un rebuig d'un company, és una de les excepcions. Ah, per tant, no es pot xiular penal en aquelles mans de Joao Neves. Des d'aquí una abraçada al gran Sergi Albert.
1: Home, ens
0: està escoltant i...
3: Un mite.
0: S'ha posat en contacte amb
1: un mite absolut.
0: I tant.
2: Albert Jiménez, se'l coneixia com a àrbitre.
0: Sí. I mític.
1: És que pensava que anaves a dir de les mans que ha xiulat abans de les mans de Nuno Mendes.
0: No, aquelles... No, jo crec que...
1: Allò no consta res, no?
0: No hi ha ningú que s'ho pugui explicar.
2: M'agradaria saber què pensa Sergi Albert d'aquesta teoria. De que si estan reservant àrbitres de cara al Mundial
0: sí,
2: o...
0: Sí.
2: Si ell ho veu o no ho veu.
1: És conspiranoic, crec.
0: Sí.
1: Sergi Albert. No, crec que li agraden les...
0: Sí.
1: No, i estic a favor, és a dir...
0: Estic a favor
1: de les teories de conspiració sempre, o sigui...
2: És que sortia el gol a gol ja, que ja parla de conspiració en Sergi Albert, eh?
3: Sí. No, per cert, per dos col·leccionistes de samarretes com el Jaume i jo,
0: sí.
3: Avui és un dia dur, eh? Sí, PSG i són molt guapes les dues, eh?
0: Sí.
3: Sí, m'estan donant unes ganes de tenir-les les dues, bastant importants.
1: La PSG m'agrada molt, eh?
3: Sí.
4: És maca.
0: Sí. Jo crec que Saperes està també aixecant el dit a la redacció,
1: no?
0: Eh? Sí, és malalt, també.
4: I segueixen enfocant llegendes, eh? Han mostrat a Hasan Salihamidžić, eh? A la grada de l'Allianz Arena, que va ser director esportiu del Bayern, per cert.
2: Zaire Meri, la lluita amb Musiala... Marquinhos, el capità, que juga enrere amb Safonov. Veiem què fa Safonov, no aixeca massa la pilota, aixuta amb l'interior, recupera aquí Olisee, pilota bombada a la frontal de l'àrea, còmode, està... primers 4-5 minuts plàcids, l'inici de primera part, la lluita amb Zaire Meri aquí amb Musiala, els dos van a terra, deixa continuar Piñeiro, retalla Joao Neves, pilota a terra, va amb tot Musiala, va amb tot Pavlovic, juga baix, Kimmich, jugant el Bayern amb banda esquerra. Ara puja la línia de pressió al PSG.

0: PSG i obliga el Bayern a acabar jugant amb Neuer. Puntada llarga de Neuer. De moment correcte el seu partit, no ha pogut evitar el gol de Dembélé ni ha tret el cop de cap de João Neves. Compte ara que ha sortit justament Manuel Neuer a la frontal de l'àrea per lluitar aquesta pilota dividida. Due perd la pilota, Due recupera Kimmich. No està estabilitzant-se en el joc al Bayern, eh? No, necessita fer-ho.
1: M'esperava una sortida millor, Carlos.
2: Sí, Due discret avui, eh?
0: Sí, molt.
2: Bastant discret, eh? A l'anada, tot i que va fallar dos gols, però va ser capaç de generar-se opcions, de ser sempre opció i tal, i avui la sensació és que està intervenint poc. Opcions no n'ha tingut, és veritat que el seu equip tampoc n'ha tingut moltíssimes, però, no sé, per comparar-lo amb un company de posició, sí, tinc la sensació que Barasquelia ha oferit molt més que ell. Inclús Dembélé també l'hem vist aparèixer bastant més, ser més opció de passada, atrevir-se més. Jo sí. No m'estranyaria que el primer canvi de Luis Enrique fos Barcola per Due.
1: Jo, de fet, ja m'atreviria a dir que dels quatre jugadors de banda ha estat el més discret.
0: Sí. Atenció al colze de Laimer aquí, a la cara de Pacho, eh? Està rebent Pacho de valent. Sí. Al cap i ara a la cara.
1: Mira, que passarem pel Palau, que el Barça és a punt de segellar aquesta classificació per la Final Four. Albert!
3: 14 segons pel final. Hi ha hagut temps fins i tot per Adrián Sola del planter, per als jugadors menys habituals. Ja no ataca el Barça, últims 5 segons. Se saluden els jugadors dels dos equips i els jugadors del Barça salten a la pista, els de la banqueta, s'abracen, comencen a saltar i celebren la classificació per la Final Four de Colònia amb Aleix Gómez com a màxim golejador amb 10 gols i amb Nilsen, que acaba el partit amb un gairebé 45% d'aturades. La veritat és que els primers 15 minuts han estat prou igualats, fins i tot amb el Nantes per davant, però a partir de l'entrada d'Icamem i les primeres aturades de Nilsen, el Barça s'ha situat per davant i ha anat eixamplant la diferència fins al Barça 31, Nantes 21, més 10 avui al Palau, més 2 al partit d'anada, per tant, més 12 al global de l'eliminatòria, 14a classificació per Colònia, la 8a consecutiva. El Barça serà dimarts vinent al sorteig de la Final Four de Colònia. Recordem, la cita a l'Anxes Arena, 13 i 14 de juny.
1: Ara mateix els rivals serien Fuchse Berlin, el Magdeburg, que demà ho ha de tancar, però que ho té fet, com ens deia a l'inici de la Transmil Albert, i l'Alborg, que està guanyant per 3 gols l'Sporting, però encara queden 8 minuts. Per tant, aquest encara no el donem per definitiu. T'escoltem després el Tu Diràs. Gràcies, Albert.
3: Fins ara, per cert, gairebé 3.700 aficionats avui al Palau, la millor entrada de la temporada.
1: Doncs molt bona entrada, acostuma a ser així, la tornada de quarts. Fins ara.
3: Fins ara.
1: L'Allianz Arena a Múnich, el Bayern intentava atacar, però queda no res, guanya 0-1 el PSG.
0: No li ha sentat bé el descans al Bayern. No. És que estava combinant bé, estava arribant a mordre, amb moltes aparicions de Musiala, estava provant Safonov, però ara més desordenat el Bayern, i tot això són minuts que guanya el Paris Saint-Germain.
4: I és brutal com guanya duels la defensa del Paris Saint-Germain, eh?
2: Sí, sí.
4: És que tot el partit està sent una exhibició dels jugadors de la defensa, de Marquinhos amb Luis Díaz, de Pacho amb Kane o amb qualsevol que passi per allà. Jo crec que sobretot ara esmentava els centrals, i crec que els centrals estan fent un partit immens, eh?
2: Sí, sí. No sé si teniu la sensació també de que potser és el moment més espès de l'eliminatòria.
4: Sí.
2: Parlo pels dos equips, eh?
4: Sí, sí, sí.
2: Clar, venim d'un ritme que, clar, ens han mal acostumat, però tinc la sensació de que és el moment que estan passant menys coses, sí, que els dos equips se'ls veus més espesos, que els hi costa trobar espais. No sé, tinc la sensació que ja s'ha espessit el partit una mica i tal. Anem a veure. Home, ara...
5: Una espècie d'impàs, no?
2: Sí, exacte, una espècie d'impàs. Sí. Jo crec que ara, com a espectador neutral,
4: sí, sí,
2: jo crec que ara un gol del Bayern ens eliminaria, o sigui, ens animaria la nit, però tant, una cosa exagerada.
4: Sí, sí.
1: Ha forçat una falta ara el Bayern, és xutable, no, Dami?
0: Sí, sí, sí. Es queixava Kane, que Marquinhos havia deixat anar el colze. No sé, aviam, per la distància,
4: lluny, eh?
0: si Kimmich la penjarà així tubet a l'àrea, perquè hi hagi una prolongació, no? Potser? Sí, no crec que l'ajuti, eh?
4: Sí, sí.
0: Aixeca braç dret, Joshua Kimmich. Aquí veiem Kane, Kimmich que la juga per baix, a l'esquerra per Luis Díaz. Compte! Ui, s'ha equivocat. Pavlovich, malament el xut de Pavlovich. Estava ben tirada, perquè ha jugat a l'esquerra per Luis Díaz. Doncs esperava la centrada. Ha aparegut Pavlovich sol a la frontal. S'ha equivocat en l'execució. Jo diria que és que ha pensat massa si a l'hora de xutar o continuar la jugada Pavlovich i ha executat malament. Porteria per Safonov.
5: No, ben, Jaume, partit rebenta porres.
4: Totalment.
5: O sigui, algú ha posat un 0-1,
4: no?
5: Broma.
4: No. Jo crec que el mínim eren 3 gols. I mira, el mínim jo crec que eren d'Andami.
5: Ah?
1: Sí, sí.
0: Sempre una miqueta... Però... Amarrant.
1: Comprudent, no? Sí.
5: Però mira, a vegades... Sí. Va bé.
4: Sí, fem de sogra, no? Sí.
0: Però 1-1 o 2-1 vaig posar?
1: 2-1 vaig posar pel Bayern.
0: Home, ara un 2-1, perfecte, no? Una mica de pròrroga.
1: Veus?
0: Però bé, és complicat. De fet, el Bayern, el PSG podria fer el segon. Arrencava aquí Due, falta, però... de Pacho, que ara mateix està molt reconeixible, sobre el camp, amb aquesta marca que té
4: sí.
0: dels tacs.
1: Mira, Pariseta, no ho recordava, també va posar un 2-1 i Aguilar un 1-2.
0: Aguilar.
1: Que ara mateix...
5: Sí, és molt
1: crec que
5: està
1: bastant
5: sí.
1: ben tirat,
5: Aguilar sembla que no, però... Bueno. Va fent,
0: Va fent.
5: Sí, sí. sí.
2: Tinc la sensació que el meu liderat de la setmana passada serà efímer.
1: No, tens opcions de guanyar les semifinals.
5: Sí, sí.
2: Veurem.
1: Estàs allà.
0: Dembélé, amb Fabián. Fabián de primera compta. Cap a Vitinha. Compte que té sol, Due. Due, compte que encararà. Aviam si se la juga Due. Ara sí que ja ha quedat arraconat, però igualment xuta i la treu Neuer. Estava arraconat per tres futbolistes del Bayern i quan no tenia més sortida s'ha tret una fuetada amb la cama dreta i ha tret Neuer de punys. Ha solventat bé aquí Neuer i ara li toca al Bayern, que en estàtic té problemes. Pot sortir a la contra Laimer, la cama aquí de Pacho Salvadora, sí, ha evitat la contra i torna el Bayern, Kimmich a la dreta per Olisei, sembla que després de l'impàs que deia Broc, es pot tornar a obrir el partit
5: us ha agradat, l'impàs?
0: Sí, tant. Després de l'impàs torna a obrir-se la veda, aviam Barabskelia que retalla. Ui, compte el georgià! Neuer! Avui Neuer és Neuer,
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Avui Neuer torna a ser el Manuel Neuer de tota la vida. L'ha tret amb el peu Neuer. I clar, és que compte perquè el PSG ara torna a aparèixer i en qualsevol moment et fa el 0-2 i et liquida. Ha d'espavilar el Bayern. 11 de la segona part. Luis Díaz amb Musiala. Luis Díaz que té Olise. I Olise que és que té un tio amenaçat. Amb una targeta groga, l'ha de buscar. Ha d'anar per Nuno Mendes. Arriba l'ajuda de Fabián. Olise amb Kane! I aquí ha estat fantàstic Pacho fent-li un copet a Kane per impedir que pogués arribar a rematar. Atrapes a Fonov. Estàvem, com deia el Carlos, en el moment més espès. I això se les ha espessit.
5: Sí, s'ha animat.
0: I es torna a animar.
4: Aquesta de Pacho és com la de Gabriel Magalhães ahir amb Juliano, Quan ja semblava que anava a empènyer-la i li dona el copet just perquè no sigui penal, Aquesta jo crec que fins i tot més neta fins i tot de Pacho, perquè jo crec que és més espatlla que una altra cosa, però clar, toca a Pacho amb l'espatlla i jo crec que em toca a mi i em desplaça a Àustria,
2: T'envia a casa amb metro.
4: Correcte.
0: Definitivament
4: em carrega el mòbil.
0: Tenim partit, no sé si eliminatòria, però partit sí. Pilota filtrada de Musiala a Luis Díaz, ha protegit bé aquí Marquinhos amb l'ajuda de Zaire Merí. Mira la cara de frustració de Luis Díaz, de dir que ho estem intentant, però se'ns acaba el temps. 12 minuts de la segona part, 0-1.
4: I de fet em sorprèn que a la falta anterior, que l'han tret en curt perquè Luis Díaz precisament encarés en 1 contra 1, no ha acabat d'atrevir-se, no? I mira que no ha estat tenint tantes situacions així al llarg del partit. Hi ha hagut una la primera part que l'hem comentat àmpliament, no? Quan encara Zaire Merí li ha fet un vestit a mida, però en aquesta última no ha estat tan confiat i jo crec que una mica el resultat i com li estan en l'eliminatòria al Bayern, jo crec que està també repercutint una mica en la confiança dels jugadors, no? I en el fet de tenir el cap net quan han d'encarar aquest tipus de jugades.
0: El peu d'abans de Neuer té molt mèrit, perquè anava molt ben creuat el xut de Barabskelia.
4: I després, el Bayern és que ataca amb tanta gent, això és una cosa que, estiguem a l'època que estiguem, sempre ataca amb molta gent, però que si el Paris Saint-Germain té una bona sortida, et fa la contra d'abans.
0: Olise, com ha arrencat de dreta a esquerra, ha vingut cap al mig, però no ha trobat amb qui associar-se, recupera el Bayern, compta que ataca Nuno Mendes, buscava aquí Dembélé, s'equivoca, i ara... entrem també en una fase d'imprecisions dels dos, També pesa el cansament, compte que ara hi va Luis Díaz, davant seu Zaire Merí, Luis Díaz per l'esquerra, línia a fons, centre, no hi ha rematador. No ha trobat Musiala ni Harry Kane, però aquí es tracta de que els dos s'hi apropin, també, o de que algun s'obri. Però ha d'acabar alguna jugada bé Luis Díaz, també.
4: Però ho ha fet de Zaire Merí perquè ha contemporitzat, no s'ha posat nerviós, no ha ficat la cama caient a la trampa, ni ha clavat genoll, ni aquestes coses que a vegades veiem dels defensors, i escolta, ha obligat a Luis Díaz a centrar amb la cama dolenta i ha acabat en no res.
0: Torna a empènyer el Bayern.
5: Ara està bé el partit,
0: Sí, està molt bé, està fantàstic, està preciós. Olise que vol xutar, deixa la pilota a la frontal per Musiala, vol xutar, tampoc pot, la deixa cap a Pavlovic, arriba Kimmich, li ha fet una passada involuntària a Piñeiro, que atura el joc.
1: Sí, sí.
4: sensacionals. Jo crec que és encara més habitual abans, que facin de pivots defensius, els àrbitres.
0: No, és que ara mateix està com un atacant més del Bayern, Piñeiro, o tal com està ubicat, que per cert és alt, Piñeiro.
4: Allò que deia el Papu Gómez, sí, sí. No? Que en atac li agradava situar-se a prop de l'àrbitre, perquè sí. Deia que tenia la millor visió.
0: Musiala, compte que se'n va de Joao Neves, no ha sortit la pilota, recupera el migcampista portuguès.
2: Sí, sí, sí,
0: ha sortit ja.
1: Sí, fa més de 1,80 m aquest àrbitre.
4: Sí, però mira, mira, ara s'ha posat al costat de Kane, són gairebé igual d'alt, o sigui que deu estar en 1,80 llargs, gairebé 1,90.
5: M'ha agradat la referència al Papu Gómez,
4: No, però és que va ser una declaració molt interessant que va deixar.
5: Sí, no, perquè aquests dies ha sortit als mitjans per un tema d'una altra història. Que hi ha estafes i coses aquí.
0: Ah, sí?
5: Llavors ja me'l faig meu, me'l faig meu. Me'l porto al meu terreny.
0: Aniria bé el Sevilla, Papu Gómez.
5: Criptomonedes i coses aquí. És aquest món.
4: Sí? Ah, és això,
5: sí, perquè anunciava una empresa, ell i altres jugadors, anunciaven una empresa de criptomonedes que després... coses que passen.
2: Ja. Que aquestes coses fosques que ens agraden.
5: És el món que a mi m'agrada.
4: Del Papu últimament se'n parla prou i
5: malament,
4: mai en bons termes. Perquè
5: sempre
4: Argentina,
5: malament, no?
4: No, perquè a Argentina hi ha molts rumors de per què i moltes teories de la conspiració que a tu t'agraden, sí? David, sobre per què els companys de la selecció argentina que van guanyar el Mundial amb ell li van fer el buit, però de manera espectacular, després del Mundial.
5: Ah, es coneixia aquesta...
0: Pavlovic per la dreta, es regira, li demana la pilota a Laimer, centra Laimer, ben defensat aquí per Joao Neves, arriba Kimmich, pilota a la dreta de l'atac del Bayern de Múnich, que continua empenyent, que continua insistint. Una altra vegada Pavlovic, li demana la pilota a Stanisic, xuta Stanisic per baix, fàcil per Safonov, està desaprofitant moltes situacions del Bayern. Sí. És que li cau a Stanisic, li cau a Pavlovic, necessita un punt més de qualitat en aquestes situacions del Bayern.
1: Quina teoria tenim del Papu, Jaume?
5: Sí.
4: A veure, jo crec que la més racional és en referència a que el Papu Gómez va donar positiu en un control antidopatge durant el Mundial.
5: És veritat.
4: I que diguem que això, doncs, o sigui, que el vestidor sentia que era un cas que els podria haver compromès, no?, en conjunt, mentre estaven jugant al Mundial. I després hi ha teories molt més boges, com que el Papu Gómez doncs, havia fet algun comentari a nivell intern demostrant doncs, que estava molt interessat en Antonella.
1: Ui!
5: A veure, Papu.
4: Vull dir, si ho va fer, doncs és pixar-s'ho de fora.
5: No, no.
4: I més sabent com són els codis del futbol.
5: He vist poques formes de suïcidar-se més clares que aquesta.
4: Però jo vull deixar clar que això és teoria de conspiració. O sigui,
5: no,
4: al
5: però
4: final...
5: a mi m'encaixaria, que per ell del Papu Gómez, o sigui, jo m'ho crec tot.
0: Ja ha sortit malament de l'Atalanta més per Papu Gómez.
4: Sí, no? Crec que va tenir...
2: Gasperini.
4: Sí. Poc. Gasperini Puig... tampoc és l'entrenador que en certs moments tingui més tacte amb la seva estrella.
5: Puigdemont la dona de Gasperini, també.
1: Que li diguin a Lukman, no?, amb Gasperini, com va acabar. Hòstia. A veure, el Bayern...
0: Aviam Upamecano, aquesta pilota llarga per Luis Díaz, pentina bé Marquinhos i deixa la pilota esmorteïda perquè la controli Safonov.
1: Mira, ara que tenim un primer pla i han tingut algun, què? Compres Guti o no?
5: Hi ha un punt Guti, no em sembla doble rodó,
1: Ja.
5: No, o sigui...
2: Sí, li fan el primer pla, té un aire.
5: Sí, té coses de Guti.
0: Ets de Guti com a personatge, Broc?
5: Doncs he de dir que...
2: Sí.
5: Com a comentarista, o sigui, el mataria directament cada cop que el sento comentar un partit. O sigui, però a mi aquest tipus de...
0: Ja et cau bé.
5: A mi aquest tipus de gent em cau bé. O sigui,
1: no pots evitar, no?
5: No ho puc evitar. O sigui, el veig allà assegut amb Pedrerol i...
4: He de dir que em va fer molta gràcia quan va demanar que li diguessin José María Gutiérrez quan va acabar la seva carrera de jugador. Ara soy entrenador, soy serio, José María Gutiérrez, por favor.
5: I aquella mateixa nit ja estava amb una discoteca.
0: 18 minuts i mig. No pot el Bayern.
2: Com a comentarista, res a veure amb la BCN,
1: No.
5: Estem jugant a altres lligues.
0: Puja la pilota a Laimer. Es defensa el Paris Saint-Germain, que amenaça en qualsevol moment a fer el 0-2 i liquidar. Uf. El partit està molt obert. Són riscos que ha d'assumir el Bayern. Compte la pèrdua. Due. Arrenca Due. Deixa enrere Laimer.
1: Ui.
0: Compte que deixa enrere Pavlovic. Continua. Només té atar. Compte Due, que té la fuetada. Neuer. Avui Neuer és el Neuer de tota la vida en el seu prime. Ha xutat Due, ha creuat a la dreta i ha hagut d'estirar-se amb tot Neuer per enviar la pilota fora.
1: Quina mà.
2: Sí, sí.
4: La va anar dit el Carlos.
2: Sí, això no va dir, dic res, parlar de Dué dos minutets i s'ha enxufat de cosa. Sí.
0: És Neuer per anar directament a la manxa a defensar la porteria alemanya al Mundial.
5: Però és el Neuer que no juga contra Madrid, eh?
4: En un lugar de la manxa, eh?
0: Totalment.
4: Collons, no me'n quiero recordar-me.
1: Compte, que marxa...
0: Se n'anirà l'autor del gol, el pilota d'or 2025.
2: L'acaba d'enfonsar la porra, saps?
0: Ousmane Dembélé.
1: I es queda sense opció de fer el rècord.
2: Jo pensava que ara faria el segon Dembélé a la contra.
0: Primer canvi del partit.
5: Ja tenies...
2: I tenia ja el doble goleador, que bueno, salvat la nit.
1: És veritat que, més enllà del gol, avui, molt poquet de Dembélé també, eh?
4: No, ha anat molt de més a menys, sí, clarament.
0: Entra Barcola.
4: I a mesura que ell ha anat de més a menys, Dué ha crescut en el partit.
5: Però és cert que el que li podem demanar a Dembélé és que la fiqui dins.
4: Escolta'm, un xut, un gol.
5: Sí, sí.
4: Ara ens ho han tret.
5: Mínim esforç, perfecte.
2: Davis.
1: I també fa canvi, el Bayern, Dami. Ah, no, encara no.
0: No ha fet, no, encara?
1: No.
4: Perquè
1: hi ha un córner.
0: Bradley Barcola.
4: El primer canvi...
0: Per Dembélé.
4: Ja havíem anunciat.
0: Sí, seria per cada equip.
1: Sí, sí.
0: Allà amb aquesta pilota bombada, la lluita de Luis Díaz no pot controlar. Posa la cama... perfectament Marquinhos, i ara la lluita Barcola, primera pilota per l'extrem francès, davant seu Stanisic, i ja juga Vitinha. Doncs sí, es preparen per entrar Kim Min-jae i Alfonso Davies.
1: Hosti, un central.
2: Aquesta sí que em sorprèn més, a mi.
5: Sí, no?
2: A no ser que vulgui posar tres centrals i carrils.
0: Aviam, compte, Nuno Mendes, quina pilota per Nuno Mendes. Compte que entra Barcola per l'altre costat. Nuno Mendes que aguanta, s'ha caigut a terra i l'aguanta amb Upamecano.
5: Aquest tio, o sigui, va a una velocitat...
1: És un coet.
5: Demencial.
1: Sí, sí. O sigui, la manera com ha superat Upamecano...
5: Li ha tret...
0: 21 minuts. Li queda temps al Bayern, però és una obvietat que cada cop li queda menys i ha fet dos gols. Necessita ficar-se un ja, i l'està mereixent. Tot i que l'ha merescut més al final de la primera part que no pas ara. Olise. Musiala. Va pel passadís interior Musiala. Oh. Continua l'internacional alemany. L'eixa per Luis Díaz. L'haurà d'acabar el colombià, eh? Luis Díaz vol intentar trobar posició de xut. Es replega bé el PSG, que tanca totes les possibilitats, eh? És que vol forçar la posició de xut. No la troba. Un punt frustrat. Deixa la dreta per Laimer. Està molt ben posicionat l'equip de Lucho.
4: Sí, sí. I amb bones ajudes, també.
0: Sí. Laimer a la dreta pel jugador que més desequilibra, que és Olise. Està aguantant Nuno Mendes, que està enfonsat ara, eh? Compte la centrada. No salta Nuno Mendes, sinó que salta a l'interior, i aguantant amb targeta groga Nuno Mendes tot el partit. Porteria per Safonov, i ahir amb aquests canvis, mira, un dels que se'n va és Josip Stanisic, i s'anirà també Jonathan Tah. Entre Kim Min-jae.
2: Per la groga, potser, perquè jo crec que igual... Sí. Jo crec que, o entenc, que Company el que pensa és ara assumiré riscos, començaré a atacar amb molta més gent, hi haurà més situacions de duel individual i no vull tenir un jugador condicionat amb groga pensant en que li poden treure la segona. Parlo del que m'imagino jo. En la ment de Company ara.
4: I Kim Min-jae, un altre bon ligant, eh?
1: El GPS diu que tens una benzinera a 100 metres i has de parar a repostar. Doncs amb el nou Lynk & Co 08 segur que pots passar de llarg. Aquest model s'adapta totalment al teu ritme de vida amb fins a 200 quilòmetres en moda 100% elèctric. Què vol dir això? Menys parades, més llibertat i més eficiència. Vine a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Lynk & Co de Catalunya. Equador de la segona part. El Bayern necessita dos gols per forçar la pròrroga.
0: Que bé ha sortit Laimer, la deixa per Musiala, i Musiala que ja troba Luis Díaz. Luis Díaz pel carril esquerre, davant seu Marquinhos. Continua Luis Díaz, arriba a línia de fons, s'acomoda la pilota amb l'esperó, ha arribat l'ajuda, i ja li queda la pilota a Alfonso Davies. Primera intervenció al canadenc. Li tira la paret a Musiala, Alfonso Davies, que percuteix per banda esquerra. Li queda la pilota a Luis Díaz, la treu Safonov. Ha aprovat Luis Díaz, primer xut de la segona part, i Safonov li ha vingut la pilota molt ràpida, se l'ha tret pràcticament del damunt. Però queda aquí la incursió d'Alfonso Davies, eh? Li pot ajudar molt a triangular perquè té molta profunditat al Bayern.
2: Sorprenent, Marquinhos, dic sorprenent perquè per l'edat que té i les característiques que té ara mateix ja Marquinhos, que no té la exuberància de fa 7-8 anys... com li està sostenint els duels en carrera a Luis Díaz un altre cop, eh? Perquè, sí, però... Sí, clar, no li roba, però no permet que s'entri ni que estigui còmode, eh? O sigui, i no és senzill, sostenir-li un duel en carrera en aquest noi.
4: I ha arribat bé un altre cop a l'ajuda Zaire Meri, que és veritat que la primera part li ha fet una a Luis Díaz que l'ha deixat tremolant, però que crec que està fent un partit...
1: Bo, està sortint il·lès, no?
4: Està sortint il·lès, sí. Crec que...
5: Bona
4: sí.
5: definició.
4: No, és exactament la definició que buscava. Sí. Gràcies, Jaume.
0: Pilota pel Bayern, que vol ser el 30 de maig a Budapest. Ara mateix seria el PSG el rival de l'Arsenal. Olisser, retalla Olisser. Si té el xut, Olisser! Oh. Centrat per baix, fàcil per Safonov. No ha pogut ajustar bé Olisser, però compte perquè el Bayern ja entra en dinàmica d'arribada pràcticament per minut.
1: Sí, 15 rematades.
0: Com al final de la primera part, sí.
1: Perdona, Dami, 15 rematades, 5 entrepals. Avui li està faltant efectivitat, eh? A l'equip de company.
0: El que necessita, Jaume, aquesta eliminatòria ara és un gol del Bayern i que es posi a un. I aquell punt de drama de que el Bayern estigui a un i que el PSG pugui enganxar una contra.
1: I a veure què passa, no?
5: Una èpica, no?
2: Sí. Em comentava un bon amic ara, una dada interessant.
1: Sí.
2: 38% de possessió del PSG en el partit, eh?
1: Sí.
2: Jo, no tinc, evidentment, no tinc les dades aquí per consultar tot l'històric de la temporada, però et diria...
5: Difícil, no?
2: Que difícil trobar un partit del PSG amb menys possessió que aquest, eh?
1: És més, et diria difícil trobar un equip de Luis Enrique amb una possessió tan baixa en un partit.
2: Sí, però és que la segona part, el global és 62-38, però és que la segona part és... Ara ha canviat 69-31, era 70-30 fa 10 segons.
0: Ui, que bé! Se'n va amb l'esperó Dué, fa màgia Dué, se'n va per línia de fons i al final la jugada no progressa, però ha marxat de dos jugadors amb un toc d'esperó per línia de fons. Sí. Ara vol sortir el Bayern. Ui, Kim Min-jae, que la deixa per Luis Díaz, surt el tall amb tot Pacho i envia la pilota directament a fora. El moviment, que havia fet Dué. Ataca el Bayern. Luis Díaz. Puja Joao Neves i també Pacho per impedir que es pugui regirar. Aquí veiem la jugada. Luis Díaz no havia sortit. La pilota. Mereixia acabar amb gol aquesta jugada.
4: Sí.
0: Era una de les jugades de l'any de Champions.
2: Li haig de dir a Dué que em fitxi com a coach mental.
4: Sí.
2: Ha sigut esmentar-lo i...
1: És el moment que...
5: Motivador.
1: Que matis algú del Bayern, Carlos.
5: Sí,
1: una mica de salsa al tema.
2: Pues mira, ara, anava comentant, no és broma, que feia estona que, excepte aquesta última acció d'Olisser, no ha aparegut moltíssim aquesta segona part. Acostumats al que ens ha tingut durant tota l'eliminatòria, que apareix cada dos minuts.
5: Bona tria, ara... has fet bona tria, eh?
0: Mira, apareix ara per equivocar-se. S'equivoca Olisser, per l'esquerra a la frontal. Compte que té a l'esquerra Barcolà. Continua el Georgià. Ara sí, la deixa per Barcolà. El xut! Fora!
5: Uf!
0: Duera! Duem l'esquerra fora.
1: S'ha fet el silenci, eh?
0: Sí. No. És que ara mateix passa una mosca i se l'escolta, a l'Allianz.
2: Sí, és que tu
0: saps, se l'escolta.
2: Tu saps que ara mateix un gol del Paris Saint-Germain et deixa fora. Queden 20 minuts. Si era un gol del Paris Saint-Germain et deixa fora.
0: Sí. I ara entrem en dinàmica de ja certa imprecisió, certa bogeria en els atacs del Bayern i quan ataqui el Paris Saint-Germain hi haurà el temor clar, perquè a més arribarà amb la defensa del Bayern molt trencada, que pugui arribar al 0-2. Compte, Pavlovic amb Kane, Kane per Olisser. Olisser davant de Nuno Mendes. Olisser s'equivoca, ha volgut jugar en cama dreta i ara sí que la treu amb tot ja Barabskelia.
4: Un honor que Dué estigui entre el milió d'oients de RAC1, no?
5: En directe, a més, jugant. Això té mèrit, eh?
0: Upamecano, a la dreta per Olisser, una altra vegada. Aguantant aquí Nuno Mendes, Fabián que evita el corna i envia la pilota fora de banda. Minut 27, si ens diuen abans del partit que el Bayern, al minut 72, no haurà fet cap gol...
5: No, era impensable.
0: Difícil,
2: Sí. També crec que l'ha merescut, eh?
0: Sí, total.
2: Sí.
0: Total. Upamecano.
4: No, i jo crec que per mentalitat que tenen i sabent que aquest any han estat capaços de remuntar partits, jo no descarto res.
0: No s'ha descartat. És que ni que em facin tres aquí al final, eh? Tot pot passar. Centra Luis Díaz, no arriba la pilota a un frustrat Kane perquè no li estan arribant les pilotes.
1: No. És que ara m'hi fixaré. Juraria que hi ha una rematada a la primera part. Però...
0: D'aquí, de Kane?
1: De Kane, però...
5: N'ha fet dues, però se les han tapat totes, de defensa.
1: Sí, és que l'exercici defensiu del PSG m'està semblant sensacional.
5: Està molt ben tapat avui.
0: Sí. Per no ser un equip defensiu, la veritat és que s'estan defensant molt bé. Olisser, una altra vegada, van anar a Nuno Mendes. Ara se'n va per dins. Centra Olisser! A punt de fer-se autogol, Pacho, corna!
4: Dos xuts, Kane, de fet, en el partit, ara ho comprova.
0: La centra Olisser i Pacho ha enviat directament a corna. Ha passat un minut més. 28 de la segona part.
2: Pacho amb el xiclet, a 250 pulsacions, ho pagaré, però amb el xiclet,
5: Una torturadora
0: Compte el corna, que pica Olisser. Ai, Safonov! Però aquesta l'has de blocar?
2: Sí.
0: S'ha fet un rebuig estrany amb el puny. Molt poc ortodox, la veritat, el rus.
4: És que ja us ho vaig dir la setmana passada, que quan surt amb el puny, ho fa amb el braç completament vertical, que és una acció...
1: Sospitosa, no?
4: Poc acadèmica, perquè molta... el porter surt amb els punys, o sigui, el braç li queda com en diagonal, i en canvi ell surt amb el puny completament cap amunt. Sí, no és una acció molt estranya.
0: No dirigeixes bé. Ui, compte aquí, que s'equivoca Upamecano, arriba Barcolà enmig de 3, no se'n pot anar Barcolà. No se n'ha anat, però força, un fora de banda, aire, oxigen i temps pel Paris Saint-Germain.
1: Necessiteu un vehicle líder, però líder de veritat, un vehicle comercial pel vostre negoci? A Ford Pro no són de gaire paraules, ho demostren amb fets. Fets com ser líders en vendes de vehicles comercials a Espanya l'any 2025 i líders en vendes de vehicles comercials a Europa durant 11 anys consecutius. Escull entre elèctric, híbrid, elèctric endollable o diesel. Escull Ford Pro. Fets, no paraules, és un missatge de la xarxa Ford de Catalunya.
0: Juga João Neves, ara defensant-se el Bayern, que necessita ja la pilota, tampoc... Pot ser que no li vagi malament, sortir des de darrere en una recuperació, perquè en estàtic li està costant més. En tot cas, deixa homes per tancar l'Utxo. L'altra part, Vitinha, davant seu Kimmich. Vitinha entre línies, juga enrere, una pilota un punt arriscada, per Pacho, a l'esquerra per Nuno Mendes, jugant en camp propi, el Paris Saint-Germain fa una autopassada per deixar enrere Musiala, és un tot terreny, quin desplegament de Nuno Mendes, jugant a la dreta per Dué, compta Dué, que sempre es pot treure una genialitat, l'eixa per Barabskelia a la frontal, xuta Barabskelia, la pilota que topa la defensa del Bayern, li queda Dué, compta Dué, que es vol acomodar la pilota, vol xutar en camp esquerra, fora per poc, fregant el pal a l'esquerra de la porteria, no? I a la punt de fer el 0-2 al Paris Saint-Germain.
5: Fica aquesta i...
2: Sí, sí. Amb la menys bona, xutat.
4: Sí.
0: Sembla que no hi sigui Dué, però quan té la pilota crea perill. Hi haurà doble canvi.
4: Mira, Beraldo. Beraldo i Lucas Hernández, els dos.
0: El teu amic Beraldo.
2: Beraldo de 6, que ho ha fet els dos partits d'Alicant.
4: Sí, podria ser.
0: Se'n va Dué.
5: Ah, mira.
0: Se'n va Dué.
4: I marxa a seguir d'aquí? No, crec que la... No, està marxant a veure.
1: A veure l'altre canvi. Recordo un groc en Nuno Mendes i Barabskelia, però vaja. No sé si tirarà... No.
2: Fabián.
1: Sí. Que no deu estar per 90 minuts, no?
4: Sí. Però, ostres, ha tret Dué quan estava millor, eh?
2: Sí.
5: No, és que Dué, des que el Carlos ha dit... Dué, ha començat a fer el partit de l'any, eh?
4: Sí, sí. O sigui, jo just anava a recordar que segurament el moment on comença... a esclatar, no?, com a gran estrella del Paris Saint-Germain és l'any passat a Anfield, en una tornada també d'eliminatòria de Champions, de vuitens de final, en aquest cas, i on va fer uns minuts espectaculars.
1: Mm. Clar, posen un Mendes d'extrem.
2: Sí. Mm. Sí. Posen un Mendes d'extrem de i Lucas Hernández de lateral i Lucas Beraldo de 6.
4: Sí, Beraldo, de fet, sembla... A veure...
1: I el Bayern no hauria de començar a pensar ja en l'opció Jackson que dèiem al descans, Carlos? Vull dir, queda un quart d'hora i han de fer dos gols,
2: I més amb el canvi que acaba de fer el PSG ara, jo apostaria per per aquest canvi de ficar un doble nou, no? Potser renunciar a un central o inclús a l'Aimer, si vols, i deixar Upamecano... Sí, i Davis, no sé.
4: I Beraldo té la patata calenta de seguir Olis, M'estava fixant en qui era el seu... que era el seu parell.
0: Aviam Kane a l'interior de l'àrea, Kane amb ell Marquinhos, Kane a sortir per l'esquerra, arriba Alfonso Davis, aquest és Pavlovic, Kimmich, que habilita per Kimminjae. Kimminjae la deixa per Alfonso Davis, que pot centrar, li demana Harry Kane, ha d'arrencar Harry Kane, apareix Marquinhos, que estan totes. Davis, no sap què fer el Bayern ara, massa ben bé amb la pilota, està molt ben ficat la cova al PSG.
2: Gairebé és línia de 5, El que passa que, clar, això els dona llibertat als centrals del PSG per sortir a apretar on vulguin.
0: I amb Luis Díaz. Arrenca Luis Díaz. Li deixa l'espai a Murcia, la falta. Falta, home, falta la frontal. No. La xiula d'atac. La xiula d'atac, targeta a Luis Díaz per protestar.
4: A Pinheiro, tu.
1: És dolentot, Aquest va al Mundial, recordo,
4: Però
2: aquest no l'han guardat, no? Per si de cas la Lia ja el poden eliminar.
1: Exacte. Ja saben que no arribarà gaire lluny.
5: Sí, ja se'n sumen alguna cosa,
0: Però aviam aquesta falta.
4: Però aquest xiulat.
0: Aquí se l'emporta Luis Díaz, la deixa per Musiala, la deixa Esperó i demana mans. Falta de Lucas Hernández sobre
4: Luis Díaz. Luis Díaz.
1: Perquè cau a terra i l'acaba recollint amb... No? Sí, la recull amb la mà.
0: Sí, però abans demana falta en la topada amb Beraldo.
1: A mi m'ho sembla.
5: Sí, mira'm,
1: Mira.
2: Aquí el tens, però per Musiala. O sigui, al final, mateixa estructura, jo crec que Kane estarà una mica més lliure per baixar entre línies i serà Jackson el que es quedarà com a referència de 9-9.
4: Això de Jackson m'ha recordat que l'altre dia Bé, compte.
0: Ai, ai, Balasquelia. Ai, que se'n va. Ai, que se'n va. Balasquelia es deixa la pilota enrere. Quan, no, quan havia de rematar, se li ha quedat la pilota enrere a punt de fer el 0-2. Semblava que no se l'emportava i s'ha plantat sol davant de Neuer. Era Balasquelia i Neuer i al final de tot, se li queda la pilota enrere. Era el 0-2.
5: Va molt sobrat, eh?
4: Clama, clama el cel, eh?
0: És que no li pren ningú, és que sí, fa sí, misto, sí. Eh? Xuta malament.
2: Però ves com posa el cos per davant.
0: Sí, sí. Sí, sí.
5: Uf,
4: quin futbolista.
0: I això que s'ha jugat més per la dreta, eh? La segona part.
1: No hi haurà hagut actuacions, moltes actuacions més brillants que la de Balasquelia en unes semis de Champions, eh?
2: Jo, anava a dir que per mi, ara mateix, si no canvia, és MVP, MVP absolut, eh? Sí. De l'eliminatòria, sí, però amb diferència. Sí, sí, sí. Eh? Més enllà de que Dembélé hagi fet més gols.
0: Se li acaba el temps, eh? El Bayern, sí. 11 minuts. I a sobre el PSG, amenaçant. Corna des de la dreta, picarà Vitinha, es va obrint, la treu Pavlovic, juga Beraldo a la dreta una altra vegada per Vitinha, va avançant metres Vitinha, centra Vitinha, es passeja la pilota a l'altre costat, la recull Balasquelia. I va el Georgià, davant seu Laimer. Balasquelia que vol centrar, finta primer amb la dreta, després amb l'esquerra per baix, corna una altra vegada, van passant els minuts i es va apropant la classificació al Paris Saint-Germain per la final de Budapest.
1: Sí, sí, clar, perquè això ara mateix desespera totalment el Bayern.
0: Jugant contra el rellotge l'equip bavarès.
1: El Bayern, per cert, només ha perdut un dels últims 29 partits de Champions a casa. Aquest seria el segon dels últims 30. N'ha guanyat 23 i n'ha empatat 5.
0: Seria tota una conquesta per part del PSG classificar-se guanyant avui en territori alemany. Eh?
1: Sí, sí.
0: Compte, perquè seria una victòria històrica.
1: Sí, sí.
0: 10 minuts pel final.
5: Ui, estan caient coses.
2: Sí, gots de plàstic.
0: Hauran a Neuer una altra vegada. Aviam el corna que picarà Vitinha, ara des de l'esquerra. Compte que es va tancant, no hi ha rematador. La recull Olise des de la dreta. Intenta esperonar el públic del Bayern. Se l'ha de treure del damunt Olise, perquè si no li prendran, falta. Falta de Balasquelia.
2: Ojo.
0: Que tenia targeta groga. Sí. Compte aquestes faltetes tècniques i tàctiques.
1: Sí, sí.
0: Pilota pel Bayern. Alfonso Davis. Continua Alfonso Davis desplegant-se al canadenc. Filtra una pilota per Harry Kane. Té molts jugadors per darrere. Davis una altra vegada cap a Jackson. Jackson davant seu Beraldo. Pilota per Davis una altra vegada. Finta, falta. Falta de Barcola. És aquesta bona. És bona per xutar.
1: Sí. Sí.
2: O per xutar o inclús una lateral com la que fa l'altre dia Upamecano al partit d'anada.
0: Mm-hmm.
2: Aquesta falta una mica diagonal, que ell sí. Entra a la zona segon pal...
0: Sí. Aviam què fa. Aviam què fa l'equip de Company. El que està clar és que és una falta ben forçada, per part de
4: sí, sí, sí. Però Barcolà...
2: Molt de cop.
4: Sí.
2: Sí, sí.
4: Es nota que no té ofici defensiu. Sí,
2: són d'aquestes que et quedes clavadet i...
4: Rullera.
1: Sí, la penjaran, eh?
0: Sí, sí. La penja el Bayern. És una falta propera a l'àrea, eh? 8 minuts i mig més el que s'afegeixi. Aviam... Bueno, és que hi ha un autèntic ball de bastons, eh? A l'interior de l'àrea. Kimmich...
1: No aturis ara.
0: Ho atura Piñeiro. Ho atura Piñeiro, com si no hagués vist abans que la quantitat de lentes que hi ha a l'interior de l'àrea.
5: No s'està agradant gens, eh?
1: No, no, no.
0: No, no. Aquest tio xiula Benfica Sportus, eh?
1: Sí, sí, sí, segur. Imagina't, Mourinho.
4: Piñeiro, Piñeirito, sí, Piñeirete.
5: Mourinho el deu tenir creuadíssim.
0: Sí, sí, no el deu aguantar. Aviam, Kimmich molt tancada, Safonov de punxa. Que ara sí que rebutja bé Safonov. fa com un estirament d'espatlla.
2: T'anava a dir, ha rebutjat bé perquè ha anat lluny, però la postura és una mica...
5: Un porter estranyot, no?
2: Sí, és estranyot, sí, sí.
0: Luis Díaz, 8 minuts.
1: I afegit curtet, eh? Per tant... Ha d'anar espavilant el Bayern si vol tenir opcions de forçar la pròrroga.
0: Upamecano puja línies de pressió al Paris Saint-Germain per incomodar la circulació. Laimer a la dreta per Olise. Olise a dalt per Laimer perquè és que no troba opció el Bayern. Partit catedralici del PSG de Lucho i compte que recuperen. Pilota llarga, el xut directament a fora.
1: Però hi està molt avançant Neuer,
4: sí,
1: no?
4: Sí, sí. És que Neuer sempre viu els partits molt fora de la seva porteria i jo crec que per això ho ha intentat Nuno Mendes.
0: Per Balasquelia, Nuno Mendes, eh?
2: Sí, Nuno Mendes està absolutament tieso, eh?
0: Sí,
2: però
0: sí,
2: fa
0: sí,
2: estona
0: sí.
2: Ja, eh?
0: Està sí, fusiona sí. Si té dolors.
2: En aquella acció que ha fet a l'esprint aquell que ha marxat d'Upamecano...
4: Sí.
2: Ha acabat morint i l'estan aguantant perquè està jugant d'extrem, però està absolutament fos, eh? Sí, sí. Fixa't on està un altre cop, eh?
0: Jo crec que es guarda el comodí de llançar-se a terra per si de cas, eh?
2: Mira.
0: Una rampeta.
1: Sí, li queda una finestra a Luis Enrique... Per tant, segurament la gastarà per Nuno Mendes. Li queda també una finestra i dos canvis al Bayern.
5: Ara li està dient, Nuno Mendes està tieso.
2: Nuno, sí.
5: Sí, exactament el mateix.
1: Mira. Em pregunten, Carlos, si es pot acusar a Luis Enrique de garrep avui, o creus que és més mèrit del Bayern?
2: Home, jo crec, és que, jo crec que anar a l'Allianz i volem anar, jo crec que ho ha fet, però és veritat que el Bayern avui ha donat un pas endavant respecte al que vam veure la setmana passada. Ha estat molt més encertat en la part defensiva, sobretot, en guanyar més duels i en no cometre tantes errades.
0: Compte que podia haver-hi falta de Harry Kane sobre João Neves, deixa continuar l'àrbitre, jo crec que hi ha hagut falta per part dels dos. Sí. Primera de João Neves sobre Kane i al final la que xiula, perdó Carlos, és la de Kane sobre João Neves.
2: Jo crec que l'única decisió més defensiva és la que fa en el canvi de Luke, que entren Lucas Hernández i Lucas Beraldo, que sí que és pràcticament te'n vas al 5-4-1, però clar, és que estàs a 10-15 minuts d'una final.
1: Ha estat al 76.
2: Que tu has de mirar. Ah, aquí quin problema pot haver-hi? Que tu imagina't que ara van a la pròrroga i has de desfer. Clar, doncs ja tens un problema perquè t'has quedat sense tota la part de dalt, estàs amb 5 defenses al camp, Nuno Mendes que és el 6è gairebé. Clar, però jo no crec que avui d'inici fos garrepa, sinó que simplement el context de partit que s'ha trobat ha sigut molt més complicat i sí que la decisió final ha sigut més defensiva, jo crec que justificada una pel resultat i l'eliminatòria.
5: És que potser el gol a minut 3 canvia bastant, no?
2: La
5: perspectiva. És...
2: Clar, perquè el Valle ja el fan a tomba oberta i clar. Tu estàs amb allò de dir, hòstia, anem 0-1, sí, tranquils, sí, tots, clar, no?
0: Se la juga amb tot, ja, company.
1: Crema les naus.
0: Entre Cal per Upamecano, creu un central, mentre que entra Mayulu per Nuno Mendes al PSG, 5 minuts pel final.
1: Mayulu quedarà a la banda esquerra o hi envia algú altre?
0: Jo estava aquí avançat ara mateix.
2: Barcola, jo encara no sé què està fent. De debò, eh? No, tinc la sensació de dir, està totalment desubicat.
5: Va molt a la seva, no?
0: Està orbitant ara mateix, no?
1: Xiula molt ara, eh?
0: Sí.
5: És desesperant aquest...
0: Targeta ara per Marquinhos.
1: Espero que no ens toquin el típic partit de Mundial Curaçao...
5: És que jo, si fos del Bayern, estaria desesperat amb aquest senyor.
4: Sí. Ho ha estat. De fet, sí. Kane abans, no sé què li ha dit.
5: Sí, sí. Ja.
4: Però estava allà... I jo crec que no li ha ensenyat groga perquè és Kane.
5: Perquè és Kane, sí.
2: Sí, estan desquiciats.
4: Perquè si no, vamos, li queia la targeta, però claríssima.
0: El Paris Saint-Germain a un pas, amb un peu i mig, gairebé tres quarts de la final. El Bayern necessita dos gols per igualar l'eliminatòria, 4 minuts perquè això s'acabi i tampoc està generant prou com per pensar que pot apropar-se a l'eliminatòria, a igualar-ho. Compte, Alfonso Davis, que valga per banda esquerra, això se n'anirà fora.
1: Havia
0: perdut el control.
1: L'aguanta molt bé. Potser no heu saltat mai en paracaigudes, ni heu fet la volta al món. Potser no us heu atrevit mai a demanar-li aquella cita ni travessar l'oceà en un veler. Fins i tot potser mai t'has dedicat al que realment t'apassionava. I tampoc has tingut mai un Civic. Doncs ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
0: 3 minuts i mig servirà Safonov.
1: Ara, el partit d'avui encara per mi posa molt més en valor el de fa 8 dies. Eh?
5: Ah, allò serà
1: sí,
5: un referent,
1: sí.
5: Ja.
1: Serà,
5: sí.
1: El...
5: Sí, sí.
2: Tot i que...
1: El mirall on
5: el partit,
1: sempre recorrerem.
5: El partit,
1: sí.
0: No va treure el rècord de 13 gols, no? En una
1: eliminatòria. No.
2: Però és veritat que tot i el resultat avui, al final...
0: Espera, aquí va Luis Díaz, eh? Luis Díaz, davant seu Marquinhos. Si se'l fa, pot haver-hi oportunitat. Luis Díaz vol xutar. Luis Díaz que la deixa per Cal. El xut que s'estavella. Hi ha un segon xut de Kane. Demana en mans. Li demana en mans a Piñeiro i Piñeiro diu que no. Aviam que diu Dybala des del bar. Demana l'Iber mans. De moment, Dybala no es pronuncia des del bar. I Company que li diu als seus que es repleguin perquè mentrestant hi va el Paris Saint-Germain que vol posar la cirereta. Barabskelia a l'esquerra per Barcola, li demana Mayulo, xuta Barcola! Neuer a corna, que ja li està bé el PSG.
1: I tant.
0: Que ja li està bé el PSG.
1: Si no és per Neuer, l'eliminatòria estaria acabada fa estona, eh?
0: Sí. Neuer el millor del Bayern avui.
2: Sí, perquè en la transició el PSG ha fet molt de mal.
0: Ui, que difícil era, quin xut de Barcola.
1: A veure les mans.
0: Aviam les mans. El xut de Cal. No, aquí res.
1: La segona.
0: A veure.
1: No, m'ha enganxat el cos.
5: Era Neves, una altra vegada.
0: Sí, Neves.
1: Per mi no és res, aquí.
4: Però ara ho ha fet bé.
1: Sí.
4: Però tenia les mans enganxades al cos.
0: S'ha de recordar que li ha perdonat l'expulsió a Nuno Mendes de la primera part.
5: Sí, absolutament.
4: I tant. Això no es pot deslligar de l'anàlisi del partit.
2: Exacte, jo per mi aquesta és la més decisiva de totes, amb diferència.
1: Sí.
4: perquè crec que en el que dèiem abans del Bayern de no aprofitar el momentum, jo crec que també...
0: Ui, aviam Barcola, que ara sí pot fer el 0-2. Ui, s'ha deixat Barcola.
1: S'ha deixat xutar.
0: Bona traca aquí de Barcola.
4: Molt meu el control, eh?
0: Minut i mig, espera, que el Bayern no es rendeix, eh? El Bayern vol empènyer fins al final. Olise, centra Olise, qui la podia deixar en curt a dalt? El Nicolas Jackson. I està imperial tot el Paris Saint-Germain defensant. Molt difícil, avui és una roca, eh? Sensació que poden estar hores i hores jugant els del Bayern. Molt complicat. Aviam, Nicolas Jackson, apareix cal a dalt. Nicolas Jackson, és la sensació que n'hi ha molts de negre defensant. Centra Nicolas Jackson, que hi ha molta superioritat del Paris Saint-Germain. I ho comencen a celebrar els jugadors del PSG, amb el seu públic.
1: Ja
0: aquí Marquinhos dirigint-se a la grada.
1: Clar, és que fem més aturades Neuer, 4, que...
0: Això és veritat.
1: Que saxo... Ai, mira,
0: saxofon.
4: Saxofon.
1: Sona mal acabat enganxant, eh? Saxofon off.
5: És com un virus que fica dins,
1: sí, no? No,
5: al final...
0: Arsenal 0, Champions contra PSG 1.
1: Sí. Mm. I el PSG que tindrà l'opció de revalidar, cosa que només fins ara ha fet el Madrid.
5: Ara.
1: Aquesta és la bona,
5: això ens interessa, que el Madrid no estigui sol en aquesta...
4: I que jo crec que abans del Madrid, o sigui, si anéssim ja a època Copa d'Europa, sembla que l'últim en fer-ho igual havia estat el... No sé, el Bayern o l'Ajax, els... Ah, no, perdó, no, el Nottingham Forest igual va ser l'últim, eh?
0: Nottingham Forest.
4: 79 i 80.
1: Random, eh?
4: Sí, bastant. Certament.
0: El Milan, no?
4: Milan, sí, tu diries dues seguides.
0: Jo diria que sí.
1: Ara ho mirem.
0: Jo diria...
4: Ah, 89 Esteagua i 90 amb el Benfica,
0: sí,
4: no?
0: Sí, jo diria que sí. Sí. El Milan va fer... Va fer dues. Una al Camp Nou, l'Esteagua.
1: Tenim afegit?
0: 5 minuts.
4: Sí, correcte. El Milan, sí.
0: 5 minuts afegit al gran Milan de Rigo Sacchi. Mm. Aviam, 5 minuts té el Bayern. Si marquessin ara...
1: Sí. No? Hauríem de fer un Madrid.
0: Hauríem de fer un Madrid,
5: hauríem de fer Madrid, sí.
4: El que passa que no té...
1: No.
4: No té cap pinta, eh? Que el Paris Saint-Germain s'ha ficat absolutament en el cap del Bayern.
5: Però hauria de fer Madrid que no es barallin entre ells. O sigui, el Madrid que no s'està
4: parlant. Igual ara està canviant el concepte, no?
5: Sí, ara és un altre Madrid. Sí.
0: Avui s'està jugant l'afegit, eh? No com ahir. Compte! Luis Díaz que vol xutar, però xuta l'abans! L'ha de xutar abans, ha apurat la jugada. Jackson Safonov!
4: És que per mi hi ha 3-4 jugades en el partit on Luis Díaz, després de sortir al retall, havia xutat i no ha xutat.
0: Sí, correcte.
1: No s'atreveix amb l'esquerra, no?
0: Ara era un exemple.
1: Té molt poca confiança.
0: Pic en llarg. Safonov, encara farà el segon al PSG, eh? Barcola recull la pilota aquí. Kimmich enrere per Neuer. Kimmich, la vella guàrdia, que es quedaran sense final. Puja la pilota Laimer, amb cal. El nen prodigi del futbol alemany. Aviam, pilota a l'espai per Laimer, la recull Mayulu. Aquest amb Fabián Ruiz. Ja recuperat.
4: Vitinha.
0: Sí, Vitinha. Passa un minut i mig, se li acaba la benzina al Bayern. Davis, vinga, una més. Luis Díaz, una més del colombià. Una més amb Zaire Emery. Luis Díaz, és que busca constantment la posició de xut. Ve cap al mig, ve cap a la dreta. Ui, aquesta cama de Mayulu, que ha evitat que arribés la pilota a cal.
1: Sí, sí. Sempre hi ha una cama del PSG.
0: Sí. Barabskelia, es treu la pilota al damunt. Li queden 3 minuts al Paris Saint-Germain per ser finalista.
1: Mira que ha persistit el Bayern, eh?
5: No
1: s'ha de treure res.
5: Ha parat tot el partit.
2: Ara per la porra m'aniria molt bé un golet del Bayern.
1: Ah, sí?
2: Sí, símbol del partit.
5: Tu tens empat, eh?
2: Jo tinc un empatet allà, molt bé. I pot ser que marqui algú així random. Sí.
0: Que no s'hi posat ningú, no?
2: Exacte, Pavlovic o algun d'aquests.
0: Un Laimer, no?
2: Un Laimer de la vida, sí.
0: Un Kane no et va bé.
2: No,
0: perquè
2: gens.
0: L'ha posat bastanta gent, aquí.
4: Neuer.
0: Sí. Luis Enrique, com a entrenador que és, de moment no ho veu clar, eh?
1: Ui,
0: compte que hi va cal. Continua cal, a la frontal. S'ha llançat amb tot aquí. Lucas i li ha pres la pilota. Juguen Luis Díaz. Zaire Emery li pren. Wow. I en l'ajuda el remata Barabskelia. Continua Barabskelia, que traurà la falta. Es llença terra el georgià, falta. I ara ho celebra ja. La banqueta del Paris Saint-Germain. Ha fet un vamos aquí, Dembélé, en espanyol.
5: Sí, vamos.
0: Un vamos en espanyol, Dembélé, que sí. Pensa que està al Barça.
5: No va dir una paraula en castellà a la seva vida. I el tio, aquí ho diu.
0: Et pensa que...
4: Igual comença a cantar tot el camp és un clave.
0: Sí.
4: Quan al final.
0: Increïble, Ousmane.
5: No, és una ment absolutament indescifrable.
0: Sí.
5: Mai podrem...
0: Aquest vamos és absolutament absurd.
2: Una altra de les grans referències de Brock.
5: Sí,
2: d'aquests personatges que a ell li encanten.
1: Sí.
4: Fascinat, eh?
5: És que, a més, el que li fa la falta no era espanyol. No, ara no recordo a qui li ha fet la falta.
1: Però... Quan ets que li ha...
5: Imagina't.
0: Potser es pensa que quan ets que li ha, és espanyol. No sé cap sentit.
1: Per ell, quan va jugar a Itàlia, potser, no?
5: Sí. Ah, sí, sí, sí.
0: Un minut i mig. I se li acaba... el temps al Bayern, el Paris Saint-Germain a punt de ser finalista a Budapest. Lògicament el Bayern continuarà intentant-ho fins al final. Olise és la penúltima jugada del partit. Kimmich, Alfonso Davies, però xuteu alguna. Kane, gol!
5: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Pilota d'interior a l'àrea per Kane, es regira i amb cama esquerra gol. Gol de Kane, primera que ha tingut clara, primera que va dins. Gol de Kane... 1-1, el Bayern a un gol d'empatar, li queda una jugada. Li queda una jugada, rep en posició correcta. Sí. Alfonso Davies controla cap esquerra, gol! Fuetada Kane, queda un minut. 1-1. Sí, sí.
1: Setè partit consecutiu de Champions que marca Harry Kane, el seu 14è gol en aquesta edició de la Champions, a un del Pichichi Mbappé.
0: El Bayern pot fer la que li va fer el Manchester United el 99 al Camp Nou. Seria la mateixa. Seria exactament
1: atenció,
0: la mateixa.
1: Atenció, ara...
0: atenció. Una jugada tindrà en Molló, no?
1: Sí. Ui, Dembélé.
0: Ui, Dembélé. Ara no ha dit vamos, eh?
1: No, no. Amb perdó, la cara ha estat cagat,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
4: I Kane, la primera que li guanya Matze en tot el partit.
0: 20 segons. Ai, si la té el Bayern, eh?
2: Donarà una més o no?
1: Com a molt.
0: Aviam si recuperen. Treu Safonov en llarg.
5: Doncs
0: banda pel Bayern, 10 segons. Però és que l'han de penjar ja, eh?
1: Va pressionar, el PSG.
0: Aviam Piñeiro si deixa jugar. Kim Min-jae, amb Neuer, 5 segons. Alfonso Davies.
1: Amunt, amunt.
0: Ha de deixar que pugi la pilota al Bayern. La gent li diu als del Bayern, vinga, va, poseu la pilota a la frontal. Alfonso Davies.
2: Una,
0: no poden deixar que els jugadors del PSG toquin la pilota. Pavlovic amb Luis Díaz.
1: És aquest atac,
0: el joc que està ara mateix discorrent al mig del camp.
1: Ai, que xiula.
0: Kimmich, però no... No xiulis, deixa que encara el Bayern arribi a la frontal de l'àrea. Perd la pilota al Bayern. Olise, això serà banda favorable al PSG.
2: Queda una més?
0: No sé si donarà una més.
1: No dubte,
0: crec fins i tot que s'ha fet mal Olise. Passen 30 segons.
4: S'ha tirat Marquinhos, també.
0: Sí, ha fet una mica tard el Bayern, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Ha fet tard.
5: Hòstia, m'ha fotut el resultat.
0: Volíem una mica d'emoció, eh?
5: Sí.
0: Volíem un atac del Bayern. Marquinhos s'ha fet mal.
1: Luis Enrique està desesperat perquè el partit s'ha acabat, segons ell. Vaja, jo crec que té raó ara.
0: Realment el temps està complet.
1: Ah, sí, sí.
0: I a diferència d'ahir a l'Emirates, avui s'ha jugat a l'afegit.
1: Home, i tant. Sí, sí. Uau, la rematada de Kane amb l'esquerra.
4: Espectacular.
5: És que clar, si Kane li arriba aquí, evidentment et farà el gol. El problema és que durant el partit no hi ha hagut...
4: No li ha deixat Patxo.
5: No.
4: Justament ara és la primera. És el primer duel on Kane surt guanyador amb Patxo.
0: S'afegien 5 minuts, ara som ja al 96. Luis Enrique, absolutament fora de si, desesperat, demanant-li a l'àrbitre que ja s'ha acabat el partit. Es reprèn el joc. Ja s'ha recuperat Marquinhos. Aviam, recupera el pilot al Bayern. En tenen una, eh?
1: Ui, sé,
0: així mig. Compte que la deixa. Ataca el Bayern. Ai. Compte, pilota per Harry Kane, a la frontal. S'ha de penjar. Ha posat bé la cama Patxo. Pavlovic, xiula. Ho celebra Lucho. Luis Enrique a la final. El PSG a la final. Uns parisencs han pres Múnich. Uns francesos han conquerit Alemanya. El Paris Saint-Germain defensarà el títol aconseguit la temporada passada. El PSG serà el 30 de maig a la final de Budapest. El Paris Saint-Germain finalista de la Champions League 2025-2026.
1: La salutació esportiva entre Company i Luis Enrique. Si volgués, l'àrbitre hagués pogut expulsar com a mínim dos jugadors del Bayern, que li han anat a dir de tot. Jo he vist Kane i Kimmich, com a mínim, que li han dit de tot a Piñeiro, l'àrbitre del partit, que malauradament ha estat un punt massa protagonista, especialment en aquesta acció de Nuno Mendes. Està bé que els àrbitres s'ho pensin en expulsar un jugador a la tornada d'una semifinal, però clar, llavors també s'haurien de pensar en uns quarts de final, perquè marca igual una eliminatòria, perquè potser estaríem parlant d'una altra final, vés a saber si haguéssim mirat tant els quarts de final a l'hora d'expulsar, doncs, per exemple, Cubarsí i Eric García. Ho celebra el PSG, segona final consecutiva. Només el Madrid ho havia aconseguit, això, diria, defensant títol, i buscarà ser el segon equip en ERA Champions que guanya dos títols consecutius de la Lliga de Campions. Té molt mèrit el que ha fet aquest PSG. Carlos, com ho remates?
2: Però Rabat, no sé, crec que hem viscut una eliminatòria absolutament sublim a nivell de gaudir de l'espectacle i del joc, que al final és el que ens agrada com a espectadors, no? I crec que el PSG ha tingut moments molt i molt i molt bons durant l'eliminatòria, però també tinc la sensació de que en aquesta segona part ha patit, com és de rebut a la Champions, perquè al final, si arriba a una final de la Champions, no és qualsevol cosa. Crec que ha tingut situacions pel 0-2 clares de poder fer-lo i on no hi era mostrat una actuació superbia per mi, però si poso a la balança tota l'eliminatòria, crec que el Paris Saint-Germain és, per mi, és just guanyador, i crec que ha demostrat un pèl més que aquest Bayern, que li aplaudeixo profundament aquesta capacitat de no deixar-se vèncer per totes les circumstàncies, de fallar, de que et facin un gol al minut 3, de que l'arbitratge avui, per mi, els hi ha anat en contra amb decisions poc comprensibles. Llavors, amb tot això, ostres, crec que juntant-ho tot en una coctelera ens ha sortit una eliminatòria absolutament apassionant.
1: Sí, sí, d'aquelles que recordarem. Broc!
5: No, jo em quedo amb que el PSG ha demostrat ser un equip més complet, no? És a dir, que el Bayern, és a dir, que té més
1: registres, no?
5: Més registres, exacte. És a dir, és un equip que pot anar a tomba oberta, com dèiem abans, i és un equip que també, no que jugui a defensar-se, però que és capaç de gestionar molt bé els moments en què no necessita anar a buscar el partit perquè ho té. I això de cara a una final, per exemple, també és important. I home, jo especialment celebro que Luis Enrique torni a jugar a l'altra final de Champions perquè és nostre, o sigui,
1: sí, sí.
5: I aleshores, en fi, sembla que és merescut, a més merescudament, no és una final com si hagués passat l'Atlètic de Madrid, que estaríem tots dient no mereixen haver passat a la final. En el cas del PSG, crec que el tram final de Champions que ha fet és espectacular i, per tant, clar favorit per mi a la final.
1: Sí, sí, hi ha detalls, per exemple, com el de Marquinhos sobre Luis Díaz, vull dir, ha tingut moments d'entrenador brillant en aquesta eliminatòria, a Naveira.
4: Sí, sí, sí, és així, i al final, doncs, amb aquests jugadors i amb aquest entrenador, el Paris Saint-Germain està en disposició de construir una hegemonia, no? en el futbol europeu, que, com dèiem abans, doncs, l'únic que ha aconseguit fins ara guanyar més d'una Champions de manera consecutiva en aquesta època, des de la 92-93, és el Madrid, i el Paris Saint-Germain ho pot posar en discussió, no? O sigui, que crec que un equip que guanya o no la final, crec que el recordarem durant molts anys. I també jo crec que hem d'honorar aquest Bayern, que ha fet una eliminatòria espectacular, no deixant-se caure en cap moment. La setmana passada, quan estava 5-2 al partit d'anada i tots creiem que acabaria 7-2 o 8-2 pel poder del Paris Saint-Germain i per com estava el Bayern, doncs al final van fer dos gols i van deixar-ho tot viu de cara al partit d'avui, i crec que, vaja, els detalls dels quals parlem sempre a la Champions no han acompanyat al Bayern, no? O sigui que, vaja, crec que també s'ha d'elogiar el que ha fet l'equip de Vincent Kompany, i per cert, al final, Bayern eliminat, o sigui que més a prop la plaça extra de Champions per la Lliga Espanyola. Sí,
1: sí, sí. Clar.
4: Demà depèn
1: del Friburg i del Rayo, no?
4: I del Rayo, però el tema és que, com que Espanya té un petit avantatge, crec que el Rayo demà amb un empat, passant amb un empat, ja li donaria definitivament la cinquena plaça de Champions al futbol espanyol, que té tota la pinta que serà pel Betis, perquè li treu 10 punts al següent classificat amb 12 per jugar-se.
1: Seria important també, fins i tot per tema horaris, per determinar quins partits han d'anar junts, clar. Han d'anar junts a les últimes jornades, perquè si la setena posició va a la Conference, doncs bé, hi haurà
5: Tu ja estàs cavilant, eh?
1: Més equips implicats.
5: Teva horaris, eh, Jaume? Estic un
1: marat. Jo tinc al costat l'Aleix Pariser, director del Tu Diràs. Bona nit, Aleix, 11:04. Espera, que ara t'escoltarem. Hola, Aleix.
6: Hola, què tal? Bona nit.
1: I el tema calendari...
5: És un damnificat.
1: Me l'imbueix.
6: Clar. És important, perquè una cosa és una jornada unificada i l'altra és que et fotin un partit en divendres.
5: Tu diràs.
2: La llibreta de Pariser ja està...
5: Per suposat.
1: El PSG, per cert, només ha perdut dos dels últims 17 partits d'eliminatòria de Champions. 14 victòries... avui ha estat un empat. 13 victòries, dos empats i dues derrotes. Un equip absolutament fiable, que és merescut finalista.
4: O sigui que és la derrota amb el Liverpool de l'any passat de 8 anys i la del Dortmund fa dos anys a semifinals.
6: I Aston Villa
4: va perdre.
6: Aston Villa. Sí, jo ara a l'inici del Tu Diràs volia repassar que ha calcat la Champions de l'any passat.
5: Sí.
6: L'ha calcat.
5: Sí, sí.
6: En punts, pràcticament, a la fase Lliga, en classificació, pràcticament, a la fase Lliga, i en eliminatòries contra rivals molt potents l'any passat. a l'Aston Villa, entre cometes, no? Però perquè també el va eliminar a quarts de final patint, i aquest any, que aquest any s'ha carregat a Chelsea, a Liverpool i a Bayern de Múnich, guanyant tots els partits excepte l'empat d'avui. Per tant, té mèrit tenir el quadre més difícil, igual que segurament l'any passat, i s'ha plantat a la final amb aquest equip tan jove. Per tant, sí, chapó per Luis Enrique.
1: Tornem a tenir un equip que no va acabar en el top 8 a la final. Sí. Això és una cosa que de moment portem 2-2 amb el nou format. Veurem si s'anirà complint. És veritat que aquesta vegada el campió de la fase Lliga, l'Arsenal, és a la final.
5: Clar. Mm-hmm. Que si guanyes es demostraria que també pot que guanyar el primer, no?
1: Sí. I com ha fet, realment ha tingut al costat de quatre més fàcil.
4: Leverkusen, Sporting i Atlètic de Madrid.
6: I l'any passat l'Inter és finalista, que l'Inter acaba segon per puntuació. És cert que Barça... hi ha un altre equip. Barça, Arsenal i Inter acaben amb 19 punts i el Barça és segon, l'Arsenal és tercer per diferència de gols i l'Inter quart, però per puntuació l'any passat va arribar a la final el segon de la fase Lliga, entre cometes, i el PSG, i aquest any el primer i el PSG.
1: Sí, sí, que aquest any va ser 11, estic parlant de memòria.
6: 11, 11, sí. L'any passat 15 i aquest any 11. L'any passat va fer 13 punts a la fase Lliga al PSG i aquest any 14. És que, de veritat, ara ho repassaré, ha calcat pràcticament la Champions al PSG. Es posa en mode depredador en eliminatòries i ho aconsegueix. És brutal, és brutal.
1: Quan acabi el top 8, no arribarà a la final.
3: Segurament.
1: Naveira, Carlos, Broc, Dami, fins ara. Gràcies.
5: Gràcies.
1: Aleix, 4-1.

0: Dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
1: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
2: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
3: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
5: 1, 30, 33, 34 i 43. Els sols, el 5 i el 10.
4: Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Onze i deu, bona nit, benvinguts al Tu diràs en aquest dimecres de semifinals de Champions. Doncs ja tenim la gran final del 30 de maig a Budapest. Dissabte 30 de maig a Budapest, a Hongria, Arsenal i Paris Saint-Germain es jugaran aquesta Champions 2025-2026. El PSG, que ha empatat a l'Allianz Arena en el partit de tornada i ha fet bo el festival de l'anada, el 5-4 de l'anada, aquell golet de marge que tenia a l'anada. S'ha avançat el PSG amb un gol molt matiner de Dembélé al minut 3, després d'una acció brillant, espectacular, entre Fabián Ruiz i Barabskelia, que han fet una paret al mig del camp per superar tres defensors del Bayern, i a partir d'aquí Barabskelia ha encarat la banda esquerra, ha centrat, i Dembélé amb un molt bon xut ha fet aquest gol que ha sabut defensar molt bé. És que el Paris Saint-Germain avui ha jugat molt bé el que sap jugar, que és el contraatac i a la velocitat dels tres davanters que té a dalt, i després ha sabut defensar-se molt bé a l'Allianz Arena dels atacs del Bayern de Múnich, perquè pràcticament durant tot el partit han sabut frenar l'atac bavarès. És cert que hi ha algunes accions polèmiques, ara en parlarem, però en definitiva el PSG avui ha fet un molt bon exercici de resistència. Al final Harry Kane ha fet el gol de l'honor ja al 94, però no hi havia temps per més, i el PSG, per un gol de diferència, accedeix a la seva segona final consecutiva. Avui no ha estat tan espectacular com a l'anada, però tot i així ha estat un molt bon partit, un altre cop d'aquests dos equips. Chapó per la semifinal que ens han brindat, Ha estat distret, divertit, i segurament el Bayern hauria merescut alguna cosa més, però el PSG ha estat més sòlid per mi, tant a l'anada com a la tornada, i s'emporta aquest premi de jugar una nova final de Champions consecutiva. Luis Enrique podrà repetir la Champions de l'any passat i seguir fent història amb el conjunt parisenc. Evidentment, per mi el PSG és el gran favorit a aquesta final de 30 de maig a Budapest contra l'Arsenal. I, com ara dèiem, és increïble com s'ha repetit la història de l'any passat pel PSG. El PSG, la Champions de la temporada anterior, acaba 15è a la fase Lliga amb 13 punts. Aquest any ha estat 11è amb 14 punts. Per tant, fora del top 8 els dos anys. Ha hagut de jugar prèvies. L'any passat jugar la prèvia contra el Brest i la supera. Aquest any ha jugat la prèvia contra el Mònaco, curiosament contra un altre equip francès, igual que l'any passat, i també la supera. Aquest any ha patit un pèl més amb el Mònaco. Va anar la cosa d'un gol de diferència, però va acabar sent superior i classificant-se pels vuitens de final. L'any passat es carrega entre vuitens, quarts i semis. L'any passat es carrega.

0: que el Liverpool, guanyant a Anfield 0-1, havia perdut 0-1 a la part dels prínceps, guanya a Anfield 0-1 i els penals passa, té un punt de sort i passa ronda. Després es carrega l'Aston Villa a quarts, patint, i l'Arsenal a les semis, guanyant els dos partits, a l'anada i a l'Emirates, i es planta a la final. Per tant, eliminant Liverpool i Aston Villa i Arsenal, tres equips anglesos. I aquest any ha guanyat els dos partits contra el Chelsea a vuitens, a casa i a Stamford Bridge, ha guanyat els dos partits contra el Liverpool a quarts, a casa i a Anfield, i avui ha estat a punt de repetir la història, de guanyar els dos partits. Al minut 94 ha fet el gol de l'honor Harry Kane, però el PSG havia guanyat a l'anada 5-4 i anava guanyant 0-1 també a l'Allianz fins al minut 93. Per tant, brillant la trajectòria a les eliminatòries d'aquestes dues últimes temporades del PSG de Luis Enrique. És brutal com competeix en escenaris complicats i quan està contra les cordes. Ara, a veure si completa el doblet de Champions el 30 de maig a Budapest o si l'Arsenal d'Arteta el pot frenar i aconseguir el que seria la primera Lliga de Campions de la història del conjunt Gunner. Per cert, sé que és un mal menor, sé que és un que no és un consol per molta gent, però crec que val la pena destacar que la final de la Champions la jugaran o la dirigiran dos tècnics espanyols que són Escola Barça, Luis Enrique i Mikel Arteta. I un detall més, que si voleu també és menor, però el Bayern no podrà fer el triplet. El Bayern era l'únic equip d'Europa que podria fer el triplet aquesta temporada i no el podrà fer. Per tant, serà una cosa que quedarà encara per Guardiola, per Flick, per Luis Enrique, que l'ha fet amb el PSG i l'ha fet amb el Barça. Per tant, per alguns tècnics només molt escollits a la història del futbol. Segueix per aquí el Jaume Molló. Hola, Molló.
1: Hola.
0: Què tal? Bona nit. I també ja tenim la tertúlia preparada d'aquest dimecres, el Tu diràs, amb el Toni Padilla. Hola, Toni.
2: Bona nit.
0: Bona nit, company del diari Ara. El Ferran Martínez, de Mundo Deportivo. Hola, Ferran.
3: Què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. La Danae, de companya de 2CAT. Hola, Danae.
4: Molt bona nit.
0: Què tal? Bona nit. I també el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. Hola, Joan Lluís.
5: Hola, bona nit, com anem?
0: Què tal? Bona nit. Doncs ja tenim la final servida. Us agrada? No us agrada?
2: A mi no.
0: A tu no. Tu no.
2: A mi no. No m'acaba de motivar. O sigui, hi ha una part que m'alegro per final, vull dir, Luis Enrique, que estigui allà, jugar els seus equips, juguen bé. Però no he connectat zero amb aquest Arsenal, a nivell emocional. Entre que el PSG és un club que sembla massa molt artificial, com a mínim jugant bé, i l'Arsenal no hi connecto, no... I és un club històric, però em deixa fred aquest equip.
4: Però podria estar pitjor, no? Des de l'Atlético a la final, que tampoc...
2: Correcte. No? Però a nivell de relat, m'hauria agradat més. No a nivell de joc. Sí, que, perquè hauria estat... Però perquè hauríem viscut més a prop, saps el tema que si no ho aconsegueixen... Si hagués estat PSG a l'Atlètic de Madrid, saps què hauria passat? El Pupas elevat.
3: No, sí, a l'extrem màxim. No, però entenc el que vols dir al relat, però justament per relat, a mi a l'Atlètic de Madrid em costaria... Prefereixo aquests dos equips, que són... Bé, a veure, després del partit que vam veure l'altre dia, el 5-4 aquell, jo crec que millor futbol aquesta temporada ja no podrem veure. Vull dir, recordo la tertúlia que vam passar absolutament del partit de l'Atlètic de Madrid i ens vam dedicar a parlar el dia abans perquè
2: estàvem extasiats tots.
3: Perquè estàvem encara païnt-ho, no? Tot plegat. El d'avui no ha estat tan espectacular, tot i que per mi ha estat un gran partit de futbol i home, doncs mira, si he de triar, doncs Luis Enrique, per tot també el que li ha donat al barcelonisme i al Barça, doncs que li vagi bé, sempre li desitjo que li vagi bé, doncs si ell està a la final. No m'hagués importat el Bayern, és un club que també li tinc molt respecte, sobretot, però vaja, si és Luis Enrique, doncs endavant.
2: És aquesta és la idea, jo crec que més que l'Atlètic de Madrid, el que deia la Danae, que tens raó, jo potser m'hauria agradat més un Arsenal al Bayern. Crec que
0: a nivell
2: d'història hauria estat millor, perquè ara si el Bayern té una nova generació, ara si Kompany ho aconsegueix...
3: Sí. I el PSG, o sigui, et compro el que deies, Toni, del PSG, que és un equip artificial, amb un club estat a darrere, i el Bayern té tota la tradició, tota l'aura futbolística... Això us ho compro, però bueno, la figura de Luis Enrique doncs em pesa més. Sí.
4: Però amb el que li ha costat al Paris Saint-Germain, no? Tantes ensopegades, tants fracassos, després d'invertir-hi molts milions, de sobte, que em pugui guanyar dues de seguides, és com...
0: I just quan marxa Mbappé, que jo sóc Mbappé i estic a casa ara... No, Joan Lluís? Sí. Estàs d'acord o no?
2: Està a casa o està a Cerdanya?
4: Jo l'he vist avui ja entrenant al gimnàs.
5: No, però jo crec, és conseqüència que no tingui Mbappé. No, jo no crec que sigui casualitat, perquè jo crec que Luis Enrique el que ha pogut fer és l'equip que ell volia fer. Sí? Jo crec que és el primer equip que té al llarg de la seva carrera que ha pogut fer i desfer pràcticament al 100%, i de nanos joves que són soldats de la seva causa i que els té tots remenant a la mateixa direcció. A la selecció espanyola ho hauria pogut fer amb els jugadors, però crec que amb l'entorn no era el mateix, no és el mateix l'entorn del PSG que l'entorn de la selecció espanyola per Luis Enrique, i crec que ara té...
4: I el Barça també ho va fer, però clar, tenia Neymar, Suárez i Messi.
5: És que és molt diferent. Tenia tres jugadors que el van condicionar d'una manera brutal, perquè tu tens aquests tres bitxos a dalt i això t'ho condiciona tot. Ara, en canvi, ell és el gran, ell és l'estrella, i llavors sí, té jugadors que estan creixent, Barats, que li és increïble, João Neves, evidentment Dembélé, Dués, té un equipàs a darrere, és increïble, però ell és l'estrella, i ell és el que mana, ell és el jefe, i per això jo crec que vaja, que té, és un equip que per primer cop a l'història és el més Luis Enrique de tots dels que ha tingut ell.
3: I molt d'acord amb el que dius, perquè tots són soldats, és que fins i tot les estrelles,
5: tots.
3: Perquè Barasquelia avui ha fet un partidàs sense pilota. No només és l'acció del gol, perquè el gol és tot ell, li dona fet a Dembélé, que després l'ha de posar a l'escaire,
0: Però l'inici ja és brutal. O sigui, entendre aquella paret Fabián Ruiz i ell al mig del camp per superar dos o tres tios, és que és tremendo.
3: Però més enllà d'això és que com tothom treballa en aquest equip, la solidaritat que hi ha entre tots els futbolistes... I
0: bé, fins i tot el 10, Com?
3: Sí, no, Dembélé.
0: És que l'ha transformat.
3: Dembélé jugant de davant.
0: Sembla un altre.
3: És un equip...
0: És que xuta bé. És que m'he recordat del Liverpool al Camp Nou, que anàvem 3-0 i falla el 4-0.
3: És un equip d'autors amb futbolistes treballats per un entrenador.
2: Encara en falla alguna. L'Anada té alguna que també li fa l'efecte canviat, però ha millorat molt. I la clau és aquesta. La clau és que aquí tothom sap que mana l'entrenador. Si una cosa bona té aquesta final... és que són dos projectes d'autor en què s'empodera l'entrenador, que crec que és una miqueta una cosa que el futbol està molt bé. Perquè és, per exemple, el model que històricament el PSG no en tenia. El PSG era: som rics, tenim calés, això és París, ciutats de les llums, som parisencs i som els més guapos, comprem els millors jugadors. Anaven tots allà, París els perdia la vida, feien el que volien, els jugadors es revoltaven i no guanyaven mai res, que era una cosa que històricament havia dit ja Luis Fernández, quan és l'entrenador d'un primer PSG que guanya títols als anys 90, diu: el problema és que tu arribes ric, jove, guapo, París, et descontroles i la tendència del club és empoderar el futbolista. Llavors, finalment, els catalans s'entenen que han d'empoderar l'entrenador. I fan fora, i marxen, tres jugadors amb un caràcter increïble, que feien el que volien, i Luis Enrique saps, és qui mana i ho fa, que és una mica el mateix que està fent en un context diferent, però Arteta és qui mana aquell Arsenal, tothom ho sap. Llavors això és bonic, que siguin entrenadors els que puguin fer jugar així i els futbolistes responen una idea, i avui s'ha vist clarament amb les ajudes defensives, amb els canvis, amb els esforços a nivell tàctic. El PSG avui ha excel·lit, i el partit de Haraldsville és un autèntic escàndol, o sigui, escàndol amb i sense pilota. Quina llàstima que Jorge no estigui al Mundial, perquè juga molt bé, i sobretot jo vull saber qui va ser aquell vistaire del Nàpols que el va descobrir el Dinamo de Batumi. Sí, estava fa 5 anys al Dinamo de
0: Espera,
2: Batumi.
0: Un segon.
2: Qui era aquell home?
0: Ara seguim parlant de Barasquelia. Deixem fer una connexió molt ràpida amb l'Allianz Arena. Allà hi tenim el periodista català Dani Gil. Hola, Dani.
1: Què tal, Aleix? Bona nit a tots.
0: Què tal, bona nit. Què respira per aquí, pels budells de l'Allianz Arena? Tu que has vist en directe la classificació del PSG i que l'has seguit durant tot l'any, el conjunt parisenc.
1: Doncs... moltíssima festa al vestuari del Paris Saint-Germain. La zona mixta que es va omplint a poc està plena de periodistes, però crec que els jugadors del Paris Saint-Germain encara trigaran una bona estona a sortir, perquè estaven al vestuari celebrant-ho. El Khelaifi, que estava també al terreny de joc celebrant-ho amb la resta de jugadors, deia fa poc que en els seus 15 anys de presidència al Paris Saint-Germain el seu gran encert, el seu principal encert, ha estat contractar Luis Enrique, i ho esteu comentant ara. Segona final de Champions consecutiva. Quan parlem d'equips històrics, haurem de destacar, de recordar-nos d'aquest PSG de Luis Enrique, que una vegada més és el gran responsable de totes les coses bones que li estan passant a aquest equip. Va dir que vindrien a Munic a guanyar. No ho han fet perquè Kane ha marcat el final, el descompte, però hem vist un Paris Saint-Germain que ha sabut gestionar molt bé el partit. Crec que el gran canvi que ha pres a fer aquest equip és patir en escenaris com el d'aquesta nit a l'Allianz Arena, i això una vegada més doncs té a veure amb la personalitat i el caràcter que li ha imprès a Luis Enrique.
0: Sí, ho va fer l'any passat a Anfield, no? A vuitens.
6: Sí, amb l'Aston Villa, a quarts.
0: Amb l'Aston Villa, a quarts.
1: Inclús aquest any. Sí. Inclús aquesta temporada, a quarts de final, també Anfield va patir i va guanyar, però van ser minuts complicats i va saber sortir-se'n.
0: Sí, sí, i hi ha un moment que estan 2-2 a l'anada de vuitens amb el Chelsea, al Parc dels Prínceps, no? Que està igualada l'eliminatòria, i de cop i volta foten allà 3 gols, se'n van 5-2 i ja ho esbocinen tots. Vull dir que ha tingut també moments complicats aquest Paris Saint-Germain. Tu que l'has seguit en aquests dos últims anys, tenen corda per estona, no? La sensació és que pot ser una hegemonia, això.
1: La sensació és que aquest equip, tot i que ha guanyat molt, segueix tenint gana. I si Luis Enrique segueix al capdavant d'aquest equip, crec que és un equip hegemònic, preparat per seguir competint i seguir guanyant el més alt nivell. És un equip jove, un equip que no deixa de tenir aquesta fam competitiva, i ho ha demostrat aquesta nit a l'Allianz Arena, fent un partit potser diferent al que estàvem acostumats, perquè ha sabut, com dic, defensar-se molt bé, sobretot a la segona part, ajuntant línies, evitant remats clars del Bayern, i és un equip doncs, que té corda, sí.
0: Et faig l'última. De cara al futur, no sé si a París se'n parla o no, però té lligada la columna vertebral. Vull dir, entenc aquí que ni Barasquelia, ni Dembélé, ni Doué, vull dir, tots aquests, Fabians, Vitinhas, estan tancadíssims, no?
1: Sí, però no només això, sinó que el pal de paller, com dic, és Luis Enrique, que acaba contracte el 2027, encara té una temporada més, i tot apunta que renovarà un cop acabi aquesta temporada fins al 2030, és a dir, tres temporades més. Un Luis Enrique que en el seu moment, en una entrevista que havia fet, va dir que en algun moment de la seva carrera li agradaria entrar a Anglaterra, però la veritat és que aquí a París ho té absolutament tot, és el gran responsable de tot el que està passant, li han donat les regnes d'aquest equip, està molt còmode i, per tant, Luis Enrique seguirà, i si segueix Luis Enrique, tot apunta que la resta de jugadors importants d'aquesta columna vertebral que dius del Paris Saint-Germain, doncs també seguirà a París.
0: Per tu favorit, no?, contra l'Arsenal, Dani, el PSG?
1: Sí, a veure, en una final evidentment tot pot passar, i una expulsió, un gol d'hora, mai pot saber què pot passar, no? Però la Champions era aquesta eliminatòria, aquest Bayern-Paris Saint-Germain, i que qui sortís guanyador seria el principal favorit, per tant, indubtablement el PSG és favorit per guanyar la Champions.
0: Molt bé. Anem parlant de cara a Budapest el 30 de maig. Una abraçada, Dani.
1: Perfecte, una abraçada a tots. Bona nit, companys.
0: Adéu-siau. Connexió des de l'Allianz Arena, on s'està celebrant aquesta classificació. Ara de seguida sentirem a Movistar també Luis Enrique, a veure què diu el tècnic asturià. Molló, increïble. És que tu que has vist aquestes dues Champions, té molt mèrit el que han fet.
7: Sí, realment.
0: Perquè favorit, sí, potser l'any passat no sé si el donàvem tant.
7: No, aquest
0: any sí, perquè venien de ser campions, però...
7: Sí, aquest any sempre tenies el dubte del Mundial de Clubs i que tenia moltes lesions a l'inici de temporada, fins a quin punt també quan arribés l'eliminatòria estaria bé. Jo no descartava que el PSG pogués arribar a una segona final perquè, home, és que m'han tingut tot l'equip. O sigui, ha canviat el porter. La resta és tot igual. O sigui, a mi el que m'agrada al final d'aquest PSG, que jo només me n'alegro per Luis Enrique, que és que, com diu Antoni, malgrat haver-hi darrere que és un club estat i tot el que hi ha al darrere, al final han hagut de baixar del burro i han hagut de posar un entrenador i fitxar jugadors de futbol per fer un equip. O sigui, han hagut, i el City igual, els petrodòlars del City van haver de buscar Guardiola i fer un equip de futbol. Vull dir que al final, aquests projectes amb tants calés, està bé, i jo crec que està bé que tinguin èxit aquests projectes, que al final han de tirar d'un entrenador que fa un equip de futbol normal i que l'estiu passat doncs es gasta calés amb el porter. Però més enllà d'això, no va fer cap fitxatge després de la Champions per reforçar-se, diguéssim.
0: Sí, per mi té molt mèrit i el que vulgueu. Jo vaig amb l'Arsenal, perquè a mi això del PSG
7: doncs
0: no m'ha agradat mai.
7: Jo,
0: Lluís Enrique, també. Que hi hagi Lluís Enrique. Tu també, no, Joan Lluís?
4: Jo també.
2: Sí.
5: Sí, no, a mi em sap molt d'agradar per Lluís Enrique, que m'agrada molt com a entrenador i a més em cau molt bé. És un personatge, però a mi em cau bé. Però és que per a mi que l'Arsenal és l'equip que més sempre m'ha agradat de la Premier, manies d'aquestes. I tot i que el joc és infame, ho hem d'admetre, però és que el PSG com a institució no puc amb ella, és que no puc.
2: Joan Lluís, avui a casa com esteu amb la derrota del Bayern?
5: Està enfonsat.
0: Clar, és que el nen està enfonsat.
5: És que ha cridat com un animal amb l'àrbitre, perquè ja parlem de l'àrbitre que...
0: Sí, això.
4: Home, hi ha hagut algunes decisions.
0: Una de les mans són mans, Molló? Una de les mans... La de l'expulsió són mans.
7: Ah, sí, la de Sant Nuno Mendes, per mi, sí.
0: No s'entén què ha xiulat aquí?
7: Jo...
2: Mans prèvies.
7: Sí, però és que televisivament, tant ahir com avui, hem vist tan poca repetició.
2: Quan l'Aine recupera la pilota, li pita les mans i així no ha de jutjar les segones.
3: I li diu al quart àrbitre.
7: Sí, perquè ell mira la banda. No sé si és el quart àrbitre del sistema, però ell mira la banda.
3: Diu el quart àrbitre i canvia la falta i s'allarga les mans abans. A mi, més enllà d'això, l'àrbitre avui m'ha demostrat molta personalitat. Perquè hi ha una cosa que jo a vegades li reclamo als futbolistes del Barça, que crec que això és una mica experiència. Cada acció una mica polèmica... Els jugadors del Bayern...
0: Se'l menjaven.
3: I el tio ha aguantat i no s'ha deixat intimidar en cap moment, malgrat l'escenari, els jugadors amb l'experiència que tenien la majoria, O sigui, dic, ostres, xapó per aquest àrbitre, que després haurà encertat més o menys, però, ostres, personalitat com a mínim n'ha demostrat molt.
2: Els Porto Benfica crec que l'han
7: encertat, no?
2: Semblava, saps els dies que hi ha, que és que cada dia a Rodalies no funciona i tothom va cap a una persona d'informació

0: darrere feia tothom cridant, i una persona ja tranquil·la que va donant informació, dius, semblava això. Saps, una persona dir, jo no em poso tranquil, estic acostumat al caos.
1: Sabia el que passaria.
0: S'ha equivocat en, potser en algunes edicions, però realment ell el veies com molt, molt tranquil, mantenia la calma. Jo crec que en les mans, clar, les segones a mi em semblen claríssimes, però si pita les anteriors que no hem vist una bona repetició, llavors ja no aplica. I les altres, tot i que són
1: les
0: clares, venen de company, ja, és el mitjà company.
2: Però... No. No es poden xiular, són de reglament, Aleix.
0: No ens agradi.
1: El reglament no ens agrada.
3: No es poden xiular, clar.
1: Però el reglament no ens agrada, vull dir, un tio no pot anar amb les mans on ell vulgui, encara que li xuti un rival.
2: Creus que és normal que xuli un penal per un rebuig que se'n va a l'altra punta de camp d'un company?
4: No, a més que no troca.
2: Per mi no.
5: Per mi tampoc.
1: Per què no?
5: Per mi tampoc, perquè no, home, no. Perquè a part ve d'un company.
2: El penal,
1: és igual, d'on qui vingui.
2: Les mans han de castigar que aturen una acció ofensiva del rival. Vaja, jo crec que... Jo no les hagués xiulat mai de la vida, però vaja, és que el reglament no ho permet, eh?
1: Ja, va, pues,
5: vaja, el VAR ho ha fet, ha xequejat l'acció i han anat, però vamos, sí, va ràpid.
1: Ja, però jo no ho entenc, perquè no sé, potser el
5: t'expliquen amb Molló.
1: Ja ho sé, però són unes mans...
2: No, ell no entén el reglament.
1: Clar, jo no entenc el reglament, és a dir, si un tio va amb les mans en l'aire i va tallant la pilota, és igual que li xuti, són mans.
2: No, home.
1: No sé. Tu no pots
3: clar,
1: anar amb les
3: en
1: mans.
3: En aquest cas, ja sé que en aquesta ocasió no era ni una ocasió de gol, la pilota anava cap al contrari de la porteria, però podia ser una altra situació, no, Molló? Podia
2: veure,
3: ser un company teu
2: si
3: que rebutja
2: és...
3: direcció a porteria i està tallant aquella pilota.
2: Si és un toc, no? I tu amb aquella mà evites que la pilota entri, entenc. Home, sí, que deu ser una excepció.
3: Clar.
5: O que remati un davanter que està al segon pal sol per rematar... Bueno, però s'ha de contextualitzar, crec, l'acció.
2: Sí, sí.
5: Per això et jutja.
1: Però t'ho poso al revés. Imagina't que l'acció aquesta és Kane, que es vol apartar i toca les mans. Oi que xiularia falta dins l'àrea del PSG perquè servís al PSG?
2: Sí, perquè talla una pilota que jugava al PSG, que podia arribar un company.
1: Perfecte,
2: no?
1: Doncs aquesta pilota també la talla un jugador del PSG que podria haver... La pilota podria haver anat al mig del camp i ser gol.
2: Però no.
1: És que no ho sabem mai, això, no sé. Ja ho sé.
2: És una acció de perill.
1: El reglament l'entenc. Jo el que no entenc és que un jugador vagi amb les mans dins l'àrea obertes, vull dir, i si li toquen són mans. Jo
2: crec que ell no s'espera i s'espanta.
0: Clar, perquè tu em fiques les mans quan estàs defensant l'acció d'un rival. O sigui, quan saps que el rival central xutarà, tu vas protegint. Quan ja veus que l'ha recuperat i tu t'estàs girant, és normal que et puguis relaxar, perquè bueno, jo em giro per començar una acció i en aquell gir passa. És que és molt vistosa perquè la mà està aixecada i, de fet, el que li reclamen els jugadors del Bayern és, ja sé que ve d'un rebuig, però té les mans molt aixecades, que és potser l'única cosa interpretable de dir. És una mà que està en una zona molt, molt innatural.
1: Ja.
0: Però reglament en mà... Clar, amb el tema de les mans sempre ho diem, és molt complicat. A vegades diem o totes o cap. Però si féssim una cosa tan salvatge, ens perdríem. Llavors van decidir que si ve d'un rebuig un company, no es pitin pel que diu el Jaume, pel que s'explica el Jaume.
5: Ara estem veient
1: l'acció. Ara estem veient bé l'acció de la primera i li toca
2: és
1: el pit.
2: No?
1: És pit, no?
5: I és molt...
2: Sí, sí.
1: És pit i mà o és només pit de...
0: Només,
2: a mi em sembla només pit.
1: És Laimer aquest, perdoneu?
5: Està, sí, és Laimer. Està molt enganxada.
2: Sí, això, a partir del Mundial, es pot revisar. Això a partir del Mundial seria segona groga per Nuno Mendes, que per mi és el que hauria d'haver estat.
1: És pit, i no sé si quan toca el pit li toca la mà, no?
2: A mi em sembla que la trajectòria de la pilota no canvia, no?
5: Sí que us dic que, clar, des de la visió del quart àrbitre, com que l'altre té la mà endavant, puc entendre...
1: Però per què no l'han pogut revisar, això?
2: Perquè és segona groga.
1: Hòstia, ja, però...
2: No es pot revisar.
1: Va, però això ho han de canviar, també.
2: Sí, ho han canviat.
1: Pot canviar una eliminatòria.
2: A partir del Mundial es podrà revisar. Potser estarem 2 hores i mitja cada partit, però a partir del Mundial...
3: I durant el Mundial no, eh?
1: Val.
2: Sí. A partir que comenci el Mundial, exacte.
1: Val. Llavors, perdona, tornant a les segones mans, que ja ho he entès, que és per reglament, però si xuta un jugador, rebota i també li va a les mans, tampoc són mans.
2: Si xuta
1: un jugador d'un equip...
2: Unes rebota... mans... teves, després d'un rebuig d'un company, no són sancionables.
1: Uh-huh.
2: I si tu jugues la pilota, si tu jugues la pilota i et va al braç, tampoc és sancionable.
4: En defensa, dius, Jaume.
2: Sí, en defensa estic parlant. Sempre en defensa,
1: Clar, clar.
2: Hi ha 5 excepcions, i 2 són aquestes. Sí.
1: Meravellós, aquest món de l'arbitratge i del VAR i el reglament amb totes aquestes excepcions. Bé,
3: sí.
1: Dit això, per mi, més enllà d'aquestes excepcions, el PSG ha estat millor. I per
3: sí,
1: tant,
3: jo crec que és evident que l'eliminatòria del PSG és, ostres, molt completa. I és veritat que, dèiem, el partit d'avui no és, clar, no és aquella barbaritat que va ser l'anada, però és curiós que al final es classifica l'equip que avui ha defensat millor, no? Probablement. O sigui, sent una O del futbol ofensiu, com va ser aquesta eliminatòria a l'inici, al final, i faig la lectura una mica i en clau Barça, has de defensar bé. O sigui, tu pots tenir aquesta bogeria per anar a atacar, però després...

0: has de ser sòlid. I aquest, és que ho té també aquest PSG, perquè tu penses que és un equip, no? Molt obert, que va això, doncs, amunt i avall, a tomba oberta, però la realitat és que tots defensen, anava a dir, com a cabrons, ja ho he dit, i que és això, i que Barakskeli al minut 94 està defensant, i que Dembélé fins i tot defensa, i que i això és mèrit de l'entrenador, sens dubte, però que al final aquesta lectura s'ha de fer, de dir, no n'hi ha prou amb tenir molt de talent, amb anar-hi molt, amb tenir molt clar que vols fer més gols que el rival. Hosti, has de ser sòlid, defensivament.
1: Sí, sí, és així.
2: I de l'ofici, també.
1: I sí.
2: Perquè tenir Marquinhos allà amb 53
3: sí.
2: anys,
3: sí, sí, sí,
2: jugant
3: sí.
2: encara
0: ajuda.
2: De central, després de jugar no sé quantes Champions, sí. Pacho també, tot i que
0: I
2: no
0: el físic, eh?
2: Menys, però
0: jo crec
2: físicament...
0: Que és evident que...
2: I després l'experiència de futbolistes com... Hakimi a una banda o,
1: no, avui
2: o
1: no hi era, però,
2: no,
1: sí,
2: però bueno,
1: en general
2: durant,
1: dir, sí.
2: durant tota la Champions Nuno Mendes i després els futbolistes que poden anar entrant és que, per exemple, Beraldo que és un futbolista jove que té molt, però té molta qualitat i és un suplent que qualsevol altre equip seria titular indiscutible.
4: Mira, ahir que l'Aleix ens preguntava qui fitxaríem d'aquest Arsenal pel Barça, és que del PSG gairebé de l'11 et diria qui no fitxaríem ja sé, perquè els del mig del camp els voldria qualsevol dels tres.
0: Sí. Sí.
1: Jo li volia donar mèrit a l'Arsenal Arsenal ahir dient a qui fitxaria de l'Arsenal, perquè no, se li va amagallar. Bueno, no són grans noms, potser són bons centrals per l'Arsenal, però jo no sé si encaixarien al Barça. De l'atac, que és Saka. Vull dir que jo li volia donar mèrit a Arteta, el que ha construït, no ha perdut cap partit de la Champions, és sòlid en defensa, però ho ha construït amb segona èlit europea sí. del PSG, no? Del PSG, del Bayern fitxaries molts jugadors, no?
3: I el PSG també amb l'aposta valenta que han fet de desprendre's de Gigi Donnarumma.
0: Sí, sí.
3: I en aquest sentit, apostar per Safono,
0: que
3: no, em sembla encara un porter top, durant la temporada ha crescut, tant en fot alguna, però no tens la sensació que no l'escolliries entre els 10 porters del món. Potser n'hi ha creixent, donant-li marge. Però és a dir, hosti, va ser una aposta molt valenta, perquè tot i que Donnarumma també de tant en tant té aquests creuaments de cables que fa, deies, vale, si jo em despenc de Donnarumma perquè anem al meu lloc, em ve un curta, ho entenc. Però dius, Safono...
0: Bueno, sí, allò va sorprendre
2: molt. Ja el tenien i van fitxar Chevalier.
3: Que comença a jugar Chevalier, és veritat.
2: Sí, però a Luis Enrique, tornem a Luis Enrique, no li cauen els anells perquè és igual, ens hem gastat, no sé si es van gastar 50 quilos amb aquest porter a l'estiu, ara parlo de memòria, no ho tinc clar, però es van gastar una bona morterada, però escolta'm, si haig de posar l'any passat... Doncs,
1: el poso. Sí, sí, sí, em funciona i el poso. Bé, hem de fer una pausa i ara acabarem de rematar les semifinals de la Champions perquè... L'Atlético s'ha queixat avui, Almeida ha fet unes declaracions espectaculars. I després anirem al Barça, que tinc ganes de parlar del Barça.
0: Sí, Almeida i no és el futbolista.
1: No, el president. I
3: com li diuen?
1: Perdó, l'alcalde. M'he confós amb l'altre.
0: Quin mot? Té un mot, no?
1: Sí, té un mot, però jo no el diré. Digueu-lo vosaltres, si voleu.
3: L'alcalde de Madrid.
1: L'alcalde de Madrid.
0: És que el català, la traducció no...
1: No,
3: perdó.
1: No, m'agradaria parlar del Barça un moment amb la Marta Ramon, i de Madrid. Perquè, com deia la cançó, Madrid se quema. O sigui, ara mateix Madrid s'està cremant.
0: Jo la cantava molt, aquesta petita.
1: Sí, sí. Madrid s'està cremant, però abans d'un clàssic que... No sé si és bo o dolent,
5: sí.
1: Però el que hi ha allà dins és un polvorí espectacular. Què volies dir?
5: No, volia dir, respecte a la final, que no sé si tornarem, que l'Arsenal és l'equip que ha jugat més partits de Copa d'Europa sense haver-la guanyat mai. 239. El segon és l'Atlètic de Madrid amb 196.
0: Ullo!
5: I a partir d'aquí hi ha equips...
3: No, és que era la semifinal dels Pupes.
0: No, sí. Que l'Atlético seria el segon. Molt bona dada, aquesta.
1: Sí, clar. I a més ha arribat
0: Sense haver-la guanyat, clar.
1: Ha arribat a tres finals l'Atlético i les ha perdut. Sí. L'Arsenal a una i l'ha perdut. Molt bé. Molló, gràcies, eh?
5: Que vagi bé.
1: Gran espectacle. El 30 de maig la fem, eh?
5: Sí, home, i tant.
1: I tant, ja que
5: encara que sigui a les 6 de la tarda, que nosaltres som més de nit que de dia, però hi serem.
1: Sí, sí. Clar.
0: Has de fer un cafetó.
1: Aquest any, les dues finals, la femenina Barça-Lió és a les 6 de la tarda el 23, i la masculina, l'Arsenal PSG, a les 6 de la tarda el 30.
5: Ah, bé, a mi no m'agrada ni la masculina ni la femenina, tampoc m'agrada mai que sigui amb llum de dia tot el partit, però vaja.
1: No. Magnífic producte i que seguirem fent un any més, sens dubte. Gràcies, Molló.
5: Que vagi bé.
1: Vinga, fins ara. Una pausa molt ràpida i de seguida rematem les semis de la Champions amb aquesta ressaca que està païnt l'Atlètic de Madrid després de l'eliminació i parlem de com està el vestidor del Real Madrid i del Barça.
6: RAC 1. Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
7: Si vols sentir-te ben cuidada, visita la residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com. T'esperem.
8: Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audi Mogauto tenim el que busques. Nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audi Mogauto, Avinguda Meridiana 85. T'esperem!
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Deixa de buscar el cotxe que vols, és aquí, a Stellantis Sant Lluís Sant Boi. Vehicles nous Citroën i una selecció d'ocasió de totes les marques. Revisats i amb garantia. Servei oficial amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Tot en un mateix lloc, sense complicacions. Stellantis Sant Lluís, carretera del Prat 1, Sant Boi.
12: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició, del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Només per venir, et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
13: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
14: Intuïtiva i renovada.
15: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11:40. Ja sabeu que un futur millor no es construeix només des dels grans despatxos, eh? Milers de professionals ho aconsegueixen amb reformes eficients, que fan que les nostres cases siguin més confortables, més sostenibles i amb més estalvi. I això és possible perquè compten amb Obramat. És el gran aliat en eficiència energètica. Impulsen les millors solucions en fotovoltaica, aïllament, finestres de PVC i aerotèrmia. Fa 20 anys que són el teu aliat en eficiència energètica. Obramat. Hola, Saperes.
1: Què tal? Bona nit, Pariser.
0: Què tal? Bona nit. Sumarem a la taula el Roger Saperes. Aquí seguim amb el Joan Lluís García, el Toni Padilla, la Danae Boronat i el Ferran Martínez. Per acabar de pentinar aquestes semis de Champions, un cop ja tenim la final definida, Arsenal-PSG, l'Atlético no està paint massa bé l'eliminació d'ahir. De fet, han fet una reclamació a la UEFA. El Barça ho va fer-ho a quarts i ara l'Atlético ho ha fet a semis, sí, per l'arbitratge de l'Emirates.
1: Ha fet també el mateix. Públicament ni el capità Koke ni l'entrenador, el Cholo Simeone, van voler queixar-se de l'àrbitre en el post, però ja després del partit l'Atlético de Madrid va queixar-se als delegats de la UEFA i avui ja des de Madrid han fet arribar una altra reclamació al màxim organisme futbolístic europeu. Bàsicament es queixen pel penal no xiulat a Griezmann. L'àrbitre va assenyalar una falta prèvia de Pubill per la no prolongació de l'afegit, tot i les pèrdues de temps de l'Arsenal, l'actitud de l'equip anglès en aquest tram, amb només una groga per Kepa, i també les poques imatges disponibles d'algunes accions polèmiques, com un fora de joc de Giuliano Simeone a la primera part. Per tant, malestar matalasser, que també ha fet palès un il·lustre seguidor de l'Atlético, com és l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, amb aquestes declaracions avui.
2: Lo que digo es que cuando vi el sorteo pensé que nos tocó el Arsenal y me equivoqué, nos tocó jugar contra la UEFA. Y la UEFA ha dejado claro que no quería que el Atlético de Madrid estuviera en la final de la Champions. Es incomprensible que pusiera un árbitro alemán cuando España y Alemania se están jugando la quinta plaza de la Champions. ¿A quién se le ocurre, salvo a la UEFA, poner a un árbitro alemán como árbitro principal y árbitro del VAR? Y ayer hubo jugadas que no obedecen a que el árbitro sea más o menos malo, sino, en mi juicio, a una voluntad predeterminada y dirigida a perjudicar al Atlético de Madrid.
1: Doncs s'ha quedat descansat l'alcalde, sí, de Madrid, carregant fora avui contra la UEFA per aquesta qüestió, segons
3: pinta
1: ell.
3: Pinta que vol ser president de l'Atlético o alguna cosa, no? Mm. No, és el
0: que és un ploramiques i un excusites en tota regla, vull dir, tu et pots queixar, és així, no passa res.
4: No. I populisme.
0: I populisme, evidentment, per arribar a molts aficionats.
4: Sap que no el poden sancionar perquè no té càrrec al club, i és un tema de populisme, de que la gent pum-pum... Bueno, però clar, és una més bèstia, no?
0: Clar, perquè a més, quan et queixes d'això... Quan et queixes d'això, que va
4: un increixendo, no? El sorteo...
3: I s'ho ha preparat,
0: però diu. Ni que hagués estat un escàndol com, per exemple, que un porter servís i un central ho agafés amb les mans. Saps què et vull dir? Sí. Ni que hagués estat un escàndol com aquest, un trau a Fermín a la cara...
4: O que els haguessis expulsat a dos jugadors.
0: A dos jugadors. Sí, sí.
1: Una empenta a l'interior.
4: És que és una sola acció.
0: És una acció en tota l'eliminatòria.
4: Una que és polèmica, però una en tota l'eliminatòria.
0: Això és el que
4: vull dir. No és allò que dius. Llavors, per això, crear aquesta teoria de les conxorxes, que si la UEFA, que si la cinquena posició...
3: La cinquena plaça entre Alemanya i Espanya. Això ha currat. Ha buscat una teoria conspiranoica elaborada, mínimament.
0: Li cau pel seu propi pes, perquè la UEFA avui ha eliminat un alemany i segurament la Lliga Espanyola tindrà el cinquè a la Champions. És igual, jo crec que, com dius tu, cau pel seu propi pes.
1: Tampoc és tan original, d'anar, és a dir, hi havia algun mitjà de les Espanyes d'ahir la nit que anava també amb aquesta teoria. Vull dir que jo crec que l'ha escoltat, l'ha recollit, mira, aquesta és bona, em va bé, pam, i avui la deixo anar.
3: Palante.
0: Sense més. Doncs ja està. L'Atlético cap a casa, una temporada en blanc, i a veure què passa la temporada vinent. Que, per cert, hi haurà un Barça-Atlético a les semifinals de la Supercopa.
3: Quina mandra.
0: Això ja ho sabem. Madrid-Real Societat serà una semi i Barça-Atlético de Madrid l'altra semifinal de la Supercopa, que recordo, ja en parlarem, a mi que m'agrada això dels calendaris, la Supercopa d'Espanya l'any que ve és al febrer. És al febrer. Arrencarà l'any, al gener, amb Lliga i Copa, i al febrer, quan s'acabi la fase Lliga Champions, perquè ja sabeu que des de fa unes temporades al gener hi ha dues jornades de Champions, encara de la fase Lliga, doncs quan s'acabi la fase Lliga Champions, al febrer es farà aquesta Supercopa, que s'havia de fer al Qatar l'any que ve, no a Aràbia, però veurem com està el febrer del 27 Qatar, amb tot el conflicte bèl·lic, i on es juga aquesta Supercopa a Espanya. De la Champions, voleu dir alguna cosa més? Si no, passarem a Madrid. Mira, seguirem a Madrid, de fet, però a l'altre...
4: Anem a Madrid. Seguirem parlant de futbol o passarem a parlar d'arts marcials?
0: Arts marcials.
4: Ara.
0: Seguirem parlant d'arts marcials, perquè serà molt divertit, això. No, és increïble, Roger, el que ha passat avui, no? A quatre dies del clàssic, o sigui, el Madrid ara mateix és un polvorí, perquè ahir explicàvem el que diuen de Cero, que a Rüdiger li fot un tortazo a Carreras, sí, i avui el diari Marca diu que dos jugadors gairebé arriben a les mans també a l'entrenament d'aquest matí.
1: Sí, els jugadors en qüestió són Valverde i Tchouaméni. Explica al diari que l'origen de la picabaralla ha estat una falta durant l'entrenament i que fruit d'això s'han encarat, s'han empantat i discutit sobre la gespa i després la tensió s'ha traslladat també al vestidor. El diari Marca desvela que hi ha un grup de jugadors que no es parlen entre ells i un altre de sis que no té relació amb l'entrenador Álvaro Arbeloa, apuntant des de Madrid que seria... el nucli de jugadors espanyols, els que no es parlarien amb el tècnic del Real Madrid, tot plegat, com deies també, el dia que Álvaro Carreras ha fet un comunicat mirant de treure ferro a l'incident amb Rüdiger, que va explicar ahir Onda Cero, que tu deies, segons el qual el defensa alemany li va donar una bufetada, comença dient que el seu compromís amb el club continua intacte i sobre aquest fet diu que es tracta d'un cas puntual sense rellevància que ja està solucionat i afegeix que la seva relació amb tot l'equip és molt bona, per tant reconeixent implícitament el que es va explicar Onda Cero de la seva enganxada amb Rüdiger.
0: Joan Lluís, a 4 dies d'un clàssic, tot això?
5: Brutal, brutal, perquè clar, ara ja portem Rüdiger i, o sigui, clavant mastegots a companys, i l'altre admeteno que sí que li van clavar un mastegot, però que no passa res. Ara dos més, o sigui, Valverde i Tchouaméni, que són dos pesos, haurien de ser dos pesos pesats de la plantilla, també a mastegots enmig d'un entrenament. És que com el diumenge al Barcelona però, per guanyar...
0: Perdona, i el cas Mbappé per aquí al mig.
5: El cas Mbappé,
0: i el que ha passat amb Vinícius. Clar, clar.
5: Correcte, correcte. És a dir, tens les dues estrelles que... enfrontades. Tens, bueno, tens un sideral brutal.
1: I l'ombra de Mourinho sobre
5: volant al centre. Ah, ja és. On s'ha de signar? On s'ha de signar?
4: És que et perds amb tants fronts, que si Ceballos per aquí, Carvajal per aquí, Carreras que se'n fa d'aquest.
0: Carvajal a Marbeloa, clar.
4: Carvajal a Marbeloa, ara Tchouaméni i Valverde, a l'altre fotent-li un cop a Carreras. Carreras també liant-la després d'un canvi. Els que estan a favor d'Mbappé, els que estan en contra d'Mbappé, interpretant totes les històries que pugen a Instagram tots els futbolistes, perquè alguns amb això semblen dir que coses no han passat, altres que no. La gent interpretant tot el que penja Jude Bellingham, amb que penja coses molt, també molt, molt curioses, no? No penja una foto amb un ajudant i amb un altre, sembla que està que, com si està insinuant que està enfadat amb Mbappé, perquè Mbappé enfada molts, però llavors els francesos el defensen. Clar, i això realment és el camarot del Jard, és com si barreges el
0: perdó.
4: Camarot dels germans Marx i un combat de boxa, perquè tancats i pagant-se.
0: Ara seguim parlant, Luis Enrique, a Movistar, a veure què diu a Mónica Marchante.
6: Yo creo que merece la pena estar en esta segunda final consecutiva, Luis, y sobre todo, ¿cómo se ha conseguido? Enhorabuena primero.
7: Muchas gracias, Mónica.
6: Yo creo que conociéndote estás orgullosísimo del compromiso que han mostrado hoy todos tus jugadores, ha sido tremendo.
7: Sí, la verdad que si piensas en lo que es venir a jugar un partido de este tipo, con este estadio, contra estos jugadores y de la manera que ellos juegan, que no han perdido más que 3 partidos en toda la temporada. Bueno, sabíamos de la dificultad, pero antes del partido nos hemos recordado que les habíamos ganado en París, pues ¿por qué no podemos ganarles aquí? Creo que hoy hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos muy acostumbrados a defender, pero hemos defendido como Los Ángeles y creo que realmente hemos merecido pasar.
6: Además habéis defendido todos. Acabo de ver a Kvaratskhelia, que parece por aquí como si fuera un día más en la oficina, y ha hecho una jugada extraordinaria en el gol y un partido extraordinario, pero también se ha implicado defensivamente.
7: Individualizar yo creo que es muy injusto, porque todos han mostrado cuál ha estado a nivel toda la parte final de esta temporada en Champions especialmente. Es curioso que no hemos podido repetir en toda la temporada el equipo titular de la final de la Champions del año pasado, aquí en Múnich, es increíble. No hemos podido repetir principalmente porque hemos tenido cantidad de lesiones, la temporada, el hecho de no tener muchas vacaciones ha pasado factura, pero eso también muestra qué tipo de equipo somos. Hemos tenido el peor sorteo en la fase de grupos, como siempre, y luego nos ha tocado siempre, si queríamos una cosa, nos tocaba la otra, con lo cual, en este momento, pues vamos a jugar la próxima final, será algo histórico para nosotros como club y la posibilidad de seguir luchando por ser el campeón de la Champions.
6: Esta es tu obra, la vas a disputar esa final frente a otro entrenador español, frente a Arteta.
7: Entre Miquelito y Arteta. Bueno, le tengo mucho cariño porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona. Él ha creado un gran equipo, lleva ya un número de años interesante y se ve qué tipo de entrenador es. Ya me conozco que será muy difícil, pero bueno, nosotros confiamos mucho en la manera que tenemos de jugar, en lo que queremos conseguir y hicimos la historia el año pasado, queremos continuar con esa historia y generando cosas positivas para el club y seguro que daremos guerra.
6: Muchas gracias, porque me van a regañar ya. Yo seguiría toda la noche, pero habrá más.
7: Saludos al Pitu Sing, ahí está también Rafita.
0: Saludos al Pitu Abelardo, que és a Plató. Maravé, quin personatge, Luis Enrique. Que serà la final del 30 de maig a Budapest. Ara estava dient això del Camino, res, per acabar de tancar-ho. Han jugat contra l'Atalanta al Barça. Recordo que van guanyar 1-2 a Montjuïc, eh? Aquell partit que el Barça li va plantar cara, eh? I va estar a punt de guanyar-lo. Atalanta, Barça, Leverkusen, Bayern... Vull dir que, déu-n'hi-do, la fase Lliga. Després Tottenham, Atleti de Bilbao a Sant Mamés, Sporting de Portugal i Newcastle. És cert que... Hòstia, l'Sporting de Portugal ha arribat a quarts, el Newcastle a vuitens, el Bayern, el Barça... Vull dir que van tenir un camí una mica complicat també a la fase Lliga, per això acaben onzens, no?
1: Que és un argument que sempre repeteix, de dir que els espanyols s'estalvien als equips espanyols, els anglesos, i que ells, al ser francesos, es pot enfrontar a tots, a tots els altres, i que, que sempre diu que li toca la part més complicada a la lligueta, no?
5: Estic d'acord, però sempre en aquesta anàlisi obvia altres aspectes, com el nivell de la seva lliga, d'una banda, i
0: el descans que pot donar...
5: Li canvien els partits a la seva federació quan li rota.
0: Tens tota la raó del món, sí senyor.
5: Vull dir que a favor de Luis Enrique, perquè també aquest punt de l'anàlisi l'hauria de tenir en compte.
0: Crec que valia la pena sentir-lo, eh? És el tècnic...
3: Miquelito,
0: Marqueta. Serà divertida la prèvia també entre els dos.
4: Miquelito i Pitucín.
3: El Pitu Abelardo li de Pitucín.
0: A veure, tornant al Madrid, és que tenim en línia la persona que avui ha publicat aquesta informació al diario Marca, es el subdirector del diario Marca, Juan Ignacio Ochoa. Hola, Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por atendernos.
8: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Bueno, nada, era para que nos confirmaras de propia voz, ¿no?, esta información de que Tchouaméni y Valverde casi llegan a las manos. O sea, no se han llegado a pegar, pero ha habido mucha tensión, ¿no?, en el entrenamiento.
8: Ha sido, me dicen, uno de los lances e incidentes más desagradables en mucho tiempo en Valdebebas. Ha habido empujones, ha habido insultos. Ha sido un ambiente muy, muy tenso, sobre todo por parte de Valverde, me dicen. Todo ha sido pues en un lance del entrenamiento, una falta dura, y bueno, pues ahí se ha producido ese... Iba a decir rifirrafe, ha sido más que un rifirrafe, ha sido un encontronazo. Tchouaméni, bueno, pues al final ha querido un poco rebajar la tensión, pero bueno, ha ido en aumento y al final, bueno, pues los dos han acabado empujándose, incluso... Digamos que esa discusión ha continuado después del entrenamiento en el vestuario. Sí. Lo que refleja un poco, bueno, pues
0: eso te iba a decir,
8: la,
0: ¿no?,
8: tensión en, claro, la que vive el Real Madrid este final de temporada, en la que pues no pelea por ningún título, en lo que le ha perdido todo, y sobre todo pues el mal rollo que hay ahora mismo en el vestuario del Madrid.
0: Claro, te iba a decir eso, o sea, desde la óptica de Barcelona, ¿no?, a 4 días de este clásico que puede decidir la Liga, ¿tenemos que imaginarnos eso? ¿El vestuario del Madrid ahora mismo son focos de incendios por todas partes?
8: Sí, ahora mismo sí, esa es la realidad. No te voy a decir que todos los jugadores se lleven mal entre ellos, porque no, porque yo creo que en el fondo, bueno, pues la mayoría de ellos son amigos, pero es verdad que empieza a haber grupos y que cuando las cosas no salen bien, pues hay reproches, hay tensión, hay malas caras, empiezan a acusar pues si uno se borra, si este no lo está dando todo, si este ya piensa en el Mundial... Y eso provoca pues que haya muchas fricciones. Esta semana se ha conocido, bueno, pues ese incidente también entre Rüdiger y Carreras. Hoy ha sucedido este entre Tchouaméni y Valverde. La semana pasada hubo uno entre Mbappé y un miembro del cuerpo técnico. Hay 6 jugadores que no le dirigen la palabra a Arbeloa. Es decir, el ambiente es muy malo y la temporada está acabando realmente mal para el Real Madrid, que es un poco imprevisible lo que puede pasar en el Clásico. Si hoy me preguntas, yo te digo que lo más normal es que el Barça gane bien, pero bueno, el Madrid tiene grandísimos jugadores y oye, pues igual le sale un partido bueno, pero cuesta creerlo, sinceramente.
0: Claro, aquí está la duda, ¿no?, de si van a hacer un último esfuerzo para evitar la gran fiesta azulgrana, que sería histórica, por primera vez ganar una Liga directamente en un Clásico, Y evitar un poco más el ridículo de estos 2 últimos años, ¿no? ¿Tú crees que se van a poner el mono de trabajo o que se están dejando ir del todo ya?
8: A ver, yo creo, bueno, el Madrid se ha dejado ir, yo creo que se lo van a poner o se lo van a intentar poner. A mí me sorprendió, sinceramente, el partido contra el Español. Es verdad que el Español, pues nada tiene que ver con el Barça, va en una dinámica muy negativa, pero bueno, vi a un Madrid por lo menos combativo y yo creo que de primeras... van a salir así contra el Barça y que lo van a intentar, pero claro, es que el Barça no es el Español, es que el Barça igual se pone por delante en el marcador y ahí sí ya pues los jugadores del Madrid se dejan ir y se ven sobrepasados y puede ser una noche pues dura. Me recuerda un poco, bueno, pues el, pues hace ya 16 años, ¿no? Aquel Barça que tuvo que hacer pasillo,
0: sí,
8: al,
0: el 4-1, al Madrid, pues, el 4-1. Sí,
8: sí, sí, pues, sí, pues que el Barcelona, estoy convencido que seguro que intentó, venga, vamos ahí a fastidiar en la fiesta el Real Madrid. Pero bueno, pues al final se adelantó el Madrid y fue una noche dura para el Barça. Pues, pues podría ser algo así.
0: Aquello era la decadencia final ya del Barça de Rijkaard, ¿no? De Ronaldinho, de toda esa gente, de Márquez, de Deco incluso, ¿no? Que acabaron yéndose cuando llegó Guardiola.
8: Oye, y eso es lo que le sucede un poco a este Real Madrid, yo creo.
0: ¿Llega Mbappé? Mañana creo que es un día clave, ¿no? Para saber si puede jugar el Clásico.
8: Sí, sí, mañana le van a hacer una prueba. Vamos a ver, yo sinceramente no le veo con muchas ganas otra vez. Otra cosa es que, bueno, pues se sienta obligado, no lo sé. Arbeloa tampoco entiendo que debe estar loco por ponerle, porque, bueno, ha habido problemas estas últimas semanas, está el ambiente un poco enrarecido, no lo sé. No soy capaz de decirte por dónde va a salir
0: Mbappé. Vaya patata caliente tenéis con lo de Mbappé. Creo que han recopilado firmas para echarle, ¿no? Hay como un proyecto aquí en internet de gente.
8: Sí, sí, pero bueno, también lo hay para Vinicius, ¿eh? Es que hay para todos, ¿eh? O sea, bueno, mira, Mbappé, un poco hablando ahí con gente del vestuario, al final, a mí lo que me decían que es un buen chico. Es verdad que no ha gustado lo que esta exposición que ha hecho. Creo que el jugador no ha medido bien. Y bueno, y es verdad que en el vestuario ahora mismo hay gente que es de Vinicius, hay más gente de Vinicius que de Mbappé, pero Mbappé también tiene sus apoyos. Y bueno, al final yo creo que no es consciente, y es raro, ¿eh? Porque es Mbappé que lo mide todo, pero bueno, yo creo que no ha medido bien, está claro, ese último viaje. Pero bueno, yo no lo tengo como un punto conflictivo, en el sentido de yo creo que va a salir de esta situación.
0: Vale, y acabo. Juan Ignacio, ¿Mourinho es real? O sea, el banquillo del Madrid, ¿cómo está? Porque salen muchos nombres. Aquí en Madrid, ¿qué sabéis exactamente? ¿Por dónde pueden ir los tiros el año que viene?
8: A ver, que el nombre de José Mourinho está encima de la mesa de Florentino Pérez, eso es así, porque Florentino Pérez siempre le ha gustado Mourinho, es un entrenador con el que ha mantenido relación y que es la opción que le gustaría al presidente, es así. Que vaya a dar el paso, no lo sé, hay más nombres, porque también son conscientes de que traer a Mourinho, saben el desgaste que supone. Saben que si lo de Mourinho no sale bien, o sea, esto ya sí que salta todo por los aires, por lo que supone su figura. No es una decisión fácil, pero que Mourinho tiene opciones de ser el próximo entrenador del Real Madrid, eso es real.
0: Vale. Vámonos, nos vamos preparando, pues.
8: Nada. Sí, no, pero yo no lo vamos a pasar bien, ¿no?
0: Bueno, no sé yo, no tenemos demasiado buen recuerdo, pero bueno, a ver qué pasa, que queda mucho verano. Juan Ignacio, sí, Ochoa, claro, subdirector de Marca, muchas gracias, de verdad.
8: Gracias a vosotros.
0: Venga, un abrazo, gracias. En directe ens ha explicat tot el que està passant, que Déu n'hi do, eh? Sí, hem de fer una pausa i ara ho comentarem. Digues,
1: només afegir, en menys d'un minut, que sobre això que estàveu comentant de Mourinho, Es Radio ha assegurat també avui que hi va haver una reunió telemàtica entre Florentino Pérez i Mourinho, que ja hi ha hagut el primer contacte entre les dues parts, que el tècnic portuguès li hauria traslladat una sèrie de peticions més enllà de les econòmiques, en temes esportius i de disciplina, i que li ha donat una setmana a Florentino Pérez perquè li doni una resposta. Per tant, aquesta és l'explicació que arriba també des de Madrid, d'aquest primer contacte, insisteixo, entre Florentino Pérez i José Mourinho.
3: És desesperació total. Recorre l'antídot, l'únic que els ha servit en les últimes dècades, no? Contra el Barça.
0: Jo li preguntaria...
1: Tampoc va guanyar tant, eh?
9: Però tampoc va, exacte. No. Va guanyar una copa
0: tres
9: i una
0: títols,
9: lliga, no?
0: Tres títols en tres anys. Jo li preguntaria a Florentino, ¿por qué?
10: Tú dirás, amb Aleix Pariser.
11: Sabies que Barcelona té un nou districte al qual hi pots arribar en metro i on passen coses extraordinàries? Vehicles impresos en 3D, robots que fan operacions mèdiques, sensors que anticipen problemes en la construcció i que poden salvar vides. Benvinguts al D-Factory Barcelona District, on la nova indústria s'integra a la ciutat per generar oportunitats de futur. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
12: Cómo hemos cambiado.
13: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
14: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
15: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
14: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
15: Wala!
16: Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
17: 96.069-96069.
16: Sèrie
17: 31031.
16: Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: When until the reaper takes my life, never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives.
2: La mitjanit en punt. Bon moment per recordar-vos que, no tingueu dubtes, el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Si tens un cotxe o una furgoneta Volkswagen, no ho dubtis. Cap al taller de Sarsa Volkswagen més proper. Els trobaràs a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic. Bé, després d'haver posat tots els ingredients sobre la taula en veu del subdirector del diari Marca, què en penseu del que està passant a Madrid? I com veieu el clàssic? Clar, és que sembla que els hem de fotre una maneta.
3: Sí, però,
2: no, però potser és el més perillós,
3: calma,
2: eh?
3: No? Calma.
2: No, eh?
3: A veure, sí que és veritat que l'escenari fa pensar que el Madrid vindrà aquí que acabi d'esclatar tot pels aires, perquè fa pinta que almenys des de dins és el que desitgen o pretenen, fer-ho saltar tot pels aires i que si algú encara li passa pel cap que Arbeloa es pot quedar dins el club, ni que sigui de segon entrenador, o si ha de saltar una de les estrelles, o una de les capelletes de dins el vestidor, però vaja, jo no me'n referiria gens.
4: No. A veure, la cosa bona per mi és que l'empat et serveix. Home, molt malament s'hauria de donar perquè no puguis ni empatar, no? Però jo estic d'acord que no... Vull dir que s'ha de separar. Jo, veient el Madrid contra l'Espanyol, sobretot si no recuperen Mbappé, perquè pues que juguen millor sense ell, jo no me'n referia gens, perquè a més veus Vinícius motivadíssim, no? Abans del Mundial, a un gran nivell, i ja està, amb dues jugades te la poden fer, i vull dir, motivats ja aniran, a ningú li agrada que li pintin la cara. I la sensació és que si tu fas un partit molt rodonet i ells es despisten una mica, els hi podries pintar la cara. Jo no crec que passi. Jo crec que costarà que el Madrid plantarà cara. I que tot això que està passant allà dins, doncs, ens anima una mica, però no... De veritat, crec que després el terreny de joc no es tradueix, no afecta.
2: Però l'exemple que ha posat del 4-1, que és el dia del famós, sí, la famosa declaració del Pou, la vergonya és insuportable. Com es poden pixar així a la cara els socis del Barça, aquests jugadors.
5: Vaig patir aquell dia per la salut del Joan Maria.
2: Bueno, sí. És que la imatge va ser del Barça dantesca,
6: no,
2: que és 4-1.
6: No pot venir al Santiago Bernabéu a participar de la festa de l'etern rival i deixar que se't pixin a la cara.
2: Això va dir. Aquesta és la frase.
6: Amb un altre to, una mica més elevat.
5: El que passa és que crec que les situacions són diferents. Potser pot semblar un final de cicle, però crec que em dona la sensació que hi ha una diferència, que aquell uns jugadors una miqueta que estan com de tornada a tot, més pensant en on anirien a sopar, on anirien a fer unes copes de festa, pum, pum. Era un punt de... Ja no importava. I que aquest Madrid sí que importen coses. Importen bàsicament les guerres internes. Això, sí. No? Una miqueta el que dèiem, no? De dir, que assegurem-nos que Arbeloa marxi, altres intentar que... O sigui, aquí hi ha com una ràbia, hi ha com un odi, sí, sí, que fa també que siguin perillosos. Jo estic bastant amb l'Anna en el sentit que, citant a Mourinho, es veu muy creciditos, no? en el sentit de dir, calma, perquè aquest Madrid és perillós. I en els darrers partits importants, que són City i Bayern, els ha competit tots bé.
4: Molt
5: perquè
4: bé.
5: Són un equip...
2: Però hi tenia alguna cosa en joc.
5: Sí, però aquí també. Una cosa és, digues, bueno, és que perdo un partit, no sé, que m'empati el Girona aquí o perdi allà. Altra cosa, el clàssic saps que tothom està mirant i tenen un joc competitor. Dir, jo no vull aparèixer com humiliat. Jo crec que competiran bé, i això, però això no evitarà la trencadissa final. O sigui, s'està trencant un vestidor, un projecte, i al final que s'estigui trencant d'aquesta forma. I que o sigui, perquè tothom al món del futbol t'ho explica, que sempre hi ha, fins i tot quan les coses van bé, moments en què l'entrenament, que dos jugadors per una petó dividida, es piquen, s'enfaden, es discuteixen. I això ha passat sempre. I passen,
6: passen
5: equips que guanyen.
6: Messi, Luis Enrique, va venir d'això,
5: és normal.
6: Una falta que però, no va xiular.
5: Sí. Però quan es filtra, d'aquesta forma, de forma tan continuada, i tota la cadena, al final és que estem parlant molt de com es trenca el vestidor, de com han cremat dos figures de dos possibles bons entrenadors, que a més eren llegendes del madridisme, com són Xavi Alonso i Arbeloa, que analitzant-ho fredament, potser aquesta gent poden tenir una bona carrera com a entrenador, i ara mateix sembla que els han cremat, i tot això, al final, per intentar distreure els trets de on han d'anar, que és el model del club, i tot això ha d'anar cap a la llotja. Aquí el darrer responsable és Florentino, sí, Pérez.
2: I per això porta Mourinho com a paraigües. No?
5: I correcte, el que passa és que ell està mirant, jo necessito un Mourinho com el del moment. És a dir, que encara que no guanyi títols, que em generi aquella sensació d'unir el madridisme que ens persegueixen, necessito un Mourinho. Se n'ha adonat que el que necessita és el Mourinho jove de fa
2: un 15 portaveu.
5: Anys. I el Mourinho de 15 anys ja no existeix. Existeix ara, perquè ens entenguem, la versió, la marca blanca de Mourinho. Mm. I aquest és el problema, que el mercat no el troba i diu, pues, bueno, pues anirem a un Mourinho mitjà gran.
3: L'essència la té, per això.
2: Què volies dir, Solllet?
7: No, dues coses. D'una banda, de cara clàssic d'aquest diumenge, jo crec que està quedant un panorama perfecte per sentir aquest discurs que sentíem del Pou, però a l'inversa, perquè tot el que està passant aquesta última setmana i són inputs d'una plantilla trencada que ningú va a la una i que cadascú va a la seva i amb un Mundial de fons, però també és veritat que quan arriba un clàssic el que va per sota sempre acaba traient allò que no té i la cosa és molt més igualada del que podíem pensar, això de cara a diumenge, i després jo crec que això del Madrid és una cosa més estructural i ve més de lluny. No és només aquesta temporada i el que pugui passar al terreny d'això, que ara ho he explicat molt bé, no? Sinó jo crec que tot fa farum a final de règim, és a dir, allò d'imperi que es desmorona, no? És a dir, estem parlant de tot el que està passant al terreny de joc, o sigui, s'està confiant a l'equip a un entrenador com és Arbeloa, o sigui, per l'amor de Déu. I a més, ja no és només el que passa dintre del terreny de joc. Estem parlant dels pàrquings del Bernabéu, estem parlant del sidral que han vingut pels concerts del Bernabéu. És a dir, que hi ha tota una operació econòmica que s'ha anat a prendre vent, que a un personatge que abans tot li sortia de cara, tot ho aconseguia, perquè ell estava per sobre del bé i del mal. I ha vist com els últims dos anys, tres, les coses se li han començat a torçar. I Florentino està gran, i es prenen decisions que no s'acaben d'entendre, i tens allà un sidral molt important, i veurem, l'estiu passat el Madrid es gasta un dineral en jugadors, la sensació és de fi de cicle, és a dir, jo crec que té un bon sidral per davant al Madrid i que ho té molt complicat.
3: I la sensació d'una altra vegada de que el Madrid torna a actuar a roda del que fa el Barça.
6: Mm. Totalment.
2: Sí, sí.
3: I també els despatxos, perquè per exemple, els fitxatges que fa l'any passat intenten fitxar jugadors joves doncs, per tapar l'explosió de futbolistes joves com Hausen, el seu Cubarsí.
4: Gullers,
3: Mastantuonos. Tot el que feia una mica de farum al proper Lamine Yamal, cap aquí. I no els està sortint bé. I després, tot el que estàveu dient, estic molt d'acord, però dins d'aquesta equació no ens hem d'oblidar que juga un Barça on està farcit de futbolistes

0: Descobreix els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. T'esperem a la sessió informativa del 14 de maig. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
1: Data un gol de la final de la Champions una altra vegada.
2: Però vull dir que a vegades no és només la qüestió de noms, sinó que allà dins hi hagi una mentalitat
1: de
2: voler guanyar. I aquell Barça se li havia acabat i ara a Madrid té una sèrie de problemes que veurem si es poden resoldre. Jo sobre el partit estic d'acord en que el Madrid, evidentment, no sortirà amb els braços abaixats i que el Barça s'ho passi bé aquell partit. Ara, tenint en compte els antecedents que porta i la motxilla amb la que arriba aquí a Barcelona, si el partit no se li posa bé d'entrada i el Barça marca un gol, aquí és on pot trontollar i on pot té el perill de prendre mal al Madrid. Sí. Que llavors li pesi tot i ja no, quan ja no hi ha la capacitat d'anar tots junts i de remar, sigui molt més difícil i aquí el Barça pugui fer mal si marca primer.
3: I tornant per acabar, amb el tema del Madrid, dels despatxos, del projecte, agafem el fil de l'inici quan parlàvem d'Arteta, quan parlàvem de Company, quan parlàvem de Luis Enrique. Són gent que han tingut confiança, que els han deixat treballar i que han pogut tirar els seus projectes endavant i fer un equip d'entrenador, un equip d'autor. Xavi Alonso els ha donat, era la persona indicada i el van aguantar 4 mesos.
4: Sí.
1: Perquè a Vinícius no li agradava. Sí.
4: I a Florentino, no? Florentino no li agraden els entrenadors cap.
5: No.
4: I els directors esportius vol manar ell. I creu que ell, d'una forma gairebé messiànica, pot controlar els seus jugadors i li faran cas.
3: I torna a apostar pel futbolista, com va passar en el seu primer cicle, que acaba tot pels aires també, perquè els dona el poder absolut als futbolistes.
2: Sí, hi ha una frase que em sembla bastant definitiva, que li vaig escoltar a l'Anton Meana, que sobre aquesta polèmica, que deia que Florentino havia comentat en alguns cercles, de dir, entrenadors n'hi ha molts i Vinícius n'hi ha un.
5: Ah, endavant, molt bé.
6: Imagina.
5: Això al Madrid.
4: Veritat, però no té per què ser bo.
5: El Barça, Marta Ramon, bona nit.
6: Bona nit, bona nit.
5: Avui ha començat a preparar el clàssic, ja, per fi, i Rafinha s'està entrenant, però pot ser titular o no, Rafinha?
6: Ho té molt difícil, Rafinha, per ser titular. No va jugar ni un minut a Pamplona i la manca de rodatge fa que sigui un pèl arriscat que pugui ser titular. Això sí, s'espera que tingui uns minuts. Sent el Real Madrid, a més, una de les seves víctimes preferides, ja li ha marcat Rafinha 7 gols en 12 partits als blancs. De cara a diumenge, Flick recuperarà Koundé, que es va perdre el partit del Sadar per sanció. Diu que el vestidor té moltes ganes que arribi ja al clàssic.
7: Veo el equipo muy bien, muy enchufado. Creo que todos tenemos muchas ganas de jugar el clásico y que además tiene su importancia porque podemos ganar la liga con una victoria, bueno, un empate, pero la victoria sería lo mejor. Así que el equipo lo veo bien, hemos entrado muy bien hoy y personalmente me siento bien teniendo tiempo también para recuperar y la verdad con mucha ilusión.
6: I és molt ambiciós Gavi. En una entrevista amb la cadena llatinoamericana d'Esports, diu que volen guanyar el Clàssic, la Lliga i també arribar als 100 punts.
8: Hay mucha gente también de la Masía en mi equipo que han vivido mucho Clásico ya en las categorías inferiores y estamos con muchas ganas ya de que llegue el Clásico y podamos ganar y llevarnos el título.
9: ¿También se llevan el título si empatan?
8: Sí.
9: Pero me dijiste ganar, es decir, en la cabeza de ustedes está ganar.
8: Sí, obviamente nosotros lo que queremos es ganar cada partido que queda y ojalá también poder llegar a 100 puntos, yo creo que sería un temporadón. Nosotros también queremos siempre más, queremos ser ambiciosos en ese aspecto y se ha hecho una o dos veces llegar a 100 puntos y así que ya que estamos tenemos que ir a ganar cada partido.
5: Ho tenen al cap, eh?
6: Ho tenen al cap i, a més, Gavi encarna això que deia ara el Ferran, no? L'esperit aquest de casa, que és un plus espectacular en dies com el de diumenge.
5: Està acabant bé la temporada. Bé, des que ha tornat la lesió, ho està fent molt bé.
1: Sí, tant. Sí. Bé, avui deia, ha dit de la Fuente que...
6: Digues.
1: Que ara el Mundial, que fa bona pinta, Gavi?
5: Sí, sí. Els periodistes d'alguns mitjans espanyols que segueixen l'actualitat de la selecció espanyola a Madrid ja han deixat caure que Gavi serà la llista del dia. A més, la dona el 25 de maig, que és l'endemà que s'acabi la Lliga.
6: A més, no és casual que Flick li estigui donant aquesta confiança en aquest moment, precisament en aquesta direcció, en contrast, per exemple, a algú com De Jong, perquè amb el Mundial com a tal o de fons s'expliquen una mica tant el rendiment de l'un com el de l'altre.
5: I a diferència de Carvajal, al Madrid, que no li dona...
3: Carvajal, no, tal qual.
5: Bola.
3: I a Madrid també posen
2: la llista. I aquí ho contraposa,
5: sí. Avui de la Fuente, la presentació del seu llibre, diu que Carvajal té opcions, per cert, d'anar al Mundial.
3: Sí, però ara mateix té moltes més opcions Gavi que Carvajal, perquè de la Fuente, recordeu la prèvia de l'Egipte, d'Espanya-Egipte, ell ja parla allà de Gavi, crec que va ser allà o quan dona la llista, dient que necessita, que espera que es recuperi bé i que tingui minuts de qualitat i que si els té estarà al Mundial. I avui ha tornat a

0: fer servir el, crec que la mateixa frase que està tenint moltes, molts minuts de qualitat i que el veu molt bé i que és la millor notícia.
1: I a part públicament, perdona l'Aleix, Flick també ha reforçat molt aquest missatge perquè va haver-hi una roda de premsa, són tantes ja que al final em perdo, però en una de les últimes de Flick va subratllar moltíssim que li havia sorprès molt com havia tornat Gavi de la lesió, el nivell que estava demostrant.
0: I que De La Fuente amb Gavi té una relació molt, molt especial. Per ell és segurament la gran taca de la seva etapa aquesta a la selecció absoluta, perquè és un futbolista que se li va lesionar en un partit transcendent, que va estar 11 mesos sense jugar. De fet, una cosa molt excepcional com és endur-se'l a una final de l'Eurocopa quan no està ni a la llista ni a la convocatòria, el van convidar, va viure aquella final com un membre més de l'equip, dins el vestidor de la selecció també el tenen molt ben considerat, així jo crec que ara mateix, si hagués d'apostar, diria que Gavi estarà al Mundial.
2: 8 del Barça, conto jo, amb la selecció espanyola, que podrien anar al Mundial. Joan Garcia, jo crec que entrarà. Cubarsí, Gavi, Olmo, Pedri, Fermín, Ferran i Lamín. Crec que no em deixo ningú, per tant, 8 del Barça podrien anar amb la selecció espanyola. Gavi...
0: I Cubarsí?
2: Cubarsí l'he dit, sí. Podria ser titular al Clàssic perfectament,
0: Eric,
2: Gavi.
0: Eric no l'has dit?
2: Eric no l'he dit.
0: Jo també te'l poso,
2: Tu creus que al final el cridaran?
1: Jo també ho penso.
2: Ostres, doncs serien 9. No, s'ho mereixeria, sí, sí. Eric García. Jo dic perquè ja té centrals de,
0: fet, Eric,
2: de sobres.
0: A l'última
1: no hi... és tan polivalent.
0: No, i Eric no hi va a l'última per la sobrecàrrega que té. Mm. Ho va dir públicament el mateix De La Fuente.
2: Sí, però això, 8 o 9, del Barça, la selecció espanyola. Bé,
3: la vida s'entrena cada dia.
2: Això ha dit?
3: No, és el llibre. És el títol de l'autobiografia.
2: Luis de la Gente, molt bé.
4: El llibre que va emocionar Pablo Coelho.
2: Endavant. No, ja t'intentes des de parlar-ne de tot això. Anava a dir, Gavi pot ser titular al Clàssic perfectament.
1: Sí, perfectament.
2: Està jugant molt
1: bé. Sí, sí, sí.
2: A tot això estem mirant ja cap al futur, perquè el Barça guanyarà la Lliga, sigui el Clàssic, esperem que aquest diumenge o les tres jornades que quedaran. I el representant de Flick, això la Marta ens ho va avançar la setmana passada aquí al Tu Diràs, el representant de Flick i Lewandowski, el senyor Pini Sahavi, ja és a Barcelona.
1: Sí, té previst reunir-se amb Hansi Flick i amb el club també per acabar de perfilar la renovació del tècnic. Ja ho hem anat explicant a RAC1, té decidit signar fins al 2028, que és el que ell vol, però el club també vol incloure-hi una opció més 1, un més 1 opcional que obri la porta a allargar-lo fins al 2029. Un detall que de moment Flick no veu clar pel que ha transmès a persones de la seva confiança. Veurem si l'acaben convencent, però ell prefereix anar any a any, com ja va quedar clar fa un any quan va renovar fins al 2027. L'altra carpeta que de tractar Pini Sahavi és el futur de Lewandowski, amb la possibilitat encara no descartada que pugui renovar una temporada més amb un sou molt a la baixa. Sou que la Lliga s'acceptaria sense problemes a l'hora d'inscriure al tractar-se d'un jugador de més de 36 anys. Això ho explicàvem ahir, ho apuntàvem ahir a la tertúlia, hi havia una mica aquest dubte, doncs repassant la normativa econòmica i fent algunes consultes podem confirmar això, que encara que ara cobri uns 26 milions d'euros, podria passar a cobrar una xifra molt inferior i es validaria sense impediments, per tant s'alliberaria molt espai salarial i seria possible doncs validar-ho d'aquesta manera. Podria passar a cobrar 3 milions d'euros que la Lliga no dirien res ni ho trobarien estrany.
2: Interessant això, interessant això que expliques, perquè obre la porta a la continuïtat de Lewandowski. Jo crec que a nivell salarial el Barça no hauria de fer un esforç com el que està fent en aquests 3 últims anys perquè el seu rendiment ha anat a la baixa. Però si el fet que tingui ja una certa edat, que això permeti en el fair play dir-li ei, sou a la baixa, baixa, baixa, que no afecti a poder fitxar algú, jo ara no el descartaria. No sé, crec que és una molt bona opció.
3: Totalment.
2: Però ha d'acceptar rebaixar-se molt el sou.
4: Que no és un petit.
0: I assumir el rol.
2: Aquest any ja l'ha assumit una mica, jo tinc la sensació.
1: Bé.
2: Bueno. Entre cometes l'ha assumit, no?
1: Sí, una mica sí, com una mica de transició.
2: No,
1: però...
2: Sí, però incendis no n'hi ha hagut, vull dir, públicament com a mínim, no? Com al Madrid.
5: És encaixat tot aquest trencaclosques, no? Que ell accepti aquesta situació, que el Barça trobi un davanter segurament amb una mica més de mobilitat, que ell pugui ser una segona opció d'un davanter més rematador per sortir a la segona part, i aquest seria una mica el pla...
1: I molta feina,
5: El pla perfecte, i que tot hauria d'encaixar d'aquesta manera, no? Que ell accepti el rol, la rebaixa, trobar el davanter, que ell sigui aquest pla B... Si tot sortís així, a mi em semblaria bé que continués.
0: A l'Overbooking que hi haurà, perquè Ferran no té molta intenció de marxar del Barça.
2: I té un any més, fins al 27.
1: Sí.
2: Si fitxes a Julián o algú...
6: Anava a dir, tant parlar de Julián, ens quedarem amb Lewandowski i Ferran Torres, no?
2: No, jo crec que faran una aposta forta per aquest davanter. És el que més els agrada.
1: Tenint en compte que la qüestió del fair play pinta també aquest estiu, jo crec que sí, que el Barça pot aspirar a fer un bon fitxatge.
0: Perquè ara, amb el fitxatge d'Ansu pel Mònaco, que serien uns 11 milions, el tema del fair play ja el tindríem arreglat.
1: Està molt ben encarat, el tema del fair play. No hi ha d'haver problemes.
2: I ho sabrem a partir del 30 de juny, quan es tanqui l'exercici econòmic, o es pot saber abans, això, Marta? Tu que domines.
1: A mi m'agradaria poder-ho explicar uns dies abans, però sí, sí.
2: Però va lligat amb el tancament de l'exercici, no? Vull dir que amb els números que el Barça està presentant a la Lliga per tancar l'exercici.
1: Va molt més lligat amb els números que està presentant ara el Barça en aquestes converses i en aquesta presentació de documentació que s'està produint ara amb aquest intercanvi amb la Lliga.
2: Val, perfecte. Ara que deia això el Ferran, és notícia d'avui, la venda d'Ansu Fati al Mònaco, que és a punt de concretar-se.
1: Sí, des del Barça donen validesa aquesta informació que ha avançat el periodista especialitzat en mercat de fitxatges Fabrizio Romano. El Mònaco ja ha decidit executar l'opció de compra inclosa en l'acord de cessió d'11 milions d'euros. L'operació, que ajudarà també en termes de fair play al Barça, ara ho estem comentant, es troba en la seva fase final i des del Club Blaugrana s'asseguraran mantenir cert control sobre el futur del davanter, ja que inclourà una clàusula de percentatge sobre una futura venda. A Mònaco, Ansu Fati ha respost amb 10 gols en 28 partits. Per tant, doncs, aquests milionets que estan a punt d'entrar a les arques del Barça.
2: Ens n'alegrem? No, que el nano li vagi bé, per fi.
3: Sí.
2: Sap greu que marxi del Barça, no? Amb tot el que ens va donar en aquella explosió que va tenir amb 16 anys. Però
3: al final ha demostrat que podia seguir jugant a futbol, que hi havia dubtes d'això, de si realment podria jugar amb continuïtat pel seu estat físic, i ha demostrat que sí, jo això m'alegro moltíssim, però potser no pot tornar a jugar al màxim nivell, a l'elit, que és el Barça, no? Per tant, 11 milions sempre és poc, però entenc que el Barça s'hi posi bé.
0: Es guarden una opció de futura venda, que, bueno, que entenc que si després el Mònaco doncs en treu, realment acaba d'explotar Ansu i torna a apropar-se al nivell que havia mostrat, doncs el Barça també acabarà compensant aquests 11 milions amb el que treguin d'una futura venda, perquè el Mònaco és un equip venedor.
2: Bé, escolta, que li vagi molt bé, no? Ansu Fati, sense més. Molt bé, Marta, ens seguim parlant demà,
1: sí,
2: més coses.
1: Demà més fair play.
2: Gràcies.
1: Aquí al Twitter.
2: Una abraçada. Gràcies, bona
7: nit,
2: també.
7: Que vagi bé, bona nit.
2: Vinga, 12 i 20, una pausa i celebrarem ja una Lliga. Diumenge esperem celebrar la Lliga masculina i avui celebrarem la Lliga F, perquè el Barça l'ha ofert a l'afició amb una altra gran victòria avui, abans d'encarar la recta final d'aquesta temporada, que pot ser històrica pel Barça de Pere Romeu. Guanyar la Copa de la Reina el dia 16 de maig a les Canàries i la final de la Champions a Oslo contra l'Olímpic de Lió el dia 23 de maig.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
10: La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
13: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento.
14: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
15: Can everybody shout hey yo to Mrs. Couch Potato? She's in her own world in the state of San Diego. Drives a 98-0.
8: Tu diràs, amb Aleix Pariser. Girl, buddy.

0: 12 i 23 minuts, tertúlia amb Joan Lluís García, Toni Padilla, Dana Ebronat i Ferran Martínez. Hem de parlar un moment, sens dubte, del Barça femení, perquè avui ha jugat un partit que tenia pendent de la Lliga F, un partit ja intranscendent, i ha ofert a l'estadi Johan Cruyff i a l'afició el títol de Lliga aconseguit fa unes setmanes a la Dani Harke. Petards, parlaments, vull dir que ha estat una festa grossa d'aquest equip que està fent història i que espera continuar fent història les pròximes setmanes amb les finals de la Copa de la Reina, insisteixo, i de la Champions a Oslo. Clara Rodergas, hola, què tal? Bona nit.
1: Bona nit a tots.
0: Ho has viscut avui en directe a l'estadi Johan Cruyff, un tràmit i, a més, la victòria contra el Llevant i amb un equip plegat de suplents.
1: Sí, ara, clar, amb la feina feta, l'equip es centra en aquestes dues finals, la de Copa la setmana que ve i la de la Champions tot el dia 23, i per això el mínim de riscos. Ja aquest matí el club ha anunciat la lesió de Graham Hansen, aquesta lesió de doctor de la cuixa dreta que li fa ser dubte per la final de la Champions. L'objectiu és que arribi a la final i que no jugui en principi els altres, és l'objectiu principal, i per tant s'ha de vigilar que no hi hagi més baixes, i per això avui Pere Romeu ha apostat per un 11 bastant suplents i que després a la segona part han entrat Aitana, Alexia, Salma, Payor, Brooks, etc. Però un 11 de moltes... unitat B, vaja, contra un Llevant, a més, que amb aquesta derrota avui 5-0 ha certificat el descens, un històric com el Llevant, el descens de categoria. Gols de Vicky, Pina per partida doble, Carla Julià i també Sidney. S'ha lesionat Aisha Càmara, ha notat unes molèsties, ha explicat el tècnic després a la roda de la premsa, i per això ha decidit abandonar el camp. De fet, el Barça ja no tenia canvis i ha jugat amb 10 els últims minuts, i malgrat jugar amb 10 està capaç també de marcar sí, el cinquè gol.
0: Sí, perquè el Llevant és el cué de la Lliga F, baixarà de categoria, sí. I avui s'ha demostrat el perquè. Festa grossa després del partit a l'estadi, no? Amb aquesta celebració que sentíem, amb parlaments, amb petards, amb el títol, amb el senyor Louzán per allà, el Johan Cruyff,
1: sí,
0: no?
1: Sí, amb l'entrega primer de la rèplica, aquella copeta petita, i després Louzán, acompanyat de Beatriz Álvarez, la presidenta de la Lliga F. També hi era Joan Soteres, president de la Federació Catalana, Rafa Juste, president en funcions, també hi era Àngel Riudalbas, que és el responsable ara mateix del femení, i Xavi Puig, que és qui serà el responsable, el directiu màxim del femení quan comenci la nova etapa de Joan Laporta a la presidència. Entrega de la copa, després les jugadores han marxat al vestidor, han anat sortint una per una, presentació, aplaudiments per elles, i després els parlaments, com dius, del tècnic de Pere Romeu i d'Alexia Putellas. Comencem amb l'entrenador, que ha deixat clar, per si algú té algun dubte, que estan més que preparades pels dos partits que queden.
2: Ens queden dos partits que estic convençut que seran super, super exigents. L'equip està molt preparat perquè sap que aquestes properes setmanes haurem de treballar molt i molt dur per arribar ben preparades a aquestes dues finals, però estic convençut que entre jugadores, staff i, evidentment, afició, convençudíssim que ho tirarem endavant. Ens veiem a les Palmes i ens veiem a l'Oslo. Gràcies a tots.
1: I després el torn de la capitana, avui, evidentment, com sempre, ovacionada. És cert que aquests dies el soroll al seu voltant és més alt del normal, amb les llàgrimes de l'altre dia, aquesta possible marxa. També Mapi, avui hem escoltat alguns càntics. Nosotros te queremos, Mapi, quédate, després d'aquesta informació també que va sortir ahir, que ha decidit no acceptar la renovació que li oferia al Barça. Doncs Alexia, avui, exercint de capitana, no ha donat cap missatge, ha deixat entreveure res sobre el seu futur. Evidentment, era d'esperar. El que sí que ha deixat clar és que l'equip ho donarà tot en aquest tram final.
3: Sabeu que venen dues finals, ho donarem tot, com bé ha dit el Pere, el míster, treballarem molt dur perquè volem aconseguir-les, volem aixecar tots els títols un altre cop. De nou, ho volem fer, tenim l'ambició, tenim equip, anem a per totes. Ens veiem a Oslo, ens veiem a Les Palmes. I que sapigueu que sempre, sempre, sempre ho donarem tot per vosaltres. Visca el Barça i visca Catalunya.
1: Després fotografies de les jugadores també amb el títol, a la gespa, amb les famílies, etc. I, evidentment, també hem tingut zona mixta. Avui amb una protagonista especial, hem pogut escoltar per primer cop després de la greu lesió al genoll, a Laia Alexandri. Ens ha atès als mitjans que estàvem allà, i per començar ens ha explicat com va la recuperació de la lesió.
4: Bé, la veritat és que estic bé. Estic molt enfocada en el meu genoll, però està avançant com tocava. Ara mateix em toca agafar bé de múscul, que és important, i estic contenta amb la meva recuperació, molt ben arropada, amb tot l'equip, el staff, mèdic i cos tècnic, tots. Estic contenta, a poc a poc.
1: I també ha parlat de l'aprenentatge que ha suposat aquesta lesió.
4: Però sento molt de carinyo per part de l'equip, que és important també, perquè et sents part d'aquest tram final i de tot el que s'aconsegueix. Però bueno, la veritat és que sí que és un camí una mica solitari, però n'aprens molt i també coneixes una part teva que mai havies conegut i va bé, de moment.
0: No va ser important, aquesta llarga durada de l'Aia Alexandri, que avui diu que la recuperació va bé. Celebració, avui, d'aquesta Lliga F, que el Barça pràcticament es dona per guanyada ja cada temporada, però que s'ha de guanyar, i ara queda el peix gros. I després veurem el futur, no? Que fa dies que en parlem, amb d'anar informacions que van sortint, de si es queden, no es queden, del projecte, de què passa, que si Ona Batlle també marxarà, que si Mapi León ja ha comunicat que marxa, l'altre dia explicàvem que Alexia ho té coll avall, també.
5: Ja sabíem que l'equip es desmunta. L'equip es va desmuntant, l'equip guanyador, referent dels últims anys, serà una altra cosa. No sé si podrà mantenir el nivell, perquè no sé quins fetges faran, però que Mapi León és una jugadora estructural, que Alexia Putella, si acaba marxant, és una jugadora més que estructural. És a dir, que això ja sabíem que passaria i ho anàvem dient, i hi ha motius molt diversos, doncs és així, i la gent et deia, va, sou uns catastrofistes, sou no sé què. Doncs bé, ja ho tenim. És igual, al final és llei de vida, vull dir, si Alexia Putellas finalment decideix marxar és perquè hi ha altres projectes que la trauen més, per moltes qüestions, però per mi és trist que no, que jugadores que han canviat aquest esport, perquè aquestes jugadores han canviat com un mitjó aquest esport, que és el futbol femení, no puguin, doncs, això, acabar la seva carrera aquí, perquè hi ha altres propostes més interessants, més engrescadores, per acabar les seves carreres. Bé.
6: A mi és que em sembla difícil d'entendre que hi hagin propostes o projectes més engrescadors que el Barça, que porta 6 anys consecutius classificant-se per la final de la Champions. Entenc que hi ha una part molt important. Després hi ha les parts personals de cadascú, que aquí, evidentment, no entrarem. Però hi ha una part molt important, que és l'econòmica, que aquí el Barça crec que juga, a vegades, amb certa desavantatge. Perquè aquí a mi em sembla que això ja s'hauria de canviar a nivell normatiu, de que no pot ser que les seccions
0: afectin el fair play del futbol masculí. Sí, això s'ha estat intentant canviar. Sí.
6: Afectin el futbol. Perquè, clar, evidentment, doncs igual que...
5: Però és igual, però que en aquest cas...
6: Igual que està passant al Barça masculí...
5: És l'única que no és deficitària, l'única.
6: Sí, d'acord, totalment d'acord amb tu.
5: Afecta el fair play, sí.
6: Afecta el fair play, però i tothom s'està ajustant el cinturó a tot el club, i això, evidentment, on hi ha altres projectes amb fons d'inversió a darrere, amb gent que realment vol créixer, no créixer, sinó vol ficar-se segurament a l'alçada del Barça, com convences als futbolistes de sortir del Barça?
0: Doncs, d'entrada amb un gran contracte, sí, és així.
6: Amb un gran contracte. Sí, i jo puc entendre,
5: i és
6: lícit que jugadores com Alexia Putellas o Mapi León, et diria fins i tot, però sobretot em sembla el cas d'Alexia, que ara vulguin aprofitar el seu últim gran contracte, perquè elles fins fa poc no han pogut guanyar tampoc molts diners. Elles han guanyat diners en els últims 3 anys, segurament, Alexia, l'últim contracte de l'any va ser fa 3 anys, no?
5: Sí.
6: El seu primer gran contracte, segurament, com a futbolista.
7: Les veteranes els ha canviat la vida però, en plena carrera.
0: Sí, però és una part, com diu la Danae, perquè també hi ha la sensació de què s'està construint, no? I és una part, o sigui, la part esportiva també pesa. És a dir, Jonathan Giraldez és un exemple, no? Ell no continua perquè veu que, ui, aquí no veig clar a 2-3 anys vista que això...
5: Perquè no hi ha cap mena, no hi ha ningú a dins del club ara mateix que els asseguri que aquest projecte continuarà sent guanyador al màxim nivell els propers 4 anys. No hi ha ningú que els asseguri això.
6: Tampoc li asseguraven...
0: Márquez Zubizarreta n'és un altre exemple que va dir.
5: I al final què fan? No, què fem? Qui es queda d'entrenador? Sí, home, bueno, aquest que estava aquí al, no, al cos tècnic, sí, però, que fa 3 anys només era scouting...
6: Però on, doncs ja està bé, on aquest. On han anat tots aquests? El grup? Sí, a quin grup estan ara tots aquests?
0: El de la Michel, el Lyon, no? Michel, el Michel Kahn, que és el que posa la pasta.
6: Sí. Qui posa la pasta, no? Sí. Vale, doncs ja està. Vull dir, aquí és evident que els diners...
0: O sigui, pesen, sí, sí, pesen, no dic que no. No dic que no, però...
6: Després ja insisteixo que també s'ha de posar sobre la taula. Hi ha una part personal que hi ha a jugadors que li afecta per marxar a un lloc o a un altre.
5: Alexia, no, marxa per diners.
6: Jo no... Bueno.
5: No, marxa per diners. Però si marxa... No, es pot, però, ningú podrà dir no, això. Si Alexia, si marxa, no marxa per diners.
0: Però si marxa acabarà guanyant més, això és una evidència. És evident que
5: si
0: marxa acabarà guanyant
5: no,
0: més.
5: No, marxa per diners.
0: Però jo crec que no és la part definitiva i estic d'acord amb la Danae.
6: No, que vol viure potser altres experiències fora... Amb... I després també hi ha un altre tema...
5: Jo dic una cosa, i encara no... Jo crec que no hi ha 100% de garanties que marxi.
0: Això ho hem explicat també l'altre dia, que ho té bastant coll avall, però que encara hi ha la possibilitat que el cor li pesi més i digui no,
6: em quedo aquí. Hi ha un tema que això no és un només, que és que la Lliga espanyola és un bòdrio.
0: No, estem d'acord.
6: I s'està quedant enrere, i que jo entenc que els futbolistes del Barça també els hi tiri, de dir, home, jo m'agradaria competir a la Premier, per exemple, jugo al màxim nivell gairebé cada partit, o almenys 10 partits
5: també
6: a la temporada.
5: També influeix.
6: I aquí només juguem al primer nivell quan juguem a la Champions.
5: Mm. També influeix, sí, també, sí, sí, estem d'acord.
0: Joan Lluís, què vols afegir?
8: No, no ho sé, és a dir, que hi ha un punt també de llei de vida que arriba abans del que ens podíem imaginar, aquesta renovació, és evident, que són jugadores que marxen amb 30 i 32 anys, però que potser sí que... no sé, és a dir, no sé si l'exemple és el del Barça masculí, que si s'ha de fer això, que és doncs, allargar els teus jugadors en Bucs Insignia durant... molts anys i potser més dels que toca, no dic que Alexia i Mapi estiguin en el punt de creixent de la seva línia professional, però potser el seu punt més alt ja l'han assolit i no sé si tu pots competir econòmicament contra altres clubs que li poden pagar i garantir més anys que els que tu els hi pots oferir amb les situacions actuals. I és veritat també que són molts factors, també ho estava apuntant ara, la Lliga Espanyola és la que és a dir, a nivell competitiu és un espectacle avorridíssim, perquè és així, perquè els altres equips no s'hi han sumat i l'únic que ha tirat del carro ha estat el Barça els últims anys. I és una pena, perquè una competició i com es va vendre la moto en el seu dia, que si el futbol entra en una altra dimensió i el Madrid, res, o sigui, aquí ningú a la capital espanyola s'ho ha cregut, ningú d'Espanya s'ho ha cregut, només el Barça, i que no sé, és trist tot plegat de veure que una secció com és la del Barça, que ha sigut tan triomfant, doncs tingui la sensació que és un final de cicle i que bastantes incògnites a cap on va tot plegat, la veritat.
0: Tindrem temps de parlar-ne, perquè és veritat que hi ha la Copa de la Reina i hi ha la Champions, però com que és notícia perquè van apareixent aquest tipus d'informacions, doncs ho tractem. Però ja ens centrarem en la part esportiva, quan arribi Oslo, que ens fa molta il·lusió. I a més hi serem, també, com cada any, els de RAC1.
5: Veient com es va actuar amb Messi, no, jo, a mi no em sorprèn que com s'actua amb Alexia.
6: Mira, és que jo volia entrar aquí perquè, perdona, ja, vale, ja està.
0: Sí, molt ràpid que hem d'acabar.
6: No, perquè crec que Alexia, per l'icona que és, les dues parts han d'estar condemnades a entendre's i no pot ser que Alexia marxi del Barça. És que hauria de retirar-se aquí pel que significa i pel que aporta també a valor icònic.
5: Segurament ningú del club actualment li ha fet sentir que és una llegenda absoluta al nivell de Messi i que els era igual si marxa. I això s'ha de dir així.
0: Bueno. Toni, vols afegir alguna cosa molt breu?
7: No, que seria molt de greu que acabés la cosa així. Cal de veure que realment com treballa, perquè és cert que el Barça té un actiu que és el futbol formatiu, que això no tenen la resta de clubs.
6: Exacte.
7: Llavors, clar, aquí tu d'alguna forma entenc que el discurs oficialista el que dirà és hem de fer canvis per mantenir un cicle guanyador i com van entrant noves jugadores que mantenen el nivell, l'equip pot seguir guanyant. Això és una part bona. O sigui,
6: el filial t'ha guanyat primera rep,
7: i cada partit t'ha entrat debut a una noia nova que manté el nivell. Llavors, sí. És a dir, aquí és diferent. O sigui, el Barça femení comença a tenir uns problemes que han tingut històricament el masculí, que és com acomiada els seus jugadors importants, però clar, té uns problemes més semblants al Barça d'en Bol. Aquí està el tema preocupant, no? Veurem què passa, perquè al final l'esperança te la dona que la feina ben feta s'ha feta també a categories formatives, però per mi el gran problema és qui creu de veritat en el Barça femení i qui creu de veritat en el futbol femení.
0: És el que deia
7: i a quins despatxos la gent hi creu de veritat, perquè gairebé la gran majoria de gent que mana els despatxos, ja siguin de Madrid o altres llocs, són senyors que en el fons no hi creuen.
0: S'omplen la boca.
7: Fan veure que ho creuen.
0: S'omplen la boca i
7: però no hi creuen.
0: Sí, sí. En seguirem parlant. Sens dubte que en seguirem parlant. Escolta, recordeu el Boquerón?
7: Clar.
5: Mira.
0: Esteban, sí. Esteban Vigo. Doncs de seguida passarà pel de Mintaix.
5: Bon tio.
0: Sí. Va jugar...
6: I el Boquerón també.
0: Va jugar amb Cruyff, Maradona, Schuster, en aquell Barça. I no sé si ho recordeu, però va entrenar l'Hèrcules, que guanya el Camp Nou 0-2 al Barça de Guardiola amb Nelson Valdez.
6: Boqueronazo.
0: Sí, sí, va ser el Boqueronazo, sí senyor.
7: Nelson Valdez.
0: De seguida el de Mintaix. Joan Lluís, una abraçada, demà més.
8: Igualment.
0: Gràcies, no et perdis aquest de Mintaix, que sé que t'agraden aquestes històries. Ja veuràs com riurem.
8: Adicte al de Mintaix.
0: Clara, una abraçada.
1: Vinga, bona nit.
0: Adéu, anem parlant. Ves preparant les maletes per Oslo.
1: Anem fent.
0: Una abraçada. Adéu. Gràcies, Ferran, gràcies, Dana, i gràcies, Toni. Vinga, fins ara.
9: RAC 1.
10: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes, prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.

0: Roma Auto ja tenim el nou Nissan Micra.
1: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
0: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
1: Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan.
0: Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
1: RomaAutoNissan.com.
2: MG Movento Garage ja és a Barcelona. Passeig Maragall 365. El cotxe que necessites totalment equipat i amb 7 anys de garantia és més a prop teu. Ja sigui elèctric, híbrid o de benzina, vine a descobrir la nostra gamma al concessionari MG Movento Garage. El Passeig Maragall 365. Consulta les nostres ofertes a mgmotor.com.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Tot el que passa a RAC1 i a RAC+1 ho tens a rac1.cat.
6: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 20 minuts i la una de la matinada. Potser no heu saltat mai en paracaigudes, ni heu fet la volta al món, potser no us heu atrevit mai a demanar-li aquella cita a aquella persona tan especial, potser mai heu travessat l'oceà amb veler. Fins i tot potser mai us heu dedicat al que realment us apassionava. Potser mai heu tingut mai un Civic. Doncs ara és el moment de tenir un Civic. Descobreix les condicions a Honda.es, xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Abans del de vintage, el Barça d'en Vol ha rematat avui la feina al Palau Blaugrana, ha guanyat 31-21 al Nantes en el partit de tornada dels quarts de final i havia guanyat a l'anada de 2 gols, per tant, més 12 en el global de l'eliminatòria pel Barça de Carlos Ortega, que tornarà a jugar una Final Four a Colònia i tornarà a optar a la Champions d'en Vol al mes de juny. Al Palau hi ha estat l'Albert Ferran, amb protagonista, per comentar aquesta classificació.
1: Hola, bona nit, Aleix. Doncs sí, som aquí als budells del Palau Blaugrana amb el tècnic classificat per la Final Four de Colònia, l'Antonio Carlos Ortega. Carlos, moltíssimes felicitats perquè el Barça no falla, no falleu mai. És la 8ª consecutiva, la 5ª des que vas agafar l'equip.
2: Sí, moltes gràcies, moltes gràcies. No, no hem fallat fins ara, però això és por i pot ser que l'any que ve fallessi, no? Però estic molt orgullós de l'equip, com hem jugat, com hem defensat. De l'any passat a aquest any hem tingut molt canvis i encara l'equip competeix, encara l'equip és capaç de guanyar en actualitat i això diu molt del nostre equip.
1: El Ludo, l'Ian, ara ens deien en zona mixta que a l'inici hi havia una mica de nervis. Clar, és que per vosaltres els quarts de final de la Champions són un dels grans objectius de la temporada, aquesta classificació per Colònia, però a partir del minut 15 més o menys l'equip ha fet un clic i ja no us ha pogut aturar ningú.
2: Sí, jo crec que sobretot hem estabilitzat la defensa. L'atac avui no ha estat molt fluix i crec que també per mèrit de Nantes, però hem defensat increïble, no? Increïble, sobretot el segon temps i hem pogut córrer una miqueta i això ha sigut definitiu.
1: Això és la màgia del Palau? Perquè en parlem molt de la màgia del Palau. Aquests gairebé 4.000 espectadors avui que des de l'inici han volgut estar al costat de l'equip. Això és la màgia? Això és el que defineix aquesta afició?
2: Jo crec que sí. I no em canso de dir que aquest equip, aquesta sessió, es mereix aquest ambient, aquesta afluència de públic. El necessitem. És un equip que s'entrega per sobre del 100%, sempre, i necessitem el calor de l'afició i del culer.
1: Ara un altre cop a Colònia, en principi amb els dos alemanys i l'Olborg. No sé si encara teniu molt present el que va passar l'any passat, aquella semifinal polèmica, se us va escapar al final amb algunes decisions arbitrals, vaja, molt discutibles. No sé si això ho teniu encara una miqueta clavat o, escolta, això és una altra edició i ja veurem què passa el 13 i 14 de juny.
2: És una altra edició, ja hem jugat aquesta temporada davant d'ells, van perdre aquí, l'únic partit que van perdre, i van guanyar a Magdeburg. Cada partit és una història, una nova edició de Final Four, veurem el sorteig i hem d'anar a per totes.
1: Alguns dies de festa ara?
2: Demà només. El divendres hem de preparar una miqueta Guadalajara i hem de jugar encara 3 partits de Lliga i la Copa.
1: Doncs Carlos, moltíssimes felicitats. A celebrar el que s'ha de celebrar. De fet, hem vist la plantilla que ho ha celebrat com Déu mana aquesta classificació per Colònia. I res, poc més d'un mes, la setmana vinent al sorteig, n'estarem molt pendents.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs amb el Carlos Ortega, el tècnic del Barça, molt satisfet, somriure d'orella a orella, que és el que toca avui, la classificació per la Final Four de Colònia, la 14ª pel club, la 8ª consecutiva. El Barça continua sent, de moment, el millor equip d'Europa, és qui més Champions té, 12 Copes d'Europa, i, com dèiem, del 13 al 14 de juny buscarà la 13ª màxima competició europea.
0: Felicitats, doncs, al Barça d'en Vol. El Barça d'hoquei i patins també està jugant la final a 8 de la Champions, a Coimbra. Demà a les 7 de la tarda, Barça Sporting de Portugal, partit de quarts. Ara mateix, a les 12:45 de la nit, el Reus Deportiu i el Benfica estan a la pròrroga d'un altre duel de quarts de final. Han acabat empatats a 2 i, de moment, estan a la pròrroga amb empat a 2 encara a falta de 3 minuts. I avui s'ha classificat el Porto, que ha guanyat el Liceo 6-2, per tant el Porto és el primer finalista, semifinalista, perdoneu, demà tenim un Barcelos Tricino i un Barça Sporting de Portugal, i a veure què passa en aquesta pròrroga del Benfica-Reus. I en bàsquet, hola Dani Aguilar, bona nit.
3: Hola Aleix Parisse, bona nit.
0: Mare meva, el que ha fet avui el València a l'OAC, Atenes.
3: Ha estat un partit preciós d'Eurolliga, realment preciós, monumental, ambient, tensió, passió, calor, temperatura, soroll ensordidor, més de 19.000 persones a l'OAC i al València. Doncs que ha fet un partidàs. Ha anat tota l'estona per davant, 19 punts de marge a l'inici del segon quart. Recordo que estava contra les cordes amb un 2-0 i llavors l'espectacle Ataman. Però què ha passat en aquell moment? Doncs que Pedro Martínez ha dit doncs, que si s'ha d'anar a la guerra, jo també hi vaig. Si realment es vol jugar això, doncs es jugarà això. Li ha aguantat el pols a les protestes del Turc, amb l'espectacle habitual d'Ataman, fins al punt que la temperatura ha pujat tant que han acabat tots dos expulsats. A partir de llavors, Hans Davis i el Panathinaikos han anat remuntant i en un final marcat pel desencert acaba guanyant el València de 4, 87-91. Compte dijous, demà passat, quart partit a l'OACA, com també tindrem quart partit a Kaunas. Per dia de 19 als Alguiris, a principis del segon quart, ha acabat remuntant contra el Fenerbahçe. Totes dues eliminatòries, 2-1. Demà a Sofia, quart partit entre Hapoel i el Madrid, els blancs, si guanyen, seran equip de la Final Four.
0: L'Olimpiakos és l'únic equip, de moment, que és a la Final Four.
3: Sí,
0: això a l'Eurolliga. I demà, aquí a casa nostra, a Badalona, arrenca la Final Four d'una altra competició europea, la Champions League, malauradament, sense la penya.
3: A l'Olímpic, sí, i on ja tenim els quatre equips a Badalona, i part de la nombrosa nòmina d'aficionats que els acompanyaran arribant a la ciutat badalonina. Malauradament, com deies, Aleix, sense el Joventut. A les 6, Ritas Tenerife, els letons dels que més aficionats han dut. A les 9, Unicaja AEK d'Atenes. Els grecs també amb moltíssima gent desplaçada. Avui, de fet, ja tenim fanzone al davant de l'Olímpic de Badalona, el pavelló ja customitzat amb el logotip de la Champions. Per tant, demà arrenca aquesta festa que, et recordo, es va avançar per la celebració també de les festes de maig de Badalona i en què, malauradament, no hi haurà la penya.
0: Malauradament, sí. I ho rematarem amb bàsquet femení perquè demà arrenquen les semis de la Lliga amb l'Espar Girona.
3: Sí, format com els quarts d'anada i tornada. Primer partit demà al Roig Arena, a València, a les 7 de la tarda, amb Laura Quevedo viatjant, però amb molta dificultat que jugui. Avui Roberto Íñiguez, per tant, ha assegurat que tindrà el mateix roster sense Canella, sense Carter, evidentment sense Vive, que ja ha marxat. És el segon contra tercer contra el València. Les valencianes i Roberto, que ha dit que demà jugarà amb 3 o 4 jugadores tocades. Y en la previa, marca de la casa.
4: Me importa un bledo el rival. Estoy preocupado por mis jugadoras. Estoy muy, muy orgulloso de ellas. Creo que lo que están haciendo dignifica mucho el compromiso que tienen, la emoción que tienen de pertenencia al sitio, las que están. Con ese orgullo vamos.
3: Això ha dit que les jugadores estan al límit, que no li amoïna la classificació per l'Eurolliga de la temporada que ve. Ha guanyat els dos precedents que ha jugat aquesta temporada l'Espar al València, l'altre semi, Perfumeria Saragossa, l'anada a Salamanca demà, 2:15.
0: Fem a RAC més 1, eh?
3: Sí, senyor.
0: Aquest València...
3: Correcte.
0: Girona, demà. Segona part de la pròrroga. Benfica 2, Reus Deportiu 2. Oh. Segona part de la pròrroga als quarts de final de la Champions d'hoquei patins a les 12:49.
3: D'aquí 10 minuts als Sixers, el Dami, que juguen.
0: Segon partit contra els Knicks, no?
3: A la pista dels Knicks, segon partit.
0: Van perdre el primer. Molt bé, Dani, gràcies.
3: Bona nit.
0: Vinga, una pausa i Damintage amb Esteban Boquerón Vigo.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Parisé.
6: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
7: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
8: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: Pròxima benzinera a 100 metres.
10: Encara no has repostat?
11: No cal. Amb el nou Lincanco 08 puc fer fins a 200 km a mode 100% elèctric. Menys parades, més llibertat.
10: Nou Lincanco 08. Eficiència que s'adapta al teu dia a dia.
12: Xarxa de concessionaris Lincanco de Catalunya.
13: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.

0: participación de los jugadores, claro, de los fichajes. Porque claro, si no entro en esa parcela, pues entonces yo tenía muy claro que me iban a traer jugadores, como así ocurrió, y que el equipo pues no levantaba cabeza, ¿no?
1: Claro.
0: Y entonces ellos me dijeron que bueno, que lo iban a mirar, que y tal, y dijeron, ya fue cuando empezó a decir el presidente en aquella época que en el mercado había mejor entrenador y más barato que yo. Y ya eso sí que me tocó un poco la moral, y fue cuando ya dije, pues bueno, a partir de ahora, como lo hay más barato y tal, pues firmarlo, porque yo no he hablado de temas económicos.
1: A tu no et va anar malament, perquè llavors et va venir a buscar l'Hèrcules, i repeteix, no?
2: Sí, és a dir, Esteban fa ascens amb el Jerez, no continua amb el Jerez a primera i agafa l'Hèrcules a segona i torna a fer un ascens a primera divisió. Però l'Hèrcules va ser capaç de guanyar el Camp Nou contra el Barça a Guardiola. El Barça de la temporada 2010-2011, que acabaria proclamant-se campió de la Champions a Wembley contra el Manchester United, dos gols de Nelson Valdez, Barça 0, Hèrcules 2, històric.
3: En el minuto 26, una falta que saca Drente, de esta manera la aprovecha Nelson Aedo Valdez. La primera mano de Valdés fue importante, pero no pudo ser mejor, no pudo quitarse el balón de encima y mandarlo lejos del alcance de Nelson Valdés, que estuvo más atento que la defensa del Barça y marcó el 0-1. Con esta gran jugada del Hércules, ese centro medido al punto de penalti, Aedo Valdés de nuevo aparece y marca el 0-2. Otro fantástico gol del paraguayo. El partido terminó así, gran sorpresa, 0-2 para el Hércules en el Camp Nou.
1: Pot ser que fos al setembre i que el Barça sí vingués d'una aturada de seleccions i que aprofitéssiu això, Esteban?
0: Bueno, sabéis que jugamos la primera jornada, hubo descanso y después nos tocó jugar en Barcelona, claro, por el tema de la selección. Yo nosotros sabíamos, a ver, esa semana que tuvimos descanso yo estuve en Barcelona. Y hay por ahí alguna entrevista que yo hice y dije que íbamos a ganar 0-2 y me tacharon de loco. Me dijeron, tú estás loco, ¿cómo va a ganar aquí 0-2? Digo, pues sí, sí. Y me hice una apuesta con un señor que vosotros conocéis perfectamente, que lo podéis contactar con él y que lo diga. Él se jugó la barba conmigo, que es el señor Maldonado. ¿Lo conocéis?
1: Hostia, Josep Maldonado, ¿no? Maldonado, sí, sí, tan un mita, sí, sí.
0: Pero os lo digo para que veáis que estoy contando la verdad. Y estábamos en una comida esa semana y le dije, no te jugarás la barba conmigo que vamos a ganar 0-2 en el Nou Camp. Me la juego.
1: ¿Se la va a tallar o no?
0: No, me vino a suplicarme una vez terminado el partido, bajó al vestuario y me suplicó que no le hiciera cortar la barba. Claro. Y le dije, vale, te perdono.
1: Y el vas perdonar porque habías guanyat al Camp Nou, ¿no? Clar, clar.
2: Tinc una pregunta més, Esteban. Tu no entrenes, si no m'equivoco, des de 2021. Tu estàs en actiu? És a dir, vols entrenar? Quina és la situació ara mateix?
0: Sí, mira, he tenido opciones para entrenar. Los proyectos no me han agradado y, lógicamente, salí muy quemado, tanto de Jerez como de Alicante. Muy quemado. Estamos en un mundo nuestro de entrenador que está un poco, no te diría la palabra podrido, pero sí, no es todo lo que a mí como entrenador he vivido, ¿no? Estamos muy desprotegidos en circunstancias económicas, hemos tenido, en mi caso, por ejemplo, he tenido problemas que hay una parte de Jerez que no me han pagado ni me pagan, una parte de Alicante que tampoco he cobrado, en fin, y salí un poco trastocado con el tema. Entonces pegué en varias puertas para ver qué solución podían dar y no me dieron ninguna solución. Después, como te he dicho, los proyectos que he tenido para poder entrenar, pues no me agradaban, y si no me agradan para tirarme de cabeza, ya me tiré en su época, cuando empecé a entrenar, era mucho más joven, lógicamente, pero ahora ya no me apetecía. Que estoy en el mercado, sin ninguna duda, porque estoy a la orden de lo que es el fútbol actual, veo partidos como todos los entrenadores, y analizo el fútbol de una forma, pues, como es mi forma de trabajar, y sigo viendo este mundo, que es un mundo maravilloso, ¿no?
2: No cada dia podem parlar amb algú que hagi vestit la samarreta del Barça.
1: I que hagi jugat amb Cruyff, Maradona, Schuster,
2: Bikini,
1: imagina't.
2: I que hagi disputat uns Jocs Olímpics, eh? Compte amb això, sí, sí, que també és important.
1: Esteban, una abraçada forta. Gràcies.
0: Otra para vosotros. Gracias. Muchas gracias por vuestra llamada.
1: Adeu, adeu. Esteban Vigo, avui adeu. El de Mintaix. Jo, si el Màlaga no puja aquest any, perquè el Màlaga puja directe ho té difícil, haurà de fer play-off. Si no puja, jo per tancar el cercle trucaria l'any que ve Esteban Vigo.
2: I seríem molt d'Esteban aquí.
1: I tant que sí. Gràcies, Dami.
2: Molt bé, bona
1: fins
2: nit.
1: Fins a la pròxima. Adeu, adeu.
4: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
1: Grans històries, com sempre, el de Mintaix, ja sabeu que el podeu recuperar al podcast del Tu diràs, a l'aplicació, a internet, allà, si aneu a l'apartat del Tu diràs, teniu totes les seccions i les tertúlies que fem cada nit aquí i les podeu recuperar sempre que vulgueu. Hola, Pau Espí.
5: Hola, què tal? Bona
1: nit. Què tal? Bona nit. Amb el nostre estudiant en pràctica repassarem l'últim minut del Tu diràs. Mira, l'arrenco jo perquè, com que estàvem pendents del Reus a la Champions d'hoquei patins, fa uns minuts, als penals, s'ha acabat aquest partit de quarts contra el Benfica. I ha acabat guanyant el Benfica, malauradament. Benfica que entrena Edu Castro, un tècnic català, l'ex del Barça. El Reus, però, que queda eliminat de la Champions d'hoquei patins masculina. Benfica passa a semifinals. Demà a les 7, Barça Sporting de Portugal. Qui guanyi s'enfrontarà al Benfica a les semis, al Benfica d'Edu Castro. I a l'altre costat del quadre, insisteixo, el Porto avui ha eliminat el Liceu, el Porto espera rival, sortirà del Barcelos Tricino, que també juga demà a les 10 de la nit, per tant s'acabarà tardíssim. Què més hem de saber?
5: Doncs que ja s'ha definit la final de la Champions i aquest dijous es decidiran els finalistes de les altres dues competicions europees, a l'Europa League, a partits a les 9, tant a l'Europa League com a la Conference. A l'Europa League deia Aston Villa Nottingham Forest, els d'Unai Emery hauran d'aixecar l'1-0 de l'anada si volen ser a la final de Turquia del 20 de maig, i Friburg-Braga, l'altra semifinal, els portuguesos visiten Alemanya amb l'avantatge del 2-1 del partit d'anada, i a la Conference League el Rayo Vallecano té l'oportunitat de fer història i classificar-se a la seva primera final europea. Els de Vallecas visiten el camp de l'Estrasburg amb l'1-0 favorable de l'anada, i el Crystal Palace rebrà el Shakhtar Donetsk, que l'entrena precisament Arda Turan, un ex del Barça, i els anglesos ja tenen peu i mig a la final després de guanyar per 1-3 el partit d'anada. També aquest dijous, més partits destacats de primera ronda del Masters 1000 de Roma. El jove madrileny Daniel Mérida s'enfrontarà al georgià Bashilabili. El valencià Roberto Bautista es creurà amb l'italià Maestrelli. L'australià Popirin jugarà contra Berrettini i el grec Tsitsipas s'enfrontarà al txec Machak.
1: Molt bé, demà més. Pau, gràcies.
5: A tu.
1: Adéu, descansa, bona nit.
4: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs.
6: Esportium et dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
4: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
7: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
8: Yeah.
7: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
8: Yeah.
7: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
8: Yeah.
7: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
9: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
1: Aquí ho deixarem, que és tardíssim. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà més, aquí a 11:15, horari habitual. Us hi esperem. Descanseu, bona nit.
10: Tu diràs.
4: RAC1. Notícies.
11: Pol
8: Prats.
11: Bona nit, passen 23 minuts de la una. L'avió que transportava dos contagiats d'antivirus cap als Països Baixos continuarà a les Illes Canàries com a mínim unes hores més. Estava previst que sortís aquesta nit després de fer una aturada breu d'emergència a Gran Canària, però el govern espanyol no li ha autoritzat l'enlairament. El motiu, segons ha avançat Europa Press, és que s'havien de canviar unes bateries de l'equipament sanitari, però els recanvis que ha portat el govern canari no tenien prou autonomia perquè l'aeronau arribés a destí i això els hauria obligat a fer una altra aturada a la península. Per evitar-ho, el Ministeri de Sanitat ha ordenat que tant la tripulació com l'equip mèdic i els infectats esperin l'arribada d'un nou avió que ja és camí de les Canàries i que farà el trajecte directament fins als Països Baixos. Tots ells, per cert, continuen dins d'aquest avió i no se'ls permet entrar a l'estat. Mentrestant, el creuer afectat pel brot d'antivirus ja navega cap a les Canàries i preveu arribar a Tenerife aquest diumenge. Atracarà a un port del sud de l'illa, a tocar de l'aeroport, i el govern espanyol preveu que l'evacuació dels passatgers comenci dilluns mateix. Totes les autoritats, tant polítiques com sanitàries, defensen que aquesta maniobra no representa cap perill per la ciutadania. Ho ha explicat aquest vespre la ministra de Sanitat, Mònica García.
12: Contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes habilitados especiales ad hoc, evitando todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal de asistencia.
11: La quinzena de ciutadans espanyols, entre els quals hi ha 5 catalans, es quedaran a l'estat. De fet, aniran fins a Madrid i hauran de fer quarantena durant un mes i mig. En canvi, els ciutadans estrangers d'una vintena de nacionalitats seran repatriats als seus països d'origen. I aquest dijous comença el nou cicle de vagues al sector educatiu. Arrencarà amb una aturada a les escoles bressol que han convocat els sindicats a tot l'estat. A Catalunya farà vaga el personal de totes les llars d'infants públiques que pengen de la Generalitat, tant les municipals com les privades. Els treballadors reclamen equiparar el seu salari al de la resta de personal d'escoles i d'instituts. Aquesta serà la primera aturada de les 17 que el sector ha convocat fins a final de curs. I aquest dimarts a la nit el Suprem ha deixat vist per sentència el judici del cas Mascaretes. Els dos principals acusats, José Luis Ábalos i Koldo García, han fet servir l'últim torn de paraula per intentar convèncer el tribunal i esquivar la condemna.
13: Yo no le he hecho ningún daño a este señor. ¿Qué mal le he podido hacer para desearme tanto daño? Ha estado claramente orquestada, financiada, guiada.
14: Si me dicen ustedes que ha aceptado un solo euro del señor Aldama, está mintiendo. Está viviendo a costa de todos nosotros porque ha metido al señor Ábalos en la cárcel con mentiras.
11: Tots dos parlaven de Víctor de Aldama, que és l'empresari, el tercer acusat en aquest cas, i és una de les persones que hauria mogut els fils per cobrar comissions il·legals durant la pandèmia. La Fiscalia demana 24 anys de presó per l'exministre i 19 pel seu exassessor. La sentència està prevista per abans de l'estiu. I un últim apunt. A Israel, Saif Abu-Keshek ha fet un pas més en la seva vaga de fam i ara ha deixat de beure aigua. És l'activista català d'origen palestí detingut per Israel juntament amb un altre activista brasiler. Tots dos anaven a bord de la flotilla i van ser detinguts ara fa una setmana quan l'expedició humanitària anava camí de Gaza. Aquesta decisió de Abu-Keshek arriba l'endemà que Israel hagi prorrogat 6 dies més la seva detenció, tot i que encara no els acusen formalment de res. L'activista denuncia que tant la seva detenció com l'empresonament són il·legals i... I ara els esports amb Pau Espí.
5: El PSG és finalista de la Champions després d'empatar 1 a Múnich amb gols d'Ousmane Dembélé i Harry Kane i eliminar el Bayern per 6-5 al global de l'eliminatòria. Els de Luis Enrique s'enfrontaran amb l'Arsenal a la final del dia 30 de maig a Budapest. Encara en futbol, el Barça femení ha golejat per 5-0 al Llevant amb gols de Claudia Pina per partida doble, Vicky López, Clara Júlia i Sidney. Les blaugrana han rebut el títol de Lliga de mans de Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola, i l'han ofert a l'afició. A la Champions d'handbol, el Barça s'ha classificat a la Final Four després de guanyar per 31-21 al Nantes a la tornada dels quarts de final. A banda dels blaugrana, l'Alborg i el Berlín també tenen el lloc garantit a la Final Four. I en hoquei patins, el Reus ha caigut eliminat als penals als quarts de final de la Champions davant el Benfica a la final a 8 que s'està disputant a Coimbra. Aquest dijous serà el torn del Barça, que jugarà el seu partit de quarts contra l'Sporting de Portugal a les 7 de la tarda. En cas d'avançar ronda, els blaugrana es creuarien a les semifinals amb el Benfica, Butxí del Reus.
11: I el temps, aquest dijous tornaran a descarregar xàfecs i tronades a moltes comarques, sobretot durant el migdia i la tarda en zones de muntanya de l'interior i també al Pirineu. Localment plourà amb força i l'ambient continuarà més aviat fresc i fins i tot fred a alta muntanya, on tornarà a nevar a partir d'uns 1.800 o 2.000 metres. És tot, ens actualitzem com sempre a rac1.cat.
8: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
15: a RAC1.cat.
8: El portal de RAC1.
16: RAC més 1.
17: Aquest dijous, les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet a RAC més 1.

0: C, des del Roig Arena, València Espar Uni Girona. Les gironines busquen un bon resultat en l'anada de l'eliminatòria. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC1 amb Xavi Puig, Dani Aguilar i els comentaris d'Àlex Gozalvo. Aquest dijous a les 7, València Espar Uni Girona. Les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet es juguen a RAC+1.
1: RAC+1.
2: Escolta, ve de dir una cosa que l'he de dir públicament. Sí, nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. No hi ha travessat, demano disculpes, demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
3: Van ser 4.
4: Quatre!
2: Bueno, tampoc li ara fes cissanyilla, cissanyisme.
3: Que m'agrada puntualitzar...
2: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
3: Sí, exacte.
2: Hem d'anar acabant.
0: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
5: RAC1.
0: Tots som un milió.
5: A partir d'ara, la competència es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. Amb els Oscars.
6: Ciutadans de Catalunya.
5: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
7: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
8: L'Eixample!
9: Sí!
8: Sarrià!
9: Sí!
8: Lleida!
9: Sí!
8: Sant Martí!
9: Sí!
8: Vall d'Hebron!
9: Sí!
8: Sant Andreu!
9: Sí!
8: Riu de Canyes!
9: Sí!
8: I Manresa!
9: Sí!
10: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
7: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
11: Bon dia, Òscar Dalmau.
7: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
11: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
7: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
11: Heu de saber que el creuer amb alguns infectats per antivirus desembarcarà a les Illes Canàries el cap de setmana per poder tractar i vigilar els passatgers.
7: Ai, nenes, què està passant aquí?
11: Sí, un moment, Angelines.
7: Ojo, eh?
11: Angelines.
7: Què?
11: Calma, perquè...
7: Jo tinc molta por.
11: No, sí, però... O sigui, no transmeti.
7: Perquè m'heu posat una música de por.
11: No, la música la...
10: És per reforçar el que està escrit al guió.
7: Home, escolta, hi ha molta inseguretat, eh?
11: Sí, hi ha molta inseguretat. Sí, bueno, és la vida.
7: Escolta, que teníem lo de la peste dels porcs senglars...
11: Sí.
7: Que està que Collserol no hi pots anar. Hem hagut d'anul·lar amb les amigues.
11: Sí.
7: Pues, 3 o 4 barbacodes d'aquestes.
11: Sí, home, crec que no es poden fer grellades tampoc a Collserola, però en tot cas
7: però
11: sí que és veritat que està la cosa molt vigilada. Podeu pujar als restaurants i podeu reservar, però això d'anar a fer càmping...
7: Hi ha molta inseguretat.
11: Yeah.
7: Els senglars.
11: Mm.
7: Gent amb burca atracant bancs.
11: A veure, un moment.
7: No,
11: parlem de l'antivirus.
10: Està barrejant coses.
7: I ara només faltava el fantavirus aquest.
11: No, fantavirus no, antivirus. Eh? I a més, vostè no viu a les Illes Canàries, calmi.
7: No, però hi he anat moltes vegades.
11: I què?
7: I se m'ha pogut enganxar, això.
11: No funciona així.
7: Una vegada hi vam anar amb el meu difunt marit, a l'Arturo, un pau descansi. Va ser un viatge meravellós. Heu estat a Canàries? Ojo, us ho recomano, nenes. S'hi ha d'anar. Un cop a la vida, s'hi ha d'anar a les Canàries. Va ser un viatge meravellós. Un d'aquells viatges que dius... Un viatge d'insomni.
11: No, un viatge de somni, entenc, no d'insomni.
7: No, no, d'insomni perquè no hi va haver manera de dormir,
11: Ah, vale.
7: Al costat de la nostra habitació, de l'hotel, s'hi va instal·lar un pare i una mare amb 2 bebès.
11: Sí.
7: Bueno, no van parar de plorar,
11: Bueno, és que són bebès.
7: No, els que ploraven eren el pare i la mare.
11: Ah,
7: jo diria que eren primerencs.
10: Se'l passava,
7: sí,
10: això,
7: sí. Sí, no sabien com anaven els bebès, saps?
11: Com funcionava.
7: No sabien com funcionaven.
10: Costa molt trobar el botó.
7: Pues això, després el que et deia, a Canàries ens ho van passar pipa.
11: Ah, sí?
7: Una pipa, Val la pena anar-hi, escolta'm, per comprar-hi tabac.
11: Però per comprar tabac.
7: Heu d'anar-hi a comprar tabaco, que està molt més barat.
11: Però que has de fer milers de quilòmetres per anar a comprar tabac.
7: Però això val la pena, està molt més barat. Nosaltres vam comprar a la vora 25 cartrons de Winston i 15 de Ducados.
11: Sí?
7: L'Arturo fumava per plaer, no per vici.
11: No, clar.
10: 15 de Ducados.
7: Era fumador social.
11: Social?
7: Sí, social.
11: Ah, social, d'acord. Pensava que deia asocial.
7: Eh? Bueno, és que és difícil, sí. Pronunciar. Bé, sí. També vaig comprar, vam comprar també, que està molt bé, allà els electrodomèstics.
11: A Canàries.
7: Vam comprar una ràdio per la cuina,
11: sí,
7: que els són més barats, els electrodomèstics allà a les Canàries, i dic, home, escolta, Arturo, ja que estem, sí, a banda de la ràdio per la cuina, deixem, sí, comprar una planxa.
11: Una planxa.
7: I vam comprar una planxa també.
11: Sí, per la cuina.
7: I una rentadora.
11: Una rentadora.
1: Però com hi va anar? Com hi van anar a Canàries?
7: Bueno, vam haver de pagar suplement després a l'avió, suplement pel sobrepès de les maletes.
11: Un milió i mig d'euros, no?
1: Home, però si portava el rentador a l'avió...
7: Sí, bueno, i una liquadora.
11: Una liquadora.
7: Una liquadora que no vam fer servir gaire, perquè la liquadora... Nenes, la liquadora...
11: Sí.
7: Diguem no a la liquadora. De debò, de debò.
11: Què diu ara?
7: Ocupa molt mármol de la nevera i de la cuina, sí, i no... I no.
11: No?
7: No. La liquadora fa il·lusió fins que te fas el primer suc. I llavors penses... Deixa anar massa polpa.
11: Ahà.
7: Hi ha massa brossa.
11: Molt bé.
7: I llavors el guardes a l'armari, la liquadora, la guardes en aquell armari que fa cantonada de la cuina.
11: Sí, sí, sí, sí, la típica...
7: Sabeu l'armari de coses que no fem servir gaire?
11: Sí, saps?
7: Aquell armari que fa cantonada, doncs que allà hi deixes la iogurtera, i tinc també la panificadora.
11: La panificadora.
7: I tinc la màquina de fer gofres.
11: Màquina de fer gofres.
7: La màquina de fer pasta fresca, també, que vam fer pasta fresca, vaig fer amb semolina, que es fa amb semolina.
11: Sí, bueno.
7: Vaig agafar per fer espaguetis.
1: Quants dies la va fer servir?
7: Un.
11: Un dia,
7: Un dia, quan vaig veure que no me'n sortia gaire, doncs allà la tinc, a l'armariet del racó de la cuina.
11: Ah,
7: la pasta per fer fresca, la pasta fresca aquesta.
11: Sí.
7: Després hi tinc allà guardades també les pinces de fer boles de gelat. Que això també t'ho regalen. M'ho van regalar i vaig pensar, bueno, jo gelat, home, gelat no n'he fet mai jo a casa.
11: No, clar,
7: clar. I si vull gelat bo, me'n vaig a una gelateria, no el faré jo ara a casa. Saps què te vull dir? Doncs allà està.
11: Sí.
7: I tinc també un ratllador d'ous durs. Nenes, ratlladors d'ous durs, què?
11: Molt pràctic.
7: Oi que... A mi m'ocupen mig calaix de la cuina.
11: Bueno.
7: Allò és un trasto.
1: Va bé, però quan fa ous...
7: Qui ho fa servir, això?
1: Per fer els farcits, llavors ratlla sobre...
7: Que has de ratllar, Per la mort de Déu. I tinc també a l'armariet aquest de la cuina, que fa racó.
11: Sí.
7: Aquella mena de d'estri... És que no sé com dir com definir-lo, que és com una premsa que serveix per aixafar els grans d'all.
11: Sí, també.
1: Que compres un dia...
7: Exacte. Sí, sí, i després un aparell també que converteix un carbassó... Sí. El fa amb fideus.
11: Sí. Fideus
7: de carbassó, que bé, que maco, quan fas una amanida fresca.
11: Sí, però...
7: pues això no ho he arribat ni a treure del blister. Allà ho tinc amb el blister, perquè això ho poses després a Wallapop i puc treure a la vora 3 o 4 euros ben bon.
1: Home. Vostè, quan li fan un regal, no el treu
7: per si... Nuevo, per si nuevo a estrenar.
11: Nuevo a estrenar.
1: A Wallapop també es parla en català, eh?
7: Ah, sí?
11: Ah, sí,
7: bueno, jo hi poso... Bueno, això és nuevo a estrenar.
11: No és com TripAdvisor, no?
1: No és com TripAdvisor. El que passa que vens menys, vull dir que si el teu objectiu és preservar la llengua, està molt bé per la català i...
7: Bueno, tinc més coses. Tinc un motllo per fer ous ferrats. No ho diríeu mai. En forma de cor.
11: Escolti, però...
7: Fixa't, eh?
11: Sí.
7: Jo ho vaig fer servir el primer dia
11: també,
7: amb el Kilian.
11: Sí?
7: I em va dir el Kilian, diu, soc al·lèrgic a l'ou. Diu, pues bueno, pues ja el guardo. I allà està guardat també.
11: Ja té lo suco, no?
7: Fixa't, sí. Una cosa que li feia així de romanticisme, no?
11: Sí.
7: Un ou... Què més romàntic?
11: Sí.
7: Que et facin un ou ferrat en forma de cor, no? Pues no, el Kilian m'ho va tirar pel cap.
11: No. Molt bé.
7: Bueno, tot és trist de primera necessitat, com veieu, aquest armari del raconet de la cuina.
11: Sí, sí.
7: Pensa que hi ha gent que ha hagut de fer una altra cuina per guardar els estris de cuina, que només ha utilitzat un cop, eh?
11: Mm-hmm. Però una cosa, això no té res a veure amb el creuer infectat d'antivirus, eh?
7: Perdona.
11: Fa 10 minuts que hem començat parlant del creuer i vostè ha sortit amb aquesta merda d'estris de cuina, eh?
7: Bueno, això, no, jo t'estava parlant de la inseguretat.
11: Sí, sí.
7: L'antivirus, i ara ha tornat a sortir aquell doctor.
11: Quin?
7: El doctor que sortia quan el del coronavirus.
11: Ah.
7: Eh? És o no?
11: Sí.
7: Es veu, no passa res.
11: Sí.
7: No passa res, però de moment hi han posat aquell senyor...
11: Sí, el senyor.
7: ...que ja fa cara de... no fa cara de gaire salut.
1: No, de fet, és un senyor que té pinta que també l'havien guardat a l'armari de productes que només fa servir una vegada.
7: Aquest estava també guardat en un armariet del racó de la cuina, del Ministeri de Sanitat, i l'han tret el doctor com es deia, el Simón? Fernando Simón?
11: Fernando Simón.
7: Mare de Déu, senyor. Penseu que allò de la Covid també va començar amb una rata, eh?
11: Com amb una rata?
7: Sí, per culpa d'un senyor que va menjar una sopa de rata pinyada.
11: Ah, bueno, sí.
7: I ara resulta que tenim un altre virus d'aquests aquí al costat.
11: Insisteixo, no té res a veure.
7: I en un creuer, eh?
11: Sí.
7: Jo que justament estàvem planejant un creuer amb les amigues, amb la Pilarí, la Consoli, la Conchitín.
11: Ah, sí.
7: I l'Amperín.
11: Teníem planejat un creuer?
7: Sí, anàvem a les Illes Gregues. Dic, escolta, pareu això.
11: Sí.
7: Que ho heu pagat? Sí, diu, bueno, ara estan mirant aviam si a les bases dels bitllets te posa alguna cosa de si per l'anul·lació tornen els diners.
11: La clàusula de la por, no?
7: Exacte. Seria... Si no ens els tornen, doncs, escolta, haurem de viatjar i mira, si morim, morim.
11: Home, no, però aviam. No,
7: però no perdrem però els diners
11: no
7: ara
11: passa,
7: dels creuers.
11: No sigui apocalíptica.
1: Aquí no passa tots els creuers, això.
11: Sí, traiem una mica de ferro. Quina illa grega? On van? A quines illes gregues?
7: Però si no t'ho he dit. Ara t'ho diré. Era un creuer que volíem anar a les illes gregues. Com ho has endevinat?
11: Perquè estava fent un creuer i era Grècia. No crec que entri al continent amb el puto creuer. No. Normalment, quan vas a Grècia amb un creuer... És que
7: a Grècia. A les illes gregues.
11: Sí, clar.
1: A quina de les illes?
7: Doncs pues no sé, com si ara ens haguéssim de saber les illes gregues de memòria.
11: És que hi ha 150.000.
7: Que em pregunteu quines illes? No ho deia el prospecte. Posava Isles Griegues. Sí. Dic, bueno, doncs pues aquí anirem.
11: En castellà, perfecte.
7: Volem anar a aquella illa, que això la Pilarín sí que ho té clar, de dir, nenes, hem d'anar a aquella illa grega que té les casetes totes blanques i amb les portes blaves al costat del mar.
11: Sí.
7: Sabeu quina illa grega vull dir?
11: Sí, hi ha 3.000.
3: Menorca.
11: Hi ha milers...
7: És que només esteu fent broma tot el dia.
11: Home, sí.
7: Una cosa que us estic dient en sèrio?
11: No, però és que...
7: Ha descrit
11: pràcticament totes les illes gregues. Però de debò, o sigui, això de l'antivirus no afecta els creuers en general. I
7: tu com ho saps?
11: No, perquè...
7: Que es veu que això del fantavirus el porten les rates a la caca, eh?
4: Uau, que fort, jo ho he llegit també. Imagina't com va començar tot això. Una rata va pujar al vaixell amb la seva maleta carregada de somnis i de cop la rata té febre.
7: No vaig
4: dir. És a dir, ja me marejo al barco. Tu imagina't un mareig que no és de barco pròpiament, no? I clar, no hi havia metges a prop i tu com a rata, si ets a Stuart Little, per exemple, que ja a la pel·lícula, la primera i la segona, ja surt portant una maleta que fa molta gràcia...
7: Sí. Una maleta petiteta.
4: Clar, amb la seva roba.
1: I no és amb rodes, eh? És una maleta antiga.
4: És una maleta de pell.
7: Ara, Jean-Paul, un moment. Sabem que tens predilecció per les pel·lícules on hi surten animals parlant, però has de saber que són pel·lícules, és ficció. No és que hi hagi un ratolí que es digui Stuart Little i que pugui parlar.
4: Clar, no, segurament té un altre nom, però tu saps...
7: El nom artístic
4: és Stuart, però potser es diu Josep Maria.
7: Sí, Little, Josep Maria Little.
4: De Little,
7: trobes massa casualitat que es digui Little de cognoms i sigui un ratolinet molt petit?
4: No, ahir va sortir en un reel del 3CAT un senyor que va per Barcelona despullat.
7: Anava
4: per Barcelona despullat amb un penis considerable i de cognom seria Trancón. Vull dir que al final és com un heptònim de persona, no? Bueno, com dèiem la setmana passada.
7: Escolta, reprenem el tema, sisplau.
1: Ara... El que s'ha sabut ara és que la soca d'aquest antivirus és la soca denominada soca Andes.
7: Mare de Déu, senyor. Des dels Andes fins a les Canàries ha viatjat aquest ratolí.
1: No, és que hagi viatjat un ratolí des dels Andes fins a les Canàries. No.
4: Serà Espíritu González, no? Perquè si era...
1: Que no venia dels Andes, Espíritu González era mexicà.
4: Bueno, però al final...
1: Està molt més amunt, el mapa.
4: Però al final és la part esquerra del mapa.
1: Bueno, dic amunt... Mirant-ho des de la perspectiva, diguéssim...
4: Hispanocèntrica, blanca i heteronormativa.
1: Bueno, és que és el que sóc, que vols que et digui, clar, des de la meva perspectiva.
7: A les últimes hores s'han evacuat els pacients amb situació més crítica, entre ells el metge del creuer, que ha estat evacuat en avió, el metge.
11: Bueno, tota la confiança del món, quan veus que el metge al vaixell, abandona el vaixell, Mare de Déu, bueno,
7: però això no anava així. Era les dones i els nens primer.
11: Sí, bueno,
7: i el metge l'últim, en tot cas.
11: Suposo que el canvien, el treuen un metge i...
1: No, perquè aquest metge estava infectat. Perquè sempre com que ha tractat els pacients, doncs aquest metge l'han portat a l'hospital.
7: Bé, ara us n'explicaré més detalls sobre aquest virus. Trucarem al Ministeri de Sanitat espanyol per saber si finalment el creuer desembarcarà a les Canàries, perquè sembla que les autoritats locals no n'estaven al cas.
4: Ah, d'acord, doncs li dic a la Soraya que vagi escalfant la veu, perquè li trucarem.
7: Sí, digues-li que estigui atent al telèfon. I avui, a la competència, també parlarem del Tour de França, que ha canviat el recorregut en la sortida d'enguany que s'ha de fer des de Catalunya.
4: Sortirem des de Canàries, o què?
7: No, crec.
11: Al final no surten d'aquí i ens estalviarem els 10 milions d'euros de diner públic per veure senyors suats en bicicleta, o
7: No, avi, no va així.
11: Escolta, que per veure senyors suats amb malles patint damunt d'una bici, ja ho veiem els caps de setmana a totes les carreteres comarcals del país, i de gratis, eh?
7: Sí.
11: Són gent, molt sovint, amb una panxa que no sé com veuen el manillar, i que el primer que fan és quan veuen un en un cartell que posa hostal, el que sigui, entren allà i ja tens a esmorzar, o sigui, encara no han fet 2 quilòmetres i ja els tens asseguts esmorzant. Gent esmorzant amb pantalons de mallot d'aquests curts, que fa molta il·lusió.
7: I molta gràcia, també.
11: Sí, sempre fa il·lusió quan vas amb pressa i, bueno, veus a la colla de la roda, que són 17 homes de 55 anys un al costat de l'altre, fent com una barrera perquè no et xutis falta, eh? A la comarcal 540
3: 49 a Solsona, gent que va buscar la mort, però sobretot que està fugint de fregar els plats i posar rentadores a dissabte. De dir, a veure què arriba primer.
1: Sí, a veure, la notícia és que la Generalitat ha demanat a l'organització de la cursa que modifiqui el recorregut de la segona etapa del Tour, que també acaba a Barcelona, per no passar per zones afectades per la pesta porcina.
12: La pesta porcina una altra vegada, nenes.
13: No, ja hi som, hòstia.
12: Mare de Déu, és que ens estan atacant tots els animals, les rates, els senglars.
13: Res a veure.
12: I ara vindran els mosquits tigre, que això no s'ha dit. Però ja n'hi ha, eh?
13: Ja n'hi ha.
12: A més, aquest any ha plogut molt. I els mosquits tigres van a... Bueno, són com els porcs senglars, també. Van al...
1: Llot, sí,
12: al fang, a tota l'aigua estancada. Allà que hi van.
13: Bueno, sí, deia que simplement hi ha zones de risc on no es pot passar i, per tant, no té sentit que hi passi tota una cursa ciclista amb no sé quants centenars de persones i, a més, les rodes van... Clar, les rodes, doncs,
1: van agafar el virus.
13: Si trepitges la caca de senglar, doncs la vas portant a 100 quilòmetres.
14: Però, escolta'm, això s'ha pagat 10 milions d'euros perquè passi el Tour per Catalunya, no? Doncs sí. Pues ja que paguem amb diner públic... Que vagin per on vulguin.
1: No, al contrari. Si paguem nosaltres, doncs hauríem de poder dir per on han de passar i no han de passar.
13: Sí, paguem nosaltres. La qüestió és que cadascú...
14: Ara, quin és el problema? No podran anar per la carretera de no sé on?
1: A veure, hi ha aquesta segona etapa que va per Sitges, però després també passa per Olesa.
14: Que maco que és Sitges,
13: Molt maco.
14: Sí. Molt maco, també. Podria ser una illa grega, Sitges,
15: Si la miressis des de la Terra,
14: Hi ha alguna casa blanca, també, de color blau?
13: Alguna trobaríem,
14: I alguna porta de color blau?
13: No és ni illa ni grega, però bueno, si vostè vol...
1: En tot cas, passa per Sitges.
14: Nosaltres anàvem al Patxà.
15: És el primer Patxà.
14: Quines nits,
15: El Patxà. Es va inventar allà, no?
13: No era Eivissa?
15: Potser m'ho he inventat.
13: Potser t'ho has inventat, però bueno,
15: mira,
13: no sé.
15: Com si tingués internet.
13: Ara ho mirarem,
1: En tot cas, això passa per, deia, Sitges.
15: Era Sitges, perdoneu.
1: Ah, sí, perdoneu. Bueno, que és
14: el Patxà de Sitges és el primer,
1: Perquè també és el nostre Eivissa, una mica.
15: Carrer del Pecat.
14: Aquí al carrer del Pecat.
1: Li vam posar abans
14: i anàvem a veure homes. Allà al carrer del Pecat, sí, allà a Sitges hi ha homes d'aquests que... Bueno,
1: a veure, un moment, no.
14: Es posen massa crema.
1: No, per què diu?
14: Sí.
1: Bueno, en fi, perdona. Acabo la frase.
14: La segona etapa del Tour.
1: Que acaba a Barcelona, però passa, com dèiem, per Sitges, per Olesa de Montserrat, Molins de Rei, i que són zones de risc o que estan d'exclusió, diguéssim, perquè no puguin passar-hi pel tema de la grip porcina.
14: De la pesta.
1: Perdona. La pesta porcina. Ja
13: jo espero que no ens facin baixar de la bici i agafar el tren per fer el tram, perquè el Tour arribarà a Barcelona per Nadal i així pugui coincidir amb la papanolelada motera.
14: Total, que ja estem amb lo de sempre, no?
13: Segons vostè, què és lo de sempre?
14: Home, ve el Tour a Catalunya.
13: Sí.
14: Una cosa que, escolta, els aficionats de tota la vida del ciclisme, pues ens fa il·lusió.
13: Ah, vostè és aficionat.
14: Bueno, jo me'n poso al Tour, sempre que hi ha l'etapa aquesta del Tour.
13: L'etapa del Tour, una etapa, per vostè.
14: No, qualsevol, dura dues setmanes. Totes les tardes ja les tinc fetes, jo.
13: Sí.
14: De dir, hòstia, hi ha Tour.
13: Sí.
14: I com jo, m'aconsa que molts homes que estem aquí. Ja sé que molts de vosaltres heu vingut amb la dona, però cloqueu l'ull sense que us vegi ella. Tots ens hem tirat. No, escolta'm, no puc, ara que tinc,
13: hi ha
14: que veure el Tour.
13: Hi ha
14: etapa del Tour i són 8 hores. Que...
13: Sí. 8 hores en pla, que són aquelles etapes de la Nouvelle Vague on no passa absolutament res i veus als marges com creix l'herba.
14: Però és igual, ja no tens excusa per no haver d'esperar la taula ni res. Tu has d'allà...
1: Hi ha uns plans aeris on veus quan arriben a les rotondes que passen pels dos costats de la rotonda, que allò és preciós.
14: Ah, allò que pinten la carretera, també, que els hi també, posen vinga, vamos, ale!
16: Tot
1: Espanya! Tot en castellà,
16: Has d'anar molt en compte, també depèn dels planos de l'helicòpter, també se veu que hi ha molts pagesos de França que es passen tot l'any pensant a quina moguda faran.
14: A veure com segaran els camps de cereal,
16: exacte, amb formes, o les bales de palla també fan una bicicleta que es mou, amb gent en moviment, i impliques tot un poble en un plano de 2 segons.
14: Això t'anava a dir. Has d'estar tot un any treballant perquè després el realitzador del Tour de França no ho enfoqui.
1: O perquè la pesta porcina no t'alteri el recorregut.
16: O perquè hi hagi boira i no es pugui enlairar l'helicòpter. Aleshores, tu, quan veus una bicicleta que ha estat retallada en el camp, des d'un metre no veus la bicicleta. Tu veus un camp de mal segat.
14: Sí,
16: és increïble el que sé de comunicació audiovisual. Sí.
14: Bueno, total, que ara no podran passar per allà per Molins de Rei, perquè resulta que per aquí va passar el Carles Puigdemont en el seu camí cap a l'exili a Brussel·les un dia, i ara no es pot trepitjar aquest tram perquè això és un monument històric. No, home, per favor, eh?
13: Bueno, aquí el que hi ha són zones d'exclusió on hi poden haver senglars infectats amb la pesta porcina i, per tant...
14: Escolta'm, si hi ha senglars, doncs pues que els deixin circular per la carretera.
13: Però com has de deixar circular?
14: Tu saps el que pot guanyar en emoció?
13: Sí, bueno, això és veritat.
14: Un Tour de França, sí, on en plena pujada els ciclistes han de fugir d'uns senglars empastats i enfurismats, sí, perquè sí, això sí, no veureu mai un senglar de bon humor.
13: No.
14: Un senglar que quan passis et saludi
13: bon
14: així.
13: Dia.
14: Hola, bon dia, senyor.
13: A la font de la Budellera.
14: No, no, no, tenen mala llet.
13: Sí,
14: tenen
13: sí,
14: mala llet.
13: Sí, bueno,
14: jo fotria...
13: Sí.
14: El Tour de França,
13: sí,
14: saps allò que diuen el pelotón?
13: Sí, ara el paquet, sí.
14: S'ha avançat un dels
13: un
14: ciclistes, s'ha escapat.
13: Com a expert en ciclisme, crec que li falta una mica de lèxic, no?
14: Mira, escolta'm.
13: El pelotón i ja està.
14: El pelotón.
13: El pelotón,
14: tu li fots 20 senglars al darrere del pelotón.
13: Sí.
14: I tu comences a veure que d'escapats n'hi ha més d'una.
13: Tothom ha escapat i, per tant, no hi ha escapada, no? Perquè tothom arriba molt abans.
14: Perdona, 20 senglars i 4 vaquilles.
13: Home, sí.
14: Bueno, espectacle assegurat. Tothom a veure el Tour de França.
16: El Grand Prix Catalunya, seria.
15: Seria ciclisme i gossos d'atura, per exemple.
16: Va, és el màxim. És que s'estan pensant en unes coses aquí que com s'implementin és millor que l'ahir.
14: Qualsevol espectacle guanya molt si poses vaquilles. Això ho saben a les Terres de l'Ebre.
13: Bueno, sí, deixi-ho
14: estar. Fots allà 800 senglars i 4 vaquilles perseguint tot de senyors d'Eslovènia i el Kazakhstan, senyors amb malles que van sobre una bicicleta allà suats.
1: Doncs sembla que no coincidirà el tema senglars i ciclisme, sembla que s'intentarà evitar.
13: Sí, s'intentarà. Bueno, ja
14: realment, la dictadura woke ens està prenent totes les nostres llibertats. La llibertat de passar-t'ho bé, ara ja no es pot fotre res.
13: Bueno, ja ho trobarem.
14: I avui a la competència també parlarem de la visita del Papa Lleó XIV, perquè el periodista de TV3, expert en coses vaticanes, que no sé ara, no recordo el nom,
13: Vicenç Lozano, no? Sí.
14: Doncs ha vaticinat
16: que... Vaticinat.
14: Què?
16: Perquè deu de venir del verb vaticà, no? Vaticinar.
14: Vaticà no és cap verb.
16: Eh?
14: Deu venir del verb vaticinar.
16: Vaticinar.
14: No té res a veure vaticinar amb el Vaticà.
16: Val, és que m'ha semblat guapo que digués coses vaticanes a vaticinat, no? Vaticanes i vaticinat me semblava com de dir...
14: Pots parar, sisplau? Doncs ha explicat que pot ser que el Papa Lleó faci una visita, a banda de visitar la Sagrada Família, visiti també, per sorpresa, el Camp Nou.
16: Sí. Uau, doncs mira, jo crec que Flick el veu i el fitxa, perquè ara mateix, no?
1: Home, home, pare blanc, eh?
16: Home, és un tio ben relacionat, jo encara que sigui, no sé, seria guapíssim veure el Papa fent uns tocs amb Joan Laporta al mig del camp.
14: No crec que passi, això.
16: Papa doncs, i Laporta.
1: Explica en Vicenç Lozano, perdoneu, que segurament la visita no estarà a l'agenda pública i que podria fer-ho de nit, com va fer Leo Messi en el seu moment, que es va presentar allà i va demanar doncs entrar.
14: No és el mateix.
13: Sí, no
14: és el mateix. Sí. Veure el Camp Nou amb els focus de nit, els focus d'obra...
13: Sí. No li agradarà.
14: No li agradarà.
13: Ja, però sí, veure'l a soles, o sigui, entres tu...
14: Ha d'anar un dia de partit, home.
13: Un dia de partit, bueno, depèn.
14: Un dia de partit,
13: sí,
14: el Barça va anar. No sé què, no sé quantos, el meu cor esclatarà.
13: Sap el principi i el final, però la part del mig no, eh?
15: No, perdoneu.
14: Però aquest és el missatge, vull dir.
13: Sí, és veritat.
14: Una persona que va veure el Barça i el seu cor peta.
13: Voleu dir, perdoneu, que no ens estem passant amb això de les visites sorpresa? Pobres treballadors, allà corrent a l'obra de nit, treballant com i truquen a la porta, i vinga, home. Ara qui és, toc, qui és, bueno, Leo Messi, bueno, passa, vinga, que tu, pels anys de glòria que ens has donat, endavant, bueno, altre, toc, ara està trucant un altre pesat, qui és, vinga, el Papa de Roma, que passi el Papa de Roma. No, és broma? No, és de Roma. És broma, Pou? No és Roma.
14: Sí, s'entén, bueno, avi, s'entén.
13: Moltes gràcies. I clar, al final les obres no s'acaben mai, però no per res. És perquè no para d'anir gent a visitar en hores de feina, també. I aquella gent ha de treballar, i quan no ve el Papa, i tothom es vol fer una selfie, perquè quan ve el Papa, doncs, bueno,
14: té raó.
13: Aprofita.
14: Visita
13: que
14: el Papa vol dir dos o tres dies sense pencar ningú allà al Camp Nou.
13: Exacte, que viene el Papa, que viene el Papa.
14: Bé, escolta'm, avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
13: Tot seguit la repassem.
17: No cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
14: Bé, ho avançava.
12: parlàvem fa uns minuts i n'aprofundim ara, parlem de l'antivirus.
3: No el conec. Cada vegada li posen noms més estranys a les criatures. No. És un ell o és ella?
12: No, no, avi, no. L'antivirus és un virus, com diu el nom.
3: Sí?
12: El creuer MB Ondius ha registrat un brot d'antivirus on ja hi ha 6 casos de contagiats amb 3 morts confirmades.
18: I finalment el govern espanyol ha acceptat que el vaixell atraqui al port de Tenerife per evacuar i tractar els passatgers.
12: És que veus, atracar. I atraquen i tot,
3: No, home, no.
12: Hi ha molta inseguretat,
3: No és això, no és.
12: No.
18: Hi ha una variant del virus que es transmet entre persones, que és la soca d'Andes, i és la que han detectat el creuer, justament, que es transmet per contacte directe amb petons, però també indirectament si algú infectat esternuda o tos en espais tancats.
16: Però llavors estic tranquil, perquè com que no me faig petons ni respiro prop de ningú, segur que no enganxo jo, aquest no l'enganxaria mai.
12: Pots estar tranquil,
16: ja, vale.
18: Exacte. El director de l'OMS...
16: Per una banda estic tranquil, però per l'altra no me reproduiré mai.
15: Estàs tranquil i trist.
16: Sí, tranquil i trist, que és, bueno, és el meu estat. Estic una mica trist, però si mai pos alguna noia s'acostés i li pogués ensumar els cabells...
15: Bueno, escolta'm, Jean-Paul...
16: Que a mi m'han dit que amb això no hi ha embaràs.
3: Ah, sí. Bueno, deies, perdona... No...
18: Sí, el director de l'OMS, Tedros Adhanom, ha agraït l'autorització de Pedro Sánchez per atracar el creuer a Tenerife.
3: Tedros Adhanom?
12: Així es diu el director de l'Organització Mundial de la Salut.
3: Estic tenint flashbacks del Vietnam, de la Covid, de l'any 2019, Tot el que diuen de l'antivirus, jo això ja ho he vist. El doctor Fernando Simón sortir-se a menjar-se el marrón.
12: Sí, sí, sí.
3: El doctor Oriol Mitjà fent tuits explicant què és i com se transmet la cosa.
12: Sí.
3: El doctor Oriol Mitjà ha tornat a mencionar la paraula prohibida, ja ho sabeu, això. Mascaretes FFP2, ha dit.
12: Sí.
3: S'estan fent crides a la calma i explicant que el virus no hauria de transmetre's a la població general. Però ja hi ha 6 casos d'infectats.
12: Sí, sí.
3: Ara només falta que surti a informar i dir-nos que no passa res un militar, que mani molt...
12: També hi havia un militar, és veritat. De moment no n'ha sortit cap.
3: I recordeu, perquè hem oblidat moltes coses d'aquella època, a banda de la recentralització d'Espanya, de dir, bueno, tots pa dentro, el militar que cantava. Us en recordeu d'aquell oficial de l'exèrcit espanyol que va cantar davant la ministra del Ram, Margarita Robles? Això és un militar.
12: The unreachable star. Que bé que canta. Sembla el musical de West Side Story.
3: West Side Story.
12: No, aquesta és una altra.
3: No, i aquesta és The Impossible Dream. El somni impossible era veure com un militar cantava de viva veu.
12: I desafinava així,
3: Jo des del 36 no havia vist l'exèrcit espanyol tan trempat, Fa anys que quan no puc dormir em poso d'Impossible Dream a moda de cançó bressol.
12: Hòstia, i aquest senyor cantant li a cau d'orella,
3: Exacte. Bueno, en fi, tot i que el govern espanyol, com dèiem, ha aprovat que el creuer atraqui a Tenerife, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, s'hi oposa.
18: Assegura que no hi ha prou informació per mantenir un missatge de calma i garantir la seguretat de la població i que, per tant, no pot permetre que el creuer entri a les Canàries.
3: Però com que el Ministeri Espanyol de Sanitat sí que ha confirmat que el vaixell atracarà al port de Tenerife, farem el que fem sempre en aquest programa.
16: Vale, perfecte. Acudits de tites, jocs de paraules, deixar que en Jean-Paul us expliqui alguna dada sorprenent que canviarà la vostra química cerebral per sempre. Fareu això, Noelia?
18: No, exactament no.
3: Anirem directament a les fonts, truquem al Ministeri de Sanitat Espanyol a veure què ens expliquen de l'antivirus. Àlex, sisplau.
19: Sí, hola, buenos días. Ha llamado usted al Ministerio de Sanidad. ¿Le atiende Soraya? ¿En qué puedo ayudarle?
3: Bon dia, sóc l'Òscar Andreu, de la competència de RAC1.
19: No.
3: Perdoni?
19: No le habíamos bloqueado.
3: Senyora, que la sento.
19: Sí, dígame, perdone, sí, no, le atiende Soraya. ¿En qué puedo ayudarle?
3: Sí, doncs li truquem per preguntar per l'antivirus. Des del Ministeri de Sanitat han demanat precaució, però també calma.
19: Sí, des del Ministeri de Sanitat hacemos un llamamiento a la calma.
3: Sí.
19: No hay por qué alarmarse de nada.
3: Ah, perfecte. Molt bé.
19: ¡Corran!
3: No, home!
19: ¡Todo el mundo fuera! ¡Váyanse de territorio español! ¡Emigren a Asia!
3: Asia, perdó. Un moment. Vostè no sembla gaire calmada.
19: No sé por qué lo dice.
3: Home,
19: ¿Le atiende Soraya? ¿En qué puedo ahogarle? Digo, ayudarle.
3: Sí. Tornem al tema, l'antivirus. D'acord?
19: ¡Ah, se ha contagiado!
3: ¡No!
19: ¡Retro, Satanás!
3: Calmi's un moment, que això...
19: Estoy calmadíssima.
3: Sí, home, déu-n'hi-do. I com deu ser...
19: Dígame, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Com està vostè? Quan està nerviosa? Quan està... Què?
20: Bé,
21: ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es su consulta?
13: El govern espanyol, dèiem, ha autoritzat que el creuer desembarqui al port de Tenerife, però el president de Canàries no hi està d'acord i diu que no li ha consultat ningú.
21: Mire, yo no me quiero meter en estas trifulcas políticas que me quedan 7 años para jubilarme en la administración pública y no quisiera yo perder el puesto de trabajo.
13: Va, 7 anys...
21: Bien, no me meten esos dramas, suficiente tengo con lo mío de aguantarle a usted.
13: Jo m'esperava alguna altra cosa del Ministeri de Sanitat, que paguem...
21: Sí, pues siga esperando, sí, o póngase usted en mi lugar e informe a la población usted sin alarmismo, por favor.
13: No és la meva feina, jo intento...
21: Mi trabajo tampoco es atender a pedorros pesados como usted, y aquí me tiene.
13: Ja, molt bé. Moltes... Ui. Senyora, està bé?
21: La madre que lo parió. A ver si me habrá contagiado usted por teléfono. Hijo de puta gonorrea, váyase a tomar por...
13: A ver, un moment. Sort que s'ha penjat. Sí, no la tornem a recuperar. Crec que l'hem perdut. Diria que literalment. Moltes gràcies. Hem de canviar de tema. Recordeu que Rodalies és gratuït des de fa 3 mesos i mig?
15: Sí.
13: Ho recordeu perfectament, oi?
15: Sí.
13: Algú ha vingut avui en Rodalies o s'ha perdut aquesta bonica tradició d'utilitzar el transport?
15: Són els que han fallat, em sembla.
13: Sí, exacte, les 10 persones que han fallat són les que venien en Rodalies. Doncs això, fa 3 mesos i mig la cosa la van fer gratuïta, doncs s'ha acabat això, perquè tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig.
15: Ara que ja funciona, no? A partir del 9 de maig ja funcionarà tot, no?
13: No, crec que no. És que crec que a més, torna a ser de pagament i no funciona igual que no funcionava abans.
15: No deixeu de parlar de Rodalies.
13: De què vol que parleu?
15: Agafeu el cotxe, home.
13: No, sí, ho està fent molta gent, si Rodalies... L'altre dia ho explicàvem, que en 3 mesos ha perdut un quart de... O sigui, ha perdut un de cada 4 viatgers.
15: Veniu a les
13: meves. La gent està agafant el cotxe i, clar, quan agafen el cotxe...
15: M'assemblen poc, un de cada 4?
13: Sí, a mi també.
15: Amb el desastre que és Rodalies?
13: Però són 3 mesos, eh? Vull dir que en 3 mesos prendre el 25% del negoci és espectacular.
22: Et donaré una cosa...
15: Home, bon dia, Nani Fornells, què passa?
22: Sí, no sé què...
15: No sé què?
22: No sé què tal, Pasqual, bon dia, què tal?
15: Sí.
22: Una cosa, això vostres trens, de que us mouen i tal, era gratis?
15: Sí. Ho ha estat una setmana, sí.
22: O sigui, és com doblement humiliant, no?
15: El què?
22: O sigui, perdona una mica, bé.
15: Sí.
22: Tus. És que vinc d'un viatge que he fet a Canàries, perdona.
15: Hòstia. Un creuer per rics, per gent amb pasta, eh?
22: Sí, però un creuer per rics normalment...
15: És un oxímoron.
22: Anem la família. Jo quan pujo a un barco anem la família i sobretot anem a barcos que no et mareges perquè són mig continent.
15: O sigui, si no es mouen gaire.
22: No es mouen gaire. Si es mou és que és pobre. M'entens? El Titanic, per exemple.
15: Sí, quan la proa encara està tocant el port...
22: Sí.
15: Sí, no sé.
13: El port
15: europeu, diguéssim.
22: És molt raro que estigui tocant amb la proa al port, però ja t'entenc. Ja s'han agafat tots els barcos aquí. No.
15: La part de darrere,
22: estan en bateria, perquè una mica, no? No sé, bueno...
15: Però imagineu un vaixell tan gran.
22: La popa és la part de darrere.
15: La popa és la part de darrere.
22: La popa, però on entres tu al cotxe, sí, al ferri...
15: Per tant, la popa encara toca, diguéssim,
22: sí, a
15: Europa, a continent europeu,
22: sí,
15: i la proa, sí, la part de davant, ja està tocant a continent americà.
22: Ja està, i el passa, Waikiki.
15: O sigui, és així de gran...
23: No aneu de creuer, agafeu ponts.
22: Exacte. Bueno, ponts amb gent que t'està oferint serveis tota l'estona.
15: Ja,
22: no? Perquè
15: ja,
22: això sí que és molt maco, perquè hi ha gent pues, oferint molts de serveis i molt macos.
15: M'encantaria tenir un iate per fer-me portar la paella al barco. No hi ha millor lujo, a mi em dius, Angelines, quin és el lujo de la teva vida? Si m'ho pogués pagar, tenir un iate i sense baixar del iate dir-li a algú del servei de dir, mira, agafa la Zòdia... Porta'm una paella d'aquestes... I porta una paella. Bona, deu ser bona. Deu ser bona quan la fan, però clar, quan t'arriba el barco ja deu estar allò a la rosseta, ja deu estar una mica passat.
22: És molt de ric, de menjar una paella, però depèn del barco, també. Jo insisteixo. Bueno, no insisteixo.
15: Saps el que no fa de ric?
22: El què?
15: Tapar la paella amb paper de plata.
22: No.
15: Els restaurants això trobo que haurien de dir, escolta, que és una paella de ric,
22: Expliqueu unes coses que jo no entenc. Plata, però què sou? Bazuco. Què és això? És que això de la cosa que...
15: Dels trens de Rodalies parlàvem.
22: Que eren gratis i tot això, és com doblement humiliant, no? Us posen uns trens ruïnosos que funcionen amb llenya,
15: funcionen
22: amb pellets, no? Jo què sé, aquesta cosa que s'han inventat. I a sobre us diuen, tranquils, no cal que pagueu, que hem d'estalviar per comprar penicilina, no? És que és flipant la vostra vida. M'agradaria viure-la ni que fos per un dia.
15: Sí?
22: Sí. Els rics arriben a un punt que som tan rics i tan excèntrics que un dia de semipobre ens dona la vida.
15: Ja, ja, ja, ja.
22: Jo no ho he experimentat perquè em sembla molt fort. Jo crec que hi ha gent que paga molts diners per poder viure una setmana com un pobre a la Índia. És com una mena de videojoc que s'està posant de moda entre nosaltres.
15: Va, Dani, calla un moment.
22: I al final pues, és molt maco, no? Perquè agafes trens, vas a un hotel de 3 estrelles, coses de pobres, no? Gràcies.
15: Bé, el servei de Rodalies ha estat gratuït durant 3 mesos i mig.
0: Sí, ho ha estat per compensar els usuaris per tots els talls, els trams de velocitat reduïda i els retards que han afectat la xarxa des d'aquell accident de Gelida.
16: Una cosa, per aquesta regla de 3 hauria de ser gratuït sempre, no?
15: Ja.
16: És que se'ns pixen a la boca o què? Sí, que et diuen, sí, mira, fins ara aquest servei era una merda i era gratuït, però ara hi haurà un canvi i tu preguntes, el canvi és que deixarà de ser una merda? I ells responen, no, el canvi...
15: És que deixarà de ser gratuït.
16: Exacte, és que pagaràs.
15: Sí, sí, sí.
16: Dos felicitats a tothom, és que és la història de Catalunya, de la Catalunya autonòmica. No volia autonomia, dos tasses i por el cul.
15: No, no, una mica de raó sí que té.
16: No, la tinc tota la raó, botiflermao. Això és dir cornuts i pagar el beure.
15: Ja no és cornuts i pagar el beure.
16: No, és cornuts, pagar el beure, el sopar, les postres, el puro, l'habitació d'hotel i la universitat dels fills del cambrer, m'entens?
15: Bé, continuarem parlant de Rodalies, sí? Aquest servei gratuït que s'acaba amb en Conrad Consum i un consumtori.
22: Vinga, vinga, va, va.
2: Nosaltres som la competència.
6: Un gran programa, eh?
15: De dilluns a divendres.
16: Amb els Òscars.
20: És tan tetra amb mi, di.
6: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.